0: valencians més estimats quan arriba la calor, jo diria que sempre és un sí, però quan arriba la calor especialment són, txatxan, les clòtxines. Un bon plat de clòtxina valenciana per encetar un dinar o un sopar és imbatible. I ara, aquesta temporada, avui parlem amb una última dona clòtxinera, Amparín Maria, representant una nissaga d'artesans de la clòtxina des de fa més de 70 anys, i ens contarà demà de Vicent Gil la seva història i tots els secrets de les millors clòtxines valencianes. Serà a les 5 i mitja. Vinga, no vos ho perdeu.
1: Mira, bella, i de la tradició de la clòtxina valenciana a la modernitat del món digital. Coneixerem com funciona The Terminal Hub a la Marina de València. Es tracta d'un nucli d'innovació jove, és referència internacional, amb més de 500 professionals joves de més de 35 països. Sabrem de la mà de Javi González com batega aquest cor tecnològic de la ciutat a partir de les 5 i 10.
0: És dilluns, sabeu que tanquem programa des de les 6 i mitja aproximadament amb la música que ens porta Carme Juan. Avui la cosa va de bogeries. Bogeries per amor i altres bojos de la música. Com sempre, sonaran cançons estimades i Carme ens regala la seva pròpia versió del clàssic de Sau, Boig per tu.
1: Ai, cançó... Qui faràs coros? Un llibre d'investigació ens endinsarà en el cas d'un crim real i la seva investigació. Una jove, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel patronat de la dona als anys 80. Un cas envoltat de silencis, d'impunitat, de negligències. Les autores del llibre desvelen els punts foscos d'este cas, el llibre que es titula Immaculada. Ens ho conten a partir de les 6 i 10.
0: Estigueu pendents totes aquestes coses, moltes més, perquè també estarà Fran, per exemple, si amb nosaltres. A poc a poc anirem desvelant-les totes, però ara comencem a conèixer un projecte de conservació de la biodiversitat que comença per l'inici de tot, vull dir, per la llavor.

0: compte.
1: Si imagineu que passara, què sé jo, una plaga molt virulenta, una catàstrofe natural, i es destruïren les espècies de fruites i verdures que tenim a casa, en la Comunitat Valenciana, a la nostra terra. Imagineu-vos que es podria recuperar tota aquesta riquíssima biodiversitat perduda. Podríem tornar a consumir aquests aliments?
2: Ai, quines preguntes més importants. I la resposta és complicada de donar, però en certa forma podríem dir que sí, que ho podríem recuperar. Eixe és en part l'objectiu de la bòveda de llavors de Swampland... És que en el meu...
1: És que estan allà a l'Àrtic.
2: El meu idioma artiquero.
1: Svalbard.
2: És un gran contenidor enmig de l'Àrtic, com deies, Ximo, amb més d'un milió de varietats de 6.500 plantes de tots els climes i continents. La meta d'este dipòsit gegantí és ser una salvaguarda davant la fam, i és que cada vegada es conren menys tipus de plantes i això les fa més vulnerables a plagues, al canvi climàtic, a la problemàtica.
1: I potser recordeu que just la setmana passada coneixien que este projecte rebrà el Premi Princesa d'Astúries. És un projecte realment interessantíssim. Però el que és més curiós és que també ací a casa nostra, al nostre territori, existeixen estos bancs de llavors que no ho sabíem.
2: Mira, i un dels més complets el trobem a la Universitat Politècnica de València, el banc de germoplasma de l'Institut de Conservació i Millora de la Agrodiversitat Valenciana. I allà tenim a la nostra companya Mar Hernández. Hola, Mar!
3: Bona vesprada.
2: Explica'ns doncs, sí, en què consistís això, este banc de germoplasma.
3: Doncs mireu, estic ací al COMAP, que és este institut on es troba el banc de germoplasma. Estem just al costat d'una de les sales d'un corredor on es conserven eixes cambres frigorífiques, on estan eixes prestatgeries amb fileres i fileres de potets que conserven eixes llavors dels nostres conreus, de la nostra agricultura. Les nostres llavors, que al capdavall són germoplasma, és a dir, material genètic d'aquestes espècies. Ací en el banc de germoplasma conserven més de 14.000, entre 14.000 i 15.000 varietats ortofrutícoles d'espècies tan conreades com també de silvestres. D'alguna forma és una còpia de seguretat, no? Del que trobem al medi ambient, una còpia de seguretat de les nostres plantes, que és essencial per a conservar la biodiversitat. Però si voleu que ens ho expliquin els que més en saben al capdavall, sí, els que treballen en este banc de germoplasma, en concret Adrián Rodríguez, que és el director del COMAP, d'este Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana, i després els tècnics del banc de germoplasma, que són Eva Solves i José Vicente Valcárcel. Bona vesprada i moltes gràcies per atendre.
4: Bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
1: Hola.
3: Adrián, primer de tot m'adreço a tu perquè no sé si ho hem explicat bé en què consisteix este banc.

0: també treballeu, ja que esteu així en la Comunitat Valenciana, amb varietats que són específicament nostres, varietats valencianes.
1: Pues sí que tenim algunes varietats de lletuga d'ací de la comunitat. Per exemple, tenim una morada de Morella, la típica, la orella de burro. Tenim diferents varietats d'ací de la comunitat, varietats molt antigues, perquè algunes d'elles, per exemple, ni a cogollen, que avui en dia, si anàrem al supermercat i veiérem lletugues que no a cogollen, pues probablement ni les compraríem, però sí que tenim varietats antigues, que són de les d'Atar, que encara tenim ací al banc.
0: I, per exemple, heu fet un projecte fa relativament poquet, crec que està relacionat amb el cacau del Collaret, que és una varietat també molt nostra.
1: Sí, així el banc, bueno, més que el banc de llavors, un grup d'investigació que va treballar ja uns quants anys, liderat per Pasqual Fernández de Córdoba i Jaime Cebolla, van treballar en la caracterització i tipificació de varietats de cacau. Enguany s'ha iniciat també, amb motiu de l'inici de lo que és l'Associació de Productors de Cacau, que ha estat promoguda per Salvador Soler, un altre investigador d'ací del COMAF, hi ha un inici de projecte que tracta de valoritzar i recuperar les varietats de cacau que tenim ací a la comunitat, el de Collaret, el Morú, la Cacaua, diferents varietats, per la importància que va tindre el cultiu del cacau ací a la comunitat i que avui en dia pues, es practica només en xicotetes parcel·les.
0: Clar, i tinc curiositat, perquè part d'aquestes llavors que vosaltres conserveu ací després van a Madrid i d'alguna forma també és Madrid qui en aquest moment tria i envia a Svalbard. Jo tinc curiositat, hi haurà alguna espècie valenciana que estiga allà a Svalbard? Això ho sabeu, Eva.
2: Bueno, jo, mira, quan en el 2022 des de l'INIA CSIC se mandó les entrades espanyoles a Svalbard, se mandaron unes 1.080 variedades, de las cuales, bueno, había mucha leguminosa, pero lo que querían hacer era que fuera lo más representativo de todas las comunidades. Uh-huh. Y entonces, dentro de esas 1.080, 200 eran hortícolas y 80 eran de tomate. Con lo cual, bueno, no tenemos la certeza, pero estoy casi convencida de que el tomate valenciano estará en Svalbard conservado seguramente. Sí, seguro.
0: I escolteu, clar, parlaves, per exemple, Adrián, del tema de conservar front a esdeveniments climàtics, a plagues. Això es podria fer, reintroduir de nou totalment una espècie? És una cosa viable que vosaltres ja heu treballat en una cosa semblant?
3: Perfectamente, mira, a diferencia de lo del mamut y los
4: el todo,
3: que ya se han extinguido y demás, lo bueno que tenemos es que aquí los estamos conservando, no hay que resucitarlos mediante su genoma ni nada, lo tenemos aquí, es cuestión de que, bueno, cuando llegue ese reto, se proceder con una cosa que técnicamente se llama cribados, poner a prueba toda esta diversidad genética que tenemos aquí, en la forma de variedades tradicionales o formas silvestres, y aplicarles ese estrés, ese patógeno, ese nuevo reto, y ver cuáles son las más viables, y a partir de ahí, oye, pues esta variedad chuta, esta también, o incluso, no solo eso, utilizarlas per se, pero también incorporarlas a programas de mejora de variedades modernas, cruzándolas y aportándoles esos genes y derivando nuevas variedades, por supuesto que sí, pero lo bueno es que no tenemos que resucitarlas, que las tenemos y esperemos que por muchos años.
0: Que les teniu i poden sembrar. I jo no sé si disminuïs perquè, clar, eren 25 anys a mitjà termini el que més o menys les teniu així. Això seria el mateix, per exemple, tractar de sembrar-les als 10 anys que als 12, que als 15, abans que es complirà aquest termini? N'hi ha una ciència exacta en el que és això, José Vicente?
1: Pues normalment el que estem fent són proves de germinació periòdiques en el que veiem o fem un seguiment de com està ixa llavor. I quan ja veiem que hi ha un perill de que ixa llavor es comença a disminuir la seva viabilitat, entonces s'introduixen en programes de regeneració per a tornar a recuperar llavor per a integrar en el banc de llavors. Això requereix una monitorització periòdica de l'estat del material, perquè tampoc totes les espècies aguanten de la mateixa manera.
0: No funcionen igual, clar.
1: No, les hortícoles en general n'hi ha materials que aguanten millor la conservació que unes altres. Per exemple, les varietats o les espècies que contenen olis en la llavor o més quantitat d'oli, per exemple,

0: porten pitjor lo del tema de la conservació. Encara que, com ha dit Eva, pues el període de conservació pot ser molt més llarg que si la tinguem guardada, per exemple, en un calaix.
1: Uh-huh. I me podíeu respondre, estava pensant si, quan parlàveu des del cacau del Collaret o de la cacaua valenciana, és un... forma part també del nostre almorzar tradicional, és un consum de llegums, a més, molt, molt tradicional, acompanyat també del tramús. Parlàveu de la tomata valenciana, que més que presumiblement, no? Tinguem allà en l'Àrtic una còpia de seguretat, per així a dir-ho, en el cas que tinguérem alguna catàstrofe en la tomata del Perelló, Déu no vulga, perquè això seria realment una cosa catastròfica, no? Però tenim alguna varietat, diguem, hortofrutícola, vegetal... valenciana, diguem, autòctona, que estiguera en més perill, diguem, d'extinció, que s'ha de protegir especialment, que s'ha de tindre especial cura, diguem, en aquesta còpia de seguretat?
0: Pues, en principi, n'hi ha varietats que podem dir que estan en perill. Per exemple, quan parlem del garrofó, del famós garrofó que tot el món coneix...
1: El garrofó pintat, no? Vegades, per als arrossos i la paella. Pintat, i
0: exacte. Uh-huh. Moltes vegades pensem, o el que no té més clar, no té molt clar què és el garrofó, pues, normalment està pensant en eixe gra de color blanc. Pues, les varietats tradicionals, realment tenim així a la Comunitat Valenciana tres varietats, que són el garrofó pintat, el de la sella i l'ull de perdiu, que són varietats que tenen un fons blanc, però després presenten unes taques en la seua superfície. Entonces, aquestes són varietats valencianes. La producció avui en dia és molt xicoteta així a la comunitat, però pense també que n'hi ha diferents grups que estan intentant el recuperar aquestes varietats per a pues, un consum o fer-lo una cosa més nostra.
1: Fer-lo més comercial, no? Donar-lo més a conèixer, porte, pot ser, sí, també, José. Sí. És que no n'hi ha color. Exacte. Tu t'agarres un garrofó d'aixòs congelats, sí, està farinós, empastrat, i t'agarres un pintat, té una dolçor, té una cosa... Jo què sé, serà el nostre i el tradicional, perquè a més és que està boníssim.
2: Però el sabor i la textura és diferent.
1: La textura, també. Pues mira, una manera també de recuperar aixòs llavors tradicionals valencianes a base de, diguem, cert ben entès purisme en les receptes, no? De mantindre l'essència de les nostres receptes tradicionals i que bé que estiguin en fi, estiguin salvaguardades, diguem, si llavors en cas que hi hagués algun problema, no?
2: Tingueu ahí en el banc.
3: Adrián, tu tenies alguna cosa a dir respecte al tema del garrofó?
4: Ui, què és? No, del garrofó no, otros ejemplos de
1: varietats de Xina en perill. Sí.
4: El garrofó puede ser algo representativo, o sea, y que a todo el mundo le evoca la gastronomía valenciana, pero hay muchas pequeñas variedades tradicionales que dicho por agricultores de su territorio, mira, tengo un ejemplo como es el pimiento blanco de Villena y la zanahoria morada de Villena, que hasta los más viejos del lugar me dicen, incluso en reuniones de moros y cristianos, yo recuerdo la zanahoria morada, esta sí que estaba buena, yo de niño la recuerdo. Claro, la naranja copado todo, pues por temas de producción, de marketing y tal, pero es que tú pruebas una zanahoria morada de Viena y también de la zona de Onteniente y tal, y es espectacular, o sea, la textura, la jugosidad, el dulzor,
2: el crash,
4: entonces, esos pequeños proyectos, no solo el garrofó, sino también de muchas pequeñas manchas de diversidad sobre las variedades tradicionales valencianas, merecen la pena porque el producto es excelente.
3: I es conserven també d'alguna forma gràcies a que vosaltres les podeu tindre així. Jo no sé si ja per acabar em voldríeu comentar perquè un lloc així on conserveu d'esta forma tan cuidada, no? Totes la nostra biodiversitat al capdavall, els nostres aliments, quins reptes o quin futur li queda per afrontar, Adrià?
4: A ver, pues me gusta que me hagas esa pregunta. Como porque uno de los principales retos que tiene la conservación de la biodiversidad cultivada es sobre todo, lo digo así claramente, la financiación. Hace unos 10 años o algo un poquito más de 10, antes eran financiadas las actividades de bancos de germoplasma a nivel nacional, si no me equivoco, corregidme, a través del INIA, de fondos INIA, convocatorias específicas, y eso desapareció. Actualmente las actividades de los bancos de germoplasma persisten gracias a iniciativas paralelas de investigación, de recuperación de varias tradiciones de investigadores del grupo.
2: Sí.
4: La labor también, valiosísima de técnicos como José Vicente y como Eva, pero nada más. Es decir, lo que está en Svalbard, al final es porque aquí, en la parte que no se ve,

0: se trabaja mucho bien y en unas condiciones que de financiación las justas. Entonces, está muy bien lo de Svalbard, sí, pero es, también...
1: Está muy bien el Premi Princesa de Asturias, ¿no? Pero sí, que... Sí,
2: jo estic segur que si, per exemple, la catedral de València estiguera en un estat ruïnós, tot el món se llevaria les mans al cap, diguent, però què estem fent? Pues hem de tindre en compte que tot això que tenim ací és patrimoni cultural. Això no s'ha format en 10 dies, ni en un any, ni en dos anys. Són molts anys de treball dels agricultors per obtindre totes aquestes varietats. Estem parlant de 100, 200 anys. Entonces, això que es perga, pues, la veritat és que dona molta tristesa perquè tot i si treball al final se'l va al fem. No...
3: Sí, nada, yo, es que por último, hilándolo un poco con lo que dice José Vicente, yo lo único que creo que seáis conscientes es que un banco de germoplasma no es solo un banco de genes y ya está. O sea, que están ahí conservar los genes. Este banco es un legado cultural nuestro.
1: Es el nuestro patrimonio.
3: Claro, porque los bancos, aparte de almacenar genes, también tienen un papel, a ver, desempeñan un papel de sensibilización y cultural, porque implícitamente junto a esos genes estamos conservando todas esas prácticas culturales que nuestros agricultores han ido reproduciendo a lo largo de los años. Entonces, porque cuando esos agricultores, por ejemplo, nos ceden unas semillas, nos ceden toda su sabiduría.
1: Ese coneixement, ¿no? Claro. Que generación rere generación, transmés de pares.
3: Por eso no quiero que se quede solamente que tenemos genes y ya está. Es mucho más.
1: Que teníamos más darrere de una llavor y de cadascuna de les llavors y de les varietats que teniu así al comava al banc de germoplasma. Jo vos volia agrair als tres, Adrián, José Vicente, Eva, que ens hageu atès, que ens hageu ensenyat i obert les portes de les vostres cambres frigorífiques. Enhorabona també per la faena i escolteu, quina il·lusió saber que n'hi ha una xicoteta part valenciana allà en Svalbard. Moltíssimes gràcies.
3: No, gràcies a vosaltres per vostra atenció. Moltes gràcies.
4: Molt interessant. Molt interessant.
5: Els guardesos i guardeses, sí, de la nostra tradició agroalimentària, que també significa el que hem posat durant dècades o centúries en el plat i que conforma una saviesa dels nostres agricultors que, escolta, és emocionant, és bonic.
4: I un valor també de cara a futur, perquè el futur de l'agricultura està molt en l'aire i que almenys conserve l'essència per si de cas és un poc tranquil·litzador.
5: I a més, no és per res. Compara una xufa d'Alboraya, bueno, de l'Horta, de València, en qualsevol altra xufa d'altra procedència.
4: No n'hi enxufes comparables amb les xufes valencianes.
5: Que estiga ben pintat. Home, per favor.
4: Gràcies, Marc.
5: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.

0: tema.
1: Que en faran, segur.
0: Sí, sap tota la lletra, però sense mirar-la ni res. És un fans, sí, completament, d'esta cançó i d'esta pel·lícula.
2: De l'Eiva, d'esta cançó, de la pel·lícula, t'hauràs vist l'obra de teatre.

0: I tant, clar. I tant. Un parell de vegades, de fet, l'ha vist.
1: Jo també, i en diferents actors i actrius. Mm-hmm,
0: exacte, jo també. Sí,
2: no m'estranyaria que inclús en algun moment, Fran Surimi, què tal, Sevilla? Mm-hmm.
0: Molt bé, molt bé.
2: Hauries tingut inclús una llamada, també, tu. A veure, no dic mística, eh? Mm-hmm. No tinc mística. Dic que...
0: De qualsevol tipus.
2: Qualsevol tipus de telefonada.
0: Mira, just este matí m'han cridat de
1: la peluqueria.
0: De spam. Per a vendre'm un segur de cotxe. I ha sigut la llamada.
1: Esa ha sigut la llamada. Atent, bueno, s'incorpora a la nostra taula Fran Sevilla Surimi. I per què? O sea, ¿Per què?
0: Tinc un contracte.
2: Moltes gràcies, deixa la targeta, ja te cridarem. Si en cas.
1: Perquè has triat la llamada, ladrón.
0: Per què he triat la llamada? Perquè el primer viral que vos porte, podríem dir que és una d'aixes històries, no? Que ens confirmen que l'amor apareix quan i on menys te ho esperes. Com en aquella pel·lícula de la llamada de los Javis.
1: Jo ja esperança tinc, eh?
0: Sí. Això no s'ha de prendre mai. Aquestes esperances no s'han de perdre.
2: Però has de tindre un perfil en Tinder?
0: També.
2: O no necessàriament.
1: No necessàriament, jo crec.
2: La llamada, la meva Gemma, diguem, fent la seva vida normal, d'on de València, la seva marxa, la xiqueta, quedant amb les amigues i tal. Podria tindre la llamada?
0: Podria arribar la llamada.
2: O has de pegar un pas...
1: Depèn de la pressa que tinga, no?
0: La llamada arriba quan menys t'ho esperes, en moments surrealistes, podríem dir, inclús.
1: Sí?
0: Ah. I clar, si no, que li ho diguen a les protagonistes d'esta història, que bé podrien protagonitzar la segona entrega de la llamada, perquè tenen un guió, increïble. Són dos dones que estaven formant-se per a ser monges en un convent a Brasil, i esta història ha acabat en elles penjant l'hàbit per a casar-se entre elles.
2: Que bonic.

0: que me...
1: Y las piernas, las puertas abiertas.
2: ¿Qué estaríamos pensando?
1: Ay, que visca el amor, compañeros.
3: Pero qué bonito.
1: Come bingo Joey, de Dilluns.
3: O sea que son dos novicies, brasileres.
1: Exacte.
3: I senten la llamada.
1: La llamada.
3: La llamada.
1: Sí.
3: Perquè es coneixen les dos i hi ha allí una història d'amor.
1: Una història d'amor, sí, però clar.
3: Con hábitos.
1: Con hábitos. Bé, quan l'hàbit estava posat, elles ahir no es portaven del tot bé, vos he de dir.
3: Mira, elles són... L'hàbit ja se sabe. No hace al monje.
1: No hace al monje. Tot pot passar, tot pot passar. Vos presento a les protagonistes. Elles són... A veure si s'ha pronunciat, perquè jo el portuguer, el brasiler, no el porta massa bé. Francila Costa, Francilia Costa...
0: Francilia Costa.
1: I Luisa Silverio.
0: Molt bé, molt bé.
1: M'ha dit una cosa italiana...
3: Francília i Luisa.
1: I Luisa.
3: Es coneixen Francília i Luisa, allí que diguem en el convent.
1: Exacte.
3: I comença a haver-hi una cosa, no?
1: Entre elles la cosa no anava massa bé. De fet, una d'elles assegura que quan veia l'altra, considerava que era una pija de... Mira, ja està aquí la monjita presumida, li deia.
0: Sí, sí. O sea, que no tenien bon rotllo.
1: No tenien bon rotllo, no tenien bon rotllo, però... La història va avançant, el temps va passant, elles fan vida en el convent i, de sobte, una de les dues comença a tenir uns problemes familiars, personals, fora del convent, que la porten a prendre la decisió de deixar el convent, de deixar l'ordre. Aleshores, troba un recolzament, troba un suport en la seva companya, que en aquell moment companya. De moment eren companyes.
0: Perquè comprenia la seva situació.
1: Perquè ella també estava en una situació molt semblant de problemes personals.
0: Familiars i personals.
1: I també s'estava replantejant l'abandonar el convent.
0: Ja.
1: Aleshores, cadascuna fa la seva vida, abandonen el convent i es retroben fora del convent.
0: Després de ser-te?
3: Però ja havia habido la llamada.
1: Però ja havia habido la llamada. Ahí ja havien empatitzat una amb l'altra.
0: Ahí havia alguna cosa no resuelta.
1: Clar, havien empatitzat en les seues històries, havien donat suport, i la flameta va començar a encendre's. Fora del convent decideixen compartir piso, perquè havien de cobrir despeses, perquè, clar, no tenien solvència econòmica.
0: Com la majoria dels joves.
1: Com la majoria dels joves. Aleshores es troben en la mateixa situació, compartixen vivenda, i ahí és on acaba d'esclatar per complet l'amor. Porten uns anys de noviazgo i després ja prenen la decisió de donar-hi aquest passet més enllà i casar-se. Final feliç per a elles.
0: És un historión.
3: I quan ara en una reunió d'amigues o de tal... Luisa, Francília, com es conociste? Diu, en el convento. Claro.
1: Com que en el convento?
3: ¿Cómo fue la coisa? Pues fue una coisa muy más linda, ¿no? Que todo aquello no va anar...
1: Ahí sí tu pego, ahí sí tu pego. Sí, la veritat que ells estan vivint la seva vida d'amor.
3: Elles que han fet, ho
1: han publicat a les xarxes.
3: En l'Instagram i tot això.
1: Exacte.
3: Elles,
1: diguem que bé, com us podeu imaginar, no ho han passat del tot bé quan van fer públic la seva història d'amor.
3: Per les famílies.
1: Per les famílies, clar, ells portaven una vida molt encarrilada, no molt adreçada, molt direccionada.
0: A veure, la voluntat de la vida sempre és molt impactant. Si te penses que van a quedar-se en el convent i xir-se i després enamorar-se, doncs sí, és un canvi de rumb.
1: És un canvi.
0: Que et crida l'atenció, com a mínim, a la família, me refereixo.
1: Elles segueixen sent creients i porten la religió dins, no? I, de fet, descriuen la seva experiència.
3: Que continuen sent religioses, elles. Però, bueno, una cosa no lleva l'altra.
0: Home, si dius que si tens una fe i les creences, tampoc no desapareix d'avui per a demà.
3: L'amor és com jo se ha amado, no? Algo així.
1: L'amor és el lema de l'Església.
3: I diria Jesucrist.
1: I estima el pròxim i estimeu-vos entre vosaltres. Això és. Ese és el lema i ese és el lema que també porten elles per bandera.
3: Molt bé.
1: I és un clar exemple, no? De que tot això pot conviure.
3: Molt bé. Francília, Luisa, i viva l'amor.
1: Parabéns.
3: Parabéns.
1: Parabéns.
3: Parabéns per Francília i Luisa de Brasil. Molt bé.
0: Que visca l'amor. Que visca l'amor.
1: Que visca l'amor en tot...
0: En totes les seues expressions.
1: Així és, en totes les seues variants, en tota l'expansió. Com estic jo? Com estic jo de dilluns?
0: Estàs guapo i ressacós.
3: Estàs amorós.
1: Estic amorós i això és molt raro en mi.
0: Estàs amorós, sí.
1: Què estarà passant?
3: Has tingut un weekend estimulant.
0: Que haurà corregut este cap de setmana.
1: Podríem dir que igual lo contrari. Però bé, todo bien.
3: Todo bien.
1: Todo bien.
0: Dulce en el teu interior.
1: Sí.
0: Molt bé. Bueno, pues estem molt emocionats de la història d'unes mongetes que ben bé podrien protagonitzar una pel·lícula de Los Javis.
1: Totalment.
0: I guanyar un premi en Cannes.
1: Home, i tant.
0: Oi?
1: I tant.
0: Què més cosetes?
1: Més notícies. Més notícies vos porte.
0: Quines viralitats han cridat l'atenció?
1: Mireu, esta no és tan amable, no és tan simpàtica. Ai, i és que resulta que una xica li demana a la seva amiga que li cuide la casa durant uns dies, no? Sí. Fins ahí la cosa bé. Tu cries a la teva amiga de tota la vida. Ei, mira, me'n vaig de vacances, cuida'm la casa.
0: Cuida'm dels gats, regam les plantes.
1: Sí.
0: O jo què sé.
1: Però la cosa acaba sent una miqueta cara. Però no per a la que demana el favor, sinó per a l'amiga que el fa.
4: Bendita la mà que te parió. Patata tortilla, musa pilla, pilla. Patata tortilla, musa pilla, pilla. Patata tortilla, musa pilla, pilla.
1: Bé, resulta que el món està ple de gent amb la cara més dura que un sac de segells.
0: Perquè,
1: perquè resulta que aquesta xica li va demanar això a la seva millor amiga que li cuida de la casa mentre ella estava de vacances, però quan torna de les vacances,
0: ai, mare,
1: el que no se podia imaginar l'amiga és que la xica que li havia demanat el favor, la seva, en teoria, amiga, li demanara que pagara el que s'havia menjat de la dispensa durant aquests dies, que haurien sigut uns cacauets i unes olives, però és que ahí no acaba la cosa.
0: Encara que haguera sigut un pollastre.
1: Clar, la xica t'està fent un favor.
0: Clar.
1: Clar. Però ahí no acaba la cosa, sinó que també li va reclamar els diners de el Netflix i Disney Plus, ja que havia vist... ja que havia vist... tres sèries dels El Conte d'Ella.
3: Aquesta xica és molt cutre.
1: És molt cutre.
0: Però quina agarramenta. I si no havies Sprimer, te quedaràs a ma casa, però hauràs de pagar.
1: Clar.
0: Havies Sprimer.
1: Però espera, que ahir no acaba la cosa.
0: Que no acaba la
1: cosa? No, és que anem un passet més enllà de la taquineria.
0: Què passa?
1: Perquè no se'ls va demanar tot això, sinó que va, al revisar la factura de l'aigua el mes següent, veu que durant la seva ausència la seva amiga s'havia dutxat un parell de vegades i també li va reclamar la part proporcional de la factura.
0: De l'aigua?
1: De l'aigua. Sí, sí. Però com és que
3: diu? No vaig a... En la factura de l'aigua, com saps que s'ha dutxat 2 o 22?
1: Perquè clar, tu veus el període
3: consum.
1: De... Tu, clar, tu veus el període de facturació i dius, val, si jo he estat 15 dies fora, no em quadra que durant estos 15 dies s'ha utilitzat l'aigua.
0: Però vaig a dir-te, en 15 dies dutxar-se 2 vegades, poc me pareix.
3: No ho sé. Clar,
1: també,
0: s'hauria de dutxar cada dia.
1: Poco se dutxó.
0: Poco se dutxó.
1: Poco se dutxó.
0: Uno, dos... Però com és esta amiga?
1: De les sèries.
0: Esta amiga no ha donat pistes de que era una rata.
1: Home.
0: Jo m'imagino que això se diu de sèrie.
1: Jo penso
0: això
1: que...
0: no ve de noms.
1: No. Jo penso que l'altra amiga seria coneixedora d'estes taretes, no? De este morro que tenia l'amiga.
3: No me digues que la qui li ha cuidat la casa li ha pagat.
1: Jo no això li pagaria
3: no de ninguna manera.
1: Això no ho sabem. Jo
3: li ha reclamat.
1: Ella li ho ha reclamat.
3: Li ha reclamat.
1: Jo espere que no li ho hagi pagat, perquè damunt que sabes fent-li el favor de cuidar-li la casa,
0: poder
1: de
0: dir...
1: desplaçar-te de ta casa a sa casa per a cuidar-li-la, xica, eren no li cobres res.
0: Eren millors amigues, no?
1: Eren millors
0: podem
1: amigues.
0: Podem dir ja que són ex-amigues?
1: Podríem
0: dir-ho. Perquè això és pa que perquè ringuen.
1: Home, jo pensé que queda confirmadíssim que aquestes xiques ja no tenen cap tipus de relació, perquè a mi això m'ho fa un amic. I llavors dic que talli la relació, eh?
0: Però nosaltres no som així.
1: No, nosaltres no som així.
0: Vine a casa i agafa el que necessites, la despensa. Agafa... No t'ocorris cobrar-li Netflix per tres sèries.
1: Com si vols fer una festa
0: a ma casa.
1: Ni l'aigua
0: de dos dutxes. És que
1: clar, és impensable.
0: Que se deixa aquesta amistat, que aquesta dona, la que se'n va anar de viatge...
1: Home...
0: Pot... No val la pena.
1: No val la pena.
3: És que hi ha persona que té una malaltia en els diners.
1: Sí.
3: Que és un tacanyisme tan gran que jo trobo que això és una patologia, que és una cosa molt cutre.
0: No està bé la persona.
1: Quina és la cosa més tacanya que heu vist en amics vostres o que heu pogut fer vosaltres també? Perquè jo he tingut ataquitos de tacanyeria, eh?
3: De tacanyeria.
0: Jo no soc tacanya.
1: Ara no tant, però hubo una època passada quan érem estudiants que...
0: Però sí que tinc... Jo tinc una amiga que és les típiques persones estes que a l'hora de pagar... o està en el bany o no està... Sempre... A veure si algú se fa avant.
3: Però això ha canviat en el Bizum.
0: Són 35
3: anys. I és en quadrilla... I ara en el Bizum ha canviat, això. Perquè qui paga, paga un o una... Clar. O tal, i escolta, així mà no sé què. Ja està, fas Bizum i ja no hi ha problema.
0: També és de les que s'oblida sempre després de fer el trasllat del Bizum.
1: A mi se'm fa molta ràbia, eh?
0: Estic parlant de tacanyos de bedeveres.
1: Clar, a mi se'm fa molta ràbia quan el típic amic o amiga s'oblida de fer-te el Bizum i has de ser tu qui el descare. I dir-li, escolta, que portem...
0: Que me deus el Bizum.
1: Clar, i a vegades fa molta vergonya, perquè a mi són quantitats de 5 euros, però és que no són 5 euros, són 5 euros, 6 euros, no sé què de l'altra vegada, tal.
3: A mi em fa vergonya el comportament d'una persona que igual està... No sé si no crec que sigui sentit bé, si s'ha sentit bé. Igual tenim un conflicte. Que, quan anem al cine, li sap fatal...
1: De qui parla ara?
3: Clar. No, que no sóc jo, si no ho diria. En compte de la beguda que te posen en el combo,
1: sí.
3: demana les cotufes més grans i no demana beguda. I que...
1: I t'agarra
3: la xicona que està allà al cine sempre allà... No sap bé la seva beguda. Porta la motxilla.
1: Ah!
3: Una botelleta d'aigua. Perquè li sap... Li dona molta ràbia que li... És que te cobren per una botelleta...
1: L'entenc.
3: Dos euros. I jo m'emporto la meua de casa i tal. A mi...
1: L'entenc perfectament. Sí, la defense.
0: Una miqueta de raó.
3: Sí, però no penseu que queda... Perquè, clar, jo demano el combo, la beguda, i ell demana només les cotufes. I de beber, i xafa. Nada, gràcies.
1: Pensarà, si no, podria afegir, ja llevo jo mi agua.
0: Pensarà que igual compartiu la beguda o alguna cosa a dir, jo que sé.
3: I, bueno, que pense el que siga. Però bueno, és una cosa que...
0: Fa
3: un poc de risa, per no gastar-se 1,50, porta l'avui de casa.
0: Per això és com fer-te un suc en un aeroport, que te fa una malícia,
1: o
0: comprar aigua en l'aeroport, que veig que estigues comprant sang de unicorni.
1: Total, que dius que ja me pot hidratar esta aigua, perquè el que acabo de pagar...
3: També passa.
1: Jo al cine inclús he anat al següent nivell. La persona que tu nomenes porta la botella d'aigua, però és que jo he portat fins i tot les mongetes envasades en bossetes tip.
3: Fetes a casa.
1: Fetes a casa.
3: I els nachos, també.
1: Pues també perquè no s'ha donat, però també
0: quan
1: podria
0: estàs,
1: ser.
0: Quan estàs
1: sí,
0: mal de pasta, és caret, tot això.
3: I tant que és caret. És que és molt car.
0: No ho trobes desubicat.
1: I això sumar-hi, sopar i tot, perquè de normal quan deixes al cinema, després te fas alguna cosa.
3: Sí,
1: bé,
3: sí.
1: No estem per a derrotxar tant.
3: A mi m'afronta un poquet, però no passa res. Ja
0: però tu sí que coneixes gent capaç...
1: Sí.
0: Que, de fet, crec... Anem ara amb la 5, la cançoneta que abans ja havia fet acte de presència. Vinga,
1: vinga. Patata tortilla.
0: Que esta sabia avançat abans, perquè volia, tenia moltes ganes d'eixir. Però explica'ns per què.
1: Per què? Mare meva, per què? Bé, ja saben que tot ha pujat molt, no? La vida, l'IPC, tot està pels núvols i...
0: Bueno, esta setmana tots els articles, tota la premsa analitzava l'augment de la cistella de la compra.
1: Sí.
0: La cistella de la compra...
1: I el nostre Javi va fer també la setmana passada un anàlisi en el cadena de valor sobre el tema de la cistella dels aliments i un dels aliments que més ha pujat de preu significativament és el preu dels ous!
0: Sí,
1: dels ous.
0: Els ous estan cars.
1: Però no sé si ha pujat tant com per a demanar 2.200 euros per una truita de creïlles.
0: Me dius?
1: Sí, no. 2.200 euros. La truita més cara ja està considerada com la més cara del món.
0: I què portava aquesta truita?
1: I què portava? Bé,
0: ous, l'influenciador... I or, diamants...
1: Com a mínim, no? Però no portava res d'això. L'influenciador Ibai Llanos, que és un dels influencers més reconeguts ara en les xarxes socials, bé, les ha revolucionat per complet en mostrar aquesta tortilla valorada en 2.200 euros. De fet, al ser tan cara, et deixen en el restaurant fraccionar el pagament. O sigui, fraccionar el pagament d'una truita de creïlles.
3: Pots demanar un préstec i anar pagant.
1: Sí, la pots pagar en 6, 12 o 34 mesos. Bé, sí.
0: I a mi que em pareixia cara de 6 o 7 euros d'algun
1: supermercat.
3: Quant valen estos ous? Pues o és la creïlla, que és el que
1: és cara, sí?
3: O és l'oli, què és?
1: Bé, Ibai explica que el seu preu desorbitat es deu a la qualitat i exclusivitat dels seus ingredients. I acaba de descobrir que n'hi ha creïlles exclusives i ous exclusius, cosa que jo no sabia.
0: Sí,
1: mira, les creïlles que utilitzen per a fer aquesta tortilla és de la variant Bonote, que es venen a 500 euros el quilo.
3: Claro.
1: És una variant molt exclusiva que només es poden arreplegar durant 2 setmanes a l'any. Val? O sigui, que imagineu-vos. També porta ceba caramelitzada...
0: És el caviar de les creïlles.
1: A mi tant. Sí. Porta ceba caramelitzada amb el vi Pedro Ximénez, que ara... Per mi ja és un poc cutre això de fer les reduccions de Pedro Ximénez. Això ja és de mode. Això ja està passant de moda.
0: En carn, en sang d'unicorni. I què més?
1: També porta trufa blanca, caviar de beluga i dani.
0: Ai. Això no és una tortilla de granadilla. No,
1: això són guarraes.
0: Esto de granadilla en sembla sense. Ja està. Tota la cosa
1: tot el que tenim d'ahir són cotxinaes. I també porta els ous de gallines que es diuen gallines marans. Que són unes gallines... No sé si coneixeu les gallines marans vosaltres.
0: No tinc el gust. Les gallines
3: pija. Les gallines pijes des Beckham.
1: Seran les gallines pijes des Beckham, segur.
0: Les gallines des Beckham són estat guapes. Una cosa espectacular.
1: Home, és que si estan en casa des Beckham... Beckham no poden,
0: no poden ser
1: lletges.
0: No poden ser lletges, no.
1: Bé, aquestes gallines es posen una mitja de 5 ous a la setmana, o sigui que posen molt poquet, per això són ous també molt exclusius, i la peculiaritat que té este ou és que... Este ou és un ou... molt marró.
3: En dos rovells o algo.
1: No, en un rovell, però és molt marró. De fet, es diuen que són els ous de xocolate, perquè té un color així similar al del xocolate. Sí. Sí,
3: la yema és així de xocolate.
1: I diuen que tenen la proteïna...
0: Quina pinta de tindre ixa tortilla gravilla.
1: Mira, xica,
0: rara per mi.
1: Tu la veus i és una normaleta, eh? No té una peculiaritat visual, la veritat.
3: Però este l'ha tastat, l'Ibai.
1: I l'Ibai l'ha tastat...
3: I què diu?
1: I sabeu quina ha sigut la seva valoració? A veure, com a mínim...
0: Home, hauré tocat el cel.
1: A veure, com a mínim hauré tocat el cel, no? Perquè 2.200 euros... 2.200 euros...
0: Que li hagi valgut la pena gastar-se aquest diner.
3: Digue'm, és la tortilla sencera i la ració, i serà, pues, el que siga, no? A 200 euros.
1: Clar, ell se va demanar la tortilla sencera.
0: Ell 2.200.
1: 2.200 euros va pagar, la truita. Sí. Però bé, què ha dit?
0: Congela bé si no te l'acabes. No, després fora broma. Què ha dit?
1: Bé, podríem esperar-nos que fora la review, no? La valoració més alta del món de les truites mundial, però ella ha dit que no és la millor truita que s'ha menjat en la seva vida.
0: ¿En serio?
1: I que si ha de triar, sabeu en quina es queda?
0: En la de sa mare.
1: En la del seu avi.
0: Ai!
1: Clar,
0: veus patatón, pa que te gastes 2.200 euros si tota la vida del món sempre és el millor el plat que te fa...
1: De sempre...
0: L'abuelo, ton pare o ta mare.
1: De sempre, amb productes de casa que sí que saps realment d'on ve, perquè bé, per a mi que me digues que porta creïlla bonote, pues xica, jo me quedo igual, la veritat.
0: Jo també. Una que era dia recient agarraeta d'ahir de Meliana.
1: Clar,
0: vos dic jo.
3: Boníssim.
0: I els ous de xocolat.
3: I si m'apures una d'aixtendres.
0: També.
1: O de carxó.
0: Oi, d'aixtendres,
3: que bona.
1: Que bona.
0: Vinga, llevem esta música horrorosa, també te dic, Digno de que se la... Quasi pareix de les que triï jo. Espera, que anem d'un altre tema, no?
1: Anem a un altre temazo.
5: Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás.
1: ¡Epa!
0: ¿Qué le pasa a Ricky Martin?
1: Un pasito para adelante y un pasito para atrás va a donar una persona que... Es que, mira, esta noticia la ha recuperat. La ha recollit así en este que yo. Per lo surrealista que és el titular.
0: Vinga, vale? Digues.
1: Mira, vos conté. No té més transcendència, el que vaig a dir. Vaig a llevar-vos el titular i passarem a una altra notícia, perquè bé... La dice en castellà perquè si no perdria el sentit.
0: Vale.
1: Rescatan a un hombre tras hacer el pino y caer de un puente en el municipio... En el municipio de Pinos Puente.
0: Espera que lo investiga, pero el titular.
1: Ahora.
0: Premio al mejor titular del año.
1: Claro, si una caiguda. Si una caiguda ya fa risa, te imaginas caure fent el pino en Pinos Puente. Pinos Puente és una localitat de Granada.
0: És el colmo.
3: O sea, fas el pino.
1: Fas el pino.
3: Caes del puente.
1: Sí.
3: Te rescaten
1: en Pinos Puente. Sé que és molt ruïníssim, això. Però ho havia d'incloure.
3: Gran titular.
1: Però bé, vos dic que mos podem riure tranquil·lament perquè este home està

0: bé, està bé la persona. Sí, bé. Se recupera favorablement després d'haver fet el pino en Pino Puente.
1: El colmo del pino, a veure, el colmo pino del pino.
2: En un puente...
0: En Pinos Puente. Tu pots fer el pino en siga, però si ja fas el pino...
2: En
0: Pinos Puente.
1: No te caigues. Si fas el pino en Pinos Puente, no te caigues perquè ixes en els titulars.
2: Si no fas el pino en un puente, perquè podies caure.
0: També, també.
1: Vinga, va, remata't la secció.
0: Després de ser el Sarifo, pense que ara és moment que ens vestim de gala.
1: Oi?
0: Perquè demà a Madrid s'anem de premis, s'anem de premis. Demà a Madrid se celebren els premis de l'Acadèmia de la Música.
1: M'agrada a mi una bateta muda ara.
0: Home, i posar-se un bon make-up. Demà es celebra els premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola a Madrid, que són els coneguts com els Grammy Espanyols. Una gran presència valenciana estan entre les nominacions.
1: Abril?
0: Abril? Sí, sí, sí, sí, sí, però no és l'única, no és l'única que està nominada. I és que si alguna cosa tenim els valencians és Art Apoalaes. Apoalaes.
1: Es pelos orelles.
0: Home, entre els nominats i nominades, a banda de noms com la Rosalía, Amaya o Valeria Castro, troben la representació valenciana amb els noms de Guitarrita de la Fuente, Blanca Paloma, la Maria, el Botifarra, la DJ Inmir, que també està nominada, el compositor Vicent Ortiz Jimeno i també la nostra Abril, la Benicera Abril.
1: Un aplaudiment per a tots.
0: Un aplaudiment.
2: Ole, ole. I quan se sap? Què és esta nit?
0: No, demà.
2: A demà per
0: demà
2: la nit.
0: Demà se celebren a les 10 de la nit.
2: A les 10 de la nit. Després demà ho sabrem.
0: Sí, però molt és bé. Que quin nivell, eh? Quin nivell tenim d'artistes nominats junt
2: demà
0: amb la Rosalía.
2: Demà podíem fer una telefonadeta, abrir la Maria i això, desitjar-me
0: sort,
2: personal.
0: A veure com estan, moments previs de la gala.
2: Claro. I t'ha dit que no, que no mos agarra el telèfon. Ai. No, perquè l'home està tocant la guitarra sempre per ahí, no hi ha manera.
0: No hi ha manera, no hi ha manera. Jo també ho he intentat i no hi ha manera, eh?
2: O a Blanca Paloma i fer un d'això. Pues molt bé, fenomenal.
0: Bé, les desitgem tota la sort del món, no sabem com acabarà la cosa, però el fet d'estar nominat ahir, o nominada, és un premi ben guanyat, la veritat. Així que visca el talent valencià i que visca la nostra música i el nostre art.
1: I el nostre Fran, gràcies!
0: També, vinga!
2: Gràcies, Franço!

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu l'indona.
5: Vale o no vale?
6: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
4: Però si fa dos hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
7: És tan lamentable.
4: Estat-te a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
6: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
4: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
8: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
9: Rebut, policia local, anem cap allà.
4: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
10: Queda clar, sí.
6: I què vols que faci si fer i desfer és la faena del matalafer?
8: Ui.
6: Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
4: Jo ja plegue, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
11: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
6: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
12: Ei, ei, que trabaja el rei.
6: Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
13: Està tot molt mal.
14: Com esperava això i em fa sentir trist.
13: Molt mal està tot.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albai.

0: Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, per

0: persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta 102.2.
0: De tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Gràcies, estimat Javier González. Són les 7 i 10, segon hora d'avui, dilluns. 7
1: i 10, no, 5 i 10.
0: 7 i 10, les 10, 7 i 10.
1: És que això a mi me passa mogolló.
0: Però mogolló. No,
1: no, a que jo a mi me passa mogolló.
2: És de veres, quan veus el 17, el 18, és fàcil que...
3: Però això és l'edat? Sí.
1: No,
0: no,
1: és,
0: no, és, no. És, que, és que fem un, una associació aixina ràpida. O
1: que és un i un 7 i doncs mira, és un ICE.
0: Bueno, que són les 5 i 10.
1: Són les 5 i 10.
0: Les 7 i arribaran, però de moment són les
1: 5. No tardaran.
2: No estaràs tu ja així, Ximo, per donar l'hora.
0: Claro.
2: Eh? No, estarà...
0: Reis, Joan, arrencant la seva hora de la cultura. En efecte, estarem, i estarem preparant
1: però
0: el,
1: saps
0: el dia de demà.
1: Que t'has devanit en la cançoneta.
0: M'he devanit, sí. Jo el que volia dir és que el nostre estimat Javier González, que és el nostre líder espiritual en matèria econòmica, està guanyant-se un lloc en la Direcció General d'Ambientació Musical del programa. De nou, perquè porta a Gordon Lightfoot. És que és com si m'he llegit el pensament. Han llegit el pensament.
1: Té agarrat el punt.
0: Los más grandes. Los más grandes.
2: Sí, sí, sí. Bueno.
0: I gent més un altre estil.
1: Bé, sí, sí. Jo soc més del petardeo.
0: Rafaela Carrà, un poquet la Pantoja. Rafaela
1: Carrà és lo bo. De lo que jo punxe, Rafaela Carrà és lo bo. D'ahí cap avall.
2: Però hem de tindre-ho tot, la recàmera preparada.
0: Però, González, més enllà de la Direcció General d'Ambientació Musical,

0: en economia avui...
1: Què tenim?
0: A economia la cosa va... La cosa va que xuta.
2: Correcte.
0: N'hi ha acord en el tema de l'estret o com està això?
2: En principi estaríem prop de tindre un acord, estaríem prop. Un acord d'una treva de pau que estaria parlant d'uns 60 dies aproximadament i de que es tornaria a reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha fet que la... Bueno, l'optimisme, saps? Ha apoderat dels mercats i dels inversors.
0: Els mercats estan bojos.
1: Els mercats són uns exagerats.
0: Perquè el barril de petroli estiga a 70 o 80 paus.
2: Tant de bo que estiguera a d'això. Estan ara a 97, 98 dòlars.
0: Que vaig baixant, que vaig baixant.
2: Tornar a situar-se en això.
0: Però que estan a
2: 97, 98 dòlars. L'IBEX 35 creix fins als 18.300 punts. Se'ls ha superat. O sigui que és una jornada completament alcista. Quin és el tema? Que Wall Street ho està tancat i, per tant, hem de veure això com impacta a partir de demà, en el mercat dels Estats Units. Sobretot també perquè a partir de demà, o de després demà, podrem veure si realment aquest acord va avant o no, perquè, tal com ha confirmat Teheran, estan en bon camí, han arribat a acords, però la signatura d'aquesta possible pau no serà imminent. Així que, bé, optimisme avui, bones notícies, bones xifres, però a l'espera de què és el que passa demà,
1: que
2: o després demà, que és el mateix que passava fa 3 mesos. No?
0: És que nosaltres, en lo de sanquetats que som, nosaltres no podríem ser diplomàtics. Tu t'imagines mirant, saps, per la mirilla d'una reunió d'estes que estan per un quintem allà... mesos i mesos i setmanes i l'economia mundial en combustió. Che, per favor, arribem a un acord.
2: De moment...
0: Almorcem. Si almorçarem.
2: Echa.
0: A la valenciana manera, ho aclariríem fàcil.
2: A l'hora del cremat...
1: A l'hora del cremat ja està arreglat. Ja estava clarit l'assumpte.
2: Ja està tancat. Però, en fi, veurem com evoluciona tot el això. Mercat. Exacte. I veurem també si es consolida o no aquest acord de cara als pròxims dies. Però... Sí. De moment, avui vull parlar-vos d'una de les infraestructures que s'ha convertit en un autèntic motor d'ocupació, d'innovació, sobretot en els últims anys a la ciutat de València, que són els caps tecnològics i d'innovació. Jo sé que ja els hem nomenat una miqueta en aquest espai, però...
0: Dius hubs, no? Hubs. En anglès, que és hub...
2: Hubs.
0: Sí, exacte, molt bé.
2: Què t'ha paregut?
0: No? En anglès, hub. Vale, s'escriu hub. Però vaja, ara sabrem una miqueta més què significa tot allò. És com un conjunt de coses, no? Com un una cosa així.
2: Al final, això no són solament edificis d'oficines, sinó que són ecosistemes on s'unís una miqueta el talent local amb la vessant més internacional, i el que es fa és que s'aconseguís que les empreses creixen més ràpid gràcies, sobretot, a les sinergies, a l'atracció d'inversors, a l'interès, intercanvi d'idees, i un dels exemples més potent, que és el que estava fent referència, el tenim ací a València, a la Marina en concret, de Terminal Hub, que és del que hem parlat.
0: Hem parlat moltes vegades.
2: Clar, este espai s'ha consolidat com un punt d'innovació més internacional de la ciutat, reunís al voltant de 500 professionals, 35 nacionalitats diferents i, molt important això, una mitjana d'edat de 36 anys. Correcte.
1: Que jovens. De la meva quinta.
2: De la teva quinta.
0: Allà treballen 500 persones joves de menys de 36 anys.
1: Quin got,
0: clar, altament formats en treballs, imagina, vinculats a la tecnologia i això, i entre empreses, diguem, van ajudant-se o espentant-se o tirant per acabar amb projectes.
2: Clar, el tema d'això és per què és tan interessant, per què és tan interessant, ja no solament a nivell d'innovació, sinó també a nivell de l'economia valenciana, que és el que ens aporta i com funciona tot això.
0: Perquè aquests xicons i xicones són allò que diuen nòmades digitals, és a dir, són persones que venen, bueno, d'on vinguen, i venen ací a València i diuen, mira, saps què? Però estic molt bé així, en la manera allò.
2: Així s'està bé, no?
0: També en este hub,
2: correcte.
0: Està molt bé, no?
2: Anem a preguntar-li-ho al seu director, Francesc Pons. Com estàs? Bona esplada, Francesc.
3: Bona esplada. Hola,
2: Francesc. A veure, Francesc, explica'ns una miqueta. La paraula hub, estàvem així fent la broma, no? Però com explicaries d'una manera senzilla què és determinar el hub i per què és important per a l'economia valenciana en general?
3: Molt bé. En primer lloc, moltes gràcies, Ximo, Gemma, Javi. I s'ha dit, al final un hub d'innovació, o un hub, en general, la paraula en anglès, vol dir punt d'encontre. I això, al final, és un punt d'encontre empresarial lligat a la innovació, el talent, l'emprenedament, la formació, la tecnologia i la inversió. Este projecte s'ubica en l'antiga terminal marítima, en el Port de València, en l'entorn de la Marina de València, que, com sabeu, s'ha convertit en un gran pol d'emprenedament i innovació en el sud d'Europa i en l'est del Mediterrani. I aquest espai, al final, congrega 5.000 metres quadrats on treballen a diari 500 professionals de diferents àrees, de diferents països, i on hem aconseguit en 2 anys

una ocupació del 100% en oficines, 85% en punts de treball, on hem aconseguit celebrar més de 500 events, 10.000 persones, però sobretot és el talent que es genera ahí en el dia a dia. Com

0: tenim a diferents nòmades digitals, expatriats, empreses consultores, innovadores, i bueno, s'han convertit en un punt de referència lligat a la innovació en València.
1: Bueno, pues realment és un... És això, és un, és un gran punt d'encontre.
0: Sí.
1: Però són... La majoria, diguem, són empreses que busquen també sinergies entre unes i altres, i com heu aconseguit, diguem, un punt d'encontre de, diguem, de tecnologia, d'inversió a nivell digital, diguem, de modernitat en València, i per què en la Marina, com s'ha desenvolupat això?
0: Primer, anem dient del territori cap a dins, no? Perquè a nivell territorial, València ha convertit en els últims anys en un poble d'emprenement, 30 universitats, 30 escoles de negoci, 30 incubadors acceleradores, fondos d'inversió, 30% més barat que Madrid i Barcelona, tercer capital a nivell d'inversió, després de Madrid i Barcelona també. Bueno, està seguint, diguem, un entorn favorable. Després la Marina, des de fa més de 10 anys, està configurant com un pol d'emprenement fonamental, especialment en l'impuls al principi de Lanzadera i Engels, tot el que és Marina d'Empreses, i després pues, d'Insomnia, de Biohub o de Zeus. I després hem arribat de Terminal Hub, com l'últim actor en la Marina, que al final el que està fent és atraure i crear les condicions especials per a que les empreses s'instal·len, sobretot creen les millors ocasions d'emprenement, d'innovació i d'inversió. El que fem allà és crear els condicionants, mapegem molt bé tots els actors, creuem les relacions i entre elles al final acaben generant pues, talent, una formació, se torna gent de fora, s'exporta talent a altres llocs, s'aconsegueix inversió, se fan events, per tant, se creen les condicions adequades per a que hi succeïsca la innovació.
2: Clar, però és que ho estàs explicant així, com d'una forma molt natural, no? Però has dit, mapegem els agents de... No pot entrar allí qualsevol empresa. Si algú està interessat, què és el que ha de fer? Sou el Tinder de les empreses?
0: Al final creen les condicions perquè succeïsquen les relacions, val? Que tenim l'entorn favorable, el caldo de cultiu, i sembren la semilla i evangelitzem sobre aquest tema, si podré ser. Per tant, tota empresa que estigui allà a la innovació, a la tecnologia, a l'emprenement, sigui quin sigui el sector, sí que també és que tenim sectors pues, que més afins o d'alguna forma s'estan desenvolupant més en València, com el Deep Tech, la intel·ligència artificial, i el Digital Health, o tota la part de salut digital, o lligat a la longevitat, estan siguent grans verticals en què estem treballant, però també treballem en temes de mentes, en temes de comunicació, en temes lligats al fintech o a seguros, en temes biomèdics. Per tant, allà se generen pues, una sèrie de verticals i de sectors als quals nosaltres li proveïm de les condicions per a que generen relacions.
1: I de les relacions, diguem, que han eixit, o de les llavors, diguem, que
3: s'han plantat,
1: que allí en el Terminal Hub heu plantat, i bueno, la collita com ha sigut?
3: Quins fruits heu recollit?
1: No? Per utilitzar la metàfora, no?
0: Bé, pues,
1: quines connexions han eixit, que pogués dir-nos, però mira...
0: Pues, per exemple, IBM instal·la el seu Digital Sales, que és un pilot a nivell mundial, que és una de les poques centres en tot el món on agarren recent egressats de les universitats europees de Middle East i Nord d'Àfrica, se'ls duen durant 6 mesos o un any a Terminal Hub, es formen en ventes digitals i en tecnologia, i després tornen als seus països. Per tant, hem aconseguit un gran centre de formació i hem posat en el mapa aquest centre de formació digital, de ventes digitals, d'IBM com a gran empresa tecnòloga a nivell mundial, per a que els seus estudiants, els seus membres, vinguin a estudiar a València. Després també està el Club Càmera de Comerç. El Club Càmera de Comerç el que fa és generar el seu centre de club d'emprenement i innovació, i els seus membres pues, van allà a fer connexions, a fer els events o a treballar directament. L'Institut d'Empresa, que és una de les empreses de negoci, una de les escoles de negoci líders en Espanya i a nivell mundial, pues, té la seva seu en el Terminal Hub. Per tant, molts directius, els directius, se formen a diari en les nostres instal·lacions. Hi ha inversors, que per tant han invertit en startups allí, estan ojeando, estan d'alguna forma veient el que passa allí. Tenim venture builders que construeixen projectes de zero en inversió o en talent, en aconseguir que empreses d'allí escalen i aconseguir que inversió. Al final, en tots aquests hem fet un treball. Hem aconseguit que també empreses d'allí facin pilotos per a empreses bancàries o financeres a nivell mundial. Bueno, en el dia a dia s'aconsegueixen grans èxits.
1: Caram. Diguem un projecte que de moment és una, bueno, és una idea. El típic projecte de garatge.
0: Sí.
1: Pot tocar, diguem, alguna d'aquestes portes per a que aquest projecte pugui anar creixent? Que parlaves del talent que tenim en el nostre entorn, la formació i també les idees que puguen
0: qualsevol haver. Empresa, persona, organització estem lligats a elles. De fet, també tenim un challenge, una espècie de reto que llançarem dins d'un mes aproximadament i que celebrarà el seu demo day en el mes de novembre en The Terminal Hub, que és The Terminal Challenge. Vol dir que aquelles empreses, organitzacions o emprenedors en talent emergent, sobretot anirien molt dirigits a escoles de negoci, a universitats i centres d'innovació, per a que resolguin els grans reptes que tenim actualment a nivell mundial, no? Sobretot molt lligat a la sostenibilitat.

0: I aquesta empresa podrà aplicar i li donarem espai de treball i mentorització que la faran els propis hubbers, les propies persones que estan en el hub perquè puguen créixer. Per altra banda, també parlàvem abans de l'edat mitjana, que són 36 anys, però hi ha gent de 60, i hi ha gent de 18 anys, hi ha gent de totes edats. Tenim gent superjove abordant projectes, però també és una, tenim una, un hub molt bimodal, no? Gent molt jove en la part de la capa esta formativa en IBM, però també tenim gent de 60 anys que després d'una carrera corporativa o en un banc, una asseguradora o en indústria, pues decidís emprendre i també pues, començar el seu camí emprenedor, tenim la Hades, però no han recorregut important.
1: Teniu experiències d'emprendiment de sexagenaris.
0: Sí, sí,
1: no
0: sí,
1: perds
0: sí.
1: l'esperança, per tant.
0: Sí, no, no.
2: Feia careta, Ximo, de
1: que... No, escolta, no, és que tinc una idea, jo... No, però està bé que hi hagi emprendiment en qualsevol edat, no? Que no, no. Sigui, sembla que tenim la idea
0: no,
1: que l'emprendiment
0: no, no.
1: ha de vindre d'això, dels de sectors fet, universitaris, del talent jove i això.
0: De fet, tenim molt mapejat i tenim l'experiència de que moltes vegades les millors startups, projectes d'innovació, venen per models B2B, que vol dir negoci a negoci, de gent que ha tingut una experiència ja en certs sectors, indústries, o gent de banca que s'ha prejubilat, o gent que ve d'altres sectors, o inclús antics funcionaris que s'han prejubilat, van a emprendre, s'ajunten a una resta de professionals i sempre diguen que tenen tota l'experiència, tenen la capacitat, el temps i poden moltes vegades també els recursos per a poder avançar. Tenim la idea d'eixar d'un garatge, de dos xavals en sudadera...
1: Exacte.
0: Però ja
3: però
0: no sé...
3: Però no,
0: ja,
3: ara és així. Ara és un... No, hub, d'estes.
0: Sí.
3: I pel que estic explicant, el perfil dels professionals són tecnològics, però programació, informàtica, entenc que màrqueting, vendes... inversors econòmics...
0: Clar.
3: Aquestes serien els perfils més freqüents.
0: Sí,
3: no?
0: Tenim, per una banda, molta persona, molt de professional o molta empresa lligada a tecnologia, molta lligada a ventes, també altra lligada directament a IT, molta de comunicació, màrqueting, màrqueting digital, continguts digitals, consultors, despatxos d'abogats dedicats a l'M&A, al management and acquisitions d'empreses o inversió. Tenim inversors, venture builders, associacions empresarials tipus EBAP, per exemple, que és l'associació de dones empresàries.
3: I Ximo comentava al principi, o Javi no recorde, i molt d'estranger vivint així, de nòmades digitals.
0: Nòmades i expats, o sigui, expatriats. Vol dir que al final tenim el 35% més o menys del nostre hub és internacional. Tenim pues, 35 nacionalitats diferents, molt de Nord d'Àfrica, Middle East, Itàlia també és la segona nacionalitat després d'Espanya, Latinoamèrica, i bueno, són expatriats, són nòmades digitals. Nòmades digitals sí que ve una temporada, 6 mesos, un any, treballa, va a una altra ciutat, tenen un perfil molt qualificat. Després estan expatriats, està la part d'IBM també, que són pues, recent egressats, gent de 25 anys aproximadament, que ve un any, mig any, un any a formar-se a València. I després també tenim empreses que tenen la seva seu fora, però volen tindre un ull, d'alguna forma, en la nostra ciutat per a captar talent i per a generar riquesa.
1: I, Francesc, parlaves també dels inversors. També és una pota molt important, no? Però un hub tecnològic tira també cap amunt. Que, sense dir noms, això, no? Jo sóc de natural indiscret. Però què perfil hi ha d'inversors i què busca, diguem, l'inversor que toca a la porta de Terminal Hub?
0: Mira, per donar solament una dada, en València s'han captat l'últim any en inversions en start-up 229 milions d'euros. Comença a ser ja important. Sí que també és que ens falta la part corporativa.
1: Però són inversors que diuen, a veure, jo tinc la pasta i estic a la... Bueno, estic obert a que m'arriben projectes, o busquen determinat tipus de projecte vinculat, que sé jo,
0: tenim...
1: a salut, a biotecnologia, sostenibilitat, diguem, on estan els camps on hi ha més futur, diguem. No?
0: Tenim tres tipus d'inversor en el nostre entorn, que són els business angels, que sí que és capital semilla, presemilla en projectes molt incipients. Estan els family offices, que inverteixen, també són pues, empreses familiars que han evolucionat i han creat un fons d'inversió.
1: Són valencianes?
0: Sí, moltes famílies valencianes conegudes, pues, que han creat un vehicle d'inversió per invertir en diferents sectors o diversificar les seves inversions en el capital risc, en la part de startups. I després estan els fondos, probablement fondos, que bueno, són diversos inversors, o fondos de fondos que fondegen per crear d'alguna forma un projecte d'inversió, un vehicle d'inversió. El sector on estem veient més inversió últimament és la part de salut, lligada a biomedicina, biotecnologia, digital health, digital care, genètica, longevitat, hi hem vist molta diabetes, epigenètica, teràpies contra el càncer, i aquest tipus de sector l'hem vist molt evolucionat en els últims 5 anys des de la pandèmia. Després, la intel·ligència artificial, en tota la seva part d'IA generativa, ha sigut un gran disruptor en els últims 2-3 anys, i especialment en la part deep tech, en quantum computing i diferents tecnologies deep tech.
1: Parlaves de la intel·ligència artificial, moltes vegades també el nostre compare, Javi Lacord, parlem moltes vegades de la part diguem, més amenaçant, no? Cap a, no només al sector tecnològic, sinó en general. Com conviviu amb un aliat amenaça? Com ho viviu des d'un hub tecnològic com vosaltres?
0: Pues, al final nosaltres impulsem la innovació i això és una revolució més.

0: com qualsevol revolució industrial, sectorial, social, política, pues du al final moviments de plaques tectòniques, evidentment. Hi haurà transformacions importants que ja s'estan venint i, de fet, moltes consultores, empreses de desenvolupament informàtic, pues, estan transformant el seu model de negoci. Moltes empreses del nostre entorn, inclús IBM, que la tenim allà dins, estem veient en el dia a dia com és una ferramenta i transformarà en positiu tot el nostre futur.
1: L'altre dia xerrant amb persones que estan, diguem, més ficades en qüestions d'enginyeria, de tecnologia i allò, arribàvem, diguem, en la taula a la conclusió, no sé si és, si et volia compartir-la amb tu, que és més que probable que els primers oficis tecnològics on estiga afectat d'una manera impactant, notòria, la intel·ligència artificial, siga programadors o semblants que estan accedint, diguem, al seu primer treball. Perquè ahir la IA els reemplaça d'una manera molt eficient. És més difícil que un enginyer o un tècnic sènior el pugui reemplaçar, perquè realment és el tècnic sènior el que ha de manejar la intel·ligència artificial.
0: Totalment.
1: Però què passa? Si aquests tècnics sèniors d'ací 10 anys ja tenen 60, estan de... me ho invente, i no hi ha reemplaç. O sigui, si no hi ha oportunitat per a la gent de present eixida de les universitats, com va produir-se aquest reemplaç si no toquen empreses, si no toquen experiència?
0: És una transformació brutal i encara no som conscients de l'impacte que té i tindrà l'intel·ligència artificial en qüestió d'uns anys. De fet, nosaltres començarem a utilitzar ChatGPT fa 3 anys i l'evolució a la Claude d'altres ferramentes és brutal en qüestió de mesos. És tremendo. Des d'aquest punt de vista, sí que veus que el talent s'ha d'anar reemplaçant i renovant, perquè nosaltres un desenvolupament informàtic abans es feia en mesos, ara es fa qüestió d'hores i d'una forma molt eficient. Hi ha feines tipus consultoria, de tipus estratègica, o temes de comunicació, temes de contingut, de revisió... Sí que és de veres que s'estan transformant completament, però el talent ha de renovar-se i les formacions també s'estan adaptant als temps que venen. Però totalment d'acord amb aquestes anàlisis.
1: Bueno, pues esperem que aquestes anàlisis hi hagi aquesta renovació, perquè, clar, també la gent jove ja també informada, aquesta gent de les universitats i les escoles de negoci valencianes, necessiten també de tocar empresa i començant a fer hores a fer hores de programació, a fer hores de negoci també, a fer hores de treball per agafar aquesta experiència. Pues, molt bé, escolta, fenomenal.
2: Sobre tot perquè,
1: això és futur, bon, és clar, present ja des de fa temps.
2: Això és el tema, no? I que sobretot és un futur que passa per crear llocs de treball vinculats a tots aquests sectors que estàvem comentant i que sobretot són llocs de treball que aporten un major valor afegit, que és, deixant a banda o en paral·lel, als sectors tradicionals en els que s'ha recolzat l'economia valenciana i, per tant, és una manera també de no viure solament del turisme de sol i platja, però sí de la innovació de sol i platja també, perquè al final és un atractiu, no?
0: També se pot innovar en la part de turisme, també se pot fer, però en molts pocs quilòmetres quadrats hem sigut capaços en València de concentrar molts centres de talent. Universitats, fondos d'inversió, hubs tecnològics, incubadores, acceleradores, coses de negoci, al final s'ha configurat un ecosistema i una comunitat única.
1: I després, a nivell d'inversió, que moltes vegades parlem d'això, si estàs buscant una inversió superior al 3%, igual hauries de fer alguna telefonada.
2: Això has de veure.
1: Aquests inversors que en saben més.
2: Correcte.
1: Que el retorn serà prou més d'un
2: 3%. Una miqueta més.
1: Perquè vaig estalviant de cara al futur.
2: Perquè pagui una volteta. Francesc Pons, director de Terminal K, moltes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada.
0: Moltes gràcies. Bona vesprada.
3: Gràcies, Francesc.
2: Adéu.

0: Les 5:33 minuts. Esta sempre és moment per a dir quin gust. Quin gust tindré la d'ell, quin gust els convidats que ells ens porta i quin gust tot allò que passa per les mans dels grans, dels fantàstics, dels fenomenals, com els dius tu?
1: Formidables.
0: Formidables, cal.
2: Formidables.
0: Formidables de la gastronomia valenciana. Vicent Gil, com
3: Vicent,
0: estem?
3: Què tal?
2: Pues se sent de meravella.
0: I estem supercombollats.
2: Estem molt ben acompanyats. Ja ho sé, que tu ja tenies ganes de esta entrevista, perquè la clòxina és un dels elements gastronòmics diferenciadors que tenim en València.
0: Totalment.
2: Bueno, mon pare no hi ha dia, sobretot els caps de setmana, que és quan apareguem per allí tots, que ell no tingui allí el seu plater de clòxines, o sigui que...
0: I la nostra nutricionista, a més, que ens diu que són fonts de ferro fonamentals,
2: sí, senyora,
0: i boníssimes per a la dieta.
2: Sí, senyora.
1: I després, no és parlar malament del mejillón en gallego.
2: No,
1: jo no vull parlar malament de ningú. Però això és incomparable.
0: Sí, no. són
1: és un gust, no? És una finor, és incomparable.
2: Això ara ho parlarem.
1: Jo me la jugo en qualsevol mejillón del món mundial.
2: Perquè heu vist que l'altre dia, quan ens convocaren a Casa Pescadores i tal, sí, no sé què, vam baixar a conèixer a Amparín la clotxinera, l'última clotxinera, i no sé què. Clar, nosaltres vaig dir, serà una dona major vestida de negre, i tots estem per allí, i qui és Amparín, i qui és Amparín? I ella estava allí parlant a la porta, no sé qui, i no, Amparín és aquella, claro, va vindre vestida com per anar de boda, i jo vaig dir, bueno.
1: Però és que Amparín és una estrella de Hollywood.
0: Mira, és un belletón.
1: És un belletón, mudadíssima, claro, i estupenda.
0: Tove i tot. Sí, sí,
2: pues, pues així la teniu. Amparín, que ella vol que li diguin Amparín, Amparín Maria Casaus, de els, com se diu, clòxines de Viver, Germans Maria. Una empresa que ja porta diverses generacions, al començar el pare i els tios, al final se quedaran el germà, i al final el germà li dirà Amparín, i jo, això me cansa molt. I ella va dir, pues tu seguís, que jo, si tu te'n vas, jo continuo, que ella és guerrillera. Com és això de ser clòxinera?
4: Pues con ya digui l'altre dia en Casa Pescadores.
0: Ara baixa-li un poquet el micròfon. Serà dur, però bueno, no ho sé, tu conta-ho.
4: Con ya ho digui, pues una locura. És embarcar-te en una locura perquè, pues això, que cada vegada el sector és més difícil, més competitiu, perquè encara que som los reyes del mambo así en València, la clotxina valenciana, pues ya competència externa. Però vamos, que la gent segueix buscant-la. I sí, és dur, és dur.
2: És dur perquè mos passaren un vídeo molt xulo que feien al principi, i ella estava allí dalt de la bater, amb pantaloner curtet, en camiseta de tirants, allí. I jo dic, però això tu t'has vestit així pel vídeo? Diu, no, això ho faig jo de veritat.
4: Sí.
2: O sigui, tu eres de les que vas a la batea.
0: Sí, com és el dia a dia, o com és la feina a la batea?
4: Pues es comencem des de les 2 de la matina, que a lo millor estan tancant les cuines, lo que és l'hostaleria, que estàs ja a tope comunicar, te van dient lo que volen pa demà, que és lo que volen pa demà, o a les 4 del matí que te crida algun client que li fa falta, gènere o palen demà, també estàs comunicar.
2: Bueno, a les 4 del migdia, que això ho he vist jo, en el WhatsApp, allí.
1: Lo de la desconexió digital.
4: Són 3 mesos que són a tope. 3 mesos o 3 mesos i mig, vora 4 que estàs a tope.
1: I després a les 7 del matí... Les comandes que te criden...
4: Sí.
1: Vale, les comandes ja has de portar...

0: no sé quants quilos.
1: Sí, sí.
0: I t'agrada si te'n vas a la batea?
2: A les 7
1: del matí. Sí, a les 7 del matí.
0: Però on està la batea, per cert?
1: Està en la Chita.
3: La Chita.
0: En la Chita.
1: En el moll de la Chita.
0: I te'n vas al moll de la Chita. En la furgoneta. Però tu soles?
1: No, porte treballadors, sí, sí, porte treballadors.
3: Molt bé, ja treballadors. És la patrona.
0: Quants ne portes darrere?
1: Porte dos treballadors en el vivero i un home repartint.
0: Vale, pues. I s'arromangueu ben arromangats a les 7 del matí a la batea.
1: A les 7 del matí ja estem fent la collita i aquesta collita és la que se repartirà a l'endemà, perquè hi ha que passar una depuració.
0: I qui no ho ha vist, com es cullen les clàgines? Perquè dius collita, dius, però si són clàgines, jo com...
1: És com tindre un horta al mig de la mar. És tal qual. A més, molt ecològic. Perquè...
3: Bueno, ella diu que és el cultiu més ecològic, sí, més ecològic que hi ha, perquè sí, no intervé res, només que la mà de l'home i la mar, i punt.
1: Mm? Sí, aixina és. No, a un arbre tu el pots sulfatar, li pots fer a sol, li pots fer l'altre. Però això és el que te donen les mans teues i el que te donen la naturalea i que eixe any diga, enguany és per tu.
0: Però tu has de plantar unes llavorigües.
1: Sí, sí, jo el que faig és plantar la llavor.
0: Però la llavor...
1: Que li diuen criançó.
0: Que són clotxinetes menudigües.
1: Molt menudigües.
0: Que se compren on... Les clotxineres sabeu els secrets de la clotxina, se compren.
1: Ara mateixa el que nosaltres estem fent és... La cria que mos ixe les cordes, la recaptem. En estos moments, la recaptes i la fiques dins d'un embotxau. Un embotxau és una malla i serveix com a conservació.
0: Vale.
1: I aquesta malla passa l'estiu, si és que sobreviu a les temperatures, perquè això és una altra cosa.
2: Clar, les inclemències...
1: Si és, claro.
0: O sigui, les cries poden morir.
1: Sí, sí, les cries poden morir perquè últimament se mos està plantant l'aigua del Mediterrani a 31 graus.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Per calor, per massa
1: temperatura. Per calor, sí, té massa temperatura. Té massa temperatura.
3: Però teniu en compte, n'hi ha dos èpoques en el cultiu de la clòxina. Sí. Quan tu la plantes i el comença a créixer, i ara, recordeu-se, els mesos sense R, que és quan se recolecta i se ven. Per això ja, a partir del mes de setembre, ja s'acabó. Si queda alguna clòxina, sí, ja no està en molt bones condicions.
1: No està ja en condicions. Està molt cansada de la calor. Si queda algo.
0: Se fatiga l'animalet.
1: Sí, sí, se fatiga, a més...
0: Molt bé, perquè tu ho expliques, perquè tu eres de tota la vida, ara Vicent, mos conteu la vostra història familiar, però és que tinc molta curiositat. N'hi ha unes cordes allí.
1: Sí.
0: Hi ha unes cordes allí. I en les cordes ja està, diguem, la malla, i està, la, diguem, el paquet de clòxines està a punt de servir al restaurant, que d'això. I què fas, estires de la corda?
1: No.
0: Com va això? Com se cuny una clòxina?
1: Te vaig a fer tot el croquis,
0: pràctica,
1: vale?
0: Que si ens animem a ser clòxines.
1: Tot el croquis, no t'ho recomano, ja t'ho dic jo, eh?
0: S'ha de catxar molt el llop, no?
1: És
2: treballar
1: tot,
2: és aigua, i és fred, és calor, i és incert.
1: És incert.
0: És incert.
1: És una faena incerta. És que enguany t'eix bé, pues che, això és l'alegria de la huerta.
0: Fas l'any.
1: Però si t'eix mal, ja. Són 3 mesos, eh? Són treballar 3 mesos per aguantar tot un any.
0: Per aguantar tot un any. Vale, estem a les 7 del matí allí, vale, en samarreta, i està pegant-nos en l'airet i
1: bueno,
0: t'hem
1: pues
0: de collir. Bueno,
1: doncs ahir
0: hi ha
1: unes cordes.
0: A les cordes,
1: vale?
0: Dins l'aigua.
1: Dins l'aigua. Vale. Les vas passant per la tangona... Jo vaig a parlar en molt d'argot, clotxinero, eh?
2: Sí, sí, així si no ho podem aprendre.
0: Sí, sí,
2: si volem familiaritzar-nos.
0: Quan ens mengem una clòxina sabrem com és tot el procés.
1: La tangona són els palos on estan penjades les cordes.
0: Vale.
1: Sí. Vale? Les passem als del rulo. Les apugem a bordo, a la coberta, se treballa la coberta, se garbella damunt d'una taula perquè passe lo menudall.
0: Claro. Vale.
1: Se quede baix i pa desfer la corda, perquè val molta pinya.
0: El tamany menudet perquè volem un tamany que és el comercial.
1: Correcte. I d'ahí cau la cria que tu m'has preguntat adés.
0: Ah, vale.
1: I com ho feu? Pues ixa cria que cau baix és la que tornem a embutxar en una malla de calcetí, que li diguem.
0: Vale.
1: Se passa tot l'estiu, fins al mes d'octubre, que és quan es comença ja a refrescar, perquè no la pots treballar si sobreviu. No la pots treballar a des, perquè l'animal s'estressa.
0: Una clòxina és quasi un miracle de la natura.
2: És un ser viu.
0: Què menja una clòxina, en Perín?
1: Plàcton.
0: Ella va filtrant.
1: És una filtradora.
2: Però l'aigua ha d'estar en bon estat.
3: Però mira, un dels èxits de la clòxina valenciana precisament és l'aigua del Port de València. perquè hi ha dos competències, que és el mejilló gallego, que és curiós, mejilló, si tu li poses al traductor de valencià, te diu clòxina. O sigui que realment tots són clòxines. El mejilló gallego, que és més gran, o la clòxina del Delta de l'Ebre, que també és menudeta. Però el sabor de la clòxina de València no el tenen. El mejilló gallego, perquè es cria dins de la ria, no s'esté poca aigua salada, i el del Delta de l'Ebre perquè pilla precisament en la desembocadura del riu. Entonces està alimentat més per l'aigua de l'Ebre que pel Mediterrani. Sí. En canvi, la clòxina té sabor a mar.
1: Sí.
3: Això és paraules mayores.
2: Ahí está la diferència.
1: És marisc.
3: Sí.
1: És marisc.
3: És de veres.
1: És així, té moltes diferències, sense desmereixer cap. A les demés...
0: A veure, jo sí que... no desmereixer, perquè desmereixer és una paraula lletja, però que la clòxina està per damunt... És que és un esclat de sabor, sí. que és una altra cosa.
1: És una sabrosura.
0: I dic, és que una clòxina en perill, què te vas a contar jo?
2: I ahí està la diferència.
0: I per què unes són claretes? Això t'ho preguntarà tot el món. Per què unes són claretes i altres són carabassa?
2: No, les femelles són les més punxades de color.
3: Sí. Mira Gemma com ho domina. Ah, sí, sí. Mira Gemma com ho domina. Mira que tenim un amic que, no sé, Paquito, tu normalment compres clòxines de la teua cocina?
4: Home, pues en sí que és de veres que per lo menos per anar a veure a la cocina i a Matia, pues sí que vaig. I res, pues allí estem. Perquè sobretot, a mi, jo no sóc clòxiner, perdona, jo sóc l'ovella negra de la família i no som el clòxiner, però a la meva dona sí que li agrada molt i sempre pues ho passem.
3: Pues entonces eres clòxinero, no? Consorte, ¿eh? ¿Què més dona?
4: Home, jo...
3: la qüestió és que n'hi consumisques.
4: De les millors clòxines que n'hi ha, que són des de la meva cocina.
3: Home, claro. Per favor. Escolta, i com és esta dona? Molt retreballa ara, perquè, bueno, això no ha eixit encara a l'entrevista, però ella, bueno, no treballa exclusivament de clòxinera.
4: Mira, lo primer que te dic, Vicent, és que la meva cocina és molt valenta. És una dona molt valenta. I no li té por a res. No li té por, sobretot, mai li ha tingut por a la faena. Però és que l'eixample que ha tingut en els seus pares, en mon tío Paco i en Matia Amparín, pues es que no podia eixir d'una altra forma, perquè han sigut unes persones que s'han dedicat sempre...
3: Yeah, fes el favor, que li estan caient les llagrimetes.
2: Està
3: home, sí. I de sentir-te, no, li han demanat a son pare i a sa mare, i mira-la.
4: És que la meva tia Parín, pues, ha sigut una dona molt treballadora i la meva cosina ha tret tot lo de sa mare. Entonces, jo sempre se ho he dit a ma tia, tia, tu eres molt valenta. Però és que la seva xiqueta... Pues,
3: I lo de son pare també, algo ha tret, eh?
4: Sí, de son pare també, bueno, home.
3: És que no ho he dit.
4: Son pare Amparín, era una persona molt bona.
3: Molt bona, però digo que Amparín és estibadora en el Port de València.
4: Sí, sí. Sí,
3: ella conjuga les dues faenes, eh? O sigui, sí, que una cosa i l'altra, que avui dia els estibadors, que no és lo de fa anys, tot se maneja per maquinària, sí. I tal, però bueno, tens que saber manejar la maquinària.
2: I és difícil, no és faena difícil.
3: Paco, i com a persona, com és? Perquè aquesta de joveneta tenia que ser un reviscol,
4: ara,
3: no?
4: Allò... La meva cosina, jo no puc dir res mal d'ella, perquè és pues, la nostra etiqueta, no? És
1: la més xocoteta
4: i entonces, pues, tot això. La més guapa que hice la Setmana Santa marinera.
3: Ai, bueno.
4: Tot això.
2: Que bonica és la setmana.
4: I després, això. Però ja te dic una cosa, Vicent. Ves en cuidar i no li contradigues perquè la tindràs, eh?
3: No, ja mos contà un cas de quan ella se va fer càrrec de la batea, uno dels primers dies allí aquells estaven engronsant-se, i agarrats, pegar un rap a polvotots que es posa tiesos, i a partir d'entonces la cosa ha anat com la seda. O sigui que es veu que el xènit que va traure en aquesta ocasió era un xènit valent de veritat.
4: Sí, però després no es dic.
3: Sí.
4: Después,
3: bueno,
4: ve el Chanit y después se la anem a prendre una cerveseta y
2: no, pero ese Chanit no se pot.
4: Tenía que hacer la faena, ya está, y ya está.
3: Muy bien.
2: No se pot estirar del carro.
3: Paco, moltíssimes gràcies per haver intervengut.
4: No, el
3: meu amic Paco Llorca, vicepresident de l'Ateneu Musical del Port i saxofonista de la banda. I un abraç ben fort, perquè compartir amb els dos un gran amic i se seguim tenint una gran estima. Gràcies, Paco.
1: Cosí, carinyo.
4: Adéu, cosí.
1: Un beset molt gran. Te vull.

0: Paco. Gràcies, Paco.
1: Perquè, clar, és que no ho han dit, ella se cria dalt de la batea. Son pare, com a mesura de seguretat, li nugava una corda a la cintura, calculava la distància de la corda perquè no poguera caure a l'aigua.
2: Sí,
1: sí.
2: Sí,
1: sí. I ella se
2: cria allà dalt. Sí, mos amarrava... Per això vam passar tots, eh? Tots els germans. Mos amarrava un cap a la cintura i mos donava lo justet de cap per no caure per la borda. Perquè com mon pare estava treballant, bueno, mon pare i els germans estaven treballant pues, per no estar pendents de nosaltres o lo justet, pues mos amarraven un cap i lo que donava. Com es gosset.
3: Com un cinturó de seguretat.
2: Com es gosset.
1: Sí? Per la mateixa raó, també vau dependre a nadar de molt joves.
2: Sí, clar. Sí.
1: Per si de cas se trencava la corda i queien a l'aigua. Que...
2: Sí, sí. Eh? Era curiós perquè jo me'n recordo de totes les meues amiguetes i tots els meus amiguets. Es començaven en aquell entonces les extraescolars, que no te penses que això de les extraescolars era... Ahora me voy a inglés, ahora me voy a alemán, ahora hago... No, no. Anar a la piscina ja era tot un lujo. I tot el món anava a la piscina. Jo deia, pues jo no vaig a la piscina. Jo preguntava, pa què?
1: Anaves a la xita?
2: Jo anava a la xita. Quan jo deia, no, no, jo aprendí a nadar en un vivero. Se quedaven així, com diuen, que és un vivero. No sabien lo que era, claro. Pa mi era lo més normal del món, però jo, pues deprengui, pues així, no? Pues també, en un cap. És que els caps valen pa tot. Els caps valen pa tot. I mon pare, per lo que era alrededor de la tangona, també mos amarrava un cap a la cintura i ella anava per la última tangona pegant la volta al vivero i mos anava donant cap. Arribava un moment en què te feia aixina. Sí, sí, a pegar la volta al vivero. I agarrava, donava cap, donava cap, donava cap i al final te feia... apanya't, ja t'apanyaràs. No jo me'n recorde que la gent me mirava i me deia, pues jo en un vivero, jo a la piscina, no sé.
1: I que bonico.
3: Això és per ficar, això és per escriure un llibre en parint.
1: Sí, sí.
3: Molt bonico.
1: Sí. Son pare, quan al començar son pare i els germans,
2: sí.
1: No tenien batea pròpia. Per això son pare dia que això de treballar pa amo, que hi havia que tindre batea pròpia. I al final aconseguiren una batea, eh?
2: Mon pare...
1: Bueno, una batea no, realment dos.
2: Sí, en realitat eren dos. Es començaren en una i després compraren l'altra. Al final se desferen d'una perquè no se podia. I ja era massa faena, era molta faena. Mos germans se ho deixaven i vas continuar jo. Però sí, mon pare treballa pa amo. El primer que va encetar fon m'abuelo. M'abuelo pues, anava, pues, era estibador també. Ja va que ficar algo en lo que era la taula i si no se traia d'un puesto... Pues,
1: tenia que ser d'un altre.
2: Tenia que ser d'un altre.
3: Sí.
2: I encetar, pues, ajudant. De vegades en quant ajudant, pues, a uns altres clotxineros. I després ja encetaren mos tios. O sea, mon tio Roberto més principalment, mon tio Antonio de vegades en quant, perquè... Anem a... Mira, te va agradar una altra cosa que te vaig a dir.
1: Tira-li.
2: Mon tio treballava per les bodegues...
1: Gandia o Balsan Giacomo o Schenck.
2: Schenck, me pareix que era.
1: Que és el que avui dia és Murviedro, que eren les tres grans bodegues que estan instal·lades en el Grau.
2: Sí, sí, sí. O sigui, que és que nosaltres tot és alrededor del moll. És que agarrant... Jo tindria per escriure... Jo escriuria un llibre.
0: Per a fer un documental, una pel·lícula...
3: Un llibre de com s'ha viscut
1: ahir. Bueno, el documental és molt xulo. A veure si me'l passen i vos l'enviaré per WhatsApp perquè el vegueu. El documental està molt xulo.
2: Pues encetaren a treballar pa amo. Mon pare i mon tio. I
0: quina expressió, això de treballar pa amo.
1: Treballar pa amo.
2: Sí, i la meva família
0: també treballar pa amo. És una però també té molta ensenyança, no?
1: Sí.
0: Té molta,
1: abans...
0: vida només l'expressió de no treballeu pa amo. Sí que
2: no treballeu pa amo.
1: Pues ho parlem a la cafeteria. En el meu poble, les dones, en els anys 30, 40, 50, se posaen en amo.
3: Anaven
1: a treballar per alguna de les famílies riques, perquè, mira, així era una boca menys que alimentar en casa i damunt sempre portaves algun conillet, algun pollastre, alguna propina que queda de quant en quant, o sigui que...
2: Sempre caia alguna
0: cosa. Èpoques dures, també, clar, estàs parlant del iaio. I has mencionat en Panin, jo anava al furguer i arriba a la xità. Que això sembla que és una cosa italiana. Això què és? Que és un... Això de la xità...
1: Xità és de xitar-se.
2: Sí.
1: De acostar-se.
0: La xità de xitar-se.
1: Clar.
0: Però què és això? És una part del port? És un lloc? Què és això? On estan les batees?
2: La xita antigament era una matamar.
0: Un què?
2: Una matamar.

0: Era una illa.
1: Tu dius coses com si ho entenguérem.
2: No, una espècie d'illa artificial.
1: Que ah, una matamar. Ah, sí. Val, val. Val, com si fos un braç.
0: Sí, no? un braç. Això és una matamar.
1: Val, de pedra.
0: Sí.
1: Val, molt bé.
0: Que això lo que feia era, més que res, tapava els temporals que arribaven al moll de Llobera.
1: Val.
0: Ara, ixa illa ja no està illa, segueix existint, però ja s'ha unit al, al resto de lo que és el moll.
1: Val.
0: El moll de la Chita se diu Chita perquè pareixia una dona Chita. El perfil d'una dona Chita.
2: Tu veus, ahir sempre n'hi ha versions.
0: Claro,
2: n'hi ha una altra versió que diu que és que quan se feia tard, quan ja no podies anar a la barca perquè es feia de nit, n'hi havia mariners que es xitaven allí passant la nit. Vull dir, això, sempre hem de triar la versió més bonica.
0: Més bonica.
2: La, la que més mos acomode. Totes poden ser certes.
1: La més poètica, però, igual, la de la dona Chita.
0: La de la dona Chita, el perfil de la dona Chita.
3: Però ve de xitar-se, en qualsevol cas.
1: Però és el, sí, però és el moll on, on estan les bateres.
0: Sí.
1: No?
0: És el,
2: jo n'hi ha una curiositat que potser això l'ho tindrien que preguntar a un cuiner, però en Perín segur que ho sap. Com estan més bones les clòxines? Com se prepara la clòxina? A veure.
3: Clar que ho sap.
0: Anem a veure. A casa se fa com tradicionalment se fa en el cabanyal i el canyamelar, que és l'ai, la llima i l'oli, i el vapor.
2: I ja està.
0: I ja està. Torra, espectacular. Millor encara.
2: A la brasa, que l'altre dia la tastarem a la brasa. Un espectacle.
0: Un espectacle.
1: Però la, perquè... en la closca?
0: O... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Com l'ostra, també, que se fa aixina, no?
2: Sí, exacte.
1: Aixe rotllo.
3: Se fan enseguida, sí. Exacte,
2: molt, molt parell.
0: Se fan no res.
1: I, hòstia, no l'he tastat mai. Quin rotllo dona.
2: Molt bo.
1: Uf, molt bo. La clòxina, i a més el punt de la flama i del fum. Això ho hem de tastar.
2: I tens que agarrar el puntet, però estan molt bones a la brasa.
1: Que bé.
2: Molt bones. Però després n'hi ha de moltes maneres. N'hi ha gent que li posa pimento roig, o sigui, n'hi ha... El nostre amic Carlo de Anna feia unes clòxines en una salsa de tomatito del Vesuvio, que a mi que no m'agraden les salses de tomaca, i aquells, vamos, les apurava fins al final. Vull que n'hi ha moltes maneres de cuinar-les.
3: Però per ell, mira, quan dius lo del pebre, mira, fa... El mosso no.
0: No. És que jo lo que... Claro, és que lo que jo vull que
1: és... De la vida, això no.
0: Lo que vull que és notar-li el sabor a d'ella, perquè si jo es comença a condimentar-la, pues fa... Gusta tot menys a d'ella.
2: Bueno, jo vos tinc que dir que el diumenge jo dic, ui, estem allí dinant, fent-se l'aperitiu, i dic, estes clòxines tenen un gust raro, no estan bones. I la meva germana diu, calla, que a ton pare avui li s'ha ocorrit tirar-li clavo.
0: Ai,
1: ja qui li tira, ja qui li tira clavo.
2: Però comencí a trobar allí trossets de clavo com si s'acabara el món, i vaya, home. I diu, no li digues res, no li digues res, que crec que ell s'ha donat compte. Sí. Vale, vale.
3: Ton pare d'una entrevista, també.
2: Sí,
1: ja. O sigui, llima, all, dos dentetes d'all i tal, i una jorradeta d'oli, i ja està. I no sobre passar-les massa de...
0: Claro.
1: De cocció, foc, no, de cocció. Ha de ser que s'obriguen i avant.
0: És
1: ja
0: si,
1: està.
0: Si però no hi ha qui...
1: Ai, és que aixina massa crunes no m'agrada.
2: No, si està molt feta, perd el gust.
1: A mi em passa igual.
3: Clar, totalment, està
1: al contrari.
2: Està més sabrosa de l'altra manera.
0: Claro.
2: Mm-hmm. I sí. Després cada maestillo tiene su librillo, eh? N'hi ha gent que li tira una xorrotaeta de vi blanc, n'hi ha gent que, bueno, però bueno, però la clòxina no la clòxina.
0: Jo crec que això fa gust i els colors, però seguís pensant el mateix, que ja a lo millor... altre tipus de clòxina que se li ha de que condimentar perquè si no es té un sabor un poquet més soso.
1: Clar.
0: I la clòxina ja té molt de sabor perquè li fiques res.
3: És que aquesta també és sabor, això és veritat.
0: Lo que vull que és que se note el sabor a d'ella.
1: I una goteta de llima no fa mal, tampoc.
0: Claro,
3: no, la llima sí que
2: és. No, quan ja la porta, però que la porta trossi.
0: Enmascarar el sabor que té ella...
3: I quantes ne faràs en un dia o en un... Això com dueu el conter? Quants quilos? No
2: per quilo, per quilos.
0: Per quilos. Pues a lo millor una venta d'un dilluns és un poquet més sosa perquè, perquè l'hostaleria te tanca i tal, però a lo millor un divendres o un dissabte estàs menetxant...
2: Claro, pel cap de setmana.
0: Claro, estàs menetxant només que per l'hostaleria a lo millor 500 quilos.
1: Botons. Allà baix n'hi ha 500 quilos de clòxina.
0: No,
1: i el disgust que tenim, que diu Vicent, que vas a ser l'última... Això queda... L'última, en Perín, l'última clòxinera queda de títol de pel·lícula.
3: Sí,
1: queda,
3: no, cosa... Ostres, sí.
0: Però
1: això no pot ser, això no pot ser que sigui l'última.
2: Que se sàpia, no hi ha una altra dona que se dediqui al cultiu de la clòxina.

0: Eres l'última i l'única.
1: Entonces, si no n'apareix alguna, sí, el dia que ella diga prou, me'n vaig a casa, que ja estic farta.
2: S'acabó.
0: No tens continuïtat?
2: No, no tinc continuïtat.
0: Tu no has agarrat els teus fills, has lligat un cap, jo també, no, com ton pare, i deixava
2: aquí
0: no a la batea.
2: Jo no tinc fills. A les buenas bodas sí que se li s'ha fet, sí, ja, però no, elles no, no volen continuar.
3: No.
1: Escolta, que antes de que se queden sense temps, dimos alguns dels restaurants que te complen cochines.
2: Pues mira, yo servís desde al no, millor el més humil del barri que està tota la vida i que és client meu des de fa 40 anys, que ja era client de mon pare, hasta gent molt, molt, molt important en el sector de l'hostaleria.
1: Però t'emportes a lo millor del Cabañal i de Canyamel.
2: Lo millor, lo millor.
1: Casa Pescadores,
2: l'alegria de la huerta, que pobre xara, ara està.
1: Ara obrirà, ara obrirà.
2: Que, desde luego, que mira que agarra l'època d'estiu.
1: Estem esperant que obriga per portar a José Miralles.
2: Sí, sí, sí. Molt bonico, José.
0: I si les volen comprar... també se poden comprar. Sí. Tu tens un punt de venda, sí, i això, te cridem, sí, per, sí, telèfon, sí, o com fem, amore?
2: José Benlliure, número 60.
0: Anem allí. Así José Benlliure, 60.
1: Solo...
0: En horari...
1: Solo...
2: Dissabte, diumenge i festius. De 7 del matí a 3 de la vespre. Veureu una caireta en la porta i una cua molt llarga. Ixa és ma casa.
3: Ixa és ta casa. Clotxines de vivents.
2: La caireta també té la seua història, eh?
3: No me digues.
2: Sí, la caireta té, sí, la seua història.
1: De la iaia.
2: Muy bien. Ixa caireta està 69 anys eixint al carrer.
1: Tu fica't.
3: En la porta. És que tot és tan bonico que això de ser... Bueno, suposo que estarà en el documental.
1: Escolta, i emocionant.
3: És molt emocionant, sí.
1: N'hi ha hagut voltes que anant en la barqueta allí o anant-se'n a la barqueta, agarra i se queda sense motor i li pilla un vent de Garbí que no van a parar a Mallorca de milagre. Vull dir que és una feina que és raro que avui siga igual que demà i que després demà.
2: O no,
1: ahir no saps el que te vas
2: a
1: trobar.
2: Cada dia te trobes en una cosa nova, o a lo millor estàs en calma i dius, ui, quina calma. I arriba la una de la vespre, se te gira un garbí i va tot per l'aire, que després diuen que el peix és car, eh?
1: No, d'això res.
3: Ai, és que és difícil.
0: Que s'hi tira la barca.
1: I la clotxina, sí, menys.
2: Sí.
0: Us ha agradat molt conèixer-te, Marín. Ai, Amparín,
3: que bonica.
2: Por res, encanta.
3: Que valenta.
2: Quan vulgueu, torne, que jo tinc pa contar-ne, fins que me parte.
0: Ah, sí, tens casa. L'última clotxinera, dos, el retorno.
2: Gràcies, Vicent.
0: Moltes gràcies.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
9: De tu

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
4: De

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patolet, buen patolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Caram, quina veu, aquest baix, eh? Que meravella, per a introduir, per a posar un matalàs musical a la història tan... tan dura, tan colpidora, tan de, sí, de denúncia que vos anem a compartir a continuació. I vos confessem, a més, que en la redacció ho hem comentat, desconeixien completament la existència d'esta institució. I quant de patiment i quant de mal l'ha deixat durant tant de temps en este país. I jo crec que este treball és una justa reivindicació cap a totes aquelles dones i les famílies que ho han patit tant, no? Uh-huh. Ens n'anem al 19 de setembre de 1983. Fa quatre dies, també comentàvem este matí, que tenim en la redacció. Sí.
1: És que el
0: 83
1: estàvem així, nosaltres.
0: Però dius, tan... és tan recent, no?
1: Històricament és el dispos ahir.
0: I tant, una xica de 14 anys mor en caure d'un tercer pis en un reformatori, una institució. És que reformatori és un nom també, no? Tenim tantes etiquetes, noms de, que tenen una simbologia tan xunga, no? Bueno, es diu San Fernando de Henares, una localitat de Madrid. Esta institució estava vinculada al Patronat de Protecció a la Dona. Patronat de Protecció a la Dona. Una institució dependent de l'Estat.
1: I malgrat la gravetat del cas, perquè la jove va morir, evidentment, i va morir baix la tutela de l'Estat, la justícia va tancar ràpidament la investigació. Un amor que va ocórrer en estranyes circumstàncies, que apenes es va investigar, la carpeta d'este cas es va tancar i el nom d'esta jove es va quedar en l'oblit. D'això fa 43 anys. I encara avui, diguem que no s'ha fet justícia ni a ella ni a les moltes dones que van passar per institucions que pertanyien a este patronat. Una institució que es va crear en l'època de la dictadura franquista, el 41, que va funcionar fins al 1985, ja en democràcia. Que jo ja era mocita, ja era major, vull dir, que podia haver-ho conegut.
0: I tant que sí. 1983, és en termes històrics realment l'altre dia, certament, i com podem adonar-nos que la inèrcia de les institucions franquistes, del franquisme social... I de les institucions, i com estava el franquisme en les institucions, va anar relliscant més enllà de la mort de Franco, i prou més enllà, no?
1: I tant.
0: Pues no oblidar i fer justícia, este és, entre altres, l'objectiu, la motivació de dos periodistes i una historiadora valencianes que s'han ajuntat per escriure un llibre necessari, del que parlem a continuació. Es diu Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato. Uh-huh. És a dir, que al remat la història... No, no diria que té un final feliç, però que este patronat acabara, diguem, va ser... treball de moltes dones, també, no? De molta gent, no?
1: Es parla d'Immaculada, que es tracta d'Immaculada Valderrama Morato, o Morató, ara me diran elles com, perquè jo vull que se diga el nom d'ella, ja que va ser tan ningunejada, i després d'un treball rigorós d'investigació, pues han reconstruït els fets i han plasmat en un llibre la història d'esta xicona. Immaculada Valderrama Morato o Morató, digueu-m'ho.
2: Morato.
1: A més de treball, han donat llum a la foscor que va ser eixa patronat de protecció de la dona. Les presenta. D'una banda està Marta García, que és de Gandia.
2: Així és.
1: Sí. Maria Palau és de Bicorp. Molt això és molt important.
2: Això és
1: perquè
2: està escoltant-vos
1: Gandia i Bicorp. I ja està.
2: Bueno, en Bicorp no hi ha molta gent, però són fidels.
1: Són bons.
2: Exacte.
1: Periodistes i investigadores sobre memòria democràtica en perspectiva de gènere i han treballat juntes en diversos llibres, en diverses investigacions. I Esther López, ella és d'Alacant. Uh-huh. Historiadora, la tinc al meu costat. Historiadora especialitzada en arqueologia, ha participat en exhumacions de fosses comunes del franquisme, autora de diversos llibres sobre memòria democràtica, i les tres autores del documental Patronat de Protecció de la Dona, que va obtindre el premi Lola Gaos al millor sèrie documental 2025. Comencem?
0: Quina història, no? Entràveu a l'estudi i només que podíem fer-vos un agraïment perquè ens heu obert els ulls a moltíssima gent, tant en el docu com en este llibre. Primer l'agraïment i després el reconeixement a un treballàs. Hi ha una història, la d'Immaculada, que trobeu? Ens parla de...
1: I com aplegueu aquesta història, clar, vosaltres?
0: Perquè la coneixeu, clar.
1: Jo les... Bueno, perdona, perquè tu també eres jove. Però és que ells són insultantment joves!
2: Exacte. Pots dir-ho. Són insultantment joves.
1: Com aplegueu a la història d'Immaculada?
2: Bueno, nosaltres vam conèixer a Immaculada Valderrama com la majoria d'investigadores sobre el Patronat de Protecció a la Dona. Estàvem fent el nostre primer llibre, un llibre que se diu Indignes Hijas de su Pàtria, que Esther ens fa el pròleg, i en aquest llibre a Pérez dediquem unes frases a Immaculada. Sí que sabien que era una xiqueta que, bueno, que havia mort al caure del tercer pis d'un reformatori a Sant Fernando de Henares, i totes les investigadores solien ficar aquesta data com el primer pas per a la dissolució definitiva del patronato. Bueno, entre les tres se vam obsessionar en saber qui era Immaculada, què va passar amb ella, què va passar en la seua mort, però jo crec que sobretot què va passar en la seua vida per acabar com va acabar, no? I se van juntar les tres, van començar a investigar, i el fruit d'aquest treball, que és un treball col·lectiu, no només de les tres, sinó de supervivents del patronato i investigadores, és Immaculada, el nostre llibre.
1: Ara que ens expliquen més el patronat, però parlem-nos d'Immaculada. L'heu descobert, Maria de Bicorp? L'heu descobert?
2: Immaculada.
1: Qui és Immaculada? Per què va estar en aquesta institució?
2: Immaculada podria haver sigut totes, no?
1: Les xiquetes, qualsevol de nosaltres, realment.
2: Qualsevol de nosaltres i qualsevol de les milers de xiquetes que van estar tancades en el patronato, sense juís, sense sentència, sense condemna, i a 1983, d'una manera que es votava completament la Constitució, no? Immaculada, la seva família ens diu que era una xiqueta completament normal i molt tranquil·la. Ella tenia 14 anys, estava en aquesta preadolescència, adolescència ja, i volia ser lliure, volia experimentar una llibertat que en una casa amb una família molt nombrosa, en una situació de pobresa molt evident, no podia experimentar. I per això Immaculada va, bueno, es va anar un cap de setmana a Madrid amb la seva germana Antonia, que era un any més major, buscant aquest trosset de llibertat que no li deixaven viure, no? Bueno, va acabar tancada en el reformatori de l'escola, deien escola de formació Nuestra Senyora del Pilar. D'escola tenia ben poc i de formació menys.
1: Sí, miqueta.
2: Va aconseguir fugar-se.

0: molt punitiva, no? Però si jo vos pregunte si a vosaltres dos vos sona que durant la dictadura van existir convents, col·legis, els que es tancaven a les xiquetes rebels, això en sona
1: sí,
0: més.
1: Sí, mira,
0: esos col·legis.
2: Noms i cognoms.
0: Efectivament.
1: Sí, Màxim Huerta, a més, en la seva última novel·la sí. Reflectís un d'eixos.
0: Eixos col·legis, darrere d'eixos col·legis estava el patronato. I això exactament és el que li van dir a la mare d'Immaculada i d'Antònia. La van telefonar i li van dir, ja hem trobat a les teues filles, les tenim així internes a un col·legi. I la mare, pensant que un col·legi, normalment sempre pensem que és una cosa bona, va acceptar a que les deixaren allà.
1: Vale. I què passava?
2: Avui tindria 55 anys, Immaculada.
1: Mare meva, és la meua edat.
0: 57.
2: Sí. Ah, sí, perdó, he fet males mates. Sí. No,
3: jo
2: en mates no.
3: Jo ne faré 55.
2: O sigui, és que podia 57, ser jo. 57 anys. I per què la mort d'Immaculada? Ara ens endinsarem més en el patronat, en com era aquesta institució que coordinava i que, mà de ferro, no? Portava tots aquests centres, no? Per què la mort d'Immaculada suposa el final d'esta
1: institució, diguem, o d'esta cosa?
4: Doncs,
2: sí,
4: precisament,
2: este gendro, diguem, no?
4: Doncs precisament perquè passa en 1983, o sigui, el que està passant...
1: O sigui, és com si amb ella s'hagueren d'anar a compte. Ai, això que existís!
4: Efectivament.
1: Esta burra, això, què és?
4: Exacte. Ja. I eix escàndol va vindre precisament de que havia mort una xiqueta dins d'uns d'aquests centres. Aleshores, clar, ja no estem parlant d'una impunitat judicial completa com la que n'hi havia quan estava la dictadura, no? Ja podien tancar xiquetes sense resolució judicial que no passava absolutament res. És que estem en 1983 i ha passat una cosa que se diu Constitució Espanyola de 1978. Aleshores, resulta que quan mor, el jutge comença a demanar paperets. Paperets a la directora del centre, que evidentment la directora no era cap funcionària, era una dona que formava part de les cruzades evangèliques, que ja només en escoltar ese nom ja vos sonarà, vos sonarà ja molt bé. Doncs aquesta dona li pregunta al jutge, per favor, on està la resolució judicial que justifique l'internament d'esta xiqueta que acaba de morir dins d'este centre? Clar, no n'hi ha cap. No n'hi ha cap document que justifique que esta xiqueta estiguera internada en un centre del patronato.
1: I segurament si rascaven veien que això passava en més xiquetes,
4: home,
1: si no en totes.
4: Efectivament. Aleshores, què
1: passa? Per no parlar de la mort en si, que també...
4: Clar, la mort en si és una mort en estranyes circumstàncies, perquè això ho sabem ara. Nosaltres sempre havíem pensat, després de llegir les úniques notícies que n'hi havien d'esta mort, estaven en el País i les havia signat el periodista Javier Valenzuela, i estes peces, no, periodístiques deien que la xiqueta, doncs, que s'havia caigut perquè s'estava fugant del centre i aleshores havia caigut i era un accident, no? Això era el que pensàvem per la hemeroteca, però és que resulta que nosaltres quan per fi accedim a la documentació judicial ens adonem de que no n'hi ha cap justificació per a aquest jutge haguera tancat este cas com a suïcidi, perquè l'informe del forense en cap moment diu que esta xiqueta poguera haver mort perquè se va caure fugint. L'informe del forense deixava palès que aquesta xiqueta podia haver mort per accident, val, però no despenjant-se d'uns llençols, perquè, clar, això s'ha de dir. Diguem-ne, l'escenari de la mort i que descrivia este periodista era molt peliculero. O sigui,
2: és un pis alt?
4: Exacte, era un tercer pis en la finestra oberta i uns llençols que estaven nugats amb unes tovalloles.
2: Que figura que la xiqueta estava fugint, no?
4: Efectivament. Vale. I aleshores la xiqueta, el seu cos, estava sobre la terra, no?, del pati, damunt d'un altre llençol, i estava mig nua i sense sabates. Clar, estem parlant aleshores de que una xiqueta amb 14 anys intenta fugir quan ja se va fugar una volta i ho havia fet tranquil·lament per la porta.
1: I li deien castigar la cosa més gran.
4: Exacte.
1: En l'altra ocasió.
4: Aleshores, esta xiqueta s'estava fugant en bragues?
1: Sense sabates?
4: Bueno, pues és que l'informe forense, no només això vull dir, és que l'informe forense diu clarament, se pot haver mort per un homicidi o per un accident, però mai s'ha pogut morir, precipitar-se, perquè s'haguera despenjat dels llençols.
2: El jutge no llegeix aquest informe forense?
4: Pues sí, ho llegeix, i per això és més fort que se tanque el cas.
1: Es tanca el cas, entenc que realment a ella
2: ningú apela, la família, ningú eleva un recurs.
0: És que el jutge tanca el cas enganyant.

0: enganyant a la pròpia família.
1: Hosti, què es diu a la família?
2: Ah, tots creuen aquesta versió de voler-se fugar
0: no,
2: i de caure.
0: Mai no. La família mai va creure aquesta versió, però el jutge, que demana unes quantes ocasions que es prenga declaració tant al pare com a la mare, si no recorde mal, eren fins a 4 vegades que reclama aquesta declaració. Quan finalment es pren declaració només al pare, no a la mare, en el 83, al pare se li diu: vostè desitja reclamar alguna cosa més per l'article no sé què de la llei d'enjutjament criminal? I el pare diu: jo només vull saber si a mi me correspon algo dels gastos de trasllat del cadàver. El pare era analfabet.
1: I si encara... havia de pagar-lo,
0: i encara que no haguera sigut analfabet, si a qualsevol de nosaltres ens diuen segons l'article...
2: No tenim ni idea.
0: No tenim ni idea. Clar. I el pare va dir que només volia saber si li corresponia el pagament d'alguna despesa.
1: Per tant, el jutge inferís que respon que no a la pregunta.
0: Exacte. El que no sabia, efectivament, Diego Valderramas, que en aquesta afirmació estava donant el seu consentiment... Exacte. Espera que es tancara el cas.
1: No buscaren assessoria...
3: De totes formes,
1: legal,
3: una cosa...
2: Però evidentment això...
3: Perdoneu-me una cosa molt important. És que la família d'Immaculada, o sigui, la gent que continua viva de la seva família, que són els seus germans, gran part dels seus germans, no se van assabentar de que el cas s'havia tancat per suïcidi fins a novembre de 2025, quan nosaltres tres anem en viatge a Jerez de la Frontera per a donar la documentació que havien trobat a la família, perquè era d'ells. Fins a novembre del 2025 no van saber mai, ningú els va informar de que s'havia tancat el cas per suïcidi.
2: Sí, és una persona que el remat no va importar a ningú i les institucions, la justícia, de tot, van tancar el cas i van passar.
4: I pel que deia de buscar un assessor legal, de buscar algo, sí que és veritat que el pare d'Immaculada, que això no sabia ni llegir ni escriure, va un parell de vegades a Càritas a demanar que escriguen en el seu nom una carta per a demanar més informació sobre les investigacions que estava fent el Consejo Superior de Protecció de Menores, però jo crec que hem de tenir en compte dues coses. La primera és que, com dèiem, era una família analfabeta, una família humil d'Andalusia, de l'Andalusia més profunda. Sempre recorde quan el seu germà Manolo diu, bueno, si un dia podien agafar un conill, pues se menjava conill, i si no, no se menjava. No tenien més informació, no sabien què més fer, i una de les coses que a mi sempre m'emociona molt quan parlem del germà d'Immaculada és que ell ens diu en una ocasió, ens diu, però si en aquesta època te queixaves de algo a la policia i t'agafaven i te donaven una pallissa. Com anàvem nosaltres, d'on érem i d'on veníem, a enfrontar-nos a elles.
2: Això sí que fa que les institucions ja democràtiques vegin que hi ha una cosa no va bé i ho tanquen.
3: Exacte.
2: Però expliqueu-nos què és el patronat, com funcionava.
0: El patronat, efectivament...
2: És que, evidentment, resumit.
0: Sí.
2: I dius el llibre, que és un bon lloc, és el que paga la pena, però per què?
0: Però per a que es facin una idea, exacte. El patronat era una institució depenent del Ministeri de Justícia, creada en 1941, que el que feia, segons el decret de fundació, era perseguir la dignificació moral de les dones per apartar-les del vici i previndre la seva explotació, sempre segons les ensenyances de la religió catòlica. Això és literal el decret. Què significava això? Que era una institució que va controlar els comportaments, les actituds i, sobretot, els cossos de milers i milers de xiquetes durant més de 40 anys, perquè no va desaparèixer fins al 85. I durant aquests més de 40 anys va estar tancant en convents, reformatoris, mal anomenats col·legis, a xiquetes, adolescents, que transgredien aquest model de dona, esposa, mare cristiana exemplar que havia imposat el franquisme en Santa Aliança en l'Església Catòlica.
2: Posa uns exemples.
4: Bueno, pues exemples de per què podies acabar en el patronato tenim moltíssims. Portar la falda molt curta, anar pel carrer de la mà d'un xic, donar-se un bes en un cinema, aplegar-te a casa, que t'agradarà llegir o anar al cinema, manifestar-te en contra de la dictadura en algunes ocasions...
1: Això figura en els informes? O sea, causa de l'internamiento.
3: Suspirar
1: massa. De fulanita,
2: sí,
1: de tal...
2: Llevar
1: suspirar massa. Suspirar demasiado. Verse con un muchacho, no sé què.
0: Sí.
2: I això havia de demanar-ho a la teva família, havia de dir...
4: No,
2: agarra una xiqueta que no sé què fer.
4: No feia falta. Sempre diguem que si el patronato va poder existir durant més de 40 anys és perquè va tindre la col·laboració de la resta de la societat. Parlem de que un veí te podia denunciar, la teva família te podia denunciar, un cura, una monja, un metge, qualsevol persona. I respecte als motius d'internament, que jo crec que és molt important dir-ho també, hi ha dos motius d'internament que per a mi són els podríem dir un dels més durs, encara que totes les històries del patronat són igual de dures. La primera són totes aquelles xiquetes com Immaculada que mostraven una orientació, una identitat diferent a la heterosexualitat i que, per tant, havien d'estar tancades en els centres. I després jo diria totes aquelles xiquetes que se van quedar embarassades fora del matrimoni de manera voluntària, però també violades moltes vegades per familiars. Tenim casos de xiquetes violades per familiars i senten que són elles les culpables, que són elles les roïnes i que per tant són elles les que han d'estar tancades.
2: I els bebès? Són pares, són pares, la viola, la prenya i la tanca. Que
3: i evidentment
2: una tortura supina.
3: Això en complementari al furtament de nadons, evidentment, a l'adopció irregular de xiquets i al furtament.
1: Es quedava la institució.
3: Moltes voltes sí, n'hi havia voltes que bueno, que
2: recolliu testimoni de persones que sí. Sí, a més de i una d'elles va passar això, no?
3: Sí, sí, Txelo Alfonso, de fet...
2: Li van llevar el fill o...
0: Sí, hi havia... Bueno, actuaven de moltes maneres diferents. Passava, com es coneix més, no?, que es deia que el xiquet o la xiqueta havia nascut mort o que dies després de nàixer s'havia ficat malalt i després havia mort i després això no era veritat. També passava, com li va passar a Txelo, que ella una vegada va despertar de l'anestèsia postpart, li van dir... El teu xiquet està bé, és molt bonic, molt rubiet, però oblida't que ja ha passat. Ella sap que està viu, intuïs que és un xiquet, però no ho sap perquè no li va veure la cara. I també passava, per això mencionava aquestes adopcions irregulars, que des del primer moment en el que una xiqueta entrava embarassada a un reformatori del patronato, rebia pressions constants per assignar els papers d'adopció. Consuelo García del Cid, que és supervivent de la institució, però a més és la primera... de les investigadores que va traure tot això a la llum i la primera investigadora que va escriure, no, el nom d'Immaculada Valderrama Morato, ella ha documentat com algunes supervivents en el moment del part, que probablement és un dels moments més vulnerables de tot aquest internament, les monges, perquè per suposat no hi havia personal mèdic atenent aquests parts, les monges li deien a les xiquetes frases com si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Eren xiquetes d'entre 16 i 25 anys, completament soles.
1: Traumades, de perdida, elles i les seues famílies.
2: Quin horror.
1: De quant? Estem parlant de més de 45 anys.
2: Del 41 al 85.
3: Sí,
2: no?
3: Sí.
1: De quantes dones... Hi ha un estudi de quantes dones hagin passat per aquests patiments?
3: Només tenim estimacions, perquè efectivament nosaltres ara...
2: Nosaltres importàvem a ningú,
3: I totes les
2: investigadores...
3: Les investigadores sempre s'han trobat i ens trobem amb el problema endèmic que és la falta de documentació. O sigui, fixeu-se que estem parlant de que en tots els casos són ordres religioses les que estan custodiant a les xiquetes, no? Aleshores, també són elles les responsables de la custòdia dels documents, de la majoria de documents. I ja sabeu que les ordres religioses en aquest país, en això de col·laborar en la justícia, poc, no? I, a més, és que és molt fort perquè encara avui, en el segle XXI, són moltes d'aquestes ordres religioses les que en els mateixos edificis on s'estava abans tractant a les xiquetes per patronat de protecció a la dona, són ara elles les mateixes que reben les subvencions per a tractar a persones vulnerables, normalment a dones, a xiquets. És a dir, no han patit cap rendició de comptes, no han patit cap tipus de responsabilitat pel cas. De fet, el millor exemple d'això és que la directora del centre on va morir Immaculada no va patir cap demèrit. O sigui, ella després d'aquest cas va ser ascendida a superiora de la ordre seglar de la cruzada evangèlica, és a dir, no va ser cap problema per a que ella...
2: No tiene que rendir comptes, ni donar explicacions, ni davant de la justícia, ni davant de ningú.
3: Ni davant
2: al revés, va ser premiada. Que fortíssim tot. Clar, jo quan dic per què han escrit aquest llibre, jo ho entenc, o sigui, ho han fet el documental, a mi m'ha servit per obrir-me moltíssim els ulls, per conèixer una realitat que no coneixia, que la tenim així, que aquests testimonis són persones que viuen, testimonis d'ací.
1: Poses en vida, cara, ulls, noms, família i patiment, però estem parlant de desenes de milers?
3: Uh-huh.
1: Desenes de quantes dones podem estar parlant? Hi ha algun estudi potser, que poguera ser extrapolable?
4: Bueno, jo crec que per a que...
1: 50.000, 100.000, clar.
4: No
1: de quantes dones estem parlant?
4: No ho saben. Tenim algunes dades concretes, sabem que a l'any... quin era,
0: 1964,
4: van estar tancades 41.500 i pico dones al patronat de tot l'estat espanyol.

0: però realment no sabem com de fiable és eixa dada, perquè primer, bueno, nosaltres sabem de centres del que van col·laborar amb el patronat, que en les estadístiques oficials que l'organisme elabora no estan, per tant, falten centres que col·laboraven amb l'institució però que no estan reflexats en les seues dades, i després que és un any només, bueno, no sabem si la resta d'anys...
1: n'hi havien ingressades o internades més de 40.000 dones en tota Espanya en un any, el 60X.
2: I a més això recull una cosa com medieval de tancar a les dones en un convent, no sé. 17 anys, padre labrador, muy pobre y no puede hacerse cargo de ella. 22 años, sostener relaciones ilícitas con un joven en un parque. 17 años, por haberse casado su madre en segundas nupcias y no congeniar con el padrastro.
1: Això era motiu per ingressar.
2: 18 años, ha mantenido relaciones ilícitas con un hombre. 18 años. 19 años, ha mostrado conducta claramente homosexual tratando de implicar a otras jóvenes en sus tendencias. Vamos, porque les daba la gana a alguien.
3: Bueno, es que ese es el cas de Inmaculada.
2: Estic indigna! Estic indigna!
3: Inmaculada més...
2: És important que ho hagueu escrit i ho hagueu explicat.
3: Inmaculada més de néixer en una família pobre d'Andalusia, a més de ser una xiqueta que volia viure la vida en llibertat, és que segurament era lesbiana. I això ho sabem perquè portava tatuat en el braç el nom de la seua xica, que se deia Bego. Aleshores, quan vegem les declaracions que van fer les cuidadores d'Immaculada al jutge, ens adonem de que totes les que formaven part de les cruzades evangèliques sempre parlen de la seua homosexualitat com una patologia. I això era el que passava en el patronato. És que nosaltres tenim constància de que, per exemple, quan passaven dones que deien ser homosexuals o que elles deien que eren homosexuals, passaven directament al manicomio de Ciempozuelos. És a dir, eren redirigides cap a un sanatori mental.
2: I a Maria de València la van internar els seus pares perquè li agradava llegir, anar al cine, plegava tard a casa i tractava amb xics melenos.
0: A Pilar. Jo t'anava a corregir quan has dit Maria de València, dic, no era de Bicot. Però jo t'anava a demanar una cosa, Txema. La del padrastre, no sé si la podries tornar a llegir.
2: Sí. Yo, el que tinc així, eh?
0: Sí, sí.
2: 17 años, por haberse casado su madre en segundas nupcias y no congeniar con el padrastro.
0: Vale, es que a mí m'agrada fer preguntes, que una mai deixa de ser periodista, ¿no? Però... I si ese se plantegem, ¿no? I si ese no congeniava con el padrastro, és... El padrastro está abusando sexualmente de ella.
2: Y su madre y su padre se la quitan de encima.
0: Intentando fugar de casa una y otra vegada. Pero eso comentaba Marta, ¿no? La dificultad de fiarse de la documentación franquista. Porque hemos de trabajar para interpretarla y saber qué hay darrere.
2: Si la documentación fa fe de edad, la veridad que hay darrere de eso, que muchas veces son mentides o disfreses, pues sería más terrible encara. Bueno, jo només us puc donar les gràcies per haver escrit aquest llibre.
1: No, absolutament, no sumar-me absolutament a això, l'agraïment general. Maria, Marta, Esther, el treball, l'agraïment també a tots els que han treballat per aquesta Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato, veig a la llum, també el documental, i de quantes desenes de milers de dones estem parlant i el patiment de tantíssima gent. Hem d'alçar totes aquestes catifes, que hi ha molta merda baix.
2: Llegiu-lo tots i totes... i fem alguna cosa. Elles han escrit el llibre. Sí, nosaltres hem de seguir.
0: Gràcies. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.

0: La vesprada de Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Luz, en el que obrim per esta setmana el recull de cançons i el final de versió que ens fa Carme Juan cada dilluns, que ens alegra la vida. Després del que hem viscut i hem experimentat, i crec que conegut, desgraciadament, és una realitat molt, molt oculta, esta institució terrible del patronat. Ostres, ens ve bé aire fresc i en clau femenina. Carme, com estàs?
1: Sí, hola, què tal? Bona vesprada. Escolteu, que adient no haver triat el tema de la botxeria.
2: Sí, perquè moltes dones posaven l'etiqueta de botges.
1: Clar, i t'era igual que fores lesbiana, que fores...
2: Era,
1: estaves, exacte, eres botxa ja o no?
2: Sí. Has triat el tema de la botxeria i comences amb Luz Casal.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: És una cançó fantàstica que va llançar al 89 i que va marcar un abans i després de la seva carrera. I... És que com diuen que la primavera la sangre altera, sí. Jo dic, xica, és un tema ideal això de la botxeria, no? Així que avui parlarem de botxos, de botxes i de botxeries.
2: Okay.
1: Vale?
2: Vale.
1: Vinga.
0: Tira-li.
1: Anem des de la loca gallega esta, la Luz Casal, a la loca colombiana establerta al nostre país, la Shakira. Que tot i que ja sabeu que a mi m'esmussa esta dona, que ja ho sabeu, no puc evitar posar la de... La capa

0: Ja està. Ja en tenim prou de Shakira. Va,
1: seguim.
2: Dice el cançoner de Shakira, a més, és de les que més esmussa, eh?
0: Oi, esmussa molt, però no me digues que no li pegava pel tema. Dic, per
2: molt,
0: menos,
2: molt.
0: Un loca por mi tigre, loca, ja el tenim.
1: Por mi tigre.
0: A veure, mireu, la primavera ens aboca la boixeria, no? Diuen, no? Perquè la sang l'altera. Però és que hi ha qui pensa que no és només l'estació en si, l'estació de les flors, sinó que és la vida com un tot, la que està boja, i ens aboca a fer boixeries. Sinó que li ho pregunten al cantautor cubà-mexicà Pancho Céspedes, que, ui, per poc ho dic fatal, Pancho Céspedes, eh?
1: Céspedes,
0: que ens va enamorar amb balades i boleros com Vida loca, al 98.

0: Quan va vindre tot molt a presentar i cantar en directe La vida loca.
1: Ah, sí? Sí. Això va passar?
0: Va ser un impacte brutal a tots. No coneixíem la cançó, es van quedar enamorats d'ell, de la
2: cançó.
0: És que
2: aquell moment se va donar a conèixer així, no? Si no m'enganyes.
0: Sí.
2: En aquell tot molt... Sí. Els passejos per així.
1: Que huelen cosom, eh? Ara ja és tot un hit en aquell moment.
0: I sabeu a qui li la va dedicar? Perquè estaven en el sofà.
1: A veure, a veure.
0: A Pepe Sancho i Maria Jiménez.
2: Madre, la vida loca, loca. Més encertat no pot ser.
0: Però què temàs, eh?
2: Quin temàs, com l'interpretava, eh? Quina bellesa.
1: Sí, sí. Mirem amb un altre tema, del 82, de José Luis Perales, que va escriure una canció preciosa sobre l'estigma social i sé que crea acusar-nos entre nosaltres de boixos.
2: Ja.
1: Però no la va escriure per a ell, sinó per als germans bascos Mocedades, dins del seu àlbum Amor de Hombre. No ens podem perdre l'escala de veus dels Mocedades,
2: clar,
1: que s'ha convertit en el seu setxell, no, això de cantar a veuetes,
2: en
1: esta cançó que sembla la precursora de l'audiollibre, xiquets.
2: Oi?
1: Perquè et narra tota la història de Capapeus, amb personatges i tot, exacte. Un dels germans fa de narrador i Amaya de la boixa. Escoltem, Le llamaban loca.

0: yo no estoy loca.
1: No, ni poc.
0: Estuve loca ayer.
1: ¿Pero por qué? Pero fue
0: por amor.
2: Ay, Lidia en Bocha, l'únic que estava enamorada, pobreta.
1: Ay... És un altre temacle hiperfamós del seu dia, sí senyor.
3: Totalment.
1: Le llamaban loca.
3: I a més, com interpretava Maya, sí. I que veus des del Zuranga, que meravella. Però ja. No hem acabat d'aclarir molt bé si aquest loca tenia també segones, en tendència o en gustos o en inclinació sexual.
2: No, a més, no és un audiollibre, però tant no expliquen.
3: No,
2: eh?
3: Tant no conten,
2: però
3: no?
2: Això en el llibre Immaculada, vale, això bé. Que ho expliquen bé aquí. Però anem a seguir amb el tema audiollibre, perquè n'hi ha una història d'un boig que es va escapar del manicomi de Cien Pozuelos, exactament, per a demanar-li la mala estàtua de la Cibeles. Ai. La cançó la va composar Sabina el 88 per a Ana Belén. Claro. I es va convertir en una de les cançons més estimades pel públic. Escoltem què ve descriu la botxeria sense anomenar la paraula boig ni una sola vegada. A la sombra d'un león. Llega.

0: és que és un lletrista per morir-se de bonico. Bueno, la cançó i la melodia.
1: Com pot ser tan dolcet i està parlant d'un boig que s'escapa de 100 persones a casar-se en les Cibeles, xiquets?
0: Però amb una bellesa i una poesia úniques.
1: Vinga, anem ara a una cosa internacional. Anem amb la banda nova iorquesa de punk rock Green Day, que en la cançó que es va llençar al món de la música comercial de qualitat allà pel 94, ens compartien l'angoixa de sentir-se de vegades fora de lloc o diferent. La tornada diu coses com... De vegades m'assuste perquè el meu cap em juga males passades, s'acumula tot i crec que em vaig a tornar boig. Estic paranoi, seran les drogues? Això és Basket Case.

0: ¿Conoció esta? Está súper coneguda.
1: Sí, la conocí. Muy buena. Bueno. Todo esto encante.
0: Encante. Es que yo soy de la época del punkarra, dels 80-90. Sí, sí, sí. Mira. A veure, aquella banda és que porten la bochoria fins i tot en el nom del grup. Com? Tenim a Loquillo, per exemple. O El Canto del Loco.
1: Quiliqua.
0: Mira, quedem-nos en estos últims. Perquè en el 2003, en una de les cançons que els va fer més populars, parlen de que l'amor impossible, o com a mínim que està socialment mal vist, és aquell que ens torna més bojos encara. Parlen ni menys ni menys del desig per aconseguir l'amor de la mare d'un amic. A veure com li dius tu al teu amic que sa mare està per a sucar pa. La madre de José.

0: con los ojos abiertos, de par en par.
1: Resadir, ¿no?
2: Una trelletrista bruta.
1: Resadir.
2: De quines cançons més diferents, en tot, tot se torna a la botxeria, eh?
3: Sí, i tant. Sí.
1: I la botxeria de la que més parlen les lletres de les cançons, com hem pogut comprovar, és la botxeria per l'amor, que siga la parella, a l'amor impossible i als fills. Però obrirem el meló de la botxeria per desamor, de quan ho es torna boig perquè no accepta que l'han deixat. I dins d'esta corrent vos posaré dos cançonetes. La primera és de Malú, del 2006, i de l'àlbum Desafío. Es titula Si estoy loca. Si

0: Ai, que ho veu com un càstig, que l'han dissat i s'ha vuelto loca.
1: No,
0: i ara vos hem posat una altra, de 2006 també, però del disc Guapa, de l'Oreja de Van Gogh. Parla de com ens afanyem en guardar records materials de les persones que hem estimat i que ens han deixat. I com acabem tornant-nos bojos veient aquests records, fotos, bitllets de tren, entrades de cine. Escoltem Dulce Locura.

0: marcat una generació, l'Oreja de Van Gogh, i aquestes cançons, una part del vostre cancioner.
1: Se n'ha pujat el Fran Surimi, i està ara que no vol que li estorbem.
0: El Fran Surimi,
2: en extra. Estava en el seu món, cantant per baix.
1: Ell és molt de l'Oreja.
0: En amallista major...
1: Bueno, la mallista.
0: Però sí. Bueno, ara està un poc així, no, de baixó.
2: Però la mallista major està de baixó. Bueno, mira, va. Què? Ens anem a un altre cicle internacional, que és el d'Aerosmith, ara veureu. En esta cançó del 94, llançada en l'àlbum Get a Grip, parla d'aixos amors que ens tornen bojos, però perquè no són sants per a nosaltres, tot i que no podem evitar voler estar al seu costat. El títol és Boja, tal qual, Crazy.

0: Mira que ha fet bones cançons, Steve Tyler. Ha fet molt bones cançons. Però crec que la millor cançó és la seva filla.
1: Però tu...
0: Ah. Steve Tyler. Ja pot fer cançons.
1: Jo dic, ara què dirà, Crazy? La seva filla.
2: Neix és un demagle, però sí. Sí, segurament.
0: Sí, no. Sí, també és per a tindre's un alteret. Sí, ah, tenen coses guai. Bones.
1: Vinga, i tancarem amb una pinzellada en valencià de la banda de la Terreta Zoo. Vos posaré un senzill de 2018 amb una lletra preciosa, de nou digna d'un audiollibre, on descriu la bogeria de vida que porta una dona cuidant pares i fills, treballant de sol a sol, pagant-ho tot i amagada de la vida festiva que hi ha al seu carrer en un moment en què ella no pot més. Carrer de l'amargura.

0: Ai, quantes dones se sentiran
1: quina
0: identificades.
1: Quina realitat, eh? Quina realitat. Oh, que brutal.
0: Que carreguen en tot i la seva vida és una amargura, pobretes meues. I damunt van per allà dient, és que està boja. I està boja, me caguen la mar, me caguen la mar.
1: Posa tot el dret.
0: Exacte.
1: Que vinga.
0: Vinga, i avui la proposta de la meva versió és un homenatge al grup de rock català Sau, que va començar el 87 i que es va desfer el 99 per la sobtada mort del seu cantant Carles Sabater. A més, en la primera actuació del disc que acabem d'estrenar va fer l'actuació sencera, però després es trobava malament en el camerí i no va arribar a l'hospital, pobret. Molt jovenet, sí. És un homenatge perquè no és una versió, perquè la cançó ja està en la nostra llengua. Jo només he valencianitzat un poquet la lletra per a fer-la més occidental a la nostra vida. Vinga, va. Boig per tu.

0: Mare meva, oh, que bonica esta cançó.
1: Leo.
2: I està la versió en castellà també per Luz Casal també.
1: Quina cançó, que preciositat, que ben parida, que ben construïda està, que meravella de cançó d'amor. Gràcies, sí. Carme Juan.
2: A vosaltres.
3: Estem boixos per tu.
2: Gràcies.
1: Vinga.
3: Quan la caracteritza.
1: Nosaltres també.
3: Quan la caracteritza, gràcies.

0: que la Reixó no ha plegat, però que però no ha plegat així, però que s'hi aplega fent el seu programa, sí, a les 7, sí, o sigui, que estigueu pendents.
1: De les notícies a les 7, d'hora de la cultura.
0: Això és.
1: Això sí.
0: De les persones, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: I vosaltres també, les que no sou persones.
1: Tornem demà a les 4.
0: Aquí, demà a les 4, què tens que fer, tonto?
1: Quedar amb tu.
2: Yeah.
1: Ah, que estic més per tu. I per soyans i l'equip.
0: Que lo llepas. Fins demà, amics i amigues. Adeu. Ciao. Adeu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2.
6: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
9: De tu!

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
10: Sí? Què va, tia? Mi pare no viene hasta el lunes. No tengo un duro.

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
7: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'Apunt.

90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Adolfo Pascual al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i els dos 90 van en xifra, van en número, i també és 90 minuts ràdio, però en este cas per a Instagram, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I si vulgueu enviar un àudio amb la vostra opinió, sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp. 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: si fores el responsable de l'àrea esportiva del València, quina seria per a tu la primera decisió a prendre des de ja avui dilluns per al València de la 26-27? Ixa és la pregunta que estem fent. Si fores el responsable de la part esportiva del València, ja avui dilluns, primer dia sense lliga, quina decisió hagués pres o prendries per a el construir el València de la 26-27? Bé, després que acabarà oficialment de la temporada, la 25-26, pel que fa a la Lliga en primera divisió, ja comencem a caminar indefectiblement cap a la campanya 26-27. Per a qui vos parla, hi ha moltes preguntes en l'aire que es resumeixen en una sola qüestió. Cap a quin València anem? Abans de posar en marxa la rotonda infinita de Meriton, com cada estiu, en la qual el fum i les promeses del ara sí anem de seriosos o les d'un futur il·lusionant, cal saber si van a canviar les coses o van a continuar igual. Més enllà de la continuïtat de l'entrenador, del qual contarem la renovació el 25 de març en esta casa, cal saber una qüestió fonamental. Es va invertir en la plantilla? Perquè, miren, ixa és l'única realitat en el món del futbol. La resta és fum de boja.

0: Si el club va continuar apostant per jugadors a cost zero i amb poca inversió, si van a continuar pagant les fitxes que paga i si va a continuar traspassant futbolistes, no s'enganyen i no deixen que els enganyen. Serà altre any de, amb sort, acabar transitant en la zona Meriton. Mestalla va pegar-li una xulada monumental als actors de l'agònica campanya 25-26 en acabar el partit contra el Barça. Entrenador, jugador i gestors del club. I, entenent el malestar cap als futbolistes, amb uns més que amb altres, no cal oblidar una màxima. Els responsables de que el València tinga eixos futbolistes i de que hagués estat 3 de les últimes 4 temporades lluitant per a no baixar a segona són la família Lim i aquells que gestionen en el seu nom. Des del lamentable local management, una trola tan cutre que ja no s'ha tornat a parlar d'ella en els discursos oficials, com allò de la Meriton Jones Policy, al CEO escocès i un entrenador que, tot i que ho negui, té les claus del club. Ara arriba el seu torn, el dels despatxos i les gestions. Ara no se podrà tirar la culpa als futbolistes, per més que Ron segur que ho intente, perquè ara cal veure quina és la gestió esportiva en la third transfer window. Sabem que dels 3 que vingueren en gener i li canviaren la cara a l'equip, Unai, Guido i Sadik, sols sembla que vaig a continuar un, el davanter nigerià, i que els 2 primers reforços són un jugador de la Lliga Egípcia i un central del Famal Isao que en el seu dia van ser rebutjats per l'entrenador quan l'equip estava en llocs de descens. Precisament, sembla que qui va posar sobre la taula els noms de Dieng i de Haas, Lisandro Issei, és qui va comandar la secretaria tècnica en la third transfer window, perquè allò de l'scout per a Espanya que anava vindre en 60 dies ja anem vora 3 mesos i no hi ha notícies de com es va completar, en paraules de Ron, la fase 2 de la direcció esportiva. Hi haurà qui argumentarà, no sense part de raó, que sense diners no es poden fer miracles. Cert. Però la perícia d'un bon gestor esportiu està també en treure allò que no et servís, a replegar algo de diners i anar al mercat per a millorar. Creuen vostès que el club va ser capaç de treure algun euro per a aquells que no compten? Creuen vostès que el club va ser capaç de treure diners pels Folquiers, Santa Maria, Diacabí, Danjuma, Almeida o Dani Rabà? Ahí també es mesura la capacitat d'un bon gestor en un club de futbol. Malauradament, en el València dels últims anys, no sols són incapaços de rendibilitzar els fitxatges que han eixit malament, sinó que han traspassat grans futbolistes molt per davall del seu preu. I això no és culpa dels que vestixen de curt. Ixa és la responsabilitat dels que estan en els despatxos, per més que s'intenta després apuntar a la plantilla. La gran pregunta continua en l'aire. Cap a quin València anem? Tot i que a mi em fa la impressió que en el fons tots tenim clara la resposta i no és la que puga canviar la dinàmica en la que han clavat els gestors del club a l'equip en estos últims anys. Les 11 de la nit i quasi ja 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Hola, de la nit i 8 minuts. Saludes a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Bueno, avui és dia una miqueta de sentar-nos i, com feien els professors, posar-nos tot en una pissarra i anar assenyalant, per a explicar-li a la gent més o menys des d'on partís el que té que ser el projecte 26-27 del València.
1: Bueno, jo crec que és el que la gent, Manolo, vol saber, fonamentalment. No tenim totes les respostes, però jo crec que més o menys la fulla de ruta que anem a donar a conèixer esta nit se sembla molt a la que estos dies sí en Paterna està treballant Carlos Corberan i els membres d'aquesta superestructura esportiva que va incorporar en el seu dia Ron Garley, que encara continua coixa perquè no està el fitxador espanyol o el fitxador per al mercat espanyol.
0: El fitxador que lo fitxe, bueno, fitxador serà. Per cert, ha donat avui ja la llista el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Jo he de dir que a mi, home, m'agrada que estigui

0: Pi, però tot i això, és una llista que a mi, en general, possible algo de algo carregada de laterals drets, però de la resta crec que és una llista que jo crec que estem quasi tots d'acord.
1: Carregada de laterals drets?
0: Sí, perquè tens ahí Llorente, tens Pedro Porro, també te pots jugar ahí Pubill.
1: Bueno, Pubill pot jugar de central, Llorente pot jugar al mig del camp, som futbolistes que tenen sí, possibilitats però, en altres demarcacions.
0: Però correcte, que a lo millor en algun lateral dret el podies haver estalviat, haver, però bueno, ja és per
1: la trobar... La qüestió és queixar-se.
0: No! Per trobar algun pero.
1: A mi m'agrada la llista.
0: A mi també m'agrada la llista. A mi m'agrada la llista, evidentment. Bueno, dit tot això, però venen avui les fotos, com venen?
1: Fotos venen avui, Manolo, premundialistes.
0: Vale.
2: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones.
1: Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, els valencians del Mundial. El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha donat a conèixer la llista de 26 jugadors que representaran a Espanya en la cita d'aquest estiu amb el valencià del Barça i el del Bayer Leverkusen com a únics representants de la comunitat. Altres valencians amb opcions com Mosquera, Pau Torres, Carlos Soler i Fornals han quedat fora. En la llista del seleccionador no hi ha grans sorpreses i per primera vegada a la història no hi ha cap futbolista del Real Madrid. Espanya jugarà el Mundial en el grup H amb Cabo Verde, Aràbia Saudita i Uruguai. Escoltem Luis de la Fuente.
2: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder. Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien, no cometer errores, tener tu día, que el rival no lo tenga y pelearemos por todo, eso no nos quepa duda. Y que no nos quepa dudas a España, que así va a ser. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías, está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición y es que queremos continuar así.
1: Espí i Moleiro, descartats el seleccionador, ha descartat els dos únics representants dels quatre equips de la comunitat valenciana que tenien opcions d'entrar en la llista. El punta del Llevant, Carlos Espí, havia quedat amb els amics al seu poble, Tavernes de Valldigna, per a seguir el moment en què Luis de la Fuente anunciava la convocatòria. L'escoltem en declaracions a esta casa.
3: Sí, seguirem treballant per estar, però bueno, estar així en tots, veient la convocatòria en la prelista... És un orgull grandíssim i la veritat que ha sigut uns mesos de cada setmana un sofriment i un patiment i al final ho hem pogut aconseguir, la tria en Sevilla, tot celebrant i en la ciutat i la veritat que estem molt contents per això i ara un meset descansant i de vacacions.
1: No queden entrades per a la final del Castelló. El club orellut ha anunciat que ha esgotat totes les entrades per al duel contra l'Eibar del pròxim cap de setmana a Castalia, on necessita la victòria per a disputar l'ascens a primera divisió. Fins a 6 equips lluiten per una de les 4 places que donen accés al play-off d'ascens a primera i els de Pablo afronten l'última jornada en el lloc sext i amb la seguretat que un triomf a Castalia contra l'Eibar, rival directe, li garantís el play-off. Parla Pablo.
4: Lo que está en nuestras manos, al igual que hoy, es ganar los 3 puntos el domingo que viene en Castalia. Eso nos asegura el playoff y dependemos nosotros mismos. Hay que pensar en ganar nuestro partido y después ver dónde nos llevan esos 3 puntos, ¿no?
1: València Bàsquet obre una duríssima setmana final de la Lliga Regular ACB. El primer equip masculí recupera demà en la pista de casa de Montsaragossa el seu partit ajornat de la jornada 31 de Lliga per a obrir una setmana de 3 partits prèvia a l'inici del play-off. Divendres rebrà el Dreamland Gran Canària i diumenge visitarà el Barça. Objectiu ser segon per encarar el play-off pel títol. D'altra banda, Olympiacos, campió de l'Eurolliga, ha tentat Jan Montero i sembla que l'incorporarà a la seva plantilla a canvi de 500.000 euros per als taronja. Agua Fam debuta amb èxit en l'NBA femenina. La pivota a la cantina de Santa Pola debuta la passada matinada amb triomf de les Seattle Storm davant les Washington Mystics per 97-85 i tot i ser des de la banqueta va tindre un paper important en la rotació de Seattle, va disputar 20 minuts i va signar 10 punts. No va tindre tanta sort Raquel Carrera, que va debutar amb les Nova York Liberty amb derrota i només va disputar un minut de joc on sols va tindre temps per a donar una assistència. Roberto Bautista s'acomiada definitivament de Roland Garros després de caure contra l'estatunidenc Brandon Nakashima en 3 sets en la primera ronda del segon Grand Slam de la temporada. En la seva última participació, després d'anunciar que es retira a final de temporada, Bautista no ha pogut superar la primera ronda de Roland Garros i deu adeu així a París, un torneig en el qual va arribar als vuitens de final el 2017 i el 2017.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números, i si voleu enviar al WhatsApp un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. Si vosaltres fareu els encarregats de la part esportiva del València, quina seria la primera decisió esportiva que prendríeu per a dibuixar, per a començar a planificar la temporada 26-27? 11 i 16 de tot això i de moltes coses més, xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: ¿Y dices que siempre sucede?
12: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
13: Solo se me ocurre. ¡Wow!
11: Increíble. ¿Pasa siempre?
12: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
13: ¡Wow!
12: Descúbrelo en tu concesionario.
14: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
15: Impera tú una promesa y una pasión que es fabran con el chiquete.
16: Estás escoltant 90 minuts.
15: Con la chiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
16: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
15: Som molt de riure i plorar.
0: Vinga, les 11 de la nit i 18 minuts, amb la disputa ahir del partit entre el Villarreal i el Atlético de Madrid. Pues la Lliga en primera divisió ha acabat, ha dit adeu, ha tirat el teló com si fos una hora de teatre i molts equips ja van a començar a poc a anar plantejant el que té que ser la temporada 26-27. El València va tancar la temporada guanyant 3-1 al Barça, victòria insuficient per arribar a Europa. Probablement perquè tampoc ho va mereixer, probablement no, perquè tampoc ho va mereixer l'equip de Corberán. I a la fi, el València, este València que ens pintaren com a un nou València des de l'estiu passat, pues, d'ací 5 dies, el divendres, farà justament un any del nomenament de Ron Garley i del famós comunicat des de Singapur de la tornada a l'èlit europea, de la presidència dinàmica, del nou i apassionant capítol que començava per al València. Bueno, pues un any després, jo diria que estem en el punt de partida. És a dir, exactament igual que abans d'aquest comunicat, però amb un senyor escocès en el València Club de Futbol. De la resta, pues, cal veure com pot quedar

0: adaptar la plantilla tenint en compte, Salva, que de partida entenem que no va haver una gran inversió per part de Singapur, tot i que sempre se'ns pinta un futur de color de rosa o d'or. Sempre recordo que va dir allò de les four transfer windows. Bueno, pues ya estamos en la third de las four. I de moment, Salva, la pinta que té és que el València va continuar manejant-se en mínims a l'hora de, sobretot, intentar la contractació de futbolistes, i anem a veure quins jocs amb aquests paràmetres se queden coixos i quins jocs n'hi ha que cobrir. Que veure quin és el dibuix de partida de la plantilla de la 26-27.
1: Bueno, la sensació que hi ha és que, excepte inversió sorpresa des de Singapur, Lim o el Slim volen un club que siga absolutament sostenible. Van a tornar a aplicar aquesta camisa de força econòmica per al València de la pròxima temporada. I excepte, torne a dir, inversió sorpresa o política de salaris alts, Manolo, el camí va ser el mateix que les últimes temporades, que el club siga sostenible i que, pues, si vol fer alguna incorporació important, abans ha de fer fora futbolistes en alguna venda important. Excepte canvi de plans, torne a dir des de Singapur, no va haver inversió. Hi ha un escàs marge econòmic per a firmar futbolistes, excepte vendes. I a l'hora de parlar de vendes,
0: sí,
1: hem de prestar atenció a la situació de Jesús Vázquez.
0: Que va fer un molt bon partit l'altre dia.
1: Jesús Vázquez està bé en este tram final de temporada, des del moment en el que ha caigut lesionat José Luis Gaya. Bueno, pues apareu Jesús Vázquez. La percepció que tenim és que si Gaya no cau lesionat, Jesús Vázquez no haguera tingut tampoc minuts en este tram final de temporada, però la resposta és que va estar ja bé davant la Real Societat i l'altre dia davant el Barça va tornar a estar bé. És a dir que el seu rendiment físic contra el Barça va cridar l'atenció, igual que també va cridar l'atenció el seu rendiment contra la Real Societat. Què ocorre? Que la informació que nosaltres tenim a 90 minuts és que la seva agència de representació està rebent interès de clubs en les últimes hores, fonamentalment després de la resposta que va donar contra el Barça, interessant-se per la seva situació. El jugador vol quedar-se, però el València a hores d'ara ha de decidir, perquè coneix que Gaya s'acaba, que físicament ja no és el mateix futbolista, i que té el recanvi en la plantilla, a més, amb contracte fins 2028, però torne a dir que per a incorporar o fer alguna compra important este estiu necessita de vendes, i una venda podria ser la de Jesús Vázquez, sempre que arribar una oferta que fora interessant per al València Club de Futbol. És a dir, estem contant així que Jesús Vázquez va ser venut aquest estiu? No, el que estem contant és que la resposta del jugador en els dos últims partits ha cridat l'atenció de determinats clubs, que està arribant interès a la seva agència de representació i que en qualsevol moment podria arribar una oferta per lateral esquerre valencià al València Club de Futbol, i és el València el que hauria de decidir si el ven i a partir d'ahí busca un altre recanvi en el mercat, perquè sap que allà físicament ja comença a esgotar-se, o se'l queda per la mateixa raó, perquè sap que té el recanvi idoni, ja que Gaya està acabant-se.
0: Perfecte. Esta és la primera informació que avui vos posem damunt de la taula, com dèiem, la de Jesús Vázquez. El seu bon rendiment està despertant interès i a la seva agència estan, de moment, rebent cridades. No podem parlar d'ofertes, però sí de molts clubs que escolta, este xicón, en quines condicions està ja, quan cobra, quants anys de contracte li queden, les consultes que se fan habitualment quan un jugador t'interessa. El que seria el pòster actual del València Club de Futbol, tenint en compte que hi ha ara mateix huecos o només buits o només hi ha ombres de color negre que no, a les quals encara no podem posar noms, però sí que podem fer una miqueta i ser pòster de cara a que més o més tingueu, com deia, una idea de des d'on partís el disseny de la plantilla per a la temporada 26-27. I comencem, Salva, per la porteria.
1: Bueno, per la porteria, el València té a Dimitrievski. Manolo, la informació que tenim és que el club va activar la clàusula per a que Dimitrievski continuï en la plantilla. Evidentment, el futbolista està d'acord. Si el futbolista no estiguera d'acord, pues, encara que tingués opció contractual, no la executaria, per raons que jo crec que són òbvies. Uh-huh. El València va activar aquesta clàusula de 500.000 euros per a que Dimitrievski es quedi en la plantilla, amb un important augment de salari per al porter.

0: Recordem que esta temporada va renovar Cristian Rivero, que ara és del València, té dos porters en, o va tindre dos porters en nòmina, Dimitrievski i Rivero. La intenció del València és la de comprar un segon porter en el mercat, o el que seria segon porter, perquè Rivero seria el tercer porter. I esa és la intenció a hores d'ara i quan, bueno, pues van obrir-se de part en part les portes del mercat de l'estiu. Comprar un segon porter. Després, les teues condicions econòmiques te portaran cap a un segon porter o te portaran cap a Dimitrievski Rivero, ja que li dones entrada en la primera plantilla, per exemple, a Vicente Abril. Però a hores d'ara, d'inici, la intenció del València és portar un segon porter. Ràdio Marca està informant de la possibilitat d'Aaron Escandell, futbolista que el València ja porta darrere d'ell durant tota aquesta temporada. El València ja coneix les condicions d'Escandell, igual que el València coneix les condicions de Sivera. És més fàcil l'opció d'Escandell perquè l'Oviedo ha perdut la categoria, mentre que el Deportiu Alavés s'ha quedat en primera divisió. Però estos són dos porters pels que ha preguntat o s'ha interessat el València al llarg d'esta temporada.
1: Perfecte. Anem a la posició de lateral dret.
0: Lateral dret el València té a Fulquier amb contracte fins 2027. Té un problema en un dels seus genolls, perquè té un genoll, diríem, degeneratiu, el que li va provocar diferents molèsties durant, bueno, pues este últim tram de com a futbolista en contracte o com a futbolista en la seva carrera, i a partir d'ahí, Manol, València necessita incorporar un altre lateral dret. Tenia Renzo Sarabia, que ha conclòs la temporada des del mercat de l'hivern en nòmina, acaba contracte. La intenció del València, per la informació que tenim, és que, bueno, de moment no va a no està interessat en augmentar el contracte de Renzo Sarabia en la plantilla. I sí que, Manolo, faria falta un porter, igual que faria falta un porter, faria falta un lateral dret. De moment, dos futbolistes serien els que apuntaria el València en el mercat. Un porter i un lateral dret.
1: Lateral esquerre, ja...
0: Lateral esquerre està cobert amb Gallà. Ojo, problema renovació a la vista. Acaba contracte la pròxima temporada i este és un meló que el València haurà d'obrir pròximament. I ja hem parlat de Jesús Vázquez, 23 anys, que ningú s'oblide que Jesús encara té 23 anys i que té contracte fins 2028.
1: Central, posició de dreta o perfil dretà de central. Com està allà l'assumpte?
0: Bueno, pues el València té a Tàrrega, renovat des de l'inici d'esta temporada. Té a Diakabi en contracte en vigor. Ojo pel problema de lesions que té Diakabi. El València estaria disposat a rescindir-li el contracte, però esta rescisió de contracte, Manolo, és cara. El futbolista no va perdonar ni un euro i a partir d'ahí, amb Diakabi, hi ha un problema.
1: Sí, hi ha un problema evident per les seues condicions físiques, que és evident que aquella lesió el va matar, aquella lesió tan greu que va tindre en el genoll després d'un València o en un València Real Madrid de la segona temporada del Pipo Baraja, de la 22-23, i des d'aquell moment, pues, Diakabi ha lluitat o lluita permanentment per a trobar la seva millor versió, però és evident que ell ha deixat una empremta important i lesió en les seues cames, i a més és un problema perquè, com acaba de recordar Salva també, la fitxa de Diakabi és una fitxa elevada a hores d'ara en el València Club de Futbol. Central esquerre, Salva.
0: Sí, abans que no se m'oblide, perquè hem repassat el lateral dret, se m'oblida de Thierry, que acaba contracte i el València no està interessat en que continua. Central esquerre, el València, ojo, perquè de moment té tres, està Copete, que no sé si en les pròximes hores si té l'opció de parar a més mitjans de comunicació, bueno, pues dirà el que pensa dels serveis mèdics del València, ja veurem. De moment, bueno, pues ell ja va queixar-se en el seu perfil de Twitter. Està Justin de Haas, futbolista que el València va incorporar esta temporada, però amb vistes a la pròxima temporada, la 2027, i ojo perquè també el València té a Schomer. Així la informació que nosaltres tenim, Manolo, és la mateixa que han donat a conèixer este matí els companys de Tribuna Deportiva. El Colònia tenia l'opció, estava content amb Schomer, tenia l'opció de quedar-se a Schomer pagant 2 milions d'euros, que és una opció que no era elevada.
1: Acaba però... Schomer jugant minuts, començant a jugar-los, no, però acaba jugant-los.
0: Sí, ha jugat, crec que són 25 partits en el Colònia, i els últims crec que són 15, de manera la seguida com a titular. A mi me sorprèn, però la informació que tenim des del representant de Schomer és que, perdó, Schomer no,
1: Schenk,
0: des del representant de Schenk, és que el València ja li ha comunicat que no, el Colònia ja li ha comunicat que no va

0: pagar per ell. Per tant, Senk torna al València i el València se va trobar en Copete amb De Haas i amb Schenk. Respecte a Schomer, este és un futbolista que acaba contracte, Manolo, i de moment el València no està interessat en comprar-lo, però perquè ja té la zona de centrals absolutament coberta. Però respecte a Schenk, a mi me sorprèn, no era una quantitat econòmica la de 2 quilos cara per al Colònia, però segons hem confirmat per el representant de Schenk, Manolo, el Colònia ja els ha comunicat que no van a pagar per ell, per tant, Schenk torna al València.
1: Bueno, central esquerre, ixa és la situació. Anem a la posició de mig centres, on ahí tenim una baixa, no anem a dir definitiva, però que apunta definitiva, com és la de Guido Rodríguez.
0: Guido Rodríguez és baixa, ja ho contarem al llarg de la setmana passada, inclús este cap de setmana, a mi se canvio de mudança, que estava a les portes del seu xalet o del seu domicili. Guido té una oferta de Mèxic, probablement acabi en Mèxic si no hi ha sorpresa, perquè el Villarreal, tenint en compte el que demana en concepte de fitxa, també ha descartat aquest jugador, la informació que nosaltres tenim. I a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues el València té nòmina a Pepelu, té nòmina a Ugrinis, té nòmina a Santa Maria. Corberán no està interessat en que continuï Santa Maria, sí està interessat en que continuï Ugrinic, i està la situació de Pepelu, Manolo. Ojo a Pepelu, perquè si Pepelu té ofertes interessants, pues probablement el València les accepte, però el València encara està pagant els 5 milions d'euros al Llevant, que és el que li va costar en el seu dia. És un futbolista que encara no està amortitzat, i el València no acceptaria una venda de Pepelu per una quantitat inferior als 5 milions d'euros que en el seu dia ja li va costar. Jo lo de Pepelu ho posaria en quarantena. Si hi ha una oferta que el València considera interessant, Pepelu eixirà del València. Si no, pues probablement es quede. Recordem que el València, al igual que De Haas, ja va incorporar a Dieng, a Liu Dieng, des de la lliga egípcia per a la pròxima temporada, i per tant a hores d'ara en nòmina estarien Pepelu, Ugrinis, Santa Maria i Dieng, i faria falta un altre mig centre sempre que Isira Santa Maria o que el València acceptara una oferta per Pepelu.
1: Ahí tornem a les mateixes, i vos ho deia jo, vos ho comentava jo ara en l'editorial, no tot en un bon gestor del futbol està en fitxar bé, que és el que diferencia, però també hi ha un altre fet diferencial, que és el de traure de la plantilla el que te sobra. I per a això no fan falta diners. Per això fa falta perícia. I ahí també el València és evident que té una mancança important en els seus gestors. Extrems.
0: Bueno, extrems, ahí el València ho té complicat, Manolo, perquè ara parlarem de la gent que ha eixit i que jugava en eixa demarcació, però ara és d'ara, diríem, en contracte en vigor té a Luis Rioja, renovat esta temporada, recordem,
1: sí,
0: per decisió de Corberán fins 2027, li queda una temporada de contracte. Està Diego López, que va caure lesionat i que no tornarà, Manolo, fins desembre de 2026 o fins gener de 2027, després d'eixa lesió en el lligament encreuat del seu genoll esquerre, ara si no m'equivoque.
1: Sí.
0: Per a jugar en aquesta banda també té Adán Juma. Ojo a Adán Juma, Manolo, el València podria escoltar i està obert, és la informació que tenim, a escoltar ofertes per Adán Juma després de tot el rebombori que va alçar la incorporació de Adán Juma, inclús dins de la plantilla, dels galons que li va donar Corberán quan va arribar, del dorsal, etc. Bueno, pues ara és d'ara, Manolo, la informació que tenim és que el València escoltarà ofertes aquest estiu per Adán Juma, que ja veurem si arriben. Per tant, tenint en compte Rioja, Diego López lesionat, el que puga arribar per Adán Juma, un mínim de 2 incorporacions necessita el València de futbolistes que puguen actuar en banda.
1: Vas dir l'altre dia, fa una setmana i pico, ja vas dir, o abans, cal que quan acabi la temporada rondon la roda de premsa, però estaria també bé que la donara l'entrenador, perquè hi ha negocis de l'entrenador, i quan dic negocis dic eleccions que ha fet Corberán, que són per a almenys explicar-les, perquè estan resultant molt ruïnoses. Una d'elles és la de la porteria. Afortunadament ho has pogut solucionar perquè hi havia una clàusula firmada d'abans d'execució unilateral. Si t'hagueres esperat, possiblement ara possiblement el porter haguera volat. I l'altra és la de Adán Juma. O sigui, Adán Juma, que se'l va pintar com el crack de la temporada, se li va regalar un dorsal botant-se els codis de vestidor, i a fi Danjuma va desaparèixer fa temps i futbolísticament no hem tornat a saber d'ell ni a veure una aportació d'ell pràcticament des de els primers mesos de la temporada. Mitges puntes.
0: Clar, és que ells no sabem on ubicar Almeida i a Javi Guerra, per això els hem ubicat en la mitja punta. Manolo, Almeida està renovat, va renovar en setembre fins 2029.
1: Alta renovació, també, per aplicar-la.
0: Fins 2029, i no ha tingut minuts, pràcticament, des que va renovar amb el València. De ser un futbolista important per a Corberán la temporada passada, bueno, pues ha passat a ser un futbolista absolutament residual. El València també va escoltar ofertes aquest estiu per Almeida, però ja veurem si arriben. Recorde, va costar, si no m'equivoque ara, 8 milions, entre 6 i 8 milions d'euros, ara parle de memòria. Raba, que és altra operació, Manolo, que vàrem aplaudir l'estiu passat, perquè al València no li va costar absolutament res, però de repente va desaparèixer després de fer-li un xest estrany o un desplant a Corberán en les primeres jornades de Lliga davant Osasuna, futbolista que està en el mercat, Dani Raba, i a partir d'ahí, en esta situació de mitja punta, ubiquem a Javi Guerra pel que s'esperen ofertes. El València no vol desfer-se de Javi Guerra després d'aquest tram final de temporada, però sap que si hi ha algun futbolista que desperta l'interès del mercat per damunt de tots, precisament pel tram final de temporada, però també, bueno, pues per tot el que porta darrere d'ofertes en les últimes temporades, és Javi Guerra. Així que, Manolo, el València haurà de decidir si accepta o no l'oferta que arribe, que jo crec que va arribar en alguna, sobre Javi Guerra.
1: De moment ja farà dos estius que l'Atlètic ha cridat a la porta. En uno semblava que es feia. De fet, el jugador va fins i tot acomiadar-se dels companys en el vestidor i va replegar la taquilla, però a última hora se li creu a l'Atlètic de Madrid la possibilitat de Gallagher i...
0: I l'any passat, recordaràs, el Milà finalment no va fer-se avant definitivament.
1: Correcte.
0: No va arribar a les xifres que demanava el València i la cosa va quedar ahí.
1: Correcte. Bueno, doncs dit això, ara falta saber qui entra i qui és, perquè...
0: Bueno, queden els davanters, Manolo, que són Hugo Duro i...
1: Correcte.
0: I Sadik, que els dos tenen contracte en vigor. Van descontractar recentment a Sadik. Me sorprendria que siguin els dos, però...
1: Però tampoc descartem res.
0: Però jo ahí tampoc...
1: En Mediton tampoc no, descartem res.
0: Jo ahí no descarte absolutament res.
1: Bueno, ja hem dit que torno de sessió en parada de Schenk, val? I hem de parlar de dos futbolistes més, un que està lesionat i l'altre que ve de segona divisió.
0: Sí, hem recordat el cas de Schenk. Colònia ha comunicat al jugador que no el compra, per tant va tornar al València. Sergi Canós té contracte fins 2027, està recent operat i el València de la Manolo no el pot col·locar en el mercat, per tant Sergi Canós se va quedar en la plantilla. No sé què passarà en el mercat del hivern, però en este mercat de l'estiu el València és impossible que pugui col·locar Sergi Canós.
1: Totalment.
0: Perquè està recent operat i en aquestes condicions, bueno, pues Sergi Canós tornarà a la plantilla, se recuperarà en Paterna i ja veurem què passa en el mercat del Iber i també torna el jove central cedit al Mirandés Iker Córdoba.
1: Bueno, pues això és el dibuix a hores d'ara, és a dir que mínim, pel que estàvem veient, Salva, estem parlant de que fa falta un porter, un lateral dret, un extrem.
0: Dos extrems. I un o dos mitjentres.
1: I un o dos mitjentres, depenent de el que vagi a ocórrer en aquest estiu.
0: Sí.
1: La pregunta és la de sempre. Si no traspasses futbolistes, a veure com te fas tu amb jugadors per a cobrir les baixes que n'hi ha. I això és la pregunta. I és fonamental saber cap a quin escenari anem. I seria fonamental que el senyor Garli, que diuen que té previst parlar, no sabem quan, seria fonamental que el senyor Garli contestara i contestara amb la veritat a aquestes coses. Perquè si no, després, les expectatives encara fan més mal quan s'unflen de manera artificial i no se compleixen. I això és la realitat. Dels que han acabat contracte, Salva, dels que han acabat sessió, els descartem a hores d'ara a tots.
0: Bueno, Xomer, Manolo, jo crec que no va continuar. Guido Rodríguez, crec que no va continuar. A partir d'ahí, Lucas Beltrán, és cert que ha perdut protagonisme en el tram final.

final de temporada, sí. Abans Corberan estava content amb ell, evidentment si este futbolista se queda en la plantilla de ser mitjançant d'una altra sessió, i esta sessió arribaria en les acaballes del mercat, Manolo, uh-huh. Per tant, de moment...

0: me sorprèn que no hagi comptat amb ell en el tram final de temporada. Lo de Ramazani també ho veig en xinès. Aguirrezabala, evidentment,
1: fora.
0: Se'n va. Per tant, si a mi me preguntes, pues Unai Núñez, Lucas Beltrán, podrien intentar-se igual que Ramazani. Podrien intentar-se, però ara és d'ara, Manolo, jo crec que en estos tres futbolistes l'estiu va ser llarg.
2: Bueno, pues este es el dibuix que vos hem fet, des d'on partix el València per a la construcció de la 26-27. Lògicament, iraníssim noms aquest estiu, és una evidència, i també espere d'una manera, diguem-ne, amb molt d'anhelo, ixa roda de premsa de Ron Garlí, a veure què explica i sobretot com ho explica, perquè n'hi ha molt que explicar. 11:41, estem en el compte enrere per a el Mundial.
3: Estàs escoltant 90 minuts. Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go. Dai, dai, we go. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: Les 11:41, està la sintonia del Mundial, perquè ja estem en el compte enrere i més després que avui a les 12:30, Luis de la Fuente, en companyia de Sa Majestat del Rei. Ojo al vídeo.
0: Sí, sí, per havien destacat al llarg de la setmana passada la presència del rei de Noruega, la llista de Noruega, i Espanya ha fet el mateix, perquè ha aparegut el rei d'Espanya.
2: A la persona encarregada de premsa li he enviat una felicitació, perquè des que Pablo García Cuervo, que va ser l'anterior jefe de premsa de la federació, va posar de moda això de les convocatòries per vídeo i tal, cada volta és més difícil sorprendre. I pues, que la del Mundial a don el rei, pues, escolta, és un punt que vols que te diga.
0: Sorprèn, sí, sí, sí. Sí,
2: sí, que li dona l'enhorabona en este cas a Luis García. Bueno, de la llista d'Espanya, poca cosa a dir.
0: Bueno, ara comentarem en tertúlia, sí. Avui ens acompanya Fernando, que ha sigut internacional, però a partir d'ahir, Manolo, destacarem que...
2: Internacional i mundialista.
0: Internacional i mundialista. Destacarem ahir que Luis de la Fuente, en el podcast de Mario Suárez, prèviament havia dit que un futbolista que no havia anat mai a la selecció aniria, i al final, bueno, pues ha anat Marc
1: Pubi.
0: S'especulava també la possibilitat de que poguera anar Carlos Espí, inclús Toni Martínez, bueno, pues al final ha anat Marc Pubi, a mi em sembla una bona decisió, pot tancar la banda dreta en lateral, uh-huh. I també pot actuar com a central. I la llista és una llista molt de la Fuente. Estava clar que entrava Joan García, i que anava a caure Ramiro, ho teníem tots, jo crec que claríssim. Torna a Gavi, que a mi és un futbolista que si està en forma...
2: També torna a García, que també estava en les quinieles.
0: Sí, el dubte era Lenormand o Eric García. Jo crec que té més perfil Luis de la Fuente i Eric García. Me sembla també una bona decisió. En definitiva, a mi la llista m'agrada, però bueno, ara de seguida també en tertúlia bueno, xerrem sobre la llista en companyia de Fernando.
2: I a més ja era una llista de 8 jugadors de recolzament per a, diguem-ne, anar recolzant en els entrenaments. Entre ells, si n'hi ha un jugador del València, que és Javi Guerra.
0: Sí, està Javi Guerra, que no podrà formar part, si hi ha algun contratemps, de la llista de 26, perquè no està inclòs en la llista prèvia de 55. Si haguera estat inclòs, Javi Guerra podria entrar. És a dir, que per a subsanar qualsevol problema dels 26 que estan convocats, han d'anar els que estan en la de 55 prèvia. I Javi Guerra no estava, per tant, no pot anar.
2: Bueno, o sigui, el Luis de la Fuente, lo que ha volgut és veure este xico que està destacant últimament, el vull veure més a prop. Possiblement siga això.
0: Crec que sí que aniran a l'amistós de Riazor contra Iraq, sí. Però a partir d'ahí no poden anar a l'Iraq.
2: Bueno, ja tenim llista de Colòmbia.
0: Sí, Colòmbia, que ha donat una llista molt normal, ni vídeo, ni absolutament
2: una llista
0: res.
2: En xarxa, ja, Merlo.
0: No, el tècnic així en roda de premsa.
2: En un micro davant,
0: va donar la llista.
2: A l'antiga usança.
0: Com és habitual i fora. I per tant, Manolo, bueno, pues James Rodríguez i Luis Díaz. James Rodríguez,
2: James
0: Luis
2: Rodríguez.
0: Díaz, li diuen una llista de Colòmbia que no té massa sorpreses. L'ha feta pública, sense traca, sense focs d'artifici, el seleccionador Néstor Lorenzo. Estan tres jugadors que militen en equips espanyols, com Johan Mojica del Mallorca, Gustavo Puerta del Racing i Juan Camilo Cucho Hernández del Betis.
2: Bueno, estem seguint també el tema de la República Democràtica del Congo i aquest problema de salut que n'hi ha, que de moment estan complint les mesures sanitàries, bueno, això, però fil per randa.
0: Això diu la selecció de la República Democràtica del Congo, però si prestes atenció a les notícies d'avui, informació general, Manolo, ojo que l'Ebola està descontrolant-se i que a partir d'ahir pues ja veurem si això provoca la exclusió del Mundial de la selecció de futbol de la República Democràtica del Congo. Hi ha algun país veí del Congo ja està donant informació de casos de Ebola, Manolo. Per tant, este és un tema seriós de salut pública.
2: Sí, senyor. I tant. I per últim, Mèxic, que està preparant-se perquè sembla que Trump no vol

0: que iran per nocte en sol estadounidenc i sembla que ha dit vosaltres a Mèxic.
1: Bueno, Mèxic està preparant-se efectivament per a que l'Iran s'instal·li en Tijuana durant el Mundial. Sorprèn, se parlava si finalment Iran ara va entrar o no en la Copa del Món, de moment sembla que continua, però com que Estats Units posa traves per a aquesta selecció, pues la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha confirmat avui dilluns que les autoritats del país estan estudiant la possibilitat que la selecció de futbol de l'Iran puga tindre base a la ciutat de Tijuana.
0: Bueno, pues aquestes són les coses també de, com li diu el nostre company Sergio Alcina, el senyor Taronja, que és el president dels Estats Units, Donald Trump. 11:46, tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
3: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: Con flores de venganza en el pelo.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Presentem l'únic programa multiformat a la ràdio valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, a partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona,

0: De 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: Són les 7.
3: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
2: Bon dia, és dimarts 26 de maig i arrenquem la jornada número 12 de vaga educativa amb un acord signat, un miniacord, podríem dir. CESIF i AMPE han acceptat l'increment salarial proposat per Conselleria i trenquen la unitat sindical. Els seus representants, Lauren Bárcena i José Seco, s'han afanyat a reiterar que l'acord se circumscriu només a les retribucions, que són només un dels 8 punts sobre la taula, però parlen d'una signatura històrica. Per a la consellera Carmen Ortí, es un primer pas cap a la normalitat a les aules.
4: Es un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
5: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura.
6: Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas per tal que torne la tranquil·litat a les aules.
2: I enfront d'este acord que signen la segona i la tercera força sindicals estan les TPB, la UGT i Comissions Obreres, que agrupen quasi el 70% del professorat sindicat. Continuen considerant l'acord insuficient. Insisteixen a demanar que la revisió de l'IPC s'ha d'aplicar a la totalitat del complement específic i anuncien que elaboraran una nova contraoferta salarial que este dimarts portaran a la negociació. Sentim Maica Martínez, de la UGT, Txelo Baix, de Comissions, i Marc Candela, del majoritari TPB.
7: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial. Aleshores, és impossible estar al dia. Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
8: Per tant, aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma.
2: I més enllà de la recuperació del poder adquisitiu, els temes pendents, 7 en total, entre els quals les millores en infraestructures, les plantilles i, sobretot, les ràtios. Ahir va ser este el primer tema sobre la taula i en el que les negociacions van encallar. Avui, Educació vindrà amb una nova contraoferta, la cita de nou a les 4 a la seu de la Conselleria. N'estarem pendents per a contar-ho. Repassem ja la resta d'assumptes que destaquem en esta jornada en el sumari. Es desvelen més detalls del sumari del cas Plus Ultra que posa José Luis Rodríguez Zapatero en el focus d'una suposada trama. Toni Cano, bon dia.
9: Bon dia, Alba. L'UDEF apunta la casa de l'expresident com a escenari de les instruccions de més sensibilitat. Segons l'informe, s'hauria beneficiat de transferències superiors als 2,5 milions d'euros en 5 anys. Felipe González ha demanat este dilluns un avançament electoral.
2: I nou positiu per antivirus a Espanya.
9: Sanitat l'ha confirmat en 3 pacients en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Mentrestant, així, a casa, ha rebut l'alta. La pacient que estava ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que continuarà el seguiment i l'aïllament a casa.
2: I detinguts a Líbia, 10 activistes que participaven en un comboi humanitari cap a Gaza.
9: Entre ells hi ha una espanyola. La caravana havia entrat en territori libi sense completar els procediments legals necessaris, segons les autoritats del país. La missió, integrada per més de 200 persones, entre les quals hi ha metges, enginyers, professors i periodistes, va denunciar dilluns atacs violents per part de grups desconeguts a la ciutat de Sirte, on havien acampat.
2: I en els esports, finalitzada la Lliga en primera divisió, entra en escena la selecció espanyola de futbol. Òscar Forés, bon dia.
10: Bon dia, Alba. Sí, i el primer pas de cara a la cita mundialista d'aquest estiu és el llistat de jugadors triats pel seleccionador, un llistat que ja coneixem. Luis de la Fuente no ha convocat cap futbolista que milita en algun equip de la Comunitat Valenciana. Ferran Torres i Grimaldo són els únics valencians de la llista. Parlarem d'això i d'altres temes de l'actualitat esportiva.
2: En uns minuts, gràcies. I en l'oratge segueix la massa d'aire damunt de nosaltres, deixant fins i tot records atenció al Regne Unit. Què és el que passa a casa nostra, Antonio Sánchez, conta'ns.
11: Bon dia, Alba. A Londres el termòmetre va arribar als 34,8, que són 2 graus més que l'anterior rècord per al mes de maig. Així que molta calor, però també a nosaltres ens afectarà. No tant perquè encara tenim el vent de llevant, això refreda un poc més la situació respecte a la resta de la península, o sí que arribaran en alguns punts de nou als 38 graus. Avui ens quedarem nosaltres en els 32 cap a la costera, el Camp de Turi i també al Baix Segura. Per la resta estarem entre els 30 i els 32, però després parlarem d'això.
2: Després ampliem. Gràcies, Antonio. I quant a les carreteres, Sonia López, bon dia. Quina és la situació ara?
12: Bon dia. Bé, doncs, a hores d'ara no hi ha complicacions destacades a la xarxa principal de carreteres. Quant al trànsit de primera hora, a València es registra ja congestió a la B30 i Ronda Nord al voltant de Xirivella, Mislata i Paterna. Normalitat d'accés a Alacant i Castelló de la Plana. Pel que fa al servici de Rodalia de València, atenció, la línia C1, el comboi de l'S25 a l'estació de Gandia està allí detingut perquè s'està fent una assistència mèdica a un viatger.
2: Ho tindrem en compte després, també, a partir de la mitja, ampliem. Gràcies, Sonia. Així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions i algunes altres. Està Vicenç Jover en la producció, la nostra companya Patricia Valero en el comandament tècnic. Fem breu parèntesi i anem amb tot.
13: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
14: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
16: De tu a tu.
3: Escoltes A punt, les notícies del matí.
2: Només pel que fa a les retribucions i només firmat per 2 dels 5 sindicats presents en la negociació, però el cas és que Educació ha tirat avant un acord. AMPE i CESIF han acceptat l'última proposta d'augment salarial que ha presentat la Conselleria i que les TPB, la UGT i Comissions Obreres continuen considerant insuficient. La consellera Carmen Ortí parla d'un acord que situa el professorat entre el millor pagat d'Espanya.
17: CESIF i AMPE han signat l'acord de la Conselleria que situa el professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, pues va acompanyat d'unes altres qüestions que doten de valor el seu treball. Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas.
2: Anem primer amb les explicacions dels dos sindicats signants, Toni.
9: Tant Lauren Bárcena, des d'AMPE, com José Seco, des de CESIF, han insistit que este sí, sols s'aplica a un dels 8 blocs que conformen la negociació i que este dimarts continuaran debatent els 7 restants. Ara bé, han destacat la importància d'una assignatura que consideren històrica.
4: Es un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
5: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura. Y es importante decir eso.
9: Educació dona per tancada la negociació salarial amb una proposta que inclou una pujada de 75 euros mensuals el 2026, 75 euros més el 2027 i 50 euros més el 2028, fins a un total de 200 euros al mes. I sobre la revalorització, segons l'IPC, s'ha fitxat una clàusula amb el compromís de revisió dels últims 50 euros per al 2028. També oferís 3 dies de lliure disposició, 2 lectius i un no lectiu, desconnexió digital i també teletreball o treball fora de seu.
2: D'altra banda, estan, Toni, aquests tres sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres, que continuen considerant aquest augment salarial insuficient.
9: Així és, l'STPB, el sindicat majoritari, que representa més del 50% del professorat, Comissions Obreres i UGT, han dit que no. En total, suposen el 70% de la representació en la taula sectorial i continuen considerant les propostes, com diem, insuficients. La proposta unitària presentada este dilluns de matí per estos tres sindicats demanava una pujada salarial del 20% que compensa la pèrdua de poder adquisitiu des de l'any 2010, lligada a una clàusula de revisió salarial dels complements autonòmics que compensa anualment l'increment de l'IPC o inflació. Han insistit que continuaran exigint la vinculació salarial al nivell de vida. Escoltem Maica Martínez, d'UGT.

0: la màxima representació en sindical en forma de firma. I la legitimitat que puga tindre, pensem que no és la que hauria de tindre si firmarem la majoria sindical, que estem així fora.
1: Les ràtios són un altre dels assumptes prioritaris pels sindicats i en què de moment no hi ha hagut acord. La conselleria s'ha manifestat favorable a reduir el nombre d'estudiants per aula, segons el que s'establís per la llei estatal, i de manera progressiva, s'aprove o no l'avantprojecte de llei del Ministeri. A partir, això sí, del curs 2027-2028, ja que, assegura la conselleria, el pròxim any, 2026-2027, el curs que ve, ha dit, ja no seria possible, perquè ja està en marxa l'admissió dels estudiants. Els sindicats, per la seva part, han demanat que la baixada de ràtios estiga calendaritzada i quantificada en cada etapa, de manera que quede garantida.
2: Per la seva banda, el cap del Consell confia que avui s'arribi finalment a un acord amb els altres tres sindicats, insisteix a dir que la vaga indefinida és política i considera que ja no té sentit mantindre-la. Ho va dir a nit en un acte a València.
3: Crec que si hi ha voluntat, si estem tots sentats a una taula, si ja s'han firmat els primers acords, doncs jo també començo a veure-li poc sentit a que hi hagi una vaga indefinida. Jo espero que sí. És cert que avui hi ha hagut un avanç, s'està treballant bé, s'està en aquesta línia. Insistís, si tenim tots el mateix objectiu, la lògica és que es firmen.
2: Declaracions, com deien, que va fer a nit Juan Fran Pérez Llorca. I l'última hora passa del cas Plus Ultra, passa per l'ordre de detenció internacional. Atenció, que ha emès el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamá, per a Rodolfo Reyes, principal accionista d'esta aerolínia de Plus Ultra. L'acusa dels delictes d'apropiació indeguda, de tràfic d'influències pertinents a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: El jutge també ha emès un ordre contra Maria Aurora López, dona de Reyes, i també propietària de l'empresa veneçolana, i un altre per a dos gestors més, un d'ells ja detingut a l'illa caribenya d'Aruba. L'advocat d'este ja ha dit que col·laborarà amb el jutge Calamá. Tots quatre haurien fet, Alba, un ús indegut dels diners públics del rescat.
2: En les últimes hores, l'atenció del sumari s'ha centrat en la troballa d'un centenar de joies al despatx de l'expresident del govern espanyol a Madrid.
1: En concret, 103 joies i rellotges de luxe estaven amagades en una segona estança del despatx situat davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Segons la secretària de l'expresident, la caixa forta pertany al domicili familiar i el contingut seria part de les herències del matrimoni i regals de viatges. No s'ha detallat si són regals de quan Rodríguez Zapatero era president espanyol o no. Segons l'entorn de l'expresident, estaven en eixa caixa forta perquè al domicili familiar no n'hi havia. D'altra banda, durant el registre, l'Audet també va requisar documentació sensible, entre ella una carpeta amb el nom Anàlisi Relevante, agendes etiquetades com a president Zapatero entre 2020 i 2025, així com discos durs i memòries USB. El contingut s'analitza ara, igual que la documentació i registres telefònics dels mòbils de la secretària i les filles que la policia, Alba, va decomissar en els escorcolls.
2: I del sumari, a més d'aquestes joies, crida l'atenció també els diners en efectiu trobats a la vivenda de l'empresari alacantí Julio Martínez Martínez, qui l'Audef considera testaferro de Zapatero.
1: Al voltant de 286.000 euros en metàl·lic repartits en bosses de viatge, caixes, calaixos, un neceser al bany i fins i tot un rallador de calefacció. La Policia Nacional, a més, va decomissar 9 rellotges i 14 mòbils. Segons el sumari, van fer falta gossos ensinistrats per a localitzar els bitllets, la majoria de 50 euros. També es van localitzar, volem dir, bitllets de 500 i 5 sobres amb unes grafies escrites que seria, sembla, xinès, amb 10.000 euros. L'escorcoll de la vivenda de Martínez es va realitzar l'11 de desembre després de la seva detenció.
2: Tot això pel que fa al sumari, però pel que fa al procediment judicial, hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció dona suport a totes les mesures proposades per l'Audef, excepte el registre d'eixe domicili de Rodríguez Zapatero.
1: Un escorcoll que el jutge Calamá no ha ordenat o no ha autoritzat. L'escrit de la Fiscalia del dia d'abans dels escorcolls de l'oficina i la mercantil de les filles apunta a la poca eficàcia de l'escorcoll del domicili familiar, ja que considera que l'entorn estaria en alerta. Precisament en el sumari hi ha un informe policial que apunta que Zapatero hauria utilitzat el seu domicili per a canalitzar instruccions sensibles del cas Plus Ultra. L'Audet parla d'una estructura dual entre l'oficina i l'àmbit privat.
2: En esta causa hi ha diverses acusacions particulars, com ara el PP, Vox, Manos Limpias, Ciutadans o Justícia Europea.
1: També està l'associació Ultracatòlica.

0: Catòlica Hazte Oír. Esta demana la imputació de Sonsoles Espinosa i de les dues filles, així com dels ministres que van participar en l'aprovació del rescat de Plus Ultra.
1: I per últim, el jutge José Luis Calama, que ha sol·licitat el contingut íntegre dels correus electrònics corporatius de les filles de Rodríguez Zapatero i també d'alguns treballadors i treballadores de l'empresa.
0: També el correu oficial de l'expresident, la usuària principal d'este, que era la secretària, recordem que en la instrucció la considera el nus central de la comunicació interna de l'organització.
1: Amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua també el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNV i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat el suport al gabinet de coalició. Anem per parts. En les últimes hores hem escoltat molts polítics valorant la situació actual. Comencem amb el propi Pedro Sánchez, que va deixar este missatge en una intervenció ahir sobre el clima i el creixement econòmic.
2: Hemos crecido durante este primer trimestre del año 6 veces más. Se dice pronto, ¿eh? 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito compartido de empresas, de trabajadores, de familias y, por supuesto, también de instituciones públicas con el Gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
1: Este era Pedro Sánchez. ¿Qui més parla, Toni?
0: Repasemos. El PNV ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no és anar amb Núñez Feijóo. Els dubtes dels bascos afitxen a l'hostilitat manifesta de Junts per Catalunya i tot plegat afitx tensió al futur del govern central. Per això, els socis principals de Sumar, que formen part d'aquest govern, han eixit a garantir-ne la continuïtat. Lara Hernández és coordinadora de Sumar.
3: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
0: En el Partit Popular insistís en que el futur ara no dependeix, sense suports, per a una moció de censura. Borja Semper és el portaveu d'este partit.
4: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
0: I des de València, Felipe González no troba necessària una moció de censura, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional que comporta per a l'esquerra i per al PSOE la imputació de Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
5: Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como persona, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
6: No habrá elecciones.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
7: Les notícies del matí.
1: 7 i 17 minuts. Tenim també novetats en el cas Begoña Gómez. Lucó ha entregat al jutge Peinado un informe sobre la càtedra que va codirigir la dona de Pedro Sánchez. Entre d'altres conclusions, apunta contractacions premeditades i a procediments al marge de la llei de contractes del sector públic. Això sí, no veu moviments sospitosos en els comptes de Begoña Gómez. Guillem Lizarde, Madrid, què més diu l'informe?
8: Doncs són més de 300 pàgines d'un informe que ha tingut diverses lectures. Els agents de la Guàrdia Civil apunten a adjudicacions premeditades per a crear el programari de la càtedra de Begoña Gómez. La contractació de Making Science per 20.000 euros es va fer sense expedient administratiu i en el cas de Deloitte els expedients haurien servit només per a donar l'aparença legal a uns treballs que ja haurien començat abans de l'adjudicació. L'informe també atribueix a la seva assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, un paper actiu en gestions relacionades amb la càtedra. Per al Partit Popular, esta informació posa contra les cordes la dona de Pedro Sánchez. Escoltem Borja Semper, portaveu popular.
4: Independientemente de cuál sea el recorrido judicial de esta causa, lo que hemos tenido oportunidad de conocer, fruto de las investigaciones policiales, es inaceptable desde un punto de vista ético y moral.
8: Més enllà del programari, l'informe de Luco conclou que la càtedra es va crear conforme a la normativa universitària. Descarta també ingressos opacs o moviments de diners il·lícits en els comptes de Begoña Gómez. Per al Partit Socialista, una prova que reforçaria la innocència de Gómez i de la persecució política a la qual l'han sotmesa els últims anys. De moment, l'informe de la Guàrdia Civil ja està en mans del jutge Peinado.
1: i nou cas de positiu en antivirus en una de les persones que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, Toni.
0: Sanitat ho ha confirmat després d'haver-li practicat una PCR. La persona afectada ha sigut traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital i no modifica la situació de la resta d'aïllats. En canvi, la dona que estava ingressada a la Comunitat Valenciana, a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que ha donat negatiu en 5 PCR, ja està fent la quarantena a sa casa.
1: En la investigació judicial per la gestió de la Dana, este dilluns s'ha declarat l'alcaldessa de Torrent. Amparo Folgado ha afirmat que alerta que el barranc estava desbordat i ha criticat la falta de coordinació entre institucions.
0: L'alcaldessa de la capital de l'Horta Sud ha manifestat que l'alerta roja de la Dana va ser igual per a tots, però no així l'actuació de les institucions responsables. Ha relatat que la vesprada del 29 d'octubre es desplaçà al barranc de l'Horteta, on la situació era, ha dit, dantesca. Era en vora les 6 de la vesprada i va telefonar al president de la Diputació, Vicent Montpó, que estava al Secopi, tot i que ella no ho sabia.
6: En Torrent tomamos las medidas cuando tuvimos esa alerta roja. Esa información, que la tengo clara, que la tenemos todos, todos no actuamos igual. Que hay una llamada, que yo sé qué hago, y posiblemente ese es un punto que estamos en una situación y diría que está el barranco lo vemos desbordado.
0: Una hora després li ho va comunicar a qui aleshores era secretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio Argüello, ara imputat en la causa. També el va informar d'una víctima mortal. Amparo Folgado assenyala que no va rebre cap indicació de com actuar. Ha reconegut falta de coordinació. La jutgessa ha demanat que se compulse la llista de telefonades aportades per la primera edil. També torna a demanar a l'U2 que s'envie la gravació de les telefonades de l'alcalde d'Utiel.
1: I preguntat sobre la declaració de l'alcaldessa de Torrent, el president de la Diputació, Vicente Montpó, ha insistit que no li va fer falta la telefonada d'Amparo Folgado, ja que des de primera hora ha dit del matí va ser testimoni de la situació, però res feia presagiar el que va passar després, diu.
9: Lo que vi en mis propios ojos, no me lo tuvo que contar ningún alcalde, no me hizo pensar en ningún momento lo que iba a suceder después. Lo que allí dentro sucedió es que nos alertaban en todo momento de que Forata podía colapsar, pero en ningún momento se nos alertó de lo que bajaba por el barranco del Pollo.
1: I a Alacant, jutgen una dona per un delicte continuat d'estafa. L'acusada era la presidenta d'una comunitat de veïns i va cobrar fraudulentament vora 100.000 euros a una veïna que havia faltat. Pere Conca, redacció d'Alacant, conta'ns.
10: Sí, bon dia. Ho va fer carregant al seu compte fins a 190 rebuts entre els anys 2014 i 2019. Segons Fiscalia, tot i saber que la dona havia mort. 10.000 euros van acabar al seu nom i més de 69.000 en el compte de la comunitat de veïns que presidia a Dénia. Per este presumpte delicte comès al llarg de 5 anys, Fiscalia li demana 2 anys de presó.
1: Pere Conca, gràcies, n'estarem pendents. I anem ara a Castelló, a la redacció d'Apunt. L'artista vilarrealenca Paula Bonet denuncia un atac a la seva galeria d'art. Busquem els detalls. Jordi Fuentes, bon dia de nou.
11: Bon dia. Bonet denuncia danys materials i el robatori d'una de les seues peces. Ho ha fet públic a través de les xarxes, on ha recordat que és víctima d'un assetjador des de fa 7 anys. En l'escrit, l'artista explica que els fets han passat 10 dies després que l'assetjador hagi eixit de la presó preventiva. La policia científica ha inspeccionat el local per a trobar indicis que ajuden a determinar la identitat del lladre. Per si fora la mateixa persona que l'estiu passat ja va accedir al seu taller. Per si fora poc, l'endemà la va trobar al poble on ella es va haver de refugiar. Una situació molt dura. L'artista conta en Instagram que fa un any que tracta de fer vida normal i que ara tem de nou per la seva seguretat. Durant un temps va tindre escorta policial, però el dispositiu de protecció es va desactivar.
1: De l'exterior a Líbia hi ha 10 activistes detinguts, entre els quals una espanyola que participaven en un comboi humanitari cap a Gaza. Innocent Sirtín, bon dia.
12: Bon dia. La ciutadana espanyola Alicia Armesto i 9 membres més de la caravana humanitària havien entrat en territori libi sense completar els procediments legals necessaris, segons les autoritats d'esta zona del país, controlada pel mariscal Khalifa Haftar. La resta d'activistes són originaris d'Itàlia, l'Argentina, els Estats Units, l'Uruguai, Polònia, Portugal i Tunísia. El comboi, que va eixir d'Algèria, va travessar Tunísia i l'oest de Líbia i va alertar diumenge que havien perdut el contacte amb este grup de participants quan intentaven negociar el pas de la caravana. La missió, integrada per més de 200 persones, entre les quals hi ha metges, enginyers, professors i periodistes, va denunciar dilluns atacs violents per part de grups desconeguts a la ciutat de Sirte, on havien acampat.
1: Gràcies, Innocenci. I els Estats Units, que han atacat esta matinada objectius al sud de l'Iran contra embarcacions que intentaven col·locar miners i emplaçaments de llançament de míssils. Israel, per la seva part, ha iniciat una nova campanya de bombardejos al Líban. A pesar d'això, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla més a prop que mai des del començament de la guerra. El règim de Teheran ha traslladat una delegació a Qatar per primera volta des que van començar les negociacions. Ens ho conta Rafa Salom.
13: L'Iran reconeix avanços importants, però nega que el pacte sigui imminent, com va dir Donald Trump dissabte. El secretari d'Estat nord-americà manté que Washington mai firmarà un mal acord i que el punt principal passa per la reobertura d'Hormuz sense peatges. El pacte preveu una treva de 60 dies i, tot i que la qüestió nuclear quedaria fora, hi hauria el compromís de negociar la fi del programa d'enriquiment d'urani en un termini màxim de 2 mesos. Trump, a més, exigís als països del Golf, Pakistan, Turquia i Egipte que normalitzen relacions amb Israel com a part de l'acord de pau.
1: Quan són les 7:25, és temps per a parlar dels esports i de la selecció espanyola de futbol, que ja té clara la llista de jugadors que aniran al Mundial. Òscar, hola de nou.
14: Hola, Alba. Sí, un total de 26 i amb poques novetats en eixa llista. Hi entren jugadors com ara Joan García en la porteria, Pubill i Eric García en defensa, Gavi en el centre del camp i Jeremy Pino en la davantera. El que més ha cridat l'atenció és que no hi ha cap jugador del Real Madrid. Pel que fa als valencians, n'hi ha dos, Grimaldo i Ferran Torres. El seleccionador Luis de la Fuente s'ha mostrat optimista respecte a les opcions de la Roja en el Mundial.
15: Nos sentimos favoritos, sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías. Está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición.
14: En un altre ordre de coses, Aires va celebrar la gala del diari digital Jo Soy Noticia amb gran presència de convidats del món de l'esport. Allí van poder escoltar l'entrenador de moda, el portuguès Luis Castro, que després de salvar el Levant ja pensa en la pròxima temporada.
16: Com a entrenador tengo que pensar en primero, y a mí me gusta pensar en primero en el mejor para el club, y yo no soy un entrenador que vaya a pedir cosas sabiendo que el club va a estar mal. La dirección deportiva estaba trabajando en jugadores, vamos a mirar cuáles son las mejores. Dentro de las mejores, las que son posibles para el club, sin hipotecar el futuro, porque eso es muy importante.
14: En esta gala també va estar present Marcelino García Toral, el ja exentrenador del Villarreal, va parlar sobre el seu futur. El que té molt clar és que no el veurem en una banqueta de la Lliga Espanyola. L'escoltem.
17: En España complicado, muy complicado. Y lo veo bastante difícil poder entrenar en España la próxima temporada. Cuando no estás trabajando, la paciencia y la prudencia son dos valores importantes para tomar decisiones. Y así lo hemos hecho en otras veces que estuvimos en esta situación y así lo haremos en esta.
14: Per cert, un altre tècnic que es va quedar sense equip és Alessio Lisci. L'ex del Llevant va ser cessat com a entrenador de l'Osasuna, tot i que encara li quedava un any de contracte, Alba.
1: Bé, ja no tenim futbol en primera divisió, però encara queda lliga en bàsquet.
14: Sí, i València Bàsquet té una setmana carregada de partits. 3 esta setmana per a tancar la lliga regular de l'ACB. El primer compromís serà esta mateixa nit, a partir de les 9:15 en la pista del Saragossa. Divendres, el Gran Canària visitarà el Roig Arena i els Taronja tancaran la lliga regular diumenge, enfrontant-se al Barça al Palau Blaugrana.
1: I nosaltres ho contarem, n'estarem pendents. Moltes gràcies.
14: A tu, Alba.
1: Fins ara.
14: Fins ara.
18: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple.
19: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
20: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
21: De tu a tu.
18: L'economia per a totes i tots.
22: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor.
2: Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
18: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio. Som Apunt.
7: Les notícies del matí.
1: Estem a tocar de les 7 i mitja i arrenquem ja la jornada número 12 de vaga educativa, esta vegada amb un acord signat, un miniacord, podríem dir. CESIF i AMPE han acceptat l'increment salarial proposat per la Conselleria i trenquen la unitat sindical, Toni.
0: Els seus representants han afanyat a reiterar que l'acord se circunscriu només a les retribucions, que són només un dels 8 punts sobre la taula, però parlen d'una signatura històrica. Per a la consellera Carmen Ortí és un primer pas cap a la normalitat a les aules.
1: I enfront d'aquest acord que signen la segona i la tercera força sindical estan les TPB, la UGT i Comissions Obreres, que agrupen vora el 70% del professorat sindicat.
0: Continuen considerant l'acord insuficient. Insisteixen a demanar que la revisió de l'IPC s'ha d'aplicar a la totalitat del complement específic i anuncien que elaboraran una nova contraoferta salarial que este dimarts portaran a la negociació.
1: I es desvelen més detalls del sumari del cas Plus Ultra que posa José Luis Rodríguez Zapatero en el focus d'una suposada trama.
0: La UDF apunta la casa de l'expresident com a escenari de les instruccions de més sensibilitat. Segons l'informe, s'hauria beneficiat de transferències superiors als 2,5 milions d'euros en 5 anys. Felipe González ha demanat un avançament electoral.
1: Són les 7:31, és moment d'actualitzar la informació del trànsit. Està així Sonia López. Sonia, conta'ns quines complicacions trobem a hores d'ara.
21: Bon dia de nou, Alba. Bé, doncs, pel que fa a Castelló de la Plana i Alacant, hi ha trànsit fluid d'entrada a les dues ciutats. A València és on a hores d'ara, i com és habitual, trobem les majors complicacions. Tenim congestió a diverses vies. Podríem destacar, per una banda, el bypass de la 7 presenta uns 6 quilòmetres de circulació lenta des de l'Origuilla Paterna sentit a Castelló i també el seu pas per Aldaia. Pel que fa a Sant Antoni de Benaixeve, és a dir, la CB35, la pista de Mus, també tenim ahí uns 6 quilòmetres de circulació lenta en sentit València i més endavant, al seu pas per Paterna i Burjassó d'entrada a la ciutat. L'entroncament de la 3 amb la 7 cap a València també presenta complicacions i el que és la zona de la B30 i Ronda Nord, de Paterna cap al port i també des de Mislata en sentit a 7 i l'enllaç de la CB30 en els dos sentits, des de i cap a la B30. Per últim, a Torrent tenim ahí uns 3 quilòmetres des de Picanya per la CB36 d'entrada a la ciutat i a la pista de Silla sumen 3,5 quilòmetres de Silla al Val, també en sentit d'entrada.
1: Matí complicat, per tant, tinguent-ho en compte si circulen per estos punts que es comentava la nostra companya. Gràcies, Sònia.
21: Molt bé.
1: En l'oratge parlàvem d'eixa calor perquè hi ha una massa d'aire damunt de nosaltres que, ens contava Antonio Sánchez, deixa rècords fins i tot en llocs com el Regne Unit. Antonio, dona'ns més detall.
22: Bon dia, Alba, i no només al Regne Unit, sinó també a França. Avui serà una jornada en la que en molts punts del país veí arribaran als 36 graus. Així a Espanya veurem com on més calor farà serà cap al centre i cap a l'oest, però sobretot a Extremadura i també al País Basc i Andalusia. I és que en les comunitats autònomes del nord, on no estan tan acostumats a aquestes temperatures, ja porten dies amb més de 35 graus, sobretot en les valls que queden un poc més cap a l'interior d'aquestes comunitats. Així que una situació de molt calfament que veurem que el nostre territori ens afectarà sobretot en els pròxims dies. Avui ja puja un poquet el termòmetre respecte a ahir, tindrem entre 1 i 2 graus més, arribarem als 28 graus a Castelló, València, Alacant, que ara, per cert, tenim entre 10 i 19. Cap a l'interior, el termòmetre es queda ara entre els 8 i els 15 graus, depenent si estem en valls i fondalades o no, perquè tenim inversions tèrmiques, però després el termòmetre pujarà als 31 graus, per exemple, a Racó de Mus, al Camp de Túria 32 i també a la costera i la Ribera Alta, que serà on més puja el termòmetre. A la resta de les comarques del peritoral estarem entre els 30 i els 31 graus. Així que sí que serà una jornada un poquet més càlida que la d'aire. Tot això amb sol en el cel, pocs núvols, una situació que es repeteix respecte a ahir, i veurem com demà encara pujarà més el termòmetre de vesprada, però sobretot els dies més càlids ara per ara de la setmana s'esperen que siguin el dijous i el divendres. Així que molta atenció, sobretot divendres, perquè en algunes localitats arribarem als 38 graus. Així que molta calor, Alba.
1: Ho tindrem en compte. Gràcies, Antonio.
22: Gràcies.
1: Bon dia.
23: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
7: Amb Alba Requejo.
1: Comencem parlant d'eixa vaga educativa, d'eixes negociacions, només pel que fa a les retribucions i només signat per dos dels cinc sindicats presents en la negociació, però la Conselleria d'Educació ha aconseguit tirar avant un acord. Amb PSC van acceptar l'última proposta d'augment salarial que ha presentat i que les TPB i la UGT i Comissions Obreres continuen considerant insuficient. La consellera Carmen Ortí parla d'un acord que situa el professorat espanyol, perdó, el professorat valencià, entre el millor pagat de tot Espanya.
3: CESIF i AMPE han signat l'acord de la conselleria que situa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, pues va acompanyat d'unes altres qüestions que doten de valor el seu treball. Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas.
1: Anem ja primer amb les explicacions dels dos sindicats signants, Toni.
0: Tant Lauren Bárcena, des d'AMPE, com José Seco, de CESIF, han insistit que este sí a l'acord sols s'aplica a un dels 8 blocs que conformen la negociació i que este dimarts continuaran debatent els 7 blocs restants. Ara bé, han destacat la importància d'una firma que consideren històrica.
4: Es un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
5: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura. Y es importante decir eso.
1: D'altra banda, Toni, tres sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres, continuen considerant l'augment salarial insuficient.
0: Així és, l'STPB, el sindicat majoritari, que representa més del 50% del professorat, Comissions Obreres i UGT, han dit que no. En total, suposen el 70% de la representació en la taula sectorial i continuen considerant, com diem, les propostes insuficients. La proposta unitària presentada este dilluns de matí per estos tres sindicats demanava una pujada salarial del 20% que compensi la pèrdua de poder adquisitiu des de l'any 2010, lligada, això sí, a una clàusula de revisió salarial dels complements autonòmics que compensa anualment l'increment de la inflació. Han insistit estos sindicats que continuaran exigint la vinculació salarial al nivell de vida. Escoltem Maica Martínez, d'UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres, i Marc Candela, de l'STPB País Valencià.
8: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial. Aleshores, és impossible estar al dia a nivell retributiu. Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
24: Aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma. I la legitimitat que puga tindre, pensem que no és la que hauria de tindre si firmarem la majoria sindical, que és de més i fora.
0: Les ràtios són un altre dels assumptes prioritaris per als sindicats i en què, de moment, no hi ha hagut acord. La conselleria s'ha manifestat favorable a reduir el nombre d'estudiants per aula segons el que s'estableix per la llei estatal i de manera progressiva. Però diu que per al curs que ve, 2026-2027, ja no seria possible perquè ja està en marxa l'admissió dels estudiants. Els sindicats, per la seva part, en canvi, han demanat que la baixada de ràtios estiga calendaritzada i quantificada en cada etapa de manera que quede així garantida.
1: Parlem ja del cas Plus Ultra. L'última hora passa per l'ordre de detenció internacional emesa pel jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, per a Rodolfo Reyes, el principal accionista de l'aerolínia. L'acusa dels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: El jutge també ha emès un ordre contra Maria Aurora López, dona de Reyes i també propietària de l'empresa veneçolana, i un altre per a dos gestors més, un d'ells ja detingut a l'illa caribenya d'Aruba. L'advocat d'este ja ha dit que col·laborarà amb el jutge Calamà. Tots quatre haurien fet un ús indegut dels diners públics del rescat.
1: En les últimes hores, l'atenció del sumari s'ha centrat, però, en la troballa d'un centenar de joies al despatx de l'expresident espanyol a Madrid.
0: En concret, més de 100 joies i rellotges de luxe estaven amagades en una segona estança del despatx situat davant de la seu del Partit Socialista al carrer Ferrat de Madrid. Segons la secretària de l'expresident, la caixa forta pertany al domicili familiar i el contingut seria part de les herències de matrimoni i regals de viatges. No s'ha detallat si són regals de quan Rodríguez Zapatero era president o no. Segons l'entorn de l'expresident, estaven en eixa caixa forta perquè al domicili familiar no n'hi havia. D'altra banda, durant el registre, l'UDEF també va requisar documentació sensible, entre ella una carpeta amb el nom Anàlisis Relevantes, agendes etiquetades com a Presidente Zapatero entre 2020 i 2025, així com discos durs i memòries USB. El contingut s'analitza ara, igual que la documentació i registres telefònics dels mòbils de la secretària i les filles que la policia va decomissar a Alba en els escorcolls.
1: I a més de les joies del sumari, crida l'atenció també els diners en efectiu trobats a la vivenda de l'empresari alacantí Julio Martínez. Martínez, qui la UDEF considera, ja saben, el testaferro de Zapatero.
0: Al voltant de 286.000 euros en metàl·lic repartits en bosses de viatge, caixes, calaixos, un necessar de bany i fins i tot un radiador de calefacció. La Policia Nacional, a més, va decomissar 9 rellotges i 14 mòbils. Segons el sumari, van fer falta gossos ensinistrats per a localitzar els bitllets, la majoria de 50 euros. També es localitzaren bitllets de 500 i 5 sobres amb unes grafies escrites, que seria xinès, amb 10.000 euros. L'escorcoll de la vivenda de Martínez es va realitzar l'11 de desembre després de la seva detenció.
1: Amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNV i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat en les últimes hores el suport al gabinet de coalició. Anem per parts. Primer, hem escoltat molts polítics valorant la situació actual. El primer d'ells, el propi Pedro Sánchez, que va deixar este missatge en una intervenció sobre el clima i sobre el creixement econòmic a Espanya.
6: Como hemos crecido durante este primer trimestre del año 6 veces más, se dice pronto, 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito compartido de empresas, de trabajadores, de familias y, por supuesto, también de instituciones públicas con el Gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
1: Repasem qui més ha parlat, Toni.
0: El PNV ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no és anar amb Núñez Feijó. Els dubtes dels bascos afigen a l'hostilitat, manifesta de Junts per Catalunya, i tot plegat afig tensió al futur del govern central. Recordem que el PNV ha demanat eleccions avançades. Per això, els socis principals de Sumar, que formen part d'aquest govern espanyol, han eixit a garantir-ne la continuïtat. Escoltem Laura Hernández, coordinadora de Sumar.
9: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
0: En el Partit Popular insisteixen que el futur ara no depèn d'ells sense suports per a una moció de censura. Borja Semper és el portaveu del partit.
10: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
0: I des de València, Felipe González no troba necessària una moció de censura, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional que comporta per a l'esquerra i per al PSOE la imputació de Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
11: Nos afecta como país. Nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como personas, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
12: ¿No habrá elecciones?
11: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Anem a més assumptes perquè també este dilluns ha declarat al Senat el portaveu de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamus el descarrilament on van morir 46 persones el 18 de gener passat a Còrdoba.
0: El president de l'Associació de Víctimes, Mario Samper, viatjava en el tren Alvia que va xocar amb l'Irio que acabava de descarrilar. Ahir va comparèixer en la comissió d'investigació que ha obert el Senat i allí s'ha mostrat convençut que el tren a Espanya no és segur. Ha explicat que moltes de les persones que viatjaven en els trens continuen patint seqüeles psicològiques i també ha demanat responsabilitats al president d'Adif i al ministre de Transports, Òscar Puente. Mario Samper ho ha explicat així.
25: Una pel·lícula de terror, ¿no? Aquello fue una película de terror. Paramos con un guardia civil, nos encontramos con un guardia civil, dijimos que veníamos del descarrilo. Nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros, oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Esto de que el tren es muy seguro, seguro es el tren en Japón. Y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
1: I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità de l'embarcació turística on van morir 4 membres d'una família valenciana.
0: Va ocórrer el mes de desembre durant una excursió turística al Parc Nacional de Komodo. L'embarcació es va afonar en pocs minuts i hi anava la família valenciana amb 4 fills. El pare i 3 dels menors van morir. Ara el tribunal considera culpables de negligència al capità, condemnat a 3 anys i mig, i el cap de la sala de màquines, a qui han imposat 2 anys i mig. Les famílies de les víctimes han emès un comunicat en què mostren la satisfacció perquè la investigació ha demostrat que hi faltaven mesures de seguretat. Respecten la resolució, però també consideren que podria haver sigut més contundent.
1: I anem ja amb una previsió. Pedro Sánchez no presidirà avui el Consell de Ministres. El president viatja a Itàlia per a participar en la Setmana de la Nutrició de la FAO i reunir-se demà amb el Papa.
0: Mentrestant, l'executiu central té previst aprovar avui el projecte de llei de la intel·ligència artificial. La proposta estableix sancions per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa, diu, amb multes de fins als 35 milions d'euros. La llei, que suposaria l'adaptació de la legislació espanyola al reglament europeu DIA, que ja està en vigor, pretén assegurar un ús ètic, inclusiu i beneficiós de la intel·ligència artificial. A més, té l'objectiu de facilitar que els usuaris puguen diferenciar amb nitidesa els continguts que són reals, Alba, des que són virtuals.
1: Són les 7:45 minuts del matí i en este punt parlem ja amb els companys de la televisió, companyes fonamentalment de la televisió, per a saber en quins continguts d'actualitat se centraran. Avui, Elena Riego, de segur que un d'estos temes és eixe acord al que va arribar ahir la Conselleria d'Educació amb 2 dels sindicats de la mesa.
12: Així és, Alba, bon dia, i d'això parlarem avui a partir de les 8:30, però també estarem pendents de les reaccions de la resta de sindicats que avui continuen negociant, recordem, a les 4. A Dénia estarem en directe en una comunitat de veïns on, atenció, una administradora ha estat cobrant rebuig a una veïna que havia mort. Ho va fer entre 2014 i 2019. I també parlarem de les novetats sobre el cas Plus Ultra, que en són unes quantes. Parlarem de les més de 100 joies trobades a la seva oficina, la de Rodríguez Zapatero, i també de l'ordre de detenció a Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia, i, per suposat, per descomptat, de tot el terratrèmol polític que està generant tot això. Ho farem a la nostra taula de tertúlia a partir de les 8:30, a les notícies del matí, de la tele.
1: De la tele. A partir de les 8:30 podem canviar a la televisió o podem continuar amb la ràdio, perquè també anem a repassar tot seguit quin és el menú de la ràdio del que estan preparant els companys de la Munt i Avall, que comença d'ací a poc més de 10 minuts. Sergi Olcina, bon dia. Què és el que teniu preparat? En què esteu treballant?
13: Bon dia, Alba. Estava pensant que això que va fer la veïna esta seria com si t'enviaren una invitació d'estes a una boda o una comunió en el número de compte i tu li domiciliares les teves factures directament en aquest número de compte, pues algo paregut, no?
1: No està malament pensat, sí.
13: Bueno, estava pensant, abans de tot això, estarem pendents també del tema dels pactes d'educació i totes aquestes coses, però estava pensant dos històries. Una, ja podria Felipe González vindre i donar-nos aquestes entrevistes a nosaltres, aquestes declaracions per repartir titulars. El teníem demanat i no va voler, vos tinc que dir. I l'altra, que al·lucinen els pedrolos, els collars i les joies que han aparegut ahir en Cazapatero, que, escolta tu, que ni la reina teixes, ni la reina d'Anglaterra. I això ha estat ahir que fent-me pegar-li voltes. Bueno, a banda d'això, anem a intentar trobar-li explicacions al perquè de, a pesar de totes les mesures que estan prenent-se pel tema dels spams, les cookies i totes aquestes coses, oi, és que estamos trabajando para solucionarlo, tal. I per totes les mesures legals que es posen, continuen apareixent totes aquestes coses en el mòbil, en les pàgines web, etc. Ara és un diari d'estos digitals i el passes més temps intentant tancar finestretes que llegint, per exemple, una notícia o en una web, no? Això per una banda. Per l'altra, no sé què mos passa, que per una banda estem esperant a que vinga el meteorito, que seria de les últimes coses que mos queden per contar, i al mateix temps volen ser més vells que mai. Estem obsessionats en la longevitat, però no només nosaltres. Ara n'hi ha un senyor que li diuen Miyazaki, com el de les pel·lícules estes japoneses, que va aconseguir que els gats duren 30 anys. Les persones també anem a la zaca. Bueno, això per una banda, el tema de la calor que mos ve, el niño, que el niño està molt rebel d'enguany i amenaça fins i tot en que no tinguem ni monsons, cosa que afectaria molt a aquella zona del planeta. Bueno, i una altra coseta, una curiositat, això només quasi per acabar. Avui és el dia de Dràcula.
1: Ah?
13: L'hora te pego un mos.
1: I ho celebraré, ho entenc.
13: Sí, sí, home, clar que sí.
1: Molt bé. Doncs de tot això i d'alguna cosa o més, a partir de les 8 del matí en el Amunt i Avall. Molt bon menú, gràcies. Parem, anem a publi i de seguida continuem.
23: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. de tu a tu.
14: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
15: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
23: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel-Requena, 100.9. De tu!

0: Anem ja amb la informació esportiva i comencem parlant de la selecció espanyola de futbol, de la que ja coneixem la llista de jugadors que aniran al Mundial, Òscar.
1: Sí, Alba, ja sabem quins són aquests 26 futbolistes amb poques novetats en el llistat. Entren jugadors com ara Joan García en la porteria, Pubill i Eric García en defensa, Gavi en el centre del camp i Jeremy Pino en la davantera. El que més crida l'atenció és que no hi ha cap jugador del Real Madrid. Pel que fa als valencians, en trobem dos, Grimaldo i Ferran Torres. Poc després d'anunciar eixa convocatòria, el seleccionador Luis de la Fuente s'ha mostrat així d'optimista respecte a les opcions de la Roja en el Mundial.
2: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías. Está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición.
1: D'altra banda, ahir es va celebrar la gala del diari digital Jo Soy Notícia amb gran presència de convidats del món de l'esport. Allí van poder escoltar l'entrenador de moda, el portuguès Luis Castro, que després de salvar el Llevant ja pensa en la temporada 2026-2027.
3: Como entrenador, tengo que pensar en primero, y a mí me gusta pensar en primero en el mejor para el club, y yo no soy un entrenador que vaya a pedir cosas sabiendo que el club va a estar mal. La dirección deportiva estaba trabajando en jugadores, vamos a mirar cuáles son las mejores. Dentro de las mejores, las que son posibles para el club, sin hipotecar el futuro, porque eso es muy importante.
1: En esta gala también va a estar presente Marcelino García Toral, el ya exentrenador del Villarreal, va a hablar sobre el seu futuro. El que té molt clar es que no el veurem en una banqueta de la Lliga Española.
4: En España complicado, muy complicado. Y lo veo bastante difícil poder entrenar en España la próxima temporada. Cuando no estás trabajando, la paciencia y la prudencia son dos valores importantes para tomar decisiones y así lo hemos hecho en otras veces que estuvimos en esta situación y así lo haremos en esta.
1: Per cert, que un altre tècnic que ahir es va quedar sense equip és Alessio Lisci. L'ex del Llevant va ser cessat com a entrenador de l'Osasuna, tot i que encara li quedava un any de contracte.
0: Mals temps per a ser entrenador. Sí. I la temporada en primera divisió que ha finalitzat, però tenim el bàsquet i encara queda tela per tallar, sí, Òscar?
1: Sí, perquè València Bàsquet té una setmana carregada de partits. Tres esta setmana per a tancar la lliga regular de l'ACB. El primer compromís serà esta mateixa nit a partir de les 9:15 en la pista del Saragossa. Un desplaçament complicat perquè els aragonesos estan jugant-se la vida. En este moment ocupen posicions de descens. Divendres el Gran Canària, també en la lluita per mantindre la categoria, visitarà el Roig Arena i tancarà la Lliga Regular València Bàsquet diumenge enfrontant-se al Barça en el Palau Blaugrana. Per cert, una notícia, Alba, no molt tranquil·lisadora per als seguidors de València Bàsquet. Segons diversos mitjans, Jan Montero ja hauria acceptat l'oferta d'Olympiacos per a jugar en el vigent campió d'Europa la pròxima temporada. Veurem què passa en este mercat de fitxatges.
0: N'estarem pendent, gràcies.
1: A tu.
0: Adéu, Òscar. Les Torres de Serrans de València es renoven, comencen uns treballs de restauració que duraran 3 setmanes i que se centraran en les portes, fustes i elements metàl·lics. Irma Vijuescas, bon dia.
5: Bon dia, Alba. Detalls que sovint passen desapercebuts. La fusta està desgastada, el ferro marcat pels anys. Ara comencen un procés de restauració on la intervenció actuarà principalment sobre peces incorporades durant els anys 60 i 70 en frontisses, reixes i portes. Unai Alonso és tècnic de l'empresa Ibaizabal, tècnicos i obra, responsable de l'actuació.
6: Las maderas tienen fendas de agrietamientos por vejez y se van a rellenar con pequeñas prótesis y cuando la fenda no lo permita, pues con resinas. Es uno de los edificios más visitados de la ciudad y pues tenemos una limitación en el tiempo.
5: L'objectiu, conservar sense alterar-ne la identitat, reparar el desgast provocat pel pas del temps, els danys ambientals i també els actes vandàlics. Carolina May és una de les restauradores.
7: L'acció ambiental, el sol, el viento, l'erosió, pues va alterando la madera i és necessari volver a hacer un tratamiento de hidratación y de protección sobre la madera.
5: Ens reobriran a mitjan juny, preparades ja per a continuar vigilant l'entrada de València.
0: I de València a Dénia, perquè han acabat les obres de rehabilitació del castell de Dénia. Com ha sigut el procés, Inma?
5: Sí, és una actuació on s'han invertit 600.000 euros procedents del programa del 2% cultural del govern central. La delegada del govern, Pilar Bernabé, les va visitar ahir i va anunciar noves inversions a la Torre de la Devesa. Aquestes obres han sigut molt complexes perquè s'han descobert noves troballes com un portal d'accés a l'antiga vila medieval, un carrer i un oratori. El castell s'obrirà al públic d'ací

0: hi ha unes setmanes. Escoltem Pilar Bernabé i Massiu Senti, directora d'Arqueologia de Dénia.
1: Una inversió de més de 600.000 euros, que estem també en aquests moments ja hem fet l'adjudicació provisional del 2% cultural per a la rehabilitació de la Torre de les Deveses.
2: Una obra que ha proporcionat estructures inèdites que desconeixem absolutament, com és un portal que dona accés a la vila medieval que estava dins del castell de Dénia,

0: El municipi d'Onda, a la Plana Baixa, acaba de reobrir el seu remodelat Parc de les Tres Cultures i ha sigut tot un èxit. Jordi Fuentes, hola, què té d'especial este parc?
1: De seguida t'ho conté, Alba, però primer, has desdejunat?
0: Sí.
1: Sí, molt bé.
0: Pues a les 3 i quart de la matinada.
1: Vaig a obrir-te l'apetit, que ja toca menjar, i els oients també.
0: Sí, ja tinc gana d'esmorzar, sí.
1: Vinga, va. Este parc l'han obert i és un parc comestible. Sí, sí, comestible. Així li diuen, però no és que pugues menjar-te un fanal o un banc. És que els arbres que hi han plantat són fruitals.
2: Fruits comestibles, no sabia que tenien fruits comestibles, estos arbres, pues, ara m'entere.
3: Pues me parece muy chulo. La verdad es que tiene muchas cosas para niños y lo de los árboles frutales y lo de los insectos, la casita está muy bien.
4: L'han dejat molt bé.
5: Està molt bé. Molta sombra, pels xiquets, puesto per a jugar, per als animalets, que a ell li agraen molt, els pardalets i això.
1: Té moreres, magraners, nectarines, figueres, llimes, tarongers... 40 arbres fruitals, algun dels quals ja estan produint. Per exemple, pots menjar-te una bresquilla. I si és que és pensar-ho, i mentre no fan. Per això te comentava lo de desdejunar. El parc està al costat d'un col·legi i té 70 metres quadrats. A més dels arbres al fruita, també hi ha plantes aromàtiques, bona cosa d'ombra per convertir-lo en un refugi climàtic, i també cases per als insectes i una fons per a les aus, que és tot un èxit entre els més menuts. Vicent Bou és el regidor d'Innovació d'Onda.
6: El parc és visible de punta a punta, no? Perquè qualsevol pare pot veure si el xiquet està a l'altre extrem del parc. Permet que els xiquets interactuen amb els arbres, amb la xespa i les fonts per a pardalets, per exemple, que estan enmig de la xespa.
1: I per a ser sincers, el veïnat reclama que estiga tancat pels quatre costats per a major seguretat dels menuts. Una crítica constructiva a un parc que ha rebut lloances de grans i de menuts. I ara sí, tenim un ratet a desdejunar.
0: Vinga, Jordi Fuentes, gràcies. Adéu, bon profit. Un apunt per a l'escena valenciana que torna a tindre presència a Inma en els Premis Max.
7: Sí, entre els noms nominats, Sol Picó amb Carrer 024 i Xavo Jiménez amb Jo Soy 451, sumen 5 nominacions. El millor disseny escènic és per a Blanc Añón, per Orlando i Raquel Molano. Opta a millor composició musical amb Fuente Ovejuna, l'obra que encapçala la llista amb 5 nominacions. Hem pogut parlar amb dos dels finalistes, la coreògrafa Sol Picó i la compositora Raquel Molano. En seu compte, Maje Jorge.
8: 3 nominacions suma Sol Picó a la seva trajectòria. La coreògrafa coneix de sobra el que se sent en recollir un Max, però per primera vegada és finalista també per l'engranatge invisible de la producció.
9: Pareix realment esperançadora per les companyies que són companyies privades, petites, que de repent organitzar un espectacle d'aquestes dimensions és brutal.
8: Dansa contemporània i llenguatge urbà parlen de soledat en Carrer 024.
9: El cos aquí té molta importància perquè utilitza recreacions visuals on tu veus el que el cos està demostrant, aquest buit, aquesta soledat, aquesta necessitat d'agafar-se.
8: És la primera nominació com a compositora de l'actriu Raquel Molano.
10: Passar a la final i, a més, a Mérida com a compositora musical, doncs em fa molta il·lusió.
8: Finalista per Fuente Ovejuna, una visceral interpretació que connecta el clàssic de Lope amb una sonoritat contemporània.
10: El diàleg entre la modernitat aquesta de la música més electrònica i l'arrel i el que és lo clàssic de Fuente Ovejuna ha estat molt ben empastat. Jo crec que la música en directe en qualsevol obra eleva molt el text.
8: Xavo Jiménez per Jo Soy 451 i Blanca Añón pel disseny escènic d'Orlando també opten a les pomes que es juraran el pròxim 1 de juny en la gala que se celebrarà en el Teatre Romà de Mèrida.
0: Els últims 30 segons per a la música, escoltem Sons d'Embat amb una cançó en solidaritat amb el poble palestí, junt amb la cantanta Salma Al-Hakim. L'últim cel es titula este tema. El conjunt liderat per l'ontinyent Pau Barberà demana justícia en esta cançó que fusiona música tradicional valenciana i palestina amb una forta càrrega poètica.

0: A més, té l'últim cel. Arribem ja a les 8, d'ací una hora actualitzem informació en el butlletí de les 9. Donem el relleu ja a Sergi Olsina i a la resta de l'equip de la Montllavall. Hola.
1: Hola, Alba, què tal, com estàs?
0: Estic.
1: Vas a unir-te a la celebració del dia de Dràcula o què vas a fer al final?
0: Trobo que no, eh? Però és qüestió de faena, no de prioritats.
1: Ja, m'imagine. En fi, ens trobem en una horeta, si el pareix, d'acord?
0: Fins després.
1: Gràcies, companya. Són les 8 en punt del matí d'este 26 de maig de 2026. Margaret Thatcher, si la recordeu, coneguda popularment com la Dama de Ferro, va deixar un llegat marcat per la seva fermesa política, també la seva defensa del lliure mercat i el seu estil de lideratge intransigible. Ningú no recordaria el bon samarità si només hagués tingut bones intencions. També tenia diners, segons dia Margaret Thatcher.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.
1: Com estan totes aquestes persones que ens escolten a través de la ràdio i també d'internet, aquells que poden en qualsevol punt del planeta, però la ràdio en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, tant de Castelló, València com Alacant, l'indret dona igual. Ahí estem donant cobertura i estan al vostre costat, si eixe és el vostre desig, perquè el nostre sí que és. Comencem este viatge de 6 hores de ràdio que ens duran per molts llocs, parlant d'això precisament. Sempre produïts amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Ha sigut un dels titulars de les últimes 24 hores. L'expresident del govern espanyol, Felipe González, la cosa va d'expresidents, declarava ahir a València que haurien de convocar-se eleccions generals enguany en un diàleg obert als mitjans de comunicació organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, AVE, on l'excap de l'executiu espanyol reivindicava també un lideratge no mercenari, el que s'exercís pel benefici de la població, sinó per als demés.
3: O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. ¿Qué diría García Page? Vamos a ver, el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio, sino que se ejerce para beneficio de los demás.
1: González se refería també a la investigació i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra, que ens afecta com a país, com a partit i com a persones. L'expresident del govern espanyol manifestava, a pesar de reconèixer que alguns rebran malament esta opinió, que no veu Zapatero amb capacitat per a muntar una enginyeria financera com la que ell veu. I diu també que no coincideix amb ell en moltes polítiques que ha fet. No obstant això, Felipe González afirma que la presumpció d'innocència és indiscutible i l'actuació del jutge és extremadament garantista. L'expresident també indica, a més, que si fora del Partit Popular, com diuen alguns, als quals ha contestat que si treballara per al Partit Popular, este ja hauria guanyat i no emprendria una moció de censura en estos moments. Com us dic, un dels titulars de la jornada. Però també, enmig de tot este tsunami social i polític que s'està ocasionant, el jutge Calama ha emès una ordre internacional per detindre el veneçolà Rodolfo Reyes, un dels fundadors i principal accionista de Plus Ultra. La decisió es basa en nous informes i documents que formen part del sumari del cas Zapatero al que ha tingut accés la cadena COPE. Abril, bon dia.
4: Bon dia. Segons creu la policia, Reyes va idear, juntament amb altres directius de la companyia, un pla per al desviament dels diners del rescat concedits pel govern. Per a fer-ho, s'haurien fer servir societats instrumentals d'una xarxa de blanqueig de capitals. En el marc d'esta investigació va ser clau l'abundant informació facilitada pels Estats Units sobre l'empresari veneçolà, que va posar en marxa la maquinària per aconseguir el rescat de la companyia. Grans quantitats de diners es van destinar a entitats vinculades amb el mateix Reyes a Panamà, Puerto Rico i República Dominicana. Un cop concedida l'ajuda, i com es detalla en els indicis que estudia la investigació, Reyes hauria ordenat presumptament transferir part de les quantitats rebudes del govern espanyol a comptes opacs a destinacions com Gibraltar, Suïssa, Montenegro, Regne Unit o les Illes Maurici.
1: I com us diem, tal i com ha fet públic la COPE, tota l'operativa s'hauria fet a través de tres societats instrumentals dirigides per un soci de Reyes, el ciutadà holandès Samuel Lender. La investigació, a partir de la qual s'ha intervingut una gran quantitat de material informàtic i agendes, ha revelat que una d'aquestes societats hauria actuat a la venda d'or d'origen desconegut.

0: a Dubai. Ahir és res. També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat el contingut íntegre dels correus electrònics corporatius de les filles de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, així com un compte a nom de Presidente Zapatero, gestionat principalment per la seva secretària en el marc de la investigació sobre aquesta presumpta trama de tràfic d'influències vinculada a Plus Ultra.
1: Que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comisionista.
0: Lucía Nadal, bon dia.
2: Bon dia. Segons la resolució judicial, el magistrat considera que este correu era del nodo central de comunicació interna de l'organització, des del qual sosté que es transmeten instruccions, es coordinen actuacions, s'elaboren esborranys de factures i s'articula l'aparença documental de l'activitat econòmica de la xarxa. Paral·lelament, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal va intervindre en la caixa forta del despatx de Zapatero nombroses joies i rellotges, així com dos memòries USB, dos discos durs i diverses carpetes amb documentació de societats relacionades amb la investigació.
0: L'escorcoll el van fer dimarts passat a l'oficina de l'expresident, situada al número 35 del carrer de Ferraz a Madrid, molt prop de la seu del PSOE, i es va prolongar durant unes 4 hores, si recordem. Segons l'acte policial, els agents van demanar inicialment la clau de la caixa forta a l'advocat de Zapatero i a la seva secretària, que van assegurar no tindre-la. Finalment, una de les persones es va presentar en el registre i va facilitar la clau als agents abans de que el grup operatiu d'intervencions tècniques procedirà a forçar-la. Però, per si tot això fora poc, la investigació dels pagaments a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc d'aquest cas Plus Ultra, ha entropessat amb el cas Coldo. Una de les empreses baix sospita com a possible societat instrumental va pagar 300.000 euros a una firma vinculada amb Víctor de Aldama, investigat pel pagament de comissions per les mascaretes i acusat d'un frau de 200 milions d'euros per IVA dels hidrocarburs.
3: La societat és Apamate Corporate and Trust. Se la relaciona amb un contracte d'assessoria de 120.000 euros amb Anàlisi Relevante, que és la consultora de l'empresari eldenc Julio Martínez, a qui la investigació situa com a presumpte mediador entre Zapatero i Plus Ultra. I va pagar 300.000 euros a Deluxe Fortune, una de les empreses pantalla amb què presumptament Aldama pagava comissions a la cúpula d'Interior. L'administrador únic de la primera és el veneçolà Carlos Alberto Parra Delgado, però va ser un soci, Francisco Flores, qui va enviar el contracte final a Martínez al mes d'octubre. De la mecànica de contractes i pagaments entre les firmes, la UDEF destaca factures en dates distintes, però amb numeració correlativa, de les quals interpreta indicis d'aficiositat en la configuració formal de la documentació. Això diu la UDEF. Subratlla que s'ha produït una alteració merament formal de la documentació amb la finalitat, diu, d'aparentar o justificar una relació de pagaments vinculats a la prestació d'un servici, l'efectiva evidència del qual no ha quedat acreditada. A estos indicis suma un tercer i és la clàusula abast dels servicis dels contractes d'assessoria analitzats, que és idèntica a la dels contractes subscrits entre Anàlisi Relevante o Plus Ultra. De totes formes, el govern tanca en files de nou entorn a l'expresident.
4: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
5: Yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero.
3: I els socis de govern, per la seva part, demanen explicacions.
6: Tiene indicios que hay que tomarse en serio. La línea roja para nosotros es que hubiera corrupción en el gobierno.
7: El señor Zapatero tiene que dar explicaciones, señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, de un paso adelante. Y diga, sí, voy a presentar la moción de censura.
0: La investigació judicial també destaca una altra empresa, Inteligencia Prospectiva, una firma creada en gener del 2020 pels germans veneçolans Amaro Chacón, que va transferir 1 milió d'euros a l'entorn de l'expresident del govern espanyol, el Think Tank Gate Center. Zapatero presidia el consell assessor, l'empresa de les filles i una societat de l'empresari amic Julio Martínez, d'anàlisi Relevante.
2: Segons detalla El País, Inteligència Prospectiva va arribar a moure 2,5 milions d'euros, malgrat tindre només un treballador i facturar només 30.000 euros. La investigació indica que la firma va contactar amb l'entorn empresarial que s'havia creat per a mediar sobre Plus Ultra amb el Partit Comunista de la Xina, presumptament amb l'expectativa que Zapatero mediara entre les parts per la compra-venda de petroli de Pequín al govern veneçolà. D'altra banda, l'associació Ultra Hazte Oír, que exercís l'acusació popular, ha demanat al jutge Calama que també impute a la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i les dues seues filles, Alba i Laura, a la seua dona per ser cotitular d'un dels comptes en què l'expresident va

Fer Ingressos d'Anàlisi Relevante SL i també a les filles per gestionar l'altra empresa, la firma de màrqueting, que també va rebre pagaments per servicis sota sospita de la primera.

0: respon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic activat després de la detecció del brot en el creuer Ondius.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat este dilluns de vesprada un nou positiu d'antivirus entre els 14 persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Segons ha publicat en el perfil de la xarxa social X, el positiu, que de moment no té símptomes, correspon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic activat després de la detenció inicial del brot en eixe creuer Òmnibus. Després de la confirmació diagnòstica, el pacient l'han traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell d'eixe Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, on està ingressat sota supervisió mèdica especialitzada i amb les mesures de bioseguretat previstes per a esta mena de casos. Les autoritats sanitàries subratllen que la detenció del cas s'ha produït dins del positiu o del dispositiu d'aïllament i també control ja activat, per la qual cosa no modifica la situació de risc per la població general ni altera les mesures de resposta epidemiològica que estan actualment en marxa. Precisament, este dilluns, la Generalitat ha informat que la dona ingressada a Alacant en seguiment per antivirus continuarà la quarantena al seu domicili fins al 5 de juny, després d'haver registrat 5 resultats negatius consecutius en les proves PCR i no haver presentat símptomes en tot el període de vigilància.
0: CESIF i AMPE accepten l'increment salarial i Educació convoca una nova reunió este dimarts, una reunió amb els sindicats que acaba sense acord per les ràtios i la conselleria i que portarà una nova proposta avui de vesprada per a continuar les negociacions.
2: La lluita continua. Això és el lema que van defensar les TPB, Comissions Obreres i UGT ahir en finalitzar la reunió a través dels seus canals de difusió entre els afiliats. La Conselleria d'Educació va aconseguir una xicoteta victòria en la reunió d'ahir després de dividir la negociació per punts. Això va fer que CESIF, el tercer sindicat en representació, i AMPE acceptaren la proposta d'educació deslligant-se així de la resta de sindicats. Laura en Barcena, representant d'AMPE, i José Seco, de CESIF.
3: Supone una subida salarial que no ha habido en ninguna otra comunidad. Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura. Y es importante decir eso. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que en otras legislaturas se lleguen a acuerdos y venga otro gobierno y rompa ese acuerdo.
4: He hecho un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
2: A les 4 de la vesprada d'avui, Educació i els 5 sindicats es tornaran a reunir. L'estratègia es repetirà i Educació proposarà debatre i arribar a acords en cada un dels blocs de manera independent. El punt més conflictiu de la negociació continuen sent les ràtios. Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació, després de la reunió d'ahir.
5: Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas per tal que torni la tranquil·litat a les aules de cada família valenciana. CESIF i AMPE han signat l'acord de la conselleria que situa el professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, va acompanyat d'unes altres qüestions que doten de valor el seu treball i demostren el nostre respecte i admiració per la seva feina.
0: L'Euribor registrarà este mes de maig la tercera pujada consecutiva i encarirà la hipoteca mitjana en 60 euros al mes. L'indicador més usat a Espanya per a calcular les hipoteques variables tancarà este mes amb una taxa mitjana de vora el 2,81%.
1: L'Euribor a un any, l'indicador més usat a Espanya per a calcular les hipoteques variables, s'encadenarà este mes de maig, com diem, i aquest tercer mes consecutiu de pujades amb una taxa mitjana de vora el 2,81% i que tornarà a elevar les quotes d'eixos crèdits. L'impacte serà clar. Aquells hipotecats que hagin de revisar els crèdits variables de forma anual veuran com les quotes dels préstecs tornen a pujar. En el cas d'una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys i amb un interès d'Euribor més del 1%, la quota passarà dels 840 euros als 900, la qual cosa suposa un increment mensual d'uns 60 euros. Si el préstec és superior, per exemple, de 300.000 euros, amb les mateixes condicions, l'alça en les quotes de les hipoteques superarà els 120 euros mensuals o els 1.400 euros anuals. Encara que falten 4 sessions perquè acabe el mes, la taxa mitjana provisional de maig arriba al 2,8% i en cas de confirmar-se, es mantindrà en màxims des del setembre de 2024. La mitjana de maig supera actualment la taxa a què va arribar a l'abril, quan va acabar en el 2,7%, i és molt superior a la que va marcar l'indicador fa

0: ara un any, en maig de 2025, quan es va situar en el 2%. L'Euríbor encadenarà al maig, com diem, aquests tres mesos consecutius de pujades en un context de tensions geopolítiques derivades de la guerra a l'Iran. La por que el conflicte es mantinga en el temps i provoqui una crisi de subministrament petroler ha elevat també els temors a una inflació elevada i a un canvi en la política monetària del Banc Central Europeu. Els experts creuen que és més raonable que en aquest context l'Euríbor es mantinga en nivells semblants als actuals en els pròxims mesos, sense grans pujades, però tampoc baixades significatives, llevat que es produïsquen canvis rellevants en el context internacional o en la política monetària.
1: Tot el món estarà pendent d'això, però també d'Hisenda, que envia cartes a 13.000 contribuents valencians per errades en la declaració de la renda.
2: I atenció, perquè això jo crec que ens interessa. Poc més d'un mes perquè acabi la campanya de la declaració de la renda, l'agència tributària ha enviat notificacions a aquells contribuents que han presentat l'esborrany i que poden haver comès alguna errada. De les 130.000 notificacions enviades, unes 13.000 corresponen a la Comunitat Valenciana. L'objectiu, diuen, no és sancionar, sinó detectar incoherències entre les dades aportades pel contribuent i la informació creuada de tercers perquè els ciutadans presenten una declaració rectificativa de manera voluntària i eviten així futurs expedients sancionadors o interessos de demora. Les declaracions amb més inexactituds i dades sospitoses tenen a veure amb les deduccions autonòmiques, arrendaments d'immobles, transmissions patrimonials, aportacions a plans de pensions, cobrament de subvencions o deduccions familiars.
1: L'agència tributària sempre fa poreta. És com quan el travessa la Guàrdia Civil i encara que ho portes tot en regla en el cotxe vas tremolant o tires a baixar la velocitat. Bé, per la seva part, parlant de més coses, la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha subratllat que la Generalitat ja ha impulsat prop de 4.800 vivendes de protecció pública en el parc del Pla Viu. Una xifra que supera els 6.000 habitatges en incloure la promoció privada activada segons el nou marc normatiu establert. La vicepresidenta ha estat encarregada de clausurar el segon fòrum immobiliari i impulsar l'habitatge que la comunitat necessita organitzat per l'economia digital juntament amb la Cambra de Comerç de València. Una trobada en la que s'abordava la situació actual del sector immobiliari i també d'habitatge a la nostra comunitat autònoma, els reptes principals del mercat residencial, com ara la falta d'oferta d'habitatge.
3: La situación de falta de viviendas ha provocado porque ha habido años de inacción donde las políticas de vivienda no han sido acertadas y no han conseguido enfocar la problemática, sino perjudicar, dificultar y poner trabas a la construcción de viviendas, a la promoción de viviendas. Y ahora estamos haciendo justo lo contrario, facilitar que haya más viviendas de protección pública, que haya más viviendas a disposición de los valencianos, en este caso de las valencianas, para equilibrar los precios, que de eso se trata. Si ha subido un 90% el precio del alquiler, un 50% el precio de la compra, no es casualidad, es porque no hay oferta y la ley de la oferta y la demanda te hace que suban los precios.
1: Amb este propòsit, el Consell ha iniciat el Pla Viu Comunitat Valenciana, com us diem, mitjançant el qual es pretén impulsar la construcció de 10.000 vivendes de protecció pública durant esta legislatura. En este sentit, Camarero també ha posat en relleu que ja s'han adherit 320 municipis al programa, alhora que ha manifestat la convicció que la col·laboració público-privada resulta imprescindible per respondre a este repte. Més coses, les línies d'ajuda de la Fundació ANAR van atendre 1.278 xiquets i adolescents que havien sigut donats per desapareguts en 2025, un 9,1% més que el 2024, segons l'organització en una nota de premsa publicada ahir dilluns amb motiu del Dia Internacional dels Xiquets i Xiquetes Desapareguts. Segons ANAR, entre xiquets i adolescents es poden donar 6 tipus de desaparicions: fugides, expulsions de la casa, sostracció parental, pèrdues accidentals, menors migrants no acompanyats i segrestos per tercers, tot i que la fugida representa el motiu de consulta més freqüent, seguit de les expulsions de la casa i la sostracció parental.
4: Nosotros ya recogemos en cada llamada si existe el componente tecnológico de riesgo y nos lo encontramos claramente.
1: Perelló, Marina, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Sí, per a la Fundació ANAR és molt important entendre que, en la majoria dels casos, per als menors d'edat, la fugida és una mesura desesperada i irracional que prenen intentant posar-se a recer de situacions greus, com el maltractament físic i psicològic, agressions sexuals, assetjament escolar o violència de gènere, entre altres. Com a tercer motiu de consulta figura el segrest parental, sostracció, tinguen o no component internacional. Després van els 33 casos atesos per menors perduts o extraviats viatge accidentalment, les consultes per menors d'edat migrants no acompanyats, amb 13 casos, fenomen que ha experimentat un creixement en comparació amb el 2024, i finalment el segrest per parts de tercer amb 12 casos. En aquest sentit, Anar assenyala la importància de la cooperació entre els països de la Unió Europea a través del telèfon 1-16-000, que opera en tot el territori, així com el programa Missing Children Europe, que facilita el treball en xarxa i els estàndards de qualitat en tots els països membres.
4: Hay muchísima soledad, soledad del adolescente, es que salvamos vidas todos los días. No deberíamos llegar a esa situación, qué importante actuar en la prevención.
5: La Fundació Anar va haver d'intervindre en 282 ocasions de màxima urgència en el 2025 amb forces i cossos de seguretat, emergències 112 i protecció de menors.
1: S'estima que un total del 42% de les hores extra que han fet els treballadors el primer semestre d'enguany no s'han retribuït, fet que suposa més de 2,5 milions d'hores no pagades, segons dades de l'última enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística. Malgrat que aquesta xifra ha descendit un 2,2% en comparació al mateix període de l'any anterior, posa en relleu l'existència d'una problemàtica laboral que es manté vigent durant els pròxims anys. En aquest sentit, Pilar Mora, que és la secretària d'Ocupació d'UGT del País Valencià, afirmava en declaracions a esta casa que, respecte al 2019, que és quan apareix el registre de jornada amb l'intent, entre altres coses, de controlar aquestes hores extra, això ha pujat.
6: Incluso respecto al 2019, que es cuando aparece el registro de jornada con el intento también, entre otras cosas, controlar estas horas extras, ha subido. No es viable ni posible ni se puede tolerar que casi la mitad de las horas extras que se realizan sean impagadas.
2: A més, des dels sindicats denuncien l'ús abusiu que es pot arribar a fer d'este tipus d'hores. Entenem que és un frau, això és el que diuen. Amb cada hora extra que no es paga, fins i tot amb les hores extra que sí que es paguen, generarien a la Comunitat Valenciana més de 16,000 llocs de treballs a jornada completa, segons ha explicat Ana García, que és secretària general de Comissions Obreres al País Valencià.
7: Entendemos que es un fraude y además con todas las horas extra que no se pagan, incluso con las horas extra que se pagan, generarían en el País Valencià más de 16,000 puestos de trabajo a jornada completa.
1: Segons les dades de tot el 2025, els treballadors van fer 130 milions d'hores extra impagades, cosa que equival a més de 2.500 milions d'euros que no es retribuiren en salaris i 775 milions que no va rebre la Seguretat Social. Això per una banda, però per l'altra, més xifres. Les pernoctacions en establiments hotelers a la Comunitat Valenciana van augmentar un 5,2% durant el mes passat, en abril, en comparació amb el mateix any de l'any anterior, fins a sumar un total de 2,086,257 nits, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. I amb aquest increment, el sector encadena ja 11 mesos consecutius de creixement. En el conjunt dels hotels de la Comunitat Valenciana es van allotjar 932,792 persones viatgers. Un 4,56% eren residents a Espanya i un 47,72% procedien de l'estranger.
0: L'impuls principal ha vingut del turisme internacional, que ha crescut un 10,5% interanual en la quantitat de viatgers. En total, als hotels valencians es van allotjar vora 932,000 persones. D'eixe total, 487,600 eren residents a Espanya i la resta, 445,000, procedien de l'estranger. Malgrat este lleuger descens dels turistes nacionals, la Comunitat Valenciana va ser la tercera destinació triada pels viatgers residents a Espanya en el mes d'abril, per darrere d'Andalusia i Catalunya. La tarifa mitjana diària per habitació a la Comunitat Valenciana es va situar en 96 euros, cosa que suposa un increment de quasi el 5% interanual. El conjunt dels preus hotelers van augmentar un 6,8% respecte a l'abril de l'any anterior. El grau d'ocupació hotelera es va situar en el 61%, mentre que el sector va donar feina a 18,900 persones, un 2,3% més que en el mateix període de l'any anterior. Per comunitats autònomes, les majors taxes d'ocupació es van registrar a les Illes Canàries, seguides de les Illes Balears i la Comunitat de Madrid.
1: Més coses, el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha assegurat que la comunitat autònoma nostra es troba a l'avantguarda en la gestió de l'aigua gràcies a l'aprovació del full de ruta que permetrà la modernització i el reforç de les infraestructures hidràuliques en les que el Consell invertirà més de 10 milions d'euros.
5: Així s'ha pronunciat el cap del Consell en la presentació del Pla Integral de Gestió dels Sistemes de Sanejament de les Aglomeracions Urbanes de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, al qual ha acudit juntament amb el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Marroc i de la Recerca.
8: Estamos casi a punto de alcanzar la cifra del 45% de toda el agua que se reutiliza en toda España, se reutiliza aquí, en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante. Y eso ha sido gracias a esa red de depuradoras que tenemos, que mejoramos, que estamos aplicando las nuevas tecnologías y que además estamos construyendo nuevas muy importantes en todas las partes de la comunidad.
5: Pérez Llorca també ha posat en valor que la Comunitat Valenciana, gràcies al fet que compta amb una xarxa de depuradores en què s'estan aplicant les últimes tecnologies i adaptant als creixements poblacionals. En aquest sentit, el president ha reclamat a les confederacions hidrogràfiques del Segura i del Xúquer més celeritat, precisió i atenció als municipis que les componen, perquè Alacant, València i Castelló segueixin sent pioneres en gestió hídrica.
8: Es ya que hemos sido pioneros en la simplificación administrativa, que administraciones como la Confederación Hidrográfica, bien sea del Júcar, bien sea del Segura o bien sea cualquier confederación hidrográfica, entiendan que los tiempos que corren se requiere mucha más celeridad, mucha más precisión y mucha más atención a todos los municipios que la componen.
1: La intel·ligència artificial no és neutra. Això ho adverteix el Papa Lleó XIV en la seva primera encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a la protecció de la dignitat humana en l'era de la intel·ligència artificial, on alerta del perill que esta tecnologia es concentre en poques mans. El Papa ha publicat ahir dilluns esta encíclica sobre els riscos que planteja la gran revolució de la nostra era, la de la intel·ligència artificial, presentada en una roda de premsa inèdita. Està datada el 15 de maig, el mateix dia en què el seu predecessor, Lleó XIII, va publicar fa 135 anys la Rerum Novarum per a respondre a les conseqüències de la revolució industrial i amb què va assentar les bases de la doctrina social de l'Església moderna. Davant d'esta nova revolució, el Papa reclama un ordre social just en l'era digital, marcs jurídics adequats, regles justes i mecanismes de protecció eficaços. I entre les seues primeres reflexions, en les 110 pàgines del document sosté que les innovacions tecnològiques, inclosa la intel·ligència artificial, no són neutres, poden augmentar la participació i la justícia o ampliar les desigualtats, el control i l'exclusió.
9: Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen...
0: Sobre la intel·ligència artificial, advertix d'usos evidentment antihumans, com la manipulació de la informació o la violació de la privacitat, i també d'un engany més sutil quan els sistemes, presentant-se com a neutrals i objectius, reflecteixen i reforcen estereotips o posicions ideològiques de qui els ha dissenyat i programat. També aborda el món del treball, on, contràriament als beneficis anunciats sobre la IA, els enfocaments actuals de la tecnologia poden, paradoxament, desespecialitzar els treballadors, sotmetre's a una vigilància automatitzada i relegar-los a tasques rígides i repentives. Per això, insta a tota introducció d'automatització de la IA, que hauria d'anar acompanyada, diu, de mesures verificables de protecció de l'ocupació, de requalificació i de participació dels treballadors, perquè la tecnologia s'oriente a alliberar temps i capacitats humanes, no a generar exclusió.
1: L'artista Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des del 2019, ha denunciat en les seues xarxes socials que ha patit un nou atac a la seva galeria d'art, on un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut els quadres de lloc i també trobat o robat una peça. En un missatge publicat ahir dilluns en el seu compte d'Instagram, Bonet assegura que ja ha denunciat el cas i que la policia científica acudia al seu taller per a fer el seu treball. Al seu moment, l'advocada de Paula ja definia la poca decència d'aquestes actuacions.
10: Y que además sea un punto y final, también como mensaje social de que estas conductas no se pueden tolerar y que las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas en esta sociedad.
2: En el seu missatge, Bonet indica que la persona que l'assetja des de l'any 2019 ha estat en presó preventiva des de finals de juliol passat, perquè el juny de l'any passat va irrompre al seu taller trencant la porta i va robar un collaret, deixant-se gravar per les càmeres de seguretat i, a més, va deixar un missatge firmat a la pissarra. Segons Paula Bonet, aquesta persona la van posar en llibertat i, exactament, diu, 10 dies després ha patit un nou atac i robatori al seu taller.
10: Porque cuando todo el mundo entiende que son amenazas, que son situaciones realmente graves y parece ser que nos tendremos que acostumbrar a este nivel de violencia, quizá el que malentiende las cosas es él, ¿no?
2: En aquell moment, Bonet feia pública així, mitjançant la lectura d'un llibre, la seva experiència d'assetjament mentre suspenia tota activitat artística.
11: Haces todo eso y después dices que te arrepientes.
2: La justícia va absoldre en el 2023 un home acusat d'assetjar Paula Bonet per considerar provat que no era responsable penalment a causa que patix un trastorn eròtic maníac, encara que va ordenar que se sometera a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
1: Mai sabem qui es fixa amb nosaltres. Les residències musicals van néixer a la ciutat estatunidenca de Las Vegas com a alternativa a l'esgotament de les gires inacabables. En la dècada dels 60, qui volia veure a Elvis Presley volava a la ciutat del pecat, on actuava quasi cada nit. No obstant la popularitat, la residència que ha facturat més diners va ser la canadenca Celine Dion, 700 milions de dòlars per cantar 1.200 vegades en el mateix casino. Dion és també la cantant amb la residència més llarga i exitosa. El concepte ara viu una segona joventut i cantants com Adele o Bad Bunny li han pegat la volta al fenomen. El ja conegut com a tour global barreja els dos models d'espectacle i incorpora menys parades però fixes que eviten muntatges continus i desplaçaments d'estreves. Els fans són els que ara han de desplaçar-se a la gran ciutat més propera per a veure el seu artista favorit.
5: Taylor Swift en The Eras Tour va marcar un punt d'inflexió amb la concentració de concerts en localitzacions centralitzades. En 2024, la cantant britànica Adele va actuar a Múnich en unes instal·lacions desmuntables que un estudi d'arquitectura danès va tardar a construir 4 mesos. Un únic escenari per a 10 actuacions i capacitat per a 80.000 persones per nit. Bad Bunny reprodueix en cada concert una rèplica d'una típica vivenda de camp portorriquenya per a celebritats i fórmula de màrqueting que s'ha dut de Puerto Rico. La majoria dels concerts Europa els ha programat a Madrid i Barcelona. Shakira, amplificar el concepte, ha encomanat a les afores de Madrid un estadi propi dins d'una ciutat temàtica que s'està fent a mida. L'artista facturarà 80 milions d'euros per 12 actuacions.
1: I el Museu de Belles Arts de València, el MUBAF, ha cedit en préstec al Museu Nacional del Prado 3 obres sobre la taula de la seva col·lecció de pintura gòtica amb motiu de l'exposició temporal a la manera d'Itàlia, Espanya i el gòtic mediterrani, de 1320 a 1420, i això és en el Museu Madrileny. David, bon dia.
11: Bon dia, sí, concretament es tracta de la taula Sant Lluc, rep de la Mare de Déu la seva vera efigie o Verònica, feta al Tremcamp entre el 1375 i 1400 per Llorenç Saragossà. La taula bifacial al Tremp amb la Verònica de la Mare de Déu de Gonçal Peris i l'Anunciació de Pere Nicolau, feta entre el 1403 i el 1410. A més del retaule dels Set Sagraments, el conjunt més complet elaborat pel florentí Gerardo Starnina, cap al 1396-1397, per encàrrec de Fra Bonifaci Ferrer, tal com ha informat el Departament de Cultura de la Generalitat. La mostra analitza la recepció i assimilació dels models artístics italians a l'Espanya baix medieval i explora com les transferències culturals procedents de la península itàlica contribuïren a la definició del paisatge artístic espanyol. Les persones interessades en aquesta influència artística podran visitar l'exposició fins al 20 de setembre al Prado. L'exposició està comissariada pel cap de col·lecció de pintura europea fins a 1.500 del Prado, Joan Molina. Inclou més de 100 obres entre pintura, escultura, orfebreria, manuscrits il·luminats, dibuixos, brodats i teixits de seda, moltes de les quals són conegudes i algunes mai exposades fins ara.
1: Anem a parlar un poc de menjar. El Ximo de Gamba Roja és la tapa guanyadora del concurs Millor Tapa de la Comunitat Valenciana 2026, celebrat ahir dilluns en el marc de la sexta edició de la ruta Tapes d'Ací al Centre de Turisme de València. Este mosset, obra del cuiner Jesús Milian, de l'Inogastronòmic de Castelló, ha vençut les altres 5 propostes presentades i participarà en la final nacional que tindrà lloc en la pròxima edició del Madrid Fusión, que celebrarà de l'1 al 3 de febrer de 2027.
12: El plato se llama socarrat, viene literalmente del socarrat, del azulejo medieval, y se inspira un poco en eso, el comienzo de la era cristiana, que entran los cristianos, y la convivencia de varias culturas. Una corteza de cerdo, un paté de gadillos, una cremita de dátil y especias y almendra, y un poco un gel de naranja y azahar.
1: L'autor explicava als informatius d'esta casa que per a crear este aperitiu ha intentat reinventar esta tapa tan nostra amb un nou format de bunyol i tocs cítrics.
13: Pues el plat se diu el tronc de la plana. Hem fet un tronquet i dins hem posat una olleta de la plana. Per això dins tenim un mini altaveu, el qual tenim sincronitzat en el telèfon mòbil, en el Bluetooth, i hem posat un àudio dels sonidos dels sorolls del bosc.
1: No és l'única creació presentada en la final d'ahir, en què van participar 6 propostes on no faltava la imaginació per a crear noves miniatures gastronòmiques que siguen fos un plaer per al paladar. I una última coseta, les fogueres de Sant Joan d'Alacant ja tenen el cartell en l'edició de 2026 que es presentava ahir dilluns. La seva dissenyadora és Maria Martínez i amb el lema La festa que ens uneix ha buscat il·lustrar tots els elements de la celebració.
11: Sí, el cartell anunciador es va presentar en el Saló Blau de l'Ajuntament d'Alacant, on acudiren la vella del foc Maria Pastor González i la vella del foc infantil Leire Arellano Ruiz.

0: Martínez ha buscat que tothom es senta reconegut en un cartell que tot els àmbits de la nostra festa hi estigueren presents. En l'il·lustració ha situat l'ofrena a la Mare de Déu del Remei com a element central, a més de la dansa, la dolçaina i el tabalet i l'ofici de l'artista, tot envoltat de les vellers, que també són un dels elements principals en estos dies grans.
1: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Les primeres edicions dels principals periòdics arribats a la nostra redacció també inclouen, entre altres, les següents notícies en les seues portades, Abril.
3: Sí, Levante, el mercantil valenciano, obri avui amb la unitat sindical estrenca després de 15 dies de vaga educativa. A més, la imatge de portada és per a Felipe González, qui reclama, com comentàvem a l'inici, que s'avancen les eleccions generals. En el cas de les províncies, porta en portada el trasllat d'entre 5 i 8 tones d'or de Venezuela a Dubai va originar el cas Zapatero i la imatge, de nou, també per a Felipe González. En clau nacional, en El País llegim que el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des de 2020 i la imatge de portada la protagonitza el seleccionador espanyol Luis de la Fuente en eixa roda de premsa d'ahir on va donar a conèixer el nom dels futbolistes convocats per al Mundial. El Mundo porta en portada amb protagonisme total per al cas Zapatero, titula La trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i la imatge és per a eixes joies incautades a l'expresident. En ABC llegim una fortuna en joies i rellotges de luxe oculta en el despatx de Zapatero i també hi ha espai per a Enrique Riquelme, que és el candidat a la presidència del Real Madrid, a banda de Florentino Pérez. La Razón porta en portada que el rastre del rescat a Plus Ultra es perd en 5 països i la imatge és per al president del govern, Pedro Sánchez.
2: Això pel que fa a les principals portades dels diaris de la comunitat i també els nacionals, però podria estar bé donar una ulleta al nostre ecosistema general, veritat, Marina?
4: Efectivament, i com no pot ser d'altra manera, en el nostre espai ambiental hem de posar el focus en les altes temperatures que afronta Europa durant este mes de maig, molt més elevades del que és habitual en esta època. França, Regne Unit, Irlanda, República Txeca, Itàlia, Alemanya, Portugal, Àustria i Espanya són els principals països afectats. Esta onada de calor ha dut a Regne Unit a registrar la temperatura més alta en un mes de maig en este territori. Per exemple, en els jardins de Kew, els termòmetres han arribat a marcar 34,8 graus, el que supera els 32 previs registrats en 1922. Pel que respecta a Irlanda, este país també podria enregistrar xifres de rècord per a un mes de maig. La temperatura més alta viscuda en el territori irlandès este mes es va registrar en 1997 en la localitat d'Arfert Liskane, en la zona de Kerru, quan va superar els 28 graus. Tot i això, s'espera que en els pròxims dies els termòmetres tornen a superar-los. També ha ocorregut a França, on Metro France ha elevat a taronja el nivell d'alerta i alerta sense descans d'aquesta gran cúpula de calor que vam començar a viure el passat cap de setmana. També ha ocorregut a Alemanya, que van arribar el cap de setmana fins als 33 graus, a Àustria, que ha activat les alertes grogues, i a Itàlia, on viuen temperatures pràcticament d'estiu.
2: Pel que fa al trànsit a Alacant, un accident a la SEAT, el seu pas per Elx, complica la circulació en sentit Múrcia. A València trobem congestió d'hora punta en les diverses entrades. Al bypass, des de la SEAT, es registra circulació lenta en un tram d'uns 12 quilòmetres en sentit a Castelló. I pel que fa a l'oratge, a partir de dimecres s'inicia un nou ascens de temperatures que ens portarà màximes de juliol entre dijous i divendres, uns valors que superaran els 35 graus en les comarques centrals i nits tropicals a prop del litoral, encara que avui hem notat, afortunadament, Antonio Sánchez, què tal, com estàs?
5: Bon dia, Sergi.
2: Un poquet de fresqueta.
5: Sí, avui... La veritat és que les temperatures mínimes no estan canviant molt. Portem des del cap de setmana amb valors en els 8-12 graus cap a l'interior. Sobretot baixa més la temperatura en les valls i fondalades de l'interior. I a la resta estem entre els 15 i els 19 graus. No arribem a la nit tropical del tot. Sí que hem trobat alguns punts ahir ja que vam quedar-nos en la nit tropical, però en les capitals i en la major part del litoral les mínimes encara estan entre els 16 i els 19 graus. Així que sí que almenys podem descansar de la calor. Ahir va baixar un poc la temperatura, però avui, en canvi, puja respecte a ahir i respecte al cap de setmana. Així que avui esperem ja màximes per damunt dels 30 graus en la major part del prelitoral i també cap a l'interior serà més en les valls i fondalades, és a dir, en punts més baixos de les valls és ahir on el termòmetre pujarà més. Per exemple, a la Prat del Requena, a Casas del Río, no? Al Racó de Mus, a Ademuz, al meu poble, a Casas Bajas, als Ports, a Sorita, a Sergi, ahir, i aquestes localitats sí que que arribaran els termòmetres als 31-32 graus. A la resta, al Camp de Túria serà un més puig, 32 també, i a la costera, a la Ribera Alta, però sobretot aquestes poblacions de Sumacàrcer, Càrcer, que el termòmetre també arribarà als 32. Però com has dit, això no té res que veure al que encara vindrà els pròxims dies, perquè dijous i divendres seran les jornades més càlides, amb màximes de més de 35 graus ja a partir de dijous, però sobretot divendres podríem arribar als 38-37 graus puntualment, i sembla que serà sobretot a la Ribera Alta, a la costera, on més pujarà el termòmetre.
2: La graella d'esta comunitat i d'esta província. Després parlarem d'això, si el pareix, val?
5: Sí, perfecte. Que damunt ja tenim algunes dades d'esta massa aire càlida, que no només està afectant així, sinó també a la resta d'Europa. Molt interessants.
2: En esta cúpula de calor que es diu, no?
5: Exacte, un heat dome.
2: Fins després, Antonio.
5: Fins després.
2: Són les 8:41, això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: L'esport que realment t'apassiona.
10: Gol. Humo, duro.
11: Aleluia, aleluia, empatalet.
6: Sempre al teu costat, passe el que passe.
1: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
2: Com no pot ser d'altra forma, és moment ara per a parlar de la vaga educativa que sembla podria entrar en una setmana decisiva. I per primera vegada amb els sindicats dividits, després de les últimes negociacions amb la Conselleria d'Educació, ANPE i CESIF han acceptat el preacord salarial plantejat pel govern valencià, mentre que STPB, Comissions Obreres i UGT consideren que les mesures continuen sent insuficients i, per tant, mantenen les mobilitzacions. Anem a parlar amb Txelo Valls, secretària general de Comissions Obreres del País Valencià. Txelo, què tal? Bon dia de nou.
12: Hola, bon dia.
2: S'ha trencat definitivament la unitat sindical en este conflicte. Per què Comissions Obreres considera insuficient, pregunte, l'última proposta de la conselleria? Què és el que considereu que falta?
12: Bé, vam fer ahir una contraproposta, si és que es pot dir així, una contraproposta que estava també parlada en els altres dos sindicats que no hem signat, amb UGT i STPB, i era que en l'últim tram de l'acord que ens presentaven, en això 50 euros per al 2028, que estiguera revisat no només en aquesta quantia, sinó el que és tot el complement específic, que és una part retributiva que és de competència autonòmica, per això s'està signant o s'està proposant el complement específic. És un complement que cobra tot el món, des de les persones que es comencen a treballar fins que acabes la vida laboral, és un complement per a tot el món, i que el que volíem és que se revisara en relació a l'IPF tot el complement específic, no només els darrers 50 euros, que és el que ens havien proposat des de la conselleria. És a dir, proposaven 150 euros que s'acabarien en juliol de 2027 i després l'últim tram que serien els 50 euros, i aquests 50 euros revisats en relació a l'IPC. I això és el que ens va aparèixer, que fèiem una contraproposta també raonada, que no foren aquests 50 euros, perquè això seria una revisió nímia, sinó que fora de tot el complement específic. El que ja tenim és el que aniríem afegint en la proposta que ens han fet. I això és el que pues, la conselleria va rebutjar i, per tant, nosaltres pues, vam dir que ens consideràvem que el que ens estaven oferint se quedava lluny de les nostres expectatives inicials i tampoc havien acceptat aquesta última contraproposta.
2: Txelo, hi ha famílies que comencen a mostrar cansament després d'aquestes setmanes de vaga. Teniu por de perdre suport social si el conflicte s'allargara encara més?
12: És un conflicte que està suposant molta energia per a les famílies, per a l'alumnat, també per al professorat, però és, jo diria que, bueno, sí, és un conflicte que ha de tindre resolució, però és un, pues bueno, són unes reivindicacions dignes perquè van, no és una qüestió només de sou, avui seguirem en altres punts de tot el que és la plataforma reivindicativa, que,
2: ràtios,
12: com bé sabeu...
2: sobrecàrrega, sí, falta de professorat,
12: exacte.
2: No?
12: Molt bé. Que moltes de les mesures van directament a l'atenció de l'alumnat. No és el mateix tindre un número d'alumnat per aula, que és el que és la ràtio, que tindre un altre. No és el mateix tindre més suport per a la integració, perquè la integració és una inversió. Has d'afegir, en aquest cas, pressupost per a tindre més personal, per a poder atendre aquest alumnat tan divers que en aquests moments està en les aules. I, per tant, totes les mesures són compartides en el que seria els guanys a aconseguir en l'alumnat i, per suport, en les seues famílies. No és només una qüestió retributiva, que també és una manera de donar-li importància al personal docent. O sea, la qüestió retributiva no és només volen guanyar més, sinó que és una manera de donar importància a una professió que està mostrant que està molt cansada d'haver de treballar en condicions que resulten moltes vegades pues, molt, molt cansades.
2: És inevitable que et pregunte com valoreu que AMPA i CESIF hagin decidit acceptar l'acord. No sé si això debilita la pressió sindical, Txelo.
12: Bé, a cada organització sindical tenim la nostra idiosincràsia i la nostra independència. Jo no vull posar-me en com funcionen altres dues organitzacions sindicals que tenen les seues maneres de funcionar. Jo només vull posar en valor que nosaltres hem fet una escolta activa de lo que la majoria del professorat valencià estava dient-nos i per això pues fem propostes i contrapropostes, volíem arribar a les expectatives que tenia el professorat. És cert que no és el mateix estar una bancada sindical unida que una bancada sindical que ha tingut pues, unes diferències, però nosaltres anem a seguir endavant en la part de la mesa sectorial que sí que estem a una, o sí que estem concernits en les mateixes reivindicacions i bueno, ja anem a seguir.
2: Quina seria també la condició mínima perquè Comissions Obreres estiguera disposada a desconvocar la vaga i, per tant, signar un acord?
12: Hauria de ser que les propostes en cadascun dels punts que estem posant damunt de la taula arribara a propostes que foren satisfactòries per a una majoria qualificada de lo que és la totalitat del col·lectiu docent. I per això pues, hauríem de saber fer consultes per a poder-lo tindre clar, perquè és important que la majoria del professorat que està mobilitzat puga sentir que és satisfactori allò que s'ofereix. I, per tant, pues no anem a anar de francotiradores per ahí, sinó que haurem de, pues, en la nostra afiliació, en el que és el col·lectiu docent en general, en les altres dues organitzacions sindicals si ens podem avenir, i que siga un document, un acord marc, que ahir jo ho comentava i m'agradaria tornar-ho a dir, un acord marc que és la proposta que nosaltres ahir, els tres sindicats que ho vam presentar, li vam oferir a la consellera, que permetira sentar unes bases i que algunes coses no són conscients que no se poden negociar d'un dia per a un altre, sinó que

0: desenvolupar-les, però sí sentar aquestes bases i aquest acord marc que hauria de ser acceptat per una majoria qualificada.
1: Pues Txelo Valls, moltíssimes gràcies. Que pronte, com diem en les convocatòries anteriors també de les entrevistes, s'arribi a aquest acord pel bé de tots, de totes les parts. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adéu.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Com dèiem, dos dels cinc sindicats amb representació en la taula de negociació s'han despenjat de la línia majoritària i han acceptat les condicions que ha oferit l'educació per a un increment de sou en què s'ha fixat un límit de 200 euros bruts mensuals. Anem a parlar ara amb José Seco. José, què tal? Com estem? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Vosaltres heu acceptat les condicions d'educació. Quines són les vostres raons?
2: Bé, nosaltres el que vam fer és un estudi de quants diners anaven perdent mes a mes respecte a altres comunitats autònomes i per això nosaltres vam demanar 300 euros de pujada salarial mínima al mes. L'administració únicament es va oferir inicialment 75 euros en 3 anys i finalment l'última de les següents ofertes econòmiques van ser 200 euros en 15 mesos, a gener de 2028. I a més, ahir, a última hora, redactant l'acord, van aconseguir que el complement específic, que és la part que pot augmentar la Conselleria d'Educació, siga revisada conforme a l'índex de l'IPC, de tal forma que la pèrdua adquisitiva d'aquest any per IPC no la tinguem els professors i les docents. Aleshores, considerem que la conselleria ha arribat al màxim que ens podia donar i, per una altra banda, ja ens va avisar que era l'última decisió econòmica que podia prendre i que en tot cas doncs era esa o res. I nosaltres vam pensar que la responsabilitat i la situació econòmica que en molts casos els docents estaven passant a la Comunitat Valenciana corresponia arribar a un acord.
1: José, davant d'esta hipotètica ruptura del bloc sindical, des de CECIP, per exemple, quines accions conjuntes o de mediació es plantegen, sobretot per evitar una divisió permanent entre els docents?
2: Doncs nosaltres, des del sindicat CESIF, mai hem treballat en la línia d'enfrontament amb altres companys i companyes dins del centre i sempre hem abogat i hem defensat la llibertat. És a dir, nosaltres som convocants també de la vaga indefinida i, de fet, nosaltres hem donat llibertat als nostres afiliats i simpatitzants. És a dir, escolta, cadascú sap quina és la seva situació, tant professional com personal, i n'hi haurà gent que no ha pogut fer tots els dies de vaga perquè ha de pagar la hipoteca o qualsevol altra cosa i nosaltres no podem obligar a aquesta persona ni per això va deixar de tindre el nostre recolzament. I n'hi haurà gent que fa tots els dies i que està totalment compromesa i es pot permetre. Aleshores, nosaltres el que considerem és això, que n'hi ha més punts d'encontre que altres. Ahir, per exemple, tres sindicats, Intersindical, Comissions Obreres i UGT, van entregar un escrit que prèviament van parlar amb nosaltres de si també anaven a signar-lo. I n'hi havia coses, moltes coses, que podíem estar d'acord, tema de ràtios, burocràcia, etc. I n'hi havia altres, com el tema del valencià i el seu tractament a l'educació pública valenciana, que no estaven d'acord. Això vol dir que no estem d'acord en res? No, això vol dir que n'hi ha aspectes que nosaltres no compartim o que el vegem d'una altra manera i on estem i on podem tindre acords anirem junts perquè considerem que la prioritat és millorar el sistema educatiu valencià.
1: De totes formes, creus que es podrà finalment arribar a un acord entre tots els sindicats, José?
2: Doncs, en principi, de temes que queden pendents, perquè evidentment ahir es va signar l'acord retributiu, però la consellera el va dir i els sindicats, començant també per CESIF, van dir que el tema retributiu no era la cosa més important, que nosaltres el que volíem eren millores també que no entren a la butxaca o no se claven dins de la butxaca del docent, però que sí en el dia a dia afecta molt, com és el tema de la climatització dels centres educatius o com és el tema de les plantilles. I nosaltres estem, en aquest cas, treballant en aquesta línia. En el tema retributiu no hem tingut una concordància amb altres sindicats i en la resta, on puguem tindre un acord, doncs podrem arribar a l'acord amb Unió Sindical, i la Unió Sindical evidentment és molt important, però també crec que és molt important fer un exemple de responsabilitat. Docents o res, crec que és una cosa per a prendre decisions importants, difícils, però que també nosaltres com a sindicat hem de donar a conèixer la realitat, perquè

0: que se pot demanar inclús 1.000 euros al mes, però n'hi ha que ser realista de quina és la situació que tenim a la Comunitat Valenciana.
1: Només una coseta, breument, quins aspectes del preacord serien els més importants, per deixar-ho clar?
0: Del preacord, en què sentit? En el tema econòmic o en el tema que queda encara per negociar?
1: El que queda encara per negociar, clar.
0: Doncs, vos diria que tots, perquè el tema de plantilles és fonamental, el tema d'inclusió és importantíssim. N'hi ha que tindre en compte que la inclusió al centre vol dir que tenim xiquets i xiquetes que tenen una forma diferent d'aprendre. I si no tenim més recursos per atendre-los com toca, ni ells poden aprendre ni evolucionar, ni la resta de classe té realment la inclusió. Aleshores, el tema d'inclusió és fonamental perquè és en el dia a dia. N'hi ha aspectes també de l'autoritat del docent que nosaltres des de CESIF a nivell nacional estem demanant una normativa i així a la Comunitat Valenciana necessitem millorar aquestes condicions. Parlem també de la ràtio, el nombre d'alumnat que tinguem en cadascú dels nivells, de la formació professional, el tema de desdoblaments a l'hora d'atendre a l'alumnat. Aleshores, no sóc capaç de dir què és la cosa més important, crec que tot és important perquè ja van fer un bon exercici pedagògic, crec que els sindicats, i en aquest sentit sí que van treballar tots a una, de centrar les demandes en els temes que són més importants, encara que després puguen haver altres que no són qüestió ara de negociació, secundaris. Però jo crec que tot és important i ara el que tenim que veure és de quina manera millorem aquestes condicions.
1: Està clar. José Seco, des de CESIF, moltíssimes gràcies, que vagi tot bé i s'arribi pront a aquest acord que tots desitgem. Una abraçada des de la Ràdio Autonòmica.
0: Una abraçada, gràcies.
1: Adéu, bon dia. I a vora pràcticament tocar les 9 del matí, saludar els nostres companys que també es dediquen a certs aspectes referits a les comarques i als pobles. En este cas, saludant a Lola Manso, de Ràdio IBI. Què tal, Lola? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Salutacions des d'esta localitat de la comarca de la Foia de Castalla que celebra esta setmana els 500 anys transcorreguts des de la seva fundació. Va ser exactament el 25 de maig de 1526 quan un grup de 50 famílies de Xixona van firmar davant notari la seva decisió de vindre a viure al lloc d'Ibi, fugint de la Guerra de Germanies. Fins a aquest moment, Ibi pertanyia a Xixona, però posteriorment s'aconseguiria el desmembrament i, més tard, el títol de vila d'Ibi. Coincidint en esta efemèride, un grup d'entusiastes de la història ha reactivat el Centre d'Estudis Iberuts i creat l'associació Història Nostra, que este divendres es presentarà en un acte per al qual comptaran amb les ponències de cronistes oficials tant d'Ibi com de Xixona i també de l'historiador Antonio Castelló, autor del llibre Ibi de lloc a Vila Reial. Este cap de setmana també se celebren en la localitat les trobades d'escoles valencianes, que sota el lema Tenim història, som futur, reunirà famílies de l'Alcoià Comtat i la Foia de Castalla. Serà una jornada festiva en la qual es posarà en valor el valencià i en la que participen comerços, col·legis, instituts i associacions locals i comarcals, tant culturals com esportives, així com els museus d'Ibi, per a oferir un dia ple d'activitats, tallers, comptacontes, gincana, pilota valenciana, venda de llibres, balls tradicionals i els concerts dels grups Auxili i Pla B. Ja sabeu, tenim història, som futur. Fins la setmana que ve. Salutacions des d'Ibi.
1: Adéu, moltes gràcies, Lola. Ara estem pràcticament a punt d'arribar a les 9 del matí. En no res, després del butlletí de notícies que es porta al Barrequejo, com sempre, ja estan entrant a l'estudi Salva Enguix, Vicent Climent, Arturo Checa i Adrià Casabó per a fer una anàlisi de tota l'actualitat que ens porta, entre altres coses, el mostrari de joies més impressionant que hem vist en els últims anys. També altres qüestions referides, com no pot ser, també a tota l'actualitat que ens envolta. Tornem de seguida. Fins ara.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
3: Esta vesprada, a partir de les 4, es reprenen les negociacions entre la Conselleria d'Educació i sindicats després que ahir dos dels 5 digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Ortí. Anem en directe, primera parada a les portes de la Conselleria d'Educació. Allí està Sofia Riego.

0: Sofia, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a les 4 de la vesprada està convocada la pròxima reunió dels sindicats amb conselleria perquè l'acord que es va signar ahir és només referent a la part econòmica, a la retributiva. CESIF i AMPE han acceptat la proposta que conselleria ja els havia posat sobre la taula la setmana passada, però amb una xicoteta novetat. Es tracta d'una pujada de sou de 200 euros bruts que s'incrementarà les nòmines progressivament, 75 euros a l'inici del pròxim curs, 75 al gener de 2027 i així està la novetat, 50 al gener de 2028 que estaran lligats, vinculats a l'IPC. A més, amb aquest acord, els docents guanyen 6 dies moscosos, 3 dies lectius i 3 dies no lectius. Els sindicats, els representants, de vora el 33% del professorat veuen en aquesta assignatura un acord i un objectiu complit. D'altra banda, la consellera el que veu són les primeres passes per desenrocar la negociació.
2: He hecho un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
3: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura.
1: Però per a la resta de sindicats, Comissions Obreres, UGT i el majoritari, l'STPB, que representen en bloc més del 66% del professorat, l'acord és insuficient i no és representatiu. Demanaven el mateix que s'ha aprovat en estos 50 euros, una pujada vinculada a l'IPC, però per al total del complement específic autonòmic en la nòmina del professorat. També han criticat el trencament de la unitat sindical.
4: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial, aleshores és impossible estar al dia. Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
5: Per tant, aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma.
1: Han confirmat que tant la vaga com les mobilitzacions continuen convocades.
0: Gràcies, Sofia. N'estarem pendents. Efectivament, com ens contava Sofia Riego, per a la consellera Carmen Ortí, esta signatura, encara que siga de només dos dels cinc sindicats, és un primer pas cap a la normalitat, ha dit a les aules.
6: Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas per tal que torni la tranquil·litat a les aules.
0: I a partir de les 4, com deien, continuen les converses. Damunt de la taula continua l'exigència dels sindicats per a reduir la ràtio en les aules. La conselleria assegura que esta vesprada presentarà una nova proposta segons el que estableix la llei estatal. D'altra banda, a les 7:30 del matí, els bombers han donat per extingir l'incendi declarat ahir en una zona de vegetació prop de Benidorm, a la partida de l'Armanello. El foc ha provocat una gran fumeguera que s'ha dirigit cap a les vivendes, han calcut mitjans aeris per a controlar-lo i les flames han afectat també una torre d'alta tensió. I a Màlaga, els bombers continuen treballant per a extingir l'incendi declarat en la matinada de dilluns en un hotel. El foc, que va començar en un restaurant allí a l'hotel, però es va estendre a les plantes superiors poc després, havia quedat perimetrat, però es va reactivar ahir de vesprada. Més coses. El Consell de Ministres té previst aprovar avui el projecte de llei de la intel·ligència artificial. La proposta estableix sancions per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa, amb multes de fins a 35 milions d'euros. La llei suposa seria l'adaptació de la legislació espanyola al règim europeu d'intel·ligència artificial, que està ja en vigor i té com a objectiu facilitar que els usuaris diferencien amb nitidesa els continguts que són reals dels que són virtuals. Per cert que en este Consell de Ministres no presidirà avui Pedro Sánchez, el presidirà Carlos Cuerpo. El president viatja a Itàlia per a participar en la Setmana de la Nutrició de la FAO i reunir-se demà amb el Papa. En els esports, el València Bàsquet enceta una setmana carregada de partits, Eva Casany.
7: Els de Pedro Martínez han canviat ja el xip després de la semi de l'Eurolliga per a centrar-se en obtindre els millors resultats dels tres últims partits de la fase regular de la Lliga. El primer compromís serà esta mateixa nit a partir de les 9:15 en la pista del Saragossa, un desplaçament complicat perquè els aragonesos estan en descens jugant-se la vida. Divendres, el Gran Canària visita el Roig Arena i tancaran la Lliga regular diumenge enfrontant-se al Barça en el Palau Blaugrana. Ara mateix el València Bàsquet és quint amb 22 triomfs, punts a 4 des d'Escariolo, que ocupen la primera posició. Tot això amb el rerefons de les eixides de Jan Montero a l'Olympiacos, que també està interessat en Braxton Key. Taylor també té ofertes.
0: Gràcies, Eva. I un últim apunt per al trànsit, perquè parlàvem d'eixa vaga i eixes protestes educatives, i a Alacant, Sonia López, acabem de saber que estan causant algun problema de trànsit.
8: Així és, Alba. De fet, ens confirmen des del el Centre de Gestió del Trànsit de l'Ajuntament d'Alacant, aquestes complicacions que, atenció, s'estan produint

0: de l'entrada nord de la ciutat, és a dir, la Nacional 332, que és l'avinguda de Dénia. El motiu és que hi ha concentracions per la vaga del professorat a l'altura de l'avinguda d'Alejandra Creda i també a l'avinguda Pintor Xavier Soler. Això està afectant també les vies adjacents. En alguns punts s'està tallant el trànsit i atenció que també està afectant la incorporació nord des de la 70.
1: Gràcies, Sonia. Esto de moment els deixem amb la segona hora del programa Amunt i Avall. La informació continua així. D'ací a poc més d'una hora actualitzem. Adeu.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
3: De tu a tu.
4: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio
6: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
5: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
12: Hora de començar nou tram d'este programa que està recentment inaugurat en este 26 de maig de 2026. Són les 9 i 9 del matí. Les complicacions del trànsit que ara vos ampliarem també ens porten a que part de els components de la taula encara no hagin arribat, ja que pues, bueno, hi ha certes dificultats en les carreteres. De moment, aquí sí tenim així assentats, d'una banda, Adrià Casabó. Què tal, Adrià? Com estàs?
13: Molt bon dia. Molt
12: bé. Contaràs algunes cosetes de futur teues.
13: Molt bé.
12: Em pareix. Bueno, saludem també a Salva en Guix. Com està, Salva?
14: Molt bon dia, mira, ja tenim així Arturo i arriba.
12: Arturo ja arriba. Ara falta només el jubilat, que és el que més temps té, ara serà el que més tardarà
14: ja,
12: en arribar.
14: És que la circulació ja ho hem parlat, que està terrible en València.
12: Sí, bueno, és una cosa que tard o pronte també n'hi haurà que veure. No sé si, no sé quina és la manera de, per gastar l'expressió en castellà, posar-li el cascabel al gato. No,
14: la qüestió és que hem convertit en normalitat que cada dia diaris com les províncies se van de uns altres, titulem 28 quilòmetres d'atasco en València. Però no sé què, no sé quan. Claro, i la gent que ve de les comarques del sud pues se tenen que tirar quasi 2 hores per entrar a València. És que és una autèntica barbaritat. O sigui, ja no té dia, i és que hem eixit de València, perquè tu t'imagines que igual que jo, hem eixit de València, va vindre així, ens trobem que està tot col·lapsat.
12: Arturo, chica, bon dia.
15: Buenos días, yo creo que soy la prueba viviente, ¿no?, del gran problema que tenemos en València con el tráfico, no solo la educación, es un problema hoy en día. Sino...
12: La experta que portem en seguretat vial, normalment, l'altre dia m'explicava que a l'hora de crear aquestes infraestructures, les carreteres i tal, no es té en compte l'aspecte futurible. És a dir, normalment, mentre es planifiquen, es dissenyen, s'executen, tot el procés que passa, la quantitat d'anys el que fa és descontextualitzar la situació. És a dir, una cosa que va a més, però que no està planificada des del principi. Per tant, si tu en lloc de planificar, per exemple, una via en tres carrils,

0: tenen milions de persones. Claro, el problema és que tu has dissenyat unes infraestructures per a una població que en aquests moments s'ha multiplicat moltíssim, especialment en les àrees metropolitanes, Alacant, València, Castelló, i te trobes en el problema de que les infraestructures que tu molt bé dius que havies dissenyat en rodalies, en metro, tal, no són capaces de donar resposta a aquesta demanda.
1: I menciones les capitals, però no, n'hi ha ciutats com Vila-real, no, Vila-real, com Torrent, sí, com sí. Elx...
0: Però bueno, jo parlo de les metròpolis. A mi Torrent és metròpoli de València.
1: Claro.
0: O sigui, i, claro, i ahí tens un problema afegit, i és que, claro, tot allò que no dona resposta al transport públic, la gent va al transport privat, al cotxe. Què passa? Està passant que moltes comarques del sud, jo soc de la Ribera Alta i ho sé, moltíssima gent que no té, no agafa el tren, venen en cotxe i, clar, els altres per matins, que per arribar, per exemple, del Giral del Ginet a València, tardes 2 hores.
2: Hi ha un element, jo crec que, com comentàveu, Salva, clave, no? Les àrees metropolitanes, és a dir, ara mismo València i su área metropolitana, pràcticament la població és similar, o sea, sempre la capital ha tenido una població mucho mayor y ese movimiento, ¿no?, de la gente a esas, bueno, ciudades o localidades dormitorio, pues claro, el embudo que se forma en bueno, V30, pista de Muz, pista de Silla, pues es constante cada día y por mucho que amplíes como está en proyecto, pues desgraciadamente es un problema de difícil solución.
1: Claro, no s'ha lliurat ni Vicent Climent.
3: No, perdoneu-me que m'he de lliurar. Disculpes, però bueno, el trànsit és el que obliga a estos retards.
1: I tu has vingut per dins de la ciutat, no?
3: Jo he vingut des de el centre, bueno, no sé exactament el centre,
1: la cosa
3: però
1: està complicada per fora i per
3: des de dins de l'Almela de la ciutat, sí. fins a sí, bueno, jo que sé, que torne Gretxí, jo que sé.
1: Per l'amor de Déu.
3: Home, però entre l'original i la còpia...
1: És duro, home, de bon matí.
3: Duro, entre l'original i la còpia me queda l'original.
1: Però
3: no
1: m'ha entrat un atac d'ansietat només escoltar-te dir això.
3: Chicos, si és que està pitjor el trànsit ara que quan està ahí. Ya sé que hi ha obres i que les obres seran meravelloses i que després tindrem una ciutat per a menjar-se-la. Bueno, ja ho sé.
2: No olvidemos que són obres herència de
3: l'època, claro,
2: grècia, que hay que ejecutar sí o
3: però
2: sí.
3: Però mentrestant, jo què sé, no sé si se podria haver fet millor, yeah. Però pitjor és difícil.
1: Que no és a dir, Adrià.
4: No, jo comentava pel que diem del transport públic, jo quan venia a València, quan estava a la universitat, em costava menys d'una hora de Vila-real a València. Ara, si intenta vindre en rodalies, és mínim 1 hora 20 i jugar-te-la, perquè és impossible. Jo, l'oficina de la Federació, sabeu que està en Guillem de Castro, per tant, a 5 minuts de l'estació del Nord, que em seria comodíssim, i és impossible vindre en rodalia a València si vols arribar a hora, no?
1: Però l'altre dia...
4: I això fa també que molta gent hagi de recurrir al vehicle particular.
1: Clar, Vicent va viure en Alacant, jo vaig contar l'última experiència a Alacant-València en un Intercity que va costar 2 hores i mitja arribar en quan eixe trajecte, bueno, l'Euromet fa anys això, en 1 hora i mitja.
0: D'això no parlem perquè això m'he cabreig amb.
1: Però no n'hi havia
0: noves. Jo, a l'any 94, quan se va inaugurar l'Euromet, jo tardava de Barcelona, jo treballo per un diari català, com tu ja saps, jo tardava, en l'any 94... de Barcelona a València, en l'Euromet, 2 hores 45 minuts. Uh-huh. Ara tinc sort si no passa... si no augmenta de 3 hores i mitja.
1: I és poc fort, això.
0: Tota
3: putxa, Salva, tota putxa.
0: També mos ha tomat fent més major.
3: També.
1: Home, però no vas arrastrant tu el tren, o sigui que tampoc...
3: No, però de totes formes, la idea que heu relliscat així en la tertúlia de l'àrea metropolitana de París, fonamental, per a... No se pot entendre quan, a més, és que tens la... En tots els meus respectes, però moltes d'aquestes poblacions del voltant de València són ciutats dormitoris, claro. O són llocs que, per molta personalitat que tinguin, al final queden desdibuixats per la quantitat de gent que no pot viure en la ciutat de València i se'n va a aquestes pobles i ciutats dels voltants. Entonces, no se pot considerar individualment la identitat de cada una d'elles, almenys en temes funcionals, sinó que s'ha de considerar d'una manera global l'àrea metropolitana i el dibuix i el disseny dels transports públics. No se pot fer únicament ciutat per ciutat, sinó que s'ha de mirar d'una manera coordinada entre totes les que formen parts d'una àrea metropolitana important, com és la de València o la d'Alacant-Elx, que també seria un altre exemple, l'altre exemple que tenim a la ciutat, a la Comunitat Valenciana.
0: Però no mencionar... Maria José Català ha contratat a Joan Romero, l'ha fitxat per muntar un equip justament en aquest objectiu. Perquè hi ha 3 problemes.
3: Sí, però se trobaran en tots els alcaldes, en les resistències...
0: Ahí Vicente Rau. Primer, el tema dels alcaldes, perquè jo recorde, Ximo Puig, recorda, i Joan Ribó ja van intentar fer algun conato d'un disseny metropolità i no sé per què nassos els alcaldes no col·laboren. Segona, per fer això bé necessites una coordinació de totes les administracions, perquè, clar, ahí no, tu

0: no pots planificar res si no comptes amb la Generalitat, que és la que té el metro, el govern espanyol, que és la que controla les rodalies, i l'Ajuntament, que és la que controla els accessos. O sigui, ha d'haver un pla coordinat. O sigui, no pot anar a cada administració, i així últimament hem vist que cada administració, fins i tot la Generalitat i l'Ajuntament, cada una per la seva. I tercer, s'ha de dissenyar un projecte, com bé dieu, a llarg plaç, no se pot dissenyar, no sé, no es, així no poden ser curtplacistes. No. O sigui, esta ciutat va a créixer molt dels pròxims, és que creixerà molt. I jo crec que si no se fan les coses bé, d'ací uns anys, bueno, jo crec que al final la gent acabarà diguent, bueno, pues me'n vaig a València perquè
1: si
0: no puc viure.
1: Si les coses se fan a curt termini, això ja seran passant, pegats. Sí. No seran solucions, seran pegats. Claro. I, clar, les alcaldes, jo crec que al final de la correguda, el que estan pensant és que si tot se unifica, al final no té sentit el terme municipal, o no té sentit una alcaldia independent. No sé.
2: Ja, perquè per les pedanies...
1: Són... És adequat que tinguem en Espanya 8.000 no sé quants termes municipals? No se podrien ajuntar alguns d'ells? Don Benito i...
2: Bueno, si tens un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no sé què pensarà.
1: Pues home, ell segurament el contrari.
0: A Barcelona sí que tenen una gestió metropolitana i funciona raonablement bé. I ahí col·laborem tots els municipis. O sigui que el que diu Vicent me fa gràcia perquè me recorda, jo disculpeu la història, però passa con les falles, no? Jo el meu barri he vist que cada any hi ha més falles perquè se van enfadant entre ells. Sí. No?
3: Se formen pequeñas taifas. Jo de
0: juntar-se quatre i fer un gran monument, no. Ves que cada any i dic, che, pues el carrer este...
3: Cada uno con una calle. Sí. Cada uno se reparte una calle.
4: Sí. No, nosaltres, des de la federació, per suposat, defensem, no?, la identitat de cada municipi, però sí que és cert, jo vos he escoltat parlar de l'àrea metropolitana de València, jo crec que passa el mateix en totes les àrees metropolitanes, no? Jo pensava en la zona de la Plana, en Castelló, Vila-real i Castelló, la capital i la segona ciutat de la província, estan a 7 quilòmetres.
2: Onda, per exemple.
4: I en hores punta te pot costar pràcticament 25, mitja hora arribar de Vila-real a Castelló, la qual cosa és una barbaritat, no? I municipis on se concentra la major part de població de Castelló, com Vila-real, Almassora, Onda... jo crec que ahir, evidentment, hi ha que millorar molt. Està aquest projecte del tram per a millorar el transport públic i la connexió, perquè, evidentment, aquestes ciutats han de treballar conjuntes. Nosaltres, per exemple, tenim l'Hospital de la Plana Vila-real, on ve molta gent dels pobles del voltant, i crec que és fonamental fer aquest treball d'àrea metropolitana, però de veritat, no? que hi hagi una connexió com cal, fàcil, ràpida, i hagi entre els municipis de les àrees metropolitanes.
1: Home, el metro és de plorar. El metro que tenim ara a València és de plorar.
3: Por no hablar del drama de los estudiantes, o sea, todos los miles de chavales que tienen que venir cada día a la universidad. Recientemente leíamos una noticia, no sé si era en La Vanguardia, de un, creo que era un estudiante catalán, que incluso estaba estudiando o había planteado ya una demanda por daños morales, un poco por el absoluto vaivén y trastorno que le supone cada día no saber si va a llegar al examen, a la tutoría, o sea, es tremendo.
0: ¿Sabeu qué está pasando en las universidades? Que es un tema que yo conozco por razones familiares. Està passant una cosa curiosa. València s'ha convertit en una ciutat hostil als estudiants per dos motius. Primer, per la vivenda, després pel transport.
3: Correcte.
0: O sigui, perquè la gent de les comarques, claro, li estan demanant 500 euros per una habitació en el barri, en el meu barri, que no t'estic parlant del carrer Salamanca, ¿vale? I això una. I entonces la gent diu, bueno, pues quan no puc fer això, molta gent està renunciant a les universitats presencials i s'estan apuntant a les universitats online. I les universitats... Jo, com col·laboro i la meva dona treballa en la Viu, s'ha disparat la demanda d'universitat, perquè clar, la gent al final diu, escolta, pues me quedo en el meu poble i me faig un grau des de casa, perquè si he de pagar 500 euros cada mes una habitació, més el que te costa mantindre, més el transport, més no sé què...
2: Anava a dir-te com a mínim, clar, lo dels 500 euros.
0: No, és que, perdona, no t'enganyi, el meu barri, Patraix, que no t'estic parlant del barri...
3: La calle Color, vamos.
0: Exactament. 500 euros una habitació... És que mos hem tornat loco. Jo entenc que una gent que vinga millor de Xàtiva o jo què sé, o Moixent, diga, jo no vaig a pagar això.
2: Jo, la meva neboda, per exemple, està tenint d'Alzira. És 4 anys que, o 5 anys que li ha durat la carrera, perquè era pràcticament inviable això.
0: Clar, però el que està dient Arturo té raó. Si al final tu dius, vale, no pague habitació, però he de vindre tots els dies. Però si tots els dies que vens tens problemes en la rodalia...
2: Rodalies, l'últim informe d'en Renfe posa el retras acumulat en abril equivalent al mes d'una setmana. És a dir, que un de cada tres rodalies no arriben a l'hora. És que no arriben puntuals. A banda estan tots els que es cancelen.
1: O sea,
2: per múltiples motius.
1: A suertes. Sí. Vamos,
5: la ruleta.
1: Vas a l'estació i diu, ara què passa
2: avui?
1: Bueno,
2: lo que diu Salva, és que venen de Gandia, és que venen de Castelló, els que venen de Xàtiva, els que venen... És una botxeria, l'estació.
4: I comptant ja que el trajecte costa ja d'eixida més que el que costava fa 10-15 anys, en temps. Per tant, si li sumes el que costa de més, més el retard, és impossible.
2: Claro, per això els patinets. Claro.
1: Els patinets?
2: Claro.
3: Sí, bueno, yo, a ver, yo en ciudad me muevo con, sí, con patinete, con...
2: Tú
3: vas con
2: ara, tú tens pinta, sí, de patinet.
3: Sí.
2: Saps alguna, que no pots anar pel carril bici en patinet?
3: No.
2: No.
3: ¿Por qué?
2: Mos ho van explicar també perquè és un ciclocarril.
3: ¿Por el carril bici?
2: I perquè va dibuixada només la bicicleta. Per tant, només poden anar
3: a bicicletes. Entonces, ¿por dónde podemos ir? Porque
2: per la calzada.
3: Por el aire.
2: Por la calzada. No, no, no. Totes aquestes normatives, és que totes les coses se fan com se fan. Així un poquet a lo loco, però n'hi ha unes normatives que no es tenen en compte.
1: L'Ajuntament de València té una bona font d'ingressos.
2: No, no, és de
1: multar a tots els patiners perquè van tots per el carril bici.
2: Només poden anar les bicicletes.
1: La meua dona sense anar més lluny.
2: És un carril de...
1: Ara l'avisaré.
3: És otra realitat que s'ha produït. El descenso de los del número de patinetes en lo que va de año.
0: Y el aumento de pacients en traumatología.
3: No, no, pero no tanto por esa razón, sino
0: se mostró que no. Yo también, el muy difícil de Farrisa. Tres chavals que conec que tenen patinet, tres han accidentat en el patinet. Dius,
1: però xavals.
0: Sí, sí, xavals.
1: No, persones sí, majors ja és difícil.
0: Xeco amb Arturo com jo no.
2: A veure, la nova normativa de les obligacions, que el
3: claro,
2: fa complir
3: va,
2: en certes va, coses, ha fet que molta gent es tira enrere.
3: Correcte,
2: clar.
3: De hecho yo...
2: No, és començant pel patinet, que no te'l pots comprar del Temu, com aquell que diu, té que estar homologat,
3: claro,
2: té que tindre
3: claro,
2: el número de sèrie...
3: Entonces hay muchos usuarios de patinetes, entre ellos yo, que estamos pues, mirando a lo mejor pasarnos
2: si te
3: l'has
2: comprat de
3: segon
2: mà, si no tens papers...
0: Normal, claro. Si hagués col·laborat en Plus Ultra, igual te veren d'on he regalat algun patinet.
2: Anava a parlar d'això. Mireu, tinc un missatge d'un
3: oient... Con diamantes.
2: Tinc un missatge d'un oient... Ei, és que estic al·lucinat en els pedrolos que ha vist en les fotos. Sí. És que la reina madre no té...
3: Los relojes.
1: T'has canviat el pentinat o què?
2: Me'l vaig tallar ahir. Ah. És que vaixia un pollós, ja tenia...
1: No, no, no. Però, està bé, te queda bé.
0: Jo vaig veure les fotos, però fixem-se que el curiós és que les tenia en una queixa forta al despatx.
2: Sí.
1: I dius, què estàs parlant de Zeta?
2: Sí,
0: de Zeta. Ai, de què vols que estigui parlant?
2: De Gertrude. Del zorro.
1: Ah, pues fins ara hem estat parlant de...
2: Ara vos deixo parlar d'això, de però és que tinc un missatge que diu, la UNDEF estuvo en casa de Ábalos y encontró dinero a les puertas. Estuvo en casa de Coldo y encontró dinero a les puertas. Ahora registra la casa del amigo de Zapatero y encuentra dinero a les puertas. ¿Algú sap com puc contactar en la UDEF perquè registren ma casa?
4: Algo habrá, ¿no? Que sea debajo de un colchón o algo encontrarán.
0: No, pero yo conec que tu, quan vas voler les fotos de les xolles, jo, disculpeu, me va vindre...
2: No al·lucinaves,
0: no? No, quan jo som molt major, me va vindre la memòria, se'n recordeu les xolles de Carmen Polo de Franco, no?
1: Sí, home,
0: que la van parar en un aeroport...
1: La Collares.
0: I van fer fotos. I dic, és que me va recordar d'això, me va entrar la risa, dic, no me puc creure. De veritat, he dit que un expresident d'un govern espanyol, en el seu despatx de Ferraz, tinguera allí una caixa forta en tota aquesta quantitat.
1: Les joies de l'herència de la dona. Calla, jo me'n vaig a
2: recordar. Però qui és l'abuela de la dona?
0: Pujols, tots tenen herència.
1: Quan Gertrudis va dir lo de l'herència, jo vaig pensar immediatament
0: en Pujol.
1: L'avi Florenci.
2: Però a veure, aquestes joies a mi em recorden, a ell li recorden a Carmen Polo de Franco, però a mi em recorden a les que porta la reina, les tiares i totes aquestes coses quan van als bodorrios i les recepcions.
1: Ja, però mira,
2: com esta dona pot tindre això?
1: Però OK Diario este matí ha fet... És que també, així el que no corre vuela. Ha fet la comprovació de les joies que portava Sonsoles, la dona de Zapatero, en les recepcions oficials, en la seua boda i en el seu no sé què. I cap de les que
4: no
1: trobaren...
4: No havia gastat mai això, no?
3: A mi me recuerda todo un poco a... Haciendo un poco de humor, ¿no? A Mortadelo y Filemón. O sea, es todo absolutamente... casposo, cutre, incluyendo...
1: Pero Mortadelo Premium.
3: Mortadelo Premium. O sea, es todo tan tremendamente grotesco, ¿no? O sea,
0: yo creo que a banda les bromes que poden fer, perquè aquestes
3: bueno,
0: coses
3: sempre, tristes,
0: se me millor relativitzar, però és veritat que a banda de que puga, els indicis se puguen confirmar o no en la investigació judicial, l'estètica del cas a mi me resulta realment assombrosa. Jo ho he escrit, i, o sea, a mi jo crec que l'estètica del cas és difícilment sostenible en la figura d'un expresident que, a més, era la referència moral del PSOE, no ho oblidem. Zapatero era la referència moral.
2: Sí, o sea,
0: la
2: el gran... faro iluminador.
0: Claro, no. Entonces, claro, que tu sigues esta referència i que estem els indicis, jo he llegit els meus companys en Barcelona que no paraven de publicar coses i jo m'hi tirava les mans al cap, o sigui, els indicis són molt potents, però a banda d'això, pues que les filles guanyaren 1 milió d'euros enquadernant informes, és que, claro, jo crec que és molt greu.
1: Dic,
0: el tema.
1: Pega, eh? Els informes tampoc eren elaborats.
0: Això t'ho dic. Vamos, o sigui, tu imagina que tu dius, Sol Benguís ha guanyat 1 milió d'euros enquadernant informes, tu què diries?
1: Molt merescut.
2: Però no és només però això, no, l'amortització de crèdits, no, els diners que tenia, temes, els que li han mobilitzat, perdona.
1: A banda dels temes
0: de societats que treballen, perdona, Vicent.
1: No, no, mos anem creuant, però és
2: es
1: normal.
2: És que estan flipant, Vicent. Claro.
1: No, i jo dic que, o estava pensant que més enllà del tema de fons, que ja se veurà on acaba, si és que acaba, perquè ja s'està parlant d'anys d'investigació per a tratar d'esbrinar tot el que hi ha ahí, perquè ara ja en Xina, en Venezuela, en no sé què, les mines d'or, que se parlava al principi i ell dia que no, perquè una exsenadora colombiana va denunciar que Zapatero tenia una mina d'or i ell dia que no. Bueno, a banda de tot això...
3: És de lo que arranca tot.
1: Claro, a banda de tot això, que ja se veurà i que és el tema de fons, a mi me crida l'atenció, tornant a les joies, com en l'imaginari col·lectiu al final quedarà les prostitutes per a Ábalos i les joies per a Zapatero. I la resta de coses quedarà en un segon terme. Home, jo crec que, en l'imaginari col·lectiu, eh?
0: Jo crec que de cara a l'opinió pública lo de Zapatero genera una desafecció i un pessimisme fortíssim en una gran part de...
1: Però és el que destrossa la imatge. Claro, les joies i les putes.
0: Jo sempre he pensat, i això estareu o no d'acord amb mi, que sempre quan un sector de l'esquerra ha convertit la ètica... No oblidem tampoc que Sánchez va guanyar la presidència del govern mitjançant una moció de censura per corrupció del PP, claro. Mm. Jo crec que jo he parlat d'estos en gent que conec que són socialistes de votant i tal, i tu parles d'ells i la decepció és molt forta, no?
3: Jo sincerament...
0: I a més, per el que tu dius, Vicent, no oblidem, per exemple, una instrucció com la de Casta Plana han sigut 15 anys, eh?
1: Sí,
0: clar. O sigui, estem parlant que com a mínim una dècada d'investigació, sí, sí. O sigui, no sabrem i aniran traient-se coses, però jo crec que la decepció és molt forta. I jo crec que en aquests moments cal plantejar-se si Sánchez segurament pot aguantar molt més de temps.
3: Eso iba a decir yo, sinceramente, a ver, es un personaje que ha demostrado constantemente su enorme capacidad de resistencia, pero yo sinceramente pienso que ha llegado un momento en el que, por todos lados, bueno, ya vimos ayer a Felipe González, que lleva tiempo siendo un verso discordante o diferente dentro del PSOE, pero pidiendo esas elecciones este año, o sea, no mucho más allá. Todos los socios de gobierno todavía no, bueno, hablan con la boca pequeñita, pero todos van ya apuntando cosas en contra de Sánchez. Yo creo que es complicado, ¿eh? Es complicado una resistencia.
0: Te hago una pregunta, os la hago a todos. ¿Vosotros creéis que el PSOE puede presentarse en este contexto a unas elecciones generales con Pedro Sánchez de candidato al gobierno español? Os lo pregunto en serio.
3: El PSOE no, Sánchez sí.
0: Pero yo pregunto,
3: ha hecho un ejercicio constante de demagogia y de falta de ética a la hora de...
4: I no anem a tardar molt en escoltar Sánchez dir pràcticament que no coneixia Zapatero i que Zapatero pràcticament no tenia res que veure en
0: ell. Això no pot fer-ho, Sánchez, perquè això no és veritat.
1: No, però sí pot dir que... Però sí pot dir que era un gran desconegut en el fons.
2: A ese punt no podia llegar.
1: Jo coneixia la part pública de Zapatero y yo a mí me ha engañado Stome porque yo pensaba que era con el propio Zapatero va a decir en el segundo momento que está repetiéndose mucho estos días el tall de veu que día ser socialista es tener muy poco y dar mucho. Bueno, pues yo me pensaba que Zapatero era Isina y me ha engañado porque yo no sabía que amagadamente estaba haciendo negocios.
2: Yo vos faig esa pregunta.
1: Esta es la línea
2: no
1: de la
2: comunicación
3: fácil de
0: Sánchez.
1: Y ahora de momento la visita del Papa también.
3: Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Con Ábalos y Cerdán y le ha costado mucho al PSOE. Sí. Ha tingut un preu molt elevat en cuanto a la seva reputación al PSOE en Ábalos y Cerdán. Pero yo creo que Zapatero eso no puede hacer ya.
1: Es una escala superior, pero sí. Dir que no el conocía o que no sabía las cosas que feía en els seus viatges, pues o puede decir, claro que sí.
3: Todos
2: yo la cosa es que tú qué crees, Adrià?
4: Yo lo que comentaba que cree que sí, ¿no? Hem vist que ho ha fet en els dos secretaris d'organització triats per ell, no va fer un expresident que no ha coincidit en ell en el govern i per tant pot dir que ell d'això no sabia res, no? Jo crec que Pedro Sánchez és capaç i que ho intentarà per desvincular-se una vegada.
0: ja no li pot funcionar. En el cas,
1: si li funciona no ho volem, però... Aquesta és altra qüestió, no que li funcione. Això és una altra qüestió.
0: La pregunta que em faig és, primera, si Zapatero pot aguantar a esperar un any a convocar eleccions.
2: Sánchez.
0: Si Sánchez pot, hauria de convocar un congrés estonià del PSOE, que són les preguntes que... I tercera, jo sé que molts alcaldes socialistes, perquè no oblidem que després del 28M és veritat que, si pareixem la Comunitat Valenciana, se van perdre l'esquerra, va perdre la Generalitat, les diputades, però va conservar ajuntaments molt importants, molt importants. Els alcaldes, jo he parlat alguns estos dies, tenen pànic de que Zapatero monte un superdomingo electoral.
2: Sí.
0: Ay, Zapatero, Sánchez, joder, com estic. Perdoneu, això ja...

0: és la vellia.
1: De totes formes, Salva, si organitzara un congrés, ell corria el perill de desaparèixer completament. És per el que pelea, ell no vol. Ell vol continuar sent el líder
0: supremo. Però jo parlo dels socialistes que te diuen que ells reconeixen el valor que ha tingut Sánchez, no n'hi ha, però també te diuen segurament és el moment de plantejar una alternativa, perquè entenen que arribem a un moment d'un esgotament de la figura de Sánchez molt dur. I lo de Zapatero és el que estem dient. Zapatero pot dir el que vulgui, però Zapatero és una persona en la que Sánchez no sabia que Zapatero ha sigut un aliat brutal. Recordem la campanya del 23, Xota, i la va fer Zapatero a Sánchez. Si no, va ser
2: el que va mobilitzar. També, i altres coses, sí.
1: Ara continuem parlant d'això. Són les 9:32, tenim que referir-nos també, ja que hem començat parlant de trànsit, a complicacions en l'accés nord a la ciutat d'Alacant per la Nacional 332, també coneguda com l'Avinguda de Dénia. El motiu són talls de trànsit per dos concentracions amb motiu de la vaga de professors, que estan localitzats a l'altura del carrer Alejandra Quereda i l'Avinguda del pintor Xavier Soler, i afecta també en carrers i avingudes adiacents, així com la incorporació des de l'eixida de la 70. Un recés xicotet d'un minut i tornem de seguida.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Heu plantejat en esta taula de tertúlia coses interessants. Vos recordo que estem amb Salva Enguix, Vicent Climent, Arturo Checa i Adrià Casabó. També parlarem de Adrià Casabó fa no res. D'ací no res, millor dit, com a papable en Vila-real, però bueno, això comentarem al final, que és algo més agradable.
0: Pensava que anaves a dir de president del club de futbol de Vila-real.
2: No, això ho tenim, i aquest camp el tenim molt ben cobert.
1: Ara comentarem totes aquestes coses. Vull dir que estem en la Ràdio Autonòmica Valenciana, la producció, com sempre, és de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però per la quantitat d'anys que comentàveu, Salva, Vicent, Arturo i Adrià, que pot durar això, jo crec que el principal problema que puguen tindre els afectats és que este tret d'eixida els pilla a un any de les eleccions. És a dir, candent total, i és on més mal pot fer, més que a posteriori, clar.
0: Bueno, un any, si se compleixen els plaços, si no hi ha avançament de les generals, perquè les municipals sí que tenen...
1: Suposant de l'any.
0: Jo sí que crec, vull llegir algú, no sé què un llegia, me pareixia una hipòtesi factible, que si Zapatero avança les eleccions, podien també veure que s'avançaran també les autonòmiques, depenent d'un poc de com se plantegen les coses. Ara, les municipals no, les municipals, això està per llei, són tal dia.
2: 23 de maig. Sí.
0: Claro, això no poden canviar-los. Lo que jo sí que crec, és el que he dit abans, que els alcaldes socialistes, en aquests moments, no volen que Zapatero convoque un superdomingo electoral en el que junten les generals en les locals, perquè tenen molta por.
8: Claro, el efecte contagio, normal.
0: Claro.
1: Vaig encendre una altra metja, la dels mitjans de comunicació. No és ningú secret que els mitjans de comunicació en este país, depèn de qui siguen, tenen una afinitat o tenen una altra.
0: No me digues.
1: I alguns d'ells, evidentment, ja estan inclús reculant. De fet, alguns dels moviments sísmics que s'han produït, los mentideros apunten a que tenen que veure molt en certes línies editorials, o alguns d'ells, inclús en la fugida, en desmarcar-se del propi Sánchez.
2: Sí,
1: com us quedeu?
2: Jo crec que l'efecte imitació ha sigut clar, no? M'he retirat jo i a continuació al Sina i...
1: Jo no volia dir això, però clar.
2: No, jo no crec que... Bueno, vés a saber. Esto
1: es la primera. Tens que llegir algunes editorials, com ahir,
2: però,
1: per exemple, que
2: mira,
1: demostren...
2: Avui dia, me pareix que era Antonio Caño en Twitter, diu... bueno, estava alabant, estava lloant que el país estiguera fent periodisme, en este cas de Zapatero, considerant, per lo vist, que el que estava fent abans no era periodisme, sinó partidisme o lloança o el que vulguis. Lo natural no hauria de ser notícia. Lo normal no hauria de ser notícia. Que els periodistes fent periodisme no hauria de ser notícia. Però, clar, no mos podem enganyar, és el que tu dius. Són molts, uns més descaradament i altres menys descaradament, els mitjans que fan més política que periodisme.
8: Bueno, al gobierno siempre le quedará la televisión española, porque
2: bueno, ahí son
8: verdaderamente
2: més
8: el
2: hooliganste ara mateix.
8: Bueno, yo veía estos días ese, lo habréis visto, ¿no? Que se ha hecho viral ese comentario de Javier Ruiz respecto a un mensaje en concreto que atribuye, bueno, aparece 10K, ¿no? Como
2: sí.
8: Supuestamente el pago de 10.000
2: a la trama.
8: Y él dice, ¿por qué no puede ser una carrera de 10K?
2: Bueno, però és que
8: hi ha coses que
2: el voluntarisme d'algunes persones que se diuen periodistes i no exercixen com a periodistes, jo no dic que no ho siguin, però que no estan exercint com a tal, bueno, és digne de millor resultat del que està obtenint.
0: Jo sempre dic que en aquests temes és molt complicat entrar, molt complicat. És que més que portem tota la vida que hem vist de tot. I crec que també hi ha aquella frase de que quien esté libre de pecado que tiene primera piedra, ja. També és cert. Crec que alguns també, en les nostres pròpies empreses, bueno, a vegades dius, bueno, pues fem coses perquè la política influeix molt en els mitjans de comunicació.
1: Bueno, el pobre Montesinos, el propi Montesinos l'altre dia en una enganxaeta que va tindre en Pilar Tamayo també ho reconeixia, i a fer les meves coses.
0: I a més, hi ha una cosa que és certa, jo fa temps que ho estic dient, o sigui, és que som més, Vicent i jo, que som més majors que vosaltres, hem conegut una època en què els mitjans tenien molt més capacitat d'independència econòmica que ara.
1: Això està clar.
0: I això afecta molt a la independència dels mitjans i dels periodistes.
2: I política, per tant, també.
1: Però si passa fins i tot en el periodisme esportiu.
0: Jo recordo quan jo vaig començar la professió, fa 35, 40 anys, que un titular d'una portada d'un diari podia tombar un president.
2: Sí.
0: I això ara no passa. És a dir, hi ha una estabilitat i també el model de negoci està molt fotut, perquè està molt fotut, i això que està provocant? Pues que la influència política és major. I és tan important la influència política de dreta com esquerra. I això és el que està passant. No així, està passant de tot el món. No mos pensem mira Washington, el que està passant en la premsa nord-americana, que ha passat en el Washington Post, que ha passat en New York Times...
1: Però recordem que hi ha hagut diaris que, segons la direcció que han tingut, han sigut capaços de manejar governs autonòmics, com aquell que diu.
2: Sent cert, tot això que s'està dient, que està dient en concret Salva,
1: sí.
2: No és menys cert que les coses es poden fer d'una manera...
8: Claro.
2: O d'una altra manera. Vull dir, el que s'està fent a Televisió Espanyola és tirar canonades. O sigui, no són pedres, són canonades les que llancen. Se nega la realitat, se nega la evidència. Això no és periodisme. Tu pots, davant d'una evidència, tu pots enfocar d'una manera o d'una altra segons els teus interessos, els teus condicionants, el que tu vulguis. Però no, el que no pots fer és dir que una veritat és mentira,
8: claro.
2: I que una mentira és veritat. Això és el que no se pot fer. I és el que s'està fent per part de propagandistes en alguns mitjans de comunicació i singularment en Televisió Espanyola.
8: Jo crec que influye un poco lo que ha dicho Salva de la menor independencia económica, ¿no? Pero yo creo que también la total globalización, ¿no? Es decir, la masificación de información. Es decir, hace, no sé, 20, 30 años evidentemente había unas, pues a lo mejor unas cabeceras con más peso, con más poder. Y ahora, para bien y para mal, evidentemente hay más información en todos los sentidos. Es decir, lo que aparece como una gran verdad en un gran titular, con, no sé, 4, 5, 6 webs o portales de información, parece que se diluye, ¿no? Para bien y para mal, porque muchas veces también se desinforma, pero eso también hace perder un poco, ¿no?, capacidad de influencia a los medios de comunicación, que yo creo que es bueno que la tengan en cuanto a contrapeso del poder.
0: Yo creo que, ahora, es que entrem en un tema. Mireu, el último informe de Reuters International sobre la cuestión de influencia del consumo de noticias en xarxes sociales, per exemple, de descobrir que a Espanya tenim influencers que tenen a TikTok quasi 5 milions de seguidors.
1: Claro,
0: sí, claro. No hi ha cap mitjà de comunicació. Així
1: claro.
0: Estem parlant de la tele. La tele, un programa de molta audiència en la tele, de molt d'èxit, són 2 milions.
2: Sí.
0: Quan fa 30 anys un programa d'aquest tipus tenia 24-25 milions. Què està passant?
1: Sí.
0: Que al final la nostra influència també s'està reduint moltíssim en els mitjans de comunicació.
1: Claro.
0: Vosaltres encara presumim de que les èlits encara mos llitgen i tal, però el que és l'opinió pública avui en dia, la manera en què té d'informar-se o la manera que té d'estructurar la seva visió de l'actualitat no és la que tenia fa 15 anys. En aquests moments, els meus fills, per exemple, no llegeixen premsa convencional. I són universitaris, i són estudiants i tal. Per què? Perquè avui tenen altres maneres...
1: Xarxes socials.
0: Xarxes socials, Instagrames, influències, etc. Per tant, a mi quan me diuen manipulat-le, jo dic, però si és que... Jo en això vaig a donar la raó... Jo li donaré la raó a Gabriel Rufián. Digo, però què més dona? Però si al final... Té això un tio, no vaig a dir noms, que jo sé, que jo seguís que en TikTok, que té 5 milions de seguidors. Mm-hmm. 5 milions. I que fa entrevistes en profunditat. Aquest tio, cada entrevista que fa, té molta més audiència que sumant totes les televisions d'Espanya juntes.
1: Sí, sí, sí. I la diversificació també ha fet molt. Claro, és a dir, això és 25 claro. milions d'audiència, que és televisió claro. espanyola, que estaria en el seu moment, van començar a desaparèixer quan apareixen les autonòmiques, les ràdios igual.
0: Tu fes Telecinco, Antena 3 i tot. Un programa, per exemple, la manera de... A mi és que em dona risa. Están competint la revuelta contra l'Hormiguero. Vale, mm-hmm. L'Hormiguero perquè un dia tiene 2 milions i la revuelta 1.5. I això és la competència.
1: Claro. Sí.
0: Però què està passant en els altres 45 milions d'espanyols que estan mirant
2: bueno,
0: en aquest moment?
2: Ara està Horizonte, que per ser Air desaparegué de Movistar Plus, de sobte.
0: Ah, sí, no ho sabia.
2: Sí, 4 va desaparèixer a l'hora de Horizonte.
0: Oh, sí?
2: Sí, va desaparèixer de Movistar Plus, que ja saben que està comandada per qui està comandada. Bueno, pues hi han explicacions conspiranoiques sobre per què a l'hora d'este programa que està sent emergent, perquè hi ha periodistes de... Bueno, no vull fer massa propaganda, però vamos, que és una tertúlia de periodistes d'investigació, entonces està tenint un cert èxit en contraposició a l'Hormiguero i a Broncano. Però al final, clar, si els mitjans pintaren més del que realment pintem, probablement els resultats electorals no serien els que són. No dic que foren en un sentit o en un altre, però no serien els que són. Si Broncano de veres poguera escorar més a l'esquerra al votant, o Motos a la dreta, per dir dos únicament, segurament els resultats electorals, en funció de les audiències respectives d'uns i altres, no serien els que
0: són. Jo t'hi vaig fer una pregunta ara mateixa. T'ho imagina't tu i jo fa 35 anys, Rocho Benets, que érem
2: guapos.
0: Que
2: guapos.
1: Mira que els han
0: ara t'imagina't que el president del govern Nicho Ben li un sumari com el del Zapatero al costat.
2: Haguera dimitit, clar, però ja claríssimament.
0: Ja està.
2: Però jo, mira, te lo trasllade, dic... en el temps actual, en el cor d'Europa, en Alemanya, en França, no sé què, hagueren dimitit.
1: Si parleu d'aquestes coses tan antanyes, Adrià, que és superjovenet, el deixem fora de joc com
2: però,
1: em passa a mi.
2: Però haurà estudiat,
0: no? Tu no ets més jove que vosaltres, sí. també.
2: Però haurà estudiat, no? A mi me parles de Napoleón Bonaparte i sé qui és.
0: Arturo, 32 o 33.
1: Jo volia posar damunt de la taula un altre factor, l'hastío de la gent en determinades matèries o determinats assumptes que prefereixen a voltes evadir-se i tirar claro, cap a altres llocs, claro. Perquè la gent està farta, amarga, decepcionada, no sé quants...
0: Sí, però al final tu veus el CIS i té raó. La gent al final li preocupa la butxaca. La gent li preocupa no poder accedir a la vivenda i està molt preocupada. Especialment els que tenim fills i veient que no podem comprar-se ni una ni llogar-la.
1: Però qui són els responsables d'això? Aquells dels que estàs parlant tots els dies...
0: Estem preocupats per la feina, perquè les faenes, avui dia les faenes, és veritat que hi ha molta feina, però els salaris són molt curtets i la gent ho està passant molt mal. Estem preocupats per el que estava parlant amb Arturo i Vicent, i estem parlant d'ací, de que les ciutats cada vegada són més caòtiques. És a dir, la gent té moltes... I jo crec que aquests malestars, els partits tradicionals no estan sabent donar una resposta correcta, vale. I això al final està beneficiant a les...
1: Ara vos faig jo la pregunta a tots. Penseu que estarà passant pel cap de les persones que estiguen escoltant-nos o que tenen certs problemes o que no tinguen faena o les circumstàncies siguen totalment adverses quan veuen a este senyor en tot el joyerío que acaba d'aparèixer, pues... en la quantitat de milions que manejava, que no li feien ninguna falta perquè d'això li dóna la raó a José Carnau, perquè va d'això t'han donat lo que t'han donat com a expresident, com a altres... I estigues columpiante com estàs columpiante.
2: Però un dia que no estan així, ni José Cani ni Pilar Tamayo, els has desmentat els dos.
1: Tinc el síndrome...
0: Te vaig a contar una cosa real. Ahir vaig estar parlant...
1: Això és una realitat.
0: La meva filla i dos amics que estan ara a Alemanya, una beca de l'Estat. Les beques de l'Estat per a l'FPU, per fer la tesis doctoral, te paguen 1.300 euros al mes, i són molts, però és això, eh? Tu imagina't aquesta gent jove quan veu que les filles de Zapatero... És que ho parlo en sèrie perquè em dona molta malícia. Veuen que les filles Zapatero han facturat en 2 anys 1 milió d'euros per enquadernar informes.
1: Vols que te posi jo un cas més estret?
0: No, és que clar, tu imagina't gent... T'estic parlant de gent acadèmicament brillantíssima, perquè la meva filla va ser primera de la universitat, 28 matrícules... La beca, que estarà diversos anys, que no se pot ni llogar un pis de l'Estat 1.300 euros. I de cop, de repente, ho veus per la tele, sí. Que unes xiques que tenen la teua edat... Sí. Han estat facturant...
2: Però això són les teues filles, claro. Perquè el comú de la gent de l'edat de les teues filles no s'entera de lo de les filles de Zapatero.
0: Claro, que
2: s'entera de les xolles. Igual que de l'altre s'entera del putrío.
1: Però jo seré més incisiu. Dili a un senyor que està tota la vida treballant, que el pilla en una edat, jo que sé, com la nostra, en 50 i pico...

0: Ostres, m'imagino que serà la teva altura i la meua.
1: Bueno, tampoc
0: que
1: és
0: no
1: precís. T'agarren, sí.
0: Que no t'agarren, no, no, no, que no t'agarren ni de reponedor en un supermercat, que tu, per haver sigut expresident, tens la pasta que tens, que et toca, i damunt estàs tirant-te tot això a la pera, i que tu, com a caritat, mira, de caritat el donen perquè visques 480 euros, que és la pensió esta dels majors de 52 anys. Això, jo, en eixa situació, se me rasgarien les vestides.
2: Lo que és triste, lo que és triste és un poco la falta de capacidad de la gente para movilizarse, ¿no? Es decir, con todo esto que estamos contando, el problema de la vivienda, el problema de la juventud, no voy a decir el tema del tráfico, pero yo en este caso, por ejemplo, elogio
1: el
2: la capacidad...
1: Del tráfico no te puedes movilizar porque te quedas parado.
2: Pero yo elogio la capacidad de movilización que han tenido, en este caso, en cuanto a la capacidad de movilización de los profesores...
3: Se movilizarán el día del voto y acabarán favoreciendo los extremos. El problema es que
2: ese tipo de problemas
3: hacen a la gente perder credibilidad en las instituciones y en la democracia. Eso ha pasado en toda Europa hace ya tiempo. Al final la gente está tan cabreada que ya no cree en el sistema. Y como no cree en el sistema, porque ve todo esto que estamos comentando, y al final es lo que dice Manuel Alcira, todos son iguales. Y la gente dice, ah, todos son iguales, pero tienen que votar. Pues vaya a votar a los que pueden tirar a estos. Y lo que pasará, lo que está pasando, es que al final las fuerzas extremas son las que dicen favorites.
2: Sí, pero es una pena que no se pueda exigir eso en la calle, ¿no? Como está haciendo, por ejemplo, el profesorado, como hizo este fin de semana la gente contra Peter Lim manifestándose. Es decir, parece que esas cosas sí que mueven, sí que nos mueven, pero las cosas verdaderamente importantes que no nos sacan a la calle.
4: Yo creo que a banda del cabreig de la gente, que es normal y comprensible cuando veo estas cosas, creo que también con la noticia del día de hoy, tapa ya les dos de ahir, creo que al final también ya un cansament.
2: Hartazgo.
4: Sí, entre la gent, no? Entonces és com i veus a nivell nacional també que pues, això cada dia una cosa, i jo crec que la gent ja està com avorrida de tot això.
2: És com quan al final exceso de dolor, no? Te hace neutralizar todo.
0: Bueno, mencionabas al Genghis que el tema dels alcaldes no és en este cas un dels alcaldes que podia, diguem, afectar-li per a mal això que està passant. Ho dic perquè este cap de setmana, que estàveu en festes en Vila-real...
4: Diumenge les vam acabar.
0: Perdona, menudes madre de festes teniu allí, que jo he estat en anys antes.
4: Tenim 10 dies al maig per Sant Pasqual i 10 dies a setembre per la Mare de Gràcia. No està gens malament.
5: Teniu més festes que en el Gemes, sí, que tenen la setmana de Baus i la setmana de Mare de Déu.
4: Ojo, ojo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, quan arribi a l'Ajuntament, si les coses van bé, perquè esta setmana hi ha la presidenta del Partit Popular en la província de Castelló, també de la Diputació, Marta Barrachina, et va ungir ja directament i queda clar que eres el candidat del PP a...
4: Sí,
0: a l'alcaldia de Vila-real,
4: bueno,
0: no?
4: Crec que era una cosa que ja estava més o menys clara, però cert que la presidenta en aquest acte que vam tindre divendres a Vila-real, pues d'una manera, jo crec que prou clara ho va dir, i això així s'han fet eco alguns mitjans de comunicació, i bé, simplement, pues, evidentment, content, agraït en la confiança i a continuar treballant, no? Nosaltres, pues, ahir ja fa un any, no? A dos anys de les eleccions vam presentar ja el nostre projecte de ciutat, perquè jo crec que aquestes coses hi ha que fer-les bé. Jo, això que de moment, quan queden 4 o 5 mesos per a les eleccions, la gent se posa a dir què farà. Jo crec que era important no tindre aquest projecte consolidat i l'alternativa després de 16 anys, quan acabi la legislatura de govern del Partit Socialista, pues crec que ja toca, no? Tocava aquest canvi.
0: Què li passa a Vila-real? Què li fa falta? Quins són els canvis que vosaltres...
4: Moltes coses, no? Jo crec que ens salva, afortunadament, pues el futbol és una de les coses que ens salva. El diumenge tancàvem aquestes festes en aquesta victòria 5-1 contra l'Atlètic Madrid i el tercer lloc de la Lliga, que es diu Prompte, però això no pot tapar la realitat d'un municipi que, tot i ser el segon municipi de la província de Castelló, estar entre els 15 primers municipis de la Comunitat Valenciana, pues porta massa temps perdent oportunitats i quedant-se estancats si ho comparem amb municipis del nostre voltant de menor tamany, no? Nosaltres presentem, com te dic, el projecte de ciutat en tres claus: una Vila-real més segura, més viva i més preparada per als reptes de futur, i pues, bueno, un any apassionant per davant per aconseguir que més veïns i veïnes pues, vegin que aquesta alternativa és possible i és real, no? I en esta setmana de festa, al final, 10 dies al carrer te fa parlar amb molta gent que no pots fer-ho durant la resta de l'any, i la veritat que molt content de com molta gent de Vila-real pues, m'ha donat aquests ànims, aquest suport, inclús també gent que sé que es voten d'esquerra, però que pensa que a Vila-real fa falta un canvi, i això la veritat que s'agraeix, no? I pel que diu abans dels alcaldes socialistes, jo he escoltat, i per això dic que que clar que Sánchez farà el que haja de fer, i escoltat l'alcalde socialista del meu poble en les bodeguetes dels mitjans de comunicació esta setmana de festes dir que el Partit Socialista no és ni Zapatero ni és Pedro Sánchez, no? Per tant, crec que no, i sapor que tenen els dirigents del Partit Socialista a nivell local, pues, damunt en situacions com la de Vila-real, no? Ja després de...
0: Sí, tenen la part de la onda expansiva que acabarà afectant-los a tots.
1: La gent té tendència a fer pagar lo més pronte que se puga els mals de les persones que estan en boca de tots, en este cas de Zapatero, de Sánchez, etc. Pues el primer que tinga la convocatòria electoral serà el que pague.
3: Tu quan tens ganes de clavar-te en política? Jo, de veritat, és que jo
2: sí,
3: no ho entenc.
2: Jo la miro com un il·luminado, si és verdad.
3: No te passa, Arturo, és que a mi me passa... Hay gente que digo...
2: Hay necesidad.
3: O sea, de veritat, que...
1: Teniu
3: ganes de clavar-se ahí.
2: Serà precís.
3: I damunt en els pobles, que este senyor ho sap, que en els pobles damunt te trobes els veïns pel carrer, que un dia se poden enfadar en tu.
2: Te conoces todo el mundo.
3: Els veïns aniran a ta casa a demanar-te-ho tot. Que s'han trencat el garatge, que li han posat
1: bueno,
3: una...
1: Però i té confiança en les seues capacitats?
4: També, i
3: jo,
4: també
3: jo no ho entenc, això.
2: Vila-real és una gran localitat,
4: són
2: però no 55.000
4: habitants, sí, grandes, eh? Però no deixa de tindre esa essència de poble, claro. Que els habitants...
0: Jo, perdona, hi ha un teixit industrial de cuidado,
4: també,
0: eh?
4: També.
3: Perdona, i els casals falleros, i no sé què, i les penyes de futbol... Al final tens que anar a...
4: Sí, no,
3: jo crec que els alcaldes, sempre ho he dit, és la política més dura que n'hi ha, perquè no descansen mai. Perquè estan de dilluns a diumenge... Ja, jo he conegut en el sitio de varios alcaldes, bueno, en molts puestos, i te diuen, claro, arriba el sitio de les festes, pues has d'estar i has d'acompanyar una comparsa, has d'anar a l'altra, diumenge, processó, has d'estar...
2: És com ser president de una comunitat de vecinos, però a lo gran.
0: Això estem veient en Maria José Català, que no sé com li dona la vida.
1: Hi havia alcaldes que no anaven a les processons i ja se les votaven directament.
3: Sí, però si vols ser un bon alcalde, tu saps que si vols ser un bon alcalde, home, jo entenc que la processó com a manifestació popular has d'estar...
0: Les processons fan molt, Salva.
3: On ves i fan?
0: Venen a muntó.
4: Has d'estar. Em passen en els amics, quan en el grup del WhatsApp és divendres ja, i tu mires l'agenda de divendres, sabte i diumenge, i dius, pues, si és pitjor que la de dilluns a divendres, no? Però crec que, tot i que és dur, jo ho reconec, i al final, quan dius la presidenta, primer de tot això hi ha una reflexió personal i una decisió personal de dir, assumir que este repte, no? Però tot i ser dur, i tindre una dedicació de 24-7, que diuen ara els joves, val la pena, no? I crec que a nivell municipal és molt agraït, tot i el sacrifici, perquè veus, aquests canvis que pugues aplicar i que pugues aconseguir es veuen, no?
3: Jo ja tinc una edat, aquestes coses ja, que ja, me digueu, ja no me les crec. O sigui, ja, ho digueu tots. Jo t'admire, m'entens? O sigui, jo vos admire, o sigui, vos dic en sèrio, jo vos admire. O sigui, jo reconec que la gent, ja no te dic que aquells que tenen funcions executives en via autonòmic i tal, que qualsevol dia estan empitonats per un jutge, però no sé què, jo us admire molt. Dius, són, no? Sí. Ja que tinc d'una ganes,
1: pues,
3: o sigui...
1: Jo veig perfectament en la meva imaginació prospectiva carrer alcalde en guix. Jo ho veig perfectament. Perfectament.
3: Bueno, hi ha un carrer al meu poble i la cita que es diu Salvador en guix, però no soc jo, era un abogat, eh?
2: Bueno, no. I el tràfico, com lo tenéis, Adrià? Volviendo pues... un poco al inicio, podemos preguntar a tus convecinos.
4: El tràfico mal també, sí. No, la veritat que, per exemple, el tràfic, l'aparcament és un drama també en Vila-real. Al final, el que comentàveu, no? Són 55.000 habitants, un teixit industrial important, també molta gent que ve a treballar cada dia a Vila-real, i els accessos i la connexió també en la ciutat dicen molt que desitjar, dona igual cap a València, cap a Castelló, cap a Onda, que cap a Borriana, no? I és un dels reptes que també cal afrontar, perquè al final si volem...
0: I la firma de trajes de bany més puntera de totes de la Mòbina, Dolores Cortés.
4: Aixina és, aixina és.
1: I la vinculació en la capital, què?
0: Dolores Cortés de Vila-real, sí. I del Vila-real, eh? La mare no es perdia un partit sempre que ha pogut.
3: Jo he sigut sempre molt simpatitzant de Vila-real, sempre. Jo vaig estar, jo ho he dit, jo vaig estar en el camp el dia que Riquelme va fallar el penalti contra l'Arsenal, eh? I aquell any, si havia anat a la final de la Champions, li havia guanyat el Barça a Vila-real. Estic convençudíssim.
1: No, però l'estava preguntant jo també per la relació i la vinculació amb la capital, amb Castell, que estan a 7 quilòmetres, i ahir què?
4: Pues crec que és una de les coses que hi ha que canviar també, no? I en esta última etapa de govern a Vila-real, jo crec que ese enfrontament estèril en la capital crec que no té cap sentit, no? O sea, hi ha molta gent de Castelló que ve a treballar a Vila-real, molta gent de Vila-real que va a Castelló, estem a 7 quilòmetres, i jo crec que no hi té cap sentit que estiguem d'esquenes, no? Jo, l'alcaldessa de Castelló, que no tinc cap dubte que va a tornar a revalidar en les pròximes eleccions, Begoña Carrasco, tinc una excel·lent relació, ho hem parlat moltes voltes, i crec que hi ha que agafar-se de la mà en molts projectes importants, com aquesta millora del transport públic, com te dic, no? No és possible que la connexió entre Vila-real i Castelló estiga a un carril en la importància d'aquestes dues poblacions i ja que això millorar o treballar o conjunt, perquè jo crec que és beneficiós per als dos, no? Hi ha diferència, de, en este cas, l'alcalde de la meva ciutat, que sempre té aquesta distància respecte a Castelló, crec que hi ha que canviar-lo, perquè tot allò bo que tinga Castelló serà bo per a Vila-real i al revés, no? I crec que aquesta relació hi ha que millorar-la perquè serà bo per a les dues ciutats. En tema futbolístic el deixem a banda, que evidentment cada un...
5: Bueno, jo estic molt content que el Granotes mos hem salvat el cap de setmana. Ha sigut un miracle,
1: Cierto.
5: I el Elx, l'equip del president de la Generalitat.
2: Pleno.
5: Encara que jo el president és del Real Madrid, però jo dic que és l'Elx. Però bé, s'ha salvat també.
0: Bueno, si es complís això de 5 en primera, ja seria una fita...
5: No pot ser 4, El Eldense és el que tenia una... No, però bueno, però escolta, 4 equips en primera està molt bé, home. Sí,
0: mos quedem com estàvem, no?
5: Sí, pràcticament. Molt bé, sí, claro.
0: En fi. Bueno, pues imagineu-se si heu tret coses en clar, no ho sé, però que heu deu despressuritzat i tret algun dimoni que un altre.
1: És que són unes joies. Sí.
5: Acabo de llegir un diari estan publicant que el valor de les joies trobades al despatx de Zapatero és al voltant d'entre 50 i 70 mil euros.
0: Jo li tirava més.
1: Ah, no, i alguns han dit que 2 milions, eh? Si són bones les peces.
0: Claro, jo pensava un quilo,
5: dos quilos. El que acaba de llegir ara, eh?
0: Depèn d'on vaig a tassar-les.
1: Sí, a veure, depèn de la qualitat dels materials, si les, peces, si les pedres són bones o no són bones.
0: Claro, ara resultarà que són bijuteries.
1: Però alguns estan ahí fent anàlisi i diuen... No, són joies que són molt del gust dels països àrabs.
2: Si la tienes en una caja fuerte, aunque sea en el despacho de Ferrar, bisutería no va a ser.
1: Estan publicant informes d'estos. I en tot cas que no són joies antigues, que són relativament noves. Bueno... És que han agarrat als presidents dels gremis i del no sé què, de joiers de Madrid i de no sé on, sí. I estan fent anàlisis per ahí.
2: De tota forma, Salva, lo de los 50.000 o 60.000.
5: És lo que li dic.
2: Perquè és mucho...
1: A veure, com diu un altre també, si foren bisuteria no estarien tancats en una caixa forta.
5: Jo crec que si foren bisuteria a mi valdrien 600-700 euros.
0: Fent el símil que dia Salva al principi, mentre no siguen com feia Salva, dic, bueno, Salva siga la dona que mencionaves al principi i la dona de Zapatero es dedicara també a recórrer les joieries de Madrid i que anaren regalant-li-les.
1: Doña Carmen.
2: Lo pregunto, Salva, perquè jo crec que ja llega a un extremo que la gent ja... llega a pensar, solo 50.000 euros en joyas.
5: Pero para que la gente costa
0: no
5: muy
0: tienen guayar. Pinta de 50.000 euros.
5: Pero a la gente costa muy guayar 50-70
2: euros. Muchísimo, sí, muchísimo.
5: Es que a veces yo creo que es mitjans de comunicación, tengo la sensación de que a veces perden la perspectiva. Cuando hablamos, por ejemplo, Zapatero sospitós de 1.000 millones de euros. Nosotros, como hemos visto casos de corrupción,
2: claro, a eso me refiero.
5: Pero la gente del carrer,
0: home,
5: reunir 1.000 millones d'euros, hi ha gent que no ho faran puta en la seva vida. Enteneu el que vull dir? Sí. Perquè 1.000 millones d'euros vol dir que has de cobrar cada any pues, 30-40.000 euros i molta gent deixa salari no el tindrà mai. I estem parlant de la majoria de la població.
1: Passa igual en algunes reivindicacions professionals que s'estan parlant de quantitats, 40.000 euros, 35.000, que molta gent tampoc els cobra.
0: Però, clar, això no hi ha de dir-vos. No compte de la xifra que estem parlant.
1: I no es menté ningú col·lectiu en particular.
0: Algú que guanyi 1.000 i pico euros, 1.500, 1.000, que està dins de la normalitat.
5: A mi que una persona guanyi i treballa, me pareix molt just. El que no me pareix just és que una persona tingui aquests ingressos sense treballar-los.
0: Mireu, parlant d'un dels mentats, que és José Carnau, diu, os escucho camino de Vila-real.
2: És com iba a hablar, ja lo sabia jo.
0: I l'altra m'estranya que no hagi donat senyals de vida. Bueno, pues va el tu poble, ara estàs esperant allí.
1: Volem. Papa, llama.
0: No, que este mos lleva mitja hora de programa. Que després diu que queixe d'ells, però atenció a l'oxigen que mos lleven mentre parlen l'uno i l'altre.
5: Bueno, que se comprometa, si algun dia guanya les eleccions és alcalde, mos invita tots allà pel Club de Real, eh?
4: Això ho podem solucionar abans de ser alcalde, no patiu.
5: Sí.
4: El Champions, el primer partit
2: si acaso,
4: de Champions...
2: Por si acaso, por si acaso.
5: Espera. Ah. En Champions te compromets en un partit de Champions invitar motatxos al Club de Real?
4: Un paello primer i després a veure el Villarreal, vinga.
2: Està gravado.
5: Pues el Champions, ahí.
2: Està gravado.
0: Adéu, xics, que tingueu bona setmana. Allí. Pràcticament les 10 del matí, hora de butlletí, nosaltres tornem en qüestió de 5-6 minuts, el que donen les notícies.
6: Són les 10 del matí.
7: A punt. Notícies.
6: Esta vesprada reprenen les negociacions entre la Conselleria d'Educació i sindicats docents després que ahir dos dels 5 sindicats digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Carmen Ortí. A les 4 de la vesprada, concretament, està convocada la pròxima reunió dels sindicats amb la Conselleria perquè l'acord que es va firmar ahir només afecta la part econòmica, la retributiva. CESIF i AMPE, que representen vora el 33% del professorat, han acceptat acceptat la proposta que Conselleria ja havia fet la setmana passada, una pujada de sou de 200 euros bruts que s'incrementarà en les nòmines progressivament. 75 euros a l'inici del pròxim curs, 75 euros al gener del 27 i 50 euros al gener del 28. I la novetat en la proposta és que estos últims 50 euros estaran vinculats a l'IPC. A més, amb este acord, els docents guanyen 3 dies de lliure disposició, desconnexió digital i teletreball. Però per a la resta de sindicats, Comissions Obreres, UGT i el majoritari STPB, que representa el més del 66% del professorat, l'acord és insuficient i no representatiu i han criticat el trencament de la unitat sindical. Han confirmat que tant la vaga i les mobilitzacions continuen convocades. I avui el Consell de Ministres donarà el llum verd al projecte de llei que regularà l'intel·ligència artificial. Innocenci Ortín.
8: Un Consell de Ministres que no estarà presidit per Pedro Sánchez, que està de viatge a Roma, on demà té previst entrevistar-se amb el Papa i on oferirà la primera roda de premsa des que va esclatar el cas Zapatero. El projecte de llei per al bon ús de la intel·ligència artificial, que serà enviat al Congrés per a la tramitació parlamentària, estableix un règim sancionador per als que utilitzen aquesta tecnologia de forma perversa, amb multes que poden arribar als 35 milions d'euros. Entre altres pràctiques que prohibeix esta llei està la utilització de tècniques subliminals per a manipular decisions sense consentiment, o, per exemple, identificar usuaris amb addicció al joc per a incitar-los a entrar en plataformes de joc. També s'inclou la prohibició de les suplantacions sexuals, és a dir, la publicació d'imatges nues de persones i especialment de menors generades per mitjà dels assistents d'intel·ligència artificial.
6: Pel que fa als successos, la Guàrdia Civil investiga dos homes per sostraure més de 6 tones de cable de coure, provocant uns danys que superarien els 100.000 euros. Iria Sebastià.
9: Els agents van localitzar un cremador de plàstic entre una zona arbrada de la localitat de la Venta del Moro. Arran del descobriment es va poder comprovar com un grup criminal es dedicava al robatori de cable de coure pertanyent a una estesa telefònica. Els homes actuaven en diverses localitats de la comunitat valenciana i es desplaçàvem amb vehicles de lloguer fins al cremador per a deixar únicament el coure. Posteriorment ho traslladaven fins a una empresa de reciclatge de metalls en la localitat de Silla, on era venut mitjançant un altre membre del grup, el qual exercia d'intermediari en la venda.
6: I una onada de calor que sota diversos països europeus ha causat 7 morts a França. Dos d'ells han mort mentre practicaven esport a esports a l'aire lliure, un a París i l'altre a Lió. Els altres 5 han mort ofegats mentre prenien el bany en diferents punts del país.
10: El changement climatique, la pollució, les gens respectent pas la nature ni rien.
6: El canvi climàtic, la contaminació, la gent no respecta res i la natura contraataca, diu esta dona francesa. Aquest episodi de calor extrema continua intensificant-se i 8 departaments de França estan en alerta per la canícula, una situació inèdita al mes de maig. En els esports, la selecció espanyola masculina i femenina de bàsquet 3x3 ja es concentra a València per a preparar la Copa del Món. Gonzalo López.
11: El torneig es disputarà entre l'1 i el 7 de juny a Varsovia. L'equip masculí defen el títol de campió del món. D'altra banda, en el femení s'estrena la valenciana Sandra Igaravide com a nova seleccionadora. Entre les novetats, s'entren a la llista per primera vegada Lola Pendande, Irene La Huerta i Blanca Millán. Seran 4 dies de treball a València abans de reunir-se de nou a la de cara a la Copa del Món. El cos tècnic, completa entre altres Marta Montoliu com a entrenadora ajudant. La selecció buscarà la seva primera medalla en este torneig. Serà una concentració amb marcat caràcter valencià perquè també serà el primer repte de Vega Jimeno després de la seva retirada, ara com a coordinadora del 3x3 en la Federació Espanyola de Bàsquet.
6: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. Si la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
12: De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
16: Al mando.
17: Tu li has donat les claus.
16: Por algun lado saldrà la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
18: Descansa la vista.
19: Què és la inspiració per a tu?
20: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
21: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.

0: transcendents del canvi de mil·lenni. També és notícia la finalització de les obres de restauració del Verger Baix al castell de Dénia, que va rebre ahir la visita de la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La restauració ha tret a la llum estructures inèdites al principal monument de la ciutat, com ara un accés desconegut des de la mar a la vila, un oratori i un antic camí medieval. Les obres han suposat una inversió superior als 600.000 euros procedents del programa del 2% cultural del govern d'Espanya. Per altra banda, en el capítol cultural, contem el rodatge de La niña del sol naciente, un documental que es grava estos dies a Dénia. És obra del director Pablo de la Reina i busca retractar la identitat de la ciutat des del seu passat i les seues tradicions fins a la seua condició cosmopolita i la seua creació artística. A Calp, 50 comerços i restaurants s'acrediten com a espais lliures de barreres en obtindre la certificació europea Som Turisme Accessible. Així mateix, informem de les reivindicacions del col·lectiu de tècnics sanitaris, que demana millores laborals i ahir es va concentrar a les portes de l'Hospital de Dénia.
1: Això és tot, i això és el nostre repàs general d'algunes de les coses que ja han estat precisament protagonistes de totes aquestes portades locals i comarcals, com us repetim sempre, escrites i digitals, millor dit, impreses i digitals. Pues parlàvem fa un moment de complicacions en l'accés nord a la ciutat d'Alacant per la Nacional 332, també coneguda com l'Avinguda de Dénia. El motiu que ocasionava precisament aquestes complicacions són els talls de trànsit per dos concentracions amb motiu de la vaga de professors que es localitzaven a l'altura del carrer Alejandra Quereda i l'Avinguda del pintor Xavier Soler en Alacant. També estava afectada en carrers i avingudes adjacents, així com la incorporació des de l'eixida A70. També ens referíem a algunes de les complicacions de trànsit de primeres hores del matí en les vies habituals al voltant de la ciutat de València, però és moment a aquestes hores, 10 i 13, de renovar tota aquesta informació de la mà dels nostres companys de la DGT.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? A esta hora, afortunadamente, ya se normaliza la situación en las carreteras de la Comunidad Valenciana, aunque van a encontrar todavía algunas complicaciones en Castellón, en la A7, a su paso por Villarreal, en sentido norte, sentido Tarragona, y también en Valencia, en la V30, en Chirivella y Mislata, en ambos sentidos de la marcha. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula de forma fluida y cómoda en estos momentos.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: 10 i 14 del matí d'este, recorde, 26 de maig de 2026. Ho comentàvem just al començar el programa. Qui més i qui menys ha rebut alguna vegada una telefonada inesperada a l'hora de dinar, mentre treballa, o directament quan estàs cansant, fins i tot el cap de setmana i per la nit. Les conegudes com a telefonades spam continuen formant part del nostre dia a dia, tot i les noves lleis que, en teoria, havien de posar fre a esta pràctica. I diem en teoria perquè poques d'aquestes coses s'han fet realitat. A tot el món continua passant-li. De fet, segons dades de l'OCU, el 98% dels consumidors continua rebent telefonades comercials no desitjades. Per això, avui, més que mai, volem entendre per què està passant això. Quins són els drets que tenim com a usuaris i què podem fer quan una empresa creua la línia? Sobretot, i el més important, sense que nosaltres tinguem que calfar-nos el cap, és a dir, tindre que manejar un dit perquè la llei està feta per a algo. La pregunta és, està fallant la llei o estan trobant-se les empreses noves formes d'esquivar-la? Bueno, doncs anem a preguntar-li-ho directament al portaveu nacional de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García. Enrique, què tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
0: Pues encantado de saludarte, sobre todo hablando de algo que nos despierta muchas incógnitas y ante lo que nos vemos prácticamente indefensos. Lo entendéis, claro, ¿no? Como usuarios también.
1: Bueno, pues no lo has podido explicar mejor antes. ¿Quién más y quién menos? No, el 98% de los usuarios, de una encuesta a más de 1.000 personas, declara que sigue recibiendo spam telefónico. Esto es la práctica totalidad. Por lo tanto, los oyentes se sienten plenamente identificados porque lo viven en su día a día. Es decir, esta práctica conocida como

estava comentant-li jo, Abril Peidro, una pel·li que sempre m'ha agradat molt i que, si vos dic el títol, els que l'heu vist la recordareu, que és aquella de La muerte os sienta también, que, claro, Maria Jo diu sí, la de Goldie Hawn, Meryl Streep, Bruce Willis, e Isabella Rossellini, que Isabella Rossellini és precisament

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Anem a intentar aprofitar el temps abans de que arriben, no és una amenaça, Manolo Montalt i Àlex Ladrón de Guevara, també Marc Gómez i Mireia Ballarri per al nostre temps de la tertúlia social de les 11 del matí. Ja sabeu que ahir es marca un punt d'inflexió important en el nostre programa. Anirem camí, per tant, també de les hores puntuals en les que vos oferirem el cúmul de notícies en cada butlletí. Bé, però en este temps de ràdio també volem posar damunt la taula un projecte que està duent a terme la Universitat Politècnica de València. Parlem del projecte HydroHeal, que busca accelerar la recuperació. No sé si ho heu dit bé, però ara m'ho corregiran. Això busca accelerar la recuperació de fractures òssies mitjançant un hidrogel intel·ligent. Parlàvem d'allò de la no eterna joventut, però sí d'anar autorreparant-nos d'alguna forma, i això és un d'aixòs aspectes interessants per a comentar, perquè l'objectiu és realitzar aquestes recuperacions en cert tipus de fractures de forma ràpida, sense complicacions i retallant el temps de recuperació. En el projecte participen 13 socis de 7 països d'Europa, atenció, i està coordinat pel Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular de la Universitat Politècnica de València. Pier Giorgio Gentile encapçala precisament esta investigació i Paula Calderón és qui forma part del Project Manager d'HydroHeal. Bon dia als dos, Pier Giorgio, Paula, buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Buen día, buen día.
1: ¿Qué tal? No sé si lo he dicho bien o no lo he dicho bien. ¿HydroHeal es o HydroGel?
2: Es HydroHeal.
1: HydroHeal, ni una ni la otra.
2: HydroGeles, sí.
1: Vale, HydroHeal. Bueno, ahora lo diré bien. Cuando escuchamos hidrogel inteligente, y esto sí que lo digo en español, nos puede sonar a ciencia ficción, pero bajemos a tierra. ¿En qué consiste realmente, Pier Giorgio?
2: Sí, no, estamos desarrollando en HydroHeal hidrogeles que son biasorbibles y también autosolidificantes. Son inteligentes porque estamos poniendo en esta matriz polimérica también nanopartícula y micropartícula para la liberación de fármacos bioactivos.
1: Paula, el proyecto, si hablamos en valenciano, Pier Giorgio, ¿tienes algún problema?
2: Ningún problema.
1: Vale, pues hablo en valenciano con Pablo. El proyecto se centra en el tratamiento de fracturas vertebrales y alveolares, por ejemplo.
3: Y alveolar.
1: En la mandíbula, en la base de les dents. ¿Quién es el cas típico de paciente que podría beneficiarse entonces de estos avances?
3: Sí, estem centrats sobretot en pacients de osteoporosis, càncer i traumatismes.
1: És a dir, de deterioraments o impactes, diguem, considerables en el cos, per dir-ho d'alguna forma, per entendre-nos tots, no?
3: Sí, són els casos que més afecten a la població, sobretot en Europa, i que realment posen a prova els nostres sistemes sanitaris.
1: Tinc entès, a més, que la regeneració òssia és un dels grans reptes de la salut avui en dia. M'imagino que al llarg de la història diferents investigadors i laboratoris han peleat sempre, no?, per fijar-nos en alguns animals o altres organismes que són capaços d'aconseguir això, i això seria, mai millor dit, un pas endavant, encara que soni a ciència-ficció.
3: Sí, és dissenyar una nova

0: Són les 11 del matí.
1: A punt. Notícies.
0: I obrim este butlletí amb una última hora. El síndic de Vox, José María Llanos, acaba d'anunciar en les Corts que el seu partit ha arribat a un acord amb el Partit Popular per a negociar i aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Segons Llanos, l'acord passa per una nova rebaixa fiscal, solucions al problema de l'habitatge i, diu, la prioritat nacional.
2: Fruto de esas cuestiones esenciales que hemos tratado con el Consell, pues podremos luego, por capítulos, por líneas, ir concretando otras cuestiones para poder llegar a una aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2026 para la comunidad valenciana.
0: Continua a hores d'ara la roda de premsa de la Junta. Posterior a la Junta de Síndics està intervenint encara el síndic de Vox. Posterior a aquesta reunió recabarem també la resta d'opinions dels altres síndics al llarg dels pròxims butlletins informatius. I els contem que a la camp de les concentracions per la vaga del professorat han provocat a primera hora d'este matí talls de trànsit i importants retencions en l'accés nord de la ciutat per l'avinguda de Dénia. Sònia López.
3: Complicacions a la mobilitat que previsiblement tornaran a les 12 quan hi ha previstos nous talls de trànsit per altres tres manifestacions convocades. Prenguen nota a l'encreuament de l'avinguda de Salamanca amb l'estació de Renfe, la plaça d'Espanya en sentit avinguda de Xixona i també al Mercat Central. I atenció, perquè esta vesprada hi ha programades altres dos concentracions, a les 6 en la zona de Sant Blai i a les 7 i mitja al voltant de la Mare de Déu del Remei.
0: I Sònia, en relació amb la vaga del professorat, els contem que el sindicat CESIF ha presentat una denúncia per actes vandàlics a la seu de Castelló de la Plana.
3: Així, segons expliquen, la seu ha aparegut este matí amb pintades a la façana i el pany d'accés sellejat amb pegament. Un dels finestrals, a més, tenia escrita amb esprai verd la paraula rates. Els fets es produeixen després de l'última reunió amb la Conselleria d'Educació en què els sindicats CESIF i ANPE han donat suport a la proposta salarial de la Generalitat. Des del CESIF s'ha condemnat rotundament qualsevol acte d'intimidació o atac contra la llibertat sindical i la convivència democràtica. Reafirmen el seu compromís, a més, diuen, amb el diàleg, la defensa dels treballadors i el respecte institucional.
0: I més enllà de la vaga educativa, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i la secretària general al País Valencià, Ana García Alcolea, encapçalen una manifestació ara mateix a València. Salari, sostre i temps són les reivindicacions que volen portar al Palau de la Generalitat i a la seu de la patronal valenciana. A les 6 de la vesprada es reuniran amb representants dels principals partits d'esquerres i a les 6 amb entitats socials vinculades als àmbits de joventut, igualtat, migracions i vivenda. I a esta hora, al Centre Octubre de València, les organitzacions convocants de les manifestacions contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i la gestió de la Dana, informen sobre la protesta prevista per a este dissabte 30 de maig. Serà la manifestació número 16 en esta ocasió per a demanar que Mazón deixi l'acta de diputat a les Corts. Entre els 200 col·lectius convocants, les tres associacions de víctimes majoritàries i damnificats, entitats culturals i els comitès locals d'emergència i reconstrucció. Canviem d'assumptes. La Universitat Politècnica de València enceta una col·laboració estratègica amb la companyia xinesa Geely. Una delegació d'esta universitat ha visitat la seu del gegant automobilístic a la ciutat de Hangzhou, a la Xina. Cal recordar que esta multinacional és propietària de la firma Volvo i està negociant la compra d'una part de la factoria de Ford Almussafes. La trobada ha servit per a començar a definir futures línies de col·laboració en formació, mobilitat internacional, investigació i innovació vinculades a l'àmbit de l'automoció i les tecnologies de mobilitat avançada. El rector de la UPB és José Capilla.
4: Es una apuesta decidida por situar a la UPV en los grandes ecosistemas internacionales donde se está hoy en día definiendo el futuro de la movilidad, de la tecnología y de la innovación. Nuestro objetivo es conectar el talento de nuestros estudiantes e investigadores con entornos industriales de referencia global, como es el de Geely.
0: En qüestions de política, el diputat al Congrés de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamat una reforma urgent de l'Estatut dels expresidents del govern espanyol que els impedisca, diuen, exercir activitats com les que s'investiguen en el cas Zapatero. Ibáñez també ha criticat amb duresa les paraules d'ahir de Felipe González, que en un acte a València van demanar eleccions anticipades.
5: Hay que tener mucho morro, pero mucho morro, para que en una jornada de la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida por el señor Boluda, aquel que tiene en nómina al señor Felipe González como consejero independiente de su multinacional, el propio Felipe González, se permita dar lecciones de ética pública.
0: I el jutge Juan Carlos Peinado cita per al 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president del govern Pedro Sánchez. La cita és per a una audiència prèvia al possible juí amb jurat que Peinado està instruint. Estan citats també l'assessora de Gómez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Als tres els ha advertit el jutge Peinado que han de personar-se, si no seran conduïts per la força pública, ha escrit en la citació. El jutge investiga quatre presumptes delictes per corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. En els esports continuen publicant-se les llistes de les seleccions per al Mundial de Futbol d'aquest estiu. Gonzalo López.
6: Avui es donaran a conèixer els noms dels seleccionats pels combinats nacionals del Marroc, el Panamà i els Estats Units, un dels conjunts anfitrions del torneig a qui dirigís l'argentí Mauricio Pochettino. A Espanya, l'endemà de publicat els 26 triats, el seleccionador Luis de la Fuente ha parlat en Televisió Espanyola sobre el paper de Lamine Yamal en el campionat.
7: Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es su momento. Y los momentos en la vida hay que aprovecharlos porque no sabes si vas a llegar el próximo Mundial, fíjate, dentro de 4 años, por Dios, ni siquiera la semana que viene. Ese hay que aprovechar los momentos, este es su momento. Y tanto él como otros muchos, Lamine es muy bueno y será mejor en la medida que sus compañeros le hagan rendir todavía a mayor nivel.
6: Dissabte comença la concentració del combinat a les Rozas amb els valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i amb el suport de Javi Guerra fins al primer amistós contra l'Iraq. A més, Carlos Espí ha sigut nominat al Premi al millor jugador sub-23 de la Liga. Poden participar en la votació a través de l'enllaç en la web del Llevant.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials del Punt, de Punt i el web a puntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en Punt. Es deixem ara amb el programa, continua el programa amunt i avall.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
8: De tu a tu.
9: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
13: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
14: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
13: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
16: Ja està. Si és que no podem començar sense muntar així un dichos aldarulls, és que la paraula aldarull m'agrada molt, no? Dignes de menció. 10 sobre les 11. A una banda de la cancha, Àlex Ladrón de Guevara, director de València Extra.
17: ¿Això qué tipo de esports?
16: En uns tremolors que pa què... Vaig a dir ara que no està així, però algú este matí... Manolo Montal, bon dia.
18: Hola, bon dia, pel matí.
16: Company d'esports. Marc Gómez, bon dia.
0: Què tal?
16: Que aixina ja, pa què? No sé, crec que sí que se quiera, però dels quatre que n'hi havia així, i jo cinc, i jo no era, perquè... La cama la tinc inutilitzada perquè m'assente damunt. Per tant, no puc fer l'efecte màquina de cosir. Que les mares i les abueles sempre mos dient vols parar la cameta? Vols parar la cameta? Sí. Vicent Climent no era. Adrià Casabot tampoc. I Arturo Checa no té pinta de ser d'estos que estan ahí en la cameta. I crec que era Salva Inix. Però com si estiguera passant el metro tota la tertúlia per baix de la ràdio. I a més, Arturo Checa me fa, diu... Enseñes, esto se mueve. Y estaba toda la taula.
17: Tenía un acción de tremolor.
18: Y el metro sabía que no era porque la frecuencia era más a subir, ¿no?
16: Sí, pero era continuamente. Y dije, es imposible, el metro no pasa tan a menudo.
17: Si tenía una tranvía, no tenía un metro así.
16: El tranvía desde así, que pasa por el costado, es nota algunas notas y sobre todo se sienten chillar les rodes. Sí.
17: Ah, pues mira.
16: Sí.
17: ¿Y eso que estoy insonorizado?
16: Bueno. Ahí no vaig entrar.
17: Això és que això amb Blasco Ibáñez no passava.
16: És que Blasco Ibáñez era molt de Blasco Ibáñez. Jo crec que tota la gent de la ràdio pues tirem molt en falta Blasco Ibáñez. I això és la veritat. Però bueno, tampoc estem fent res de l'altre món ni estem pecant per dir que Blasco Ibáñez era espectacular. En fi, i el que haurem vist en Blasco Ibáñez pels garitos que mos envoltaven...
17: També era espectacular.
16: Sobretot els dijous i els caps de setmana. El que haurem vist estos ulls, veritat.
18: Divendres o un dissabte...

0: En l'edat.
1: Estàvem discutint, perquè ha arribat la cosa en minut i mig a agarrar-se... Bueno, estàvem clavant-nos en l'Android aquell de l'altre dia que se va pegar el... Hòstion, que es va pegar. Volem fer de Michael
2: Jackson.
1: Per
2: l'escalera.
1: Per l'escala de l'escenari. Parlàvem dels animatrònics de Disney, que són espectaculars, i aquell que hagi anat, o aquella que hagi anat a Disney, els ha pogut veure. Del que se pega l'Olaf este que li cau hasta la Carlota, no? I del últim, que és el Grogu de la pel·li de Mandalorian en Grogu, no? Sí, que estan senyor. En moviments molt... Este meneja hasta les orelles, és un flip, eh? Riu-te de... Sí, sí, riu-te dels...
0: Hem passat que el pare era una, era una titella.
2: Sí. Una seta.
1: De Ginger. Henson, además, si es que él portaba el
0: Frank Oz.
1: Frank Oz era ahí.
3: ¿Era de Jim Henson?
1: Pues claro.
0: Todo el que es el decorat de la part de on vivía Yoda en el Imperio Contraataca, que es Dagobá, está feta en alt per a que Pervais pugera
2: menejar-se.
1: Sí, sí, sí. Se suposa que Frank Oz és un dels millors manipuladors de titelles que
0: n'hi ha. T'has clavat en Star Wars i te puc arruinar este programa i els pròxims 30.
1: No, no, si a mi m'agrada molt. No has vist la peli?
0: No he vist encara la peli.
1: Parlen molt mal, Manolo.
3: No parlen tan mal,
0: però
3: eh?
0: és que n'hi ha... A veure, el fandom de Star Wars...
1: Que jo vull anar a veure-la, que
0: som incorregibles perquè se creguem que Star Wars la tenim que fer nosaltres. No, la fan els directors.
1: Sí.
0: Val? I ja va passar això en les prequeles, en les seqüeles i en els spin-offs que hi ha hagut.
1: Bueno, l'únic imperdonable és Jar Jar Binks. Això sí, però que ni el més friki, ni el més de Star Wars li ho perdonaria.
0: Les prequeles que han agarrat valua amb el temps,
1: sí,
0: val, tenen errades de guió molt bèsties. Molt, molt, molt bèsties. Jar Jar Binks és una errada de guió, però és una passada de frenada de Josh Lucas.
1: Si és un engendro de molt de cuidado.
0: Vale. De fet, està, circula, i jo la tinc en el mòbil, que no sé on, la escena en la que Jar Jar Binks casca. El que passa és que, a més, cascava en la primera, en la Amenaça Fantasma, però pel que siga decidir en no incloure aquesta escena i tirar amb el bicho total és...
1: Passar
0: de fet,
1: de
0: en
1: llarg,
0: la última,
1: no?
0: En la Venganza de los Sith, pràcticament ja no és.
1: Claro, és que llavors...
3: No, sí. No, casi.
0: Bueno, la qüestió... que una mala tarda la tiene cualquiera.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. En fi, a banda de Star Wars, que jo crec que ni aquí pensa que sí, ni aquí pensa que no, l'univers s'ha fet més gran que mai, de cut a caure en les mans de Disney. Que...
0: Veure, és que l'univers ja era gran només amb, clar, els llibres. El que passa és que quan compra Disney decidiren que els llibres no valen, que això passa a ser Legends, però que no és canon.
1: Yeah.
0: Cada volta estan adaptant més el no canon, estan, vull dir, hi ha un fum de personatges que han existit en les sèries en The Mandalorian, en Grogu, tal, que són del Jeep, vull dir, el Gran Almirante Thrawn, Ahsoka, tal, són de l'univers expandit, de lo que abans es deia l'univers expandit.
1: Bueno, pues qui vulgui veure-ho ja sap que vagi al cine i que vegi The Mandalorian amb Grogu. Em posa des nervis el Grogu, però en fi.
3: Jo és que
1: Yoda no em posa des nervis. Sí, pues a mi
3: el bitxet...
1: Ixes pupil·les dilatades, ixes coses, ixes manetes tan xicotetes, no... ho sé molt, em fan...
3: És una imitació de Grogu.
1: Sí, sí, em posa molt nervioset la criatureta. És que, com és així un poquet inarticulat i tal, pues no...
0: Mira, se va que, en principi la sèrie...
1: És com un mini-monkey
0: bird. La sèrie era el Mandaloriano, i a partir, sí, de la eixida de Grogu se va quedar en la sèrie, eh?
3: Sí, sí,
0: vull dir, la, gira tot al voltant de, quan hauria de girar al voltant de la història del Mandalorian.
1: Del Mandalorian, clar. M'agradaria saber quants Grogus estan venent-se en estos moments en el planeta.
0: A patades.
3: A raça, sí.
0: Perquè, a patades.
1: És espectacular.
0: Perquè te creus que el bicho ha continuat tots els capítols de totes les temporades de la sèrie i ara té peli.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: I no
1: sí,
0: és que la peli siga de Mandalorian amb Grogu. Que quede ben clar que ells en esta
1: pel·li. Claro, és com quan veus les sèries estes americanes i, per exemple, Starring tal, Patatín tal, no sé qui, no sé quant, i al final fa and tal és tal, no?
0: Que està així, eh? Que el tenim.
1: Exacte. Pues en Mini Yoda passa això.
3: Mini Yoda.
1: Per cert, n'hi ha xiques per ahí que... La gent es porta uns carrets que pareixen Mini Yoda, tinc que dir.
0: Sí?
1: Eh? Sí, el que passa que els pares no els ho pots dir, però a mi em pareixen Mini
2: Yoda. I con los carritos estos que ahora van los animales, hay perritos que son, sí, Mini Yoda.
0: Sí, sí, sí,
2: ¿eh?
0: Sí, sí,
2: o sea,
0: sí.
2: El bulldog, sí, francés, por ejemplo, o, sí, estos perritos son Mini Yoda.
1: Però ahí, si entrem en la discussió dels carrets i els gossos, podem acabar com en Star Wars. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, tot això perquè...
0: Diferent del que és canon del que no és canon.
1: És que, claro, home, un gos que pot caminar perfectament, que el que necessita és manejar-se, sí, tu me lo metes metes en un carrito de bebés, de bebillodas.
3: De bebillodas.
1: Claro, pues no és sa per l'animal. Una altra cosa no és un animalet que no puga, que siga vellet i que tingui els seus impediments. Evidentment, això sí. Però deixa-lo que córrega i que visca, pobra criatura. No hi en els

0: James Bond, per no? Si li passa alguna
1: cosa. Que malo eres, que malo eres.
2: Però,
0: mira, no s'escape alguna i li pegue a ell.
1: Però escolta, és de veres que no puc veure pel·lícules, o sea, sèries de metges, eh? O sea, el Doctor House i tal, no les puc veure.
3: T'agarren tots els mals del món.
1: O sea, és que, però al moment, al moment, somatitzes.
3: Però Manolo també és un poquet aixina i no te passa això, no?
4: Ves Doctor House?
2: A mi House m'encantava.
4: Sí. Vasculitis. A la mínima que no sabia com salir, era vasculitis.
2: Vasculitis, lupus, o metales pesados.
4: Claro, era com vasculitis. Jo és la primera vegada que...
1: I l'actor ho fa superbé, però jo era a veure-la i...
3: És curiós perquè l'actor és el que fa Stuart Little, o sigui, ve de lo més monyes a lo més agressivament parlant en quant a l'àmbit mèdic.
1: Se'l recordarà per això, no?
3: Sí, per House, més que per altra cosa. Sí, sí.
4: I comentaves a Úrsula Andrews esa escena saliendo de la playa de Úrsula Andrews, de las películas de James Bond.
2: Ya hay problemas porque el accent suís que tenía era tan bestia que tenía que doblar la cosa que no le iba a hacer, chens de gracia.
3: Claro, bueno, pero esas cosas pasaban. En fin, hemos enfetado un Star Wars y un Bond story.
2: Es que ya te he dicho que avisatge está, veu.
3: De fútbol no sabrás, pero de eso...
2: Ni idea, ni idea. Ahora acabes de
4: has dado en el clavo.
3: ¿Y la selección qué?
2: Me pareix una... La llista extra. Vull dir, primer, ahir vas felicitar l'alcalde de premsa de la federació.
3: Home, va preguntar-li, li pregunta algú que no sap. No vaig a parlar jo, claro.
2: Primer vaig felicitar ahir al cap de premsa de la federació, l'Àlex García, perquè esta història de posar vídeos per a anunciar les convocatòries ja la va iniciar l'anterior cap de premsa de la federació, Pablo García Cuervo, que és un fenomen, val? I ja cada volta era més difícil sorprendre la gent, però que la llista del Mundial la dona el rei me pareix un punt extraordinari.
3: Pues dale.
2: I després, la llista en si... bueno, pues me parece molt equilibrada. Podia haver entrat un, no? Podia haver entrat, però si parles en la gent, i això que en Espanya tots tenim un seleccionador dins, jo crec que en una gran majoria és del Madrid, que ara estan queixant-se perquè no va cap del Madrid. I dius, però si és que no teniu ni un espanyol en el 11 inicial, com va anar un del Madrid?
1: Bueno, clar.
2: Bueno, clar.
1: Que no n'hi ha més.
2: És que no n'hi ha. bueno, pues a mi la llista m'agrada i crec que és una... L'únic dubte que tinc és els 4 o 5 jugadors que han arribat després de lesió, en quin nivell, en quin ritme, no que no se vagin a recuperar, se recuperen segur.
3: Sí, quin serà el rendiment d'aquestes persones?
2: El rendiment d'aquestes jugadors després d'haver estat en alguns casos molts mesos parats.
3: Ja. Bueno, veus? Teoria d'haver-te equidrat a ir, si és que
2: la vida.
3: No tinc ull pels negocis. Estes són les coses. No tinc jo ull pels negocis.
2: Ni jo tampoc.
3: En fi.
2: Jo ni per als negocis ni per al futbol.
3: I si ja entrem més en profunditat, ja... Com la justícia. Sí.
2: L'envenat en els ulls.
3: Sí.
4: Pues antes comentabais lo del tren bala y yo quiero comentaros una
3: qué
4: noticia...
3: Qué pedrolos. Es que estoy todo el matí veient els pedrolos.
4: Bueno, el collar
3: bueno,
4: de Sisi
3: de Zapatero, no, de
4: Sisi Emperatriz, o sea, y bueno, y eso es pendientes con el
3: a son los políticos.
2: Fa un any, no furtaren collars d'ixos del Louvre. A veure si
3: rollo la versió femenina de 7-Eleven, ¿no?
2: De 7-Eleven.
4: Ojo, Manolo, que donde tendrían que haber ido los ladrones del Louvre.
3: Ya perdoneu, estaba pensando en menjar y vaig a comprarme allí al 7-Eleven.
4: Tenían que haber ido los ladrones del Louvre es al despacho de Zapatero, por supuestísimo. En
2: es
4: esa
2: posible que el despacho de Zapatero estiguera en mejor vigilancia que el Louvre.
4: Sí,
2: no sé por
3: pues,
2: qué.
3: Pues, de momento ningú tenía...
2: Porque entrar cuatro tíos en una escala de bombero y en una radial andurse o todo...
3: Home,
2: seran francesos, però el tema de la seguretat...
1: Fatal.
4: Por una ventana, i no. Además por la ventana clar. De la fachada.
2: Sí, sí,
4: no?
2: En una escala de bombero. Sí, sí.
3: A veure, que els policeros van tindre que insistir una miqueta perquè algú cascara la clau de la caixa, que no...
4: Sí.
3: No tots estaven tots allí... Oh, no,
4: se ha perdido, se ha perdido. Dice, nada, tranquilos, nos
3: pues la reventamos. Ui, espere, que voy a llamar al jefe. Oh. I enseguida van saber la clau per obrir la caixa. Home,
2: correcte.
3: Per favor. És que va ser aixina, eh?
1: No, no, o sigui, a veure, pues, el cas Louvre és especial.
4: Sí, ese també és gracioso. Comentábamos el tema del tren bala hacía un momento y hemos sabido hace nada.
3: Sí que saludé a Mireia Vallarri.
4: Sí, claro.
3: Mireia, ¿qué tal?
5: Molt bé,
3: ¿qué tal? Tu també has vingut com el tren bala.
5: Sí, bueno, sempre potser baixa com el tren bala.
3: Ja. Ara ja podem parlar del tren bala, que així no triomfaria.
4: Escaleres amunt i avall en este programa les hacemos, vamos.
5: Mira, el rellotge diu que d'escales vaig bé. Hi ha d'altres coses, no, però d'escales... Sí, veus? És com objectiu complir tots els
4: dades. Cada dia hemos subido l'equivalente a quantos miguelites?
5: No sé. És que jo...
2: Ah, esta és una nova unitat de mesura, el miguelet.
3: Sí, el miguelet.
4: ¿Habéis subido el miguelete? ¿Habéis contado los...?
3: Quan es podia pujar, o bueno, quan era més fàcil.
4: Ah, perquè para ti és horrible, perquè era muy estrés. eso. Claro, Alex, es muy estrechito. Uy.
1: Y nunca llegabas al final.
4: Y si hace, y si baja alguien y hace tapón, ahí ya fatal.
3: En una otra época que
2: es una otra unita de mesura para escales es puchar un Mestalla, ¿eh? Puchar ahí a la última fila de anfiteatro donde están escabeles de radio.
4: Tienes que salir con una hora de antelación.
2: Y carrega, tenés maletes. Cuidado, ¿eh?
3: Ja, si és que poc es parla d'aixes coses. Ai, com es diria si el tren bala?
4: El tren...
3: Seria de tot menys bala, ja vos ho dic.
1: Això pot començar.
3: Començant per ahí, sí. Mare meua.
2: Així més que el tren bala és el tren lladre.
3: Sí, seria... O el tren retrocés. Sí, perquè així no avançaria. Jo no me... Li ho dia a mare, a micro tancat. Dic, tu, així n'hi ha un tren que va a 720 i em dius, vas a pujar...
5: Sergi, si
3: no
5: tu des d'este matí estàs volent pujar-te el tren.
3: El tren bala?
5: Si és que a dir bon dia i després a dir el tren bala...
3: Home, en els japonesos sí, però si el tren bala estiguera així, no, jo no pujava.
5: No pujaries, ja ho sabem.
4: No te fiaries.
3: Antes me'n puja el dragón Karen Pilotes i me dice, vore, per tot el món, que puja un tren bala així en Espanya. Mira lo que te dic.
4: El dragón
2: Pues
4: Karen.
2: No sé jo, sobretot per aquí no eres tu, que és més perillós, eh? No sé jo què me faria més dudar, eh?
1: Jo mateix,
2: si anar a voreta tu en el Dragon Khan amb les boles del dragó a l'aire...
4: Creo que...
1: Les boles del drag.
4: Creo que nos expondríamos a los 700 kilómetros por hora, ¿no?
3: Imagina la fe que tinc jo en el sistema ferroviari espanyol, saps? O sea, que seria capaç de fer això. Bueno, això i sense barba, mira lo que te dic. Doblo la apuesta.
2: Escolta, i pujar però en Xina i en Xina?
3: El tren bala d'allí?
5: Sí, allí sí. Jo he pujat allí. També vos he de dir que una unitat de mesura pot ser pujar els escalons de la Gran Muralla Xinesa. Això també és una unitat de mesura, vos ho dic.
4: Que tiene mucho...
5: Riu-te tu la de la del Micalet.
3: Menjar-me un kebab, no, però en Xina, però... O comida callejera, no, però lo del tren bala, sí que ho faria.
4: O caballitos de mar que están ahí pinchados en...
3: Brochetes.
4: Las brochetas.
3: Però esta gent acaba en tot lo que pilla. Els asiàtics són molt
4: gèries. Bueno, també és verdad que cucaraches, escarabajos...
2: Ya que tira el mar de lo que se puga.
3: Això tiene que optimizar, ¿no?
4: La proteína es la proteína. Bueno, pues la noticia es que Japón desafía las leyes de la física porque su tren bala alcanza... los más de 600 kilómetros por hora. 603 kilómetros por hora. O sea, comunicaría, imaginaos, Madrid y Barcelona en hora y media.
3: Vale, la pregunta es...
4: Ala.
1: Hora y media.
4: Sí.
1: Me parece mucho.
4: Dice
3: mucho. ¿Qué es lo que tú tardes así en el Rodalíes en arribar a Antalya?
4: No, perdona. Pues tienes razón, porque no es hora y media. Son, en concreto, 75 minutos.
1: Eso mejor.
4: ¿Ves? Ahí has estado.
1: Hora y cuarto.
3: Ahora,
1: hora y cuarto.
3: La pregunta es...
4: Venga.
3: Si esta... Peña, té que frenar perquè n'hi ha un borreguet allí enmig, per lo que siga, té que frenar en sec.
4: ¿Cómo lo hace? Pues,
5: no pregunteu, seu pucheu i reseu i ja està.
3: Igual té que frenar perquè passa una senyora japonesa que va a creuar el imán y sense donar de counter.
4: Imanes superconductores.
3: Claro, o sea, que realmente... Cosa y dir,
1: es un rodalíes.
4: Es que realmente, si es un imán superconductor, es que ni siquiera está...
3: No toca, claro, no toca.
4: Está en el aire, o sea, claro. Vas, sí. Vuelas.
1: Estás en suspensión.
4: Sí. Sí. Claro, vuelas.
2: Jo crec que tinc a la nevera estim pegats. No són d'això.
3: No, és... bueno, a banda de... Tens que notar un mínim de... algo, no sé.
2: Sí, home.
3: No sé. Claro, que yo como mire des del punt de vista Spanish, pues me imagino que les coses són diferents.
5: Mira, que vaig a Àlex a Chapó, que té molt d'interès.
3: Àlex no pujaria.
4: Este verano nos tienes que, a la vuelta nos tienes que contar.
3: Però si vindran 15 quilos menos de no menjar, de tal, de pensar que ho agarras todo, de vindre más caro.
4: No, en Japón puedes comer y puedes comer de maravilla. Y el objetivo de este tren bala es unir Tokio con Osaka. Las dos ciudades las vas a visitar.
3: El viaje que va a donar Charlie.
4: En menos de una
3: persona,
4: hora, ¿eh? En
3: a
4: menos
3: les altres
4: de una
3: persones,
4: hora.
3: Mira,
4: no lo quiero, mira,
1: es malo.
5: Se va a pasar solo genial.
3: Ya verás, anirá en un epi, como mínimo.
1: Qué no malo eres.
5: No, yo no creo.
3: Ya.
1: No, pero a banda del tren bala, es que ahora no me sé el nombre, pero en la Politécnica estaba frente un proyecto que era el túnel este, es que no me dice cómo es diu, el nombre, que era de alta velocidad, que, aplega, que estaba en suspensión, y te conectaba en no res. Es que no me dice el nom ara.
4: ¿La Politécnica de Valencia?
1: Sí, UPV, proyecto de... Es que no sé cómo digo ahora. Es mejor que el tren bala. O sea, bueno, está...
5: ¿Y on anirem?
3: Millor no es más rápido.
5: ¿O per on anirem amb ell?
4: Pues mira, Alicante-Valencia en 20 minutos, ¿no? Bueno, por ejemplo, podría ser un objetivo. O Alicante, o Valencia-Castellón, o Alicante-Castellón.
1: Me parece una maravilla.
5: Mar, ¿crees que son,

0: vosaltres per telèfon.
1: No, no, ho enquiquedeu mal conversa... perquè després...
0: Comenceu a quedar per a parlar de coses importants i no digueu res.
1: Ja no pots fer-te.
0: Que ens escolta la IA.
2: Entonces, la caja fuerte, ¿qué hacemos con ella, no? ¿Quieres no, decir?
0: Claro.
1: No, no, això és un altre problema que n'hi ha avui en dia. Tu no pots estar així. Mira, anem a pegar un palo, què tal? Perquè este està escoltant-te. O sea, tindràs que apagar el mòbil per planificar el que vaig a
0: tratar. És que això és de chorizo.
2: I te digo una cosa, ni apagando el mòbil. Mira
1: ara
2: m'ho llegirà
1: tot, a migdia, grogu, ja veureu, en el mòbil.
0: Jo vos ho dic en serio, que n'hi ha una diferència entre ser choriz, vull dir, que faríem nosaltres quan robem, i el ser professional. Tot el que estava fent, tota esta xarxa, això era de professionals, sí. Però clar, que algú se li ha anat a la boca parlant del seu pana, bro, per telèfon, clar. I els serveis nord-americans, que són molt llestos, han caigut.
1: Si els sicaris que tenien que acabar en el senyor Naranja els hagueren contratat a esta penya, una altra cosa haguera sigut. A no ser que algú se n'haguera anat de la boca, però és que contraten els Pepe Gotera i Otilio de los sicaris.
3: Que era una xarxa
0: professional.
3: Professional. Ahir, de fet, una de les coses que diu Felipe González és que jo no veig a Zapatero capaç de muntar un entrama
1: de lo ben fet que estàs, o no?
3: Altra cosa és que s'han deixat d'utilitzar. Però, no, no, van ser les paraules, sí, van ser van paraules ser de Felipe González. Sí. No, meu, jo és que no el veig capaç d'idear tota aquesta estructura.
1: Sí, sí, sí. Això és com el típic crim que les veïnes diuen «Ai!» Pues mai ho haguérem imaginat,
0: claro.
1: No?
0: Pues claro, sempre
2: saludava.
1: Era tan treballador.
3: Sempre saludava.
2: És un clàssico, no?
1: Igual.
2: ¿Quién lo hubiera dicho?
1: Felipe González ha fet un senyor asqué, no se lo hubieran cara... imaginado nunca.
2: Con la carita así...
1: En fi, bueno, contamos més coses.
0: Sabereu imaginar-te lo del fi de Mango, que sé que és un cas que t'encanta, però això te'l porta.
1: Ja, però al final... A mi lo únic que m'interessa, resumint, és li va donar matarile o no.
0: A veure, això ho haurà de dir un xutxe, no ho hem de dir nosaltres, però la última notícia és que ell ha renunciat temporalment a les seues activitats com a vicepresident de Mango,
1: sí.
0: Que ha fet una carta oberta a tots els treballadors, digue-los, que va centrar-se en la seua defensa i que n'hi ha 4 o 5 punts que són els que han fet dubtar als Mossos d'Esquadra. Sembla que la defensa va basar-se en que el pare ja havia caigut ahí anteriorment.
1: Vamos, resultarà que el senyor més ric de Catalunya i part del món era un poc torpón.
0: Ja s'havies barat ahí alguna vegada.
2: Ojo, Àlex, ¿con quién vas a tus excursiones?
4: Que me tira ni
3: a dia. Jo tinc un dubte existencial, vull dir... Hem passat de Zapatero a
0: sí.
3: Mango.
1: Sí.
2: Pero
3: algún tema...
2: Por algo...
0: Bueno, ¿y cuál es el hilo conductor?
3: Ya es que yo
0: vull veure si esteu desperts, perquè ara vaig a fer encara algun xir més espectacular. Un twister con doble caída.
1: Ara va ser... Triple salt
0: darrere. Estic fent un escalfament per a veure si esteu, atents. Però bueno, que en este cas, sembla que a més ell va dir que no havia vist a son pare caure. Les coses de la vida. Tu vas passejant en algú per la muntanya, cau, i quan te xines, dius, ui, no està.
1: Se l'ha tragat la terra.
0: Això és una cosa que
4: no... Això passa a mi molt habitualment.
3: Perquè a més, segur que el pare, quan cauria, no xillaria ni res, cauria en silenci.
0: No faria soroll cap.
3: Soroll caigués, segur que no.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: En els penya-segats que n'hi ha allà a Montserrat, com per no fer ruïdo ni res. Jo què sé, l'os que es trenca al cap, mil coses, l'impacte.
0: I ara ha canviat, bueno, ha canviat diverses vegades la seua declaració en este sentit. Diu que anava 400 metres davant, que es va girar i el va veure ja caigent. Bueno, això també ha sigut un poc incongruent. I vos he de donar una notícia que no se comprèn, que me la molt bé.
3: El que m'estranya és que els detalls que estan donant-se d'esta caiguda no m'ha xiulat penal per al Real Madrid. Que és el que passa en estos casos sempre.
0: Tot arribarà. Perquè a més, s'està reactivant el anomenat turisme negre en la zona de Montserrat. En la
1: que però és que la gent és molt necròfila.
0: I vos anuncie una peça que farem en amunt i avall pròximament d'algun tema d'estos, de com es mou este tipus de turisme.
1: Vos recordaré una cosa, el piso aquell de Russafa en el que va aparèixer el senyor en la maleta, el pis després es va anunciar en les plataformes i s'anunciava com a tal, és a dir, la gent...
0: El piso donde apareix,
1: sí, que pel cert del cap, que és el que no va aparèixer encara. Sí, sí, i la gent, bueno, es moria, mai millor dit, per tindre eixe pis o viure en eixe pis.
0: Però per viure o simplement per anar a...
1: No, per comprar.
0: O xafardejar, vale, però viure ja no.
1: Sí. Igual és inspirador.
3: Sí, jo al xafardeig no dic que no apuntaria, però ja...
0: Viure ja, això és un level top.
1: Que té que haver de tot en el món.
3: No, clar. Sí.
1: Però,
0: ara una de guerra rapideta, així una rapideta, perquè Estats Units ha atacat el sud d'Iran, ja sabeu que estan intentant

0: arribarà la pau, però mentrestant pues, van atacant-se, perquè ja sabeu que el llenguatge de la guerra nosaltres no el dominem. Ha dit que està més prop l'acord que mai, que tardarà uns dies. Jo, aquestes declaracions ja són com les del dia de la marmota, però a mi m'ha sorgit una pregunta directa per a Manolo, i és...
1: Ja ho has pagat tu.
0: Manolo, sí. Com pot ser que a 3 setmanes vista Iran encara no tinga els visats per anar al Mundial?
2: Pues perquè probablement crec que se van a fer uns visats especials perquè, a més, podran anar a competir, però no per noctar. De fet, estan preparant la seu de la selecció iraniana, la van a dur al nord de Tijuana, Mèxic.
1: Un lloc molt segur,
2: perquè
1: també.
2: Perquè Mèxic ja ha dit que allí no hi ha problema per a que puguen pernoctar i viure fins que siguin en el Mundial.
0: Que són compadres.
1: També podrien portar-los a Ciudad Juárez, que també és un lloc molt segur i molt tranquil.
2: En general, en Mèxic, vull dir, sí. La seguretat ciutadana no és el seu fort.
1: Home, per favor.
2: No és el seu fort.
1: No. Vamos a llevar a los iranis.
2: Tenen coses molt boniques.
3: Al millor punt de seguretat.
1: A Ciudad Juárez, a Tijuana, perquè estiguin segurs, bàsicament, perquè no els passi res.
0: Bueno, però que hi ha molt de xafardets en el món de el futbol en este sentit, perquè, clar, encara no estan preparats, hi ha un dispositiu de seguretat, pel que sembla.
2: N'hi ha dos seleccions en entredit, eh?
0: Itàlia.
2: Una és Iran. I l'altra és la República Democràtica del Congo, que està l'Ebola disparat.
0: Totalment.
2: Diuen que estan en l'aïllament i estan complint tot i tal, però...
1: Això farà el Mundial més emocionant.
0: I seria possible, Manolo, que, per exemple, una selecció com Itàlia acabara anant en detriment d'una d'aquestes dues?
2: Jo crec que el normal és que vagin seleccions de la zona.
0: Vale. Dir,
2: no pot anar una europea per una selecció asiàtica o una selecció de l'Àfrica.
0: És a dir, que el Congo tindria que canviar-se per una africana.
2: Per una altra africana, i en el cas d'Iraq, per competir-se en Àsia,
0: sí.
2: Pues per alguna
0: però
2: de l'asiàtica.
0: Però
2: allà
0: queda
2: algo,
0: algun
2: equip. Alguno quedarà, no pateixis. Vale.
1: Una cosa vos diré, veieu com és del futbol són més listos que els friquis estos d'Eurovisió? Estos no diuen que no a res.
2: D'Eurovisió també te puc parlar.
1: Sí? Pues mira, quan, a la pròxima que vingues, quidarem
0: Manolo,
1: a David. Que
0: Manolo és un...
2: Jo, sí. Puc anar a casa a la RAI i vas veure tot el
1: vídeo.
0: I què tal? ¿Te gusta Bangaranga?
2: És que...
0: Però està muy bien la coreografía, la canción, ya, divertida...
2: La coreografía, la cançó, enguany vaig veure el festival...
0: Flojo.
2: Molt fluix.
1: Home, a veure, tampoc serà el millor de tots els
2: anys. A banda de que no sé per què el presentador que semblava Pedro Reyes el disfressat d'Aladín, no
1: home, depèn del cuentor del país, clar.
3: El cuentor del país.
1: Sí, és que n'hi ha països que són coents, sí, a veure, l'estètica és cuenta.
2: Primer anava d'Aladín i després de Elvistar Rochat.
1: Què penses tu?
3: Que si,
1: claro, que si tocara si no el vestirien a lo millor mig de faralaes, en camises, en malles de tal, no sé què.
2: Per això no podem guanyar Eurovisió.
0: A tope folclòric, a tope folclòric.
1: Només per no veure els presentadors i qui serien, que ja tinc el càsting fet, no val la pena, no mos donen la victòria.
0: I si vos conté algo més de competicions, vos parle del Irox, que és una competició d'aquest tipus fitness, en les que també s'ha de córrer per fora, que s'ha celebrat a França i s'ha mort una persona de 28 anys per un col de calor. Això és risa, però no és risa, vos dic, compte, quan feu exercici, jo la primera, en hores tope, punta, no se pot fer, i més ara mateix que n'hi ha una onada, que ja parlareu d'ací un rat, Sergi, de com està Europa en este sentit, 7 persones han mort en França en els últims dies.
1: De cols de calor.
0: De cols de calor. Així que
1: tu aneu en compte. Tu no escoltes, Àlex.
0: Aneu
1: en compte.
0: No, a Chapó no ha arribat.
2: No.
3: Que malo eres.
2: Sobretot, Àlex, no vagis a França.
1: És que, no.
2: Sobretot,
1: Àlex, si no, vaig dir...
0: No, te digo una cosa. Si tu viaje está previsto para agosto, prepárate.
3: Está para septiembre.
0: Va, pero pues prepárate también para pasar. Pero tinc la competició ideal per a Àlex i per a Sergi. Sergi, tu aniries el primer en esta competició. Anem a parlar de la competició en la que consistís tirar un formatge des d'allà dalt d'una cimera, d'una cima, d'un arbre. D'un arbre. Que la tiren 128 metres.
1: Ja, però la gent es mata pel formatge.
0: Que és que el premi és el formatge.
2: Tenia un cap més trencat el braç.
1: Multilesions.
0: Tirem el formatge i tu has d'anar a per el formatge. El formatge és el guardó, el premi, vale. El que arriba. Però no hi ha ningú que hagi aconseguit baixar això 128 metres sense caure. No, al final la gent acaba tirant-se tipus croqueta.
2: S'ha matat Paco.
1: Sobretot el de mango.
0: Clar, mira, pobre, pues dice igual.
3: O igual
2: el
3: malo,
1: igual el fill aconseguís agarrar el formatge.
2: Igual el fill que mira, papà, un formatge. Ras.
1: És que algo té que haver-hi.
2: Algo que era del caserío.
1: Tira pel Babibel.
2: Veritat. I unes coses duen nosaltres.
1: Ja, home, no te dic jo. Ara serà que estava entrenant

0: Para participar en el concurso.
1: Pero la gente está muy mala, ¿eh? Ay, se tira, sí, por un formato.
0: Bueno, así fem cosas que
2: pues
0: no.
2: Pues mira, que tienen inscripciones de gente que ve de fuera de
3: no,
2: Reino Unido, sí, para competir.
3: Esto tú no es de venimiento, ¿eh?
2: Yo vos dije
0: que
2: yo...
0: No, que básicamente va a trencarse.
1: ¿Ho coneixies, Manolo?
0: La sí, sí, sí, sí. No lo sabíais, pues,
4: ¿no? Manolo lo conoce todo.
0: No lo sabíais, lo del concurso que estire en el formato de rodán.
4: Pero solo ha oído hablar del...
3: No, no. He visto imágenes.
4: Tiene todos los detalles de todo. El Cheese Rolling Festival. Es que mola molt. Cheese
0: Sabeu
4: Rolling Festival.
0: Sí.
1: Cheese Rolling Festival.
0: L'altre Manolo.
4: Manolo.
0: Segur, Manolo
4: li vaig a guardar. El Cheese Rolling Festival. I com arribar al final, encara que no aconseguis que és el formatge, d'una sí, manera digna.
0: Bueno,
4: i digna.
3: És passant pel supermercat i agarrar los lonches. No li peguen de voltes.
4: I al vacío, i a casa. Ja està,
3: a casa.
0: No, és que té la marinera els esclafits que es pega el personal ahí. És increïble.
4: Espectacular.
0: Per ser britànics, és una de les poques coses emocionants que tenen.
4: Sí, seran del nord.
0: Això i els cavalls que mosseguen en Buckingham a la gent, ho heu vist? Els vídeos estos d'internet en què els cavalls detecten si eres algú que va en prou mala sombra o no. El guàrdia que està damunt del cavall diu no el toques perquè no li dones bon rotllo. Ah, i sí, els guiris, com normalment són imprudents per naturalesa pròpia, el toquen i foten uns mossos i unes trompaes als cavalls.
4: Te la guanya, además.
0: En canvi, vas a ir de bon rotllo.
4: Hi ha un cartell que te pone no hagas nada, tocar. No tocar, no decirle nada, dejar
0: Don't
4: en paz.
0: Don't touch the horses.
4: The horses, the horses. I el rider tampoco.
3: Li ho direm a Damià Vidagany, que ara és el director general de l'Aston Villa, que l'altre dia s'abraçava en el príncep William, que és superfan de l'Aston Villa. Wow. I que li vas dir, escolta, del Donbara a Buckingham Palace,
0: això dic jo, no?
3: No, però ja té un nivell de col·legueo en el príncipe Guillermo.
0: No.
4: I l'anglès com el porta?
3: Molt bé.
4: Molt bé? Veus? Mira, Sergi, pot vindre...
0: Qui anava a dir-li a Damià Vidagany, això?
3: Director general d'Aston Villa, acaben de guanyar la Europa League.
0: Sí.
3: Ojo, la broma.
0: Ai, en fi.
4: És que
0: bueno,
4: heu
0: vist quantes
4: paraules?
0: Coses en un moment? Sí, sí.
4: Què voleu? Sí, què voleu competir? En què voleu? El formatge? El
0: en llançaments de formatges o en mordassalls de cavall?
4: Subir
0: de
4: al bala? Subir al tren bala?
2: El tren bala?
3: Jo del tren bala veo más fácil. Jo del tren bala sí m'apuntaria.
4: El món està ple de coses
0: xules. A lo del dragón can, no?
3: A lo del dragón can,
4: no.
0: Bueno, xics i xiques, gràcies. Arribem al migdia justet, és moment de... Escoltar les notícies no són sempre coses tan bones ni tan males com se sol dir, però estan aquí.
4: Són les 12 del migdia.
5: A punt. Notícies.
4: Vox ha anunciat este matí que el Consell presentarà divendres que ve el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 i que s'aprovaran al juliol. El síndic del partit de l'ultradreta, José María Llanos, ha explicat que el PP està d'acord en que els espanyols tinguin prioritat per a la concessió d'ajudes socials i d'accés a la vivenda pública a la Comunitat Valenciana.
6: La prioritat nacional és exactament això, los españoles primero, en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
4: Per la seva banda, el síndic del PP, Nando Pastor, ha posat en valor l'acord dels pressupostos amb Vox. En la seva opinió, subratlla l'estabilitat política a la Comunitat Valenciana i sobre la prioritat nacional ha dit que no és excloure, sinó prioritzar.
7: El Plan Nacional de Vivienda del Partit Popular de Gènova o el Plan Nacional de Inmigració del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
4: L'oposició d'Esquerres ha criticat l'acord PP-Vox per als pressupostos pel que suposarà de retallades en servicis públics i de cessió del PP a l'ideari de la ultradreta. Això és el que han manifestat José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
8: Jaume I vino a les Corts Valencianes a jurar els furs i parece que Pérez Llorca vaya a tener que venir a les Corts a jurar los principios del Movimiento Nacional. Porque sinceramente yo ya no sé qué más tiene que darle el Partido Popular a Vox para mantenerse en el poder.
9: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, cessions a Vox a Casporro.
4: Més assumptes. L'Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la Pau acaba d'anunciar en un comunicat que estudia no presentar-se a la Constitució dels Tribunals per al selectiu, moltes d'elles programades per a dimarts que ve, dia 2 de juny. Esta assemblea està formada per més de 250 especialistes i l'han constituïda davant de l'estancament, diuen, de les negociacions de la vaga educativa. També contemplen la renúncia en bloc el mateix dia de la Constitució i la possibilitat de prendre altres accions més contundents pel que fa a les qualificacions arribat el moment. Agustí Zaragoza és professor de filosofia i membre de l'Assemblea en declaracions a punt.
10: És una mesura de pressió i és una mesura de resposta ètica davant de la inoperància i la falta de diàleg de la conselleria. No podem fer com fa la consellera, no? Com si no passara res, que sembla que ja està tot solucionat i que no n'hi ha res que parlar. Cada dia que passa estem més decebuts i més indignats.
4: En el comunicat, l'Assemblea fa una crida contra el silenci i l'escassa solidaritat, escriuen davant de la vaga per part de les 5 universitats públiques valencianes.
10: Com és possible que la pròpia universitat, totes les universitats del País Valencià, no diguin res respecte a tot el que està ocorrent des de fa ja 3 setmanes en el sistema educatiu del que se suposa que forma part?
4: I Compromís presentarà davant del Tribunal de Comptes una denúncia perquè s'investigui el finançament amb més de 72 milions i mig d'euros per part de la Conselleria d'Educació a 7 escoles concertades vinculades a l'Opus Dei que continuen segregant l'alumnat per gènere. Un finançament que podria ser il·legal, segons Gerard Fullana, portaveu d'Educació de Compromís.
11: Incoe actuacions prèvies d'investigació per determinar la legalitat del destí d'estos fons públics. Posteriorment, li demanem que determini responsabilitats tant dels titulars dels centres educatius com de la conselleria i els seus titulars. I, finalment, li demanem que enceti un expedient de restitució dels cabals públics.
4: I un apunt més. José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident, ha sol·licitat que s'ajorni la citació davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, prevista per al 2 de juny. L'advocat de l'exvicepresident, Víctor Moreno Catena, alega que en esta petició que l'extensió de la causa fa necessària ajornar la compareixença davant del magistrat que l'investiga en el marc de l'operació Plus Ultra. Zapatero està investigat pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En els esports parlem de pilota. En estos moments està en marxa la presentació de la final de l'individual de raspall femení. Eva Casany.
12: Per quart any consecutiu, les protagonistes seran les mateixes. Anna de Beniparrell intentarà aconseguir el seu tercer mà a mà contra Victòria de València, la número 1, que lluitarà per alçar el nou títol. La final la podran veure en directe diumenge a les 11 del matí per la televisió d'Apunt. Escoltem les protagonistes, Anna i Victòria.
13: Vull intentar ja tot contra ella. Encara no l'he pogut guanyar, però bueno, una nova oportunitat per a intentar pues, guanyar-li y que la gente disfrute de una final individual femenina.
14: Sí que noto que cada año pues voy jugando mejor y me voy encontrando más a gusto y al final pues dentro de lo que cabe yo creo que eso ya es lo más importante.
4: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web a pulmedia.es. La pròxima cita informativa a la 1. Els deixem amb el programa Amunt i Avall.
5: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu a
15: tu. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
16: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
17: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada da punt.
18: T'ho contarem tot.
19: Però tot, tot, fil per randa.
18: T'envens?
5: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
20: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
21: fem banda
20: amb el millor repertori de músics valencians.
21: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
20: Desfilarem al costat dels nostres músics.
21: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
22: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
21: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
23: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia...

0: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Exacte. 10 minuts ja sobre el migdia d'este 26 de maig del 26. Tenim per davant i per darrere la mateixa xifra. Bé, es parla sempre de com les noves tecnologies i els seus usos poden danyar la salut mental. Però avui volem pegar-li un poquet la volta a aquesta idea, és a dir, dur-li la contra. Perquè hi ha gran quantitat d'estudis que expliquen com les tecnologies poden ajudar en els tractaments psicològics, especialment en casos d'ansietat, fòbies, trastorns alimentaris o estrès emocional. A la nostra comunitat autònoma hi ha diverses línies d'investigació sobre aquest tema. En este temps de psicologia hem volgut parlar amb Rosa Baños, que és catedràtica de psicologia de la Universitat de València i, a més, és una de les investigadores pioneres en Espanya en l'ús de la realitat virtual. Per una volta no parlem de la intel·ligència artificial aplicada a la salut mental. Tot això perquè porta més de 20 anys investigant este camp i avui, entre altres coses, ens explica quines tecnologies poden ajudar en diversos trastorns psicològics i, en concret, què pot aportar la realitat virtual.
2: La realidad virtual lo que nos permite es crear mundos seguros, muy controlados y muy personalizados, donde la persona puede afrontar situaciones muy difíciles sin tener que exponerse directamente al mundo real y además sin salir de la consulta del terapeuta. Y esto es muy útil porque en terapia muchas veces necesitamos trabajar con emociones, con miedos o con recuerdos y mediante la realidad virtual podemos activar todas esas respuestas siempre acompañado por el terapeuta y de manera gradual. Esa es la gran ventaja, que siempre tenemos todo el control. Podemos pausar, repetir, adaptar la experiencia a cada paciente. Es como tener un laboratorio emocional a medida.
1: Y en el nuestro afán de saber hemos volgut també descobrir i que ens explicara com funciona exactament una teràpia amb realitat virtual.
2: No se trata simplemente de ponerse unas gafas como algo mágico. La realidad virtual se tiene que integrar dentro de un tratamiento psicológico. Por tanto, siempre partimos de una evaluación adecuada del problema y de un diseño del plan terapéutico. Y luego es ahí donde el paciente puede entrar en distintos entornos virtuales que están diseñados específicamente para sus problemas, mientras el terapeuta guía toda la experiencia. Por ejemplo, una persona con miedo a volar, pues puede exponerse poco a poco pues a ir al aeropuerto, a la zona de embarque, al despegue, a volar con turbulencias, etc. Siempre en un entorno seguro. Luego
1: gota de sudor. Hi ha molts tipus de problemes psicològics amb els quals està demostrat que la realitat virtual realment funciona.
2: Hay muchísima evidencia científica en estos momentos sobre la utilidad

0: A.Ràdio, Sergi Olcina.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A.Ràdio, de tu a tu.
0: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Ràdio. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
0: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
4: A.Ràdio amplia l'oferta informativa. A.Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A.Ràdio. De tu a tu.
0: Amunt i avall.
5: Respirem una miqueta perquè els esdeveniments més destacats que celebra la història de la música un dia com avui, 26 de maig, inclouen celebracions icòniques com la del naixement del legendari trompetista Miles Davis en 1926. És a dir, que tindria ara 100 anys. Què vos pareix?

Aprofito això per a dir-vos que els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya s'entreguen esta nit amb el cantant de Benicàssim, Guitarrica de la Fuente, liderant les nominacions juntament amb Rosalía, Amaya i Leiva. I, per cert, una forta presència de candidats i candidates valencianes en les diferents categories. El Palau de Congressos d'IFEMA acollirà la cerimònia d'entrega dels guardons que enguany homenatgen la trajectòria del cantautor català Joan Manuel Serrat, que torna a estar de plena actualitat. Liderant les nominacions, com us diem,

0: amb 8 candidatures està Guitarrica de la Fuente, que enguany es troba encarant la recta final de la gira de presentació de l'Spanish Letter, el seu últim disc d'estudi. El cantautor, que ve de triomfar amb la presentació de la pel·lícula La Bola Negra al Festival de Cannes, on debuta com a actor, també està nominat a millor artista de l'any, millor cançó, cançó pop i videoclip per Full Time Pepi, o millor àlbum i cançó de música alternativa, Babieca, entre altres. Però el de Benicassut no és l'únic nom valencià entre els nominats i nominades. En la categoria de millor àlbum folclòric competiran la cantautora d'Oliva, La Maria, per Robina, i la cantant i l'actriu del Campello, la Tània, amb el seu disc de debut, Amoríos, La Verdad de mi Coplilla. De la mateixa forma, en la categoria de millor cançó en català, valencià, mallorquí, està la col·laboració d'Abril amb Pep Jimeno Botifarra, els catalans Figaflauas, en el sentit d'Ai Mareta, un tema que va ser l'himne de 2025 del Festival de Cap d'Any a Tavernes de la Valldigna en el Festivern. I entre els artistes valencians també hi ha la il·licitana Blanca Paloma, que, si pot ser, la tindrem també al nostre programa, nominada a millor cançó de sèries, videojocs, publicitat i sintonia per Caminar el Tiempo, un senzill original de la banda sonora de Parecido a un Asesinato, que és una de les pel·lícules participades per esta casa.
1: Anunciaven sàvies veus i ell va fer com qui se'n ploure i sense saber-se moure van deixar morir la nostra gent.
0: Jo no sé si això tindrà que veure amb allò que comentàvem de... Clar, jo no sóc meteoròleg ni físic i aquestes coses no les tinc tan clares, només sé pel que em conten així els meus companys, no? Però fa unes setmanes parlàvem del Niño i la situació que mos pot dur i la que està presentant pel que fa a les altes temperatures que es podrien patir, inclús amb fenòmens que podien eliminar els monsons, cosa que seria d'una gravetat, m'imagino ja, fora de sèrie. Antonio Sánchez, bon dia de
2: nou. Bon dia, Sergi, com estàs?
0: Ara tenim que parlar d'aquesta cúpula de calor que, entre altres coses, està posant Europa, com si diguem, en un olla express, no?
2: Exacte. El que tenim és una massa d'aire càlid que damunt està associada a altes pressions. Què passa? Quan tenim una alta pressió, l'aire s'estanca. Quan s'estanca, de manera progressiva, escalfa. I escalfa dia tras dia. Sí, això és el que passa, no? Que sobretot a la resta d'Europa s'està produint un calfament de manera progressiu.
0: Però està passant en països que normalment no són tan càlids, o zones que no són tan càlides.
2: Exactament. La corrent en jet està ara mateix molt ondulada, i això està fent que les masses d'aire fred s'hagin quedat un poc més cap a l'oceà Atlàntic, i les masses d'aire càlid les tenim damunt de nosaltres, és a dir, al centre i a l'oest europeu principalment.
0: Clar, t'ho dic això perquè les dades que jo tinc així són Londres en 35 de màxima, o Cibourg, al sud de França, en 36, però, per exemple, així, en la zona del Cantàbric, o, per exemple, les valls del Guadiana i l'Ebre, en Mèrida, que ha registrat 37 graus. Sí. És que són llocs poc habituals pel que això puga passar, no?
2: Sí, i jo crec que el més cridaner de tot és Londres, per exemple, que l'últim rècord del Regne Unit va ser 32,8 graus, i en este cas s'ha donat a Kew Gardens, a aixòs jardins...
0: 5 graus per damunt.
2: 5 graus, sí, no, 2 graus per damunt. Eren de 32,8 graus i va arribar a
0: 35, perdó, sí,
2: exacte,
0: 35.
2: A 34,8. Són 2 graus més, però encara... Sergi, és una diferència molt gran, que sembla que no, però 2 graus més en un rècord, normalment quan es donen els rècords es donen per dècimes o per un grau en tot cas, però 2 graus més és una temperatura molt més alta. I a la resta de França estan més acostumats a aquestes temperatures anòmalament altes, perquè aquestes masses d'aire càlid sí que pugen un poquet més al nostre país veí, però a Regne Unit és molt difícil, i no només perquè ja es troba més cap al nord, sinó també perquè el Regne Unit està més influenciat per l'oceà Atlàntic, no? I no deixa tant el pas d'aquestes masses d'aire càlid, però justament és que esta massa ve des de l'oceà Atlàntic, i això és el que està fent també que arribi a les Illes Britàniques i en pràcticament tot el centre i oest europeu.
0: Si no m'enganyes un poquet, el reactor del tema del Niño també, no?
2: Jo crec que té que veure, sí, perquè ara mateix l'oceà Pacífic es troba molt calfat. De fet, d'on jo vinc, de Houston, no?, que estava treballant l'any passat a Houston, han tingut una setmana de pluja sense parar, perquè tenen un corridor obert d'aquest aire càlid i humit que ve des de l'oceà Pacífic i està fent com una cinta transportadora i que està portant tota aquesta humitat i aquesta energia al sud de Texas, també a la costa est. De fet, van tindre també inundacions a Nova York, i tot això es desplaça cap a l'oceà Atlàntic i també està arribant fins a nosaltres. Així que sí, està molt relacionat amb aquest calfament de les aigües del Pacífic. I sí, que tenim esta corrent en jet molt més desplaçada també cap al sud, com hem comentat, en l'oceà Atlàntic, i cap al nord, en el nostre continent, que això és el que deixa també l'entrada oberta a aquestes masses d'aire càlides. una situació diferent, la veritat.
0: Que pot donar l'estiu per avançat, perquè estem a poc més d'un mes d'entrar en estiu.
2: De fet, Sergi, el dilluns que ve entrarem en estiu meteorològic, sí. I que nosaltres els meteoròlegs comencem ja a parlar d'estiu a partir d'aquest pròxim dilluns, així que en realitat ens hem adavantat perquè fa la meteorologia unes 2 setmanes, però això és moltíssim, perquè ja ho has dit tu també, en general l'astronomia centra el 21 de juny,
0: sí.
2: I és que estem
0: proper
2: molt
0: de
2: més...
0: Sant Joan, clar, sí. Per això ho sé.
2: És que ni el 40 de maig, la veritat és que no hem arribat ni al 10 de juny, que seria este 40 de maig, ens hem adavantat moltíssim i sembla que esta situació de temperatures anòmalament altes no canviarà fins a que arribi el 21 de juny. Així que ens queden setmanes de calor més del normal.
0: N'hi haurà molta gent que estigui escoltant-nos que es pregunte quina és la diferència que n'hi ha, Antonio, entre una cúpula de calor i una onada de calor.
2: Molt important, això és molt important. El que tenim damunt de nosaltres sí que és una cúpula de calor. Per què? Perquè les altes pressions fan aquest efecte de cúpula, no? Tota la radiació que ve del Sol entra, però no la deixa eixir, escalfa de manera progressiva. Per això parlem d'una cúpula de calor. Onada de calor és quan es produeixen temperatures altes en una sèrie d'estacions meteorològiques, que es parla normalment del 10% d'estacions, quan es troben uns llindars. És a dir, per exemple, a València podríem parlar de que un llindar de temperatura màxima per a parlar d'onada de calor pot ser uns 34 graus.
0: Sí.
2: Si a València i en el 10% de les estacions meteorològiques d'aquest país trobarem aquest llindar o passarem d'aquest llindar, en 3 dies consecutius podríem parlar d'onada de calor. És a dir,
0: És qüestió de temps.
2: Sí, i de temps i també de quantitat d'estacions que estan recollint aquestes dades, no? Quan ja es donen aquests valors, ja es pot parlar d'una onada de calor. Per això, ara mateix estem parlant d'un episodi de calor anòmalament càlid, i sí, s'estan donant rècords, tant al nord d'Espanya com a la resta d'Europa, però no parlem d'onada de calor perquè no s'està donant en les estacions més de la resta del territori, i també perquè no s'està arribant a aquest llindar. Clar, és que estem parlant de temperatures de maig, no de temperatures de juliol, clar, o d'agost.
0: I depenent de la zona on et pilles, este matí comentàvem zones com la costera, la Vall d'Albaida, l'interior, per exemple, de la teua zona, de la part de Mus, sí. O de la zona dels ports, que afecta de forma diferent a altres, clar.
2: Exacte.
0: La cúpula, encara que entenent-ho com una cúpula, abarca a tots, depèn després de la pròpia geografia, m'imagine, orografia, afecta d'una forma o una altra.
2: Totalment. Per què? Què està passant? Sobretot de nit. De nit el que tenim, quan tenim altes pressions, és inversions tèrmiques. Així que de nit encara fa fred en alguns llocs, no? Perquè...
0: Esta nit ha fet frescor fins i tot així en la capital.
2: Exacte. Quan l'aire s'estanca, les masses d'aire un poquet més fredes baixen a les parts un poquet més baixes. I això vol dir que de nit encara fa fred, sobretot en valls i fondalades de les que parlem, no?
0: Sí.
2: I també és el que fa que així al nostre territori no puja tant la temperatura. No tenim tant la influència marítima, perquè el vent també para completament. I això és el que fa que de nit sí que almenys descansem d'aquestes altes temperatures, i damunt, en algunes comarques, com has parlat de l'interior, fa fred, inclús, encara aquests matins. Però ja després, quan entra un poquet més el vent, i sobretot quan se'n va ja l'anticicló, això canviarà. I segurament les màximes baixaran, però les mínimes també pujaran, que és el que passarà este cap de setmana. El dissabte, de fet, ja entrarem en una dinàmica de nits tropicals cap al litoral i temperatures mínimes més altes cap a l'interior, però màximes ja un poquet més baixes.
0: A mi això, mira, Patricia està mirant-me també, i la majoria de la gent del programa, la paraula nit tropical, nit tropical, que no sé si al final ha arribat a instaurar-se també i a acunyar-se lo de la nit infernal. Se'n recordeu que l'any passat ho parlàvem, perquè eren les que venien darrere de les nits tropicals.
2: Sí, en principi ara tenim la nit tropical, que són nits en les que el termòmetre no baixa de 20 graus.
0: Una manera fina de dir, esta nit vas a passar les minines suant el llit, que vas a deixar-lo xorrant tot.
2: Totalment. Nit tropical quan no baixa de 20 graus, nit equatorial quan no baixa de 25, o nit tòrrida, també es pot dir. I jo crec que la nit infernal és la que no baixa de 30. Que això en Canàries, per exemple, sí que n'hi ha localitats que estan més acostumades a aquestes nits infernals, però al nostre territori també podríem estar a prop d'aquests valors.
0: Atenció als Canàries, que moltes nits infernals o algunes nits infernals, però enguany els ha plogut com el dimoni, mai millor dit, que ja no se'n recordem de com els ha plogut als Canàries enguany.
2: La veritat és que han tingut molta sort en aquest sentit, que també pluges super rares, super poc comuns, que han deixat les imatges aquestes de Lanzarote, Fuerteventura, completament... Sí. Verds, que a mi m'encantaven, la veritat. però sí, no és normal.

0: i és que està passant ara mateix, Sergi, tampoc és normal. Les temperatures tan altes en el mes de maig, i és que s'està veient que fins i tot l'AEMET ha dit que a Espanya estem parlant possiblement del final de maig més càlid de la història. Sí que,
1: com sempre, que n'hi hagin registres. Bueno, no sé, exacte, que qualsevol persona hagi deixat escrit que va passar una cosa o altra.
0: Però almenys des de 1950 estem parlant.
1: N'hi ha una cosa que estava passant-me pel cap. Bueno, tu saps que intente, abans de dir qualsevol o difondre qualsevol història d'estes, preguntar-vos a vosaltres que en alguns mitjans, i a més no mitjans d'estos de Chicha i Nabo, ha vist que podíem estar parlant de cúpula de calor, però al mateix temps, clar, com la paraula és tan maleïda, danes o pluges o tronades és relativament fortes. Pot donar-se això, tot junt?
0: El que es pot donar, sí, Sergi, és la tornada de les tempestes el cap de setmana. Per què? Perquè aquestes dinàmiques produeixen moltíssima energia i això també fa, a voltes, amb el vent de convecció, el vent convectiu, que es produeixen aquestes tempestes i aquestes pluges, però més cap a la muntanya. A la resta no es produirà aquesta pluja, no es produiran les tempestes, però sí cap al sistema ibèric podrem trobar ja a partir de divendres algunes pluges i algunes tempestes. Per tota aquesta energia, sí que pot passar.
1: Ja, però es toca sempre els mateixos. Tu saps el que ho agrairíem nosaltres? És de veres una tronaeta, una ruixaeta, d'aquestes que deixen després.
0: A voltes algunes escapen i arriben també a litoral.
1: Però s'escapen, mai millor dit s'escapen, perquè el que és vindre directament, com a molt és el que parlem moltes voltes en l'interior. Ara ve temporada d'ixes, precisament.
0: Sí, ja estem.
1: D'acabar de dinar i tindre un calor de mil dimonis i veure com comencen a compactar-se els núvols i tronar. Mira que m'agraden a mi ixes tronades.
0: Això és el que passarà divendres i dissabte segurament. A veurem, però sí, amb el canvi este que t'estic comentant de que se n'anirà esta massa d'aire càlid i ja tindrem un canvi en l'atmosfera, això és el que produirà que el dissabte les temperatures màximes baixen, que les mínimes pugen i que també les tronades tornen. Així que al final és tot l'energia, Sergi, que es transforma.
1: És de veres, Sí. La setmana que ve, si vols, parlem del tema ixe del Niño. El tema dels monzons em va preocupar molt, perquè els monzons el que fan és regular l'existència de moltes persones i si es quedaren sense ixes pluges torrencials repentines i podria complicar-se molt la vida d'alguna part del planeta.
0: Sí, i el que preocupa sobretot, Sergi, que estem parlant d'un super Niño. És un calfament de les aigües del Pacífic molt més gran del normal, així que enguany tot és més del normal.
1: Vols que el presente jo a un super Niño que acaba d'entrar?
0: Clar que sí.
1: És David Casinos. Ell, David, què tal, com estàs? Ell es pensava, s'ha girat a veure a Urano, perquè la gent es clava a mi i em diu, si tu realment a David Casinos no vols portar-lo, tu ho fas perquè estigui a Urano així. Sí. Bueno, a Urano també té el presente. Antonio és més de gaig.
2: Sí,
1: però bueno, els gossos també té...
0: M'encanten, sí. Jo sempre he tingut un...
1: Això, jo m'ho menja mossos cada volta que ve, i a més ell es revolca i fa...
2: Jo soy de gato també, passa que me quitaven la comida, no m'enterava.
1: Els gaig el portaven el menjar.
2: Sí, la patita, ponia la patita i va quitando la comida del plato y tú imagínate, si cuando vas a buscarlo no había nada.
1: Se aprovechaban de la situación, ¿no?
2: Tremendo.
0: Així són.
1: Bueno, els gatges que són.
0: Així són, sí.
1: Antonio i jo, David, mos envien vídeos i coses d'estes de... Bueno, la intel·ligència artificial, que és una castanya, però s'ho passem bé i mos riem un rato, veritat.
2: Ostres, que bueno.
1: En fi. Bueno, si tens temps, perquè sé que et queda una miqueta només. Resulta que l'altre dia David va penjar un vídeo en Instagram que em va fer molta gràcia i em va dir el dimarts teu conte, en el que anava a cruzar el carrer.
2: Això
1: el que anaves a contar-me primer.
2: Sí.
1: I se fa la seva oració, una espècie de perro nuestro, més que de padre nuestro.
2: Sí, perro nuestro que estás en las calles, santificado sea tu olfato. ¿No? Déjame cruzar en verde antes de ser... Claro, pues yo voy un poco así, ¿no? La verdad es que es bonito. Pero hablábamos de cruzar, ¿quieres que nos movemos?
1: Sí.
2: Pues hablamos de cruzar porque está muy bien, porque no hace falta inteligencia artificial, porque detrás, cuando tienes ahí tres mujeres del poble, ¿no? Chiquete, que están verde, que están verde, que están verde, que están verde.
1: Están diente ellos a tú, apresurante, ¿no?
2: Solo hace falta cogerme, llevarme la cita a la reina y cruzarme. Pero claro, son muy buena gente, la verdad es que siempre hay gente con un corazón tremendo, ¿no? Y te ayudan mucho y bueno, y la gente mayor, de verdad, mucha gente te ayuda, mucha gente joven también, ¿eh? Pero a veces dices, fíjate, ¿eh? que qué buen corazón tiene la gente, en el sentido, luego, pues bueno, a veces pasan otras cosas, pero en definitiva, ir por la calle, la gente tiene buen corazón.
1: Lo mejor de todo es que algunos

0: Ells, i això és de veres, hi ha persones majors que estan a voltes pitjor que nosaltres, sí, i encara es presten a ajudar-nos. Eh?
1: Sí, sí, és cierto, sí, és cierto. Però bueno, jo que voy, que no paro por ahí con un algo, por suerte, ¿no? Me refiero. Pues la vida, tener gente alrededor nos la facilita mucho. Nos facilita mucho poder, bueno, pues estar aquí en esta rueda, no tan bonita que es la vida y a veces tan complicada, pero todo empieza por ahí, moviéndose.
0: Els testimonis de David, Antonio...
2: Que interessants.
0: Sí, sí, sí, sí, molen molt, sobretot perquè la perspectiva de la vida pot canviar-te de la nit al matí, i el més important, i no perquè estigui ell davant, sinó per això ve a la ràdio, és com saber adaptar-te a aquestes situacions que poden ser el que t'ha passat a tu, que poden ser el que mos pot passar, sí, a qualsevol, en un altre àmbit. Sí. La qüestió, sí, és que solen ser coses impactants o dràstiques que ens fan canviar el punt de vista de la vida, o almenys la perspectiva que tenim de moltes coses.
1: Sí.
0: Com sé que vas de temps apressurat...
2: Jo sempre.
0: I ara continuem, David. Gràcies, Antonio.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu.

0: és el que queremos, això és llibertat pura, absolutament.
1: Està clar. Mira, això de l'estiu hi ha alguns punts on poder anar en aquestes circumstàncies, és el que, si vols, parlem la setmana que ve, val?
0: Sí, claro.
1: No
0: sí.
1: Te'n vagis, ara quan arribem al boleto, que t'acompanyi Lorena, i a més que traguen a Urano i tot, i a més aixina, no te l'emportes, que me queden ell un rato.
0: Molt bé.
1: Claro, perquè encara n'hi ha altres coses que vull tractar.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Anem de temps fatal. És fàcil que ocorrega amb els autors, o almenys amb molts d'ells. Coneixem les seues obres, la seua literatura, la seua biografia més bàsica, però molt poques vegades arribem a endinsar-nos en qui són realment, qui hi ha darrere d'eixes mans que escriuen. Amb l'objectiu de trencar esta tendència, el nou assaig literari de la periodista Maite Aparici ens descobreix com era Umberto Eco, del que han parlat en la Fira del Llibre, com a persona. Baix el títol, Umberto Eco, desclassificado, arreplega la memòria oral de diverses discípules que van compartir amb ell amistat, confessions i vivències compartides. I, de fet, ja la tenim en directe amb nosaltres a l'estudi per conèixer més detalls. Maite, què tal, com estàs?
3: Hola, Sergi. Moltes gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
1: 40 anys comprimits en un assaig que, a més, trasllada al lector a distints escenaris. Nosaltres hem donat unes pinzellades només per a fer la introducció, però què trobem a Umberto Eco, desclassificado?
3: Mira, jo voldria començar replegant unes paraules que va dir Pilar Roig a esta casa, sí. La catedràtica de la Politècnica, quan va concloure la restauració de Sant Joan del Mercat. Mm-hmm. Ella va dir que restaurar era tornar a la vida obres singulars que havien quedat ocultes amb el pas del temps. I això reflecteix exactament el que jo he fet així. He restaurat, he tret de la memòria oral de les persones que han sigut del cercle més íntim, més estret d'Umberto Eco, els records de 40 anys. 40 anys d'una vida, 40 anys d'amistat. Tu em preguntaves, què anem a trobar així?
1: Sí.
3: Pues mira, així comencem trobant la història personal d'una jove argentina que quan té 25 anys salva la seva vida per enviar una carta a Umberto Eco. I a partir d'ahí comença tota una història personal que va obrint-se...
1: Bueno, és un desencadenant a tindre en compte, eh?
3: És un desencadenant
1: sí,
3: molt important, sí. Molt interessant, i això va ser, bueno, això va ser el començament de realment, ella i jo vam començar a parlar d'Umberto Eco, però quan ella em va dir com havia ella arribat a conèixer a Umberto Eco, ja només la seva història és una gran història, però aquesta gran història... pues, òbviament, ens ha portat a Umberto Eco. Ella li va escriure una carta perquè volia estudiar amb ell. Ella, en aquest moment, treballava a la Facultat de Lletres de Rosario,
1: sí.
3: I en aquell moment acabava d'aterrar la dictadura de Videla i començaven a ficar en el punt de mira a totes les persones que estudiaven filosofia, que estaven en universitat.
1: Sí, els típics assenyalaments.
3: Els típics assenyalaments. Ella, el seu cercle començava a ser assetjat. Li va escriure una carta, Umberto Eco la va acceptar en un temps rècord, que ella mai explicarà com va ser possible que funcionara el correu,
1: no? Sí,
3: perquè
1: sí.
3: En aquell moment no existien els emails, estem parlant claro. De 1975, era el correu tradicional, convencional. Bueno, ella va ser acceptada i a partir d'ahí ella aterra a Bolònia i la segona cosa que anem a trobar, que és molt bonica, és com es conforma un grup d'amics entre professors i alumnes, dels quals hi ha dos espanyols, que són Cristina Peñamarín, una de les persones en les que jo parlo en este assaig, el seu marit en aquell moment, Jorge Lozano, un altre catedràtic que ha tingut una trajectòria...
1: Una altra lumbreres.
3: Perquè així tot els altres no, però tots els que estan en este llibre, tots destaquen en el seu camp i en lo personal, per suposat. Pues anem a trobar com dos espanyols, una argentina... amb els professors que en aquell moment impartien les classes del seminari d'Umberto Eco, per suposat Umberto Eco, Paolo Fabri i alguns altres més, com aquest grup durant 40 anys es manté estable i durant tant 40 anys aquesta amistat va a més fins a l'últim dia. Són persones, i aquestes persones, les que estan vives, són totes les que han parlat en este assaig.
1: I aquesta història que naix als peus dels Micalets va lligant a això, no?
3: Va lligant a això perquè va ser un sopar al 2023 que va convocar un editor francès.
1: Sí.
3: Jo tenia Lucrecia sentada al meu costat i ella, jo li vaig preguntar en un moment donat a què te dediques. Ella em va dir, soy semiòloga. Jo li vaig dir, de broma, hombre, como Umberto Eco, ahora me dirás que lo conociste. Yo pensaba que andaba a decirme no.
1: Claro,
3: o, o lo estudié, o fui a una conferencia, y él va a decir, éramos como familia. Durante 40 años pasábamos mi familia y la suya las Navidades juntos.
1: Pues este assaig reunís records de persones, com està contant

0: Maite del seu cercle més proper, entre altres de les seues tres discípules, Patricia Magli, Cristina Peña Marín o Lucrecia Escudero. Per això mos traslladem a Itàlia amb esta conversa.
1: Se el nostre amor és un altre fallimento.
0: I no és casualitat, esta cançó s'escoltava per tota Itàlia quan Lucrecia arribava des d'Argentina a Milà i Bolònia. Una Itàlia envoltada de conflictes socials i polítics, violència política i terrorisme, de crisi econòmica, però també de creativitat cultural, que anem a intentar descobrir amb la seva protagonista. Lucrecia, què tal? Buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Cómo recuerdas aquella Italia y aquellos 40 años de vivencias compartidas? Atención, ahí es nada, con Umberto Eco.
2: Estoy aquí en Bolonia. Porque mañana empieza una muy importante manifestación cultural en honor de Eco y en la memoria de lo que se recuerda de Eco. Han venido investigadores de todas partes del mundo, traductores de la obra de Eco, que como sabes se tradujo en 49 lenguas. Entonces estamos en un grupo internacional que lo está recordando, y aquí sentada a mi lado Cristina Peña Marín y Carlos Llerosa, que también lo conoció.
0: ¿Y qué supone para ti, Lucrecia, poder narrar en este ensayo tus vivencias con Umberto?
2: Mira, estoy muy emocionada. A mí me ha conmovido mucho la generosidad de Maite de poner su pluma para estos recuerdos. Y a medida que tuvimos entrevistas, porque fueron muchas entrevistas que hice con Maite, me iba acordando cada vez más, y por supuesto me ha emocionado.
0: Maite, ¿per què creus que sabem tan poc de la persona que hi havia darrere d'este gran pensador? Tu no te va fer un poquet de vertigen en clavar-te en això?
3: No sabem per dos raons. Primer, perquè ell no volia que saberem, perquè ja era una persona, Lucrecia, estaràs d'acord conmigo, ja era una persona molt discreta.
0: Muy metido para dentro en ese sentido.
3: I a banda, ell tenia massa coses importants de les que parlar, com eren els seus tratats de semiòtica general, les seues teories, els seus llibres, El nombre de la rosa, com per a parlar de la seva intimitat. És a dir, és algo que no li interessava. Fins al punt que ell va deixar escrit per testament, ahí és el punt de la seva...
0: Sí, que és el que crec que comentaven en la fila.
3: De la seva discreció, exactament. Ell va deixar escrit en testament que no volia ni homenatges, per això és el de Bolònia ara.
0: Sí,
3: no volia
0: sí.
3: homenatges, no volia dedicatòries, no volia festivitats en honor a la seva persona fins passats 10 anys. I aixòs 10 anys s'han complit enguany, el 19 de febrer
0: pau, això,
3: de 2026. Sí. Per això enguany, ara, en maig, està celebrant-se aquest primer congrés dels seus deixebles, al que està Lucrecia, que ja donarà una ponència demà,
0: sí.
3: al que jo acudiré dijous, perquè divendres presentem l'assaig a Bolònia, a la llibreria Ambaixadores.
0: No?
3: Me vaig a pegar un viatge. Sí. Vaig a conèixer el cor, vaig a tocar el cor. Jo l'he escrit, ara vaig a tocar-lo.
0: Lucrecia, tu història vertebra este ensayo i nos permite adentrar en el presente. ¿Crees que muchas de sus historias se hayan perdido?
2: No. Creo que es un hombre que ha estado muy documentado por los medios. Es un hombre que tuvo una exposición a los medios desde su juventud, porque él trabajaba primero en la RAI, en la Radio Televisión Italiana, y ha estado siempre en el mundo de los medios, aparte de haber teorizado sobre el funcionamiento, ¿no es cierto? Y no creo que se pierdan historias, porque aquellos que lo hemos conocido... era tan vívido, digamos, era tan fuerte como personalidad, tal vez el último genio del Renacimiento italiano que cayó aquí en Bolonia, que era inolvidable. O sea que estas historias se recuerdan.
0: Maite, ya nos quedamos poco tiempo, pero ¿ha valgut la pena desclasificar a Umberto Eco? ¿Ens fa falta desclasificar més autors des que han fet història després de l'experiència que has viscut?
3: A veure, pot ser que faci falta, segur, perquè el que jo dic és que això és la memòria oral, i la memòria oral se l'emportarà al vent. Quan Lucrecia, en algun moment, no estiga en nosaltres, o no estiga Cristina, o no estiguen les persones que han donat veu a este assaig, aquests records no estarien en negre sobre blanc. És molt important. Hi ha una cosa en la que jo no estic d'acord, Lucrecia, en que no s'ha parlat d'Umberto Eco a este nivell de...

0: d'intimitat, una intimitat respectuosíssima, però no s'ha parlat de el moment en què ell li confessa a Lucrecia com se n'adona de que és una persona important, de la manera més, més bonica,
1: sí, quan
0: més
1: és conscient,
0: càlida,
1: no? De,
0: quan
1: de qui és...
0: perquè estan parlant dos amics, clar, i ella li pregunta, ¿cuándo te diste cuenta, Humberto, de que eras famoso? I ell li contesta, primer una resposta molt divertida que està en el llibre, després una segona resposta molt divertida que està en el llibre, i després una tercera que ella, que li dir, està en el llibre.
1: Sí, perquè per a una persona així seria tot un impacte, no? El tot, reconèixer el que ell significava.
0: Tot, però... tot en ell és un impacte. És que cada... Tu vas parlant en Lucrecia, si jo continuara les xerrades, continuarien i 5 capítols, perquè ella diu, està tot escrit, no hi ha nada. No hi ha nada de lo personal. No està escrit, perquè no, ningú s'ha parat a preguntar, però no per res, sinó perquè jo he tingut la sort, la fortuna, de creuar-me en esta dona en un sopar i donar-me un titular que jo no volia deixar passar, que va començar com un reportatge periodístic per, sí, per al web d'Apunt, i que es va convertir, va evolucionar a este assaig.
1: Tu saps que diem sempre en este programa, a voltes les coses passen perquè tenen que passar. I mai saps per a què. Bueno, almenys val la pena arrimar-se una miqueta.
0: Mira, m'agradaria, per acabar, no sé si estem acabant, el que em va dir l'altre dia Manolo Gil, l'assessor de la Fira del Llibre, em va dir...
1: Sí, l'expresident, l'exdirector de la Fira del Llibre,
0: anem a veure, Maite, a on anava a triar Humberto Eco la inspiració per a que el reviviren, si no, davant de la Catedral de València i enfront de la tomba d'Ausias Marc, un medievalista com ell.
1: No podia ser d'altra forma. Maite, moltes gràcies. Lucrecia, un abrazo muy fuerte.
2: Bueno,
1: a Bolonia.
2: Para ustedes también, y muchas, muchas gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes, Maite. Enhorabona, ja mos contaràs com t'ha anat el viatge a Bolonia, d'acord?
0: Déu,
1: moment d'apropar-nos a tota la informació més estricta, la puntual, la que arriba ara, justet, de la mà de la nostra companya Patricia Orts. Tornem en 5-6 minuts. Fins ara.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Com estan? L'alcalde d'Utiel acaba de pronunciar-se sobre els àudios que hem conegut en les últimes hores entre un tècnic del 112 i un d'emergències arran d'una telefonada que havia fet una treballadora de l'Ajuntament d'este municipi en què sol·licitava parlar amb emergències per a coordinar un protocol. La resposta del tècnic d'emergències i aquest tècnic venia a dir que ells no coordinaven res, que això era cosa de cada ajuntament.
5: En este sentit, l'alcalde ha dit que la conversa està en mans de la jutgessa, que des de l'Ajuntament i ell mateix contactaren diverses vegades amb emergències i que la principal ajuda que van sol·licitar va ser la presència de l'UME i que això es va produir. Ricardo Gabaldón és l'alcalde d'Utiel.
6: Desde el Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda. Tengo que decir que lo que solicité principalmente era la activación de la UME y se activó. Ahora los audios en particular, bueno, pues ya digo, habrá que analizarlos. La jueza es la que los ha solicitado y en ese terreno yo no me voy a meter.
3: L'alcalde Gabaldón ha fet aquestes declaracions en un acte amb el vicepresident nacional de Política Autonòmica i Municipal del Partit Popular, Elías Bendodo, que ha visitat Utiel per a veure l'estat de la reconstrucció després de la dana.
5: I a Bendodo ja li han preguntat sobre la investigació a Zapatero, diu que estem davant del major cas de corrupció política i apunta al president Sánchez. No podria haver cas, assegura, sense col·laboració dels membres del govern.
7: Estamos viviendo los días más oscuros de corrupción de la historia de España en nuestro país. Zapatero era el ideólogo del sanchismo, el muro de contención de la estructura sanchista. Y si el muro se viene abajo, la estructura colapsa. A Zapatero le achacan 4 delitos. Esos delitos no los podía cometer sin la colaboración del gobierno.
3: I més de 200 entitats, entre elles les 3 associacions de víctimes de la dana majoritàries, entitats culturals també i els comitès locals d'emergència i reconstrucció, han convocat una nova manifestació dissabte per a reclamar que l'expresident Mazón deixi l'acta de diputat a les Corts i es presente de manera voluntària al jutjat de Catarroja.
5: Serà la manifestació número 16 des de la Barrancada. Mariló Gradolí és la portaveu de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
8: De 9 mesos després, continuem eixint al carrer perquè la veritat encara no ha arribat. Continuem sense una explicació completa, sense responsabilitats polítiques assumides i sense garanties reals de que una tragèdia com la que vam viure i sa negligent gestió no torni a repetir-se.
3: I el sindicat Comissions Obreres s'ha reclamat este migdia amb una manifestació a València un nou model econòmic que dignifique els servicis públics, afavorisca la vivenda assequible i augmenta els salaris.
5: Una manifestació que fa parada a les portes de la Generalitat i també davant de la seu de la patronal valenciana. L'ha encapçalat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo.
9: Los récords históricos de excedentes y de beneficios que tienen las empresas en España tienen que ir, al menos en una parte, a mejorar notablemente los salarios de la gente. Necesitamos subidas salariales entre el 4 y el 7%. Es necesaria una subida salarial importante y es necesaria una rebaja de precios en bienes muy importantes como son los consumos básicos, como es la vivienda o como son el acceso a los servicios públicos.
3: I el Consell de Ministres acaba d'aprovar el projecte de llei per al bon ús de la intel·ligència artificial de la IA, que establís sancions des de 6.000 euros fins als 35 milions per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa.
5: Una iniciativa en la qual el govern espanyol adapta la normativa a la llei europea en vigor. Òscar López, ministre per a la transformació digital i funció pública.
10: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
3: I atenció a aquestes xifres, més de 2 milions de conductors valencians, 2 milions, quan reconeixen que es transformen al volant i insulten altres usuaris de la via i, a més, més de mig milió reconeixen haver desafiat altres automobilistes en eixir del cotxe. Són algunes de les impactants conclusions d'un informe que ha presentat avui la Fundació Línia Directa, que també situa els conductors valencians per baix de la mitjana de sostenibilitat. Marc Garré és la directora general de la Fundació Línia Directa.
11: Solo el 5,5% de los conductores valencianos mantiene una conducción totalmente sostenible y esto está por debajo de la media nacional. 3 de cada 4 insultan a otros conductores, el 12% consume alcohol antes de ponerse al volante y 2/3 partes mantienen una conducción poco respetuosa con el medio ambiente.
3: En els esports, bona vesprada, Eva Casany.
12: Bona vesprada, Patricia.
3: El València Bàsquet, que arranca una setmana que està carregada de partits.
12: Sí, des de Pedro Martínez han canviat ja el xip després d'aquesta semi de l'Eurolliga i han d'obtenir els millors resultats en la recta final de la Lliga. El primer compromís és esta nit a partir de les 9:15 a la pista del Saragossa, un desplaçament complicat perquè els aragonesos han de guanyar els dos partits que queden per a mantenir la categoria i volen aprofitar avui el factor canxa. Els taronja mantenen les baixes de Xavi López Arostegui i Puerto i han de guanyar els tres que queden si volen aspirar a aquesta segona plaça. Per cert, que s'ha conegut que Badalona serà la seu de la Supercopa, on el València Bàsquet defensarà el títol. Tindrà lloc els dies de 9 i 20 de desembre. I acabem, diguen-los, que a les 2, tant en el bloc d'informatiu de migdia com en Esports a Punt, en la nostra ràdio, tindrem avui a Marcelino García Toral, el tècnic del Villarreal, a qui volem preguntar-li moltes coses.
3: Moltes coses a preguntar-li a Marcelino. Nosaltres tornem a les 3 de la vesprada, actualitzem. Ara continua Sergio Lucina i també ja saben que poden estar informats a través del nostre web. Fins ara.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
13: De tu a tu.
14: Sostenibilitat, de deia a ti sostindre, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
15: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
15: Gracias por sintonizarnos. Son APU. Envia un missatge al WhatsApp al 668 38 89 80.

0: Últim tram del nostre programa d'avui, com sempre en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, en uns quants fronts oberts, però poquets ja, degut a estos 50 minuts de programa que mos queden per davant, dels quals uns quants els compartirem. Ara, quan li ho diga, li agarrarà un disgust. Roberto Roig, què tal? Bona vesprà.
1: Bien.
0: Saps que te van furtar la sintonia l'altre dia, una d'estes malajes del programa, i la va gastar per una altra cosa? No. Patricia i Sofi, no, ni Mariajo. De les altres, de les que tu dius que són tan amigues teues.
1: Bueno, és, esta sintonia de la...
0: Sí.
1: Esta és la que gasta Espósito sempre en el seu programa.
0: Ah, també?
1: Sí, és molt de...
0: Perquè tu ja li l'has portat a algú, és de tercera mà, no?
1: Esta sí. Està a los Beatles de comprar a Antonio Molina.
0: Prova de coneixement dels Beatles. Què van fer tal dia com avui? Crec que de l'any 66.
1: Com avui?
0: Vinga, va.
1: Era jo molt menut, no me'n recordo. Tindria jo 10 anys. No
0: van arriba. Entrar en Abbey Road a gravar...
1: A gravar.
0: Yellow Submarine.
1: Ah, sí? Sí. Encara no l'he dit.
0: No, i encara estan allí. Sí, ho he vist este matí en les efemèrides, que estava buscant i dic, li ho contaré a Roberto quan vinga.
1: Sí, és possible. Sí, ja l'Ou Submarine ja se gravaria en Abbey Road.
0: Sí,
1: perquè ja tenien la Apple Records com a discogràfica, que la crearen ells, també, no? Sí, el Yellow Submarine és un disc un poquet...
0: Sí, veus, 1966, els Beatles entren als estudis Abbey Road per a gravar la mítica cançó Yellow Submarine. No és una de les que més m'ha agradat, de les
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, pues és com el Obladio Obladà, són cançons de verbena.
0: Sí.
1: Són de... Bueno...
0: Mira, veus, Patricia, que ràpida que és, en seguida te la posa. Però no ha sigut sempre de les que, no sé, era... Tot i que el
1: bueno,
0: videoclip és xulíssim.
1: Sí, són dibuixets. És la cançó que cantava Ringo, sí. La cançó de Ringo.
0: Esta és la cançó de Ringo.
1: I This Boy, sí. I Ringo, pues, tocaria bé la bateria, però era molt trist.
0: Bueno, de totes formes, estàticament sí que va tindre un punt d'inflexió, perquè era ese rotllo hippie, colorit, flower power de l'època.
1: Era l'època que havien tornat... quan feien entre això el revólver, havien tornat a la Índia, havien estat allí... Fumant de tot un poquito.
0: Sí, home, m'imagino jo que seria per la inspiració, no?
1: Claro, és que sempre... Jo, per exemple, jo vaig a fer-te una confessió.
0: A mi no, vas a fer-li-la a uns quants milers de persones que estan escoltant.
1: Bueno, pues,
0: ale,
1: ahí voy.
0: Jo... Diu, ara que no m'ho sent ningú.
1: Ara que no, sí, ara que no m'escucha nadie, jo me vaig fumar.
0: A veure.
1: Als 18 anys.
0: Sí.
1: Un canuto?
0: Sí, perquè entonces se diuen canutos. Ah, no sé si se diuen canutos, no?
1: No sé.
0: Bueno, entonces se diuen canutos, sí.
1: I vas firmar hasta el testament. Vull dir-te, que bé me sentar provar-lo i quasi muy... La guitarra pa este, los discos de los Beatles para los otros, los panchos, no sé, etc.
0: Te va a ir la vena generosa, altruista?
1: No, es que veía que me moría en ese momento.
0: I vas començar a fer donacions.
1: Vas tenir un quadre todo vegetatius de suar, de malestar, jo dic, ostres, això massa per mi.
0: No? A veure, que n'hi ha persones aquí, aquestes coses no li senten bé.
1: A mi no. Home, de fet, ja te dic... Que nit estar-lo. Jo, home, de quan en quan passa algú que va per el carrer per ahí i em molesta. I sí,
0: sí, t'ha quedat ahí ixa ressaca emocional per sempre.
1: N'hi ha gent,
0: no?
1: Que, bueno, que li senta molt. A mi senta com un tio.
0: Ja. No, pues aquestes coses passen, Bueno, avui t'enduràs dos en una, perquè han posat un tastet de los Beatles degut a la efemèride d'avui, del 66, però després t'enduràs la que tu volies.

0: programa mític que n'hi havia allí, com mític era el que feia Enrique Ginés o Gélez Sempere, aquells de Madre. Cada canción un recuerdo o Al ritmo del trabajo.
1: Madre mía. Pues.
0: Allí en Radio Ontinyent feien Ecos de Sociedad, discos dedicados, i allò era fortíssim. La gent demanava cançons. Clar, imagina tu en un poble en el que tot
1: el
0: eren John fàbriques.
1: No, claro. Això és el Tonyón, això no és...
0: Claro, però t'ha dit que tenim una tècnica molt ràpida.
1: Ah, ja, sí.
0: I el que tu estàs pensant, ella...
1: Pensant-lo, no verbalitzant-lo.
0: Però no ho has vist. Jo, Elton John, lo que ha dit el que, claro, sí, sí, ella diu, veus, és com la IA. Claro que sí, sí, sí, sí. Elton John, i damunt has de te l'encerta. Que gran Elton John, te tinc que dir.
1: Pues sí.
0: Ara, l'altre dia mos vam clavar en ell, Roberto, perquè vam dir que era un poquet... La tia Filoberta salia del bingo arruïnada, perquè és que me pot donar pinta a l'home que no. Però ha sigut molt gran en la seva època, Elton John, eh?
1: Sí, era molt... és molt bon músic, però també és de veres que tenia al costat un supercompositor que el va fer... a més, des del principi. Jo no sé si tu has tingut ocasió de veure la pel·lícula.
0: Ah, pensava que dius la pel·lícula... De conèixer-lo, no, però de veure la pel·lícula, sí. Per a mi és millor, ho vaig dir l'altre dia, és millor la d'Elton John que la de Bohemian Rhapsody. T'ho dic en sèrio.
1: Però mira, ahí...
0: Tu no penses lo mateix?
1: No. Jo no penso lo mateix. Jo no sé si és que me toca veure la de Bohemian Rhapsody, la veuria esta després, la d'Elton John, per la música, sí, la... però no m'acaba de... Me va resultar una pel·lícula molt, molt embafadora.
0: La d'Elton John? Oh.
1: Sí.
0: Pues a mi se me va fer més densa la de...
1: Massa episodis estranys, massa... no sé.
0: Sí, home, realment és que la seva vida era un poc en locura, eh?
1: La música, en aquell moment tot era locura.
0: Claro, per favor.
1: Les festes ahí en sa casa, en London... I de... Madre mía.
0: Sí, sí. Te falta veure ara la que te vaig dir, la de Amy Winehouse, també.
1: M'esperaré, perquè fa molt...
0: No és santa de la teva devoció?
1: Sí, sí, home.
0: Home, no és... per favor, una veu aixina...
1: Sí, la veu és impressionant.
0: Claro. Després el que van fer en la pobra xica, perquè això sí que va ser culpa de tots, i a lo millor un 5% d'ella, per, jo què sé, per inexperiència de la vida, per desconeixement i tal. Però normalment, com en aquestes totes persones, depèn molt de l'ecosistema que les rodeja.
1: Tots dependen. Sí, dependim de l'ecosistema que ens rodeja. El meu Winehouse, pues, imagina, no?, el personatge. Jo... es comencé a conèixer-la a través d'una sèrie... de una sèrie Netflix, perquè a voltes ficaven de fondo,
0: sí,
1: algun tema d'ella, i jo, aquesta qui serà? Perquè no la coneixia, la veritat.
0: En esta veu negra, perquè sí, la veu era negra, la veu, sí, era de, sí, sí, de blues, sí, era total. I...
1: de blues, una molt forta i tal, i va, sí, i va morir molt, molt jove. Molt jove.
0: 27 també, no? No és de la del club dels 27? Sí.
1: Pues podria ser, sí.
0: Sí, sí, perquè estan tots ahí, el de Doors, i tota esta gent en 27, o... I la gent enseguida diu, no, és que se metia de todo, és que tal, no sé què. Va morir d'una bufa, realment. Se va agarrar un pedal i se dia la pobra xica.
1: Se va agarrar fa.
0: Sí, sí, sí, i li va passar el que li va passar. Però dos discos només, eh? I en els dos discos se va anar.
1: Però és que n'hi ha tanta gent que en determinada època sa vida ha viscut una part tan aixina que pareix que això sigui la predestinació, no? Gent tan potent i tal... En fi, jo què sé, jo...
0: Gestionar aquestes coses és molt difícil, Roberto. Nosaltres no sabem perquè som simples mortals, però aquestes coses deuen de passar.
1: Simples mortals.
0: Sí, a veure, jo sóc més simple mortal que tu encara, perquè tu encara eres, jo què sé, una autoritat, una il·lustració, una persona.
1: Tu eres més simple que mortal.
0: Sí, jo sóc... ja t'ho dic. I de carne mortal, mira-la, sí. És que ixa veu... A més, això deu d'entrenar-se poquet. Això té que eixir de dins, soles. És que no, ho has de dur en el software. Mira,
1: lo tienes o no lo tienes.
0: Per això, sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que
1: perquè
0: va...
1: la podies ficar ahí, la mateixa cançó, se la podies ficar Aretha Franklin, tal, i no distingiries. És un color de veu que és impressionant. Sí. Esta es la primera cançó que dius, ¿esto de quién es? I vas veure els títols de crèdit, me vaig esperar que passaran i venia el...
0: Que serà de les poques voltes que t'has esperat a veure els títols de crèdit, no?
1: Alguna vegada més.
0: Bueno, la xica no va arribar a l'edat que comentem

0: des de fa dues setmanes i que no hem acabat de desenvolupar, en el que a les dones es passen cosetes.
1: Ah, bueno.
0: No sabia jo com dir-ho d'una forma fina per introduir el tema, perquè és que el doctor Roig ve ací a parlar-nos de certes qüestions
1: mèdiques. Jo te'n recordaràs, si a lo millor la gent que m'ho està escoltant també, que volia fer monogràfics de les coses que les ocorreixen a les dones ja per el fet de ser dones. I després agarrar...
0: Als homes,
1: després de l'estiu, a lo millor, que a lo millor a l'estiu echar, pues, requerim un altre tipus de... I n'hi ha dos coses que a mi crec que són de transcendència en les dones. Una és l'endometriosis, que és algo que no se sent tant de parlar hasta que tu patisses, però n'hi ha 2 milions de persones, de dones en Espanya que la patissen.
0: Només en Espanya.
1: Sí, aproximadament algo més de... o inclús més. I un altre és el càncer de mama per la actualitat que s'ha ficat ara, per tant que la... que totes mamografies, és a dir, el diagnòstic precoç del càncer de mama, pues, i a més que enguany ha hagut, tu saps que en premsa molts problemes, sí, per lo que passa en Andalusia...
0: Els cribats i totes aquestes coses.
1: Escriva, sí.
0: Fer ara... política d'això no em pareix gens bé, però bueno, és una opinió.
1: No, personal. Fer política no.
0: No, els que han fet política d'això no m'ha paregut.
1: A mi no me pareix bé tampoc. Lo que sí és de veres
0: la
1: és que...
0: La salut no es juga, que se sol dir.
1: No, la salut no es deu jugar. Volia parlar, pues, això, que jo crec que el Ministeri de Sanitat, per una volta, doña Mònica García ha baixat la cribatge. Perquè ara està a partir dels 50 anys.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a partir d'ara és a partir dels 45. Però això, jo, si vols, ho deixarem més endavant. No?
0: Tens problema.
1: Mira, una de les coses que té l'endometriosis és que les dones ho passen mal, tenen dolor. I el dolor és de lo més difícil de controlar moltes voltes, no?
0: El dolor en tots els sentits. Provinga d'on provinga, com és tan difícil... No hi ha un dolorímetro, no?
1: Com sempre vas 2 metres per davant... No hi ha dolorímetro.
0: No hi ha dolorímetro. Això és una de les coses
1: xiques. I sobretot la subjectivitat, perquè el que a mi me fa mal 7, a tu te fa mal 3.
0: Sí.
1: Però així, sí que és de veres que n'hi ha escales de gradació del dolor, no? Però... és una malaltia crònica benigna. Sí, però que afecta molta gent. I que ho passen mal, perquè tenen dolor, tenen menstruacions complexes...
0: El mero fet de que siga crònica ja és comparatiu, sí, de buen compte.
1: Ja, però fíjate que lo que se tenia hasta ara com un diagnòstic que tardava 8-10 anys en establir-se...
0: Sí.
1: Ara ha canviat molt ese paradigma. I la veritat és que, bueno, se tenen molts estudis que fan pensar que no és una enfermedad que només afecta a esa part del cos, sinó que té un caràcter més general. Val? Entonces, bueno, i a més, en una incidència tan elevada en la població femenina, pues jo crec i pensava que valia la pena parlar algo d'això, no? Perquè com se té que tratar, què tens que fer... N'hi ha dones que tenen això que es diu dismenorrea, és molt dolorosíssimes, i és perquè s'està donant creixement del teixit uterino fora de l'útero.
0: Ho acabo de visualitzar i m'ha impressionat i tot.
1: Sí, això és la... Això es diu endometriosis, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, i això és dolorós, i això provoca de tot, no? Dolor pèlvic crònic, dispareunia. La dispareunia, saps el que és?
0: Il·lustra-me.
1: Com que tu no saps?
0: No ho sé, il·lustra-me.
1: Pues és el dolor intenso durante la relació sexual, durante o després de la relació sexual. Dolor a molèsties al orinar o al anar al bany. Infertilitat, perquè l'útero està...
0: Bueno, tot el que va ocasionar precisament per això, no? Per totes les molèsties o disfuncions que provoca aquest tipus de malaltia.
1: Fatiga crònica, claro. Sangrat abundant i, a més, problemes gastrointestinals. Per això...
0: O sigui, que va més enllà encara.
1: Ferem pensar que no...

0: es quedaba sin circunscrita al útero, ¿no? Sino que además pues tenía una repercusió general que era molt important.
1: Per no parlar d'acidal, és a dir, les derivacions psicològiques que pot tindre, perquè, bueno, si no te sents bé, si damunt tens mal, molèsties i afecta més d'una part del teu cos, estàs, com aquell que diu, perduda en este cas.
0: Claro, és que a més, moltes voltes ho contes, i vas, i tornes al ginecólogo, i tornes, i vas, bueno, pues tómese, tal, le damos un tratamiento hormonal sustitutivo, le damos...
1: Perquè en un principi no es contempla, quasi mai, per defecte.
0: D'entrada la pots sospechar,
1: sí.
0: Però d'entrada trates de ficar-la en una altra bandeja,
1: vale.
0: Diagnòstica, no? Però el cas és que moltes voltes en comptes que aquesta dona no se pot quedar embarassada. No es queda, perquè produeix infertilitat. I t'has de ficar a estudiar, pues, un poc més què està passant ahí, no?
1: Avança fet, molt, vull preguntar, el metge de família, si ja va per davant en això, és a dir, que és, veure, no és que siga una persona molt espavilada, un metge molt espavilat o una metgessa molt espavilada, sinó que li avançaria molt la faena i sobretot el diagnòstic al pacient,
0: de fet,
1: no?
0: De fet, se sol tardar de 8 a 10 anys,
1: sí,
0: en diagnosticar-la, perquè estàs bambant, i perquè sí, perquè allà, i al final... ecografies, resonància magnètica i al final, de forma definitiva, la laparoscòpia, que...
1: Per imatge directa, això, com...
0: Sí, és... Això ha sigut el desenvolupament clàssic de la endometriosi.
1: I el tractament, Roberto?
0: Pues el tractament sol ser quirúrgic, perquè al final, ja que aprofites la laparoscòpia...
1: Vamos, traumàtico. A veure, encara que estem parlant d'intervencions, m'imagino jo que no d'una excessiva gravetat, no?
0: Bueno, en la laparoscòpia, eliminant, pues esos, ja que aprofites en el mateix diagnòstic, pues eliminant, no? Però lo que no se pot fer, des del meu punt de vista, és assumir un dolor normal i que requiri... i que assoles que és un dolor,
1: sí,
0: normal.
1: I normalitzar-lo, i fer-lo part de la teva vida, claro, sense anar més allà, no?
0: I per a que tu puguis manejar la malaltia i la sintomatologia que provoca, no? L'actualitat, bueno, pues, lo que te di abans, no? Des de fa uns anys, i en este 2026, és un any, jo crec que també crucial, se deixa de veure com una enfermedad ginecològica, a soles, sinó que se trata de una patologia sistèmica i inflamatòria, que per tant pot tindre o dona a pensar que n'hi ha una base genètica que està ahí, o almenys o com una malaltia autoimmune,
1: sí, sí,
0: etcètera, etcètera,
1: com
0: no?
1: Altres tantes coses.
0: Els avances en la genètica i en el diagnòstic, uno, pues, han fet, pues, eso, que
1: de 8 a 10 anys baixi substancialment.
0: Substancialment. I a més que s'han determinat variants genòmiques, és dir, s'està treballant, perquè és que és molt important, és que no és 2 milions de persones que la pateixen, no és una patologia normal.
1: Bueno, pues jo crec que les coses queden més o menys clares i sobretot orientatives per a aquelles persones, sobretot dones, que tenen aquests dubtes, no?, a l'hora de pensar si...
0: Clar,
1: si
0: la mateixa, per exemple, la intel·ligència artificial, sí, aplicada a l'ecografia d'alta resolució, també te pot donar un diagnòstic molt més ràpid i no és invasiu, que és al final de lo que es trata.
1: És que estic rient-me i ell ja està mirant-me la cara del somriure d'estos... de persona que està passant-li alguna maldat pel cap, perquè és que no puc... Si no t'ho pregunte a tu, i a més aprofite el joc de paraules, no em quedaré tranquil. Ai. Parlant d'intervencions i laparoscòpies, tu faries, com ha dit el senyor Felipe González, una intervenció dràstica? Com diria jo? Resecció directa?
0: Bueno, Lo que ha dit Felipe González ho tenia que haver dit fa molt de temps, perquè diu, por lo menos, que no se insulte la infanteria.
1: Això ha sigut una metàfora molt encertada, eh?
0: Bueno, és que Felipe González, pues, té moltes raons de les coses de les que pot parlar, sobretot perquè és un home que té ja una edat, ja vist...
1: I és el verso suelto del PSOE, ara. Bueno, ya fa temps que no
0: veus. Y lo que pasa, lo que va que del PSOE que

0: Mira si és verso suelto, que jo he escoltat dir que és a voltes més del PP Felipe González que Feijó, imagina't tu. Que guapa, va parlar d'això ahir també, que va dir, pels que se pensen, o si jo treballara pel Partit Popular com molts se pensen que treballe, les coses serien d'una altra forma.
1: Ja, la veritat és que, clar, encontrant-te gent, com per exemple, el Òscar Puente, que ahir acaba la reunió, és la veritat, diu, gai, senyor ministre, usted debería dimitir. Yo no soy la vida, ¿eh? Es que, claro, ¿qué fas ahí? Te talles o moras, te dices, cabrón. Yo es que, la veritat, bueno, es que este país... Yo no veig... Yo veig un poc del telediario de la nit...
0: I poc més fa que no te puja el reflujo, no?
1: No, és que me puja, a mi me puja el reflujo, yeah. I a sovint.
0: Qui són estos de fons?
1: Eagles.
0: Home...
1: Eagles, sí, hombre...
0: Veus, Patricia, com és lista? I enseguida... És que t'ho ha pillat teu llitx en la ment, Roberto.
1: Així al final farem cada canción un recuerdo, o sea, ja en portem quatre, eh?
0: Mira, claro.
1: Ja...
0: Ui, mira si n'has tingut. Després digues que no eres un malcriat del programa.
1: No, sí, molt malcriat. La veritat és que sí.
0: Passa bona setmana, val?
1: Procura.
0: Encara que, anda, que no tenim coses que parlar.
1: Procura. Ah, pues sí. Procuraré.
0: Per això mateix.
1: Vinga, gràcies.
0: Cuidado, adéu. Roberto, adéu.
1: Adéu.

0: 1 i 31, el programa va avançant, pràcticament va acabant, i entre altres qüestions, bueno, tenim que mirar el que envolta el dia d'avui, o almenys algunes de les coses que han passat, veritat, Marina?
1: Efectivament, ha arribat el moment de fer la nostra efemèride setmanal, però abans de començar, deixa'm, Sergi, que em posi una miqueta fosca. Per què? Perquè un maig com este, però de 1897, es publicava a Anglaterra la novel·la Dràcula, de Bram Stoker.
0: Sí.
1: I amb ella naixia un mitre del terror que des dels seus inicis va captivar i aterrar els lectors i que formaria des d'aleshores part de la cultura popular. De fet, arran d'esta efemèride se celebra avui el Dia Mundial de Dràcula. Però ja des dels seus inicis la seva figura ha estat envoltada d'alguna que altra llegenda i sobretot de moltes reversions. Així que avui aprofitarem l'efemèride per fer parada en alguna de les curiositats més rellevant d'un dels personatges més fascinants de la literatura. Comencem pel principi i, com no podia ser d'altra forma, ho fem descobrint el naixement d'este personatge. 7 anys va tardar Bram Stoker a donar-li forma a un llibre que en principi havia de titular-se, atenció Sergi, El no mort. Menos mal que li va canviar el nom.
0: Sí, perquè...
1: perquè el no mort té menys gràcia.
0: Té mal rotllo de per si. Igual s'haguera venut o haguera tingut un èxit...
1: No, i que jo crec que en anglès undead té gràcia, però no mort... no en té ninguna.
0: Així ja.
1: Dit així, el no mort.
0: Bueno, en castellà més encara, el no muerto.
1: El no muerto, fatal.
0: No muerto.
1: I a més, el vampir en l'inici havia de dir-se Comte Wampir, que tampoc li pega res a ser Dràcula i que el diguen Wampir. Bueno,
0: però Wampir.
1: Wampir, és que Wampir no és nom de vampiro.
0: Sí, sí,
1: no.
0: Tens nom.

0: de Peter Griffin, però en vampiro.
1: Efectivament, sí. Fatal. La major part del temps el va dedicar Bram Stoker a documentar-se a través de llibres com El libro de los hombres lobo o Pseudodoxia epidèmica, que exposava algunes de les supersticions de l'època. Tot i això, ja veus que afirma en Sergi que Dràcula estava en realitat inspirat en un personatge real, Vlad l'Empalador.
0: Un chungo i un poca romàntic broma al mateix temps de l'època.
1: Poca broma. Qui va ser? Qui va ser Vlad l'Empalador? Nascut com el príncep Vlad III de Valàquia i fill d'un membre de l'ordre del drac, se'l va conèixer ben aviat com Vlad Dràcul. Tot i que el seu pas pel troba durar apenas 7 anys, es presentava com un príncep aficionat a la tortura i entusiasta de la mort lenta. Solia sopar bevent la sang de les seues víctimes o mullant pa en ella. En el seu període de govern, que suma apenas 7 anys, va executar unes 100.000 persones, la majoria d'elles amb la tècnica de l'empalament.
0: És a dir, que este la casqueria li agradava, però portava al límit, eh? Vamos, se la feia ell mateix, a més. Que mal rotllo.
1: Si és cert o és només una llegenda, això ja no ho sabrem.
0: Bueno, però n'hi ha il·lustracions i n'hi ha de tot el personatge empalant, sobretot els turcs. Bueno, que eren principalment els seus enemics acèrrims, sí, els turcs.
1: Lo que no sabem és si Bram Stoker es va inspirar en ell o no. El que sí que sabem és que, basada o no en un personatge real, Bram Stoker no va arribar a veure Dràcula convertit en un èxit. De fet, la seva publicació va passar sense pena ni glòria. Més sort va tindre tot i això este autor en termes d'amor.
0: Però aquestes cosetes li van passar a l'autor del Senyor dels Anells, a Ian Fleming
1: gent.
0: En James Bond... Molta gent no va conèixer com les seues criatures van fer famoses.
1: Que llàstima, també t'ho diré, no?
0: Ja, sobretot, fas... home, pa Living la vida loca en els diners que s'ha reportat tot
1: això. Home, i 7 anys escrivint el llibre i al final què? El publiques i res, i quan ja t'has mort, pam!
0: Pels neboig, que és el que sol passar, pels neboig.
1: En este cas no, ara veuràs per què. Perquè no sé si sabíeu que Bram Stoker i Oscar Wilde eren molt amics i havien sigut companys durant la seva època d'estudiants.
0: Imagina quins dos, perquè l'Oscar Wilde també estava per fer-se un
1: Quina dupla, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Els dos, què va passar? Que van anar a enamorar-se de la mateixa persona, que era la jove Florence Balcom, que finalment va haver de triar i en qui es va quedar? Amb Bram Stoker.
0: Ui, quin rencor per a l'Oscar Wilde.
1: Terrible.
0: Que també era un poco raro, este, no...
1: És que, clar, esta gent, jo què sé.
0: Sí, sí, sí.
1: No seré
0: sí,
1: jo qui valore, no seré jo qui valore.
0: Sí, però tenien el seu puntet, la seva coseta.
1: Però és molt important que el quedes amb el nom d'esta jove perquè tindrà molta importància en la història de Dràcula que avui estem recordant.
0: La Florence Balcom. Val, però si m'ha quedat en el nom.
1: Efectivament. Què va passar? No va ser fins a 1922 quan el director de cinema va portar a la pantalla l'obra maestra del cinema mut, que és Nosferatu, que estava basat en esta obra de Bram Stoker, i que el personatge vampiresc va començar a guanyar rellevància. Una rellevància que no va estar exempta de polèmiques, per cert.
0: Com la peli, el estava tronadíssim. Estava
1: tot fatal. En aquesta època,
0: sí,
1: jo
0: la
1: no sé,
0: peli, la peli era, claro, la gent s'ho prenia tot en uns extrems fora de lo normal.
1: I patien, clar que sí. Què va passar? El mateix dia que s'estrenava Nosferatu, Florence, la nostra amiga Florence, que teníem que recordar el nom, sí, va rebre una carta anònima en el programa de l'estrena de Nosferatu, presentada com una adaptació lliure de l'obra de Bram Stoker.
0: Per no reconèixer-li res ni pagar-li, clar.
1: I pots imaginar-te la gràcia que li va fer a ella, que malvivia amb els pocs ingressos que rebia com a viuda. Així que va reclamar que era ella qui tenia els drets d'autor i que no havia donat permís. Així que va exigir una compensació econòmica i atenció, que es destruïren immediatament tots els negatius de la pel·lícula. Una pel·lícula que, per cert, no va veure mai. Ella va guanyar el cas i va deixar la productora de la pel·lícula, Prana Film, en fallida econòmica, en bancarrota total.
0: Jo no crec que no veguera la pel·lícula. Tu pots deixar... Sí, Patri, pels anals de la història... Jo no l'ha volgut
1: nunca
0: veure
1: la pel·lícula.
0: Però igual d'amagaetes tenia ahir la seva còpia en el mòbil i la va veure.
1: En el mòbil, o en el Netflix. Es va posar el Netflix. Per sort, les poques còpies que van quedar van tornar a veure la llum als anys 30, que és quan es va tornar a emetre Nosferatu. Una remissió que coincidiria, per cert, amb l'estrena d'una de les grans pel·lícules basades en l'obra de Stoker i que, ara sí que sí, la convertiria en un èxit. Dràcula, protagonitzada per Bela Lugosi.
2: Jo soy Dràcula. Mucho gusto en conocerle. No sé què ha passat con el cochero ni con mi equipaje.
0: Este sí que estava fatal. De fet, no es llevava res pa temorir al personal.
1: Estava terrible, pobret meu. Sí. En realitat, la relació d'este actor amb Dràcula va començar a Broadway, on l'any 1927 es va fer amb el paper de la seva vida i va interpretar

0: interpretar este personatge en una obra que allí duia també el nom de Dràcula per títol. És curiós que la seva gran oportunitat arribaria realment per accident. L'altre gran actor, Lon Chaney, que havia sigut elegit per a interpretar el personatge al cinema, no va poder encarnar-lo per problemes de salut i es va pensar en Lugosi, que aconseguiria així el paper que el conduiria a l'estrellat. Però atenció, el va conduir a l'estrellat, però també a la decadència. En els anys 40 va arribar a creure's el paper que l'havia fet famós, estava convençut de que ell era Dràcula i el pobre va estar relegat a pel·lícules de sèrie B. De fet, conta la llegenda, Sergi, que abans de morir, ell va dir: «Soc el conde Dràcula, el rei dels vampirs i soc immortal».
1: Claro, és que va acabar tot loco.
0: Estava
1: va
0: fatal,
1: somatitzant el personatge pensant-se que el propi Lugosi era...
0: Hem de dir que també tenia algun problema d'addiccions, que també igual això també contribuïa.
1: Ja en aquella època. Ja en aquella època. Personal és que... es viciava molt pronte. Sí.
0: Efectivament. I és que tot i que Bram Stoker no va inventar el mite dels vampirs, perquè les llegendes sobre criatures que beuen sang existeixen pràcticament des que el món és món, sí que va aconseguir sentar algunes de les bases del vampir modern tal i com l'entenem ara. Val a dir que una de les grans claus de l'èxit de Dràcula i del seu manteniment com a gran personatge al llarg dels anys és la capacitat que ha tingut de revisar-se i de presentar-se de diverses formes. Des d'aixòs primers Dràcules presentats com a éssers malignes, equiparables als monstres, com el de Coppola, que és un dels més fidels.
2: Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba.
0: Però passem d'extrem a extrems i d'este Dràcula que fa tanta por també se l'ha interpretat com mostres molt distint i que els han fet imaginar-lo com un personatge una miqueta més amistós.
3: Conocemos sus relatos. Tememos sus nombres.
1: Ha hagut un moment en què la trona no me l'esperava.
0: T'has assustat, sí.
1: Mira que jo no m'assusté. Bueno, de quasi res.
0: Este també és Dràcula, però que res té a veure amb aquest Nosferatu amb què tot va començar. Es tracta del conde Dràcula, que protagonitza la saga familiar d'Hotel Transilvània i que li pega la volta a la història i converteix el comte en un anfitrió meravellós que acull a tots els monstres que han de protegir-se de l'amenaça dels humans.
4: Bienvenidos a l'Hotel Transilvània. Es un lugar que construí para todos aquellos monstruos que...
1: Saps qui és, no?, el que el dobla a l'espanyol.
0: Sorprendeme, no ho sé.
1: Santiago Segura.
0: Ah, bueno, escolta, cau. Sí. Però tu saps que també hi ha música dedicada a Dràcula?
1: I l'original és este, el...
0: Algú famós, també?
1: Sí, un actor que, a més, és el que està traient tota la pasta del tema de... Perquè crec que és invenció seua. Sí, Hotel Transilvània. No me recordo ara del nom.
0: Tu l'has vista?
1: Uno que va sempre amb pantalons curts i tal. Sí. Bueno, ja vos ho diré, en el
0: no
1: moment
0: cal.
1: Me'n recorde. M'ha clavat jo sols en un jardí sense tindre la memòria suficient.
0: Sí, però no passa res,
1: suficient.
0: Perquè vosaltres... Veus? Sí. Ara ho buscarem, ara en després. Però para atenció a esta música, perquè és que la petjada de Dràcula va més enllà de la ficció. Mm-hmm. L'imaginari vampiri creat arran de la publicació de Dràcula de Bram Stoker un dia com avui va contribuir també en gran mesura a definir la subcultura gòtica nascuda del post-punk a finals dels 70. Com Bauhaus, este grup que ara escoltem, o Siouxsie and the Banshees, va crear una estètica que reivindicava lo fosc, lo melancòlic, lo diferent, perquè Dràcula, més enllà del personatge, és també una novel·la que ens permet explicar en profunditat aspectes com la fragilitat de la ment humana, la superstició o la por a allò desconegut. Aspectes, tots ells, que com els vampirs continuen més vius que mai.
1: Imagina't, per cert, Adam Sandler.
0: Adam Sandler
1: és el Dràcula de Hotel Transilvània. I així és, pues, si no m'enganyes, Santiago Segura. A més, és que m'agrada molt la forma que té de parlar.
0: I
1: a més han creat ahí un univers molt xulo. Per cert, i no és sant de la meva devoció, Alaska i Mario són Frankenstein i la dona de Frankenstein, també. O sigui que ahí sí, han juntat un munt de gent.
0: I
1: en les versions originals també han juntat a molta gent. En fi, encara que jo només em quede en un Dràcula de tots...
0: Tria.
1: Que és el de Coppola.
0: Molt bé.
1: És la peli de Coppola per damunt de totes. Perquè l'últim Nosferatu, parlant de Nosferatu...
0: És que n'han fet moltíssims, ja.
1: Està tota la pel·lícula així com cendrosa.
0: A tu no t'acabava d'agradar,
1: És que estic incòmodo tota la pel·lícula.
0: Però no creus que era una pel·lícula que en el seu moment, Nosferatu, allà 1922, es veia d'una forma i tenia un sentit que igual ara... Refer-la ja no té trellat?
1: No li pega.
0: No ho sé.
1: Sí.
0: Obric el debat.
1: No, que jo ho penso com tu. Sí. No té trellat.
0: No té trellat. Feu-ne un altre, jo què sé, reinterpreteu la història, un altre Hotel Transilvània, però no ho sé.
1: I
0: ja
1: es parla de Dràcula, però si parlem de Frankenstein... La quantitat de Frankensteins que s'han fet...

0: A Frankenstein, l'efemèride, que també té per rato.
1: És un altre meló per obrir en la quantitat de Frankensteins que s'han fet, de simpàtics, d'antipàtics, de reals, d'irreals. L'últim, per exemple, m'ha agradat, el de Guillermo del Toro.
0: El va agradar?
1: Sí, l'has vist?
0: No l'has
1: vist? És llargueta, té 3 hores de duració.
0: Ja, és que jo per això no
1: la veig. Bueno, però també hi ha pel·lícules de 3 hores que també les haureu vist, no? O no n'has aguantat ninguna
0: de 3 hores? Jo és que soc de dormida ràpida, eh?
1: Sí?
0: Jo soc de dormida veloç.
1: És narcòtic per a tu algunes pel·lícules?
0: El sofà, el diria.
1: El sofà és narcòtic. Bueno, però si el dona temps, encara que la vegis per episodis...
0: No, en 2 dies me la puc posar, o 2 o 3.
1: Està xula, està...
0: Està curiosa, no?
1: Pots pensar, era innecessària una nova versió?
0: Bueno.
1: Pues no, és una versió totalment diferent.
0: Si aconseguís pegar-li una volteta...
1: Sí, és que a veure, Guillermo del Toro sempre
0: té
1: cosetes. Aconseguís innovar i fer-te veure una cosa diferent, encara que sigui un clàssic com el de Mary Shelley, que poc es parlava d'aquella dona, i d'on es va traure ella una història com aquestes. Sí. Mira, és una de les que podria reivindicar bé Marc Gómez en la seva secció justiciera. Dones com esta, com Mary Shelley, que a més, mira, el que va significar per tota la vida una historieta com esta. I el seu personatge d'un home fet a trossos. Que més macabro no podia ser l'invent. Mare meva, per favor, parlant de casqueria, riu-te de Vlad l'Empalador. En fi, 13:45, 15 minuts per a que siguen les 2.

0: Atenció, que estem a dimarts. Que música més inquietant, no? Tant com la nova versió de la pel·li de Nosferatu, diria jo. En fi, parlant de tot una miqueta, vos hem informat avui del trànsit, de moltes coses, hem donat pinzellades a l'actualitat i mil històries més, però la nostra comunitat autònoma continua immersa avui en un episodi de calor anòmal, l'hem parlat d'això també, que per a finals de maig, amb temperatures clarament per damunt de la mitjana habitual, ens posa una situació d'estabilitat marcada sobretot per la presència d'una massa d'aire càlid sobre l'oest d'Europa, el que mos ha explicat antes Antonio com ixa cúpula de calor. Per tant, mentalitzeu-vos que avui el dia estarà pràcticament dominat pel sol, pot ser que mos trobem alguns núvols baixos i sobretot pel matí que han aparegut algunes boires en les comarques més centrals, el sud del Golf de València, la costa del Baix Maestrat, però les temperatures màximes, que tingueu clar que estan movent-se entre els 28 i els 31 graus, una miqueta més baixos pel litoral, però de 31 graus en amunt, en Ademuz, al Baix Segura, i els 32 del Camp de Túria, a la costera i a alguns punts de la Ribera Alta. A la resta de tot el territori, atenció, perquè mos mourem entre 27 i 29 graus, així que la sensació de calor, gastant una expressió en castellà, no nos la va quitar ni Dios. Així que anem a estar tots ben temperamentats, per dir-ho d'alguna forma. Que bonico, no, això? És versió? No, és original, però crec que la cosa... Ja t'ho han cascat, no, Patri? Va de versions. Esta, mira, parlàvem d'Amy Winehouse fa un moment, pues... Esta dona. I would only
1: be in your way. ¿Os acordáis que el otro día nos quedamos con las versiones que eran mucho mejores que sí. las cantadas por los originales?
0: ¿Vens a vacilarnos, Margomi? Sí. Okay.
1: Es que no podíamos dejarnos fuera, se nos quedó ahí.
0: Aquí, a Amy Winehouse,
1: no,
0: que iba a ser...
1: a Whitney, a la
0: això,
1: Whitney.
0: Mira, si m'he enganyat de otra volta.
1: Estic, a la Whitney.
0: Salva en Guisgo estava en Zapatero i a Sánchez li dia Zapatero sí. tot el rato. A voltes li diem Rajoy a Feijó. O sea, sí. mos traís, i jo estic dient-li Amy tot el rato
1: Whitney,
0: a Whitney.
1: A Whitney Houston. Porque esta canción se hizo, la hizo popularísima Whitney Houston.
0: Pero por la peli.
1: Bueno, y por... No, pero yo
0: que
1: creo
0: la peli es, la mira, peli, es el equiparable, perdoneu-me, claro. Es el equiparable cancino musical a la del Titanic en Celine Dion. O sea, porque igual no veu en esa época, pero era todo el rato el guardaespaldas. Whitney Houston. Pues igual que Celine Dion, Titanic...
1: Luego sí que es verdad que es una canción que se ha elegido mucho en todos estos concursos de, ¿no? De canciones,
2: de karaoke, por ejemplo.
0: Todas las chicas volían ser Whitney Houston y cantaban igual.
1: Realmente, si haces lo que ella hace a capela al principio, es que ya tienes un vozarrón, que ya tienes casi todo ganado, ¿eh? También es
0: lo peor si tú crees. Bueno, yo vais con Acer. Tinc una amic que li diu en Blai, que és de Manises, que té una germana que sí que va conèixer a Whitney Houston perquè cantava com Whitney Houston. I és la que li van presentar en, quan es feia Sorpresa, Sorpresa, en Antena 3, a l'autèntica Whitney Houston. Però pues, puc dir que sí que cantava igual. Wow. I la xiqueta era tot un... La xiqueta, que ara és una dona ja, era tot un prodigi. Però sí, ixa sí que li arribava com a mínim. De fet, la pròpia Whitney Houston va dir...
2: Vos he de dir que teniu supernormalitzat les coses que passaven en Sorpresa, Sorpresa, però jo, que no estava en aquesta època, em deixa completament fora de lloc que de repente vinguera Whitney Houston sí. a una xica de Manises
0: o
2: que
0: Michael
2: cantava
0: Jackson.
2: Com Whitney Houston.
0: Claro, sí. O Michael Jackson.
1: Sí.
0: Igual que la llegenda de Ricky Martin, que me ho estava recordant Patricia. Mm-hmm, sí. Aquest programa, bueno, de fet, a Isabel Genio és el que més mal li va fer, que li llevaran aquest programa, perquè suposadament li'l van llevar perquè es va quedar embarassada en aquell moment.
1: Ah,
0: i entonces va ser quan van buscar la substitució per a... Sí, però jo crec que era un programa que va fer història en la història de la televisió, valga la redundància, però perquè aconseguien... Sí.
2: Jolín, que no.
3: És que heu de pensar, vosaltres...
0: Anaven apretats de pressupost.
3: Que teníem molts pocs canals, no n'hi havia internet, no n'hi havia... Nosaltres veiem la televisió i són coses que tenim a l'imaginari col·lectiu d'una certa generació que hem vist moltes coses a la tele... tots junts, en el mateix espai, en el mateix moment vital.
0: A mi m'agrada molt Whitney Houston, però jo esta cançó la tinc avorrida. Igual que vaig avorrir, te
1: sí.
0: vaig dir una volta
1: pues
0: al Simple Minds i tota esta gent.
1: Vamos a la original, porque ¿de quién es realmente esta canción que...
0: La van composar en allà lo de Malferit, igual que la Coca-Cola, no, per exemple?
1: Pues no. És Dolly Parton.
0: Ja, això ho sabia.
1: I no era una canció romàntica. La Whitney la cambió, porque Dolly la compuso como despedida profesional de su mentor musical, Porter Wagoner, porque quería empezar su carrera en solitario. Y pues la versión original es más country, a ver si escuchamos.
0: Es que el country, bueno, a mí personalmente no me acaba de agradar.
3: A mí tampoco.
0: Encara que estas de las que guanyen pasta, la Dolly Parton,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, muchísimo.
0: Esta, parlem este matí de les residències en Las Vegas i totes aquestes coses, que té gent com Tom Jones, inclús el Circo del Sol, està de resident en Las Vegas, però esta està de resident allí en Texas i no veges tu la pasta
1: como
0: que guanya.
1: Com la protagonista de Hacks.
0: Sí, sí. Que sèrie més bona.
3: Ens queda un capítol, de Hacks. Ui. Està per acabar tota la sèrie. Tota la temporada, queda uno.
0: Què atrasais, aneu? Sí. I això que jo no veig la tele.
1: Però de la última temporada?
0: Sí. Ja fa temps. Ui, sí, sí.
1: Mira, que calladito. Mira. Pues sí,
0: a pesar de que penseu el contrari, una persona molt discreta.
1: Tu estàs ahí haciendo acopio series de esto. Bueno, por cierto, una curiosidad. Elvis Presley quiso grabar esta canción antes que Whitney, pero Dolly Parton, que no es tonta, se negó porque le pedían ceder parte de los derechos de autor. Y menos mal, ¿no? Porque años después la versión de Whitney generó millones y millones.
0: Claro, y així de tot no li acabaria de fer molta gràcia.
1: Mira la Dolly, qué lista, ¿no?
0: Dolly Parton diria, si això ho arriba a pillar jo i ho faig en aquest moment així. És més, si arriba a pillar el Kevin Costner, li ho havia explicat, diu. Dolly Parton, en fi. És l'únic dels... Per què el rius?
4: No, perquè anava a dir d'una veu femenina, anem a passar a una veu masculina, que ja parlarem d'ella l'altre dia, que a veure si sona per ahir, si escoltem els primers...
0: Hombre, perdona. Un hombre sencillo a la par que discreto. Tino Casal, casi res.

0: Senzill, d'estil sí, senzill. Sí.
1: I discreto.
0: No cridava res l'atenció.
1: Jo l'he vist, jo l'he vist en la plaça de toros de València.
2: Sí. Aquí no has vist tu.
1: És verdad, he vist a tot el mundo. Era un concierto en el que Glamour fueron teloneros de Tino Casal. Bueno, teloneros, bueno, estaban a la par, ¿eh? Y era enorme. Tenía una chaqueta de con unas... las sombreras más grandes de la historia, las recuerdo.
3: Claro, sencillo,
1: o sea, era grande, con una chaqueta brillante, con unas sombreras... Claro. Descomunales.
2: I realment tres cançons, Xampú de Huevo, Eloís i Embrujada.
1: Embrujada,
2: o bueno, per l'ordre serien Xampú de Huevo, Embrujada i Eloís.
0: Mm. Molt bones totes.
2: Embrujada és molt bona,
0: Nostàlgia d'una època que no he viscut, però bueno.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: És molt raro, això.
1: Eso está
2: no
1: bien,
2: et preocupes,
1: ¿no?
2: Que els viejovens en este programa són benvinguts. Sí. Veritat, Marina?
4: Sempre.
2: Sempre. Ens portem molt bé, els viejovens. No et preocupes.
0: Tino Casal va publicar esta versió en el 87, però és que, bueno, a més, la producció va ser molt heavy perquè se'n va anar a Abbey Road a gravar-la.
1: Quasi nada.
0: I amb un pressupost també desorbitat. Però l'original es va publicar 20 anys abans, en 1968, era de Barry Ryan, que era un dels pupilos de Frank Sinatra.
2: Sí. Resident de Las Vegas, per cert, també, Frank Sinatra.

0: Esports a punt.
1: En España complicado, muy complicado. Lo veo bastante difícil poder entrenar en España la próxima temporada. Cuando no estás trabajando, la paciencia y la prudencia son dos valores importantes para tomar decisiones. Y así lo hemos hecho en otras veces que estuvimos en esta situación y así lo haremos en esta.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Son les 2 de la vesprada. Marcelino García Toral aire en la gala de l'esport del portal de Jo Soy Notícia parlant sobre el seu futur i també sobre el seu final a Villarreal. Ara de seguida comentarem amb ell perquè es visitarà ja d'este programa i és que Marcelino estarà avui amb Anaïs Ordóñez també en el blog del nostre informatiu de la televisió. Al voltant de les 3:20 aproximadament. Sense dubte, la temporada del Villarreal en la Lliga és històrica com històrica. Ja t'ho vam contar ahir, és la participació per segona vegada consecutiva dels groguers en la Champions. Les dos amb Marcelino a la banqueta. L'Astúria tanca una etapa al Villarreal i a la Lliga Espanyola, com comentava ahir, i avui li preguntarem. També vam escoltar el tècnic de moda del futbol espanyol, Luis Castro. Una vegada aconseguida la salvació, el professor Desgranota mira cap a la pròxima temporada. Tot el que envolta el portuguès es diu en valencià trellat. Si dissabte a Sevilla va dir allò de que la final de Copa no podia ser mai abans del final de Lliga, per allò de l'adulteració de la competició, avui ha tirat de seny per a dir que s'adaptarà a la situació del club.
3: Com a entrenador, tengo que pensar en primero, y a mí me gusta pensar en primero en el mejor para el club, y yo no soy un entrenador que vaya a pedir cosas sabiendo que el club va a estar mal. La dirección deportiva estaba trabajando en jugadores, vamos a mirar cuáles son las mejores. Dentro de las mejores, las que son posibles para el club, sin hipotecar el futuro, porque eso es muy importante.
2: Sense hipotecar el futur com el del València, en l'espera d'escoltar el CEO de futbol, a Ron Gurley, el València té molta faena per davant, amb situacions de jugadors que se'n van després de sessió, alguns que interessen i altres que no. Avui, a la nostra tertúlia tenim a Diego Picó i Manolo Montal. Parlarem i molt d'este mercat en l'Elx. Aleix Febas és el nom de la setmana. El mateix Bragarnik s'ha posat personalment mans a l'obra. Seria el gran fitxatge perquè el de Lleida és un jugador cotitzat en la cartera de molts clubs, quasi similar al de David Affengruber. Avui recuperem l'ale del bàsquet amb la tornada a la competició de València Bàsquet, ara ja centrant només en la Lliga CB. Avui partit a Saragossa contra un Casademont apurat. Però també el mercat amb noms com el de Jan Montero i Braston Key en el focus del campió Olympiacos. Hem quedat amb Nacho Rodilla per a veure com va la ressaca europea i com veu el futur i el treball dels taulellers. Ahir és dimarts i ens visitarà després David Casinos a la nostra flama. Està Mariajo Colladas, està en la realització tècnica del programa, en la redacció i en la producció. Una vesprada més, Eva Casany, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
2: Al micro, un dia més. Dani Hermosilla, uns consells i se n'anem ja ràpidament a parlar amb Marcelino García Toral.
0: Esports a punt.
5: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque

0: Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Som

0: Cuando en aquella racha, cuando empatábamos, disfrutaba. Porque sabía que iba a venir la racha buena. Tenía un equipo maravilloso, tenía profesionales buenísimos, tenía un entorno de trabajo excepcional, que es lo que quieres, ¿no? Cuando tener esa parte de protección, ayuda que el cuerpo técnico siempre necesita. Y bueno, pues fuimos un equipo que fue creciendo en las dos temporadas. Pero luego ocurrió un desenlace de estos que yo tendría que haber escrito
1: un libro,
0: un diario para luego escribir un libro, ¿no? Y bueno, pues mira, nos ha tocado. No me ha tocado solamente a mí, sino que nos ha tocado también a Mateo y a Pablo Longoria, ¿no? Éramos las personas que en un momento puntual, pues éramos a lo mejor necesarias y en un momento puntual innecesarias. Y es una pena porque esta afición, este club con esta historia, pues tenía que estar en Europa, y además en esta situación tan favorable, digamos así, a nivel competitivo, que hay tres equipos que están siempre, pero bueno, también el nivel competitivo que demuestra en Europa te posibilita prácticamente en estas dos últimas temporadas tener cinco equipos en Champions. Y que no esté el Valencia entre ellos, creo que, bueno, que es algo fuera de lo habitual, fuera de lo normal y de lo que debería de ser. Uh-huh. Y eso es una pena, pero claro, el propietario marca un plan de trabajo y entonces los demás hay que aceptarlo, no compartirlo, por supuesto que no creo que ningún valencianista lo comparta, pero es así, es una pena. Siento una pena porque vivo en Valencia, porque sé lo que me expresa la gente por la calle, porque por la televisión veo Mestalla lleno, y dentro poco veré el estadio que está aquí, uh-huh, el nuevo, y lo veré con muchos más lleno, independientemente de los resultados, que mejores o un poco menos buenos que tenga el Valencia, y esto es un patrimonio que es muy grande, muy grande.
2: Si me permets, Dani, sí, vaig estar en la roda de premsa que va convocar Marce fa ara 7 anys, el 11 de setembre, el 12 de setembre, un dia després de ser acomiadat d'aquella forma tan sobtada, tan inesperada, i recorde una frase que queda per a la història, ¿no?, del valencianisme, que és un projecte inacabado, mm-hmm, Marce. Mm-hmm. Jo crec que ese projecte al final lo conseguiràs, volveràs i tal. Però penses que el València no tornarà a l'elit mentre estiga a Meriton, entenc. Que no volverà a l'élite mentre siga a Meriton. A pesar de todo lo que tú has dicho, de todo el potencial que tiene, ¿no?, el patrimonio.
0: Sí, pero bueno, eso es una... Eso depende de lo que el propietario quiera hacer. ¿Qué me hace pensar que es difícil que vuelva? Que lo tuviste y lo rompiste. Entonces, si lo tienes y lo rompes, y luego ese club sigue una dinámica, bueno, pues es difícil pensar que pueda volver a ser el Valencia, un gran Valencia. Pero a lo mejor cambia, a ver si ojalá cambie, ¿no? Y podamos disfrutarlo todos.
3: Muy brevemente, y si lo puedes contestar brevemente, futuro del Villarreal, ¿qué le auguras?
0: Bueno, muy bueno, porque tiene una base muy sólida, tiene un equipo joven, tiene muy buena gestión, muy buena dirección. Es un equipo muy bien profesionalizado, y luego pues tienes un patrimonio que son los futbolistas. Entonces yo creo que esta plantilla que tiene el Villarreal es buena, es mejorable, por supuesto, como todas, pero es muy buena, y luego pues vienen de 2 años de éxitos. Entonces eso también te genera un plus de seguridad, de confianza, un añadido. Entonces, pues bueno, si se conserva esta actual plantilla y se potencia en aquellas posiciones que la competición nos ha demostrado que bueno, pues que es mejorable, pues yo le auguro un muy buen futuro.
4: Molt bé, Marcelino, sé que te'n vas ja de seguida, el tornarem a veure ara de seguida en el nostre informatiu en la tele. Moltíssimes gràcies per estar així i sort per al futur.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
4: Gracias. A Ricard i a Xavi, Robert, també els acomiadem. Nosaltres continuem en el programa i se n'anem amb David Casinos a la nostra flama.
1: En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos. Somriurem!
4: És dimarts, avui tenim la nostra flama, superada ja aquestes setmanes de, bueno, d'Eurolliga, de final de Lliga de Futbol, estem amb tranquil·litat i amb normalitat i tornem a la nostra flama habitual. David Casinos, bona vesprada.
5: Somos de primera.
4: Sí, sí. Això en quant al Llevant, ja estimado sí, de València Bàsquet, les xiques sí, que han guanyat la Lliga, bueno.
5: Però mucha estela.
4: La veritat és que hem tingut dos o tres setmanes molt, molt, molt intenses.
5: Sí.
4: David, ¿hoy qué tenim?
5: Mira, pues ya sabes que ha comenzado toda la temporada, toda la sesión del ciclismo, del paraciclismo valenciano, y hoy tenemos a la persona que mejor nos puede contar todo esto.
4: Sí, porque ya tenim a Vicente Perales. Vicente, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
5: Vicente, bona vesprada.
4: Sí, ahí tens, bueno. Ahí tens a David.
5: Yo lo primero que te quiero hacer es darte la enhorabuena, ¿sabes por qué? Por la competición de Rotoma, y pero por una sencilla razón, porque creo que esto va también de unir las cosas, y me parece un acierto que en ese campeonato autonómico el paraciclismo valenciano y los Masters pudieran compartir, aunque fuera de diferente manera, compartir las mismas calles con nuestros paraciclistas, uh-huh. Y los Masters salieran a correr con ellos. Creo que esto de verdad es pura inclusión. Enhorabuena, por ahí, Vicente.
6: Sí, eso es una iniciativa que tenim nosaltres, uh-huh. En sigut, pense que pioners a uh-huh. nivell d'Espanya, perquè estem intentant incloure la categoria de paraciclisme uh-huh. en les socials i en la categoria màster. Uh-huh. Perquè al final el ciclisme paralímpic és molt, molt, molt minoritari uh-huh. i és molt complicat claro. que els organitzadors uh-huh. facin aposta una competició claro. només per a paraciclistes.
5: Claro. Uh-huh. Claro.
6: Aleshores, si ho unim a les altres categories, li podem donar un calendari que és impossible que tinguin. I en la Comunitat Valenciana som uns afortunats perquè l'any passat poguérem fer entre 14 i 15 proves a només nivell autonòmic uh-huh. per a ciclistes.
5: Molt bé. Oye, otra cosa, Vicente. Tenemos, creo, que de verdad, asignaturas pendientes siempre que nos ha pasado. Es decir, encontrar féminas en el ciclismo, en cualquier actividad de actividad física, nos llegan féminas, pero luego hasta que deslumbran o llegan a un alto nivel es muy difícil. No sé qué pasa, pero siempre nos ha costado encontrar en el deporte femenino, en este caso en el ciclismo, a mujeres. ¿Qué es lo que pasa?
6: A nivell que no és paraciclisme, la veritat és que les fèmines estan tinguent moltes més competicions uh-huh. i la Comunitat Valenciana, nosaltres des de la federació hem estat recolzant-les molt uh-huh. i hem aconseguit tindre una bona challenge de fèmines uh-huh. Que som un poc l'enveja a nivell d'Espanya també uh-huh. però sí que és de veres que a nivell autonòmic en paraciclisme són molt poquetes.
5: Claro.
6: Però al final és això, vull dir, si ja costa tindre fèmines, en paraciclisme encara n'hi ha moltes menys.
5: Ja.
6: Si per estava... sort, hem aconseguit incloure a una xica més, a Ángeles...
5: Ángeles,
6: sí. Eso es. Tenim a Rosa, que seguís ahí.
5: Rosa, exactamente. Sí.
6: Erika està deixant un poc de competir, però bueno, al final a nivell estatal pues, bueno, tenim algunes xiques. Sí. No en són moltes, ens agradaria tindre'n més, però costa. Uh-huh.
5: Luego tenemos, decía Dani, perdona, que tenemos a referentes que ya de luego están deslumbrando, ¿no? Nacho Rodrigo, por ejemplo, uh-huh. que bueno, que ya está haciendo esos pinitos, ya estuvo en Copas del Mundo y todo. Obviamente valenciano, pues es un lujo tenerlo, ¿no?
6: Sí, tenim a Nacho uh-huh. en tàndem, que és això, és una aposta de futur que ja sí a la nostra comunitat. Uh-huh. Seguim tenint a Ricardo Ten, que
5: claro. és... No quería nombrarlo por si...
4: Claro. No cal.
6: Sí, vull dir que és un referent a nivell internacional. Mira, tenim a Maurice.
4: Sí.
6: Ara tenim també un altre, el tricicle aquest que vam estar comentant l'any passat, Pablo Torres.
5: Mm-hmm. Exactament, sí.
6: Sí, i bueno, van apareguent noves incorporacions que venen al món del paraciclisme, com Nacho Culianez, vull dir que estan a nivell d'Espanya també estan bé. Però bueno, això vull dir, no es poden queixar a nivell de paraciclisme en la comunitat, som unes una potència bona a nivell d'Espanya, sí, sí.
4: I jo deia, Vicente, que diríem que de les activitats esportives d'inclusió, tal vegada la del ciclisme siga la que més hem consolidat, diríem, visualment, perquè trobem moltíssima gent, els que fem carreteres, que fem ciclisme, trobes moltíssims paraciclistes que comparteixen carretera, no? amb els ciclistes, no?
6: Sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
4: Sí, molt, sí. Per això et dic que sí. Està com més diríem, una convivència més assolida, més normalitzada,
6: sí,
4: no?
6: Sí. Sí, a veure, i és el que intentem des de federació. Uh-huh. I per això estem fent aquest tipus de competicions on els paraciclistes tenen cabuda. Jo intenté buscar-los als paraciclistes un tipus de competició que siga circuit, que clar, al final el paraciclista n'hi ha una diferència de nivell d'unes categories a unes altres abismal, perquè no és igual el que tinga, per exemple, una doble amputació, molt diferent, n'hi ha molta diferència de nivell. Aleshores, conèixer la diferència de nivell és molt difícil incloure'ls en les competicions, i per això busquem circuits tancats que, encara que pugui haver-hi aquesta diferència de nivell, doncs que hi puguen fer, cada categoria pugui fer la seva competició, clar. I pugui acabar la carrera i donar-li visibilitat al paraciclisme.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs t'agraïm moltíssim, Vicente, que hagis estat així amb nosaltres, que ens hagis ajudat a difondre, diríem, el paraciclisme, que és importantíssim en la Comunitat Valenciana, i no cal, ja hem repassat així alguns dels noms, no, David?
5: Sí, desde luego, y nos aclarar un montón de cosas y saber que está en buenas manos en la Federación Valenciana de Ciclismo, que están haciendo cosas muy interesantes y que llegue toda esta estructura a, sobre todo, muchos jóvenes y que mantengamos nuestro nivel con nuestro Ricardo.
4: Vicente, que iba en tándem también, el post posar que ahí está muy fuerte.
5: Yo también, la verdad es que yo no sé qué tiene el tándem, no sé qué tiene el ciclismo, que la verdad es que
4: engancha.
5: Que engancha mucho, sí. Nada más, un placer.
4: Vale, pues apúntalo. Que siga pantalla
5: a primarme.
6: Sí, jo sempre que puc m'agrada agafar el tàndem i això, en uns i en altres vaig traient a paraciclistes,
5: sí,
6: si puc, faig de pilot.
4: Molt bé, Vicente, moltíssimes gràcies.
5: Una abraçada, Vicente.
6: A vosaltres, una abraçada. Adeu.
1: La nostra flama, amb David Casillas. Teica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení.
7: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
8: Dona empoderat, el microcrema.
4: Entrades esgotades per al partit de tornada a final del play-off Lliga d'ascens a primera femenina entre el València i el Villarreal, Eva.
9: Després de l'empat a zero de l'anada, les de Miquel Crespo tractaran de traure el servillet a la màxima categoria, aprofitant el factor canxa, i sí, animen els capitanes a l'afició.
10: Prometí creer hasta el final. Prometí haceros sentir orgullosos.
11: Prometí devolver este escudo donde merece.
12: Os necesitamos a todos en el Puchades para hacer lo posible.
13: Amunt.
9: Les groguetes també prepararan un partit intens per ser bitllet. El duel decisiu serà dissabte a les 6 a l'Antonio Puchades i l'esport es obriran a les 4 i mitja.
1: Teica, el bon vending els oferís la informació de l'esport femení.
7: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
4: Parlem ja de bàsquet, parlem de València Bàsquet, perquè l'equip taronja entrena avui per a preparar aquesta recta final de la Lliga amb molts partits, eh?
9: Sí, perquè tenen que canviar aquest xip. Es queden tres partits de la fase regular. El primer esta mateixa nit, a partir de les 9 i quart, en la pista del Saragossa. És un desplaçament molt complicat. Els aragonesos han de guanyar els dos partits que es queden per a no baixar. Així que avui, que estan a casa, ho donaran tot. Tenen tota la plantilla disponible. És el segon partit de Gonzalo García a la banqueta. En la primera volta guanyaren els nostres, que mantenen les baixes de Xavi López Arostegui i Puerto, i serà el primer dels tres partits que tenen esta setmana. També en perill de descens el Gran Canària visitarà divendres el Roig Arena i diumenge visitaran ells el Barça. El València Bàsquet ara, com ha encadenat diverses derrotes, està quint, té un partit menys que el Real Madrid, que va primer, però té tres triomfs menys. Vull dir, té que guanyar els tres partits que li resten per a poder aconseguir la segona plaça.
4: Nacho Rodilla, bona vesprada.
13: Hola, què tal? Bona vesprada.
4: Bueno, ja t'has recuperat?
13: Ja l'hem recuperat, però sí, l'hem recuperat a poc a poc. Que sembla que no, però sí. Les cosetes que a vegades pesen bé. No, ho disfrutarem dins de la mesura que corresponia, però bé, estàvem connectats a tota hora i estàvem pendents de tot el que passava. I la llàstima, bueno, del que tots sabem, no? Ixe partit que, bueno, que València Basket no va trobar, la xispeta habitual seua en les semis d'Eurolliga.
4: Bé, te vaig a preguntar per este final de Lliga importantíssim, no?, de ACB, no?
13: Sí, és molt important, eh? És que ara te toca tornar-te a centrar i pensar que estos tres partits, aquestes últimes tres jornades que hi ha a València Bàsquet, pues tens que estar ratllant la perfecció, és la realitat, no? La classificació és una mica molt apretada i València Bàsquet en l'objectiu que tenia ja, diguem, fa un temps, no?, que mirava un poquet més en relativa comoditat la classificació, pues pensaves que bueno, que el camí podia estar en poder estar en la lluita de plantar-te en una finalíssima esta temporada, però cal fer ara també les coses bé per a, sobretot, ixe creuament, no? No, de quarts de final i les possibles semis també, no? Que anarà per una via més de relativa comoditat, mai se sap, però de relativa comoditat per a València Bàsquet.
4: Nacho, el dijous tindrem més oportunitat en la nostra tertúlia de bàsquet, però sí que volia un comentari teu sobre el tema del mercat de València Bàsquet arran de l'Eurolliga, la possibilitat de, bueno, que hi hagi una desbandada absoluta. Parlem de Jan Montero amb Olympiacos, també Braxton Kidd, però també Kent Taylor. Com veus esta situació i què ha de ser el moviment de València Bàsquet en tot este rebombori?
13: Mira, tens que tindre ja mirat més que els jugadors. Què vull dir? Que com ha jugat València Bàsquet te va a marcar, diguem, el mercat, te va marcar això, que van a estar a bastant a qualsevol jugador de València Bàsquet tractant de oferir-li un millor contracte, i per a això tu tens que tindre ja en la recàmera opcions mirades, no? València Bàsquet va estar en aquesta lluita, crec que ho parlàvem la setmana passada. València Bàsquet va tindre pues que suportar que molts equips i equips top tinguen un poc la mirada fixada en els nostres, i això porta València Bàsquet en aquesta direcció esportiva, no? A Luis Arbalejo, al mateix Pedro Martínez, allà tindre que avançar-se o anar mirant coses per si de cas, no? I en algunes situacions jo crec que encara que València Bàsquet vulga, la situació obliga a això, a tindre complicacions en el tema de fitxatges.
4: Molt bé, Nacho, parlem dijous en la nostra tertúlia. Demà igual també parlem sobre el partit, que esperem que siga victòria a Saragossa avui. Gràcies.
13: Vinga, adeu.
4: Seranem a la nostra tertúlia.
1: El món de l'esport valencià en Esports a punt.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Ni tan sols a una setmana del selectiu demana una mica d'organització.
1: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales.
3: Es exactamente eso, los españoles primero.
4: Y aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de...
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Un dia més i ja en van 16 des de l'inici de la vaga indefinida del professorat. Estem pendents d'una nova reunió, la quinta, entre conselleria i sindicats, entre les dues parts, després que ahir dos dels cinc sindicats firmaren la pujada salarial i la pujada de 200 euros al mes, un moviment que obliga els altres tres sindicats que representen el 70% dels afiliats entre els 200 a recalibrar la seva posició de cara a aquesta nova negociació que comença en aproximadament una hora, a partir de les 4 de la vesprada. De moment, el calendari de mobilitzacions continua. Carme Bor, bona vesprada.
5: Així és, continua el calendari de mobilitzacions, en el que ja és la tercera setmana de vaga indefinida i a la que s'arriba amb el trencament de la unitat sindical. Efectivament, ahir a l'última reunió, dos dels cinc sindicats convocants d'esta vaga indefinida acceptaren la proposta salarial de la conselleria. Ja saben que és aquesta pujada de 200 euros de manera gradual, 75 euros, 75 al 2027 i al 2028 50 euros que anirien a més d'acord amb l'IPC. També ahir es van aprovar 6 dies de lliure disposició, 3 d'ells en jornades lectives i altres 3 en dies no lectius. Per tant, a la reunió d'ací no res, en poc més d'una hora, es tractaran altres punts reivindicatius, com per exemple la baixada de les ràtios també amb un calendari com demanen els sindicats. El cas és que ahir AMPE i CESIF, que representen aproximadament el 30% del professorat, ja acceptaren aquesta proposta. La consellera va dir que era ja un fruit de l'acord, del diàleg i de la negociació, i també el cap del Consell ha manifestat que la vaga indefinida ja no té sentit i, per tant, que hauria d'acabar com més prompte millor.
1: I sobre la vaga, dir-los també que els professors i professores que corregeixen les proves de la Pau, que són ja la setmana que ve, han llançat este matí un avís, si no es reconduís la situació, es plantaran i no aniran als tribunals de correcció. Òscar Martínez, bona
6: Hola.
1: Vesprada.
6: Hola, bona vesprada. Han explicat que no tindria sentit treballar quan els docents estan de vaga. Han apuntat també les cinc universitats valencianes, les públiques, perquè, en la seva opinió, no han mostrat cap solidaritat amb el professorat en este conflicte. Si al remat decideixen no corregir, responsabilitzen les universitats de qui depèn la selectivitat, ja que haurien d'haver activat un pla B. Agustín Zaragoza és membre de l'Assemblea del Professorat Corrector de les Proves de la Pau.
2: Davant de la inoperància i la falta de diàleg de la conselleria, no podem fer com fa la consellera, no? Com si no passara res. I així incloem tant a la Conselleria d'Educació com a la pròpia universitat. Com és possible que totes les universitats del País Valencià no diguin res respecte a tot el que està ocorrent?
6: Esta assemblea la constitueixen vora 250 especialistes de secundària que adverteixen que poden renunciar en bloc el mateix dia de la constitució dels tribunals de les proves d'accés a la universitat i prendre altres accions més contundents pel que fa a les qualificacions de l'alumnat arribat el moment. La Conselleria d'Educació ha llançat un missatge de calma. Esther Gómez, secretària autonòmica d'Universitats, ha assegurat que els exàmens de la Pau estan garantits perquè hi ha 1.500 professors apuntats per a ser correctors.
1: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva. Y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará...

0: uso de todos los profesores que hay de reserva.
1: A les 4, recordem, i sa reunió són les 3 i 4 minuts. Sofía Álvarez a la tècnica.
2: A punt. Les notícies del migdia.
1: I l'altra notícia del dia, amb el permís de la vaga indefinida, és la fumata blanca en els comptes del govern valencià. El Partit Popular i Vox han tancat un acord sobre el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026, els primers de Juanfran Pérez Llorca, com a cap del Consell, i els segons que pacten els dos partits en esta legislatura. Els comptes autonòmics s'aprovaran el 24 de juliol.
3: Sí, l'anunci l'ha fet el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, després d'explicar que el Partit Popular està d'acord en tornar a baixar els impostos i en que els espanyols vagin primer.
4: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
3: El síndic del PP, Nando Pastor, ha llevat importància al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox i no el Consell i ha posat l'èmfasi en el que suposa el pacte.
5: Queremos destacar la estabilidad política que hay en la Comunidad Valenciana frente al caos y frente al desgobierno y frente a la crispación que existe en el gobierno de España.
3: L'oposició d'Esquerres ha criticat l'acord PP-Vox per als pressupostos pel que suposarà de retallades en servicis públics i de cessió del PP a l'ideari de l'ultradreta, segons José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
6: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones a la extrema derecha de Vox. Conocemos el de la prioridad nacional, pero seguro que hay muchos más.
7: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
1: Més coses. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha proposat la declaració com a investigat de l'expresident del govern espanyol, de José Luis Rodríguez Zapatero, el 17 i 18 de juny.
3: Sí, l'advocat de l'expresident ha demanat l'ajornament perquè necessita més temps per a preparar la defensa en fer-se públic el sumari. Això va ser ahir. Zapatero estava citat dimarts que ve, el 2 de juny, a l'Audiència Nacional.
1: I abans de la informació de l'horatge, dir-los que els equips de bombers ajudats pels avions antiincendis han aconseguit extingir en poc de temps un foc forestal a Gaibiel, a l'Alt Palància.
3: Hi han participat 3 mitjans aeris, 2 dotacions de bombers de la Diputació de Castelló i 4 unitats de bombers forestals de la Generalitat. La ràpida intervenció dels efectius antiincendis ha permès el control ràpid també de les flames.
1: I ara sí, anem amb la informació del temps. Antonio Sánchez, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Una jornada més en la que estem patint els efectes d'una massa d'aire càlid que està deixant temperatures de rècord a la resta del continent, però així també estem patint i s'ha pujat el termòmetre, que avui de fet sí que la notarem respecte a ahir. Avui les màximes es quedaran per damunt dels 30 graus en la major part de les comarques del prelitoral i també en baix i fondalades de l'interior. 32 arribarà el termòmetre al Camp de Túria, també a la Ribera Alta i algunes localitats de la costera. Al 31 graus al Baix Segura, per exemple. Al litoral entre els 26 i els 28 graus i també cap als ports. Tot això amb una situació marcada per l'estabilitat. Cel blau, ras, sense núvols o alguns núvols alts, en tot cas, cap a l'interior a últimes hores del dia. Els pròxims dies el termòmetre encara pujarà més i veurem com el dia més càlid serà el divendres, amb màximes que fregaran els 38 graus en algunes localitats de la Ribera Alta, de la Costera i de la Canal de Navarres. Així que molta precaució a missa calor i que s'ha davantat l'estiu en guany.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
9: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
10: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: 3 i quasi 9 minuts. Educació i sindicats arriben esta vesprada a la taula de negociació. En una hora és la reunió amb les converses sobre el punt retributiu tancades. L'acord que es va signar ahir per part de Conselleria i 2 dels sindicats minoritaris marca el full de ruta salarial que el professorat començarà a rebre a partir del mes de setembre, tot i que podria no arribar a aplicar-se únicament si els sindicats majoritaris denuncien aquest acord, qüestió que tampoc s'ha assenyalat. El que sí apel·len des del sindicat majoritari, l'STPB, en un comunicat enviat fa només una hora, és un aclariment sobre l'augment l'augment de l'IPC en la pujada salarial. Patricia Ramírez, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Sí, des del sindicat que representa més de la meitat de tot el sector del professorat, asseguren que el que han qualificat com un microacord entre la conselleria i els dos sindicats minoritaris, CESIF i AMPE, té ambigüetats en la redacció de l'acord. Sobretot pel que fa a l'augment dels últims 50 euros que s'aplicarien al gener del 2028 i l'increment de l'IPC en este punt. Els tres sindicats majoritaris, l'STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen dubtes de si aquest augment s'aplica només a aquests 50 euros o a tota la pujada dels 200 corresponent al complement específic autonòmic. En tot cas, l'acord retributiu ja ha quedat acordat i rubricat. Desapareix, per tant, de les negociacions que continuen esta vesprada entre Conselleria i els sindicats educatius. El que queda acordat és una pujada de 75 euros que començaran a percebre des del pròxim mes de setembre, 75 més a partir de gener de l'any que ve i 50 més el gener del 2028. També inclou afegir 6 dies d'assumptes propis a l'any per a tots els docents. 3 es podran disfrutar en període lectiu i els altres 3 fora del calendari escolar. El dret a la desconnexió digital del professorat també queda acordat. Amb la firma ja en paper, l'acord és legal, però l'STPB diu en este comunicat que no és moral, ja que s'ha trencat la unitat sindical. Una hipotètica denúncia a este acord implicaria paralitzar la pujada per a continuar batallant, tot i que respecte a esta possibilitat no s'han pronunciat. Sí, ho han fet sobre la continuïtat de la vaga indefinida, que es manté, com també les mobilitzacions d'esta setmana.
1: Bé, sobre esta vaga indefinida, davant del que consideren incapacitat per part de la Conselleria per a negociar, atenció a l'amenaça dels professors i professores de secundària que corregissin les proves de la PAU. Este matí, l'Assemblea ha anunciat que estan estudiant fer una plantada i no presentar-se als tribunals. José Soler, bona vesprada.
12: Sí, Patricia, bona vesprada. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes de secundària, ha fet un comunicat en què diuen que valoren no presentar-se a la Constitució dels tribunals per a les proves de selectivitat que comencen dimarts que ve, el dia 2 de juny. També contemplen la renúncia en bloc el mateix dia de la Constitució i la possibilitat de prendre altres accions més contundents pel que fa a les qualificacions. Ha arribat el moment. Agustín Zaragoza, professor de filosofia i membre de l'Assemblea, en declaracions a punt.
13: És una mesura de pressió i és una mesura de resposta ètica davant de la inoperància i la falta de diàleg de la conselleria. No podem fer com fa la consellera, no? Com si no passara res, que sembla que ja està tot solucionat i que no n'hi ha res que parlar. Cada dia que passa estem més decebuts i més indignats.
12: I en el comunicat, l'Assemblea carrega també contra les 5 universitats públiques valencianes a les quals acusa de mantindre silenci i tindre poca solidaritat amb la situació del professorat.
13: El que tampoc pot ser és que ens prenguin el pèl, que ens consideren com un instrument. I així incloem tant a la Conselleria d'Educació com a la pròpia universitat, que ara ens necessita, però que en ningú moment es posiciona ni tan sols a una setmana del selectiu demana una mica d'organització.
12: I des del Consell han llançat este migdia un missatge de tranquil·litat a l'alumnat. Assenyalen que tots els tribunals estaran constituïts divendres i que tot el professorat que s'ha presentat de manera voluntària té l'obligació de presentar-se una vegada han sigut admesos a formar-ne part. I també que s'han previst uns servicis mínims en cas que la vaga continuï. Esther Gómez, secretària autonòmica d'Universitats.
0: Tranquilidad a todos los estudiantes. La prueba empieza el día 2 de junio, como estaba previsto, y esta semana estarán constituidos los tribunales. Y todos los profesores que se apuntan para ser miembro de los tribunales de la PAU lo hacen de forma voluntaria. Una vez se realiza el sorteo y son admitidos a formar parte de esos tribunales, tienen la obligación de presentarse a la constitución del tribunal, siempre y cuando no surja algún problema de fuerza mayor que esté debidamente justificado.
1: Les 3 i quasi 13 minuts, la fumata blanca pel que fa als pressupostos de la Generalitat és l'altra notícia del dia. En la roda de premsa posterior a la reunió de la Junta de Portaveu de les Corts és quan ha saltat la notícia. El Partit Popular i Vox han tancat ja un acord per a negociar els comptes del 2026, segons ha anunciat el síndic José María Llanos. Llanos ha posat l'accent en que el PP ha acceptat la seva premissa de la prioritat nacional.
4: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
3: Bellanos també ha explicat que els dos partits estan d'acord en aplicar una nova rebaixa d'impostos. Amb este anunci canvia radicalment el calendari parlamentari. El Consell presentarà el projecte de pressupostos divendres que ve, els consellers i conselleres compareixeran en comissió a principis de juny i el PP i Vox tenen previst aprovar els comptes de la Generalitat el 24 de juliol. El síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha llevat ferro al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox, que no forma part del Consell, i preguntat sobre la prioritat nacional, ha afirmat que no es tracta d'excloure persones, migrants, sinó de prioritzar.
5: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del

0: Somos el laboratorio de la extrema derecha, de los retrocesos, de la desigualdad, de la persecución de los colectivos migrantes, de la persecución del colectivo LGTBI, de la involución en la lucha contra la violencia de género y, por tanto, ahora ya no somos ejemplo de nada por culpa de un Partido Popular que ha entregado las llaves de la Generalitat Valenciana a la extrema derecha.
1: I el síndic de Compromís ha augurat retallades en els servicis públics, Joan Maldoví.
2: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics i més atacs al valencià i a la nostra cultura.
3: Bé, el secretari de Política Autonòmica del Partit Popular, Elías Bendodo, que ha estat avui de visita a Utiel, considera normal que la prioritat nacional estigui en l'acord pressupostari de la Comunitat Valenciana, una qüestió que equipara, diu, el sentit comú i que el Partit Popular ja ha acceptat en acords d'investidura autonòmics.
4: Y la prioridad nacional para el PP es que ya la hemos firmado, la prioridad nacional. Estamos gobernando en Extremadura, estamos gobernando en Aragón, se llegará a acuerdos en Castilla y León y espero que se empiecen a hablar en Andalucía próximamente. Nosotros estamos de acuerdo en que la prioridad es para el que trabaja, el que contribuye y el que colabora. Eso es sentido común.
3: Bé, la investigació judicial sobre la gestió de la Dana continua deixant àudios rellevants. Avui hem conegut una conversa entre l'Ajuntament d'Utiel i el Servici d'Emergències de la Generalitat. Només una hora abans del desbordament del riu Magre, el consistori demanava coordinació al centre d'emergències que li contestà que no coordinen, que això depèn de cada ajuntament. Santi Hernández.
5: Eren les 12:40 del migdia del 29 d'octubre. A Utiel la preocupació augmentava per les inundacions. Des de l'Ajuntament telefonen al 112.
6: Llamo del Ayuntamiento de Utiel y quería ver si me podéis poner con la sala de mando y control de emergencias por el tema de inundaciones, que queremos establecer aquí algún protocolo a nivel municipal.
7: Vale, para... solicita contacto con Emergen, entiendo, correcto.
5: Emergències contesta a l'operador de l'U2 que no coordinen i que això depèn de l'Ajuntament.
8: A coordinar-me? Jo nunca nos coordinamos en nada, no sé.
7: Vale,
8: dámelo, pero no sé.
7: Así me lo ha expresado esta persona.
8: Sí, el Ayuntamiento monta sus...
5: Menys de dues hores després, al voltant de les 3 de la vesprada, la situació ja era crítica i un regidor d'Utiel telefona a l'U2 i diu que el riu s'ha desbordat, que l'aigua arriba als primers pisos.
9: S'ha desbordat el riu, hi ha zones ja que s'ha entrat l'aigua en les viviendes, incluso, según me comunican, está llegando ya al piso de arriba. Y por lo tanto la situación es crítica, necesitamos por favor movilizar la UME o...
5: Emergències va respondre que la unitat militar ja havia sigut activada, però Utiel ja no va poder entrar.
1: Bé, sobre estos audios que qüestionen a Emergències de la Generalitat se li ha preguntat avui a l'alcalde d'Utiel i també al president de la Diputació de València. Per a Ricardo Gabaldón queda clar que l'Ajuntament va actuar amb diligència. Vicent Montpó ha dit que va ser una situació que va superar a tots.
10: Des del Ajuntament d'Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda. Tengo que decir que lo que solicité principalmente era la activación de la UME y se activó. Ahora los audios en particular, bueno, pues ya digo, habrá que analizarlos. La jueza es la que los ha solicitado y en ese terreno yo no me voy a meter.
11: Descontrol, lo hemos dicho siempre. O sea, al final fue una situación que superó a todos. Dejadez, pues me gustaría pensar que no fue así, ¿no? Yo sabéis que estuve allí esos días y no vi dejadez por las personas que estaban allí trabajando.
3: Parlàvem, escoltàvem a Vicent Montpó, el president de la Diputació, el que la jutgessa de Catarroja acaba de citar-lo a ell, a declarar de nou, el cita després de que l'alcaldessa de Torrent declarara ahir, que li va comunicar a les 6 de la vesprada del Dia de la Dana, que el barranc de l'Horteta estava inundat. Montpó estava en aquest moment en la reunió del Secopi.
1: Bé, la jutgessa també ha citat a declarar els dos periodistes d'Apunt que la vesprada de la Dana van cobrir la barrancada des de Catarroja, on van quedar atrapats fins ben entrada la matinada. I avui, el jutge de Catarroja ha declarat un bomber del parc de Xàtiva que ha destacat el caos operatiu i la falta de comandament que hi hagué el 29 d'octubre de l'any 24. Segons este testimoni, aquell dia faltaven fins a 250 efectius operatius i molts professionals estaven a casa esperant si els telefonaven o no. El bomber ha assegurat que el Consell hauria d'haver mobilitzat des del primer moment tot el personal disponible tenint en compte la gravetat de la situació i d'acord amb la Llei de Protecció Civil.
3: I la Comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana ha citat ja per al 15 de juny l'alcaldessa de València, María José Catalá, i a la secretària general de Protecció Civil, que és Virgínia Barcones.
1: I esta comissió al Congrés reprendrà dilluns que ve l'activitat amb la compareixença d'Ivan

0: Esteve era el cap d'informatius de punt durant la barrancada.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Parlem ara de José Luis Rodríguez Zapatero, de l'expresident del govern espanyol, que ja sabem que s'enfronta a una sessió judicial i que s'acaba de conèixer aquest sumari de quasi 1.000 folios que detalla algunes activitats que serien presumptament delictives. La crònica és de Vanessa Gregori.
3: Vora 300.000 euros en metàl·lic repartits en bosses de golf, caixes, sobres amb caràcters xinesos i fins i tot amagats en un radiador en la vivenda que té a Madrid l'empresari d'Elda i amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Dos lingots d'or, joies i 12 rellotges de luxe a la casa de l'holandès que va fer préstecs a Plus Ultra. I més joies a la caixa forta del despatx de Zapatero, que les atribueix a una herència de la mare i la sogra. És part del material confiscat en el registre de l'operació Plus Ultra. La investigació, que ha rebut informació dels Estats Units, França i Suïssa, apunta a una presumpta trama d'influències vinculada a negocis internacionals i a la compravenda de petroli. Operacions en la Xina i Venezuela que, segons els jutges, s'haurien de canalitzar a través de l'expresident espanyol, ajudat per una figura identificada com la dama que decidiria sobre l'assignació dels barcos petroliers. L'intent d'ocultar la relació entre els implicats el reflectirien els correus entre l'assistent de Julio Martínez i la secretària de Zapatero. Fins ara, l'expresident ha negat totes les acusacions.
4: Voy a ejercer mi derecho a la defensa.
3: Ho farà el 17 i 18 de juny. El jutge ha posposat la compareixença, prevista en principi per a dimarts que ve, després que Zapatero hagi demanat ajornar-la.
2: I l'Audiència Nacional acorda retardar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. El seu avançàvem en este temps de notícies al principi de l'informatiu. Estava prevista inicialment per al 2 de juny, però finalment serà el 17 i el 18 de juny. Lucía Mas, delegació de Madrid.
5: El sumari de la imputació a Zapatero continua sacsejant el tauler i arrima la legislatura al precipici. Des del govern descarten avançar eleccions, com demanen alguns socis. El Massaez, portaveu.
6: Aunando diálogo y buscando la confluencia de no solamente de socios de gobierno, sino indudablemente también de otras fuerzas políticas, esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
5: García Page parla del moment de mayor risc per al PSOE de la democràcia.
7: O qüestió de confiança o eleccions. Tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
5: Sumar insistís en deixar treballar a la justícia. Verónica Barbero, portaveu al Congrés.
8: Zapatero ponga a disposició de la justícia todo aquello que se le pida, igual que el gobierno.
5: Mentre altres socis parlamentaris demanen explicacions. Àgueda Mico, de Compromís.
9: A partir de ahí tendremos que mirar cómo actuamos y si tiene que seguir o no tiene que seguir la legislatura.
5: La petició d'eleccions ve també des de l'oposició, però Vox fa una crida als de Feijó. Pepa Millán.
10: Si esa moción de censura se presenta de forma instrumental para la convocatoria inmediata de elecciones, pues evidentemente nosotros sí que la apoyaríamos.
5: En el Partit Popular no consideren cap moció de censura si els socis de govern no canvien de posició. Alberto Núñez Feijó.
11: Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país.
5: Mentre Sánchez, avui a Roma, evita pronunciar-se.
2: Bé, en Roma, precisament demà, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà rebut en audiència al Vaticà pel Papa, una reunió també preparatòria que arriba dies abans de la visita del Papa, i allí hi haurà una roda de premsa del president Sánchez, amb la qual cosa el podrem escoltar després d'aquesta investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero. Més coses. El jutge Juan Carlos Peinado cita per al 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, per a una audiència prèvia al possible jutge amb jurat en la investigació que Peinado està instruint per quatre presumptes delictes per corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
0: Bueno, el jutge instructor també ha citat l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, els dos també investigats. Els advertís de l'obligatorietat d'anar-hi en persona perquè tem que eludisquen la justícia. Si no ho fan, assegura que seran conduïts al jutjat per la força pública, diu la resolució. El jutge Peinado fa este pas després de rebre ahir l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que descarta cap enriquiment il·lícit de l'esposa de Pedro Sánchez i abans els escrits de la Fiscalia i les defenses que demanen l'arxivament de la investigació i de les acusacions populars liderades per Azteoir que reclamen 24 anys de presó per a Gómez.
2: I els treballadors i treballadores autònoms també podran treballar i cobrar la pensió.
0: Bueno, el Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret que reforma l'accés a la jubilació flexible amb novetats que entraran en vigor en 3 mesos. Esta jubilació és la que permet compatibilitzar cobrar la pensió amb un cert grau d'activitat laboral remunerada. El principal canvi és que amplia l'accés a la jubilació parcial als autònoms, però amb una condició, que no hagin estat donats d'alta com a autònoms en els 3 anys anteriors a la data de jubilació. I una altra novetat

0: redactat és que no farà falta esperar un període mínim des de la jubilació per accedir a la jubilació flexible. Des d'esta reforma es podrà accedir en qualsevol moment.
1: A punt. Les notícies del migdia.
2: Més de 2 milions de conductors i conductores valencians reconeixen que es transformen al volant i insulten altres usuaris de la via. I d'estos, vora 500.000 reconeix haver desafiat altres automobilistes a eixir del cotxe. Són algunes de les impactants conclusions d'un informe que ha presentat avui la Fundació Línia Directa. Helena Andreu.
3: Sí, bona vesprada. Gesticulen, assenyalen, insulten altres conductors, usen, diuen, innecessàriament el claxon. 2,3 milions de conductors valencians asseguren que es transformen al volant i tenen actituds agressives.
4: Sí, todos los días te encuentras con situaciones así, ¿no? Y siempre algún grito de, tonto.
5: Sobre todo en verano, aquí en la playa la gente se vuelve loca.
3: Comportaments amb els quals, diuen, no s'identifiquen fora de la carretera. Marc Garre és directora general de la Fundació Línia Directa.
6: Las causas que provocan esas conductas agresivas suelen ser el estrés, las prisas o los atascos. Y si detectamos esos comportamientos agresivos en otros conductores, desde luego lo mejor es simplemente ignorarlos.
3: 930.000 conductores valencians fan avançaments bruscos per a intimidar i més de 500.000 reconeix haver reptat altres automobilistes a eixir del cotxe.
7: Se saltó un poco el ceda al paso y el otro que venía fue que bajó del coche y aparte de discutir es que le pegó un tortazo en la cara y todo.
3: Els estudis apunten que l'agressivitat al volant multiplica per 30 el risc de tindre un accident de trànsit greu.
2: El Consell de Ministres ha aprovat avui la nova llei d'intel·ligència artificial que estableix un règim sancionador per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa amb multes de fins a 35 milions d'euros. Òscar López és el ministre per a la transformació digital.
8: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
2: La norma està encara en tramitació. Repassem alguna de les pràctiques que prohibís amb l'objectiu de garantir una IA beneficiosa per a la societat amb Victòria Masso.
9: Bé, entre les pràctiques prohibides estarien les ferramentes dissenyades per a manipular decisions aprofitant-se de vulnerabilitats, per exemple, per motius d'edat o de realitat socioeconòmica. També les ferramentes que prediuen avaluacions personals, les identificacions biomètriques en temps real en espais públics. La norma també obligarà més transparència. Per exemple, caldrà dir si una imatge o un text està creat per intel·ligència artificial o sempre haurem de saber si estem parlant amb un chatbot. També estan prohibits els deepfakes sexuals o quan se suplanten identitats. Com heu dit, les empreses que comercialitzen o usen IA de forma conscientment dolenta s'enfronten a multes de 6.000 euros als 35 milions o al 6% del volum mundial de negoci. I esta última opció té un clar objectiu dissuasori. Escoltem Ricard Martínez, és professor de Dret Constitucional de la Universitat de València i expert en l'àmbit digital.
10: Ara, una multa de 30 milions d'euros per a una companyia com Meta, potser no és res. Ara, si a ell li apliquen sobre, posem per cas, 10.000 milions d'ingressos en tot el món, el 6%,
9: estem parlant d'un projecte de llei que busca una IA més ètica, però que encara ha de passar pel Congrés per a la seva aprovació definitiva.
2: Almenys 7 persones han mort a França per complicacions causades per una onada de calor que està trencant els registres habituals de maig. Marian Company.
11: Les que han fet pujar els termòmetres fins als 33 graus al país veí, on van...
12: Ça va être de pire en pire.
11: De mal en pitjor, com ens diu este veí. 8 departaments estan en alerta taronja per onada de calor, per riscos per a la salut que comporta. És la primera volta que les autoritats l'activen tan pronte, més de 3 setmanes abans que comença l'estiu. Centenars de passatgers d'un tren que anava de Nice a París es recuperen del malson patit quan el tren es va avariar, deixant-los 4 hores parats. Van haver d'eixir dels vagons per agarrar aire, amb 30 graus a l'ombra. França és el país pitjor parat per una calor que també colpeja el Regne Unit. Fins als 34,8 graus han enlairat els termòmetres al sud-oest de Londres.
2: I sobre la guerra, Washington assegura que les negociacions de pau amb Teheran continuen obertes després d'atacar esta nit objectius iranians en legítima defensa. Carme Pastor.
13: Sí, Patricia, torna l'atenció al Pròxim Orient en plenes negociacions per a un acord de pau. Teheran assegura haver destruït un dron de combat nord-americà i haver disparat contra un avió en resposta als atacs dels Estats Units d'esta nit contra instal·lacions militars i embarcacions iranianes. Washington alega legítima defensa, assegura que encara és possible el pacte, que pot retardar sus dies i exigir l'obertura de l'estret d'Hormuz. S'ha d'obrir d'una manera o d'una altra, ha dit Marco Rubio. Però l'Iran insisteix a reivindicar la sobirania sobre esta estratègica via marítima i afegeix una nova exigència per assignar un acord. Demana l'alliberament de 20.000 milions d'euros en fons congelats. Al front del Líban, Israel ha emès noves ordres d'evacuació al sud del país, on en les últimes hores ha matat almenys 12 persones després que Netanyahu anunciara que intensificaria els atacs.
2: Acabem. Recorden que tornem nosaltres demà, més i millor, com sempre, a les 4. Actualitzem, així en apunt, i sempre poden estar actualitzats a través del nostre web. Adeu.
12: Som la veu de tots. Som A Punt.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
16: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
17: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30 i ja ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: A Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 26 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, hem de parar atenció a la inflació industrial, que es dispara al 8,3% en el mes d'abril. És la seva major pujada en més de 3 anys, principalment pel preu del cru del petroli. Esta xifra és important, molt important, perquè mostra el creixement dels preus als que han de fer front la indústria i que pot ser això acabi traslladant-se també en els pròxims mesos als preus finals als que hem de comprar els consumidors. Per tant, una dada preocupant. Per altra banda, i en contraposició a aquestes xifres, el mercat laboral es manté fort i anem de cara a un estiu que pot ser de rècord perquè fa a l'ocupació. Amb l'arribada de la campanya d'estiu, sectors claus en l'economia valenciana afronten un important increment d'activitat i això comporta també un creixement de la demanda dels perfils professionals. El problema és que molts d'aquests llocs de treball no arriben a cobrir-se. Així que en uns instants veurem quins són aquests perfils més buscats i demandats per les empreses i què és el que aporten a la nostra economia. Una economia que torna a tremolar davant la pujada del preu del cru. A aquestes hores, el preu del barril de qualitat Brent és de $99 a l'espera de com evolucionarà en les pròximes hores, perquè, com saben, acaba d'obrir fa només uns minuts Wall Street. I per acabar, i en clau més positiva, parlarem també d'uns premis que destaquen els professionals i les estratègies del màrqueting més brillants. Avui coneixerem els Premis MIA.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Si estem continuant la setmana i anem a arrencar el programa analitzant aquesta inflació industrial i aquestes xifres que ja s'ha adelantat un poquet que semblen disparades. Anem enllà.
1: Els preus que paguen les fàbriques espanyoles per produir els seus productes, és a dir, aquests preus industrials, han pujat un 8,3% al mes d'abril en comparació a l'any passat, registrant així el seu major increment en més de 3 anys. Esta pujada està directament vinculada a l'encariment de l'energia i a l'efecte del conflicte bèl·lic a l'Iran, que complix ja el seu segon mes impactant amb força en l'economia global. Arturo.
2: Així és, Javi. El gran motor d'esta escalada ha sigut el sector energètic, els preus del qual es van disparar més d'un 22% anual degut, principalment al brutal encariment del refinament de petroli que va créixer per damunt del 70%. A més, la producció de béns intermedis com a plàstics i fertilitzants químics també va pujar quasi un 4% encarint els materials bàsics que després compren altres indústries.
1: Si mirem la comparativa mensual, de març a abril, estos preus industrials van escalar quasi un 2%, impulsats de nou pel petroli i els compostos químics, a pesar que l'electricitat va baixar un 3%. Amb este panorama, la indústria acumula ja una pujada

0: atenció, de més del 5% en el que portem d'any, una dada que cal vigilar de prop perquè sol anticipar la inflació que arriba després a les botigues.
1: I del sector industrial passem ara a parlar del sector serveis. S'acosta l'estiu i falten ocupacions que no es poden omplir. Amb l'arribada de la campanya estival, sectors clau de l'economia espanyola afronten ara un important increment d'activitat que torna a tensionar la disponibilitat de talent. Moltes companyies estan trobant dificultats per a cobrir determinats llocs operatius i llocs tècnics, i més enguany, que es podria donar un estiu de rècord pel que fa a l'ocupació.
0: La combinació de factors com l'estacionalitat, la falta de relleu generacional, la creixent especialització també d'alguns llocs o les noves expectatives dels professionals estan fent que certs perfils siguin cada vegada més difícils de trobar. Això cal sumar també que durant aquests mesos d'estiu es dispara la necessitat de contractació. En aquest sentit, segons Adecco, a la Comunitat Valenciana es necessiten més de 2.000 treballadors per a cobrir vacants relacionades principalment amb el sector del turisme i la restauració. Parlem de tot això precisament amb el director regional del grup Adecco en la Comunitat Valenciana, Víctor Tatay. Víctor, com estàs? Bona vesprada.
2: Javi, bona vesprada, què tal?
0: Víctor, si hi ha tanta oferta d'ocupació, per què costa tant trobar personal per a cobrir aquests llocs?
2: A veure, en primer lloc, Javi, n'hi ha que tindre en compte que el sector hosteler ja està creixent, però altres sectors, com la indústria, la logística, el retail, el comerç en general, també està creixent. Per tant, altres sectors també tenen necessitats. I el que veiem del sector hosteleria, parlant ja del sector que estaves parlant, és un sector molt dinàmic, amb una gran capacitat de generar ocupació, especialment en una comunitat pues, tan turística com la nostra. Esta alta demanda fa que les empreses busquen cada vegada més talento, però també s'ha obert una oportunitat per a revisar i millorar les condicions de treball, millorar els horaris i millorar les propostes de valor que les empreses fan als candidats. Estem en un moment de transformació del sector, encara molt de recorregut per davant, cap a un model més atractiu i, sobretot, com tu dius, més professionalitzat.
0: Quins són els perfils que més costen de trobar i que més es busquen? I ja no solament te pregunte per el sector de la restauració, sinó també per la resta que estaves comentant.
2: Pues mira, si parlem de la restauració, parlem sobretot de professionals qualificats, cuiners, cap de sala, cambrers, cambrers amb idiomes, però si parlem del sector turístic, pues perfils de recepcionistes amb idiomes, cambreres de pisos, però també parlant d'altres sectors, pues de mozos especialitzats, carretilleros, operaris per al sector industrial, i una demanda molt creixent, perfils de dependents, per al sector del retail, del sector del comerç. El que estem veient que tots els sectors evolucionen cap a un model de servei de major qualitat i de valor afegit. I, per exemple, l'hostaleria ja no només busca cobrir llocs, sinó que busca incorporar talento que marque la diferència en la diferència al client, que cada vegada és més exigente.
0: Clar, fa unes setmanes parlàvem d'aquest tema també amb Fede Fuster, el president de Dosbec, de la patronal hotelera, i ens comentava, no?, la preocupació que tenen els empresaris també del sector a l'hora de trobar aquests perfils més qualificats, com estaves comentant, també temes d'idiomes, formació digital, etc. Perquè com impacta i com afecta aquesta falta de personal al servei i a aquesta experiència que s'emporten els turistes?
2: Pues té impacte, clar que té impacte. Sí que és de veres que com les empreses ja estan molt professionalitzades i saben que van a tindre dificultats, cada vegada s'avancen més a buscar els perfils. Per tant, com la que temporada d'estiu, la temporada de Setmana Santa, cada vegada és més llarga per aquest motiu. I sí que és cert que se pot generar tensió en moments puntuals, però també aquesta tensió ha sigut un catalitzador per a que moltes companyies innoven, milloren la seva organització de turnos de treball i aposten per la fidelització dels equips. El resultat és un sector cada vegada més professional que fica el focus tant en el client com en el benestar del treballador dins de les possibilitats que el sector pot oferir del costat d'horaris, condicions de treball, certa estacionalitat, etc. N'hi ha que parlar que és un sector pues, servei al client. Pues hi ha moltes pràctiques que són complexes d'implementar, com el teletreball o la flexibilitat horària, per exemple.
0: Clar, en aquest sentit ho estaves comentant, no? Les empreses saben que van a tindre aquests problemes per a trobar el personal. Entenc per tot això que ens estàs contant, Víctor, que també veieu en les

0: ofertes que es publiquen, que s'estan millorant les condicions laborals.
1: Absolutament. N'hi ha moltes companyies que tenen el focus ficat en millorar les condicions, millorar horaris, deixar el màxim temps lliure entre setmana els treballadors, i n'hi ha que tindre en compte, Javi, que els convenis col·lectius del sector hosteleria de la nostra comunitat, i si parlem inclús de l'hoteleria de 5 estrelles, per exemple, són salaris molt competitius, en condicions salarials molt competitives, però sí que és de veres, pues, que de vegades xoca de manera frontal en les expectatives del treballador, que cada vegada pues, aspira a viure millor, a tindre més temps lliure, a poder disposar de la seva agenda i a tindre horaris pues, més racionals a lo que estem aviats en altres sectors de la nostra activitat.
0: Entonces, Víctor, podem afirmar que estos llocs de treball, sobretot estos que se van a crear ara de cara a estiu, són llocs de treball que aporten ja una major qualitat i més valor afegit que tradicionalment el que ha passat en este tipus de sectors, com pugui ser l'hoteleria o el turisme?
1: A veure, n'hi ha que tindre en compte, Xavi, que n'hi ha una part que continua sent estacional, i això no té que canviar. Però cada vegada n'hi ha més oportunitats de carrera, n'hi ha més formació continua, n'hi ha més estabilitat per als treballadors. Estem veient com moltes empreses fan verdaderos esforços per a retindre el talento durant tot l'any, convertint aquests llocs de treball en projectes professionals sòlids i en futur. És un sector amb identitat, amb molta passió, amb una capacitat enorme de generar oportunitats, i per a aquelles persones que vulguin desenvolupar-se i fer carrera en un sector estratègic, este és un sector fonamental. Sí que és de veres pues, que en funció del tipus d'empresa, de la ubicació, on estiga en quina part de la nostra comunitat, pues, n'hi ha més o menys oportunitat. Però m'atreviria a dir que el sector té una aposta ferma per millorar les condicions de treball.
0: Ens quedem precisament en això, Víctor, en que esta falta de treballadors que puga donar-se ara en temporada alta, que servisca també per a millorar les condicions. Víctor Tatay, com sempre, un plaer parlar amb tu.
1: A vosaltres, bona vesprada.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu.
0: I precisament de la mà d'estos llocs de treball va també la cotització, i és que resulta que la Seguretat Social ha marcat un nou rècord històric este mes de maig en destinar 14.360 milions d'euros al pagament de les pensions contributives. És un 6% més que l'any anterior. Este increment respon principalment a la revalorització general de les pensions del 2,7% aprovada en este 2026, ja saben, una mesura vinculada a l'evolució de la inflació per garantir que no es perga ese poder adquisitiu.
2: Així és, Javi, en total s'han abonat quasi 10 milions i mig de prestacions a quasi 9 i mig milions de ciutadans. Com és habitual, la gran majoria correspon a jubilacions, que ja freguen els 6,7 milions de beneficiaris, seguides per les prestacions de viudetat, que superen els 2,3 milions, i els pagaments per incapacitat permanent, que aconsegueixen a més d'un milió de persones.
0: Això es deu a la pujada de la pensió mitjana del sistema, que se situa en els 1.370 euros, és un 4,6% més interanual. A més, la pensió mitjana de jubilació, que és la més comú en Espanya, ha crescut un 4,4% respecte a l'any passat, aconseguint els 1.572 euros mensuals. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
3: Espanya i altres 15 estats membres de la Unió Europea han reclamat este dimarts un augment dels fons destinats a la política agrícola comuna en el pròxim pressupost europeu per al període 2028-2034. Tots ells defensen que aquestes polítiques exerceixen un paper fonamental per a promoure la convergència, el creixement econòmic i la seguretat alimentària de la Unió Europea. Jornada d'inestabilitat en els mercats internacionals. Després dels atacs dels Estats Units sobre l'Iran en les últimes hores, el preu del barril Brent torna a escalar i ronda els 98 dòlars, una pujada de més del 2%. Per contra, les borses es donen la volta i l'IBEX 35 ha arribat a perdre al llarg del matí els 38.400 punts, la xifra rècord amb la qual obria a primera hora del dia. Mèxic va registrar un superàvit comercial de 3.882 milions a l'abril, que va contrastar amb el dèficit de fa un any. El país nord-americà va exportar béns per 72.000 milions de dòlars i els va importar per 67.500 milions, un 32 i un 24% més, respectivament. El deteriorament del superàvit entre març i abril es va explicar pel retrocés dels productes no petroliers i pel major dèficit dels petroliers.
4: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem ara a casa nostra a parlar de la nostra economia i parem ara atenció a un esdeveniment que busca reconèixer les empreses i els professionals que destaquen per estratègies de màrqueting brillants en diverses àrees. Són els Premis MIA 2026, estos guardons que els organitza el Club de Màrqueting del Mediterrani, es celebraran el dia 10 de juny baix el lema Sentir el Impulso, Arturo.
2: Així és, Javi, són premis que s'organitzen en diferents categories i que han donat a conèixer ara els candidats a cada una d'estes. Volem saber una miqueta més sobre ells, així que parlem ara mateix amb Eva Prieto, presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani. Molt bona vesprada, Eva.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, Eva. Explica'ns una miqueta què són estos premis que celebreu en el Huerto de Santa Maria, en el Puig.
5: Pues personalmente lo definiría como la fiesta del marketing, ¿no? Uh-huh. Son unos premios que distinguen a las empresas y a los profesionales que han destacado por haber llevado a cabo estrategias de marketing brillantes durante este último año.
0: Uh-huh. Porque ¿cómo impacten, ¿no?, estas estrategias o estos profesionales del marketing en la economía valenciana, que al final son una pieza clave?
5: Bueno, a ver, al final desde el Club de Marketing del Mediterráneo lo que queremos es reivindicar precisamente eso, ¿no? Que los profesionales del marketing y la disciplina en sí es la que hace esa fuerza real dentro de las empresas y que nos ayuda a impulsar el crecimiento de nuestros negocios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de los propios equipos y de los profesionales del marketing. Uh-huh.
0: Fins i tot també dels mercats, vaig. O sigui que, Eva, comentàvem que hi ha diferents àrees, diferents categories. No sé si ens pots contar alguna... Ens pots avançar una miqueta o ens pots parlar de quins són els aspirants a aquests premis.
5: Bueno, pues tenemos 5 candidatures y mañana nos reunimos el jurado, pero sí que puedo contaros que quiénes han sido finalistas en cada una de ellas, porque
0: por un
5: lado tenemos el premio MIA, uh-huh, Innovación, impulsado por Caixa Popular, y aquí pues está Gourmet Catering y Eventos, está Veneno y está Think Medical. Luego, por otro lado, tenemos Marketing Social, impulsado por Consum, y aquí como finalistas están Aquaservice, Asindown y Paredes.
0: Uh-huh.
5: En Marketing B2B, impulsado por Pinchaquí, contamos con Emuca, Tiles of Spain y Zipcan Iberia.
0: Uh-huh.
5: Y luego en B2C, que ha sido impulsado por Zenit, tenemos a la Comunidad Valenciana, tenemos a Consum y tenemos a Verdú Artesanos. Y luego hay una quinta categoría, que es el mejor premio MIA, que se lo impulsa a Punt, la casa, y ese sí que lo sabremos, porque lo sabremos en el momento de la gala, porque se vota en directo por todos los asistentes.
0: O sea que la intriga, ¿no?, es manté fins i tot fins al últim moment, perquè en este premi que estaves comentant, enguany, a banda, voleu posar també en el centre a les persones i sobretot aquests equips que donen vida a les marques i que al final les humanitzen també. Per què és important en este moment que estem travessant posar en el centre a les persones?
5: Bueno, para nosotros desde el club, y por eso con estos premios y con su lema, ¿no?, Siente el Impulso, lo que hemos querido de alguna forma es dejar ver que en un momento o en un contexto como con el que nos encontramos, ¿no?, donde la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, todo nos lleva a una velocidad brutal, pues queremos poner en valor algo que nosotros creemos que sigue siendo insustituible, y es el impulso, ¿no?, que damos los humanos, que damos las personas que hay detrás del marketing. Porque no nos vamos a engañar, la tecnología no

0: ayuda a avanzar, nos ayuda a medir mejor, nos ayuda a llegar mucho más lejos, pero las marcas siguen cobrando vida gracias a las personas que las hacen creer cada día y que están detrás en las empresas.
1: Qué importante és això que ens comentes, Eva. Bueno, a banda de tots aquests premis, també teniu un fum de sorpreses preparades per a aquest dia, el dia 10, que serà la nit mediterrània del màrqueting, i que a més tindreu un grandíssim mestre de cerimònies com és Jandro, no?
0: Así es. Hemos contado, este año hemos querido contar con Jandro, que creemos que nos va a ayudar también a oxigenar la gala y hacer que sea un éxito, ¿no? Como en años anteriores.
1: I tant que sí, de segur. Màgia, entreteniment i sobretot els professionals del màrqueting valencià reunits en eixa entrega de guardons del dia 10 d'estos premis MIA. Eva Prieto, moltes gràcies per atendre'ns. Estarem molt pendents de com va evolucionant aquestes candidatures y de seguro que tornemos a hablar.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Una abrazada, buena esperada, Eva. Adeu.
0: Chao.
2: I tanquem avui parlant d'Hisenda, perquè Hisenda ha enviat ja a prop de 13.000 notificacions a contribuents de la Comunitat Valenciana per possibles errors en la declaració de la renda de 2025. Les cartes formen part d'una campanya preventiva amb què l'Agència Tributària busca detectar incoherències abans d'iniciar sancions, especialment en el cas de deduccions autonòmiques, lloguers, subvencions o plans de pensions.
1: L'Agència Tributària insisteix en que aquestes comunicacions no impliquen una sanció automàtica, sinó que són una oportunitat perquè el contribuent corregisca voluntàriament la declaració. L'any passat, més de 45.000 persones van presentar rectificacions després de rebre aquests avisos, evitant així interessos de demora i expedients posteriors.
2: La campanya de la renda continua oberta fins al 30 de juny i enguany Hisenda reforça també el control sobre autònoms i sobre negocis que venen per internet. A la Comunitat Valenciana ja s'han presentat més d'1,3 milions de declaracions, de les quals 726.000 ja han sigut abonades amb devolucions que superen els 430 milions d'euros.
3: Demà serà notícia.
1: Molt important, aquestes cartes que està enviant Hisenda. Recorden que queda poc més d'un mes per a fer aquesta declaració de la renda, però abans d'acabar el programa volem traure la nostra agenda, saber per on passarà l'actualitat econòmica d'esta setmana, i per això un dia més parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
4: Què tal? Bona vesprada, companys. Això de la carta m'ha recordat a un programa que ja veia de televisió, no? De tenim una carta per
1: sí,
4: a tu.
1: Funciona, no? Més o menys igual. La sorpresa te l'emportes, de fet.
4: Sí, però el missatge del programa eren més agradables, crec jo, no?
1: Bueno,
4: no sé,
1: hem ja de tindre en compte que en aquestes cartes Hisenda es pot evitar una multa, o sigui que també són positives.
4: Bueno, que siguin ben rebudes, això.
1: Exacte.
4: Està clar, sí. Bueno, si repassem a Hisenda abans de començar per demà, per exemple, esta vesprada mateixa hi ha una trobada d'empreses espanyoles i italianes en Roma, en un esdeveniment que ha convocat l'ambaixador d'Espanya al país italià, uh-huh. I on participarà també en la cloenda el president del govern. Esta mateixa vesprada també, però a Madrid, Jordi Hereu, el ministre d'Indústria, manté una reunió amb el mateix ministeri amb la direcció de Renault i els sindicats que estan presents a la marca d'origen francès. Ja veurem també, perquè estem veient que això, que l'automoció viu, sobretot a Europa, un moment convuls,
1: sí.
4: I cal trobar solucions per a que siga una indústria de continuïtat, pense jo.
1: En efecte, perquè és fonamental per a l'economia, sí. Europea, vaja, ho asseguro sempre.
4: I mira, si serà fonamental que demà, si ja parlem de demà, a Bilbao, per exemple, acull, i n'hi haurà presència d'un poquet de tot el que hi ha al voltant del Musafes, de les empreses auxiliars de l'automoció, mm-hmm. Bilbao acull una cimera també de l'aliança de regions de l'automoció. O sigui, que l'assumpte és seriós, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí.
4: També, si revisem, per exemple, Fira València, demà continuen els esdeveniments d'Intralogistics, de Go Global, però és que arranquen dos més. Arranca Solar and Storage, que és un esdeveniment vinculat a l'energia solar i fotovoltaica.
1: Mm-hmm.
4: I n'hi ha també una cita important ja de vesprada, que es diu New Leader,

0: i és un esdeveniment de formació professional, però enfocat al lideratge. També és de veres que tot el que té a veure en els cicles formatius estan agarrant protagonisme i mereixen també ese lideratge.
1: I tant que sí.
0: Per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. A Alacant, demà, per exemple, tenim la 9a edició de l'Observatori de la Dona Treballadora, on parlaran de tendències que avancen poquet en esa equiparació de, i esa igualtat en el món laboral, però també parlaran de reptes pendents que sempre queden, i és una llàstima.
1: Sí.
0: I per últim, així a València tindrem la segona edició del Saló de l'Agricultura i Ramaderia, que es diu un certamen que es diu Expo Sagris, i que acollirà la ciutat de València. En clau global, ràpidament, el Banc de la Reserva de Nova Zelanda marcarà un nou tipus d'interès per a la seva economia. Coneixerem també l'índex de preus a Austràlia i tindrem també discurs i declaracions del president del Banc del Chapó. Aleshores estarem pendents també de tota aquesta zona d'Oceania i Àsia, com avança l'economia i com impacta també en la resta del món. Acaba de revisar l'IBEX, estava fregant els 18.400 punts, aguanta bé, aquesta incertesa de treva sí, treva no, bombardejos per una altra banda.
1: Sí, correcte.
0: I el que sí que s'ha inflat un poquet és el barril de Brent, que ara ja està fregant els $99.
1: Està de nou ahí, al voltant d'aixòs, sí, 99 dòlars, però bé, de moment l'IBEX 35 sembla que la jornada l'aguanta en positiu. Pere Ferrer, positiu. Moltes gràcies, demà parlem.
0: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu,
0: company.
1: I qui també aguanta la jornada en positiu són els companys de la vesprada d'Apunt, que ja ho tenen tot engestit, de fet ja tinc per a si, Ximo Rovira, com estàs, Ximo?
2: No, caramunt.
1: Caramunt, sí, directament.
2: No parar, una jornada de ràdio refrescant per a que el personal passe la calor de la millor manera possible. Bé, el company Juan Nieto a contar-nos en Crònica Negra novetats sobre el cas de la família de valencians que en un naufragi d'un barco a Indonèsia va morir el pare i tres menors. La mare supervivent no està gens conforme a les novetats que ja sentència responsable el patró de l'embarcació, que no tenia llicència per a operar com a capità d'aquella embarcació. La mare, la supervivent, el que diu és que van fallar la supervisió, la incompetència i la negligència i que haurien d'haver més responsables. Parlem d'esta idea, tres casos. Contem en el luxe de tindre una magnífica triu de Chirivella, Susi Sánchez. Goya per 5 lobitos i la directora Arantxa Echevarría, Goya per La Infiltrada, ens presenten la seva nova comèdia negra, protagonitzada, entre altres, també per Hugo Silva. Se diu Cada dia nace un listo. És una pel·li realment molt interessant. I veurem com Arantxa Echevarría també se maneja en la comèdia, toca molts registres, és una directora, una realitzadora i cineasta molt i molt interessant. Se preestrena en l'edició número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna. Més coses, espai si aneu a Bonamar o a pegar una excursioneta a la muntanya en l'ensaladilla russa.
1: Ui,
2: les maioneses,
1: com és això?
2: Els ous, espai en això perquè riscos microbiològics. Vaja, que te pots intoxicar.
1: Però és que n'hi ha molta afició a anar-te'n un dia a la platja i emportar-te l'ensaladilla.
2: No és precís.
1: Claro que no és precís.
2: Porta't una poma.
1: Efectivament.
2: Una paraguaya, un embercoquet.
1: O unes llonganissetes.
2: No? Jo crec que les llonganissetes... Clara Llorés, que és la nostra dietista nutricionista, que ens aconsella sobre aquestes qüestions i com portar el tàper plager, t'aconsellarà millor altres alternatives
1: que també
2: més
1: està molt bé.
2: Saludables. Exacte. Que també, en efecte, està molt bé. Tu eres de la llonganissa, beneïda llonganissa, en efecte. Sabeu el cas de Marcos Llorente, futbolista internacional de la selecció espanyola i l'Atleti de Madrid,
1: que també lo d'anar a la platja en ell és complicat, també. En fi.
2: Este, ni a la platja, este no vaig jo ni a prendre una cervesa ahí al cantó. Sabeu que este Marcos Llorente és tremendo magufo, va estar en l'Hormiguero i va parlar que prendre el sol sense protecció, una cosa com natural, clar, i el melanoma i la ciència està per a lo que està. Avui la nostra psicòloga Lorena Gascón es parla dels sesgos desviats pels quals creguem a Miguel Bosé, al de la legia i tota esta legió de magufos, com funciona el nostre servei per a donar-los credibilitat. I Noelia Llorenç, aka Titana, presenta a llum el seu nou treball, cant tradicional, setmana el València ha posat al dia. No se pot, Chico, demanar més, sincerament.
1: No se pot, efectivament. En uns minuts, a l'esplada de punt, ja ho sabeu, no s'ho pregueu, de seguida vos escoltem. Gràcies. Simo. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
3: Tornem demà, Javi, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada.
1: Adéu, bona vesprada.
2: Adéu.
4: Són les 4.
5: A punt. Notícies.
4: A Gaibiel, els bombers treballen per tractar d'extingir un incendi forestal declarat este migdia. A hores d'ara està estabilitzat el foc. L'origen del foc estaria en unes cremes autoritzades. Seguirem pendents de l'evolució, insistim, d'este incendi a Gaibiel, a hores d'ara estabilitzats. I també estem pendents en estos moments de que es reprenguen les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents després que ahir dos dels 5 sindicats digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Carmen Ortí. Connectem amb la seu de la conselleria, allí està el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quina és l'última hora?
6: L'última hora és que ja estan entrant dins de l'edifici de Campanar l'equip de negociador, el representant dels 5 sindicats en esta nova reunió. El primer que han dit a l'entrada, els 3 sindicats que no van firmar l'acord salarial d'ahir, és demanar a la conselleria explicacions. Volen que aclarisca quina és la proposta final sobre l'acord salarial, ja que asseguren que és diferent a la que se'ls va inicialment oferir. Si la revisió salarial és sobre 50 euros, els últims 50 euros del 2028, o sobre si és sobre tot el complement específic. Un factor, podem dir, tècnic que volen que s'aclarisca per a prendre una decisió. Avui abordaran aquesta qüestió i també la resta d'assumptes que encara queden pendents. Ja veurem si Educació continua amb la seva estratègia de votar punt per punt, com ja va passar ahir. En qualsevol cas, si hi ha acord entre els sindicats, això ja han dit que, a part de decidir res, s'hauran de consultar entre el professorat. Per tant, ja veurem quina és la decisió final i sobre la convocatòria de vaga, que recordem continua en principi per a demà, perquè no donaria temps a consultar al professorat.
4: Línies obertes amb la conselleria. I en relació amb la vaga del professorat, els contem que el sindicat CESIF ha presentat una denúncia per actes vandàlics a la seu de Castelló de la Plana. Alejandro Molés.
7: L'edifici ha aparegut aquest matí amb pintades a la façana i el pany d'accés segellat amb pegament. A més, en un dels finestrals es podia llegir la paraula rates, en referència al fet d'haver acceptat els 200 euros bruts al mes que ha oferit la Conselleria d'Educació.
4: I l'Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de l'ESPAU estudia no presentar-se a la Constitució dels Tribunals per a les proves de selectivitat, moltes de les quals programades per a dimarts que ve, el 2 de juny. Rubén Dempere.
8: Sí, Agustín Saragossa, un d'ells, professor de filosofia i membre de l'Assemblea, en declaracions a punt, assegura que la indignació del professorat amb la Conselleria d'Educació no para de créixer.
9: És una mesura de pressió i és una mesura de resposta ètica davant de la inoperància i la falta de diàleg de la Conselleria. No podem fer, com fa la consellera, no? Com si no passara res, que sembla que ja està tot solucionat i que no n'hi ha res que parlar. Cada dia que passa estem més decebuts i més indignats.
8: Per la seva part, la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, llança un missatge de calma i assegura que els exàmens de la Pau estan garantits perquè hi ha 1.500 professors apuntats per a ser correctors.
10: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva. Y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará uso de todos los profesores que hay de reserva.
4: Més protestes ara en l'àmbit sanitari, amb concentracions avui en diversos centres hospitalaris.
8: Sí, demanen a la Conselleria de Sanitat que apliqui, entre altres, la jornada laboral de 35 hores a la setmana. Eva Plana, secretària del sector salut de la UGT del País Valencià.
11: Les 35 hores que ja portem molts anys exigint-les, però a part reivindiquem que els mòduls de reforç i de productivitat siguin autoritzats de manera correcta i no existisca tanta burocràcia ni tants límits per a poder-lo realitzar i que se realitzin i que la gent no tinga llistes d'espera.
4: Divendres que ve el Consell presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany amb l'objectiu que s'aproven al juliol. Xavier García del Valle.
12: Sí, i qui ho ha avançat ha sigut el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, que assegura que el PP està d'acord que els espanyols tinguin prioritat per a la concessió d'ajudes socials i d'accés a la vivenda pública a la Comunitat Valenciana, el que Vox anomena prioritat nacional.
13: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
12: El síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha posat en valor l'acord amb Vox i l'estabilitat, diu, política que comportarà. Sobre la prioritat nacional ha dit que no és excloure, sinó prioritzar.
14: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
12: Per a l'oposició d'Esquerres, l'acord del PP amb Vox comportarà retallades en servicis públics i el consideren, a més, una concessió del PP a l'ideari de la ultradreta. Joan Baldoví és el síndic de Compromís.
15: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, sessions a Vox a Casporro.
4: I més de 200 entitats, entre elles tres associacions de víctimes de la Dana majoritàries, entitats culturals i els comitès locals d'emergència i reconstrucció, han convocat una nova manifestació dissabte que ve per a reclamar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, deixi l'acta de diputat a les Corts i es presente de manera voluntària al jutjat de Catarroja.
12: Serà la manifestació número 16 des de la Barrancada. Mariló Gradolí, però és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre.
16: De 9 mesos després continuem eixint al carrer perquè la veritat encara no ha arribat. Continuem sense una explicació completa, sense responsabilitats polítiques assumides i sense garanties reals de que una tragèdia com la que vam viure i s'ha negligent gestió no torni a repetir-se.
4: I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, accepta la demanda formulada per l'advocat de José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la compareixença del seu client més enllà del 2 de juny amb l'argument que necessita més temps per a preparar la defensa.
7: Doncs el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha posposat que la declaració com a investigat de l'expresident del govern espanyol es produïsca el 10 i el 18 del mes que ve. Recordem que Zapatero està investigat per delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En el capítol de reaccions des del govern, el ministre de Cultura i dirigent de Sumar, Ernest Urtasun, considera que Zapatero hauria de donar ja una explicació dels fets a la societat espanyola.
17: El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor, las informaciones que han aparecido en el auto y las que vamos conociendo en las últimas horas son graves.
4: I el jutge Juan Carlos Peinado cita per al 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president del govern Pedro Sánchez. La cita per a una audiència prèvia al possible juí amb jurat que Peinado està instruint.
7: Estan cites també l'assessora de Gómez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Als tres els advertís que han de personar-se. Si no ho fan, seran conduïts per la força pública, per la policia. Ha escrit el jutge en la citació. El magistrat investiga quatre delictes per corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
4: I en els esports, el València Bàsquet inicia esta nit una marató de partits per a tancar la lliga regular de l'ACB. D'ací a diumenge disputarà tres enfrontaments.
8: El primer esta nit a les 9:15, quan visita la pista del Saragossa. No serà un partit fàcil perquè els aragonesos estan obligats a guanyar si no volen perdre la categoria. Pedro Martínez no podrà comptar amb els lesionats Josep Puerto i Xavi López Arostegui. I la setmana continuarà rebent el Gran Canària al Roig Arena divendres i visitant diumenge el Barça.
4: Es queden en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
18: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
19: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026.

0: 2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Benvinguts a la vesprada de Punt, tot preparat per oferir-vos una edició refrescant en esta vesprada càlida, no, Gemma?
3: Sí, senyor, frescor en continguts variats i amb gran alegria. Comencem!
4: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: A veure, la fresca la posem en continguts perquè... Ahí fora, les temperatures ja vegeu que estan apretant cada volta més i més que apretaran. Estem a l'espera d'un nou ascens de temperatures a partir de demà. Ens acostarem a xifres més típiques del mes de juliol. Atenció, ens haurem de preguntar als nostres meteoròlegs si este capítol de calor va per allà, que sembla que sí. Les màximes en moltes de les nostres comarques, sobretot interiors, per damunt dels 30 graus, les mínimes, bueno, encara agradables, al voltant de 12 de mínima per la costa, 7 a l'interior. El que és una dorsal, una anticiclònica que està ben a xocar.
3: Caen a plom.
2: I veurem si i quan se meneja, eh? I anirà pitjor.
3: Després li preguntarem a Lluís Obiols, però sí que ens preocupa això. Per cert, avui és dimarts, parem atenció a la crònica de successos, ho fem amb Juan Nieto, ja ho sabeu, que va centrar-se avui en diversos temes. Per un d'ells és el cas, anem a dir nosaltres, colpidor de la família de valencians que van naufragar fent turisme a Indonèsia. Recordeu? Moriren el pare i tres menors, el seu fill i dos fills de la seva dona d'anterior matrimoni. Un drama impressionant que va passar lluny de casa i coneixem avui la sentència al patró de l'embarcació. Vaig a dir-vos, una sentència a analitzar.
2: Yo creo que no tenía ningún tipo de licencia y se podeu imaginar en la familia y la mare supervivent con complet desacord en esta sentència. Analitzarem este cas i quina visita de luxe l'actriu de Chiribella, Susi Sánchez, acompanyada de la directora de cine Arantxa Echevarría. Les dos guanyadores de Sendos Goya estan a Paterna en la estrena número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis. Venen al programa perquè preestrenen una pel·lícula que és una comèdia àcida, negra, d'embolic, molt divertida i que ens fa pensar, cada dia nace un listo. És un títol molt evocador, eh?
3: Molt evocador.
2: I molt real. Passa això, sí que passa, sí.
3: Totalment. Per cert, avui tenim secció de nutrició, molt important per a estos dies. Per què? Perquè Clara Llorenç, la millor dietista del programa, ens parla dels riscos microbiològics dels aliments en estiu. Vaja, de com ens pot afectar la calor als aliments, si ens pot perjudicar, què hem de fer per atendre els aliments en condicions òptimes. Tot això, pareu atenció. Molt bé.
2: Bueno, unes coses.
3: Aneu a la plaja, no porto maionesa.
2: Les espais, les ensaladies russes, les maonetes, els ous i això, però com, què idees portar, què podem portar en el tàper a la platja o quan anem a la muntanya, ara, estos dies de caloreta. Sí. L'altra col·laboradora de salut, en este cas de salut mental, que també hem de tindre-la molt en compte en el dia a dia, en la part final del programa, la psicòloga Lorena Gascón. Ui, clama-me al que ella diu, estos magufos de la salut. Estes persones, sabeu el Marcos Llorente, este, el futbolista internacional, pues diu que l'altre dia va a l'Hormiguero, ahí en Pablo Motos, i fa una de Miguel Bosé, dir que no, que se va prendre el sol en estiu i en qualsevol moment, perquè el cos està preparat i
3: sense
2: que no hi ha
3: protecció.
2: Que posar-se crema, sense ningú tipus de protecció, i el melanoma, i la ciència. Però quins són els sesgos, els biaixos cognitius pels quals tendim a creure a estos personatges que no tenen ningú suposat.
3: Perquè el que ells tenen és poca vergonya, hem de dir.
2: Totalment.
3: Abans de poc de coneixement. Però i per què els escoltem, no? Per què els fem cas? Això és la pregunta que poses damunt la taula, Joaquí.
2: Sí, això ho poses damunt la taula i la contestarà Lorena Gascón, en efecte. Perquè hi ha molts casos de personal d'este magufo i, en fi, no fan més que...
3: Que dir coses d'estrellata, eh? Sobretot són preocupants perquè van en contra de la nostra salut i de la nostra vida, per tant... Ai, escoltem a Kitsap, que són sempre els científics, els metges, etc. Què anava a dir-vos jo? Que per acabar també el programa, en aquesta última hora de programa, tenim visita musical molt important, ens fa una gran il·lusió. Titana, que presenta nou treball i que prepara, a més, una de ben grossa per a presentar-lo al públic el dia 5 de juny al Palau de la Música. Vos parlarem d'aixa cita, però abans del Palau de la Música ve així, o sigui, un luxe.
2: Un luxe, a presentar-nos llum, cants tradicionals, valencians posats al dia en la

Veu de Titana serà un plaer, que ens interpretarà més música en directe. Wow. Farà un parell de cançonetes així en directe. I ara ens n'anem a la capital de la ceràmica, a la província de València. Viatgem fins a Manises.

0: preparat un esdeveniment fantàstic per obrir boca, diguem, la tornocatòria.
1: Tornocatòria, que vindrà, imagina, de torn. Bueno, és una trobada entre artesans ceramistes del municipi de Manises, que és capital de la ceràmica, i convertiran el Parc dels Filtres de Manises en una exhibició en directe de torn, en efecte, de com funciona, com se fa servir un torn de ceràmica. Hi haurà 30 torns treballant en directe, desenes d'artesans, estudiants, personal, públic. Serà una jornada de creació col·lectiva i veure com se crea la ceràmica en directe. Jo crec que mola molt, no? Molt treballar aquestes mans artesanes. Sanes, tan sàvies, no?
0: I tant que sí. I el més curiós és que el públic podrà conèixer com treballen els mestres canterers de Manises. I amb alguns d'ells està la nostra companya Mar Hernández. On pares, Mar?
2: Hola, hola.
3: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, sóc una privilegiada ara mateixa perquè estic en el que podrien dir que és la milla d'or de la ceràmica de Manises. Estic al carrer Torrent i així estan ubicats els tallers d'alguns dels principals ceramistes d'ací del poble. Concretament estem en el taller de Maribel Martínez, així al costat està el taller de Pepe Rollo, i enfront justament està Drac Ceràmic, el taller on treballen David Sánchez i Concha Arjona. És una meravella, ara mateix estem en la rerebotiga de Maribel, on estan totes eixes figures fetes amb una tècnica molt, molt cuidada, eixes menines que caracteritzen al seu treball. I des d'ací, des d'esta milla d'or, diguem, és d'on es gesta o des d'on es prepara esta jornada fantàstica, com dèieu, eixa tornocatòria, no? Eixa tornocatòria on veurem a desenes d'artesans reunits ací a Manises, i que d'alguna forma obri boca ja no només per a totes aquestes festes, no, que venen, sinó sobretot per a unes jornades que tenen lloc en octubre, que es diu el Turno del Torno, que és una trobada també meravellosa, ja no només de ceramistes d'ací de Manises, sinó de tot l'estat i de fora també. Però jo vull que m'ho conten una miqueta, que m'ho conten els artesans, per descomptat, Maribel, David, Pepe, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Però també que m'ho conten des de Ampegue, també està Karim Pasqual, que ja també és ceramista, i també Carmen Marco, que ha sigut presidenta d'Ampegue, de l'Associació Nacional de Professionals de la Ceràmica, durant molts anys, durant 10 anys. Bona vesprada a les dos també.
6: Hola, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
3: A veure, Carmen, comencem per tu també com a representant d'una miqueta d'Ampec, que heu organitzat tot este sarau per a este dissabte. De què tracta esta tornocatòria?
6: Volem aconseguir juntar molts torns, enguany més que l'any passat, van a ser més de 30, de diversos tamanys, i volem que no només treballen, se fiquen a demostrar els alfarers o els ceramistes, sinó també la gent que vinga, que puga seure i provar. I aquesta experiència és inoblidable i a tot el món li agrada.
3: És que és el primer contacte que té molta gent en el món de la ceràmica. És també la imatge que molts tenim en el cap, no? Fomentada fins i tot també per pel·lícules, per el cinema, no? Però és una imatge molt xula del que significa la ceràmica.
6: Sí, és una imatge que atrau, que és difícil, necessites molt de temps, molta experiència.
3: Molta manya, també, no?
6: Sí, sobretot tranquil·litat, concentració, el mindfulness, que diuen, tu estàs concentrat i fas cas al que te diuen i te va així, segur.
3: I escolta, s'ha servit també com a precedent o com a prèvia d'una cosa molt xula que organiseu així a Manises, que és el Turno del Torno, que se celebra en octubre. Això què és?
6: Això és un encontre en què volem que el torn siga el principal protagonista, i per això duguem a professionals de diferents punts, un local, un altre nacional i un altre internacional. Per això és el quinte encontre que fem de ceràmica, i va constar de masterclass, concerts, exposicions. Va ser un cap de setmana molt intens, on farem de tot, coccions especials, experimentals, on hi haurà un forn de més de 3 metres que s'obrirà a 1.000 graus, i on veurem la peça al roig viu, i farem un racó. Quan li fiques serraura, se crea més foc encara, i tot el món ho pot veure al viu.
3: Això en viu, en directe, vull dir, i al carrer també, per a que ho veig a tot el món.
6: Això ho fem al carrer, i aquesta experiència se compartix. Les altres experiències són més tècniques, i ahir sí que n'hi ha que inscriure's per veure-ho.
3: De moment sí que obriu boca amb este...

0: este dissabte amb eixa tornocatòria. I jo us volia preguntar, Pepe, David, perquè vosaltres sí que treballeu habitualment amb el torn, sí que les vostres peces tenen a veure amb esta tècnica. Com és això de posar-se al torn? Vinga, Pepe, que t'està assenyalant David, que diu Pepe és el més indicat per a contar.
1: Pues en la... Ja, en la pel·lícula esta de gos se veu. És algo perfecte. És... sentar-te al torn i fer una peça és com poder créixer algo. Entonces és algo que costa d'aprendre, però quan ja més o menys domina la tècnica és una de les que més satisfaccions te dona.
0: A més, tu treballes en peces en l'estil del segle XVIII, veritat, segle XVIII, si no m'equivoque, peces així més ornamentals, també.
1: Sí, jo sóc clàssic i m'agrada posar l'alfabeguer, els pitxers, els floreros, m'agrada la ceràmica tradicional, encara que també en quant tiri alguna passeta per davant de ceràmica més conceptual. Uh-huh. Encara que no siga molt, molt conceptual, sí, fora de lo que és la ceràmica tradicional.
0: Jo vos deia que sí que és un privilegi estar ací perquè tenim la possibilitat de parlar amb artistes d'estils molt diferents, podríem dir. Pepe ha explicat una mica, Pepe Rollo, el seu estil, el seu funcionament. David, de Drag Ceràmic, jo voldria que m'ho contares tu també, perquè tu també treballes amb el torn, és una ferramenta habitual de faena, però sí que són peces una miqueta més conceptuals, potser.
2: Sí, bueno, una de las principales, digamos que la cerámica es una forma de entenderlo, ¿vale? Y lo que sería, por ejemplo, en mi caso, lo que sería el torno es una herramienta, al fin y al cabo. Entonces, lo que tienes que utilizar es aprender la técnica y desarrollar el trabajo sobre esa herramienta para canalizarlo como un canal de expresión. Entonces, dentro de lo que sería la cerámica más tradicional, ¿no? Lo que entendíamos como vasijas y todo eso, luego hay otra vertiente que se puede utilizar esa misma técnica con esos mismos recursos para otras vías dentro de la cerámica, tipo más escultórico, un poco más conceptual.
0: Uh-huh. I penseu que el torn és una bona forma de que la gent s'aproxime, diguem, a este món? O és molt complicat? Perquè jo veig molt complicat també, que estava ahí Pepe en les mans allà en la massa abans i dic, ai mare.
2: Bueno, hay que entender que un poco, aunque se engloba todo dentro del mundo del ceramista, pero siempre hay estamentos y hay partes que cada parte en sí misma es un oficio, por ejemplo, el oficio de tornero, el del hornero, hay un montón de cosas. Entonces, últimamente, pues bueno, ya llevamos unos tiempos que vivimos en una época muy de lo inmediato. Y el camino, si quieres aprender este camino, es paciencia y horas. No hay más. Entonces, si estás dispuesto a seguir ese camino, no hay ningún problema.
0: Poquet a poquet, és el que s'ha posat molt de moda en els últims anys, diguem, no? El món de la ceràmica, d'apuntar-se a algun taller, de provar, d'estar amb el torn. Vosaltres, de fet, habitualment també feu tallers. Què trobeu? Què és el que busca la gent? No sé si tenen molta paciència, Pepe, o com.
1: Bueno, jo dono tallers de torn o d'esmalts, però la gent que ve així ja realment ha treballat en el torn. Entonces, així el que ve és a perfeccionar. Però sí que hi ha molta gent que ve per primera vegada i ja pues, s'enganxa. O perquè té un company que fa ceràmica i vol ser com el company i pot voler fer ceràmica, però sí que es nota un... Diguem que la ceràmica a poc a poc li té un poc més de respecte i admiració que fa anys.
0: Més consideració, pot ser?
1: Sí. Quan la gent va a un taller i se fa una tasseta, veu el que li costa, quan la veu feta li dona cert valor més... Diguem que sap el que costa de fer.
3: S'entén més.
1: Entonces, és més fàcil vendre-li una peça de ceràmica a algú que ha fet algun catxarret que a algú que no ha fet res. El que ha fet algo sempre sap el que costa i és més fàcil vendre que comprenga el que costa de fer.
0: Que siga més conscient del seu valor. Clar. Però com vos deia, estem parlant del torn, que al final serà l'element central, no, d'este dissabte, però hi ha moltes formes de treballar la ceràmica, i aquest estem en el taller de Maribel. Jo no voldria perdre l'oportunitat, Maribel, de que ens contes una miqueta quin és el teu treball, perquè tu treballes en figures, en escultures, que les tenim ací al davant, ací darrere de l'estudi, que són les menines, les típiques menines que totes tenim al cap, amb distintes tècniques, amb distints materials, amb distintes mides també, perquè n'hi ha una ací a l'entrada molt gran que, clar, com ha sigut també eixa faena, diguem, també més conceptual, més artística.
4: Bueno, yo desde los principios que empecé con la cerámica siempre fue una debilidad el tema, o sea, la figura de la menina, que es una figura muy barroca, pero con una mirada más actualizada, más contemporánea. Entonces, mi línea un poco es esto,

0: pero también sin descartar murales, otro tipo de esculturas, pero muy centrada en la figura de la menina. Uh-huh. Es, para mí es muy especial.
1: Però tu també vas començar pel torn, allà quan vas començar en la primera època, o com va ser la teua introducció?
0: Bueno, Pepe lo ha intentado mucho y sigue intentándolo porque, vamos, es un gran maestro, es una persona estupenda que aprecio mucho, pero de momento lo tengo ahí parado, ¿sabes? Pero bueno, sí que he probado, sí que he probado, pero de momento no va por ahí la línea mía.
1: Però sí que és cert que és, no, però que és molt curiós, perquè al capdavall molta gent quan comença en la ceràmica pot fer-te una determinada imatge del que pot trobar, i això és la representació absoluta, que la ceràmica és versatilitat, és varietat, és diferència de tècniques, i sobretot que Manises és ceràmica, que és indiscutible, que la història del municipi està lligat a este sector, no és així, Carmen?
2: Així és, vences que a Manises i dones un passeig i veus les diferents tècniques que n'hi ha en totes les portes, veus taulellets de corda seca, d'entubat, de cuenca llarista, tècniques que vas veient que no volem que se perguen, i bueno, és molt curiós això. El torn, pues, se veu, no se veu. Sí que n'hi ha moltes cases que en les façanes tenen també articles de fetes en torn, com pinyes, vasijes, això abans ho posaven molt, ara se va perdent, però bé, lo bo és que el torn és molt versàtil i tu pots fer coses més modernes o més clàssiques.
1: I què no s'atrevirà algú este dissabte a fer alguna pinya o alguna cosa així en el turno del torno, Pep? No t'atreviràs
3: a fer una pinya? Bueno, la pinya ja està feta. La pinya som tots.
1: Tots els artesans d'ací de Manises.
3: Sí. I el que farem serà, pues, n'hi haurà molta gent tolejant. Intentarem fer una peça gran, a veure si és, igual no és. Però, bueno...
1: Mira, diu Carmen, sí que és. A veure, quina peça gran tractareu de fer?
2: S'ajuntaran varios ceramistes i ho faran per peces, i després s'ensamblen aquestes peces i volen fer una peça molt alta. La vegada anterior la feren d'un metro i...
3: Un metro trenta.
1: Metre trenta, sí. Mare meua, però això és una barbaritat.
2: Sí,
1: però se necessiten moltes mans per això.
2: Sí, bé, sí que se necessiten. El que passa és que al final l'abraçaren i la varen trencar.
1: Ai.
2: Però enguany volem que dure i que puguem coure-la. Sí, clar. Sí.
4: Com si fos un alfabet gran, dius... no? Que també sí. Està fet així a peces.
1: Un alfabet gran d'aquesta forma, com...
2: Sí, l'alfabeguer és que se fa també de peces, va, perquè està la copa, sí. La base, la copa, la tapa... Sí, que n'hi ha molt grans.
1: I en guany què intentareu fer, Pepe? Tu, jo veig que tu ho tens al cap.
3: Sí. Jo tinc que fer una peça de ceràmica.
1: No vols fer-nos spoiler, com és això?
4: Això és el secret millor guardat.
3: Perquè volen que siguin
5: reservat.
1: Que siga una sorpresa. I clar, i per a descobrir aquesta sorpresa, on hem d'anar, a partir de quina hora, per a tindre-ho ben clar?
3: Pues això, Mari
1: Carmen... Vinga, Carmen.
2: Molt bé, pues a les 6 de la vesprada vos esperem al Parc dels Filtres de Manises, que també podreu veure la Bienal a la galeria, i durarà fins a les 10 de la nit, perquè com ara el dia se fa més llarg i tarda en fer-se de nit i volem coure al final, i aquesta cocció s'ha de veure en foscor. Uh-huh. Així que de 6 a 10 de la nit anem a estar allí fent l'espectacle, fent moltes activitats.
1: Fem moltes activitats, tot el món... Jo puc sumar-me, jo per exemple, si veig allí que està Pepe o està David ahí en el torn, jo puc posar-me allí les mans i preguntar, escolta, això com funciona? Em deixaríeu?
3: No és que pots, deus fer-ho. Veuràs com t'agrada. Tot el món que prova, repeteix. Així que jo te poso que vingues i te poses. Vingues en roba de treballar.
1: En roba de treball. Sí. Important.
3: Que no t'importa que sigui brute, home.
1: Perfecte. Doncs amb aquesta invitació i este consell quedem avisats nosaltres i quedem amb la convocatòria d'este dissabte, la tornocatòria el dissabte, i saber també que al final és un acte que organitza Ampec amb suport, evidentment, de l'Ajuntament de Manises, al Parc dels Filtres. Ahir vos vull veure a tots. Maribel, tu també, eh? Jo també te vull vull veure a tu.
0: Sí, bueno, jo la primera.
1: Amb una menina, si no, tu te'n portes una menina i allà el part desfil.
2: La sua menina, eh?
1: La menina també a tu.
2: Se poden fer no només atifells i vasijes, sinó que fas una peça, li dones forma i fas un peix, una menina o el que vulguis. Sí, sí.
5: Clar.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots, empreses també que participen, moltíssimes gràcies a tots també per haver-nos acompanyat, per haver-me obert les portes, Maribel, del teu estudi, també Pepe, David, de Drac Ceràmic, Karin, Carmen, que vaja molt bé esta tornocatòria este dissabte als Parcs dels Filtres de Manises. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Nico, família de ceramistes.
1: Adéu, adéu.
5: Quina passada, Mar. Sí. Ens agrada molt esta idea.
4: I això de provar el torn, a més és un torn manual, que has de coordinar les mans, els peus, la textura de l'argila, la
5: has
4: forma...
5: Has estat mega concentrat en el lloc. El mindfulness que deien ells.
4: Mindfulness total.
1: Paciència, paciència absoluta.
4: I a més, com deien, connecta en alguna cosa, que sé jo, atàvica, també, que tenim de fer alguna cosa en les mans.
5: La capacitat creativa, no? I la capacitat de fer manualitats, en aquest cas, bellíssimes.
4: I fer una tija, això ja ni te compte. Això ja és per a campió.
5: Si damunt una forma bonica i tot, perquè la primera volta posicina més...
4: Igual, tens un xurro.
5: D'aquella manera, clar. Ells perquè tenen ja experiència, que són artistes consagrats. Gràcies, Mar.
4: Gràcies, Mar.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. La vesprada d'A Punt.
3: 4 i mitja tocadetes, 4 i 33, concretament obrim un temps dedicat a la crònica de successos i tribunals, la crònica més negra, però que també ens retrata, sí. I de la que sentim curiositat d'una banda i empatia en alguns dels casos, perquè hi ha tanta gent que patís per situacions de la condició humana, en realitat,
4: i de la
3: condició judicial, que és una altra.
4: I la sensació aquella de que ens pot passar a qualsevol de nosaltres o en el nostre entorn, suposo que per això també sentim certa afectació, però en qualsevol cas, i també perquè volem comprendre coses que a voltes són molt difícils de comprendre. Està Juan Nieto ja sí amb nosaltres, com veixó?
5: Què tal? Bona vesprada.
4: Atén-me, i l'actualitat avui la centrem en el naufragi aquell vaixell turístic a Indonèsia, sí, en el que hi havia una família valenciana amb un final més que dramàtic. No sé quin adjectiu utilitzar, perquè va ser realment
5: horrorós. El que anaven a ser unes vacances en el paradís es va convertir
4: en
5: una tràgica història, no? Sí. Avui, quasi 6 mesos després, podem confirmar que el capità de l'embarcació ha sigut condemnat a 3 anys i mig de presó. 3 anys i mig de presó. Per entendre aquesta sentència, no podem mirar aquest procés judicial com el miraríem a Espanya. Estem parlant del dret penal d'Indonèsia, que és diferent. En Espanya, aquesta investigació no s'haguera tancat en 6 mesos. Haguera sigut una investigació que s'haguera practicat amb totes les garanties i respectant també el dret de les víctimes. Mm-hmm. En Indonèsia tenen el seu propi dret penal i per això jo vos convido a posar-vos les ulleres, no?, de la justícia d'Indonèsia per a poder entendre un poc el resultat, perquè siga quina siga la pena, estic absolutament convençut que per als familiars de les víctimes cap pena
4: no hi ha pena que
5: pagarà el que ha passat.
4: Que tanqui aquest dolor deixes morts, a més, que haurem de recordar els fets.
3: Morir en el naufragi 3 criatures, no? 3 menors i el pare.
5: Quatre membres en total.
4: I una de les criatures, a més, el cos d'ell no ha pogut recuperar.
5: No s'ha trobat. Este dilluns,
4: és d'un dolor molt gran.
5: Molt gran. Infinit, este dilluns, sí, com dèiem, en una xicoteta sala judicial de Labuan Bajo, a Indonèsia, un jutge va posar punt i final a este procés contra els dos únics acusats per este naufragi en el que, com dèiem, van morir 4 membres d'una mateixa família, d'una família valenciana. Els fets es remunten al mes de desembre de l'any 2024, dia 26 de desembre, segon dia de Nadal.
4: Sí.
5: La família valenciana feia una excursió turística per esta zona de Komodo,
4: sí,
5: una ruta habitual per a molts visitants. L'embarcació va començar a tindre problemes, eren les 8 i mitja de la vesprada, hora local, estava fosc, va començar a tindre problemes enmig del trajecte i, segons els testimonis, no hi havia cap protocol clar d'emergències. Diverses persones que anaven dins de l'embarcació van caure a la mar i els responsables de l'embarcació van tardar almenys 15 minuts en avisar els serveis d'emergència. I podríem pensar, en aquests 15 minuts, el capità es va tirar a la mar a ajudar a les víctimes. Segons la sentència d'Indonèsia, no va prestar cap ajuda a les persones que s'estaven ofegant, ni tampoc cap suport als familiars que estaven veient com la gent se moria.
3: No hi havia un bot salvavides, no hi havia ningú tipus d'element de seguretat.
4: Socorrista.
3: Que es poguessin fer arribar algun xupetí de
5: segons la sentència, de flotació.
4: No. I una embarcació neta, a més, en un lloc transitat turísticament, dius, no?
5: Sí.
4: I dius, o sigui, allò se va escatxuflar, aquell barco, de tal manera que les persones caigueren a l'aigua.
5: Si algo positiu té aquesta història és que ha posat damunt del focus, una altra volta, i damunt de la taula, les mancances de seguretat d'aquestes embarcacions que són tan habituals en els viatges turístics i que han patit en primera persona esta família valenciana.
4: Això no serà habitual, per tant.
5: Sí.
4: Embarcacions amb...
5: Sí, són embarcacions...
4: Poques garanties, sí, de seguretat.
5: En este cas viatjaven 11 persones, és una embarcació xicoteta, hi havia un capità i un ajudant. En el moment en què es produeix l'accident, segons la sentència, el capità no estava al front de l'embarcació, no sabem on estava, i va posar al front el seu ajudant, que era un xic jove, sense cap formació i sense cap coneixement de les mesures de seguretat en aquestes circumstàncies. Val? Perquè no estem parlant d'una tempesta. La sentència descarta que un fenomen natural provocara un accident que, que podria ser inevitable. No, el que diu és
3: manteniment que... Manteniment de l'embarcació no, o alguna
5: avaria... No, unes ones van xocar contra l'embarcació, la va sacsejar i en la força del sacseig se'n van anar a la mar diverses persones i amb tan mala sort que en 15 minuts no s'avisa a serveis d'emergència, 15 minuts que eren vitals per a salvar la vida a aquestes persones. Qui anava en aquesta embarcació? Per una banda, estava Fernando Martín, ell era futbolista i exfutbolista i entrenador actual de l'equip femení B del València Club de Futbol, una figura molt coneguda dins del futbol base valencià per anys dedicat a la formació esportiva. Sí. Viatjava amb la seva parella Andrea Ortuño, que és la veu d'esta tragèdia, la que ens està contant com està vivint aquesta tragèdia, ja va sobreviure, i amb els fills dels dos, de Fernando i Andrea, de matrimonis anteriors.
4: Sí.
5: El cos de Fernando sí que va poder ser recuperat dies després pels equips de rescat.
4: Sí.
5: També es va recuperar el cos de Mateo, de 9 anys, i d'un altre fill, de Martín. I poc després va aparèixer el cos de Lia, de 12 anys, filla d'Andrea. Durant jornades senceres, els seus noms van ocupar, recordeu, en el mes de finals de mes... Aquells Nadals jo crec que a tots ens va impactar aquesta notícia. Jo recordo tota perfectament el segon dia de Nadal alçar-me i rebre la notificació de que quatre persones, membres d'una família valenciana, estaven desaparegudes en les aigües d'Indonèsia, no? El quart menor desaparegut, com deies tu, Gemma, Quique, de 10 anys, fill d'Andrea d'una relació anterior, mai va ser trobat. Després de més de 2 setmanes d'operatiu, de molta ajuda, recorde perfectament que en el programa Punted Busca vam parlar amb un monitor de busseig que era de Sevillà, que estava treballant en Indonèsia, ens va atendre i ens va contar com estava ajudant a la família, no sols a trobar el cos, sinó a donar el suport emocional que necessitaven i també assistència en quant a iniciar procediments en un país estranger com Indonèsia, en el que no domines l'idioma, domines l'anglès, però no domines l'idioma de les autoritats, ni coneixes el sistema penal d'Indonèsia, ni com...
4: Ni la burocràcia,
5: ni res, no?
4: Lala.
5: Van rebre molta ajuda, això sí, durant més de 2 setmanes d'operatiu. Les autoritats ja van donar per concloses les tasques de recerca sense poder localitzar a eixe xiquet no? que continua figurant desaparegut. Només van sobreviure, com dèiem, Andrea i una de les seues filles xicotetes.
3: El testimoni de la mare,
4: Andrea, sí.
3: Que, per descomptat, la dona ha estat comunicant a través de les xarxes, entenent també els mitjans de comunicació i fent servir la quantitat de dubtes que n'hi ha al voltant de la investigació, que també s'ha tancat d'una manera, pues, el que tu dius, així seria inviable. La cadena de responsabilitats es tanca únicament en el capità, en el patró de l'embarcació. No hi ha més documentació, més persones responsables, però ara ens podràs
4: clar,
3: contestar.
4: Clar, l'embarcació tenia uns
3: no?
4: permisos oficials, clar. Unes revisions...
3: Ella ha sigut testimoni també, sí. Clar, en clar. El procés judicial, entenc sí. que el seu testimoni ha sigut important. També.
5: El seu testimoni ha sigut fonamental per aconseguir aquesta sentència. Jo sé que podem pensar 3 anys i mig de presó per la mort de 4 persones en aquestes circumstàncies.
4: Es posen les mans massa, al cap.
5: Massa barat, no? Jo sé que sí. desperta indignació. Però el que sí que és important d'aquesta sentència, jo ressaltaria, és que descarta que fora inevitable. És a dir, la justícia d'Indonèsia ha confirmat en 6 mesos que es podria haver evitat i ha corroborat...
4: Però per a mi això ha fet sis dramatisme a la situació.
5: Efectivament. I ha corroborat punt per punt la declaració d'Andrea. Andrea va declarar per videoconferència en aquest procediment i va assegurar que els tripulants mai van socórrer a la seva família i va denunciar que ningú va explicar els protocols d'emergència ni mesures bàsiques de seguretat, igual que quan puges a un avió, no? Sí, que t'expliquen aquest protocol.
3: En una corda, en una soga.
4: O sigui, és més bé l'anxeta.
3: Un xupetí, salvavides.
4: Xupetins, clar.
5: No hi havia instruccions sobre els xupetins. No hi havia, no sabien què fer amb els xupetins. I tampoc hi havia procediments d'evacuació. És a dir, no hi havia una previsió, un protocol d'actuació en cas que es produguera un accident que, insistim, no va ser per un fenomen meteorològic extraordinari. Van ser unes ones que van xocar contra l'embarcació i la van sacsejar. No, estem parlant d'algo que pot passar de manera prou habitual. Ja, no és una excepció. No hi havia instruccions.
3: No tinc ni idea de navegació, però potser sí que estigui escoltant-nos alguna persona que sí que se maneja en patronatge d'embarcacions. I depenent de l'altura de les zones i la força de la mar picada, realment és important, és determinant. Però també la manera en la que tu, des de proa, ataques, entre cometes, aquestes zones.
5: Així és, Ximo.
3: Com la perícia que tu puguis tindre per a sortejar
5: diagonal,
3: un
5: no?
3: moment de mala mar, en efecte, entrant-les de manera diagonal. Conforme tu deies, si el capità vete a saber on estava o no estava en el
5: no
3: moment
5: estava al front.
3: I portava el timó, un grumet jove. O un xic jove sense experiència, pot ser que no tant fora la força de per si de la mar, que no dubte que la siga, sinó també un fallo de perícia, no?
5: I el que queda clar és que hi havia negligències que van matar a quatre persones, en este cas.
3: Però negligències que per què s'acaben en el capità? És a dir, no hi havia una supervisió d'aquesta embarcació, unes mesures de seguretat obligatòries, el contracte que ells firmen també en l'empresa per a fer aquesta excursió, no hi ha ningú més responsable?
5: De moment, els únics responsables penals són el capità i el seu ajudat. Però això no acaba així. Andrea Ortuño ja ha declarat que va continuar lluitant per a que això es castigue també a les persones responsables d'aixes excursions i fins i tot que l'administració d'Indonèsia també tinga una responsabilitat, perquè així haurien d'haver uns controls.
4: Una responsabilitat, un control, perquè aquest tipus d'embarcacions, aquest tipus de viatges i d'excursions deuen ser freqüentíssimes cada dia.
3: Estem parlant d'ella de Komodo, tan coneguda per els dracs famosos de Komodo. Són embarcacions, jo no sé si... Suposo que també haureu fet aquest tipus d'excursions en altres... no sé, per exemple, jo recordo una en República Dominicana, quan em vaig casar, crec que va ser l'any 92, i te passejaven per uns rius que tu no saps... Els rius navegables, te pots imaginar, allà en República Dominicana, que no són l'Amazones, però uns rius grandons, plens de canyes, i tu no sabies el que n'hi havia allà baix. Aquella embarcació era un motoret traca-traca ben rude, traca-traca-traca-traca, que anava, i una embarcació d'aquelles llarguerudes, i de tant en tant, allò feia xoc-xoc-xoc-xoc, i jo quan varen tornar al resort,
4: com a mínim,
3: la meva dona...
5: hem tornat a viure.
3: Jo això no
4: ho
3: torni a fer.
4: Però en aquest tipus d'embarcacions, jo de fet penso que les persones haurien de dur el xupetí posat tot el trajecte.
3: Totalment.
5: En aquest cas, Andrea Ortuño va declarar que no, i que tampoc hi havia instruccions de com utilitzar-ho, ni si estaven en condicions per a poder ser utilitzats. A més, estem parlant d'Indonèsia, un país que rep a moltíssims turistes. Mm-hmm. No es pot permetre que hi hagi aquest tipus d'embarcacions sense cap control.
3: I reputacional també per al turisme d'aquest país. I clar, estic posant-me momentàniament en les sabates d'eixa mare, mirant per la proa, per el lloc on estiguera de l'embarcació, mirant on està el seu home i on estan les criatures, allí en aquest mes del caos i de
4: l'escridassament que n'hi havia allà. I fos, que no n'hi hauria massa llum, estaria allà de nit.
5: 8 i mitja hora al local. La família continua reclamant informació i denuncien que ningú els va advertir que el capità no estava qualificat, no?
4: Clar,
5: i que
4: des del
5: primer
4: altra...
5: moment...
4: Com si t'ocorris... És que no ho penses, que no està qualificat una persona que es dedica a este treball.
5: I que les autoritats d'Indonèsia, la informació que els ha donat també ha sigut confusa. Clar, és que s'ha tancat la investigació en 6 mesos, no? És difícil d'entendre si tu penses en la justícia d'Espanya.
4: Ara entenc perquè al principi feies tanta... subratllaves tant en fiquem-se en una altra manera de pensar.
5: Sí.
4: Perquè per a nosaltres és difícil de comprendre.
5: És difícil de comprendre.
4: I de no enrabiar-se de perquè no estigueren les mesures, que tot i estar totes les mesures, podia haver ocorregut una tragèdia perquè les veiem també.
5: Però l'important és que la sentència diu que no. Que en este cas han sigut negligències. Per això és important. És un primer pas, perquè de la justícia d'Indonèsia, en fi, no està en el top 10, no?, de garanties en el món, ens podem imaginar, no? Per tant, que hi hagi un jutge que hagi arribat a aquesta conclusió és un pas important, però se necessiten més. Per això reclamen més informació i lamenten també que les tasques de recerca no van ser tan ràpides, no? ni tan coordinades com haurien de ser. És que pràcticament els que ajudaven eren voluntaris, la majoria. Jo recordo este bucejador de Sevilla que ens contava que ell havia eixit a la mar jugant-se la vida per a intentar trobar els cossos. Clar, quan passa un temps límit, en este cas 2 setmanes, les autoritats d'Indonèsia ja van començar a ficar problemes. I gràcies a la intervenció del govern espanyol, que no hi ha que dir-ho, i també de la pressió que va fer la família, es va poder allargar uns dies més la recerca a la mar. Perquè, si no, en 2 setmanes acaben. Sí. Però, clar, per a la família mai serà suficient, no? Perquè necessiten trobar... És importantíssim per a tancar el dol que s'haguera trobat el cos d'aquest menor.
4: Del xiquet, no? Que falta. I després, que la pena és... La pena imposada
5: és un xiste,
4: al considerat
5: és un xiste
4: responsable d'unes morts negligents, vull dir, aquestes persones s'han mort perquè vostè ha actuat malament.
5: És una broma. És
4: tres
5: una
4: anys
5: broma.
4: I mig... Clar, te quedes absolutament
5: Andrea
4: al·lucinat.
5: Ortuño ha dit que no vol entrar a valorar les penes, no?
4: Quan de coneixement té ella, per favor. Sí,
5: és un exemple, aquesta dona, sí. De com afrontar una tragèdia com la que està vivint. Ella no vol parlar de penes, val? Perquè considera que cap pena seria justa per les 4 persones que van morir, no? Mm-hmm. En aquestes condicions. El que sí que ha manifestat en les últimes hores és que esperaven que la sentència fora més contundent. I mira que ho és, perquè conclou que va ser algo evitable i que va ser una negligència. Però que fora més contundent i mirar apuntar a més cap a dalt.
4: Això és contundent, però després...
3: La responsabilitat es queda en el capital.
4: Se queda coixa responsabilitat i en pena.
5: Per això el que van a demanar és aprofundir en altres qüestions rellevants derivades d'esta investigació, no? Uh-huh. Com pot ser? Demanen, per exemple, que s'analitzi la responsabilitat dels qui van contractar el personal que presumptament no estava habilitat. No? Presumptament no estava habilitat. I dels qui van permetre que eixes embarcacions, en este cas,
4: clar,
5: les administracions d'Indonèsia, eixes embarcacions operaren en aquestes condicions. És que
4: sí,
5: milions
4: sí,
5: i milions de turistes viatgen a esta illa pensant que se reuneixen les condicions bàsiques de seguretat, claro. I este cas, malauradament, ha posat damunt la taula que no és així.
3: És que si la normativa de seguretat per a aquest tipus d'embarcacions turístiques a Indonèsia reflecteix unes mesures de seguretat incomplides i atesa la sentència, les autoritats indonèsies tindrien una responsabilitat.
5: Aquesta serà la segona fase.
3: En modo d'indemnització. Bueno, en este cas no dubte que Andrea no està buscant absolutament ninguna recompensació econòmica, però un correctiu important per a que no torni a passar, evidentment.
5: Ese és el missatge final, no? Que
4: una nova normativa.
5: No torna a passar i que cap família en el món hagi de tornar a passar per aquesta tragèdia que està passant aquesta família valenciana.
3: Molta sort, Andrea, una abraçada molt gran i seguirem el cas. Este cas té una derivada en la comunitat valenciana...
4: El segon tema, vols dir.
3: El següent tema que volem parlar ara, del qual, bueno, s'agradaria que ens parlaris també. És un juí que ha tornat a posar en primer pla el nom d'un tipus, d'un sujeto, conegut per la policia i pels tribunals, ja des de fa dècades, un tal José Jurado Montilla. Un tal el Titi o Dinamita Montilla. Pot ser per Dinamita Montilla us puga sonar més.
4: I si
3: com
4: tenen
3: està
4: alies,
3: la cosa?
4: Uf, ja preparat.
3: Ara ens contaràs. I quina és la derivada que vincula aquest tipus en la comunitat valenciana?
5: Segur que heu sentit parlar alguna vegada de l'assassí de TikTok. Pues l'assassí de TikTok és José Jurado Montilla, com tu has dit, conegut com el Titi, com Dinamita Montilla, i parlem d'ell no només per este cas que ha començat a jutjar-se en l'Audiència Provincial de Màlaga. El nom de Jurado també ha aparegut en la investigació, recordeu, de la mort d'Esther Estepa, una dona de 42 anys vista per última vegada a Gandia i que també es va trobar les seues restes en una zona d'un canyar de la comarca de la Safor, de Gandia, no? Encara que este crim, el d'Esther Estepa, no es jutja ara, la connexió és inevitable, no? Ella va ser una de les últimes persones que va conviure amb ell, i un jutjat de Gandia està investigant a la jurada a Dinamita Montilla per aquest presumpte assassinat. Per això volia parlar-vos d'este senyor. Per què? Perquè ha començat el juí en l'Audiència Provincial de Màlaga i, malgrat que, com dèiem, no s'està jutjant l'assassinat d'Esther Estepa, en este moment ella fa referència a este assassinat. Ella ha fet referència en la seva declaració. Ella ha assegurat, ha tornat a dir, que ell no va matar a Gandia, a Esther Estepa, que tot es tracta d'un complot contra ell perquè criticava el govern espanyol en les seues xarxes socials i que és absolutament innocent. Estem parlant d'un psicòpata.
3: Convingam que l'argument...
5: Estem parlant d'un...
4: No, és massa sòlid.
5: Estem parlant d'un autèntic psicòpata. D'un autèntic psicòpata. Ell va ser condemnat per 4 assassinats que es van cometre entre els anys 70, 80 i principis dels 90.
4: 4 assassinats. Condemnat, considerat culpable.
5: Va estar fins l'any 2013, va ser condemnat a 30 anys de presó, va complir 28, va estar fins l'any 2013 en presó i hauria d'haver continuat en presó si el Tribunal Europeu no haguera anul·lat la doctrina Parot. Recordeu, la doctrina Parot era una doctrina que van fixar els jutges espanyols per a que presos perillosos com Miguel Ricard, com Dinamita Montilla, estagueren en presó malgrat que superaren els 20 anys. També estava destinada per a castigar amb penes més elevades als membres de la banda terrorista ETA, no?, que causaven molts atemptats, no?, en aquesta època. Europa lleva aquesta doctrina Parot, Dinamita Montilla ixa al carrer i torna a assassinar a persones. Primer assassina a un jove en Màlaga, que és el juí que s'està celebrant ara, i després assassina, presumptament, a Esther Estepa. Esther Estepa qui era? Era una xica de Sevilla, havia tingut problemes durant la Covid, problemes molt greus.
4: Havia de salut o personals?
5: Personals. Yeah. Havia sigut una dona maltractada. Però estem parlant de que quasi la seva exparella l'assassina. Ella decideix fugir, ficar terra de permís, no? Sí. I se'n ve a residir a la Comunitat Valenciana. I així refà la seva vida. La seva situació econòmica no era molt bona en aquests moments. Ella tenia una família que l'estimava moltíssim i en la que parlava tots els dies, però la seva situació econòmica no era bona i vivia moltes voltes en albergs i se guanyava la vida, se guanyava la vida com podia. Vivia pel carrer moltes vegades i se guanyava la vida com podia. En un d'aquests albergs, en la ciutat d'Alacant, coincideix amb este senyor, en Dinamita Montilla. Fan una amistat, se'n van a Gandia,

0: i enganyia a Esther Estepa se li perd el rastre. I no, la família manté la seva comunicació habitual amb Esther i el primer dia que noten que hi ha algo raro és que reben un missatge del mòbil d'Esther i els diu que ho sent molt, però que se'n vol anar a l'Argentina a viure i que de moment no vol saber res d'ells. La mare es sorprèn moltíssim.
1: Això concorda en la personalitat d'ella?
0: No concordava res, perquè malgrat que era una persona que no estava passant un bon moment en la seva vida per tot el que vos he contat, sobretot per aquesta situació de violència masclista que patia,
2: tenia
0: un vincle molt especial amb sa mare. Ells denuncien la desaparició a Sos Desaparecidos, a la Fundació de Joaquín Amils, es comença a difondre la imatge d'Esther Estepa, i arriba un moment en què es posen en contacte amb Dinamita Montilla, la família. La família nota algo raro. Ells havien denunciat també, a banda de Sos Desaparecidos, la desaparició a la Policia Nacional de Sevilla. Li diuen a la Policia Nacional que l'última persona que ha tingut un contacte amb la seva filla és este senyor, i la Policia Nacional mai els informa dels seus antecedents. Són ells els que, fent una recerca con la que podríem fer qualsevol de nosaltres en Google...
1: Perquè és este home, miren en Google i això...
0: I es troben el pastís. Es troben este pastís. Ell és conegut com l'assassí del TikTok perquè comença a fer un muntatge i comença a gravar-se en les xarxes socials de TikTok dient que Esther ha desaparegut, que per favor, que l'estan buscant, que no la troben, que volen ajuda. Clar, la família comença a sospitar. Són la família qui comunica a les autoritats els antecedents d'este personatge i finalment el poden detindre en l'any 2024, fa 2 anys, quan apareixen les restes d'Esther en Gandia i gràcies als anàlisis d'ADN arriben a la conclusió que efectivament va ser ell l'autor de l'assassinat i el situen en l'escena del crim. Però és que, a més, després de la intervenció del mòbil de Dinamita Montilla, d'este personatge, es donen compte que ell havia gravat també abusos sexuals a Esther. Entra en presó provisional, l'ADN coincidís també amb el xic este de Màlaga, que no se sabia l'autor del seu assassinat, i ja és quan Policia Nacional i Guàrdia Civil aconsegueixen tancar el cercle. Uh-huh. Ara està siguent jutjat pel de Màlaga i li queda pendent
2: el
0: cas de Gandia. He parlat avui en el jutjat, el porta el jutjat d'instrucció número 3 de Gandia. L'instrucció està pràcticament finalitzada. El que me traslladen és que està tot ja embastit per a poder portar a juí a este senyor. Jo entenc que podria tancar-se la investigació i fixar-se la data del juí cap a final d'any. Per tant, el més probable és que al llarg del 2027 este senyor siga traslladat a la Ciutat de la Justícia de València per a ser jutjat, perquè el crim es va cometre a la Comunitat Valenciana i ha de ser jutjat així. I la família d'Esther Estepa, en unes declaracions que ha fet en Canal Sur en les últimes hores, ja ha anunciat que el que van a demanar per a este senyor és presó permanent revisable, per a que no torni a eixir de la presó, per a que no passi com en l'any 2013, perquè tenim clar que el sistema penitenciari espanyol busca la rehabilitació de les persones, però la crònica de successos ens confirma que hi ha gent que no es pot rehabilitar.
1: I podria ser, Juan, que en el moment de començar el judici pel crim d'Esther ja tinguérem sentència d'este cas de Màlaga.
0: Sí,
1: i se solaparen les dues sentències. Bueno, molt pendents d'este, hi ha 3 casos que es portes en la crònica de successos. Juan, com sempre,
0: gràcies. Un plaer,
1: moltes gràcies.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: La notícia a esta hora continua a la seu de la Conselleria d'Educació, on l'administració i els sindicats docents continuen reunits després que ahir dos dels sindicats digueren sí

0: i a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Carmen Ortí. Connectem amb la seu de la conselleria. Allí està el nostre company Àlex Sanjaime. Quines novetats podem contar?
1: Podem contar que la negociació avança, però no es tanquen massa acords. Ara mateix se centra aquesta negociació en la reducció de les ràtios. La conselleria proposa un calendari que començaria a aplicar-se en el curs 2027-2028 i que, resumint, quedaria amb 18 alumnes en infantil, 25 en primària, 29 en ESO i 35 en batxillerat, una proposta que està lluny, encara molt lluny, de les reivindicacions del sindicat. Sobre l'acord salarial, és el primer assumpte que s'ha tractat en la jornada d'avui. Educació ha aclarit que l'ajust amb l'IPC es faria amb la totalitat del complement específic i no sobre els últims 50 euros proposats. Els sindicats, que ahir no firmaren l'acord, volen que es torni a obrir la negociació perquè no és, consideren que no és el mateix que s'havia parlat en la jornada d'ahir sobre aquesta qüestió, cosa que des de la conselleria diuen que no accepten tornar a negociar aquesta qüestió. Pessimisme ara mateix per la part sindical respecte a la possibilitat d'arribar a algun acord.
0: Línies obertes amb la conselleria. Com es deia Àlex Sanjaime, l'acord salarial signat entre dos dels sindicats i la conselleria ha centrat esta represa de la negociació. Volem saber més detalls i escoltar algunes de les veus del dia amb Xavier García del Valle i Rubén Dempere.
2: Sí, Educació ha aclarit que la revisió salarial d'acord de l'IPC es farà sobre els 200 euros i no només sobre l'últim tram de 50 euros. Els tres sindicats que no van signar l'acord parlen de mala fe negociadora per part de la conselleria. Segons ells, abans d'abandonar ahir la mesa de negociació, la proposta de revisió salarial es referia al tram dels 50 euros. Txelo Valls, Comissions Obreres.
3: Pues que mos ho aclarisquen, però bueno, el que se va dir de paraula i el que està escrit no és el que sembla ser que s'està difonent, i si és així, pues farem el que considerem, donat que no és honest que se diguen unes coses o s'escriguen unes coses o se signen unes coses i després siguen unes altres les que apareguen per ahí.
4: Pel que fa a la resta d'assumptes, com ara les ràtios o l'augment de les plantilles, els sindicats confien a arribar a acords. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
5: Esperem que la conselleria es centri en els punts que queden, que per a nosaltres són molt, molt, molt importants. No només el retributiu, que pareix que han començat per eixa part com si fos el que més li interessa al professorat, però realment no és d'esta manera. Tenim els punts de les ràtios, de les plantilles, de la FP, tots són punts molt, molt, molt importants.
6: L'interès que tenien CESIF i AMPE des del principi era el tema retributiu, i ara l'han aconseguit. Per tant, jo crec que la resta de temes seran uns convidats de pedra, i la negociació serà entre els tres sindicats que estem ací.
0: I estem pendents del foc a aquesta hora. El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi forestal a la muntanya del municipi alacantí de Benissa, a la Marina Alta. Un incendi forestal ubicat en un lloc de difícil accés, de molta pinada, per la qual cosa s'ha activat la mobilització de mitjans aeris. I no és l'únic foc que s'ha declarat en este dimarts de tanta calor a la Comunitat Valenciana. També estem pendents d'altre incendi a Vilafranca del Cid i a Gaibiel. Precisament cap allà marxem, de la Marina Alta, viatgem cap a l'Alt Palància, on a Gaibiel està la nostra companya Celia Cerezo. Hola, Celia, quina és l'última hora?
7: Bona vesprada, Gustavo. Doncs nosaltres ens trobem a un parell de quilòmetres, un quilòmetre de distància de l'incendi. Des d'ací es veu una xicoteta columna de fum i l'incendi aparentment està absolutament baix de control. Això sí, oficialment des de bombers de la Diputació de Castelló està estabilitzat. És l'estat previ a donar-se per controlat i, per tant, després, per a donar-lo per extingit, l'incendi s'ha declarat a les 12 del migdia. Una crema de residus agrícoles estaria darrere de l'inici del foc. Una crema autoritzada. Les altes temperatures, com has dit, han afavorit que es propagaren les flames en esta zona forestal a 2 quilòmetres del municipi de Gaibiel. Tot això, a pesar que avui Emergències havia establit el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals com a baix mitjà a tota la comunitat i que aquestes cremes estan permeses fins al 31 de maig. Per tant, aquest incendi ocorre a les portes de la temporada alta d'incendis, però, com he dit, està la situació completament fora de perill.
0: Doncs tranquil·litzadora notícia des de Gaibiel. Línies obertes en qualsevol cas per a qualsevol novetat. Més assumptes del dia. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha dit la seua sobre els àudios que s'han fet públics en les últimes hores amb les converses d'una treballadora del seu ajuntament i un tècnic de l'U2 i altre de la conselleria.

0: conselleria d'Emergències. La treballadora sol·licitava parlar amb algú d'Emergències per coordinar un protocol davant la situació que ja vivia el municipi en la jornada de la Dana. I la resposta del tècnic d'Emergències va ser que ells no coordinaven res perquè era cosa de cada ajuntament. Detalls, Alejandro Molés.
1: En este sentit, l'alcalde de Utiel ha dit que la conversa està en mans de la jutgessa i que des de l'Ajuntament van contactar diverses vegades amb Emergències demanant l'enviament de l'UME i finalment es va enviar esa unitat militar, però ja no va poder entrar a la localitat. Escoltem l'alcalde Ricardo Gabaldón.
2: Desde el Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda. Tengo que decir que lo que solicité principalmente era la activación de la UME y se activó. Ahora los audios en particular, bueno, pues ya digo, habrá que analizarlos, la jueza es la que los ha solicitado y en ese terreno yo no me voy a meter.
1: Una jutgessa que avui ha tornat a citar a declarar com a testimoni el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, el torna a convocar després que l'alcaldessa de Torrent, la també popular Amparo Folgado, informara a la jutgessa que la vesprada de la Dana va avisar Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, que és un dels que alimenta el del Pollo. La declaració de l'alcaldessa contradiria amb el que va declarar el seu dia Mompó, que va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud.
0: I més citacions, en este cas, de la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana.
3: Una comissió que ha reclamat la presència tant de l'alcaldessa de València, Maria José Català, com de la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, les dos per al 15 de juny. A més, la comissió del Congrés reprendrà este dilluns l'activitat amb la compareixença d'Ivan Esteve, que era el cap d'informatius d'esta casa d'Apunt durant la barrancada.
0: I les declaracions que fa uns moments hem escoltat de l'alcalde Ricardo Gabaldón, de l'alcalde d'Utiel, les ha fet en un acte amb el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del Partit Popular, Elías Bendodo.
1: Bendodo ha visitat avui a Utiel les obres de la reconstrucció i li han preguntat sobre la investigació a Rodríguez Zapatero. Diu que estem davant del major cas de corrupció política que no hauria sigut possible sense la col·laboració del govern de Pedro Sánchez.
4: Estamos viviendo los días más oscuros de corrupción de la historia de España en nuestro país. Zapatero era el ideólogo del sanchismo, el muro de contención de la estructura sanchista. Y si el muro se viene abajo, la estructura colapsa. A Zapatero le achacan cuatro delitos. Esos delitos no los podía cometer sin la colaboración del gobierno.
0: I més reaccions a la imputació de Zapatero i als nous detalls del sumari del cas Plus Ultra.
3: Sí, el president de Castella-La Mancha, el també socialista Emiliano García Page, considera que no en queda una altra que convocar eleccions anticipades o que Pedro Sánchez se someta a una qüestió de confiança. Ha definit l'actual moment com el més crític per al PSOE en tota la democràcia.
5: Personalmente pienso que este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije que o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
3: Per cert, que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas de Zapatero, ha ajornat en 15 dies la compareixença de l'expresident, més enllà del 2 de juny, tal com havia sol·licitat la defensa del mateix Rodríguez Zapatero. La nova citació és per als dies 17 i 18 del mes que ve.
0: Este migdia s'ha presentat la final del campionat individual de raspall femení.
6: Sí, al trinquet de la Llosa de Ranes s'enfrontaran Victòria i Anna, les dos grans dominadores de l'especialitat en els últims anys. De fet, esta serà la quarta final consecutiva que juguen i sempre ha guanyat Victòria. Així afronten la nova final.
7: El diumenge pues, aniré a tope com sempre i a veure si puc donar la sorpresa perquè Victòria sempre és de favorita en el individual.
8: Estoy bastante tranquila, pero considero que ya lo más duro y todo el trabajo ya está hecho y ahora pues solo queda disfrutar y pues que sea la final que sea, pero que las dos hagamos un buen nivel y que la gente pueda disfrutarla.
6: La final es podrà seguir en directe per Apunt diumenge des de les 11:30. La podran veure després del bloc Apunts de Pilota.
0: I així en la ràdio ara continuem en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: Som la veu de tots. Som Apunt. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.

0: Blues de la seva. Per cert, tinc un parell de cebes roges que només es falta que parlar. Boníssimes, dolcíssimes. Mira, no sé què farem
1: en l'espera a sopar.
0: Una truita molt versàtil. Molt versàtil. Parlem de les coses de menjar.
1: Posa-li sempre xigrons.
0: Tortilla de cebes xigrons.
1: O fesols.
0: He fet un, com es diu
1: sempre,
0: això? Un hummus, tia. He fet un hummus. Ara vaig a dir-ho a Clara. És que m'ha eixit, és que cada volta m'és millor.
1: Tota la vida en
0: xigrons,
1: sin mentilles.
0: Però és que, màgic, és una cosa... Li tinc pillat el rotllo, el comino, el, com es diu això, el tahini, cigrons, però cigrons,
1: cigrons sempre és un
0: cigrons,
1: sí. Cigrons, fesols, llentilles, sempre és un sí. I Clara Llorenç, la nostra nutricionista de capçalera... Sempre... Sí. Ai,
0: com estàs,
1: però aprenem moltíssim, però ens agrada punxar-te també una miqueta.
0: Sempre, sempre.
2: I lo versàtils que són, molt bé. I dels aliments més segurs ara estiu, ja començant ahir en el tema... Bingo.
1: Muy bien.
2: El hummus, m'has donat ahí un poc
1: ben aprofitat.
2: Que li has ficat de nou?
0: No, el gengibre.
2: Ah, claro.
0: Li pego el toquet de gengibre, sí. I a voltes...
2: Per mi el truquet de l'hummus és ficar-li canella. Molt guai.
0: No ho havia pensat. Però no emmascara una miqueta el comí? A mi és que el comí me mola, ja tinc igual, no?
2: No l'emmascara. A mi li dona
0: potents?
2: Sí, li dona un rotllo. Prova-lo.
0: Mitja culleradeta de canella de Sichuan, de la bona, en el desdejun, i és bien?
2: És meravellós.
1: De Sichuan.
2: És meravellós.
0: No, de Sichuan no. De d'on és la canella?
1: No, sí, de Sichuan. No sé d'on és. De la que mos du de la ruta de la seda, l'altra clara. No és el de Xomaití.
2: És de Ceilán.
0: Això, és Ceilán.
2: Jo dic, no vas a llevar-li la il·lusió.
0: Que avui serà Sri Lanka, antiguo Ceilán, no? Vale. Bueno, pues a lo que anem.
1: Sí, perquè d'ací damunt la taula ja ha aparegut el tema que li deia, que és seguretat alimentària, perquè en estiu... N'hi ha més notícies de que tenim...
2: Estava el cap de setmana en la platja, en un calor ja

0: que començava a torrar i veies a la gent ja fent pins i demés i dic, este tema tenim que tractar-lo perquè em pareix superimportant.
1: I en general, el que has vist, bien, mal, regular...
0: Regu, per això volia dur-lo, perquè estava la gent ahí en el tàper de sandia pensant que estaves fent algo bé i realment estaves clavant la pata.
2: De fet, ja ens ha escrit. Si ens posem el xip de la crema solar, la hidratació i els colps de calor, no s'oblidem de les intoxicacions alimentàries perquè cada any augmenten. Home. En vacances especialment. Excursions, pícnics i dies de playa. Per què augmenten?
0: Claro, al final...
2: Què passa?
0: La calor, doctora, vale, és un factor que augmenta els que els microorganismes, vale, estiguen en aquest aliment. Al final, intoxicació alimentària, què realment? És que és una, és una patologia, vale, que al final es tracta perquè hem consumit un aliment o aulla en mal estat, vale? Uh-huh. Bé tinga virus, bé tinga bactèries, i el calor és un factor que fa que exponencialment augmenten aquestes bactèries, bé siga en l'aulla pròpia dels aliments o en els aliments com a tal, perquè al final n'hi ha quatre factors, vale, que augmenten aquest contingut de bactèries a l'aliment, que és el temps, els nutrients, òbviament, tots els aliments tenen nutrients, la humitat dels aliments, per això els aliments amb més humitat són més perillosos, i la temperatura. Entonces, sé que no estem a estiu, que molta gent dirà, però si és que encara... Ja, però és que estem parlant de que aquestes setmanes les temperatures ja són...
2: Foratge com si fora juliol, eh? Sí, sí.
0: Fa un calor terrible, sí. Vale? Ja comencem a anar a la platja, comencen els festivals, i jo crec que és bon moment, no? No per alarmar, però sí que per a previndre, pues a lo millor en l'estiu passat jo vaig escoltar dos casos que van ser prou alarmants per intoxicacions alimentàries en dos festivals. Parlem de 160 persones infectades per salmonella i una altra de 400 per menjar truita en mal estat i demés. I jo crec que són coses que se poden previndre perfectament.
2: Se poden evitar si tenim el coneixement.
0: Claro, un poc de coneixement. ¿Vale? Entonces, estes temperatures, al final, temperatura segura, ¿vale?, és per de baix de 5 graus, que és la temperatura de refrigeració de la nostra nevera, o per damunt de 65 graus, que és la temperatura de cuinar algo. Però al final, entre els 5 i els 65 graus, és la zona de perill, que és superampla. I el problema, sobretot, és a partir dels 30-35 graus, ¿vale?, que si un aliment arriba a aquesta temperatura, cada 20-mitja hora que estiga a aquesta temperatura, duplica els microorganismes que ja té. O sea, això què vol dir? Que a lo millor tu tisses de casa en un tàper, ¿vale?, que és perfectament segur a nivell microbiològic. Estàs en la piscina, te deixes el tàper en la motxilla al principi està en la sombra, però la sombra se va movent i arriba un moment que està al sol, i com estàs jugant, dines a les 3 en compte de les 4. El tàper hi ha estat al sol, a lo millor, pues 4-5 hores. Un tàper que era molt segur pel matí, depèn de lo que duga, quan tu te'l menges, possiblement siga poc insegur. I és algo que podem modificar.
2: En el cotxe, que el cotxe també agafa temperatures importants,
0: claro,
2: i els canvis de temperatura que vivim al final, en aquests moments, els aliments es pateixen molt.
0: Totalment, i al final sí. Ja no és que digues, no és només la platja, és la piscina, és el cotxe, és que a lo millor dius, ai, me'n vaig a Dénia i m'agarre dinar així per dinar a Dénia, però el trajecte d'una hora a lo millor pel tràfic dura 2 hores en el maletero, i després arribes allí, no te'l menges només arribar, o sigui, al final en estiu és una barbaritat.
2: I a voltes en casa, en una cuina, també, quan fa tanta calor, si no poses els aliments quan toquen la nevera, si fa molta calor, tampoc no és bo. També pot passar alguna d'estes.
0: Totalment, que a lo millor tu en hivern estàs acostumat a dir, no, jo acabo de fer este menjar, el deixo fora fins que s'atempere. A son estiu, res. Res. O sigui, només l'arròs al forn o la paella, el ratet que estàs dinant pot estar en la paella ahí mentre tu estàs acabant, però en el moment acabes de dinar al tàper de cristal i a la nevera.
1: Perquè hi ha gent que ens confiem, clar, no sabem molt bé com funcionen aquests microorganismes, que imagina que són els que contaminen, que hi haurà una varietat, però es pot donar alguna clau. I també el fet de que, ai, però com si no fa mala olor, o sigui, ho detectes perquè fa mala olor o perquè té... Ai, s'ha quedat un poquet...
0: Ese realment per a mi és un dels majors riscos, no? Perquè al final tu, pues, si es queda pues, algun tipus de fong o canviar el color, o... estaria superguai, això en la tecnologia com avança, no? Que se fera algun tàper d'estos de cristal que canviara de transparent a roig, si per exemple n'hi ha un poquet de microorganisme, però bueno, m'imagine que és un poquet complicat, sí, ¿vale?
1: Però igual en el xino no te'l venen.
0: Lo perillós...
2: Atem una cosa.
0: Què?
2: Al col·lectiu de científics, feu el favor de fer-ho. L'home no nota la lluna per la cara oculta,
0: vos
2: que
0: donat...
2: facin estar precisos que canvien de color.
0: Acabe de donar-vos una gran idea
2: de negoci.
0: O una tireta, no?, que pugues clavar d'estes que canvie, sí, que canvie el color.
2: Sí,
0: però...
2: és un sí. Fer-nos la passarel·la.
0: Fer-nos les coses un poc més fàcils.
1: Que té amistat en el hub tecnològic i això de la Marina, podries desenvolupar aquesta idea.
0: Totalment. Perquè al final el problema és el que diu Ximo, ¿vale? Que és que ni canvia el color, ni canvia l'olor, ni canvia el sabor. Tu te'l menges, l'olores, i el color realment és el mateix, però a lo millor microbiològicament és res insegur. El que passa que tu has de saber què has de tindre en compte per a previndre, si no ja arribes tard.
1: I el problema... Arriba el cunyau i diu, no, tira-li una miqueta de llima, que això ho mata tot.
0: Claro, o calfa-lo un poquet, no, que això mata tot. I dius, no, si ja ha crescut algo, creu-me que el microones o el calor no mata. ¿Vale? I moltes voltes li llevem pes, ¿vale? Perquè a voltes dius, bueno, pues ha passat un dia mal, ¿vale? Ha estat un dia amb diarrea o... Però bueno, ja està. Però moltes voltes és que les conseqüències posteriors poden ser molt més complexes també en funció del grup poblacional i del sistema immunitari que tinguem. Però no n'hi ha que... No n'hi ha que tomar seu a...
2: No n'hi ha que relaxar-se, no és una broma. No. És una cosa seriosa.
1: Pues coneguem els enemics.
0: Anem a posar noms, vale, als enemics. El més conegut de tots, vale, és la salmonella, sí, que al final l'associem sobretot a ou, vale, sí, a ou poc cuinat, a truites poc quallades, vale, lo que vos comentava antes del festival este de Galícia va ser per truites poc cuinades, amb maioneses casolanes,
2: sí,
0: contaminació cruzada o, per exemple, pollastre no molt cuinat.
2: Ja.
0: Esta, al final, que genera, pues, com quasi totes les intoxicacions, vale, totes cursen amb diarrea, amb vòmits, amb febre i amb molt dolor abdominal. I en persones que són més vulnerables, vale, ahí ja pot arribar a infeccions més greus. Esta
2: és
0: la number one.
2: Que pots deshidratar-te, vull dir que
0: totalment.
2: Totes aquestes coses tenen conseqüències, efectes secundaris que poden ser.
0: Pèrdua d'electrolits, d'aulla, vale.
1: Sí, el pollastre, Clara, disculpa, que t'interrompisca. Sí. O sea, el pollastre no es pot quedar ni una miqueta crunt per enmig, la pechugueta o el d'això, res.
0: No, té que estar superrostit.
2: Per seguretat alimentària.
0: O si no, el pollastre, tirar de les llandetes de pollastre.
2: Sí.
1: Llandetes? Vale. De pollastre?
2: Sí. Igual que de salmó també hi ha.
0: N'hi ha... Sí, n'hi ha...
2: O caixetes, tiretes de pollastre.
0: Sí, a més són pollastre... No, eixes no.
2: Eixes sí que són fresques?
0: No, eixes no són segures en estiu.
2: Estires de fajitas. O sigui, eixes no són segures en estiu.
0: No, perquè és com, per exemple, el pit de titot, val? Tot el que va en plàstic envasat té molta humitat dins. Tu, per exemple, quan alces el plàstic, veu que està tot banyat. Hi ha que evitar tot el que té humitat.
2: Ha de ser llauna.
0: Però, per exemple, les llandes, vale, tenen uns controls de seguretat brutal. O sigui, tot el que ve en llandes és segur. I, per exemple, antes a lo millor només estava la tonyina o la caballa o les sardines, ara està també el salmó que ha dit Gemma,
2: bé,
0: i també n'hi ha pollastre.
1: Ah, mira. Pollastre en llanda, eh?
0: Pollastre, i és vale, pollastre natural.
1: Però està com si fos jamón york.
0: Està cuit.
1: Cuit. Ah, vale. Sí. Molt bé. Perfecte.
0: Ai, per canviar un poquet, vale?
1: Perfecte.
0: Després tenim el Campylobacter, vale? Que al final este és un poquet més desconegut, però també és superfreqüent. I este sobretot està associat al pollastre que hem parlat, vale? Bé, siga per manipulació, per netejar el pollastre cru, per no netejar superfícies, per contaminació creuada...
1: Vore. No netejar el pollastre cru.
0: Això no n'hi ha que fer-ho.
1: O sea, a veure, la consigna és netejar el pollastre cru o no netejar el pollastre cru?
0: No netejar el pollastre cru.
1: O sea, passar la pechuga per l'aulla i després rentar-la en paper, secar-la en paperet, és mal?
0: No, la pechuga no n'hi ha que rentar-la en aulla. No fa falta.
1: Vale.
0: Això és perillós.
1: Oh, oh.
0: Oh, oh. Yeah. Vale. No passa res. N'hi ha moltes voltes que fem xeca tot i de repes dius, mira, pues això fea i no sabia que estava fent mal. O sigui,
1: directament de com està envasada el pi de pollastre...
0: Directament el passes tu per paper de cuina, però sense rentar-lo.
1: Sense rentar-lo, passar-lo per àvia. Vale. Molt bé. Molt
0: vale.
1: Bé.
0: Vale. L'altre és la listèria, vale? Que ixe, per exemple... Gemma, que ha estat embarassada, sí que sap un poquet més del tema, ¿vale? Perquè al final...
2: Ho expliquen, sí.
0: Exacte. Immunodeprimits, embarassades i persones majors, ¿vale? Són, és especialment preocupant en estos casos en les embarassades perquè afecta al fetus, ¿vale? I sobretot n'hi ha que anar en compte en els fumats, ¿vale? El salmó fumat, el bacallar fumat...

0: formatges que són molt blanets i els aliments d'estos que és listo per a menjar, ¿vale? D'esto que ja venen preparat, envasat al buit, però és el que hem parlat al final, la humitat que contenen aquests productes és molt gran. Després tenim la E. coli, que jo crec que ens sona també a tots, ¿vale? Així, bé, siga per aigua contaminada o sucs de fruita, que la fruita estigui contaminada, però això és una bactèria que persones que a lo millor viatgen a Àsia o a Sud-amèrica o moltes, jo sempre ho dic en consulta, diu, no begues aigua que no estigui envasada, no begues sucs d'estos de fruita que ja estigui tallada, i al final és en vegetals contaminats, ¿vale? O en carn picaeta que estigui pot feta. I per últim, un desconegut, però que jo faig un muntó d'hincapié, perquè a més és el clàssic tàper que t'endús a la platja quan vols cuidar-te, que és l'ensalada de pasta.
1: Sí.
0: Cuidao, no. Vale?
1: Molt bé.
0: Perquè n'hi ha una bactèria que es diu Bacillus cereus, vale? Que sobretot forma espora, vale? En l'arròs o la pasta després de cuinar, vale? I quan disminueix la temperatura apareixen les toxines. O sigui que no ensalada de pasta, no ensalada d'arròs, ni arròs al forn recalfat per a dur-te-lo a la platja.
1: I per tant, què ens podem endur a la platja?
2: Clar, no, sí. Algunes coses saben que no, anem a veure quines i a on. Hi ha aquelles neveretes, funciona.
0: Exacte.
2: Això,
0: o sea,
2: com va la cosa? A veure.
0: Primer que res, hem d'intentar, vale, no trencar massa la cadena de fred, que ja hem parlat que és important. Entonces, una nevera d'estes portàtiles que estiga amb les seues plaquetes d'aigua congelada, intentar que no tinga molta abertura, que estiga a l'ombra i que, pues, si jo sé que l'altre de casa a les 10, que no passen moltes hores, almenys des que te menges, lo fred. ¿Vale? Vale. Evitar aliments especialment delicats. Ja hem parlat d'algun, però anem a fer llistaet. Maionesa, res de res. Ous, peix cru, o sea, res de sushi per a dur-me'l a la platja o per a menjar en un pícnic, o si estic en un festival, no te'l demanes, per favor.
1: Sí.
0: Res de carn poc feta, ¿vale? O de lactis. O, per exemple, el que hem parlat, tot tipus de fiambres, res. I, sobretot, vigilar el que hem dit, ¿vale? Del temps. De si fa calor per damunt de 30-32 graus i han passat més de 2 hores des de que aixi de casa, me'l menge ja, no deixe que passe més temps. Vale?
1: Correcte.
0: Crec que són coses prou fàcils. El que passa que moltes voltes pues, estem en aquest moment que tot te dona un poquet igual i dius, bueno, total, me'l menge perquè tinc fam i pareix que estiga bé. Vale? Al final, què aliments són els més segurs? Els que tenen menys aigua disponible, vale? Perquè tenen menys humitat, els que han sigut menys manipulats i al final és que són microbiològicament un poquet més estables.
1: Per
0: com per exemple, la fruita sencera, vale? No la fruita tallada, els fruits secs, les conserves, tot tipus de conserves, el que han parlat antes, vale? Bé siga el salmó, bé siga el pollastre, bé siga la cavalla, les sardines, el pa, les llegums en conserva, les verdures però senceretes o verdures tallades però que no tinguin molta aigua, formatges curats, ¿vale? Me vull durar a la playa un poquet de formatge. Pues el curat, el semicurat, en eixos no n'hi hauria cap problema, ¿vale? I després pues, tot el que són macetes o coquetes d'estes de Daxa o les que són inflaetes, ¿vale? En això no n'hi hauria problema.
1: Però lo de fruita sencera...
2: La sardina o lo que sigui.
1: No, a veure, la fruita sencera m'has deixat para, perquè jo sí que era de portar-me una caixeta en trossos de meló.
2: Jo també, talladeta. I has dit, meló del xer tallaet, no. Ostres.
0: Depèn, si tu, per exemple...
1: Té molta aigua, clar.
0: Claro, té molta aigua i tu estàs llevant-li el que és la corfa, ¿vale? que és el que protegís. Ja. A banda que estàs manipulant-lo i estàs fent que augmente la disposició d'aigua.
1: Millor una poma o raïm
0: millor,
1: o
0: claro,
1: alguna cosa així sencer.
0: Una nectarina, cireres, algo de fruita que te pugues menjar, siga una poma, una pera, albercocs, algo, un esprés i el peles, però fruita tallaeta, bueno, una cosa és que la talles i dius en mitja hora me la vaig a menjar. En aquest cas, perfecte. ¿Vale? Entonces, què idees poden, per exemple, dur-se a la platja? Pues si fem un wrap d'estos de fajita, ¿vale? En pollastre ben fet o este pollastre de llandeta que hem parlat, i en compte de ficar una maionesa o una salsa de iogurt, que a mi m'encanta, però en este context no, podem ficar hummus, que és perfectament segur. ¿Vale?
1: Okay.
0: Com a snacks, per exemple, què podem dur-se? Bé siga fruits secs, bé siga el formatge este curaet que...

0: dit. Ben siga uns edamames torraets cruixents o llogums cruixents, olivetes, crackers o un poc de pa integral torraet o conserves de peix, vale? Al final és canviar olives també. És canviar un poquet el xip de lo que se duem a la platja.
1: Sí, no és difícil, eh? És no, sabero.
2: Al final el tema de les fruites senceres també ha sigut, crec, una bona recomanació.
0: I si volem dur-se tàpers, intentar que el carbohidrat sempre siga o llegum o, per exemple, més que creïlla cuita, que a lo millor fem una ensaladilla de verduretes en creïlla cuita, que la creïlla siga rostida perquè té menys aulla que la cuita. I en la cuita pot ser el Bacillus cereus i en l'altra no.
2: I tindreu una panxa tot l'estiu, una meravella.
0: I així
2: una meravella. No,
0: no
2: tindrem. Mal de panxa, ni
1: I no s'escagassareu vives, perdoneu l'expressió, però no s'escagassareu vius.
0: Aleshores, que, ai, fruita sencereta, quin dolor, fruit sec i tàper segur.
2: Com a tecnicisme, és que acarrossar-se viva és una gran
1: és una
2: aportació. Efectivament. Moltes gràcies, Clara Llorenç.
0: A vosaltres. A vosaltres.

0: contra norma.
1: Todo se transforma.
2: Incluso el clima.
3: Claro.
2: Y, la calor
3: es la que muchos microorganismos que de ella la Clara.
2: Sina que mola espai. Una calorà que anem a veure si la tenim patint els pròxims dies i el que estem tenint en el dia d'avui.
4: Hola, bona vesprada. Mira, però abans de parlar de sí, tornem a parlar del que està passant al Regne Unit, a França, al nord d'Espanya. Santander ha batut el rècord. L'aeroport de Santander ha arribat a una màxima avui de 37,1 graus. Santander, 37,1 graus. Heathrow, a Londres, 35 graus. Ahir ja van batre el rècord per a un mes de maig i avui l'han tornat a batre. Hi ha morts, hi ha 7 víctimes mortals associades a la calor a França, amb també màximes de 34-36 graus. I així nosaltres, mos queixem molt, però visto...
2: Una meravella.
4: Perquè... Fins i tot, clar, els del Regne Unit ja saps que estan molt acostumats, bueno, que venen així de vacances i tal, i avui Met Office, que és la com l'Agència Estatal de Meteorologia, deia fa més calor així que a Mallorca.
3: Clar.
4: I, clar, i evidentment fa més calor a Londres que a Xàtiva ara, eh?
2: Que fort, és la dictosa aquesta dorsal que s'ha quedat ahí penjada i estarà els pròxims dies.
4: Nosaltres ens aplega, nosaltres avui la màxima s'ha arribat als 32 graus a Anna, 31 a Gavarda, 31 a Sorita, 31 a Sumacàrcer, 29 a Castelló, 28 a València, 29 a Alacant, són temperatures elevades, pujaran més, atenció divendres. Demà, després demà i divendres pugen les temperatures, després demà ja arribarem als 35 graus i divendres els superarem. Especialment a les zones estes de més càlides, Ribera, Costera, també Baix Segura. Però atenció, perquè divendres també a la costa estarem amb màximes de 30 a 33 graus.
2: Nit tropical?
4: Nit tropical, per descomptat.
2: Per descomptat, no?
4: Sí.
2: Divendres de l'Ordia.
4: Sí. Clar, el cap de setmana... Home, sí, sí. El cap de setmana... pensava que ja l'havies llevat. El cap de setmana... I mira que jo soc fredolica, i el mantenia fins fa poc. És que este mes de maig, com ha sigut? Uns primers 15 dies freds, eh? Sí. Bueno, va, el cap de setmana baixen un poc les temperatures, de més de 35 passarem a 32, però vaja, continuarà la calma.
2: Gràcies, Oriols. A votar la calitxa, què li anem a fer?
3: Me vaig a aventar-me.
2: Gràcies.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha rebut l'avís d'un incendi forestal a les muntanyes del municipi alacantí de Benissa, a la Marina Alta. A hores d'ara el que podem contar és que evoluciona favorablement i es mantenen encara els mitjans i les dotacions d'extinció. En qualsevol cas, no està encara controlat, però aparentment les notícies són tranquil·litzadores. I també estem pendents d'altre incendi, en este cas ja controlat a Gaibiel, de menor abast, i que al llarg de la vesprada ha sigut finalment controlat. Per tant, doble focus informatiu a Benissa, a la Marina Alta i a l'Alt Palància, a Gaibiel. Incendi controlat a Gaibiel i a Benissa pendents de solucionar esta situació, ja diem. L'evolució és favorable a hores d'ara, però encara no està controlat l'incendi de la Marina Alta. També, focus informatiu a la Conselleria d'Educació. Fa 2 hores s'ha reprès la negociació entre els sindicats i la Conselleria i l'acord salarial signat ahir entre 2 dels sindicats i la Conselleria ha centrat la represa del diàleg. Rubén Dempere, Xavier García del Valle.
2: Sí, Educació ha aclarit que la revisió salarial d'acord de l'IPC es farà sobre els 200 euros i no només sobre l'últim tram de 50 euros. Els 3 sindicats que no van signar l'acord parlen de mala fe negociadora per part de la Conselleria. Segons ells, abans d'abandonar ahir la mesa de negociació, la proposta de revisió salarial es referia a aquest tram de 50 euros. Txelo Valls és de Comissions Obreres.
3: Pues que mos ho aclarisquen, però bueno, el que se va dir de paraula i el que està escrit no és el que sembla ser que s'està difonent, i si és així, pues farem el que considerem, donat que no és honest que se diguen unes coses o s'escriguen unes coses o se signen unes coses i després siguen unes altres les que apareguen per ahí.
4: I pel que fa a la resta d'assumptes, com ara les ràtios, l'augment de les plantilles o la burocràcia, els sindicats confien a arribar a acords. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
5: Esperem que la conselleria es centri en els punts que queden, que per a nosaltres són molt, molt, molt importants. No només el retributiu, que pareix que han començat per aquesta part com si fos el que més li interessa al professorat, però realment no és d'esta manera. Tenim el punt de les ràtios, de les plantilles, de la FP, tots són punts molt, molt, molt importants.
6: L'interès que tenien CESIF i IAMPE des del principi era el tema retributiu, i ara l'han aconseguit. Per tant, jo crec que la resta de temes seran uns convidats de pedra, i la negociació serà entre els 3 sindicats que estem així.
0: I davant de la incertesa que provoca la vaga indefinida del professorat, la Conselleria d'Educació garantix la celebració dels exàmens per a ingressar a la universitat en les dates previstes, és a dir, del 2 al 4 de juny.
4: Ho ha dit la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, amb l'argument de que hi ha 1.500 professors apuntats per a ser correctors. Ha fet aquest aclariment després de l'advertència de l'Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la Pau, que estudia no presentar-se a la Constitució dels Tribunals per a aquestes proves.
7: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará uso de todos los profesores que hay de reserva.
0: Divendres que ve, el Consell presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany amb l'objectiu que s'aproven al juliol. Alejandro Molés.
8: Així ho ha avançat el portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, que assegura que el PP està d'acord en que els espanyols tinguin prioritat per a la concessió d'ajudes socials i d'accedir a la vivenda pública.
9: La prioritat nacional és exactament això. Los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
8: I des de la direcció nacional del PP, en la seva visita a Utiel, el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, considera normal que la prioritat nacional estiga en l'acord pressupostari de la Comunitat Valenciana. Una prioritat nacional, un sentit comú, segons ha dit, que ja s'aplica en altres comunitats autònomes governades pel PP.
10: Y la prioridad nacional para el PP es que ya la hemos firmado, la prioridad nacional. Estamos gobernando en Extremadura, estamos gobernando en Aragón, se llegará a acuerdos en Castilla y León y espero que se empiecen a hablar en Andalucía próximamente. Nosotros estamos de acuerdo en que la prioridad es para el que trabaja, el que contribuye y el que colabora. Eso es sentido común.
0: I més reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i als nous detalls del sumari del cas Plus Ultra.
4: Avui la portaveu del PP al Congrés ha carregat contra els socis de govern perquè continuen negant el suport a una moció de censura encapçalada pels populars. Esther Muñoz els qualifica d'integristes.
11: Es que es de una falta democrática absoluta decir que me como la corrupción del gobierno porque no quiero que gobierne el PP. Aceptar y asumir toda esta corrupción para que siga en el poder alguien que ni siquiera gobierna. No son sectarios, son ya integristas.
4: Y en les files socialistes, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, considera que no en queda una altra que convocar eleccions anticipades o que Pedro Sánchez se someta a una qüestió de confiança. Ha definit

0: el moment actual com el més crític per al PSOE en tota la democràcia.
1: Personalmente pienso que este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije que o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
0: I tot el dia en què el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident Zapatero per a ajornar la seva declaració ahir a l'Audiència Nacional. Estava prevista per el 2 de juny i ara es farà els dies 17 i 18 del mes que ve.
2: Més qüestions. També destaquem en el dia d'avui que els treballadors autònoms podran treballar i cobrar la pensió.
0: Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb un reial decret que reforma l'accés a la jubilació flexible amb novetats que entraran en vigor en 3 mesos. Esta jubilació és la que permet compatibilitzar cobrar la pensió amb un cert grau d'activitat laboral remunerada. El principal canvi és que amplia l'accés a la jubilació parcial als autònoms, però amb una condició, que no hagin estat donats d'alta com a autònoms en els 3 anys anteriors a la data de jubilació. Una altra novetat és que no farà falta esperar un període mínim des de la jubilació per accedir a la pensió. Així ho explica la portaveu del govern, Elma Sainz.
3: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
2: I ens fem ressò d'un estudi cridaner. Segons un informe presentat avui per la Fundació Línia Directa, més de 2 milions de conductors valencians reconeixen que es transformen al volant i insulten altres usuaris de la via.
4: A més, l'informe destaca que més de 500.000 de conductors reconeixen haver desafiat altres automobilistes a eixir del cotxe per tal d'iniciar un acarament. Així ho destaca la directora general de la Fundació Línia Directa, Marga Re.
5: Solo el 5,5% de los conductores valencianos mantienen una conducción totalmente sostenible y esto está por debajo de la media nacional. 3 de cada 4 insultan a otros conductores, el 12% consume alcohol antes de ponerse al volante y 2/3 partes mantienen una conducción poco respetuosa con el medio ambiente. Las causas que provocan esas conductas agresivas suelen ser el estrés, las prisas o los atascos. Y si detectamos esos comportamientos agresivos en otros conductores, desde luego lo mejor es simplemente ignorarlos.
2: I un apunt cultural, el valencià Jaime Siles ha guanyat el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana d'enguany.
4: És, de fet, el guardó més important en aquesta modalitat i té per objectiu reconèixer el conjunt de l'obra poètica d'un autor viu. Jaime Siles rebrà poc més de 42.000 euros i l'edició d'un poemari antològic. El poeta valencià competia amb 64 candidatures procedents de 15 països.
2: L'enhorabona per a Siles. I en els esports, l'exentrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha parlat en exclusiva per a Punt.
6: En una entrevista amb la nostra companya Anaïs Ordóñez ha abordat, entre d'altres, la incògnita sobre el seu futur. Diu el tècnic que encara no ha decidit en relació amb les ofertes que li han arribat, però descarta dirigir un equip de la Lliga. Sí, assegura que li agradaria entrenar un equip de la Premier abans de retirar-se. Ara bé, reconeix els seus problemes amb l'anglès.
7: Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación.
8: ¿Te tornaremos a volver a la Liga?
7: Yo creo que a corto plazo no. Bueno, a mí antes de retirarme, pues sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier, porque todo el mundo dice que es la mejor liga.
8: ¿De inglés cómo vas?
7: Regular, peor que Unai.
2: Continúen en la compañía de la Vesprada, apuntan Chimo Rovira y Gemma Juan.
9: Som la veu de tots. Som A Punt. Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
10: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
11: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A punt.
12: El fandango que yo canté.
13: La vesprada d'A punt.

0: Que ben dit està això. Que ben parida està esta veu.
1: Que ben parida està.
0: Fandango de la terra, clar que sí. Que bonico eixe toc de guitarra. Que bonico eixe fandango. I quina veu. Sos llum en el present. És un fandango, clarament. I la poderosa, la potent veu femenina, ja l'haureu coneguda per descomptat, és Noelia Llorenç. Més coneguda com Titana. Titana perquè... perquè és una titana,
1: power,
0: perquè és un poderío.
1: Power,
0: una de les veus més importants, més reconeixibles, més estimades del nostre camp valencià.
1: I volem xerrar amb ella perquè publica nou disc i la paraula que ha triat per donar nom a este àlbum ens marca unes pistes clares del que vol transmetre amb les seues cançons. Llum, llum és el títol. 11 temes on es barregen els arrels de la música popular amb l'essència de la vida contemporània i, a més, prepareu-vos perquè pel 5 de juny està preparant-ne una de ben grossa al Palau de la Música que de seguida escoltarem. Però com ho tenim tot preparat, comencem amb una actuació en directe, com si això fos al Carnegie Hall del meu poble.
0: Clar que sí, tot preparat així. Els nostres tècnics també han disposat tot el necessari amb Noelia Llorenç en la...
1: veu i guitarra.
0: Sí, Noelia Llorenç en la veu i guitarra i Susana Díaz estava mirant. És xirimita?
2: No.
0: És?
2: Una tarota.
0: Una tarota. Ara ens contaràs. Sona com si fora... sona de la família, és un instrument també de fusta, una miqueta més llarg, no? Seria que la nostra dolçaina o xirimita. Quina fareu? Ronda hores?
2: No.
0: Quina farem?
2: Comencem en un cant d'estil.
0: Un cant d'estil.
3: A l'estil de Lluís XII es diu Cante avui a la diferència i parla de que quan tenim algun problema, unir-se és trobar la llum. Això és el millor.
0: No se pot contar millor.
1: Anem allà.
0: Anem allà.

0: El fandango que yo canté.
1: Sí, sobre l'aliment serien de Llanda, s'ha notat.
2: També hem aplaudit en directe, però és que sona ben fort, bé, realment.
1: I tant. Bueno, moltes gràcies, Noelia, Titana i Susana, quin trosset més bonico que ens heu fet. Després, per a rematar, però xerrem una miqueta. Farem una altra cançó després. Sí. És un regal, moltes gràcies.
3: Este cant d'estil, cal dir que la lletra és del versaor Lluís Benlloc, que nosaltres parlarem en ell i volíem que ens fera pues, unes lletres, li diguem, mira, volem que ens facis lletres per a la resiliència i la unió. I es va fer pues, dos. Així hem fet una i qui vulgui escoltar l'altra pues, té oportunitats este dissabte en Xàtiva i el dia 5 al Palau de la Música.
4: Exacte.
3: En València.
2: Ara escoltareu perquè de ben grossa el projecte de ben grossa el tenim i també tenim llum per presentar.
4: Sí, sí,
2: presenteu-nos-ho, per tant. Perquè diu és important i a més això, i a més dels concerts, un punt d'inflexió en la carrera de Titana. Això és de veres.
4: És un punt d'inflexió.
2: O com ho viviu?
4: En la carrera de Titana. És un pas important, és un punt diferent.
3: Per a mi, fa 3 anys que començarem a idear això que avui estem així contant.
2: És un projecte seriós.
3: I han passat moltes coses, perquè en 3 anys han passat moltes coses. Una, com que l'estudi on estàvem gravant se l'han portat a la Dana, el teníem a Catarroja, i haurem una altra vegada de retornar a tindre l'ànim de fer-ho, tornar a tindre l'estudi de Nelo, i gravarem entre aquest estudi i un altre. I la veritat és que teníem una concepció de que volíem que en este nou disc no parlarem de la xota de tal lloc o el fandango de tal lloc, sinó fer gèneres. I a més, afegir el ball solt, ball agarrat, perquè tot el món puga ballar, que al final tot siga una festa.
4: Això que vol dir, Susana, se tradueix en que el ball sol és lo de sempre xota, fandango, seguidilles, però també agarraos, un pas doble, rumba. Entonces és un disc molt complet per a poder-ho ballar a totes hores, crec jo, eh?
2: Molt complet, és de veres que sí. I com ha sigut la construcció del mateix? O escollir els temes, els ritmes i tal? Això se té una concepció prèvia clara del que vols o vas trobant-te-ho pel camí? O com ha sigut el vostre cas?
4: Ho hem anat construint. Sí que teníem una idea prèvia de quines coses sí o sí volíem fer, com per exemple un pas doble dedicat als llauraors i llauraores, no? El pas doble a la gent del camp, en especial dedicat a la família de Susana.
3: El vaig escriure dedicat en homenatge a la meva família, que pues tots treballen la terra i en especial a mon iaio, que m'he criat en ell, i per això es diu el canario també, dedicat a la gent del camp que treballa molt dur i ens arrela la terra, no?
4: Després també volíem fer una recuperació, mos pareixia important, d'unes sevillanes torres que n'hi ha al poble de Jarafuel, que segur que està en la part interior, a Llora, a la vall de Cofrents, a Llora. I també es diu el poble de les Fuentes. Són com unes...
3: La villa, però nosaltres li hem canviat, li hem dit el poble, però és la villa.
4: Però el poble de les Fuentes. I què més? La rumba, que és una riproposta que ja existia, està gravada en Oriola, és com una composició que es va fer a Oriola.
3: I n'hi ha més homenatges, perquè... Sí. El pas doble és un de nova composició, és homenatge per la que hem comentat, però per exemple li hem fet un homenatge al Parlar de Sa i al Surdo, que era l'últim transmissor de les Segadilles de Tàrbena.
2: Una gràcia.
1: Quin parlat tan especial a Tàrbena, quina cosa tan sala, que rebonic en aquest parlar.
4: Amb l'ajuda de Joan Lluís Moncho Mascaró, i bueno, estem molt agraïdes perquè al final sempre estàvem patint per si no li agradava la riproposta que havíem pensat, però està encantat i li ha dit que li encanta i ja estem molt satisfetes d'això.
1: O sigui, que és la vostra essència, que diguem són pals del camp valencià, dels nostres cants d'estil, però vosaltres teníeu ja una idea en cada una de les cançons, una idea força, diguem, que era el que volíeu transmetre,
4: sí,
1: no?
4: Sí, exacte.
3: Sí, després, per exemple, pràcticament totes les lletres, la majoria són de nova creació. Ve per part de Noelia o meua, i encara que han mantingut algunes populars, però més actualitzades també.
1: Tenen un punt contemporani també,
3: sí,
1: no?
3: Sí, en rondadores, que després no? L'escoltareu, veureu que Noelia ha volgut ahí, pues, posar la nostra part feminista, no? Que és un poc també la nostra senya com a projecte Titana.
4: Sobretot canviar un poquet aquestes lletres que només parlaven de rondadors com a homes i les dones que eixien al balcó com si foren floretes boniques, no? Pues hem

0: volgut trencar això perquè ja de vegades n'hi ha més dones tocant.
1: Claro, ja està tot actualitzat, és d'una altra manera.
0: Està tot desfasat. Dic, no podeu... Bueno, podeu fer-ho si voleu cantar aquestes lletres, però jo no les vaig cantar.
2: Tu saps que bonic, el xic, que li rondes, això és especial, o la xica, cada un que ronde lo que vulga.
0: Exacte.
2: Clar que sí, clar que sí. Bueno, parlàvem del poder que tens en la veu.
3: I en les composicions.
2: I que el nom, i en les composicions, el treball que esteu fent, i en el nom també hi ha també una reivindicació també d'això de poder, que també com estàvem
0: exacte,
2: parlant, és també un homenatge, diguem, no? a la família, a les teves arrels, no?
0: Sí, Titana me ve del mal nom del meu iaio.
2: El iaio també.
0: Que era grandot i tenia veu de baríton, no? El van buscar per anar a Madrid a cantar i tot, però l'home va dir que en aquesta època que no podia deixar l'ofici, els diners que entraven segurs a casa, ell era sabater.
2: Ah, volien contratar-lo.
0: Sabater Remendó, era. La tia Melindy sempre diu, sabater Remendó,
3: és. És que, clar,
0: no que feia sabater, sabater Remendó.
3: Usuaris de nosaltres, de sabaters. I va ser tu, no? Això sí que vas dir, hem d'aprofitar, no?
0: Sí.
3: Està bé agafar aquest nom del iaio.
4: És que no recorde qui va dir... Però Noelia té mal nom i jo dic, Noelia, si t'abuelo era Titán, tu podries... Ja sé que Titana no és el correcte, que és Titanide, però quedava molt lleig. I Noelia diu...
3: Titana té molta força.
0: En els malnoms s'accepta tot.
4: Li ho preguntem a la tia Milindy, que això és com anar a fer... És com anar a fer la... Com si li demanaren la mà a algú, no? Tia Milindy, a vostè, que és la filla, li pareix bé que es diga Titana? I diu, per supost que sí. Pues avant.
2: Vos va donar el vistiplau.
0: El vistiplau.
2: I abans...
4: Si la tia Milindy ho diu, paraula de la tia Milindy.
2: I tant que sí. A més, Noelia, tens tota la raó. Sobrenoms o malnoms, que diguem, però malnom no com a paraula. El mal no és mal.
0: No
2: sona en valencià mal.
0: Ja.
2: És l'altra manera de dir-te en el poble perquè
4: sí,
2: te sigui reconegut
4: el de,
2: enseguida,
4: el
2: en un minut,
4: bonic,
2: no?
4: El d'ella és bonic.
2: És bonic.
4: N'hi ha alguns que no són tant.
2: Sí, n'hi ha alguns que són una càrrega pesada.
3: La meva família era bonic, però després en el temps, perquè vosaltres som les coques.
0: Les coques.
3: Neta de Doloretes, la coca.
0: Ah.
3: Clar, ara ser una coca està desdibuixat conforme el va maritar.
4: Mi abuelo, per exemple, és el canario, però sa mare era la socarrà. I per l'altra part tinc el sordo, vull dir, el canario sordo, pa una que toca la dolçaina, no quedava.
0: Canario sordo.
3: Xiques, que estic preparant una ben grossa, teniu concert este cap de setmana, dèieu, a Xàtiva?
0: A Xàtiva.
4: Festival 1000.
0: Festival Música i Lletra.
3: Ara me direu què fareu, i també teniu el 5 de juny al Palau de la Música, que això, estan preparant-ne una, la mundial.
0: Sí, perquè venen de Múrcia, venen de Càceres...
3: A veure, El Gato con Jota,
0: exacte,
3: Ana Morenilla, Maricruz Sánchez López, Carmen París, Tamara Bellés... És que són tots noms...
0: Són noms molt potents.
4: Sí. Això són les col·laboracions
0: molt
4: del
0: potents.
4: Disc.
0: Sí, sí.
4: Igual el cinc no estarà tot el món, perquè bueno, les agendes de cadascú...
3: Ah, són col·laboracions del disc i que puga vingar el dia.
4: I després, clar. I després n'hi haurà altres col·laboracions que no estan en el disc.
0: Hmm.
4: Això t'hi va possiblement també.
2: Algun convoi.
4: Clar,
2: però què es pot dir? O...
0: Música tradicional. Això t'hi va...
4: Pues a veure.
2: Igual no la gent està fent la connexió ja, probablement.
3: Busca una de farra.
0: A veure. Què serà?
4: Però sí, tindrem també gent que ha col·laborat en el disc. La veritat és que és un plaer haver comptat amb totes aquestes col·laboracions perquè... A més de ser gent que nosaltres estimem i que admirem, i és gent meravellosa. A Sergio, al Gato con Jotas, no el coneixíem personalment, però la veritat és que
0: és una joia.
4: És llum, de veritat. És una passada de persona.
0: Igual que Maricruz i Anna, també.
4: Sí. O Tamara, és que tots.
0: És que...
2: La de Carmen Parés, en fi. En general, trobo que hi ha una connexió en tota la gent. Vinga d'on vinga, que vos dediqueu a posar, diguem, en actual. No dir que un pal, que un cant tradicional d'allà on sigui és una cosa morta, és una cosa que ja no avançarà, sinó que li doneu, en tot el respecte a la tradició, li doneu eixa actualització, eixa manera de fer-ho moderna, d'expressar-vos conforme sou. Teniu com eixa punta en comú, que vos enteneu, diguem, en la mateixa freqüència? A veure si no
0: diré. La música tradicional és un llenguatge... És un llenguatge universal, no sé si dir universal, però és un llenguatge universal en què cada territori ho expressa d'una manera diferent, però mantenint la base.
2: Sí.
0: Aleshores, per això he pogut gravar un fandango en el Gato con Jotas, una Sevilla en Estorras en Maricruz de Múrcia, Anna ha tocat un fandango en el violí, que també és de Múrcia, Zaragoza, sí. Carmen París, vull dir, és que és...
4: Era supercuriós.
2: Vos reconeixeu, diguem, en sí, el mateix llenguatge musical, no?
4: La col·laboració de Carmen París, en realitat, és un cant de Segar, que el va transmetre el pare de Fermín Pardo.
0: En Hortunas.
4: En Hortunas, i era un cant a l'aire. I quan Noelia li diu a Carmen... Bueno, quan va fer la col·laboració, Carmen li diu a Noelia, s'assembla molt a una jota d'aquí, que es diu La Magallonera.
0: Sí.
4: O siga, que al final, aquestes músiques s'han d'anar i tornar.
0: I és que la melodia...
3: és un poc...
4: Clar, exacte.
3: Perquè, clar, perquè el nostre passat, la nostra història, és haver viatjat d'un lloc a un altre i ensenyar-nos i cantar, clar, que això ve de segles.
4: Sí, i perquè pues, anaves a fer la verema o anaves tal, i tu cantaves lo d'un
3: lloc a un altre. S'ensenyaven les cançons.
4: Correcte. I les cobles són populars.
2: Les blaves de la Marina venien a collir a la Ribera, Sueca Roig...
4: García Lorca ja ho deia, les cobles són populars. Vull dir, al final és això.
0: Exacte.
4: Sí, n'hi ha mostres folcloritzades o de mostres antigues i tal, però nosaltres mantenim la part esta més activa, no?
2: Fandangos, jotes, guitilles, romansos... Però mireu, hi ha també A la llum de la lluna plena, que és una cançó de bressol.

0: A mi em fa plorar, això. Són, és que és,
1: és un cant de l'Alcona.
0: Que torna a casa, eh?
2: Sí, Perla.
3: Està basat en...
2: Com saps tu, com saps tu, com se nota.
3: La melodia la grava una dona fa molt de temps. Estava en la fonoteca de l'Institut Valencià de Cultura. I és la mateixa melodia que se gasta per a cantar-li l'albà a la Mare de Déu el dia de Nadal. Aleshores, ixa dona aprofitava ixa melodia per a cantar als seus fills, filles o nets o netes i per això d'ahí naix.
0: Per a fer nono a les criatures. Exacte, ella tenia la tonadeta i tenia també la lleta, sí, que és una lleta, no? És una,
2: avui en dia cataloguem
0: tot. Popular,
2: sí.
0: No?
2: Avui cataloguem tot i diem cant de bressol, cant de batre, cant... Però no era això, la gent cantava. Cantava quan anava al camp, cantava pa dormir, així com avui en dia cantes el despacito, lo que siga pa dormir, però necessitem catalogar, i per això diem cant de bressol o cant de segar o lo que siga, però en realitat la gent cantava en les funcions que feia.
0: I en el cant de batre, quan li canten a l'aca, i l'anomenen a l'aca.
2: Per això, cantaven cobles que estaven de moda o lo que se'ls ocorria.
1: Les tonadetes que se sentien i la vida que vivien.
2: Correcte.
1: Però jo tinc una curiositat molt important.
3: A veure.
1: Aquesta és la pregunta més difícil.
3: Ai.
1: Què és la mindanga? Perquè la mindanga és vida.

0: pandero y la bandurria.
1: Qué bonito, Sasa, por favor. Eso es un ventilador,
2: la
1: ¿no?
2: La mindanga es vida,
1: es una rumbeta.
2: Sí,
1: qué rollo tan guay que te... Qué alegría.
2: Qué guay.
3: Es la explosión máxima, ¿no?, de bon la energía y la llum.
2: Pues això va ser inspirat en una cançó de, que tenien replegada el so dels barrejats en el disc que feren, i nosaltres la hem reactualitzat, li hem donat. I clar, què és una mindanga? Què és una mindanga? Pues la mindanga se diu que és com una persona despreocupada, que es deixa portar per la vida i tot això.
4: I pues ja m'agradaria ser una mindanga.
3: Que viu el moment. Una persona que viu el moment.
2: Que viu el moment, clar. Exacte. I aleshores la lletra parla d'això. Sí. Mos diuen que per la part del Baix Segura, encara que és replegada en Orihuela, però per totes les quadrilles murcianes i tot, la solen tocar al final de les festes.
3: Com a colofó. No tenia lletra i pues Susana va dir, pues jo li vaig a posar una lletra i ja està.
1: Es que
3: i la mindanga és vida.
1: Alegria pura. Ara se'n diu allò mindfulness. Però és, sí, no? És la mindanga. Tira-li!
2: Tira-li!

0: És que té un rotllo, té una felicitat.
1: En esta també, pues, ja que era d'amics i amigues, li diguérem a una amiga que ella toca el caixó i és palmera, que vinguera a gravar a Marta Barberán,
0: Hurtado,
1: i també està així, en esta rumbeta.
2: Quina xolleta, quina xolleta. Hem de dir que el disc també és materialment... Ja està a punt,
3: sí,
2: caramel.
1: Ja
2: el
1: tenim.
2: Ja el tenim, ja el tenim.
3: Avui m'han enviat un vídeo obrint la caixa. Ha arribat a les instal·lacions de Cercavila, que és les persones que ens porten a nosaltres i ens ajuden. I m'han enviat la foto, m'han enviat un vídeo, que estava tot correcte. Uau, i jo, i mare
2: meva. Quina il·lusió, Maria.
1: M'ha enviat Noelia el vídeo i dic, ja ho tens tu? I clar, i dic, calla, que no havia vist la màquina.
3: I sa mano este guà. Sa mano este guà.
0: I quan ja pront arribarà a les mans i a les orelles també de la gent i a les vides del personal i comencen a arribar també aixòs retorns, no?
3: Sí.
0: És una part també bonica, nerviosa, nerviosa,
3: sí,
0: les dues,
3: bueno,
0: per dir, bueno, que
3: ja hem rebuda, donat, no? Ja hem donat a llum, que diu nosaltres.
2: Ja hem donat a llum.
1: Jo encara estic, que jo encara estic fins al dissabte, jo crec que és quan... Me passa igual que a mi. Jo anava pel 12 d'octubre, vaig néixer el 26. En la qual cosa, vull dir, això ja hem donat a llum, però encara no ha eixit. El dissabte que fem l'espectacle, que no serà pujar a fer les cançons, sinó un espectacle pa vindre a veure-lo, no volen contar res.
3: Serà part natural sense epidural, eh?
0: Part
3: natural sense epidural.
1: Donarem a llum, sí. Doncs
0: pues serà molt bonic compartir-ho i per a rematar... les rondaores...
1: Jo voldria nomenar a les persones que ens acompanyen en l'escenari, perquè per a mi és molt important. A la guitarra, Mioara Aicart. En el contrabaix, Maria Inés Rojas. A les dobles cordes està Jordi Sanz. A la bateria i percussions està Didac Palau Chirivella, el xino. I, bueno, pues jo en béns tradicionals i percussions, lletres i producció.
3: I en aquests dos espectacles ens acompanyen a Jordi Pastor.
1: Que també ha gravat com a col·laboració en el disc.
3: Violí i acordió.
0: Un tros de banda,
2: I Noelia, a la veu, però també...
0: Sí.
3: Lo que fa falta.
1: És la lideresa del grup.
3: Lo que fa falta.
2: Recordeu este cap de setmana a Xàtiva, dissabte a Xàtiva, al Festival de Música i Lletra, el pròxim 5 de juny al Palau de la Música, amb eixa posada de llarg de Llum, que és el nou àlbum. I suposo que altres temes que no siguin de l'àlbum també et cauran.
1: Sí, home, això... Ai, com ho saps? Sí. Saps molt, És que eres llarga,
2: I ara què anem a fer-nos? Quan vos prepareu, ficarem una musiqueta perquè vos prepareu, però en directe, en viu i en directe, què ens farà Titana?
3: Anem a fer lo que anem a poder.
2: Pues ja estarà
3: perquè
2: bé.
3: Anem en pandereta i postisses, pues anem a fer rondadores, que és xota amb mudança a fandango, com fan a l'estil de Castelló.
1: Per dalt, pel Maestrat, per totes les zones.
2: Jo que siga per la meva terra.
1: Si no ho hem fet per tu, però és que pareix que vinguem a fer-te a tu el dia.
2: Uau, triar-te.
3: Exacte. I no res, va dedicada esta cançó a les que foren, les que són i les que seran, perquè jo espero que naixquen moltes, moltes rondadores que se sumen a este fantàstic món de la música tradicional.
1: I com a agraïment a les que ens han anat obrint les portes.
3: Exacte.
0: Ai, sí. Que bé, vinga, homenatge.
2: A Manius, i mentre tant, que ens invaïsca la música de Titana.

0: heu tenido de manijo aquí.
1: Quina meravella. Gràcies, Noelia Llorenç, Susana Díaz, Titana, en directe. Se n'anem en rondadores. Moltes gràcies, xiques. Molt d'èxit en llum i en lo que vinga.
2: Gràcies.
0: En viu i en directe. Anem allà. Gràcies.

0: Qué bonica despedida, no hi ha millor en efecte cantar, ballar i tocar.
1: Allarga la vida.
0: Feliços, clar que sí. Gràcies, Titana.
2: La vesprada d'A Punt.
3: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
5: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
9: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
4: L'economia per a totes i tots.
12: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
13: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
14: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
13: No pintem les coses de color de rosa.
14: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
13: I parlem l'idioma de l'esport.
15: Los 11 que salgan a morder como perros.
16: Tornarem al 4-4-2
17: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
18: Palmando.
19: Tu li has donat les claus.
18: Por algun lado saldrá la rata.
13: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Ai, és el que m'he estimat a Miguel Bosé.
1: I com se li ha anat el perol? Ja en la pandèmia ho vam notar, ja. Perquè va fer una eixida de tot aquelles de...
2: Bueno, és que resulta que és un predicador del cloruro de sulfito, que li diuen agua amarilla, en el Pàmies i companyia i tal i qual, i és que diuen que en això, que és l'eixiu, es pot curar el càncer. I es van pillar
1: una irresponsabilitat.
2: En un esdeveniment d'estos magufo i els van arrear 300 i pico mil euros de multa. Poco me parece.
1: Poco me parece,
2: Miguel Bosé. Però
1: curiós,
2: no
1: és l'únic
2: magufo de la vida. No, però n'hi ha.
1: Però no és una persona que crida l'atenció, perquè després d'haver-se dit que s'ha clavat en el cos tot allò que ha volgut pel que fa a drogues, després, què dius? Escolta la ciència i escolta la salut. Que la cosa va de magufos, avui, en la nostra secció de psicologia. Amb la nostra... En xarxes està per arroba la psicòloga Japuta, busqueu-la per l'amor de Déu. Lorena Gascón, atén-me. Que, clar, l'actualitat està rabiosa no per Miguel Bosé, que també, sinó per Marcos Llorente, que baixarà a la tele dia en l'altre dia preneu el sol sense crema. Ni pensar-ho, amics, eh? Això ho dia Marcos Llorente, no jo.
3: Totalment. Sí, sí, este tío, bueno...
1: En la feina que han fet els dermatòlegs, que porten 15 anys o 20, des de que s'ha evidenciat això, intentant fer pedagogia en este sentit.
3: Total, total. Si és que a més hi ha proves de gent que posa, que té una, només una part de la cara o una part de la pell que li ha estat donant el sol durant anys i l'altra no, i es veu la diferència de que està fet una merda, aquesta part de la pell.
0: Persones que es dediquen, per exemple, al transport en camioners, persones sí, així, sí, no? Sí, camioners, sí. També hi ha dones.
1: O la gent del camp, o la gent que treballen... Sí,
0: però no sé, pot ser, no sé, perquè és camions que hi ha com una...
1: Perquè n'hi ha una part on te pega el sol i l'altra no.
0: Ah! Que te pega especialment.
3: Sí, sí, que pots comparar la pell i està feta a mistos. Sí, sí. Està totalment destrossada.
1: Necessites que s'active la vitamina D, però posa protecció solar que pots activar la vitamina D sense provocar melanoma.
3: Totalment. I és que el problema és que no és que esta persona existisca, que un poc. No, això és broma. Però que estigui en prime time, no? Que estigui en l'Hormiguero, no? Això és el que em pareix molt fort. En la gent que podien dur ahir per a parlar de coses interessants i importants per a cuidar la salut, no, va ell.
0: Perquè ahir... Parla de futbol, no és futbolista.
1: Clar, sí. Ahir ell és irresponsable en allò que predica, però donar-li canxa a això... és qüestionable.
3: Exacte.
1: Èticament en la nostra professió i a més replantejar-se això, no?
3: Clar, però si no tu dius, ostres, és que qualsevol persona pot fer, de fet fan molts llibres parlant de salut, sobretot de salut mental, perquè es ven molt bé, els típics llibres d'autoajuda, tu et poses a veure els estudis que tenen les persones que han escrit, i és que no són psicòlegs, és que són enginyers, fisioterapeutes, i tu dius, però què fas parlant de salut mental?
1: O persones que han viscut la vida al màxim, també n'hi ha casos d'això, que han passat per llocs, presons, i ara són sàvios de la vida.
3: La ayahuasca.
1: I dius, ai, senyor, i això dona molts disgustos, té raó.
0: Bueno, més enllà, diguem, de la denúncia als mitjans, tant públics o privats, perquè tots els remats són públics, perquè som el personal que mirem això, i n'hi ha persona que sí que sap que este Marcos Llorente jugarà a futbol bé, mal o regular, però que és un tonto a les dos, com balcones a la calle, ho dic ja, perquè no se pot fer aquest tipus de divulgació, i la responsabilitat que tinc el director o els programes, més enllà d'això, n'hi ha gent que se ho creu.
3: Sí, clar, aquest és el problema.
1: I jovenalla, a més, en molts casos.
0: I ahí què passa, no?
3: Clar.
0: Com funciona, diguem, el mecanisme per el qual creguem a una persona o li donem autoritat a una persona que no és... que no en té ninguna,
1: sí,
0: en l'àmbit del que parla, no?
1: Que en la Covid seria escoltar a Miguel Bosé en lloc de les persones que hi siguen cada dia ahí, que eren referents científics i mèdics.
3: Sí, és que, mira, en les persones famoses ens passa una cosa que es diu relació parasocial, que relació és parasocial. Que tu tens com una intimitat amb la persona sense conèixer-la. Bueno, tu creus que la coneixes perquè tu l'estàs veient tots els dies, no?, el seu dia a dia i tot, i tu tens com una relació amb aquesta persona, però és unilateral, perquè l'altra persona no et coneix, no sap que tu existeixes, no? I quan passa això és com que acabem sentint que el que diu aquesta persona, que com que ens ho està dient a nosaltres mateixa, inclús que podem arribar a trair-lo, o sea, com a traicionar, perquè si no li fem cas. I això és...
1: Que això ho aprofita el món de la publicitat, moltes,
3: clar,
1: moltes.
3: Clar, els cursos...
1: Aquí veu este suc, en lloc del que veu és l'altre suc.
3: Totalment, totalment.
1: I ho segueixes, per exemple, sí. O està beguda, o està samarreta, sí. O està el que siga.
3: Sempre hi ha que desconfiar de persones que diuen coses que són com molt estranyes, com diferents a lo que se sol dir, i que volen prendre't un curs o un producte. Perquè ho fan sempre. Sempre hi ha un curs, un producte, alguna cosa que poden vendre, i normalment és una cosa com que canvia tot el que s'està dient des de fa molt de temps, no? Ja. jo que sé, el real fooder, saps? Per exemple, posant un exemple, no? que també està molt bé, que menjar bé està molt bé, no? I, però,
1: sí, sí, no és menjar... No, clar, de fet, hem de menjar de forma saludable.
3: Totalment.
1: Però atenció al que t'expliquen.
3: Totalment.
1: I qui t'ho explica? Qui n'hi ha darrere de cada un d'estos
3: sí.
1: missatges,
3: just,
1: no?
3: Just ell sí que és nutricionista, saps? O sigui, que ahir no... no...
1: Ja,
3: però bueno, que hi ha coses que a vegades és com que es fa... Com que dona la sensació de que hi ha una cosa que és el mal, no? Ens fan creure que hem de tindre molta por a alguna cosa, a les farmàcies, a l'estat, a... No sé, com que...
1: Les vacunes, a l'estat, a les...
3: Total,
1: no sé,
3: total. Sí, és com que Ai, no veig la paraula. Però com que fent-nos sentir por per una cosa és com que ens manipulen al final, no?
0: Sí, a més, hi ha també sí. una característica de tots aquests comunicadors del mal, i és que sou una manada, vos estan teledirigint el pensament també, això és el gran hermano, i jo si tinc, o sea, jo si vaig a dir-vos el secret de lo que no volen contar-vos.
3: Total.
0: Perquè si no, clar, estarien desafiant el sistema. Diguem que són com outsiders.
3: Total.
0: I te plantejo, ostres, a veure si estic perdent-me alguna cosa, no? Este home té el secret, o esta persona té el secret.
3: Sí,
0: no?
3: Vaig a seguir-lo.
0: Vaig
3: sí.
0: a seguir-lo. No?
3: Com si fos un poc una secta, eh?
0: Un poc així.
3: Un poquet secta.
0: Però per què es donem autoritat, si no n'hi tenen? Perquè es coneguem, perquè han eixit dos ratos per la
1: tele. Què passa als nostres cervells sí. que capten la nostra atenció?
3: És que tenim molts biaixos cognitius. Un d'ells, per exemple, és just el biaix d'autoritat, que és que fa que quan una persona parle del que siga, si és famós, anem a donar-li molta més credibilitat que una persona desconeguda. A lo millor està la persona més lista del món, però no la coneguem i diu coses i li fem molt menys de cas que una persona que és famosa o que és coneguda o que té estatus, no? Això és el biaix d'autoritat. I està molt bé que ho sapiam, perquè, per exemple, hi ha, de fet, hi ha psicòlegs en xarxes socials que a vegades parlen de la seva vida i donen consells sobre la seva vida. Els psicòlegs no poden donar consells. Això està fatal. Perquè tu estàs veient i dius, ostres, si és psicòloga i ho fa, jo també ho hauria de fer, però és que a lo millor jo tinc altre context sociològic. A lo millor jo no tinc el diner que té aquesta psicòloga per a fer el que ella fa. A lo millor jo no puc entrenar perquè tinc fills o el que siga, no? O sigui que això del biaix d'autoritat està molt bé que ho sapiam, perquè moltes vegades li donem com molta canxa, no? Li fem molt de cas a algunes persones que no se'n mereixen, per dir-ho així.
1: Però nosaltres som adults. A mi em preocupa més quan pues tens 12, 13, 14 anys i tots són manipulables, evidentment. Però ells ho són especialment.
3: Sí.
1: No?
3: Moltíssim més, sí. Els xiquets i els adolescents és que el que passa és que moltes vegades estan construint la seva identitat i si la construeixen al voltant d'una persona així, no?, que diu magufades, o tipo, jo que sé, tipo Llados, per exemple, no?, que hem d'alçar-se a les 5 del matí, fer barpis i llevar-se la panxa, no? O sigui, que ahir el que podem fer els xiquets i els adolescents és haver ficat una bona base abans, nosaltres com a pares, com a referents, perquè quan estan en l'adolescència van a trencar amb tot i ahir és molt complicat entrar, no? O sigui, que si ja tenen una bona base aniran bé i al final tindran criteri més o menys per a dir això sí, això no. Però encara així és molt complicat. Aleshores, jo crec que estar ahí estar al costat, fer-los veure, fer-los qüestionar-se coses. I des de xiquets ja estem animant-los a qüestionar-se coses i a reflexionar. És molt més fàcil que quan siguin majors no se ho creuen tot.
1: No se creguen la primera
3: clar,
1: o tal.
3: Clar, és que jo crec que el perill, qualsevol persona pot acabar una secta, això és curiós, perquè jo pensava que la gent intel·ligent no cauria en una secta i no és veritat, la intel·ligència no té res a veure, això és molt fort. Però és veritat que el sentit crític sí que es pot desenvolupar i tu pots fer que els teus fills es qüestionen coses, reflexionen, veus una pel·lícula, no?, i ja està, te'n vas, no? Tu pots preguntar, què has vist tu així? Com ho has entès? Què et pareix això? Si haguera passat esta altra cosa, per posar un exemple només, eh? O sigui, que potser molts pares ens estan sentint i diuen, ah, això jo ho he fet, pues superbé, no? Però si no, estaria guai fer-ho.
0: Parlaves de les sectes, no? I com, en efecte, els experts en sectes ens diuen que no ens confiem i que encara que tinguem en fi, una vida ben estructurada i també tinguem una ment analítica i crítica, pues, tots estem en perill de poder caure. Clar, així, diguem, la red flag, no?, quan s'encén la llum, és anar a vendre'm alguna cosa. Però és que resulta que en les xarxes socials no és que no te venen un producte concret, sinó el fet de que tu li dones el clinc-clinc i el clanc-clanc ja és negoci per a esta persona.
1: Ostres, sí.
0: És a dir, és complicat saber fins a quin punt... A mi m'agrada una ràbia, que me muic. Jo no sé si són metges o no són metges, perquè no rasque en la figura d'este xicón o d'esta xicona. Però, i si han de donar consells de salut, en un fonendoscopi, que és aquella cosa, en aquell aparell que se posen en les orelles per auscultar-te.
3: Sí.
0: I llavors, és al·lucinant. Van en samarreta, o sigui, no van en bata i això, però se posen el fonendoscopi com per a dir... Ja te generen mentalment el rotllo de dir, hòstia, el metge, si ho diu el metge...
3: Totalment. O una bata, no?, també.
0: A voltes, una bata. Però és que ara, quan som així més modern i van així, doncs, molt bé, però pum, el fonendo com per a dir, ojo, cuidao, que el que estic dient és sosfetent.
3: Que fort. Jo no he vist cap persona que no siga metge que ho dua, però me pareix molt fort.
0: No dic que no siguen.
3: Sí.
0: Però per què collons, si estàs donant un consell, estàs donant un consell sobre, jo què sé, hipertensió,
3: per què
0: te penges un fonendo? Vas a aprendre a escoltar algú? No. Està generant com una...
3: Total.
0: És el mateix com si dius, bueno, jo sóc molt admirador, què sé jo, de Scarlett Johansson, que és estupendíssima, i qui no és admirador de Scarlett Johansson. Total. Que aquesta la mateixa Scarlett Johansson seria admiradora de Scarlett Johansson. I m'està contant una pel·lícula, el fet de que sigui una persona a la que jo admire, o ese referent que parlem del fonendo, tendim a...
3: Total.
0: Ens tenen pillats.
3: Total, sí. Sí, a més, és que... les persones construïm vincles i els vincles són els que més ens importen la vida. Les persones que tenim al voltant que ens donen... I és que construïm la nostra identitat en base a aquests vincles. O sigui que... I és que construïm vincles amb famosos també, que no coneguem. O sigui, és que és molt fort. Aleshores, és que estem pillats. És que és una merda lo influïbles que som i lo manipulables que som.
1: Això, quan els famosos són el que fa una pel·lícula, el que fa un disc, el que escriu un llibre, el que siga. Però és que lo de les xarxes, a més, multiplica el nombre de famosos.
0: Famosos natius, diguem-ho del mateix xarxes.
1: Sí. Però sí que és de veres que... Com a éssers humans tenim facilitat per pensar que si una cosa li ha funcionat a un altre, a mi també, ja no sols els famosos.
3: Sí.
1: Tota la vida és... Ui! Me fa mal el cap. Prem-te això que em ve de meravella. O tu què te prens per quan...
0: Quins tenen mis pectorales?
1: O què te fas en el moño per canviar-te el color? O què prens per primar? Jo què sé. I ho imitem.
3: Sí.
1: I que això, els metges se fiquen més al cap, sobretot en qüestions de prendre medicaments, no?
3: Això es diu l'evidència anecdòtica, que és que solem pensar que perquè una cosa funcioni a algú conegut, o a algú, o encara que sigui una persona, li donem molt més pes que a l'evidència científica, perquè és com si foren dades fredes, no? I no sé, no els conec, encara que siguin 50.000 persones, no els conec.
1: Però aquesta sí que la conec i s'ha primat, o aquesta sí que la conec i li ha quedat bé el tinte, vaig a posar el meu, i potser tu tens una altra composició...
3: Total.
1: Física i no te va.
3: Total. A més, és que és totalment absurd, no? Però si ho penses, perquè no té res de lògica. Estem fent estudis i en els estudis... És que jo crec que molta gent té una idea de la ciència de que, no sé, de que hi ha alguna cosa darrere que, no sé, que ens fumiguen o jo que sé, que nassos, però és com que no confien. Es costa molt confiar, sobretot a les persones més majors, jo crec. I clar, això ha de tindre una raó, no? Però clar, és que és que no se sap el que es fa en ciència. I és que moltes vegades el que fa ciència és estudiar grups de persones molt grans per a després poder generalitzar la població i dir, mira, això funciona o això no funciona. I estem comparant en un grup que no ha dut aquest tractament, no? O sigui, que així és com funciona la ciència. Jo penso que si tens això, per què vas a dir, per què no t'ho vas a creure? És que no té sentit.
0: Clar, és que a més, això és ciència.
3: Sí.
0: És demostrable. És totalment...
3: Clar.
0: I que el tio sigui guapo.
1: El guapisme.
0: Perquè moltes influències estan així molt estupendes i ells també molt estupendos.
1: Això és... Dius, mira, si vas com ella estaré igual de mona.
3: Total. Això és efecte halo, que és atribuir una característica a una persona per ser atractiu, no? Tu dius, com Marcos Llorente, està així buen horro, si em diu que jo em ve a tomar el sol, a prendre el sol, perdó, jo també em ficaré així de buen horro, no? O jo sí, li he de fer cas, perquè això és el que hi ha que fer. I no, òbviament no, perquè no tenim un entrenador personal, no tenim una nutricionista per a nosaltres i no tenim la pasta que té este home per a fer el que fa.
0: Per tant, per rematar, diguem, reflexió, si no consell, busquem info de qualitat.
3: Sí, per favor, sempre mirar la formació de les persones que donen consells. I si no són professionals, ho agafem en pinces o directament ni els escoltem. És que no té sentit.
1: En la vida real tu pots anar al teu metge de capçalera, per tant, o un metge de confiança, que normalment té tu, però en xarxes n'hi ha perfils científics, seriosos,
3: sí.
1: Constatats. Sí.
3: Sí, mira, jo a mi m'agrada molt Lucía, mi pediatra, que és pediatra, la traumatòloga Geek, que és traumatòloga i ho fa superbé, que ja parla de la història de la ciència també. Lady Science, que és valenciana, més.
1: Ah, la conec. Sí, molt bé.
3: Sí. Està un cafè con tu doctora, que també me mola molt.
1: És superdidàctica, aquesta xica.
3: Sí, ho explica. I sempre s'ho està

0: currant sí, mogolló. Sí, sí. I tinc algú per ahí, la hiperactina també mola molt, que és més jove, i sobretot en YouTube té mogolló de vídeos per explicar ciència. I jo no sé si m'he deixat algú, però...
1: Si posem una... Mi enfermera favorita.
0: Ai, mi enfermera favorita.
1: És com el títol d'una pel·lícula, no?
0: Sí, superbònica també, i ho explica tot també molt guai. Sí, aquests perfils, per exemple, ho expliquen tot amb ciència i amb humor i en carinyo, que és el que importa.
1: Ciència, humor i carinyo, no se pot demanar més.
2: Per favor, poseu-se crema solar.
0: Sí, sí,
2: ho diu una damnificada... Jo m'ha sofrimat la part que no em vaig ficar de crema. No
1: sé, recordo del Marcos Llorente, que és
2: sí, senyor. Ai, senyor.
1: Tonto com balcones a la calle. Per acabar, és una ràpid.
0: Sí.
1: Gràcies, Lorena. Moltes gràcies.

0: I a partir de les 7 i 10, després de les notícies, Rei Joan ja ens té preparades...
1: Què coses en l'hora de la
2: cultura? De la cultura. Doncs avui és un monogràfic. Mira, hem decidit desbotifarrar el programa, l'estructura del programa. I fem una tertúlia.
0: Hi hauria un programa botifarrat i l'aneu a desbotifarrar.
2: Efectivament.
0: Ah, molt bé. En directe.
2: Tu has tornat a botifarrar, saps que de tant en tant es desbotifarrem, repetent, i ja està. Doncs avui és dimarts, avui és el dia que dediquem la secció a les arts escèniques, que ens acompanya cada setmana Juanjo Prats per parlar d'un aspecte del teatre, de l'avança, del circ, de tantes coses, no? I, clar, dilluns són els mags. Què fem? Entrevistem a cadascun dels nominats i fem un...
0: Tots i totes,
2: hem decidit fer una tertúlia, taula rodona, digues-li com vulgues, no ho sé, però tots alhora, no?
0: Molt bé.
2: Aleshores ens acompanyarà Juanjo Prats, com no, el nostre home de les arts escèniques, el qui més en sap, però connectarem via telefònica al Clar Està amb Sol Picó, que està a Barcelona, i intentarem, si al llarg del programa acaba la sessió de lectura en la que està, tindre a Raquel Molano, que és la candidata a millor composició musical per Fuente Ovejuna, i ens acompanyarà també, que ja estan a l'estudi, Xavo Jiménez, que és té dos candidatures, millor adaptació versió teatral i millor actor per Jo soy 451, adaptació de Ray Bradbury, de la novel·la de Ray Bradbury, i ens acompanya també Blanca Añón, candidata al millor disseny d'espectacle. Què és això dels mags? De veres, tu guanyes un mags 2-3, com és el cas de Sol, per exemple, que ja en té. Això te fa que tingues més actuacions? T'ho posa millor per a la teua productora?
3: Quants preguntes?
2: Curiosament, està el Centro Dramático Nacional, estan tota gent... No està l'Institut Valencià de Cultura. Tots són companyies privades o produccions que venen de Madrid, on hi ha valencians. Clar està.
0: Que ben interessants reflexions. Si se'n deixa
2: anem a reflexionar, sí, però amb gent que en sap.
0: Gent que en sap. Rei Joan, després de les notícies de les 7, t'escoltem a l'Hora de la Cultura. Gràcies.
2: Un beset i posa crema, Gemma.
4: Sempre. La vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: Són les 7.
6: A punt. Notícies.
7: Pendents d'un incendi a la zona forestal de Benissa, a la Marina Alta. Allí està la nostra companya Teresa Coll. Bona vesprada, Teresa.
8: Bona vesprada. Segons informa el Consorci de Bombers, l'incendi forestal de Benissa evoluciona favorablement i ja es dona per estabilitzat. Així es mantenen encara els mitjans i dotacions per a refrescar la zona i evitar que revife el foc. L'alcalde del municipi, Arturo Poquet, destaca la ràpida intervenció gràcies a un sistema de teledetecció que els ha permès mobilitzar les dotacions fins a una zona de difícil accés terrestre ubicada a la partida Pinos.
9: Tenim un sistema pioner de detecció d'incendis. Tenim ubicats determinats sensors arrel del nostre terme municipal, sobretot i especialment en les zones més arbòries i càmeres de videovigilància, i això ha fet que ràpidament estiguin així i s'ha pogut sofocar l'incendi d'una manera molt àgil, molt ràpida.
8: L'incendi ha començat poc després de les 3:30 de la vesprada a este punt. Fins així s'han mobilitzat 4 dotacions de bombers dels parcs de Benissa i Benidorm, més 2 mitjans aeris i 2 unitats de bombers forestals. També s'ha hagut d'evacuar a per prevenció. Des de l'equip de bombers estan pendents de la temperatura del sol que pot influir i la temperatura ha de baixar per poder donar per controlar l'incendi.
7: Doncs quedem pendents d'aixes notícies en directe des de Benissa. Tenim més reaccions respecte a aixe incendi. Rubén Dempere.
10: Sí, com ha contat la nostra companya Teresa Coll, hi ha hagut veïns afectats per l'incendi que han hagut de ser desallotjats de les seues vivendes. Alexander Escoda ens ha relatat com ha viscut aquests moments d'incertesa durant l'incendi.
11: Jo estava treballant, justament he vist que eixia fum. Des d'ahir veig que és ma casa, he baixat pitant, i justament quan hem passat en el cotxe, hem passat entremig del foc, i el que s'estava cremant era alrededor de ma casa. Hem agafat, el que tinc, la meva parella, el meu fill i les meves germanes, les hem tragut fora i hem intentat apagar el foc. I, ja després d'això han vingut els bombers i està un poc més controlat. A ma mare li ha anat un atac d'ansietat, òbviament, quan se t'està a punt de cremar la casa, en aquests moments. I ella, entre que no volia abandonar la casa i tot allò, li ha anat l'atac d'ansietat.
7: Des de fa 3 hores està en marxa la negociació entre els sindicats i la Conselleria d'Educació després de l'acord salarial signat ahir entre 2 dels sindicats i la Conselleria. Àlex Sanjaime, en directe des de la seu de la Conselleria en l'Avinguda de Campanar. Hi ha alguna novetat? Bona vesprada.
1: La novetat és que s'ha reprès les negociacions després d'un recés de pràcticament mitja hora, que han agafat forces els negociadors, tant per la part sindical com de la part de la Conselleria d'Educació. Com dies, després de tres hores de negociacions, són uns i altres, han abordat ja assumptes destacats dins de la plataforma reivindicativa, com ara la reducció de ràtios, però sense que s'hagin acostat posicions. La Conselleria, d'altra banda, pretén que, com va ocórrer ahir amb els salaris, se somet a votació una altra de les propostes, en aquest cas la de simplificació. Ja veurem si finalment es du a terme ixa votació. I el següent assumpte que es tractarà, i sembla que l'últim en la jornada d'avui, és el tema de les infraestructures, on sembla que no hi ha diferències insalvables entre Educació i els sindicats. En qualsevol cas, es dona per segur que d'avui no hi serà una desconvocatòria de vaga i que demà viurà el dia 17 de mobilitzacions.
7: Línies obertes amb la Conselleria per a qualsevol novetat. I també en l'àmbit educatiu els contem que Compromís presentarà davant del Tribunal de Comptes una denúncia perquè s'investigui el finançament amb més de 72 milions i mig d'euros per part de la Conselleria a 7 escoles concertades vinculades a l'Opus Dei que, al parer de Compromís, continuen separant alumnat per gènere. Alejandro Molés.
3: Sí, a més apuntem que es tracta d'un finançament que podria ser il·legal, segons apunta el portaveu d'Educació i Compromís, Gerard Fullana.
5: Incoe actuacions prèvies d'investigació per determinar la legalitat del destí d'estos fons públics. Posteriorment, li demanem que determini responsabilitats tant dels titulars dels centres educatius com de la Conselleria i els seus titulars. I, finalment, li demanem que enceti un expedient de restitució dels cabals públics.
7: Més qüestions. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, i el president de la Diputació València, Vicent Mompó, han dit la seua sobre els àudios que s'han fet públics amb les converses d'una treballadora del seu ajuntament i un tècnic de l'U2 i un altre de la Conselleria d'Emergències, Xavier García del Valle.
12: La treballadora sol·licitava parlar amb algú d'emergències per a coordinar un protocol davant de la situació que ja vivia en aquest moment el municipi. I la resposta del tècnic d'emergències va ser que ells no coordinaven res perquè era cosa de cada ajuntament. Doncs, per a l'alcalde d'Utiel, queda clar que l'ajuntament va actuar amb diligència, mentre que el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, considera que es van viure uns fets que els van superar a tots, ha dit. Escoltem tots dos.
13: Desde el Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda.
14: Descontrol, lo hemos dicho siempre, o sea, al final fue una situación que superó a todos, dejadez. Me gustaría pensar que no fue así, ¿no?
12: Per cert, que la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana ha tornat a citar en qualitat de testimoni a qui acabem d'escoltar, al president de la Diputació de València, a conseqüència del que ahir va declarar l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Ella va dir que la vesprada de la Dana va avisar Vicent Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, que és un dels que alimenten el de Pollo. Una declaració que podria contradir la que havia fet Mompó davant de la jutgessa quan va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir també que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud.
7: I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i els nous detalls del sumari del cas Plus Ultra.
10: Sí, des de l'executiu, el ministre de Cultura i dirigent de Sumar, Ernest Urtasun, considera que Zapatero hauria de donar ja una explicació dels fets a la societat espanyola.
15: El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor, la

0: Las informaciones que han aparecido en el auto y las que vamos conociendo en las últimas horas son graves.
1: Per cert, que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat en 15 dies la compareixença de Rodríguez Zapatero més enllà del 2 de juny, tal com havia sol·licitat la defensa de l'expresident del govern. La nova citació és per al 17 i 18 del mes que ve.
2: Més qüestions. El sindicat Comissions Obreres ha reclamat este migdia amb una manifestació a València un nou model econòmic que dignifique els servicis públics, afavorisca la vivenda assequible i augmente els salaris. Alejandro Molés.
3: Sí, una manifestació que ha fet parada a la porta de la Generalitat i també davant de la seu de la patronal valenciana. L'ha encapçalat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, a qui escoltem.
4: Los récords históricos de excedentes y de beneficios que tienen las empresas en España tienen que ir, al menos en una parte, a mejorar notablemente los salarios de la gente. Necesitamos subidas salariales entre el 4 y el 7%. Es necesaria una subida salarial importante y es necesaria una rebaja de precios en bienes muy importantes como son los consumos básicos, como es la vivienda o como son el acceso a los servicios públicos.
2: Més qüestions de la jornada. En este cas, com cada dimarts, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades sobre l'aigua que hi ha als pantans espanyols.
3: Unes dades que tornen a pujar, tot i que lleugerament els embassaments que depenen del riu Segura ara estan en el 60,4% de la seva capacitat, on també baixen, però lleugerament, és als pantans que reben aigua del Xúquer, tot i que freguen el 68% de mitjana. A nivell estatal, la reserva hídrica està al 84%, un poc menys que la setmana passada.
2: I en successos, una plaga de caparres i altres insectes amenaça els agents de la Guàrdia Civil de Crevillent. És la denúncia que fa l'associació professional Jusil. Alerten d'una situació de falta d'higiene i falta de personal.
3: Els agents asseguren que ja han trobat caparres dins dels cotxes amb el risc que això comporta a l'hora de contraure malalties per les picadures d'estos insectes. Una situació que pot complicar-se degut a la falta d'efectius de reserva o patrulles de relleu. Mila Civico és la secretaria de comunicació de Jusil.
5: Ya se han detectado este tipo de parásitos dentro de los coches patrulla, de tal manera que la salud de los agentes corre peligro. Pero lo más alarmante es el déficit de personal. Si un solo agente de esta unidad cae enfermo debido a las picaduras de este tipo de insectos, podríamos encontrarnos con alguna víctima sin defensa debido a que no hay relevo ni hay personal para poder atenderla.
2: Un apunt econòmic per a tancar. L'agreujament de la tensió al Pròxim Orient torna a castigar les borses i el petroli torna a superar els 100 dòlars per barril.
6: Després de la jornada d'eufòria d'ahir, els mercats tornen a assumir-se la incertesa davant dels nous atacs dels Estats Units contra l'Iran i d'Israel al Líban. Les borses han caigut, encara que sense grans pèrdues. L'IBEX ha tancat amb una caiguda de 0,52 punts i ha perdut el nivell dels 18.300. Més radicals, la reacció del petroli ha tornat a superar els 100 dòlars per barril, amb pujades, en el cas del Brent, de més del 4%.
2: Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som A Punt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: A la mar, senyores...
10: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La llei orgànica per al bon ús i la governança de la intel·ligència artificial està ja preparada per passar al Congrés dels Diputats per a que es puga debatre i aprovar. Es tracta d'una llei que ve a adaptar la legislació al reglament europeu que ja està en vigor, encara que sembli mentida. Conté un codi de bones pràctiques, pel que hem sabut. Per exemple, tant en textos com en imatges, qualsevol contingut fet amb intel·ligència artificial haurà de contindre les sigles IA en un lloc visible, perquè així no s'enganya a ningú. També caldrà deixar clar en el cas dels vídeos creats íntegrament amb intel·ligència artificial o amb les veus. No fa massa, arran les mobilitzacions del sector de l'educació, ens arribava una cançó que estava feta a mia, per exemple. Això deixarà de poder-se fer. Una volta aprovada, ciutadans, podrem denunciar aquells que vulguen enganyar-nos i fer-nos passar gat pel llebre. Ah, i és important que està prohibit el reconeixement a través d'intel·ligència artificial d'emocions en l'àmbit laboral i educatiu, perquè això vulnera el dret a la intimitat. Vés-te que vagin posant mesures. Haurem d'esperar a llegir la llei per saber concretament com s'articula, però tot ens fa pensar que es quedarà curta. L'ús de la intel·ligència artificial és molt més ràpid que tot allò que les autoritats legislatives puguen fer. De tota manera, benvingut siga l'intent. Sempre passa això de que les lleis van per darrere de la societat. I en qüestió d'avenços tecnològics, doncs més encara. Tant de bo posa fre a l'ús inútil d'una tecnologia costosíssima que hauria de servir per a aplicar-se, no sé, en àmbits com el científic, el tècnic, i no com una eina de distracció i de pillatge per a tanta gent. I el pillatge no és el pitjor, sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. És el mal que pot fer a sectors culturals, educatius i, en general, a tots nosaltres. Per a pillatge, a més, deixeu-me que vos conte, el d'avui amb Paco Roca, que sembla un acudit, però no ho és. És una notícia i, a més, fotuda. Sense amagar-se ni una mica, li han afusellat el cartell que va fer l'any passat per a la Fira del Llibre de València. I ho han fet en l'Ajuntament de Sant Martí de la Vega, que no ha sigut un pirata. Han agafat el cartell, l'han passat un poquet per la IA i cartell de la Fèria del Llibre de Sant Martí de la Vega 2026. Com t'has quedat? Això ha passat avui. I el pitjor és que és segur que hi ha qui no veu on està el problema o el delicte, perquè quan estiga la llei passarà a ser delicte, afortunadament. En fi, com diria Bertolt Brecht, són temps ombrívols per a la cultura i per a la creació, no? Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Mediterrània.
1: Avui és dimarts i això vol dir que és el dia en què parlem d'arts escèniques amb Juanjo Prats. I direu, però no ara, després, no? Això és el que fem habitualment. Com sabeu, dilluns que ve es lliuraran els Premis Max en la seva 29a edició en el Teatre Romà de Mèrida. Uns premis, els Max, que es lliuren des de l'any 1998, organitzats per la Fundació SGAE. El guardó, la famosa poma en Caraceta, és obra de Joan Brossa, un poeta que va morir, ja veus, un any després de fer eixa imatge que s'ha convertit en icona. Enguany, en els Max hi ha 22 categories amb un total de 67 nominacions. El cas és que hem pensat modificar un poc el programa per fer una tertúlia parlant d'arts escèniques, perquè segurament és un tema que mereix molt més d'una hora de programa. Parlem d'arts escèniques, del que suposa arribar a aquest tram final de la carrera dels Mags. Per tant, no parlem amb cadascuna de les persones convidades, sinó que ens acompanyen al llarg de l'hora de la cultura. Mira, què suposa? Què deu suposar?

per estar nominat a un Max, no? I guanyar-lo ha de ser, no sé, quina il·lusió, no? Anem a veure-ho. El fet de tindre nominats parla de qualitat,

0: valenciana dels mags, pot ser?
1: Sí, perquè he pensat que també era una forma de retre homenatge a gent que potser ara ja no estic entre nosaltres, però van ser pioners i fonamentals en allò de ser reconeguts. Són valencians, o més en concret de Vinaròs, de Vinaròs al món, i és el valencià que més mags té. Ell en si mateix és tota una categoria de mags, perquè el que he fet és un poc recollir parlar dels mags de la dansa, dels mags del teatre, o dels mags també del, bueno, de la part plàstica, no? De tota la part de dissenyadors, de llum, escenografia, vestuari... Però tenim, diríem, el mags per excel·lència, perquè ni té ni més ni menys que 13 mags, Carles Santos.
0: De veres?
1: De veres. Els he contat. Carles Santos és un...
0: Jo no sabia pensaria que tenia algun mag.
1: Algun que altre, no? Té un cabàs de mags.
0: 13
1: mags com a compositor musical per moltíssims espectacles, direcció musical, també millor espectacle teatral, en definitiva...
0: És que 15 espectacles va fer això, home, que ens va deixar a tots bocats.
1: Per això...
0: Es trencava el cervell.
1: És una forma de retre homenatge d'aquells pioners que van, bueno, que van ser, bueno, els primers que van fusionar música, que van fusionar la part plàstica dels seus espectacles,
0: sí,
1: la
0: sí.
1: seva proposta teatral,
0: wow.
1: I sobretot una forma vital d'entendre les escenificacions. Recorda-te Xina la petxina de Xina, amb Pep Cortés,
0: sí.
1: O Beethoven si tanque la tapa que... En definitiva, són tantes i tantes
0: sí,
1: històries.
0: Però no ha quedat dir mai que eren 13 mags.
1: 13
0: que tenia Carles
1: és una
0: Santos.
1: Categoria en si mateixa, és a dir, sí, Carles
0: sí.
1: Santos, i sobretot un poc pues, un home que, bueno, la seva generositat a Vinaròs, la seva barca de pescar, vaig tenir el privilegi de pescar amb ell en alta mar, això sí, marejant millor, i ell com era mariner, i meravellós, i de compartir vivències, i crec que era una bona forma de retre homenatge, diríem,
0: sí.
1: Bueno, a un dels grans creadors que hem tingut així a la Terra.
0: Sí que és de veres, ostres. Més coses.
1: Per
0: així?
1: Sí, diríem, si anem a la segona categoria de mags en si mateixa, hem de dir, encara que avui parlem molt de teatre, que la dansa ha sigut més reconeguda que el teatre a
0: sí?
1: nivell de guardons del que parlem de Comunitat Valenciana. I molta culpa d'aquest reconeixement el té Sol Picó, que parlarem...
0: És culpable?
1: 10 mags de Sol Picó.
0: Ostres, això quasi és avarícia, no?
1: És que sí, com és avarícia, aquestes xifres... Perquè Carles Santos i Sol Picó diríem que són els nostres
0: abanderats.
1: Els mags. I sobretot quan els mags, en la primera època, tenien una repercussió molt important. Jo recordo haver-ne vist molts, i sempre era Carles Santos, Sol Picó, estaven sempre en la terna, i quasi sempre també pues, emportant-se ixe guardó.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, per tant, a veure, que aquest diga 10 estarà encantada de replegar-ne, si està nominada a 3, pues, els 3 pues, que calguen, no? Doncs el que el parlava un poc, perquè, bueno, Sol Picó ha estat, per, bueno, 5 com a millor coreògrafa, Bésame el cap, La dona manca, Paella mixta, El llac de les mosques o El
0: que...
1: Com a coreo.
0: Clar, és que és un poc Santos i no són ni família. Una
1: però...
0: d'Alcoi i l'altra de Vinaròs.
1: Però veuràs que tenia molta relació.
0: Sí.
1: Vull dir que ahí n'hi ha marro.
0: Que sí, fet... és una dona també que ens ha trencat el cervell de tant en tant quan hem anat a veure dansa i hem dit... Ostres, què està fent?
1: Clar
0: no?
1: que sí.
0: I ens ha...
1: Perquè era una fusió de trencar un poc els límits que diríem que eren del gènere, no? Perquè moltes vegades
0: sí.
1: era una composició musical o espectacles que semblaven que la música no era escènica i era una barreja entre que espectacle sí. musical que a millor té poc té que veure ara el que és un musical, no? Després d'haver d'arribar
0: sí.
1: a la Gran Via i els musicals americans.
0: Sí.
1: Però bueno, és una bona reflexió, un poc. I bueno, i també ella com a ballarina, importantíssima. Ella té sí. com a intèrpret femenina Bésame el cactus i el ball. He de dir, com a dada, que en dansa, Toni Aparici,
0: sí.
1: o en el cas de Anna Luján, o en el cas
0: sí,
1: de Sol Picó, tenen el mags com a millor intèrpret, tant masculí com femení. En el cas del teatre, a veure si ho remediem, esta temporada, però no tenim cap guanyadora com a intèrprete femenina, ni cap guanyador com a intèrpret masculí.
0: Bé, això és absolutament... increïble,
1: bueno,
0: perquè tenim grans intèrprets.
1: Són dades, vull dir, un poc com funciona també este univers, no? I, bueno, i l'espectacle de dansa, o sigui, que en té 10. Li segueix en el món de la dansa anant de dansa, perquè va tenir un espectacle que va ser Pinocho, que ho va, en aquesta edició del 2016, ho va replegar absolutament tot, i tenim ahí com a coreògrafa Rosa Ángeles Valls, Toni Aparici, que també ha tingut...
0: Ballarí de Ananda.
1: Sí, però que també ha tingut com a solista, i Anna Luján, com a uh-huh. millor intèrpret, en este cas, de dansa, Toni com a ballarí, i vestuari, en definitiva, bueno, después, y mejor elenco en conjunto.

0: de dansa, no? El Mago de Oz també és una peça també guardonada, sí. I Los Angeles Vice també té el Max Honorífic. Per tant, dirien que en dansa, entre Sol Picó i Ananda Dansa, arreplega un bon feix de Max, no? Asunuales, La mort i la donzella, des del sí. més recent, també, i després tenim Marcos Morau, que Marcos, per afanador. I Christine Clu com a intèrpret, també. O sigui, tenim...
1: Home, Christine Clu, és que... Però vull dir que jo crec que no és humana, però això ho hem d'averiguar.
0: Però vull dir que tenim, diríem, com a premi solista, almenys, sí, Ana Luján, sí, sí. I Christine Clu, i ja va, Amanda de Sol, no? Uh-huh. I, bueno, i el que falla un poc a la part teatral, diríem que tenim premis, diríem, de la categoria com a millor espectacle musical, la Neguellets, per exemple, que ara va reposar-se, perquè és un espectacle del 2016, Carles Alfaro també, com a director i com a versió. I on més Max tenim, sí, és com autors, autores o adaptadors, adaptadores. Que en aquesta ocasió, Rodolf Cirera ja en té 5 Max, oh. Carles Alberola i Roberto García per Besos, tenen Max, Víctor Sánchez també té Max com a autorrevelació, o Maria Cárdenas per Síndrome.
1: Sí, és de veres.
0: En este cas, pues, bueno, són autories de revelació. Per tant, dirien que en l'àmbit dramatúrgic... Sí que
1: però
0: ten...
1: això ho agafem ara, per a posar-ho damunt la taula.
0: Ah, jo vaig ficant...
1: Clar, és que un autor només necessita estar sol en sa casa davant d'un ordinador.
0: Jo vaig ficant cosetes damunt la taula. Clar. I després també, per exemple, a nivell de millor espectacle, diríem institucional, tenim Tic Tac, recordem, que era un premi que també... I després també, millor espectacle infantil, tenim el treball de Tian Gombau. Mm. Claro, amb totes les seves propostes, i ahir va ser Sabates, i té de teatre de carrer La Fam Teatre, o també El Pont Flotant, en Eclipsi Total, que també sí, va tenir reconeixement,
1: sí,
0: o Lucas Escobedo, encara que és d'origen alacantí, però és creació centre dramàtic en Farra, no?
1: I, sí, l'any passat.
0: I se m'haurà colat algú o algo, però un poc aquest és el panorama teatral que tenim.
1: Val, doncs així les coses, encara més Max d'enguany.
0: Espera't que queda un poquet.
1: A veure.
0: És plàstic, és creadors, perquè després diuen...
1: Oh,
0: clar,
1: sí.
0: Juanjo Llorens, en T4, i Juanjo Llorens, tot una institució en el món de la il·luminació de la part, sí, en este cas. I després també, pues, Pasqual Peris, que té com a, és l'únic que té com a vestuari, i també un premi Max ben interessant de caràcter social, que són Pallassos Hospital, no?
1: Sí.
0: Que és un reconeixement. Total, de totes aquestes edicions, n'hi ha 600 i pico pomes repartides, de les quals el 8,5 de pomes han arribat a la Comunitat Valenciana.
1: El 8,5.
0: Què vol dir això? A nivell de producció de lo que no fem dins de l'estat espanyol, en esta visió del món, estem representats, estem guardonats dins d'aquest àmbit, doncs són preguntes que queden a l'aire.
1: Uau, no? Que una bona manera d'arrencar, però hauré de presentar-vos els convidats que tenim avui, no? Perquè a l'estudi Rosa Solves ens acompanya Blanca Añón, que és candidata al Max al millor disseny d'espai escènic per Orlando, una producció del Centro Dramático Nacional, i que ja ha rebut el Premi Thalía i el Premi Godot, i que ja vos dic que no la veurem, i Xavo Jiménez, nominat al Max a millor adaptació o versió teatral i millor actor, per això diu Juanjo, per si enguany ens llevem això del millor intèrpret, per Jo Soy 451, de la companyia La Teta Calva. Blanca, Xavo, molt bona vesprada, benvinguts.
2: Hola, bona vesprada, Juanjo, m'has deixat.
0: Bona vesprada.
2: Quina pressió, per favor.
1: No. És que ara has de guanyar, sí, a veure, sí, Xavo.
0: En principi, a veure, adaptació tenim moltes pomeres. Però més a banda.
1: Però no, deixeu-me que
0: és estadística.
1: He de presentar, sí, sí, algú més, i a més per al·lusions, no sé, perquè li hem dit de tot, perquè al telèfon des de Barcelona ens acompanya Sol Picó, que és nominada, té 3 nominacions. Millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada, i millor elenc de dansa per Carrer 024, la producció amb la qual han celebrat 30 anys o celebren 30 anys de companyia. Sol, bona vesprada.
3: Hola, què tal, com esteu?
1: Escolta, tu tens molts Max, no?
3: Bueno, no sé si són molts o... Bueno, jo què sé, n'hi ha uns quants, sí, però ja sabeu que tot això dels premis és molt relatiu,
1: Sí, ahir anàvem, no? Bueno, falta una nominada, els oients diran, però si són 4 nominats. Raquel Molano, que està nominada a millor composició musical per l'espectacle escènic per Fuente Ovejuna, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, està ara mateix en la lectura d'un espectacle que faran en el Festival de Almagro, i lògicament ens ha dit que si acaba abans, mentre el programa encara estiga en

0: marxa, es connectaran. De tota manera, ui, és curiós, Raquel m'ha passat un llistat de temes que li agradaria dir en la tertúlia, o sigui que anem per parts. Per escalfar un poc, a veure, sol dia, això dels premis és relatiu, no? Què suposa estar nominat? Vull dir, realment, pues fa l'efecte que ens fa més il·lusió quasi a nosaltres. No sé si esteu il·lusionats pel fet d'estar nominats i de poder endur-se a casa algun max dels que teniu en nominació. Qui comença? Blanca, per exemple?
1: Bé, sí, clar, home, molta il·lusió fa. És un reconeixement i sempre pues, s'agraeix, perquè darrere hi ha moltíssima feina i bueno, es dona visibilitat, que al cap i a la fi és una cosa molt important en la nostra professió i bueno, està molt bé celebrar. Ah.
2: Sí, jo exactament.
0: Més enllà de la pressió que t'ha posat Juanjo, que has de guanyar el de millor interpretació masculina, va ser el primer valencià que se l'emporta.
1: No, no. Bueno, de escenografia tampoc jo hi ha vull, cap.
3: Tampoc.
2: Exacte, Blanca, anem a donar la campanada. No, és el que diu Blanca, fa molta, molta il·lusió i sobretot fa molta il·lusió cadascú serà per un motiu. En el meu cas, em fa molta il·lusió per les característiques d'aquest espectacle, en concret, per la trajectòria de la companyia, per el moment en el que m'arriba a mi la possibilitat. Però sí que és cert que una vegada arribes així i nosaltres, com ha dit abans Juanjo, en la companyia en tenim un max i no canvia la vida. Quan tornes a casa has de tornar a fer faena. I de fet, ni tan sols va canviar la vida d'aquest espectacle de síndrome que varen guanyar. Això no va garantir després tindre una gira més gran o un èxit més gran. Quan acaba aquest espectacle has de tornar de zero a començar en un altre, almenys en una companyia de teatre independent com la nostra i de format xicotet. Vull dir que sí que és un reconeixement, és sobretot que te conega la gent, obri portes per a poder crear vincles en altres professionals, però després quan tornes a l'assaig i al local d'assaig comences de zero. Ah. I això segurament ho dic jo, però també t'ho pot dir el Carles Santos, saps?
0: O la Sol, és així, Sol. Te canvia la vida, sí. Tindré Max?
4: A veure, no et canvia la vida en absolut, vamos, lo que diu ell és tal qual, és que començar i seguir com si no haguera passat res, però jo, en la meva experiència, igual, no sé si la dansa és una mica diferent al teatre, sí que és de veres que a vegades ens ha donat la sensació que de repent se'l miren, i a lo millor en alguns espectacles sí que m'ha passat que després han hagut més peticions d'aquest espectacle en concret, saps? Mm. És una cosa que sí que m'ha passat al llarg dels espectacles. I, bueno, i també, pues, sense voler, pues, el dona una certa visibilitat. De repent, pues, apareixen els mitjans un rato, la gent el veu, el coneix, el reconeix... Tot fa una miqueta, aunque després tu tens que seguir treballant igual, tal qual, i no hi ha una altra, però bueno, una mica de moviment sí que sí. Genera un poquet.
0: Quelcom de positiu ha de tindre, no?, d'alguna manera. Xavo parlava i deia, home, per a una companyia independent, menudeta, no?, com és la nostra, en el cas de Sol, vull dir, molts mags, però no tens ninguna tremenda companyia amb un planter de...
4: Exacte.
0: Vull dir que és que algú, això pot dur també a equívocs, no? És a dir, a mi m'ha cridat l'atenció que els nominats, els quatre nominats, bé sou companyies independents menudes, vull dir, això de doblar el llom i de, vale, ja tinc el Max, vaig a assajar, a seguir assajant, o gent que heu treballat per a companyies nacionals. Mm-hmm. Vull dir, això està també donant-nos alguna informació, vull dir, no hi ha... No
2: sí,
0: trampolins.
2: Una informació claríssima.
0: Sí, no?
2: I és que el nostre teatre nacional, per parlar-lo d'alguna manera, mai està en la terna final. Sempre són els creadors independents, o a títol particular, com és el cas de Blanca, o a títol de pequeñas, de xicotetes companyies. Vull dir, nosaltres, ara IBC, abans teatres, o abans culturals, o com és, tots els noms que ha tingut, no solen arribar a... al nivell de ser espectacles respectats com puga ser un CDN, un Teatre Lliure, un Teatre Nacional, i això és una llàstima, i ens ho hem de fer veure, saps? Perquè les nostres grans produccions no estan ahí i no estan mai.
0: alguna idea de per què?

0: Per aportar les dades, és que tampoc ha hagut millor espectacle de teatre mai ha sigut ninguna producció pública valenciana, ni privada. És a dir, que dins de tot l'ecosistema que tenim un poc del funcionament de com s'arriba a la terna, que ja és complicadíssim, i després que sigues escollit, vull dir que realment estem infrarrepresentats al nivell de producció pública i privada, que no sé, ara no, perquè estem, diríem, ha menguat prou la producció pública, però hi ha una època que sí que teníem producció pública que era prou, bueno, prou sovint, i tampoc s'ha aconseguit mai.
1: També és cert que arribar a...
2: Pots tallar i intervindre quan tu vulgues. La tenim apartada allí, oblidada, en
3: sí,
2: Barcelona.
3: Sí, sí, m'encanta escoltar-vos. M'encanta escoltar-vos, no preocupes.
1: No, el que estava dient, que tampoc és que el fet de que tu arribes a ser finalista als Max vulga dir que el teu espectacle siga millor que els que s'han quedat. Que això també passa. Són moltes, moltes casualitats, moltes circumstàncies, les que se fan un dia estar i un altre dia no estar. S'han quedat darrere espectacles fantàstics, boníssims, meravellosos i professionals, que són, i en el meu cas, d'actors, actors que jo considero que han fet treballs superiors als meus. Les casualitats que m'han portat ahir, doncs, a lo millor jo he girat molt per l'estat, l'han vist la gent en unes condicions especials, quan veus teatre te cala d'una manera depenent del dia, i a vegades podria haver segut que sí i podria haver segut que no. Això no vol dir que les nostres produccions no hagin arribat, o que els espectacles que no han arribat enguany no vol dir que siguin pitjors que els que estan, saps què vull dir?
2: Potser el secret està, tu has dit, jo he girat, no? Potser el secret està un poc per ahir. Difícilment ningú pot guardonar, no?, un espectacle que no es veu.
1: Sí, ha passat. Ha passat.
2: De donar premis a un espectacle que no s'ha vist.
1: Sí, sí, ha passat. No anem a dir noms, però ha passat.
2: Sí, no toca dir noms.
0: Perquè ahir també hi ha un tema de qüestió de fons, i és qui vota o qui selecciona. ¿Vale? Sempre el sistema és molt senzill. Diríem que cada zona que determinen hi ha un primer jurat que fa la selecció. Què passa? Un segon jurat, i finalment un tercer jurat és el que escollís de les últimes ternes. Perquè l'ESGAE ho té organitzat així. A una època...
2: Votava?
0: Sí, perquè però es votava únicament els membres de l'Acadèmia de les Arts Escèniques.
1: Sí.
0: I ahí també va haver també tensions sexual no resuelta.
1: Clar.
0: I a partir d'ahí es va tornar. En fi, el tema sempre de qui escollís la terna, sempre és complicat en aquest aspecte, però bueno.
2: Sí. A mi no m'agradaria estar ahí, no m'agradaria posar-me a triar, no? Però de tota manera sí que el que ha dit Xavo és... És preocupant, no? Espectacles que no s'han vist, no sé.
1: Sí, o que han fet una o dues funcions.
0: I d'aquesta tensió van néixer els Premis Thalia.
2: Que
0: en el teu cas, benvingut siga, perquè això ja, tu ja en tens un.
2: Ei, sí, ja el tens. El Thalia ja va per davant.
0: Però bueno, ve un poc també, un poc... N'hi ha inflació de premis, perquè nosaltres anem sobrats i llevem els que tenim.
2: Sí. Això, mira, això és un dels temes... que Raquel m'havia dit, ai, si poguera estar, jo considero important que parlem dels premis de les arts escèniques. Això ajuda o tot el contrari? Sí. Era important celebrar els premis de les arts escèniques?
1: Bueno, jo crec que és el que ha dit...
3: Fundamental.
1: El que ha dit Sol. Clar que és fonamental, és la visibilitat, és la...
3: Absolutament.
1: És l'aparador de la nostra professió cap a la societat. Saps què vull dir?
3: Estem així. Més tindríem que celebrar-ho.
2: És que ara és que són uns premis que han desaparegut, no sabem ben bé per què.
0: Una vegada eren clandestins, i després ja ara... Crec que ja han desaparegut, del tot.
4: Sí,
0: del tot,
4: absolutament. Del tot.
0: Sí. Perquè l'última edició va ser clandestina...
4: Per el tema de la Dana,
0: o sigui, l'última... Estem parlant un poc dels premis de l'Institut Valencià de Cultura. Sí. I ara ja totalment han desaparegut, no?
2: I considereu que això... Vaja, tota pedra fa marge, no? Perquè al final el plantejament d'este programa, a més de celebrar que esteu nominades i nominats i desitjar-vos que replegueu tots els Max que teniu pendents, és també intentar averiguar quina és la situació de les arts escèniques a València. Val? Per exemple, abans deia, no?, que curiós, no?, són o empreses independents o empreses públiques o producció pública, però sempre de Madrid. Normal. També vull dir, el Grec i a Catalunya també hi ha producció pública, però així mai cap nominada. No? Després hi ha un altre...

0: un altre aspecte, i és que molts de nosaltres, Blanca, per exemple, tu treballes constantment a Madrid, Sol està instal·lada a Barcelona, si estiguera així, no sé, a lo millor s'havia muntat una botiga de flors, una floristeria o algo, perquè de la Dan impossible fer tots els espectacles que ha fet si s'haguera quedat a València. És el cas també de Raquel. Tu has fet una gira, Xavo, no sé si més per ací o més per... Perquè la gira que has fet ha sigut per tot l'estat espanyol.
1: Sí, en concret, en aquest espectacle he girat per la Comunitat Valenciana prou, més que mai, però sobretot per l'estat.
0: A veure, això, és a dir, això sí, també està apuntant que... Sol, estàs bé?
2: Sí.
0: Val.
2: Tinc unes gaviotes així que, perdó, pensava que entrava a dintre. Perdó.
0: La imatge és preciosa. És quasi teatral. Aprofita-la en algun espectacle.
2: Tot tant,
1: la versió de la gavina.
0: La versió de la gavina, sí. No, però vull dir, al final és allò de dir, és possible tindre una professió a València... que després cadascú està molt bé que te'n vagis a Madrid o que te'n vagis a París, com se n'ha anat Morau al ballet de l'òpera a fer una coreografia, vull dir, però em fa l'efecte de que es pot viure de les arts escèniques només així estant a València?
3: No, absolutament no. És molt complicat, no hi ha producció avui en dia. Abans, fa uns anys, quan estava Roberto García i Abel Guarinos, que el faran bo al final, hi havia d'entre 12 i 14 produccions, recorde jo, i jo vaig fer algunes. Vaig fer una amb Chavo, les daneses, i vaig fer Godot també, llavors tampoc vaig fer moltes més. I, bueno, encara tenies algo de feina aquí i està molt bé poder treballar a casa i poder estar amb la família i, bueno, estar a la teva ciutat. Avui en dia, amb 4 produccions que es fan, és impossible. I, sobretot, bueno, si començarem a parlar dels catxers o dels pressupostos que destinen a les... bueno, en el meu cas, en les escenografies, doncs, òbviament és impossible poder competir amb... el Centre Dramàtic Nacional, el Teatre Lliure, el TNC o el teatre, que sigui, qualsevol altre teatre, que el CDG té més pressupost que el...
0: Sí?
3: Sí, o sigui, no, és com, ja han hagut unes retallades immenses, ja no només en els pressupostos, sinó també en, bueno, pues al final tampoc hi ha actors que estan treballant, donen uns números que no són certs, no hi ha contractació, contractar per a una lectura dramatitzada, això no és contractar a un actor. Bueno,
0: cert.
3: No, la cosa està realment mal i està tot el sector, i ja veus que jo estic prou fora, perquè al cap i a la fi jo la meva feina la faig al meu estudi i per a Madrid o per a l'estranger inclús, però m'escoltes tot el que hi ha des de tot el món desitjant que li donen una ajuda mínima, minúscula, perquè no podem, pues, per poder entrar en un circuit que ja no existeix. Bueno, és que està tot com desmantellat directament i no...
0: És a dir, hi ha una inexistència de teixit productiu escènic, podríem dir.
1: Sí, absolutament.
3: Públic.
1: Públic. I veure professionals d'un nivell altíssim, sense menysprear, perquè jo de més vinc d'ahir i sempre tornaré ahir, de festivals independents com el Cabanyal Íntim o Russafa Escènica o
0: Diez Sentidos
1: professionals de grandíssim nivell que només tinguen aquests espais per mostrar la seva feina, professionals premiats i valorats, que no puguen treballar en el teatre públic perquè no hi ha ni pressupostos ni espais, perquè també és un altre problema molt gran. Vull dir, no tenim teatres. És que com no tenim teatres, tenim un teatre principal que de la meitat és de la Diputació, la meitat de la Generalitat, això és un empastre, no s'aclareix ningú de qui és, i després tenim un teatre Rialto que quan vas de bolo, el Teatre Rialto és com si fos el casino del poble, vull dir, és un teatre vergonyós per a una capital com València, no? Sí. Com a espai teatral, vas a qualsevol teatre d'un poble del voltant de València.
0: Ens referim al que és la caixa, vull dir, perquè des del pati de butaques a lo millor pot semblar un escenari més o menys normal, però
1: sí,
0: és que
1: però...
0: les prestacions d'aquest teatre...
1: El que són... vull dir és que estem molt limitats a espais d'exhibició. La resta d'espais són espais alternatius, sales privades, sales de gestió privada, Per tant, el teatre públic és que no, és que no tinga diners, és que damunt, és que no tenia espais per a mostrar, saps? Quan tu vas a Madrid i veus que la municipalitat de Madrid té 5, 7, 10 teatres, nosaltres en tenim un, i en ICE un...
0: El musical, hem no?
1: Nosaltres tenim el musical i el Rialto. I ahir hem d'entrar tots. Ahir això és el camarote de los hermanos Marx. Les programacions s'han de fer reduïdes perquè no... perquè han d'entrar un tornes de dramatúrgia, ha d'entrar una lectura dramatitzada, ha d'entrar un espectacle de Madrid, una producció pública nostra, i mires, com és, si comencem a programar en octubre i acabem en juny, fes comptes, pares en Nadal, dius, no hi ha espais ni temps per a poder abastir a tota una professió. I clar, això és un problema molt greu. Abans, Juanjo, tu te'n recordaràs, en l'època que tu sí. te pujaves als escenaris, teníem una Moratín, teníem sí. un Talia, teníem un Rialto i teníem un Principal, teníem quatre espais públics, 100% públics.
4: I exhibicions, ah, i exhibicions d'un mes i mig.
0: Jo vaig veure Bessa amb el Cactus en el Talia.
4: Clar.
0: És de veres, és de veres. Veritat, Sol?
5: Sí, és que és de veres el que esteu dient.
0: I no, és una, i no era una funció d'un dia i s'ha acabat?
5: No,
4: que
5: de les funcions d'un dia és molt fort.
4: No, però és que ho comentàvem moltes vegades, Reis, parlem d'un espectacle i tal, però és que a València només ho podeu veure un dia a la setmana. És que això és programació local de ciutat menudiua o mitjana. Clar, és que el problema és que s'ha convertit això. És a dir, un poc un repartiment, tot el món programem i el llistat final, després, si és que hem programat 42 coses, sí, però l'has programat un dia. Per tant, diríem que tu a nivell de expedient, figura que programes molt, però a nivell de subsistència de qui treballa és impossible, exhibint inclús l'exhibició pública són 10 dies, 8 dies, és impossible, que el passes mes i mig assajant o dos mesos per a exhibir 10 dies, això no hi ha forma que visca del teatre.
3: Bueno, i que a més després tampoc faciliten el girar l'espectacle.
4: Clar que no.
3: Si tu dius, bueno, vale, pues ara que han fet La Mancha, l'Aguante, totes aquestes, les quatre que han fet, no me'n recordo els altres noms, bueno, és que se'n van a l'Arnitxes i se'n van a Castelló i se'n van un dia o dos.
4: Un dia.
3: I després, per què no les treuen a nivell a la resta de l'estat espanyol? Ja. I bueno, això seria com donar un suport a la creació valenciana. Si és que se'ls ompli la boca dient que fem moltíssimes produccions, clar, però si el suport és això també, no és estrenar una obra i estar no sé quants dies, estar 12 dies, i després què? Mor. Se'n va als magatzems.
0: Jo recordo fa dècades, Juanjo, tu que tens més memòria,
4: sí,
0: que fins i tot s'ajudava a fer gira internacional. I recordo ara, per exemple, Vicente Sáez,
4: sí,
0: els
4: sí.
0: primers espectacles de Vicente Sáez i
4: si anem i si anem a la memòria, tenim un sí. teatre privat, que era el València Cinema, que jo he estat a aquest teatre 6 mesos. Fent una obra de teatre. Això ara penses, dius, perdona, si estem parlant de meitat de la dècada dels anys 80, programar 6 mesos una obra de teatre és
0: com
4: inviable,
0: si
4: ja.
0: Com si fórem una ciutat europea.
4: Efectivament. I que després, quan va començar el teatre públic, l'Escalante programava 3 mesos, una producció pública era més...
0: Una més, l'Escalante.
4: Era més i mig. Hem perdut el teatre Talí, el van pagar entre tots, l'hem reformat, i a l'hora de la veritat, a l'hora de gestionar un lloguer, com faria tot el món, dius, no, ja no m'interessa. Tinc un teatre reformat en diners públics i tu ja el llogues a qui vulguis. Fantàstic. Estàs fent una gestió meravellosa. L'Escalante mateixa, deixen perdre l'edifici històric, dient que si anem així, que si anem allà, i a l'hora de la veritat van canviant els projectes sobre la marxa. Després hem perdut teatres de caràcter, diríem, pues, sales més menudes. I després, què passa? El teatre públic municipal, tenim el musical, i després tenim un peatge en sombra, que és la Rambleta, que és un pagat en diners públics, però la gestió és privada. En definitiva, clar, la inversió que s'ha fet en els teatres no es correspon un poc a un teixit professional de que la gent realment puga créixer, en la mesura que els diners públics s'han invertit, perquè aquests diners s'han invertit, però han desaparegut.
0: Buah. Quina radiografia, no? El Juanjo, l'has vingut valentet.
4: Tu m'has dit que informara...
0: Sí, que és de veres,
4: que jo vull sóc l'home de les dades.
0: És l'home de les dades. Escolteu, però per no ser allò de dir, ai, com es queixen, sempre queixant-se, tota la vida queixant-se. Home, algun motiu n'hi ha, no? Perquè, a partir de les dades de Juanjo, però és redreçable? Vull dir... En una situació saludable, quin és el paper, per exemple, que ha de jugar l'administració? Perquè no estem dient que tot ho han de fer els teatres públics. Visquen les companyies privades i les sales privades. Com no? Ara, hi ha alguna manera de redreçar això? O sigui, hi ha algun lloc, alguna cosa que diguéreu, és que haurien de fer això, és que haurien de...
1: No ho sé. Evidentment, posar a professionals

0: al capdavant del nostre sector cultural i no posar a polítics de torn que pots vindre de sanitat i avui te posen en cultura i demà te posen en esports professionals. Avui precisament estava parlant Lídia Blanca amb Toni Pastor abans de vindre ací. Recolzar als professionals en cada sector, des de la programació, des de la gestoria, des de la producció, des de la distribució, no gent que vinga a cada càrrec polític i canvien, no? O sigui, gent que s'establisca en una planificació a llarg termini per a poder fer les coses professionalment.
1: De manera que no fem el treball del matalafer.
0: I considerar que això és un negoci, és una indústria, i no és una diversió, no és oci.
1: És
0: cultura, i la cultura és famílies que mengen, que paguen impostos i que enriquim una societat, que portem un producte interior brut i que quan més se recolze més creix, i més creix tot, fins i tot l'economia, si tant els agrada, no? I això ho veus en ciutats grans com París, com Barcelona, com Berlín o com Londres.
1: Ahí anàvem, vull dir, vosaltres que heu recorregut món, hi ha algun model? Perquè de vegades volem descobrir la pólvora i a lo millor hi ha algun model que puguem imitar. A Catalunya esteu millor, Sol?
2: Em sap greu, però una miqueta millor, sí.
1: Diu, em sap greu. Em sap greu perquè m'agradaria poder actuar en València, però sí, de moment sí.
2: Bueno, vull dir... això és una. Després també, a vegades, és com que ja, si estem per allà, a València no... Fa molts anys que no actua a València.
1: En sèrio? Però això és de veres?
2: Això és un altre tema. Això és un altre tema, sí. Però és un altre tema, ja us ho contaré. Sí. Però bueno, jo crec que a mi fa molta pena... Em fa molt greu, ho dic molt en sèrio, perquè veig molta cantera, sobretot en el meu terreny, de ballarins i ballarines, que venen a Barcelona perquè no tenen feina a València. No hi ha manera de poder treballar a València. Això és el que a mi m'expliquen. De fet, en la companyia en tinc dos o tres, que, bueno, que la gent també li agrada. Està molt bé que un ballarí isca de la formació i que vagi pel món i que faci coses i tal, però després molta gent té ganes de tornar a casa seva, de poder fer projectes, de poder participar en projectes de casa seva. No tothom té que estar per ahí pel món tot el rato, saps?
1: Sí.
2: Això és una cosa que la gent en parla molt d'això. Hòstia, és que a mi m'agradaria treballar a València, m'agradaria treballar i fer... Entonces, no sé, tu dius models, jo, per exemple, ara tampoc és que estiga... Europa no està tan bollant tampoc, eh? Però França sempre ha sigut un model de responsabilitat, de fer un espectacle, de girar-lo per al teu país, per al teu... I després també el tema de centres coreogràfics, que realment funcionen, que realment donen iniciatives per a la gent que està treballant, o que està començant, o que està intentant obrir-se pas, de portar professors, de crear projectes, de donar espais... Bueno, no ho sé, hi ha un altre model, sí. Això és de veres.
1: I qualsevol poble que... mitjà té una companyia menudeta que serveix com a intermedi, no?, entre aquesta fase inicial i les grans companyies a les quals poder optar, no?
2: I això te van a Toulon, que és un lloc petit, sí, i allí hi ha una petita companyia, hi ha un petit centre coreogràfic on la gent pot desenvolupar la seva feina, després estos ballarins se'n van a París, van aquí, no sé, hi ha un intercanvi, hi ha alguna cosa on la gent, com bé dia Xavo, pot pagar el seu lloguer, bueno, ara està tot molt complicat també, però en fi, saps el que vull dir? No sé, almenys hi ha una iniciativa. Jo el que em sap greu és que veig poca iniciativa, molt poca.
3: Sol, una curiositat. Estem en la introducció del principi, no estàs, si estàs escoltant o no, però què va significar Carles Santos també per a tu, com a estímul?
2: Buah. Mira, me se posa la pell de gallina. Bueno, primer, mira, jo vaig dir una cosa, mira, que veig coses constantment. Jo a la setmana veig 3 o 4 espectacles a Barcelona, soc molt addicta al teatre i a la dansa i tal, molt. Quan vaig por ahí de gira, lo mateix, vull dir que és que a mi jo soc una gran consumidora de teatre, de dansa, tal. I enyoro no veure un espectacle de Carles Santos. O sigui, amb això t'ho dic tot. Jo, per mi, va ser una font d'inspiració brutal quan vaig veure la primera obra seva. Em vaig quedar clavada en la cadira i dic, però això què és? Que barbaritat més gran. I després ho vaig conèixer personalment. De fet, l'últim que vaig fer amb ell va ser inaugurar un teatre a Perpinyà, a l'Arxipel. Vam inaugurar juntament amb el... Ai, aquest que ha fet Cirat, català.
3: Sergi.
2: El Sergi López.
1: Sí.
2: Els tres.
1: Sí.
2: Vam inaugurar els tres l'arxipel i bueno, se van passar bomba. Només en cotxe, pujant i baixant i tot el que m'explicava el Santos ja vaig tindre prou.
1: Valia la pena, no?
2: Falta. Valia la pena. No sé, per mi, de fet ara, tinc un projecte preciós que no vull dir molt, però segurament des de l'Iseu li fem un superhomenatge. No m'han encarregat i em fa, bueno, em posa a tremolar de la il·lusió.
1: Oh, que bonic.
3: Que bonic, estarem pensant, que bo.
1: Mira, comentava...
2: Que per mi va ser un... sí. Una persona molt important a la meva carrera.
1: I tant, tot un referent.
2: Artística i també personal.
1: Mm. Blanca, Sol...
2: Tot un referent. Jo crec que artistes com ell hi ha pocs.
1: Sí, la veritat és que sí. És una pena i és una pena que no li traguem tot el suc mentre encara estava amb nosaltres. Fixa't pel que estàvem parlant, que Sol, tu dies, sí, i a mi m'agrada molt, jo vaig 3-4 voltes a la setmana a veure un espectacle i Blanca posava cares, no? Blanca i Xavo s'han mirat de dir 3-4 totes les setmanes, així no es podria, no?
4: No, impossible. Jo faig igual que Sol, quan estic a Madrid doncs intento anar a veure espectacles cada dia que vaig, bueno, jo i tots els valencians de la professió, quan anem a Madrid és, no? Aprofite i vaig a veure això. Aquí és que és impossible, no hi ha programació, o sigui, bueno, en fi, hi ha programació en les sales petites, independents, però...
1: I no, sort no. Que tenim sales petites.
4: Sí, gràcies.
1: Com la sala perquè... Rosafa, no? Que deies tu que provés d'allà.
4: Sí, o la Carme Teatre.
1: O la Carme Teatre, la UF, tantes altres.
4: Però, clar, això de poder dir, no, avui vaig a veure això i mira, demà no puc, pues aniré després demà, és que això és impossible.
3: I parlant de precarietat, la precarietat, lògicament, moltes vegades l'autoexplotació, com a actor, com a ballarí, la teva companyia, però si hi ha un damnificat que jo sempre pense és el món de l'escenografia. És el primer que cau del pressupost.
1: Això és de veres, Blanca?
4: Sol ser.
1: Ostres!
3: Clar. Perquè a veure si es tenim a nosaltres així, però clar, una concepció en un escenògraf, en una idea, algo que realment tinga la part lògicament visual, plàstica, que tot això fa que un espectacle siga també gran, potent i tal, i jo trobo que sempre us han mirat perquè realment molt poca gent pot desenvolupar la carrera com a escenògraf, i més per així.
4: Sí, bueno, per així és de veres que som poquets, jo crec que se poden comptar amb els dits d'una mà.
3: Clar.
4: Sí, clar, l'escenografia és el primer que cau perquè l'actor, l'actriu, el ballarí i la ballarina els has de vestir. I
1: sí, clar,
4: algú de vestuari sempre hi ha. Bé, sigui algú de la companyia, però ja s'està pensant un vestuari per a aquest personatge. I la il·luminació, òbviament, tampoc cau perquè si no, no veuríem res. I a més que la il·luminació és una cosa que tota està als teatres, tenen els seus focos, les seues taules i, bueno, per poc que pugues fer ja pots fer alguna cosa. L'escenografia sol ser el que cau, sí. Clar, o és un linòleo...
1: Sol,
4: o...
1: tu t'has plantejat alguna volta això de... que està comentant, Blanca? És de veres que l'escenografia és el primer que cau quan no tenim pressupost?
3: La gavina, se l'han portat.
2: Intenta que no caiga mai, la veritat, perquè...
3: Ja retardo.
2: No, ens en diu?
3: Sí. Un poquet de retardo, sí.
0: Ahí va.
4: Ai.
0: S'ha perdut.
1: Se l'haurà endut la gavina.
0: Bueno,
1: imagineu-vos el Picó amb una gavina que l'agafa prop del port de Barcelona i se l'endú, ves a saber on.
0: Sí,
1: igual la maneja en
0: un piano de Carlos Santos.
1: Amb un piano.
0: Amartellat.
1: Oh, això és un espectacle, Xavo.
0: No, parlant del que estaves dient en el cas de...
2: És que no sé què ha passat, no sé què.
0: Ah, ahí estàs, has tornat.
1: Estàvem fent una funció, la gavina te s'emportava damunt d'un piano de Carles Santos. Estaven fent l'espectacle ja, Sol.
2: Això no pensant. Quina imaginació. Com es nota que sou tots artistes.
1: Sobretot jo, sí.
2: Però et diu o no?
0: Sí, ara sí.
1: Ara sí que t'escoltem.
0: Dis-ho ràpid.
2: Tu eres un artista que no ves de la palabra.
1: Eso es. No, estàvem parlant de l'escenografia. Jo te preguntava...
2: No,
1: jo te preguntava si alguna volta... Si és de veres, això que estava dient Blanca, no? Que és terrible.
2: Sí. M'intente que no, però sí que és de veres que, clar, és allò que ja comences quasi la producció dient, bueno, que càrpiga en el camión d'estes mides i que no pot anar més enllà i si poses una tauleta més ja no pot ser això. Vull dir que és un tema complex.
1: Complicat.
2: Amb el temps intento que siga quasi més important Sí, sí, és un tema complicat, perquè, bueno, les produccions, no és que també, tampoc és que les produccions siguin gaire bollants. En algun moment de la història hem tingut aixina més.

0: més producció i tal, però cada vegada és menys. Per això també lo del carrer, que contava l'altre dia, fer produccions de carrer grans, ara fa anys que és inviable, és impossible, perquè això significa unes estructures considerables.
1: Sobretot, saps? Si el dediques a ballar en grues.
0: Això, ara vaig dir, vinga, va, igual, tira la casa per la finestra...
1: Sí. Sí, sí.
0: Agarre coses que hi hagi pel carrer. Va, una grua, va, passa con la grua. Xavo, però bueno, que està molt complicada la escenografia, és un tema també.
1: Xavo, què anaves a dir?
2: És el que ha dit Sol, bueno, que sí, que és cert que quan tu... tot venia un poc per la precarietat, no? I tornant a aquest tema, els catxers que es paguen... els preus han pujat en tots els sentits de tot, del material de construcció,
1: dels ous, de la dotzena d'ous.
2: Exacte, vull dir, de la gasolina, del lloguer d'una furgoneta, de quan pagues una nit d'hotel, i per tant, anar de bolo és molt car, cada vegada és més car, però els caixers estan mantinguts des dels anys 90, més o menys són els mateixos. Per tant, tots fem càlculs en dir, bueno, hòstia, si podem anar en avió i no en un Ryanair i tenim la escenografia que mos cap en una saca, millor que plenar un camió.
1: Pobre Blanca.
2: I clar, sí. I jo això en aquest espectacle ho he fet. He portat un bidó i no porto una escenografia. Però a Blanca... la tornaré a contratar quan puga. Encara que siga per un bidó.
1: Encara que siga per un bidó. Bé, arriben les 8 de la vesprada i seguiríem parlant. És un sector precaritzat, el de les arts escèniques, però és un sector valent, ple de gent valenta, que es revela a que vulguen anul·lar-la. Novament, hauríem de demanar explicacions a eixa administració. Així s'ha parlat d'algun dels models a seguir, no? Segur que hi ha llocs on es fa millor que així, perquè al final els que eixim perdent som nosaltres. Que això, que no podem anar a veure quatre espectacles una setmana, perquè quatre en un mes ja va bé la cosa. Moltíssimes gràcies, Sol, Blanca, Xavo. Moltíssimes sort, gràcies, i agafeu tots els Max, per l'amor de Déu, tots els que esteu nominats.
3: Ui, ja m'havia oblidat.
4: Bueno, Juanjo, molta merda.
0: I si no, agafarem un
4: algo.
0: Si no, agafarem una altra cosa, Reyes.
1: Agafeu el que calga. Ens n'anem.
0: Agafarem una altra cosa.
1: Són les 8. Fins demà.

0: La negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats valencians s'ha tornat a encallar, ara pel tema de les ràtios d'alumnes per aula. Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat és insuficient i pitjor que ofertes anteriors. Educació planteja mantindre 25 alumnes en primària, amb una reducció mínima a 22 només en primer de primària el curs 2030-2031. En ESO, la baixada que planteja Conselleria seria gradual, fins a arribar en la 2031-2032 a 26 alumnes en primer i a 29 en quart. En batxillerat, les ràtios passarien de 35 a 32 i 33 alumnes segons el curs. Els sindicats reclamen límits més baixos, com els plantejats pel govern espanyol, és a dir, 22 alumnes en primària i 25 en ESO. La Conselleria, per la seva part, assegura que no pot assumir més reduccions sense més finançament per part del govern central. A més, la reunió ha estat marcada per la polèmica sobre la pujada salarial acordada amb AMPE i CESIF. STEP, Comissions Obreres i UGT acusen la Conselleria d'haver canviat les condicions sobre la revisió salarial vinculada a l'IPC i denuncien mala fe negociadora. Malgrat tot, malgrat aquestes diferències, continuen negociant.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Lluís Obiols, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I en l'oratge ens deies abans d'entrar que a partir de demà s'inicia un ascens de la temperatura que ens

0: portarà divendres màximes superiors als 35 graus.
1: Sí, atenció, perquè divendres serà un dia molt càlid, serà un dia de plena canícula, perquè en molts casos superarem els 35 graus, especialment a les comarques habitualment més càlides, com a la Ribera Alta, el Camp de Túria, també la Costera, el Baix Segura. En totes aquestes zones, divendres, màximes de 35 a 37 graus. Però és que a la resta no ens quedarem molt lluny, perquè la majoria de les màximes estaran entre els 30 i els 35 graus. També atenció a la calor a la costa que s'espera divendres a meses màximes que en zones de la costa també superaran àmpliament els 30 graus. Per tant, demà s'inicia eixe ascens de la temperatura que culminarà divendres. El cap de setmana tenen tendència a baixar un poquet les temperatures al centre i al nord, però vaja, ens queden dies de calor, tant de dia com de nit, perquè de nit també comencen a pujar les temperatures mínimes i, de fet, entre divendres i dissabte hi ha moltes localitats de la costa tindrem nits tropicals, deixes que no es baixa dels 20 graus. Demà, com diem, ja s'inicia eixe ascens de la temperatura. Avui les més altes, 32 graus a Anna, 31 a Sorita, 31 a Cotes, també a Sumacàrcer. Demà a l'interior hi ha màximes de 30 a 34 graus, a la costa entre 26 i 29 graus, i tot amb molt de sol, algun núvol alt, amb el vent molt fluix i amb la mar molt tranquil·la. Sí que entre dijous i divendres, sobretot divendres i dissabte, podrien créixer alguns núvols en zones interiors, en zones de muntanya, que ens deixarien algun ruixat, sobretot de cara a dissabte. Però vaja, estabilitat i eixa calor que s'intensifica.
0: Gràcies, Lluís Obiols, molt bona vesprada. I marxem cap a l'epicentre de la notícia, la seu de la Conselleria d'Educació. Àlex Sanjaime, amb quines novetats? Bona vesprada.
2: Les novetats, bona vesprada, és que està a punt de finalitzar la reunió a hores d'ara i la notícia que podem aportar ara mateix és que la Conselleria, al igual que va fer ahir amb el tema salarial, ha volgut extraure des de la plataforma reivindicativa un altre microacord, que és el de la simplificació burocràtica, i els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'STPB s'han negat, diu que volen que tot se signe en un mateix document, tots els punts, i que, per tant, perquè ells el que volen també és sotmetre a la votació, a la consulta, als seus afiliats i també al professorat. Per tant, el que hi ha ara mateix és una discrepància al voltant d'aquesta qüestió. Altre punt destacable és que han convocat per a demà una nova reunió a les 9 i mitja del matí. Aquesta qüestió de la votació del microacord que es resoldrà demà, 9 i mitja, la reunió. Recordem que per a demà a les 11 està convocada una gran manifestació, una manifestació a València per part de totes les forces sindicals i, per tant, coincidirà la mesa de la negociació amb aquesta manifestació. I un altre punt destacable és que han continuat les negociacions en la jornada d'avui amb diverses qüestions damunt la taula. La primera d'elles, les ràtios, la reducció de les ràtios, no hi ha hagut acord. La Conselleria ha presentat un document que als sindicats els sembla que està lluny de les seues expectatives. La Conselleria s'ha compromès a partir de demà a aportar un altre document. Per a demà es tractarà el tema de les ràtios, amb vista a la nova proposta de la Conselleria, i també el tema de les plantilles. Aquestes dues qüestions són dos dels, diguem, cavalls de batalla en la negociació. L'altre és el tema salarial, que, si et sembla, de seguida abordem, però ja dic que és la, diguem, l'assumpte més destacable, que s'han abordat algunes qüestions en la jornada d'avui, però que d'avui no hi ha cap acord en concret i que s'han emplaçat a una nova reunió en la jornada de demà.
0: Respecte al tema salarial, què podries contar-nos?
2: El tema salarial és, recordem, i ja dius que pensa que hi havia en la jornada d'ahir, perquè tres sindicats, STPB, Comissions Obreres i UGT, van votar en contra d'este acord, al que sí que van arribar i signar AMPE i CESIF, els altres dos sindicats. La qüestió, la discrepància era que, dins de la proposta, es comentava que aquest ajust amb l'IPC anava a ser només dels últims 50 euros d'augment salarial que havia aprovat la Conselleria, però dins de l'acord que el CESIF plantejava és que aquest ajust salarial era respecte a tot el complement específic i, per tant, a tot els 200 euros que formaven part de l'acord. Per tant, hi havia aquesta discrepància. Avui, a l'inici de la negociació d'avui, de la mesa sectorial d'avui, ha deixat clar del secretari autonòmic d'Educació que aquest ajust amb l'IPC seria amb la totalitat aquest increment salarial aprovat per la

0: Conselleria d'Educació.
1: Línies obertes amb la conselleria, ha informat per a Contrapunt Àlex San Jaime. Com deia Àlex, l'acord salarial signat entre dos dels sindicats i la conselleria ha marcat part d'esta represa de la negociació. Rubén Dempere.
2: Així és, Educació ha aclarit que la revisió salarial es farà sobre els 200 euros i no només sobre l'últim tram de 50 euros. Els tres sindicats que no van signar l'acord parlen de mala fe negociadora per part de la conselleria. Segons ells, abans d'abandonar ahir la mesa de negociació, la proposta de revisió salarial es referia només al tram dels 50 euros. En canvi, des del CESIF mantenen que la proposta no va variar en cap moment. José Seco, CESIF, i Txelo Valls, Comissions Obreres.
3: El acuerdo que firmamos ayer CESIF y AMPE respecto a los 200 euros de subida salarial y los 6 días de días moscosos requerían, según el secretario autonómico, una aclaración. Esta aclaración viene a que la actualización del IPC va al conjunto de toda la subida salarial y, por lo tanto, la postura que ha defendido desde el primer minuto CESIF es la correcta y la veraz.
4: Pues que mos ho aclarisquen, pero bueno, el que se va a dir de paraula i el que està escrit no és el que sembla ser que s'està difonent, i si és així, pues farem el que considerem, donat que no és honest que se diguen unes coses o s'escriguen unes coses o se signen unes coses i després siguen unes altres les que apareguen per ahí.
1: Més qüestions relacionades amb l'educació, perquè s'obri un nou front per a la conselleria. Les direccions de les escoles oficials d'idiomes han fet públic fa escassos minuts el seu rebuig a les polítiques del departament. Xavier García del Valle.
5: Sí, ho diuen en un comunicat de resposta a les declaracions del secretari autonòmic, on afirmava que aquestes direccions donen suport a la conselleria. Les direccions diuen que tots els col·lectius de les escoles d'idiomes estan en desacord amb les polítiques que han comportat, diuen, retallades de grups o supressió de places. Desmenteixen així, per tant, qualsevol declaració que assegure que estan d'acord amb una gestió que, reiteren, rebutgen radicalment.
1: I el professorat de segon de batxillerat de l'Institut de Secundària La Melva d'Elda fa classes de repàs a l'alumnat que es presenta a les proves de selectivitat la setmana que ve. Durant l'horari lectiu fan vaga i per la vesprada, en el seu temps lliure, atenen els alumnes. Una iniciativa molt aplaudida per les famílies. Ens informa Noa Paños.
6: Les classes de repàs comencen a les 5, fora de l'horari lectiu, perquè el professorat fa vaga, però no volen abandonar els seus alumnes. Així ho explica Miguel Ángel Abad, cap d'estudis de l'IES La Melva d'Elda.
7: El professorat està por las mañanas haciendo su huelga, no cobrando cerca de 200 euros al mes, y por las tardes, de forma voluntaria, pues hemos, todo el equipo de segundo de bachillerato del instituto, estamos dando clase al alumnado en horario de tarde.
6: Hui fan repàs de castellà, filosofia i valencià. Hi ha una trentena d'alumnes que venen d'altres instituts i d'altres localitats. Esta iniciativa es va fraguar divendres i dilluns han començat. Per això, els indigna que els tracten d'irresponsables per fer vaga. José Juan Serrano es el profesor de castellà y Alberto Vila, de valencià.
8: Uno escucha esas palabras a veces de es que estos profesores que no quieren saber nada de los alumnos, los tienen abandonados o no piensan en ellos, no es cierto. Nosotros personalmente, y esto lo demuestra esta iniciativa, siempre estamos a favor de ellos y preparándolos bien.
9: Comentan cosas de literatura, cosas de ortografía, cosas de sintaxi també.
6: Ofereixen atenció en grup i també de manera personalitzada quan cal. L'alumnat i les famílies agraeixen este regal.
10: No siento que estemos abandonando profesores, sino que estamos siendo más acogidos.
11: Tener las clases por la tarde, dos horas, hora y media, ayuda muchísimo.
12: Han vingut tots els professors i tenim aquí ajuda tots els dies. Així que molt bé.
6: Les classes de repàs acaben demà, perquè a Elda comencen les festes de moros i cristians.
1: Més qüestions de la jornada en este 26 de maig.
13: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
1: I en el cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Serà el 17 i el 18 de juny per a donar més temps a l'expresident per a preparar la seva defensa, donada la gran extensió de la causa. Mentre la policia demana valorar el preu real de les joies trobades en la caixa forta de l'expresident. Té més detalls Iñaki Espeso.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat la declaració com a investigat de José Luis Rodríguez Zapatero. Estava prevista per al 2 de juny, però finalment compareixerà els dies 17 i 18 de juny després que la seva defensa alegara la gran dimensió del la causa fins ahir. Entre les novetats conegudes avui, la policia sol·licitarà una taxació oficial de les joies trobades a la caixa forta del despatx de l'expresident per determinar si mantenen valor probatori dins de la investigació. A més, ha transcendit que el jutge va imposar als agents de la UDEF un règim de màxima reserva, ordenant-los no informar els seus superiors sobre les investigacions pel risc d'interferències davant la possible implicació d'antics alts càrrecs i connexions internacionals. El sumari continua ampliant el seu abast. Una agenda confiscada a l'empresari alacantí Julio Martínez, considerat per la investigació presumpte testaferro de Zapatero, mostra anotacions sobre decisions a Venezuela, l'alliberament de presos, negocis de petroli i or i referències al CNI i Edmundo González. I noves derivades internacionals. El jutge ha emès ordres de detenció contra empresaris vinculats a la presumpta trama de blanqueig i contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.
1: I el govern descarta avançar eleccions, tot i les veus socialistes que també ho demanen. Des del Partit Popular continuen pressionant els socis de Sánchez, però de moment Junts i PNB es desmarquen d'una moció de censura junt a Feijó. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
14: Sí, veus socialistes i socis com el Partit Nacionalista Basc demanen convocar eleccions. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Maribel Vaquero, i el president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
15: Que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
16: O cuestión de confianza o elecciones. Tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partit Socialista.
14: Junts, de moment, descarta la moció, mentre que Gabriel Rufián tira d'ironia.
17: Respeto mucho... Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
14: Des de la coalició, el ministre Ernest Urtasun demana explicacions.
18: Son graves, y por lo tanto esas explicaciones las debe dar el expresidente Zapatero a los españoles.
14: Pero el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y l'expresidente Aznar insistixen.
19: Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país.
20: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
14: A Moncloa continúen defensant Zapatero y descarten avanzar eleccions. Escoltem el ministre Óscar López.
21: Yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
14: El president del govern de visita oficial a Roma emplaça els periodistes a una roda de premsa des del Vaticà.
1: Ha informat des de Madrid Alba Rocher. I la jutgessa que investiga la gestió de la Dana ha tornat a citar Vicent Mompó, el president de la Diputació, i ho fa després de la declaració d'ahir de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado.
2: Folgado va declarar ahir que la vesprada de la Dana, a les 6, va informar Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, afluent del Pollo. Va descriure la situació com a dantesca, una declaració de l'alcaldessa de Torrent que contradiria el que havia declarat Mompó en el jutjat de Catarroja el juliol de l'any passat. El president de la Diputació de València, que estava present en la reunió del SECOPI el dia de la Dana, va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud. Avui també ha transcendit una conversa enregistrada el 29 d'octubre de 2024 entre l'Ajuntament d'Utiel i Emergències, uns àudios que revelen com una treballadora municipal sol·licitava parlar amb algú d'Emergències per a coordinar un protocol davant de la situació que ja vivia el municipi. La resposta del tècnic d'Emergències va ser que ells no coordinaven res perquè era cosa de cada ajuntament. Sobre aquesta conversa ja han dit la seua l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Per a l'alcalde queda clar que l'Ajuntament va actuar amb diligència mentre que el president de la Diputació considera que es van viure uns fets que els van superar a tots. Escoltem tots dos.
22: Desde el Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda.
23: Descontrol, lo hemos dicho siempre, o sea, al final fue una situación que superó a todos. Dejadez, me gustaría pensar que no fue así, ¿no?
1: Breu pausa i continuem posant el contrapunt en este 26 de maig.
13: Contrapunt en Apunt Radio.
24: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern.

0: I màxima atenció informativa també a un incendi a la zona forestal de Benissa, a la Marina Alta. Allí està la nostra companya Teresa Coll.
1: Bona vesprada. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3:30 de la vesprada a una zona de barranc de difícil accés de la partida Pinos, al terme de Benissa. Un incendi de matoll i pinada que s'estima que ha cremat uns 8.000 metres quadrats de superfície. Així han intervingut mitjans aeris de la província d'Alacant i dotacions de Dénia i Benissa. L'incendi ja està estabilitzat, però els equips de bombers encara treballen a la zona. Des del Consorci de Bombers esperen que aproximadament a les 10 de la nit es puga donar per controlat i finalment demà per extingit. Per prevenció s'ha evacuat a una família que tracta estava d'extingir l'incendi prop de la seva vivenda. A hores d'ara les causes es desconeixen, però des de bombers assenyalen que el foc no ha afectat a cap vivenda.
0: I de la Marina Alta a l'Alt Palància, a Gaibiel, on els bombers treballen per apagar un incendi forestal declarat este migdia. A les 6 de la vesprada, això sí, ja l'han donat per controlat, la superfície cremada és molt poca i l'origen del foc estaria en unes cremes autoritzades. Celia Cerezo.
2: Bona vesprada, Gustavo. Sí, l'incendi s'ha declarat a les 12 del migdia. Una crema de residus agrícoles autoritzada estaria darrere de l'inici del foc, efectivament. Les altes temperatures, les condicions meteorològiques en estos dies de maig de calor han afavorit que es propagaren les flames en esta zona forestal situada a 2 quilòmetres del municipi de Gaibiel. Nosaltres hem arribat i no hi havia flama, tampoc hi havia quasi columnes de fum i els bombers treballaven en refrescar la zona. Escoltem Manuel Cuajares, subcap de la unitat de muntant dels bombers forestals de la Generalitat.
3: Lo hemos cogido rápido, se ha podido dar por estabilizado porque las unidades están cercanas todas y hemos llegado a Barracas, Altura, Segorbe, Montaña y Eslida, y gracias a los medios aéreos también pues ha sido bastante rápido todas las actuaciones. De toda esta tarde pues lo que estamos haciendo ya es refrescar prácticamente, por la noche vendrán otras unidades y seguramente hasta mañana estaremos por aquí.
2: L'incendi ha ocorregut a pesar que emergències havia establit per avui el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals com a nivell baix mitjà a tota la comunitat valenciana i que aquestes cremes agrícoles en terrenys forestals estan permeses fins al 31 de maig.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I en el terreny cultural, l'Acadèmia de la Música celebra esta nit la tercera edició dels seus premis. La cerimònia principal comença d'ací una estona, a les 10 de la nit, però a esta hora ja podem veure passar per la catifa roja alguns dels protagonistes, entre ells un bon grapat de representants valencians. Des de Madrid, en directe, Guillem Lizarde, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. Sí, amb 8 nominacions, Guitarrica de la Fuente, el Full Time Papi de Benicàssim, és un dels grans favorits d'estos premis de l'Acadèmia de la Música. De moment ja s'han portat el premi a millor àlbum de música alternativa per Spanish Leather i també el premi a millor cançó alternativa per Babieca. S'ha fet així una primera gala, una gala premier, i ja tenim algun premiat més valencià també, la Tània, artista del Campello, s'endú el premi a millor àlbum folclòric per Amoríos, la verdad, de Mico Plilla. Sí, un disc deliciós, per cert, de copla contemporània. Estava nominada també en la mateixa categoria amb la Maria, que també l'han vista per així. I és que així, al pavelló d'IFEMA a Madrid, l'essència valenciana brilla amb força. Noms com, per exemple, Blanca Paloma o Abril, que la tenim així amb nosaltres, estan en aquesta gran festa de la música. Mira, de fet, tenim així Abril, que està nominada a millor cançó en valencià d'Abril per a la ràdio de Punt en directe. Conta'ns com és Aymareta.
6: Pues Aymareta és una cançó que vam fer per al Festivern, d'enguany que no es va poder celebrar. Vam voler fer una mescla de folklore amb tecno, amb Pep Jimeno Botifarra, amb Figaflauas. I res, gràcies a aquesta cançó estic així avui, nominada als Premis de l'Acadèmia de la Música, per a tota aquella gent també que dia que si el valencià, que és el valencià, però pues estem aquí a Madrid. I res, que moltíssimes gràcies a tot el món, estic molt contenta, la veritat.
0: L'enhorabona, Abril, que ens encanta.
5: L'enhorabona, Abril, sí. Estarem pendents de que si s'emporta aquest premi a millor cançó en valencià, amb Pep Fenol Botifarra, i és que així se dona una gran festa de la música que presidís l'Acadèmia també, la valenciana Sole Jiménez, per cert, estarem ben pendents d'aquests premis.
0: Estàs en la teua salsa, Guillem. Bona nit. Línies obertes a Misa Catifa Roja. Continuem posant el Contrapunt amb més assumptes.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: En este cas, hicim al món, perquè si ahir semblava que estàvem a un pas de la pau al pròxim

0: Orient. Avui hem tornat a parlar de guerra quasi total. Xavier García del Valle.
1: Sí, ni els Estats Units ni l'Iran donen per trencar de les negociacions, però tampoc han suspès els atacs. Una tensió que ha portat de nou el barril de petroli per damunt dels $100. Els atacs més violents, amb tot, de les últimes hores, s'han registrat al Líban, on Israel ha tornat a ordenar l'evacuació del sud en un nou intent per eliminar la milícia xiïta de Hezbollah. L'Iran considera aquesta guerra una part més del conflicte i ha tornat a amenaçar de respondre a qualsevol agressió. I això inclou respondre també als bombardejos que els nord-americans han llançat contra embarcacions i contra instal·lacions militars iranianes. Amb tot, ningú, com deien, parla oficialment del trencament de l'alto el foc, un ambient d'indefinició que avui ha tornat a perjudicar els mercats i els preus del petroli. Després de la jornada d'eufòria d'ahir, les borses tornen a caure, tot i que moderadament. L'IBEX de Madrid ha perdut 0,52 punts, també el nivell dels 18.300. Més radical és la reacció del petroli. Ha tornat a superar els $100 per barril en pujades, en el cas del Brent, del 4%, encara que en els últims minuts s'està movent de nou pels $99.
0: Temps per als esports.

0: avui el protagonista en el món de l'esport no pot ser altre que Marcelino, que ha passat per esta casa, per estos micròfons. Josep Carbonell, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Gustavo. L'exentrenador del Villarreal ha estat en el programa Esports a Punt i després també en la televisió, en l'informatiu migdia. El tècnic no ha defugit cap de les preguntes que li hem fet. Sobre el seu futur ha sigut prou clar. En la Lliga Espanyola no es veu la pròxima temporada i li fa molta il·lusió poder entrenar en la Premier.
2: Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación.
3: ¿Te tornaremos a ver la Lliga?
2: Yo creo que a corto plazo no. Bueno, a mí antes de retirarme, pues sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier, porque todo el mundo dice que es la mejor liga.
3: ¿D'anglés com vas?
2: Regular, peor que Unai.
1: També s'ha referit a Parejo, un altre que va dir adeu al Villarreal, però queda per veure si continuarà jugant al futbol.
4: Un futbolista extraordinario, de los que hay muy pocos, y estoy convencido que puede seguir continuando, porque le gusta mucho el fútbol, porque tiene buena mentalidad y porque tiene muchísimo, muchísimo talento. Pues bueno, lo que él decida seguro que será lo mejor para él y para su familia. Él, como sabéis todos, pues lleva muchísimos años viviendo en Valencia, pues tiene tres niños pequeños, una mujer también extraordinaria. Y entonces, cuando pones que todos lo hacemos, juntas todo eso, al final es lo que te hace decidir y muchas veces te condiciona también la decisión.
0: I on es preparen per a un cap de setmana històric és a Castelló.
1: De fet, han llançat la campanya i sí, perquè este cap de setmana l'equip de futbol pot classificar-se per al play-off d'ascens a primera divisió simplement guanyant a l'Eibar. Però no és l'únic repte, perquè l'Amics del Bàsquet pot tornar a primera FEB després si supera per més de 6 punts a l'Albacete. Veurem què passa.
0: I també per al cap de setmana tenim una nova final de la Lliga de Raspall.
1: Nova edició, però protagonistes ja conegudes, perquè serà la quarta final consecutiva en què s'enfronten Victòria i Anna. Les escoltem.
5: El diumenge eixiré a tope com sempre i a veure si puc donar la sorpresa, perquè Victòria sempre és de favorita en el individual.
6: Estoy bastante tranquila, pero considero que ya lo más duro y todo el trabajo ya está hecho y ahora pues solo queda disfrutar y pues que sea la final que sea, pero que las dos hagamos un buen nivel y que la gente pueda disfrutarla.
1: En les quatre anteriors a guanyar Victòria, el desenllaç el podran seguir en directe diumenge a les 11 del matí en la televisió d'Apunt.
0: I crec que tens previst parlar de bàsquet per a tancar.
1: Sí, perquè enmig d'un fum de rumors sobre les possibles eixides dels seus jugadors més determinants, el València Bàsquet ha de tornar a centrar-se en l'ACB amb una setmana en què jugarà 3 partits. El primer, en poc de temps, a partir de les 9:15, s'enfronta al Saragossa, que lluita per evitar el descens. En esta taronja són baixa Xavi López Arostegui i Josep Puerto.
0: Ha informat per a Contrapunt Josep Carbonell. Bona nit, Carbo.
1: Bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts i d'ací mitja hora en el punt a punt amb el València Bàsquet. Ara fem una reflexió sobre una qüestió que és transversal. Afecta l'esport, la cultura, les arts plàstiques, en fi, el periodisme, i és la intel·ligència artificial, que torna a posar damunt de la taula els límits entre inspirar-se o directament copiar. El dibuixant valencià Paco Roca denuncia que un cartell de la Fira del Llibre d'un municipi de Madrid ha replicat la il·lustració que ell va crear per al 60 aniversari de la Fira del Llibre de València. Ixe consistori de Madrid ja ha retirat la imatge, ha demanat disculpes, però el debat sobre la IA i els drets d'autor torna a estar servit. Víctor Vidal.
7: La imatge que ha causat renou és l'estructura d'un llibre obert de grans dimensions amb els fulls transparents pel qual persones passen per a indensar-se en el corredor on estan les casetes de la Fira del Llibre. Una il·lustració creada per Paco Roca que ara el municipi madrileny de Sant Martín de la Vega ha recreat quasi al 100% amb intel·ligència artificial. El mateix Paco Roca ho resumia amb ironia a xarxes. La IA ets tu, però sense cobrar, deia Instagram. L'autor considera que el plagi és evident i ha posat el cas en mans de la Visual, entitat de gestió d'artistes plàstics. Però des de la Fira del Llibre de València també han reaccionat amb indignació. El president del Gremi de Llibres de València, Juan Pedro Font de Mora, adverteix que darrere d'un cartell no només hi ha una idea, hi ha hores de treball i drets d'autor.
8: Això ha sigut un plagi absolutament flagrant, patós. O sigui, no, han copiat fins i tot imatges, portades, o sigui, ha sigut un desastre. N'hi ha que denunciar-lo i n'hi ha que dir que això no se pot repetir.
7: Els il·lustradors valencians també alerten que casos com este poden convertir-se en el pa nostre de cada dia i que la facilitat per a generar imatges amb IA no pot significar barra lliure per a copiar. Luis de Mano és membre de l'Associació Professional d'Il·lustració de València.
9: El problema és que s'ha normalitzat des de les pròpies institucions, des del propi incluso del Ministeri de Cultura, s'ha intentat regular, però de forma molt laxa. Y entonces lo que ha sucedido es que cualquier persona puede coger el teclado de su ordenador, promptear y pedirle a la inteligencia generativa lo que quiera, incluso sustituir trabajos de personas profesionales, ¿vale? Y creerse que es algo legítimo, cuando no lo es.
7: L'Ajuntament de Sant Martín de la Vega assegura que desconeixia l'origen de la imatge, ha retirat el cartell i ha demanat disculpes a l'autor.
0: Doncs està servit, sens dubte, el debat sobre la IA i els drets d'autor. Continuarem reflexionant de forma recurrent, ens imaginem, sobre aquesta qüestió. Fem una brevíssima pausa i ens espera el primer protagonista de la nit.
10: Contrapunt en Apunt Ràdio.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
12: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
13: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
12: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Som Apunt. Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en Apunt Ràdio.

0: minut passa de les 9 de la nit. Actualitzem la informació. Després d'una nova sessió negociadora entre sindicats i conselleria, les dues parts s'han emplaçat a continuar parlant demà i la vaga del professorat continua, per tant, convocada. Rubén Dempere.
1: Bona part de les discussions d'avui han girat al voltant de l'acord salarial que ahir van signar dos de sindicats, AMPE i el CESIF. Els altres tres han criticat que ahir es parlarà d'increments de l'IPC sobre un tram de 50 euros i ara els diguen que el que es va signar és un increment sobre els 200 euros d'increment salarial. Diuen que és mala fe negociadora. Marc Candela és el coordinador de l'STPB.
2: Estava claríssim que se parlava sempre dels 50 euros i per tant, si se modifica a posteriori, com a mínim s'ha de consultar als sindicats que ens han convidat a abandonar la reunió, perquè si no és mala fe de negociadora i això és delicte.
1: L'STPB, Comissions Obreres i l'UGT també rebutgen la fórmula de signar acords parcials. Txelo Valls, de Comissions, diu que han de consultar els punts acordats amb el professorat abans de signar, i el millor és fer-ho sobre un document global.
3: Una cosa és treballar els punts punt a punt, anar avançant punt a punt, però una altra cosa és parcel·lar-lo en signatures parcials, que és el que nosaltres volem consultar al professorat en general.
1: Pel que fa als possibles punts d'acord, s'han acostat postures sobre la

0: Simplificació burocràtica, Maite Tarazona, UGT.
1: En el tema de burocràcia s'ha treballat moltíssim. La conselleria ha inclòs moltíssimes propostes de les que hem plantejat, que això el document pinta molt bé.
0: Per contra, la baixada de ràtios continua sent un dels punts més controvertits. Escoltem de nou Maite Tarazona, la representant d'UGT.
1: Avui hem començat pel tema de ràtios, que òbviament era insuficient, perquè sí que pensàvem que inclús es podia millorar la normativa estatal, però hem vist que eren molt elevades i el camí per ahir no va ser molt fàcil.
0: La CESIF, que ja va signar ahir l'acord salarial, estudiarà esta nit si signen l'acord sobre burocràcia. José Seco.
2: La administración nos ha pedido si firmábamos ese punto del macroacuerdo que deberíamos de firmar y bueno, pues hay otros sindicatos que han dicho que no lo firmarían. Nosotros lo vemos positivo y lo vamos a consultar con nuestro comité ejecutivo.
3: I divendres que ve el Consell presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per a enguany amb l'objectiu, Xavier García del Valle, que s'aproven al juliol.
4: Sí, ho ha avançat el portaveu de Vox, José María Llanos, que assegura que el PP està d'acord que els espanyols tinguin prioritat en la concessió d'ajudes socials.
5: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
4: Per a l'oposició d'Esquerres, l'acord del PP amb Vox comportarà, diuen, retallades en servicis públics. El consideren una cessió del PP a l'ideari de la ultradreta. Joan Baldoví és el síndic de Compromís.
6: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
4: En les explicacions de Nando Pastor, el síndic del Partit Popular, diuen que la prioritat nacional no és excloure, sinó prioritzar. I com deien, l'esquerra ho considera una retallada i una concessió a la ultradreta.
7: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, cessions a Vox, a Casporro.
3: Fins així. La informació general, ara temps per al punt a punt, per a un dels tres partits que té pendents el València Bàsquet esta setmana. En este cas, a la cancha del Zaragoza.
8: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
9: Hola, què tal? Molt bona nit. Són les 9:05 i així comença el Punt a Punt en A Punt Ràdio.

0: València Bàsquet posa el focus de seguida en una recta final de la Lliga Endesa, en la qual necessita guanyar-ho pràcticament tot per a mantindre's en la lluita. Primer, per assegurar la condició de cap de sèrie i, a més, per optar a la segona posició en la taula, una lluita en la qual cap dels altres equips implicats està fallant. La setmana és de vertige, avui Casademont, divendres Dreamland Gran Canària i diumenge ni més ni menys que el Futbol Club Barcelona. Ja estan preparats per a contar-vos el partit del Príncep Felip de Saragossa, Salva Gómez i Nacho Rodilla. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit. Pues preparats, com tu dius, per a viure esta jornada 31 de la Lliga CB, on el Príncep Felip vam estar fa unes setmanes en les xiques. En aquest partit, en aquest final per el títol de Lliga. I avui també és una final, és de veres que encara no de play-off, però sí d'exigència màxima per als de Pedro Martínez, que arriben en tres absències en el roster, com són Josep Puerto, Xavi López Arostegui i Nil Saco. La novetat és que, és de veres que últimament ha entrat més que durant la temporada, però està ja en Cuba Sima en el roster.

Estarem en directe fins les 11 de la nit amb els comentaris de Nacho Rodilla, qui saludem de seguida, i a partir de les 11 ja serem, com és habitual, amb el 90 minuts fins a arribar a aquest moment. El punt a punt va oferir-te el duel ajornat corresponent a la jornada 31 de Lliga CB entre Casa de Montsaragossa i València Bàsquet. I una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la nostra formació, la del punt a punt, per a el dia d'avui.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'esta jornada ACB en bàsquet la componen José Navas i Juan Alpuente. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calatayude. En producció, Salva Gómez i Nacho Rodilla. En el Casademont Zaragoza València Bàsquet, Clara Alcoberes, xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Són les 9 i 10, a 5 minuts de que comença el partit de Saragossa. Saludem de Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Ara parlem de Casademont, però m'interessa moltíssim i és un tema que tornem a tocar en el descans del partit, Nacho, perquè vos pregunte, tant a Salva com a tu, per tot el que estic escoltant, llegint, d'aquesta rumorologia del mercat o de l'amenaça del mercat europeu sobre el projecte de València Bàsquet, Jan Montero, Badio, Braxton, Key, Sergio de la Rea... Hi ha un fum de futbolistes, de jugadors, Nacho, sobre els que està pendent, molt pendent, i amenaça el mercat, eh?
1: És que l'amenaça està ahí, va continuar estant ahí, i que se va tindre que, diguem, que preparar molt bé València Bàsquet. Jo, en la informació que tinc un poquet de... al voltant del club, al voltant de la direcció esportiva, és que el club està més que preparat. És a dir,
0: està preparat?
1: Sí. Ah. Són sabedors de les circumstàncies de certs jugadors. Després ja veurem si se porten a terme, però que tot això no es va pillar d'improvís, sinó que estan ja sabedors d'aquesta possible amenaça de tindre jugadors en el mercat, són de xats i mirats. Evidentment, el que passa és que tu tens jugadors top, de primeríssima línia, que ho han fet així, s'han ficat en aquesta primera línia així. Mm. I ara també, bueno, pues trobar aquest perfil de jugador que puga ser futurible de jugador top, però que encara no estigui en aquest nivell de contrat, és el que té que mesurar i el que té que encontrar València Bàsquet. Però l'amenaça de Van Montero està i va estar, és a dir, és evident que les circumstàncies de Montero és més que probable i damunt d'aquesta clàusula que estiga fora, més fora que dins. En el tema de Branco Badio, jo crec que és més... No és que sigui més difícil, és un jugador que va sonar, el Madrid ja va estar tantejant-lo, però ell va voler revisar el seu contracte. Sí, el club també se va avançar d'alguna manera, però en una clàusula més gran, bueno, anem a veure com va ixe guionet. I el que me preocupa és el de Cameron Taylor, que tampoc se diu massa.
0: Exacte,
1: però
0: sí,
1: és un
0: correcte.
1: Jugador tapat que em sembla el pegamento d'aquest equip i de qualsevol equip, perquè en Unicaja així també ho plasmava, i és un jugador que acopla a qualsevol equip important. Bueno, anem a veure. Més el tema Braxton Key, que va ser molt difícil perquè com no té continuïtat en el seu contrat, s'ha ficat en la primera línia del mercat d'Eurolliga i això fa que siga complicat perquè ja les xifres se van a multiplicar.
0: Olympiacos apunta cap a Jan Montero a canvi de 500.000 euros.
1: I Panathinaikos també està per darrere. Perquè
0: Panathinaikos
1: sí,
0: també?
1: Sí, perquè jo crec que ahir ja és una lluita de poder. Uh-huh. I sembla que Panathinaikos, a la Chita callando, està dient que va a posar el que faci falta per a poder sumar a Montero. A mi el que no m'agrada és que tot això aparega de manera tan clara i en este moment, no? Perquè el jugador, sense voler, el despit,

0: vista, sí. Va aparèixer el foco ja en aquesta Final Four i això ja genera un poc de... No, no de mal rotllo, perquè no, perquè nosaltres viatjarem en l'equip i hi ha un rotllo increïble entre tots els jugadors, però te xela un poquet en el tema este de que penses, ostres, si un jugador apareix tot això, igual la ment no la pot tindre 100% en el que s'està jugant, no? I ara també que encarem este tram final de Lliga CB, pues bueno, és el pero, que apareguen corsetes, però que ja se done per sentència a certes coses és el que... no m'acaba d'agradar.
1: És interès de Panathinaikos en Badio, Olympiacos en Braxton Key, i l'últim que jo he dit avui és Madrid en De La Rea, Nacho.
0: És que Madrid en De La Rea hi arrastra el factor Escariolo, que ve de ser seleccionador i portar-se al xaval. El xaval va ser dels millors, o el va ser titular, i clar, i això va també a otorgar-li un poc a Escariolo el tema de conèixer al jugador, que sap el que pot aportar i el que li pot donar. Per a mi, De La Rea, ell sap que la seva història ha sigut en València Bàsquet. Ell va aparèixer així, siguent un nano, el van convidar al tema de jugar campionats, bueno, jugar fases de minicopa. Així és com va arribar ell, en minicopa, a València Bàsquet, que és categoria infantil, sense ser jugador encara de València Bàsquet, i després d'un any o dos ja venint com a convidat, perquè tu pots convidar a jugadors, ja el van fitxar així. Què vull dir? Que el seu creixement, la seva casa...
1: L'ha fet així.
0: Ho ha fet així, encara que no siga d'ací, no? I això crec que també al nano li té que donar un poquet d'això, de dir si aparec, si me'n vaig a un mercat que siga ja el de la NBA, que també va aparèixer en el rap. Per tant, anem a veure com se desencadena aquesta situació, però jo ahir me vull agafar al sentiment que té De La Rea per el València Bàsquet.
1: Salva, algo que sumar al que està comentant Nacho.
2: Bueno, que ojo Paradilla també, que és un dels jugadors que evidentment va tindre interessos en este estiu, perquè també ha estat molt bé, és la seva millor temporada en València Bàsquet, i és evident que, bueno, pues que els grans equips i equips que tenen potencial econòmic, pues lo que volen són jugadors que rendixen i que demostren rendiment immediat, i en este cas, bueno, pues jo crec que estem veient-lo en imatge. Jaime Paradilla és un dels destacats també de València Bàsquet, que és d'inici en companyia de Branco Badio, de Cameron Taylor, de Sergio De La Rea i de Matt Costello per part de Casa de Monsaragosa, en Devin Robinson, en Marco Espisu, en Santi Justa, Gabriel Orasevi i en Joaquín Rodríguez. És el quintet que conforma Gonzalo García en un partit que, si per a València Bàsquet és important, per a Casa de Mon és una final.
1: Ha de guanyar els dos partits que li queden, Nacho, si vol mantenir la categoria. Depèn de si mateix, però necessita vèncer.
0: La dinàmica de Saragossa és molt roïna.
1: Quatre derrotes seguides.
0: Sí, damunt davant rivals. Va perdre fa quatre jornades contra Granada, que estava ja desahuciat, i van perdre així a Saragossa. S'ha deixat el partit de Manresa, este últim de UCAM Múrcia, crec que l'altre és el de Gran Canària. Vull dir, està marcant un camí, pues això, de complicar-se molt la vida.
2: Anem en el vot inicial. Matt Costello, que la lluitarà en Devin Robinson. Baló a l'aire i el guanya Devin Robinson, encara que el baló serà per a Jaime Pradilla. El primer atac serà per a València Bàsquet. Està en velocitat Jaime Pradilla, obrint cap al cantó, espera Cameron Taylor, llançament de Cameron Taylor, fora. El rebot espera Sergio De La Rea, novament en Jaime Pradilla. Jaime Pradilla, que vol xafar pintura, trobar a Matt Costello, que estava alliberat. Branco Badio de 3, no entra el triple novament, i el rebot ara sí torna a ser per a València Bàsquet. Ve les mans ahí de Pradilla, oferint el triple novament a Branco Badio, un altre rebot ofensiu per a València Bàsquet.
0: El foco del rebot ofensiu, València Bàsquet torna a penalitzar aquesta situació, veient la seva capacitat física, de no tan sols dels interiors, tenia dels exteriors també percutint de fora cap a dins, per a tindre de nou una altra possessió, ara traguent des de la línia de fons.
2: Seguim possessió per a València Bàsquet, a ficar en marxa Sergio De La Rea, i està el Larry jugant en llarg per a Branco Badio, que rep, que li ofereix ahí el bloqueig Matt Costello, però se la vol cuinar ell. Trobava Costello, el passada de esquenes, Larry de 3, no entra el triple, el rebot espera d'ells.
0: Tot triples, esta primera situació.
2: Tres triples fora, Sí. Ara molt bé, les mans en defensa de Pradilla, era Sergio De La Rea, no fa la falta, lluita, i està el baló filtrat per a Pradilla, l'has baixat, ara sí. Rebenta l'anella Jaime Pradilla per estrenar el marcador a favor de València Bàsquet.
0: I que bé ho ha fet el nano darrere, aguantant aquesta situació de penetració, aguantant els braços ben amunt per a puntejar el llançament i després trobar la transició.
2: Ara el torn espera Saragossa, que fica la resposta, i és

0: l'acció del 2-2.
1: Sí, inicia a continuació l'Aseni, que trobava l'espai, ja també se precipita una micoteta, no?, perquè recent ha arribat ja a la situació ofensiva.

0: plega fent una finteta, arrencant cap a la dreta i ahí pica perquè li solta la mà Costello per anar-se el jugador de Saragossa al tir lliure.
1: Quan estem veient repetida l'acció d'abans de l'esmaixada de Jaime Pradilla i la passada picada estil Magic Johnson,
0: salvant, manual,
1: les, salvant les distàncies, evidentment, però Cameron Taylor fa el match en la passada, nota el primer Saragossa, hola Sebi, l'anglès de Saragossa que nota el primer tir lliure, que té un look semblant al de James Harden, eh? Si el mires així, la barba, el la
0: look,
1: forma de la...
0: del look, eh?
1: Sol, sí, sí, evidentment. Tot lo de més no, se, no es pareix en res.
0: No, és un jugador que està donant equilibri en la parcel·la interior i David Robinson, perquè Bojan Dulevic no està, eh? En quant a lo que pot aportar, evidentment, el exjugador de València Bàsquet.
1: El llançament de 3, no entra el triple de Jaime Pradilla, rebotes per a Cameron Taylor, la volia passar ahí molt bé, però en un poquet de suspens cap a Branco Ballo, mitja distància, Cameron Taylor novament no entra, el rebot espera, espera, espera, que anote, molt bé, Jaime Pradilla, baix del tauler, però no està encertat el València Bàsquet en llançaments de llarga i mitja distància, Nacho.
0: No, no està encertat, però va de múscul, de poderío físic, no? I ahí s'apodera València Bàsquet de nou palmejant ahí Pradilla.
1: L'acció continua per a Olasevi, que la deixa caure dins.
0: Està un flanç, eh? De fora cap a dins, ara en el contacte també en la pintura trobant aquesta situació recolzant-se en la defensa de Costello i Olasevi que la torna a fer, és 6 punts d'ell.
1: Anava a dir-te, el 100% dels punts de Saragossa són d'Olasevi, que estem rajant-lo i mira, el llançament de 3 ara de Branco Bayo tampoc entra, el rebot espera València Bàsquet, que... destaca Cameron Taylor, Cames amunto i entra.
2: De moment, Nacho, no sé si continuarà tot el partit, però eres molt superior en el rebot.
0: Eres molt superior.
2: En l'ofensiu,
0: sí,
2: també.
0: Però 0-5, en rebots. Que sense ningú tipus d'encert, empates el partit, que vull dir que ho ha cerrat tot, sí, en tir exterior.
1: Correcte.
0: I això fa que demostre el poderío físic.
1: Molt bé, recupera València Bàsquet, està per a Matt Costello, rebenta l'anella, l'esmaixada ahí de Matt Costello per a ficar a València Bàsquet per davant, 6-8 al marcador, resten 7 minuts del primer quart.
0: I dos accions també de transició, de velocitat, acompanyant els interiors, en este cas la última de Costello, l'anterior de Pradilla.
1: I de furtar darrere, que és molt
0: important.
1: I darrere,
0: important. Sí, la que sí, de darrere.
1: El valor ha filtrat, ahí volia trobar Espiso.
2: Tot ho fa ell.
1: Novament a la cistella. No és la barba, però... Olu, a Sebi, ahí està. Hola, Sebi, per anotar el llançament ara de Cameron Taylor de 3. No entra tampoc, i no entren els triples. El rebot espera d'ells. El valor que arriba a les mans de Devin Robinson. Ahí està l'americà jugant... En Espiso, l'italià, que vol trobar espai, vol trobar aquí, al de sempre, per a que torni a anotar no Olasevi.
0: Ja, però això el màxim nivell no pot ser, és a dir...
1: Gabriel Olasevi porta 10 punts i són els 2 punts que porta a casa de Montsaragossa, eh?
0: I com te les fa, el bàsquet te les fa d'anar, sí, a percutir, de deixar-te que el, sobre la seva acció en el dribbling toque pintura, toque l'acció a mig metre de la cistella... I te penalitza, són els 10 punts. Saragossa no troba altra solució que Olasevi.
2: T'ha fet 10 punts en 4 minuts, Nacho, eh? Has començat, sí.
1: Està patint ahí València Bàsquet en les mans de Gabriel Olasevi, el pivot anglès de Casa de Montsaragossa, que és el que està anotant tots els punts per a Casa de Montsaragossa. I quin cistelló ara de Branco Bayo, se la inventa.
0: Se la inventa, però tens que intentar...
1: En perill, eh?
0: No, i no focalitzar tant des
2: de fora,
0: si,
2: no?
0: De fora, és que si no engatilles a la primera, este està oferint el llançament, però cada vegada que has intentat anar al rebot, anar a un aspecte més físic, traus ventatge, ara la penetració també ho fa ahí Branco Bayo.
1: Novament el baló a les mans d'Olasevi, Olasevi que lluita,
0: ara
1: li furta
0: no,
1: la cartera,
0: no.
1: Jaime Pradilla, li furta la cartera, el baló ràpidament per a Branco Bayo, que troba en el cantó, novament el llançament de 3, i entra el triple de Larry, el primer triple de València Bàsquet.
0: I darrere defensa València Bàsquet prou més gran i poderós, eh? L'aparició de Rivers ahí en la parcel·la interior.
1: La resposta d'ells en el triple Espiso. També. En gatilla, Marco Espiso per al 13-13.
0: Ajuda massa llarga des de la cantonada, pues sota tant el jugador.
1: Ara s'atrevís Ney Rivers.
0: Oh, oh.
1: La festa del triple ha arribat al Príncipe Felipe.
0: Això ja està més en el ritme del que vol València Bàsquet, eh? En esta situació de trobar les seues accions en els primers segons de cada atac i ara torna a engatillar des de la llarga distància.
1: Ja van entrant, Nacho, ja van entrant els triples. El valor ara és falta en atac de Casa de Montsaragossa. La patix Sergio de la Rea. Li anotem a Devin Robinson.
0: l'espenta, eh?
1: Possessió per al... Anava a dir taronja, però avui van d'este blanc trencat en aigües, que tan vos agrada, ai, a Salva Folgado i a Nacho...

0: T'haves embolicat, t'he trencat en aigües i què més, anaves a dir.
1: I això és quan parixes, no? Trencar aigües, també.
0: I la situació ara defensiva, molt bé de la rea, perquè bascula en el bloqueig directe, hi ha un canvi defensiu, David Robinson, en volta de caure cap a baix, bueno, o de trobar-lo més cap a baix, el troben pues en aquesta situació intermitja i ahí es pentava, David Robinson a de la rea per a recuperar-lo de nou València Bàsquet.
1: 14 segons de possessió, ja està Braxton Key a la pista. Ataca València Bàsquet, en les mans d'Omari Moore, que vol driblar, que vol trobar l'espai. Ahí està l'acció d'Omari Moore. Traguem cap a fora per a Jan Montero. El problema es queda curt, el llançament de 3. Valor per a Saragossa, 13-16. Ataca l'equip de Gonzalo García. L'acció ahí perseguit, Omari Moore, les mans també en Braxton Key, per a no deixar avançar a Casademont. Jugant per fora, en velocitat, el llançament de 3. I el triple. El triple de Casademont Saragossa per a empatar. Devin Robinson, novament, 16-16 al marcador.
0: Sí, és un jugador que juga obert, que té l'amenaça des del triple i des d'anar cap a dins, i ara Braxton Key que fa el fora, però li pillen perquè li assenyalen falta en atac.
1: És que un poquet exagerat,
0: I... però per a mi, aquestes faltes no se poden... És a dir, el defensor el que està fent és esperar, que ja està un mínim contacte per a deixar-se caure. Ah. És que no existeix per a mi aquesta situació real defensiva.
1: Però simula molt bé el piso,
0: Simula. És que un xicote se té que inventar coses, no? I en este cas, per a mi, piquen el sàrbitx, el base de Saragossa, fa la intentona de ficar-se en el camí, i ficar-se en el camí simplement a la mínima que carrega Braxton Key se deixa caure.
1: Trey Bale-Wayne és el que té la pilota per a Saragossa, combinant ahí novament en Devin Robinson. N'hi ha un 0-0 i un 0 en Casademont Saragossa. És curiós en quant als dorsals.
0: I bé, defensivament, avançant-se ara Ribes de nou a la situació interior del Saragossa.
1: El balón per a Montero, dribla, se'n va de un, de dos, la passada d'esquena sense mirar, per a Ney Ribes, que troba alliberat a Darius, però se ho pensa massa i té que tornar a combinar en Ney Ribes. Ahí està novament en Darius, step back, llançament de tres molt forçat, no entrarà i el rebot espera Saragossa.
0: Forçadíssim, sí. Situació complicadíssima. Ja Saragossa que busca entre Beijens la situació també els primers segons i no acaba insistellant.
1: No entra. 16-16, continua la igualtat al marcador a 3 minuts 20 segons per acabar el primer.
0: 2 de 12 en triples, per a València Bàsquet.
1: No, és que han entrat els de Pradilla i el de Rivers. No, el de Larry i el de Rivers. I ara el llançament serà per a València Bàsquet, segur, perquè ataca l'equip de Pedro Martínez. Ahí està la pilota dins per a l'esmaixada de Ney Rivers. Molt bona acció de Omari Moore.
2: Està Montero en canxa també.
0: Sí, i això és una demostració també que en paciència esta defensa de Saragossa no és gens agressiva i si tens un poc d'elaboració acabes trobant accions prou més còmodes.
2: Què destaques de Casademont, Nacho?
0: No, pues que, home, té jugadors, lo que passa que la inèrcia, diguem, en quant a l'aspecte físic de sacrificar-se, és un equip que no dona eixe plus, de feliç a nivell físic està costant, encara que ara troben...
1: Una altra de Robinson.
2: Però no té mals anotadors, no?
0: No, té Trelvay Hayes, que acaba d'entrar en pista, que és un poc el generador, el espiso. Té Devin Robinson, que és el 4, que fa de 4-5, és un 4 obert, que té també moltíssima amenaça. Santi Justa, no?, que és un poquet de referència clara. Devin Robinson el va tindre Pedro Martínez en Saragossa. En Manresa. El va tindre en Manresa i d'ahí se'n va anar a Eslovènia a jugar i ara torna a la Lliga ACB de la mà de Saragossa. Té 4 o 5 jugadors, diguem, de nivell de qualitat, però en el nivell físic de contundència per a darrere ser agressius, ja ho estem veient. València Bàsquet, perquè ha focalitzat des del triple, no? Però no té incomoda.
2: Quan entra no té possessió, tampoc. Sí. Massa possessió.
1: I fica per davant Gabriel Olaseni a Casademont Saragossa.
0: I entra Bojan.
1: Ahí està, a pista Bojan Dublevic. Una de les estreles d'este segle per a València Bàsquet. Ahí està l'acció, Verdins, Omari Moore, trobant a Braxton Key. La pilota que està a punt de perdre València Bàsquet, llançament de 3 de Jan Montero, no entra. I el rebot espera d'ells, encara que el guanya el xicotet. Ahí està Casademont Saragossa atacant en les mans de Trey Bale-Wines. Trobant en el cantó alliberat a Miguel González. El llançament de 3 no entra, però agafa el seu propi rebot i troba novament la creació de Saragossa. Ahí des del cantó, perseguit per Jan Montero. Anota Cistelló de Casademont i vol córrer València Bàsquet. Transició ofensiva, l'aliup, la rebenta Cameron Taylor. Aliup entre Omari Moore i Cameron Taylor, 21-20.
0: Que estan tenint molt bé València Bàsquet les transicions, a l'acció anterior de Joaquín Rodríguez, un jugador que va molt bé cap a dins, trobava aquesta situació oberta en el camp aquesta situació de córrer, i ara Saragossa que torna a buscar la cistella des de la línia de tres punts per a tractar d'engatillar-la, no ho fa i reboteja Dubi.
1: El rebot és de Dubi, ja. Però furta València Bàsquet, les mans ahí ràpides per a que acabi finalment en el problema, anotant i ficant per davant 21-22 a València Bàsquet.
2: És massa caos, no, Nacho?
0: Un poc de caos, sí.
1: Patí de col·legi?
0: Sí, un poquet, un poquet. La veritat és que ha entrat el partit en esta situació de campo verd i ahí s'està cometent moltes errades, perquè la primera la feia València Bàsquet en la transició, que tenia una passada fàcil i quasi acaba perdent-la.
1: La safata es queda llarga perquè va amb massa força. És Cameron Taylor el que fica la resposta i la cistella de Cameron Taylor, 21-24. És més efectiu en aquest tipus de contracolps València Bàsquet.
0: Sí, és que en les transicions València Bàsquet té jugadors per a poder ser molt contundent i en aquesta velocitat és quan millor està trobant la seva pròpia essència València Bàsquet i està incomodant a Saragossa, que s'accelera per moments.
1: Ahí està, soles per entrar, el llançament es queda curt, transforma finalment Jaime Fernández.
0: Se troba el baló Jaime Fernández ahí, en un baló DVD, sí, que colpejava dos vegades en la cistella. En el llançament
1: se'l troba, però el lluita, lluita el rebot, eh?
0: Sí, però al pegar dos vegades te descol·loca una micoteta, no? I ara va deixar
1: no, la liup, ahí estava, entre Omar i Mourinho i Rivers, però la teva massa decorat. Massa decoració en eixa acció. Ahí està Trelbe i Wines, combinant i pressionat per Omar i Mour. Joan d'esquenes, tractant de rebre, ahí està la xuda de Bojan Dublić en el bloqueig, l'acció, novament arriba a les mans. Ui, que lent està Dublić, li furta la cartera a Cameron Taylor i li fiquen el tap a Taylor. Quin tap de Trey Bale Wines, el canadenc, per a evitar la cistella a plaer d'un Cameron Taylor que venia de furtar-li la cartera a Bojan Dublić i en un cost to cost pràcticament se endú el barret defensiu del dorsal 2 de Casa de Montsaragossa. Canvis en València Bàsquet, entra Jancú Basima.
0: Sí, per a esta situació de 2,6 segons. Anem a voler bloquejar l'esquena i l'eixida de Cameron Taylor.
1: L'última jugada del primer quart.
0: Té que soltar-la,
1: La fica en marxa, baló per al triple de Badio. I entra el triple sobre la botxina. Per acabar el primer quart, 23-27. 4 dalt València Bàsquet a la fi del primer quart en el triple. Sobre la botxina se il·luminava el tauler. Branco Badio, que demanava més,
0: Sí, li demanava ahir també, jo crec que en Cuba Sima, que quan el bloquejara se despenxara perquè el seu defensor tinguera una confusió. És un bloqueig indirecte de València Bàsquet a l'esquena de la defensa, la caiguda, la primera aparició de Cameron Taylor, però era més per a enganyar, per a tindre la segona opció. Este bloqueig de final de Jan Cuba Sima per a aparèixer a 45 graus de costa de baló ahir Branco Badio, enxufar-la i li recriminava entre cometes, no?, que Jan Cuba Sima, que quan bloquejarà se despenxarà per a tindre un poc de confusió en la defensa. Però un València Bàsquet que a base d'això, d'inèrcia, sobretot de transició, de trobar un poc la xispeta per moments, sobretot, i també la contundència des de l'aspecte físic en aquesta faceta rebotejadora, pues que acaben anant per davant en el final del primer quart.
2: Explica també el Casa de Montsaragossa la seva manera de jugar, Nacho, la inèrcia negativa que porta en les últimes jornades de Lliga. Veig molt nerviosa la banqueta, al tècnic i al cos tècnic, no? No sé si això se pot traslladar també a l'equip, però igual estan massa nerviosos, no?
0: És en la prèvia, era Bel Hayes, crec que el que comentava, que estan molt obligats, que estan notant molt la pressió. És que este equip de Saragossa, de primeres, mirant un poquetet l'esforç econòmic que han fet, era per estar en la lluita del que fa 7, 8, 10, el 10 i 6 posicions, no? I clar, s'han clavat ahí baix i no tenen jugadors en l'espírit, diguem, d'agafar-se a la competició quan te van mal les coses. Són jugadors més de talent i ho estan passant mal. I avui te diria que és la seva oportunitat de poder agafar-se a la salvació. Per què? Perquè Andorra en esta última jornada va guanyar de manera contundent. És l'altre equip que està per dalt d'ells, no?, en 10 victòries, i Gran Canària crec que és l'altre. Per tant, és una forma de poder pegar un colpet en el que resta per a d'ells, perquè seria una victòria també d'importància des de l'aspecte anímic, però no es veig. Possiblement jo ara dels equips de Lliga CB és el que pitjor veig.
1: I a Morabanc Andorra li queda jugar contra el Barça, i a Casa de Montsaragossa tancaria la temporada davant Breogán, fora de casa.
2: I València Bàsquet, Nacho, salva de vèncer els 3 excepte que el Barça perga un dels dos que li queden, pot ser?
0: És que Barça, dos. El Barça és en l'última jornada contra els altres.
2: Sí, sí, correcte. Clar. Però ha de perdre un o dos, Barça?
1: Podria ser tres... No, dos, tindria que perdre. Davant tu i un altre.
2: Els dos que li
0: queden. Tu, en esta, si aconseguís esta victòria, igualaries en Barça i Baskonia.
1: Sí.
0: I se quedaria una victòria UCAM-Murcia.

0: que no afluixa, eh? Camp Múrcia se manté sòlid. El que jo parlava l'altre dia també, i ho comentava en Pedro Martín l'altre dia, tornant cap a sí, cap a València, és que...
1: Comença el segon quart, per cert.
0: Sí, és important, si no eres segon, ser tercer. Què vull dir? El creua, la línia de creuaments és una altra història. És a dir, quart anirà contra Baskonia o Barça. Si ho Camp Múrcia no se deixa dos partits que resten, però lo normal és que tu... És a dir, que eixa lluita siga de poderío i després ja vas en el creuament del primer, que és el Madrid, en semifinals. Canvia tot si va segon tercer, encara que el tercer tindrà el factor camp en semifinals en contra, contra. Però seria contra un Camp Múrcia, el color és diferent.
1: Jo tinc una teoria, és que no sé si vull que el Madrid en les semis o en la final. Crec que el preferís que en les semis.
0: Calla, loco.
1: Que sí, no. jo en la final el vull.
0: El Madrid ve de no aconseguir encara ningun títol.
1: Me fa més mal jugar en la final.
0: El Madrid és l'únic que li queda, que vull dir-te. Que no clavar-se en una final és impensable. Després en una final ja veurem què passa, però jo penso que tu tens que mirar el camí de segon, tercer, ixa lluita, que és la que te pot possibilitar de manera més clara plantar-te en la final.
1: Anota Jaime Fernández la primera cistella d'este segon quart, al que li resten 8 minuts 56 segons per arribar al temps de descans, 25-27, però Nacho, jo t'ho dic perquè caure contra... O sigui, vull dir, jugar contra el Madrid sempre... És molt complicat i aquest any ha estat més que demostrat per a València Bàsquet. A mi me faria més mal perdre una final que una semifinal.
0: Però Salva, és que esta temporada tu eres el... La realitat és que tu eres el segon millor equip d'esta Lliga ACB. Que ja, t'has descuidat ara per les circumstàncies d'Eurolliga? Vale.
1: I qual és el primer?
0: És que ho ha demostrat el Madrid, sí. Però Salva, el que te vull dir que els mereiximers teus són els d'optar a una finalíssima.
1: Que
0: I
1: jo
0: després
1: no vull perdre una final.
0: I després ahí...
1: no vull perdre una final.
0: No, per una final. I què preferixes, caure abans?
1: Sí, me faria més mal. Vull dir, ja sé que sona raro, però i tots volen jugar una final, però és que...
2: És millor jugar una final, Salva, sí, jo entenc el que dius.
1: Jo no vull caure, tio.
0: És el sentiment d'una final, què vull dir? Tu imagina't un Roig Arena visquent l'ambientazo. Això també juga a favor o en contra. És a dir, les circumstàncies d'una final ja és...
1: I que ja li han guanyat un títol al Madrid, per cert, en esta temporada. 27-29... una altra cistella per a Trey Bellwines. Estem així en el debat. Anota ara València Bàsquet per a superar els 30 punts. 27-31. Anota Jaime Pradilla.
0: Pradilla una altra vegada. La transició, velocitat per a València Bàsquet. Ara Dubi que busca el triple.
1: I... No entra. El rebot espera que se'l menge.
0: Sí,
1: que està a punt d'anar-se a Canadà en la pilota agafada en les mans.
0: És que la tenia i en volta de rescatar-la, tirar-la, un poquetet. Ha preferit menjar-se.
1: Sí, jo crec que no ha vist ningú. Ahí està la passada per a Jankuba Sima. El cantó en el que no havia ningú. Ahí no havia ningú.
0: Ahí estem nosaltres, quasi.
1: Assistència a Nacho Rodilla, pràcticament.
0: És que té que ser sabedor, i se passe no se dona perquè veus al jugador, sinó per instint, per saber on està col·locat. És que la passada és heroïna perquè el jugador estava on li correspon, en aquesta cantonada, diguem.
1: Nosaltres estem ahí, però en la premsa crec que és en este costat, així, en la pista de València Bàsquet.
0: Sí, és en l'altre costat, sí.
1: On tenia jo el meu amic,
2: L'altre dia, vols dir?
1: Oh, sí,
2: la final femenina.
1: Sí. Que estarà segur, en el seu seient, insultant com de costum. El llançament ara de 3 de Casa de Montsaragossa no entra. El rebot espera que s'acabi la possessió, sí. I siga valor per a València Bàsquet, 27-31. És que l'altre dia, Nacho, en el partit de les xiques, sí. N'hi havia un mal educat.
2: Borrego.
1: Per dir-ho d'una manera...
2: Sí, un borrego.
1: Sí. Insultant a Elena Buenavida i a les jugadores. I el tenia just darrere de la zona de premsa de la que estàvem parlant ahir en el Príncipe Felipe.
0: Bueno, pues coses que no tenen per què suportar-se, però que continuen passant. I el que passa és que Jankuba Siva l'esclafa, una passada...
1: Passa un tramvia.
0: Sí, passada interessant també, de Branko Badio, picada i contundent Jankuba Siva, que és el que li demanem, que siga en aquestes situacions diferencial des de la contundència física.
2: Aquest jugador, Nacho, que apenas ha portat.
0: Que va. No. I és un tio que està superintegrat dins del grup, diguem, en quant a situació de connexió entre uns i altres. És un bon tipus, diguem, i fa aquesta cohesió, però clar, en la pista...
1: Però no està seguint el Jankuba Siva d'Unicaja.
0: Però també perquè Pedro, per a mi Pedro requereix una condició que és innegociable, que és que els interiors tenen que volar. Ja. I Jankuba Siva no és tant de volar, ha de volar, sí, però de córrer la pista per davant del jugador,
1: de velocitat,
0: defensivament, d'avançar-se i estar sempre en el camí de qualsevol situació defensiva o tancant penetracions. I Jankuba Siva és més de posició, diguem, no? d'ocupar posició i d'intel·ligència que deixa aspecte més físic.
1: Tirs lliures per a Saragossa, nota els dos tirs lliures. Jaime Fernández.
2: Futur de Sima, Nacho.
0: No, i té contrat, claro, també tenint en compte que de tots els altres jugadors que hem parlat, tots tenen un mercat, diguem, top. Yanko Basima, ara una altra vegada, Branco Ballo, a distància, molt bé.
1: Sí, ahí está en
0: va ser complicat que puga tindre algo semblant a lo que té en València Bàsquet.
1: 29-35, ataca ahí novament casa de Montsaragossa. Ahí está la acció en la finta de Justin Ray Foreman per a transformar 31-35. Ahí está Larry, que vol fer lo mateix i anota Sergio de la Rea, primer en l'esquerra, després en la dreta. I el baló acaba dins i ara la defensa també molt bona, demana Sergio de la Rea la revisió perquè diu que és baló per a València Bàsquet.
0: Sí, sí, i de manera intel·ligent ho demana ràpidament, però sembla que no se pot revisar.
1: Diu Larry que rosa, la pilota.
0: Sí, ho està dient el jugador i bueno, Pedro li ho recrimina a l'àrbit. El que feia també és una acció espectacular de la Rea. Per què? Perquè quan fa l'última acció se queda com clavat en un peuet, en l'aire, fent volar al defensor.
1: La finta,
0: la finteta i deixar-la dins.
1: Fer volar al jugador de casa de Montsaragossa com medi un Nacho Rodilla i l'acció ara és de Dublevich. Dins pràcticament ja de la pintura té que eixir-se'n fora per a trobar l'espai, però troben novament a Dublevich que obri cap al cantó per a Jaime Fernández, llançament de 3 i triple. Ben triple jugat, de Saragossa.
0: Ho ha jugat bé, perquè també Dubí és un jugador que veu les coses, és intel·ligent, ha una passada,
1: Allí si algo li queda és això, no?
0: Li queda això, perquè l'altre, en quant a xispa i en quant a ganes, ha afluixat moltíssim.
1: Ara no troba la porta enrere Jaime Pradilla i recupera Saragossa, el pló novament de 3 i el triple que vola de Santi Justa per a empatar 37-37 el partit a 5 minuts 48 segons per arribar al temps de descans.
0: Pues en res,
1: I ho té que parar Pedro,
0: Ho té que parar Pedro, perquè la situació ara és de que ho aprofita molt bé Saragossa, en dos accions des de la línia de 3 punts i en esta última sobre la transició, El que tu havies penalitzat a d'ells, ara te responen i s'ha passada d'espiso a Justa Obert, que l'enxufava, feia un xest de ràbia al jugador de Saragossa per a empatar i frenar-lo Pedro Martínez.
2: Pues sí, igualat, el partit, encara que semblava una altra cosa quan acaba de començar. Estem acompanyant-vos en la sintonia esportiva del Punta Punta en Apunte Ràdio. Són les 9 i 41 minuts. De seguida arribarem al descans en bàsquet. Este partit ajornat de la jornada 31 de Lliga ACB. És una setmana, diríem, de vertigen per a València Bàsquet, que juga avui contra Casademont. Partit que ha començat tard, 9 i quart, que repetirà divendres davant el Dreamland Gran Canària i que després se jugarà diumenge davant el Barça, setmana exigent, on el que busca València Bàsquet salva ser segon per a buscar
1: setmana,
2: un bon encreuament.
1: Sí, setmana de traca final, segon o tercer, no?
2: És el que partido, el de la
1: li agradaria a València Bàsquet en este tram final de temporada en el que, pues, evidentment, calia trobar, no?, els huecos en la setmana per a clavar tres partits, dimarts, divendres i diumenge, i on també avui s'ha jugat un altre partit corresponent a la jornada 29 entre Joventut i Unicaja, la victòria de Joventut 95-74, un Joventut que també està en forma en este tram final i que està en sisena posició, també en jocs de playoff.
0: Sí. I si partit és aquell que s'ha aplaçat per algo de les llums o algo al pavelló de Badalona i s'ha jugat i s'ha segona part, però ja guanyava Badalona la penya de 20 o algo així, quan se va suspendre i si partit.
1: Pues més o menys, ha acabat igual.
0: Arriba d'estar més 30, un únic caja que no acaba de trobar la seua, la seua solució esta temporada al seu xoc.
1: I que si no passa res es quedarà fora del playoff. Unicaja de Málaga.
0: És un colp, això, per a Unicaja. Mirant com estan al llarg de les últimes temporades, este any la veritat és que el baixó és important.
1: Torna el xoc en el Príncipe Felipe i està la pilota per a casa de Montsaragossa. Jaime Fernández jugant per fora per a que torni a furtar València Bàsquet en falta. Han assenyalat els àrbits, falta. I crec que és de Saragossa, sí?
2: No? De Justa, no?
1: Sí, de Santi Justa. Jo no he vist la... Ah, vale.
0: Sí, quan se li escapa el baló a Justa.
1: Però...
0: Ahí, sí.
1: Xipatxà, no?
0: La recuperava ahí Omar Imur i contactava un poc que Santi Justa perdia el balón, no el tenia controlat i d'ahí
1: que s'eixa. És la intenció, no?, d'anar a trobar i a colpejar a Omar Imur, que una altra cosa, perquè realment el contacte no està fort. L'acció ara de València Bàsquet, el triple...
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: carambola incluïda, Larry.
0: Ha tocat tres vegades, eh? Sí, l'anella, sí, sí, per acabar caiguent i ser triple de darrere, que el puntejava també bé, eh? La defensa de Saragossa, difícil, i ara també una acció espectacular.
1: 39-40, nota Casa de Montsaragossa.
2: Ells responen, eh, Nacho?
0: Ells responen, estan aguantant-se en el partit, eh? Sobretot des, d'una parça, des de la parcel·la ofensiva.
2: Exacte, sí, sí, sí.
1: El baló d'Omar Imur vol penetrar, trobar en el cantó Braxton Key, ahí està l'home de la màscara, el triple no entra, i el baló espera Matt Costello en el rebot, però... La perd Sergio de la Rea. L'últim en tocar, això sí, és jugador de Casa de Montsaragossa. Per tant, possessió per a València Bàsquet des de la línia de fons.
0: Altra vegada rebot ofensiu, eh? Ixe triple que no entrava de Braxton Key, però rebotejant de nou per a buscar la elaboració ara de nou de la Rea.
1: Està Matt Costello entregant cap a Sergio de la Rea, perseguit per Justin Ray Foreman. Este és Larry combinant en Omar Imur, que volia traure la màgia, però li furten la cartera i la pilota, les dues coses. Ahí està, justa per al contracol de Casademont, per a ficar-se per davant. No n'hi ha falta, diu l'arbi, recupera el baló. Braxton Key per a València Bàsquet, menys mal, perquè era oportunitat de Casademont de ficar-se per davant.
0: Però havia estat ahí, ahí, ahí.
1: La força, la falta, Jaime Fernández, eh?
0: Sí, la falta de Jaime, que espera frenar la transició, però la penetració de justa que era en ella passada... Porque de contacte sembla que existia no la xiulen, i l'anterior també que se la deixava a Omar Imur, que se confiava, per a mi se confiava perquè era Jaime Fernández qui canviava en ixe bloqueig directe i li acabava picant el baló per a recuperar-lo per a Saragossa.
1: Torna a pista Jan Montero, que serà, si no passa res, jugador d'un equip grec la pròxima temporada, perquè està Olympiacos i també Panathinaikos, la pèrdua de València Bàsquet i
2: de
1: recupera...
2: Montero, sí, precisament. Sí.
1: Recupera Casa de Montsaragossa. I si parlàvem en el tram final de la temporada de València Bàsquet femení d'on tindrien el cap, on tenien el cap Aguafam, Raquel Carrera i demés, pues també li passa també als jugadors de València Bàsquet, en este cas de la secció masculina, que bueno, pues el cap tal volta no estiga al 100% perquè són humans, no robots. En València Bàsquet, el llançament ara de 3 per a que no entre el triple, però el rebot encara el guanya Casa de Montsaragossa. Novament l'acció continua, la passada per al de sempre, per a Olaseni, que ja porta 15 punts. Anava, Bosxure, anava a dir, ha tancat el grifo Olaseni, no ho ha dit, i encara en no dir-ho, pues torna a anotar el jugador anglès de Casa de Montsaragossa i respon ràpidament Jan Montero. 41-43, 2 per dalt, València Bàsquet. Ahí està l'acció per a Casa de Montsaragossa, de 0 a 0-0. El llançament no entra, de Marco Espisu, i el rebot espera Pera, en falta. Baló per a Casa de Montsaragossa, l'enxotlada, falta Omar Imur.
0: No, ha xafat la línia. Quan se tira Omar Imur a rescatar la pilota, acaba...
1: És que Omar Imur fica cara de no entendre res.
0: Bueno, el que fa Omar Imur és confiar-se, perquè el baló és llarg, el tema és... és per agafar-lo ell, que és Santi Justa, i després en la pelea, la persecució de Santi Justa...
1: Se n'eix del camp Omar Imur.
0: Sí, acaba, i se baló, se n'anava per la línia de banda, se tira Omar Imur i rescatant-la tocava la línia.
1: Home, és que es barat pràcticament hasta la grada. És normal. Recupera el baló...
0: Ells estan donant tot el que poden, també, sí. Des de
1: volen la... lo que dura, el físic de Casa de Montsaragossa.
0: Ahí està el secret, sí. En volen el que dura.
1: És Piso el que troba novament a Olaseni, que es gira i que torna a notar en la pintura Gabriel Olaseni.
0: Pare, mentira, a part és que són totes del
1: mateix color,
0: sí, mateix color, una semblança...
1: Totes les jugades igual.
0: Molt paregudes, eh?
1: L'acció ara de Montero per a trobar en el cantó la passada arriscada a Braxton Key, que troba Darius Thompson, que no se la juga de 3 i que perd un segonet per a tractar de continuar la jugada. Ara és Omar Imur de 3...
0: Wow.
1: No, ens té habituat, però triple d'Omar Imur.
0: Triplàs, eh? En una bona maneta de ahí de esa situació defensiva d'amenaça des del triple d'Omar Imur.
1: No és la marca registrada,
0: no,
1: la de
0: però,
1: Imur,
0: no, però mira, però un triplàs que acaba de fer.
1: 2-7-18 per arribar al temps de descans i el valor espera a Saragossa. Ahí està la defensa de Braxton Key, l'acció de Saragossa. Braxton Key defensa en tot, però li falla la cistella a Devin Robinson en la cara.
0: Devin Robinson és que és un jugador... en alçada, en braços llargs, i és difícil puntejar-li aquest llançament. Desapropava, una vegada toca ahir no la pintura, però el tir lliure, girant-se, és complicat frenar-lo.
1: Tres faltes li han fet en
2: seguides
1: un segon.
2: Montero, sí.
1: En el mateix segon, pràcticament, a Jan Montero.
2: He de contar-te una, te la contaré al descans, Nacho, sobre un comentari de Gomis sobre l'equipació de Casademont.
0: Ah, vale.
2: No has escoltat res igual en tota la temporada.
1: Ja me'n recorde. En el, vols dir...

0: Era en el partit de les xiques, no?
1: Sí,
0: va ser,
1: sí, sí,
0: en
1: sí,
0: aquell
1: sí.
0: moment, no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Mític moment, eh? Sí. L'acció ara és la falta per a la Seni. 4-3-5-4-5. Marcador igualat en 1 minut 50 segons per arribar al temps de descans. Enllaçament de 3 davant, sabes que no entra i la pilota la recupera Saragossa en les mans de Joaquín Rodríguez, de l'uruguaià. De Casa de Montsaragossa, el valor esperat Justin Wright Foreman, pressionat per Branco Badio, que no li deixa avançar, la pilota que arriba ahí, novament el llançament de Robinson forçat, en suspensió, i entra per davant Casa de Montsaragossa, 47-45.
2: Dos cistellons, de David sí. Robinson, apareguent ara en este tram final de segon quart. Busca
0: el
2: també
0: triple de Moore, triple de Omar i Moore.
2: Uno. Buah! Sí. Mare meva, una altra vegada parlàvem abans de que ixe triplàs que feia no és la seva especialitat, pues ara en la transició, en confiança, Omar
1: ha fet un altre, sí.
0: 47-48 per davant València Bàsquet, però juga Saragossa. Novament deixa ahí a l'ajuda Nick Rivers, li fan el lío i a punt de fer el 2-1. El de sempre, Gabriel Olaseni, el que li fan la falta. I està ahí protestant Nick Rivers, que està diguent-li a mi no me vaciles. Però... I Olaseni que... Encara vol més, I
2: però
0: torna
2: jo sé
0: ahí
2: de que se queixa Olaseni, perquè la falta és normal i de muntes de pradilla, no sé si... Quan...
0: Montero li diu, deixa-lo.
2: Quan l'acompanyava, a lo millor, no ho sé. És que no apareix en la, en l'acció Rivers, la contundència... La contundència tampoc, és una falta de pradilla,
0: falta
2: perquè
0: normal,
2: no... Sí, falta normal, perquè no puxe i puga ser un 2-1. I jo crec que Olaseni no sabia ni qui havia contactat
1: qui era,
2: amb ell.
1: No? Sí, sí, s'ha confós, probablement.
0: Ah, igual per això Nick Rivers li deia, però què m'estàs contant, no?
1: Sí.
0: O what are you telling me, no?
2: De què m'estàs hablando?
0: Sí, sí. Bueno, pues a faltes de Peradilla, eh? Bueno, i encara està...
2: Continua, encara
0: no? Olaseni, sí, estan quedant vaso pare, jo crec. Nick Rivers i Olaseni, el jugador de Casa de Montsaragossa, que va a la línia de tirs lliures en ja menys d'un minut per arribar al temps de descans, 58,4.
1: 47-48 en el marcador.
0: És lo que
1: resta. Revisant algo?
0: Estan parlant en la taula així, en els àrbits. No sé, igual ixa acció entre Olaseni o Nick Rivers, és que no, no sé.
2: No, perquè tan sols està un àrbit, jo crec que entenc que algo més del crono.
0: Del crono, no?
1: Del llotge, sí.
2: Sí.
0: A veure, no canvia res, o sí que canvia. 58,4. La possessió és el que va canviar. Per a Casa de Montsaragossa li restaven 15. I anem a veure si reflexa ara quant és el que quedava, però el crono no ha canviat. 58,4. I erra Olaseni. Des de casa estava encantant-li lo de lo vas a fallar. 47-48. Podrà empatar Casa de Montsaragossa en este tir lliure. Ahí va Olaseni novament, que porta ja 17 punts en este partit. El llançament va també fora. Va també fora. I el balón espera València Bàsquet. Ahí està Jan Montero creuant la separadora. Jan Montero se la vol jugar. Ahí està el balón per a que trobe a ningú. Recupera Casa de Montsaragossa la errada. Jan Montero, ahí està. La rebenta Olaseni, que té molta ràbia dins. Quina liu para de Casa de Montsaragossa, Nacho.
2: Sí, però en les passades, també un poc de confiatge en aquestes passades. Ells estan tenint activitat i picant el valor, després en la transició entre
0: una
2: altra
0: vegada
2: en el risc.
0: Menys mal, ahí recupera Omar i Moore la pilota per a les cames d'Omar i Moore. I el cistelló. El cistelló d'Omar i Moore i les gatxeto cames per a volar més que ningú i fer el 49-50.
2: Omar i Moore és cert que ha baixat un poc el seu nivell, no?
0: Sí.
2: Però jo crec que també li està faltant, diguem, més minuts de continuïtat. És un jugador... En l'arrencada és imparable. Si damunt guanya en eixa amenaça exterior, és un jugador que és molt difícil de contindre, no? I en este moment de partit te diria que és el que està sostenint a València Bàsquet, perquè està trobant en facilitat la cistella de Saragossa.
0: A Olaseni què li passa? Per com celebrava...
1: Bueno, no, i a més, no? Si jo... Estira más a la cama directa sobre Pradilla. Yo pensaba que hasta a punt de fotre una patada, ¿eh?
0: Sí, pero
1: vas a pensar de la
0: excessiva ràbia, celebració, és una cistella com...
1: Bueno, venia de errar també dos tirs.
0: Ja, però no sé, jo crec que està extramotivat per alguna situació, no? O la Seni, no
2: ja que tindre en compte també les circumstàncies de Saragossa, que se juga en la vida i que qualsevol cistella se pot celebrar d'esta manera, no? Tan efusiva. En aquest cas, sí, s'excedia un poquetet, és evident, però que és fruit també de la tensió.

0: pressió de lo que deixa pressió que té este equip de Saragossa obliga també a guanyar.
1: Pues a punt de concloure la primera part al Príncep Felip de Saragossa en este partit ajornat corresponent a la jornada número 31 de Lliga en l'ACB, en la setmana de 3 partits que li esperen. El d'avui és el primer a l'equip de Pedro Martínez, avui de blanc, en la visita a Casa de Mont.
2: Bueno, és que l'Aseni va camí de fer el seu millor registre anotador en Casa de Mont Saragossa. Estava repassant les estadístiques i, si no m'enganyé, 23 punts és el màxim en un partit de l'Aseni, porta ja 19. Bueno, està motivat davant València Bàsquet, però com diu Nacho, també es juga molt Casa de Mont Saragossa en este partit. 49-51 per dalt de València Bàsquet, 15 segons per arribar al temps de descans. La pilota serà per a Saragossa, que vol acabar d'apurar la possessió. I ahí està l'italià Marco Espisu davant de Bracoli Furten. La pilota Jan Montero a punt de perdre, 4 segons. Es queda la pilota, n'hi haurà lluita. Bueno, a 0,9. Acció de pati de col·legi pràcticament, en Espisu en terra, diguent el baló és meu, perquè la portada de casa i me'l quede jo, no juga ningú més. Però eren Pradilla i Montero els que lluitaven en ell, ahí en terra. Mira, mira, mira, com deia, no? Que és meu, ja no es juga més.
0: L'activitat, ara de Montero també connectant-se des del treball defensiu en mitja pista.
2: 0,9 dona temps, algo, Nacho?
0: Home, sempre dona temps. En bàsquet sempre dona temps, i a recollir i buscar un llançament. El que tens que fer és...
2: Perquè la fletxeta indica que és valor per a... No?
0: Sí, sí, per això se frenarà en este test mort per a elaborar esta última possessió. Bueno, pues buscar també des de la treta de banda un bloqueig a l'esquena, o sigui, un poc per a enganyar una possible passada a l'esquena de defensa, i al mateix temps una recepció cap a el costa de valor i sa possible eixida habitual també de València Bàsquet cap a la cantonada. Anem a veure Pedro Martínez com prepara estos 0,9, però de no tindre la possessió en pressió, sí, sí, defensiva, en activitat darrere, pues que te otorga este últim balonet.
1: Pues 0,9, i Pedro Martínez preparant aquesta acció, com diu Nacho Rodilla, diu Nacho que sí que hi ha temps per a fer alguna acció que pugui donar-li una nova cista a València Bàsquet, i si diu Nacho Rodilla, pues evidentment serà tal qual. I tant de bo sí que sí. Tornen ja a canxa Salva per a preparar esta última acció de partit, sí, amb la que va concloure la primera meitat a Saragossa.
2: Deixa la pissarra Pedro Martínez, ja ha dibuixat prou. Ja els ha explicat als seus jugadors el que vol d'estos 0,9 segons que resten abans d'arribar al temps de descans. Serà valor per a València Bàsquet, el ficarà en marxa Jan Montero.
1: A veure esta última acció.
2: Té que ser molt ràpida. L'acció la ficarà en marxa Jan Montero. Ahí està l'àrbit entregant-li la pilota. A veure, el baló per aquí és... Espera, el baló és per a Badio de 3. No entra el triple de Branco Badio. Quina llàstima. Se acaba el segon quart. Arribem a temps de descans en el pavelló Príncipe Felipe. Jornada 31 de la Lliga ACB. Casa de Mont Saragossa 49. València Bàsquet 50.
1: Bé, doncs arribem al descans. Són les 9:57. Fem un alto en el camí, una pausa, i de seguida resumim esta primera part al Príncep Felip de Saragossa en aquest duel que guanya per un punt al descans València Bàsquet davant Casa de Mont Saragossa.
3: Tot l'esport a punt a punt.
4: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
1: Tornarem al 4-4-2.
7: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
8: Palmando.
1: Tu li has donat les claus.
8: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
3: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
3: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.

0: Arribarem en segons a les 10 de la nit. Esteu en la sintonia esportiva del Punta Punta Punta Ràdio amb Salva Gómez, amb Nacho Rodillas, José Navas, a les d'ara. En el control de so, us parla Salva Folgado. Anirem fins les 11, moment on ja serem amb el 90 minuts que avui tindrà Miqui i la seva càtedra, i que us parlarà també de mercat. Jo tenia moltes ganes de conèixer on aniria a jugar la pròxima temporada Aleix Febas, el futbolista del Elx.
1: Parlem del Celta, eh?
0: I jo és que la informació que tinc és que va anar el Celta.
1: Que se'n va el Celta?
0: Sí, perquè este matí el Celta, ho contarem després en el 90, però bueno, ja aprofite per a fer un spoiler. Este matí, en la presentació de la renovació, una temporada més de Iago Aspas, Salva.
1: Sí.
0: Quan ha conclòs l'acte, pues habitualment el Celta fa aquestes coses. Reunís al voltant d'un cafè a tota la premsa.
1: Pots dir?
0: No com fa el València, que selecciona.
1: Però sense raons.
0: Els periodistes, no? Amb els que pren cafè. Efectivament.
1: Cafè sense ron.
0: I allí, bueno, pues els conta qualsevol info destacada de mercat o del que vulga. I el que els ha dit és que Aleix Febas va jugar en el Celta la pròxima temporada. A partir d'ahí, bueno, pues entenem que Aleix Febas, com està contant també la ràdio galega esta vesprada, i el company Víctor López, Aleix Febas, si me sembla un fitxajazo, va jugar en el Celta de Vigo. A més, este perfil Celta de Vigo, Salva.
1: Aleix Febas, que jugarà en el Celta. Sí, i és una mala notícia per a l'Elx. Encara sí. Que és de veres que tal volta, bueno, pues puga tindre més espai per a jugar Gonzalo Villar o algun jugador d'aquest estil, però per a l'Elx, no? El cas és que és una faena que Aleix Febas, que ha estat importantíssim durant la temporada per a Eder Sarabia, pues, fique rumba a Vigo. Estava jo també escoltant algun trosset de la roda de premsa de Iago Aspas, que ha xurat i per xurat que ja és l'última, que ja d'atracos va bé, i li diem, però...
0: Que, va complir 39, que té 39... I
1: però ni que xugue Champions, eh?
0: Exacte, que... això ha dit, eh?
1: Sí, sí, clar. Si xuga Champions l'any que ve,
0: ja
1: m'agradaria veure a mi a Iago Aspas dient adeu.
0: Sí, efectivamente. També sonava per al Celta de Vigo el migcampista del Llevant, Pablo Martínez.
1: Que acaba contracte, no?
0: Que acaba contracte, efectivament. I que ahir, almenys, jo l'escolti en entrevista en la cadena COPE, els companys de Deportes COPE València, va dir que ahir no sabia absolutament res del Llevant respecte a si, bueno, estan interessats en renegociar un nou contracte o no. Sonava per al Celta de Vigo. La informació que jo tinc és que en el Celta de Vigo no va a jugar Pablo Martínez, no està interessat el Celta de Vigo en Pablo Martínez, i són dades de mercat que vos contarem a partir de les 11 en la sintonia esportiva del 90 minuts amb la conducció del company Manolo Montalt. Estem en temps de descans, Nacho, en el Príncep Felip, en esta victòria per un punt de València Bàsquet contra Casademont. Ho estaves contant mentre sonaven les promos, Nacho. Dóna la impressió de que València Bàsquet, diríem que va al trantran i que no ha xafat encara l'accelerador.
2: Sí, com si estiguera regulant d'esta primera part per a sostindre's ahí en igualtat, no? En ventatges còmodes per a uns o per a altres, per a, entenc que ara també ficar un llistó des del tema defensiu, molt més alt, perquè has permès que Saragossa visquera, pues, de la seva aportació ofensiva. Darrere és un equip que no ofega massa. Si has comès alguna errada en les passades és més per qüestió teua, no? de relaxar-te en aquestes accions que per la pressió del rival, i entenc que ara va aquest tercer quart habitual moltes vegades en València Bàsquet d'asfíxia defensiva, de pujar línies, d'incomodar, i a partir d'ahí anem a veure si trobem una rendeta en el marcador que siga còmoda i que també a este Saragossa acabe pesant-li, perquè pues, aquesta obligació que té l'equip aragonès, pues, el porta a que si se veu València Bàsquet en ventatge li puga jugar un poquet en contra, no? Però anem a veure com arranca este tercer quart, una primera part d'anotació, de comoditat per a uns i per a altres.

0: i que ara ja va d'un guioner diferent, tot i que anar d'un guioner diferent, no perdre de vista l'aportació ofensiva dels jugadors, pensar en aquesta inèrcia ofensiva, però darrere incrementar la línia de pressió.
1: Ha conclòs, com us contava abans, Salva Gómez, el Joventut 95, Unicaja 74. I vull preguntar-te també pel debut d'Aguafam, Nacho, en la NBA.
0: Espectacular.
1: Va partir des de la banqueta, però quan va eixir, va inclòs, vull dir, va ser una de les destacades.
0: Va ser de les destacades, les va fer també de diferents maneres, que les, bueno, Aguafam ja l'hem vist, no? Tot el repertori que és capaç de poder tindre, anar-se'n cap a dins i contactant i jugant una acció propera a la cistella, i se pica en pop i se bloqueix directe i obrir-se per a trobar la mitja distància. Bueno, estem davant d'una jugadora que si recién ha aparegut allí ja és capaç d'aparèixer d'esta manera, pues bueno, pues és el talent que té i el coco també que demostra una vegada més a Aguafam per a tindre aquesta estabilitat en quant a saber què toca fer en la pista i diferencial per a una jugadora de la seva edat i d'aparèixer d'estar recient apareguda allí.
1: Va debutar també, encara que solament va jugar un minut i 20 segons o un minut i 21 segons, Raquel Carrera, li va donar solament temps a donar una assistència. Nacho, el de Raquel serà un camí més dur, no?
0: Sí, és diferent. És diferent de Raquel un poc afegint-se a veure si té si genera el seu espai, no? en la NBA. Però crec que la condició física, claro, de Aguafam li permet allí adaptar-se de primeres
1: més ràpid,
0: i a Raquel, no? Jo crec que Raquel requereix també un poc generar, en base al seu físic, pues dotar-lo d'un plus més. Evidentment, té que ser quan hi hagi un paroner, quan tinga algun moment, però crec que i se passe cap endavant d'ella fora de lo que és la Lliga femenina, pues requereix d'això, d'incrementar la seva contundència física, i allí crec que a Raquel li va costar molt més.
1: Ho has comentat abans, vull també l'opinió de Salva, Nacho, però des de les teues previsions, tenint en compte des de la classificació, Real Madrid primer, Ucam és el segon, Barça, Baskonia, València Bàsquet, Joventut, La Laguna, Bilbao Bàsquet. Això són les 8 places que a hores d'ara, bueno, aquests equips accedirien als play-off. Dins de les teues previsions, què play-off detectes, Nacho? Quins emparellaments detectes que van a donar-se?
0: Home, jo crec que València Bàsquet, en la primera situació, si fa el que crec que va fer, València Bàsquet em sembla que pot acabar tercer, per tant ahí l'ubicaries ara en esta situació de tabla en la penya, i un creuament en semis en UCAM Múrcia. Jo crec que és el guionet que tots esperen, perquè és que UCAM Múrcia no ha afluixat. El problema és que UCAM Múrcia, en una situació normal, s'hauria deixat algun partidet i
2: bueno, va perdre contra Baskonia, però els deberes...
0: Bueno, però està molt seriós.
2: La dinàmica és de moltes victòries.
0: De un descuido, però sí. De tornar a engatillar 3-4 victòries consecutives. Està seriós i contundent. I
1: ese camí t'agrada, Nacho? Ese camí que acabes de donar, t'agrada?
0: Sí. Jo li vaig comentar l'altre dia a
1: Pedro Martínez,
0: a Pedro, que ho he dit abans, i ell em deia, ostres, sí, quasi ho agafaria, perquè tot l'altre saps que... la història també està en el primer creuament, en tractar de... No de que siga còmode, perquè no és res còmode, però...
1: De trobar-te a tu mateix,
0: d'evitar,
1: no?
0: Un Baskonia o un Barça de primeres, que crec que... És que el que s'enfronta i quart quint pot guanyar qualsevol, perquè el Barça està millor, el Baskonia també està millor en este moment de la temporada. S'han alliberat del tema d'Eurolliga i això s'ha donat una certa frescura. Bueno, anem a veure si València Bàsquet és de plasmar el que li hem vist tota la temporada. És que la llàstima és que sense estos equips pujant el seu pistonet, sense UCAM Múrcia... baixant un poquet la seva línia, no? València Bàsquet s'haguera mantès en aquesta segona plaça, però és que han apretat moltíssim, se mantenen en aquesta línia super competidora, inclús cresquent una micoteta el Barça i Baskonia, i això fa que existisca aquesta màxima igualtat.
1: He de preguntar-te també per la lesió, la varen veure l'altre dia en Eurolliga, Usman Garuba, Nacho, s'ha trencat l'Aquiles, però ha d'estar un any pràcticament de baixa, un any, Nacho.
0: Sí, un any i tenen en compte també la seva constitució física, quilos, poderío físic, però des d'una des d'un cos, pues això, molt
2: costa més ample,
0: que costa molt de recuperar.
1: No, i després tots els impactes que rep pel seu joc.
0: Sí. És que quan se cau, ell no se cau, ell se desploma perquè no li aguanta.

0: no li aguanta i se tendó. Sí, jo crec que és la lesió més greu que existeix en l'esport, eh? Jo
1: sí.
0: diria...
1: No, sí, sí, lo de l'Aquiles és molt fotut.
0: És molt fotut, recuperar-se bé és complicat. I anem a veure un jugador que tira del seu físic, claro. De poderío, és com si digués... Este és un tractor, és una màquina, bueno, és potència, però no és d'electricitat, és de capacitat muscular, de cos... I després jo crec que la seva recuperació és més llarga que la de qualsevol altre, no sé, un xicotet, un exterior seria diferent, no? Però jo li veig ahí complicació en el tema de recuperar el seu llistó físic.
1: Té algo a veure la càrrega de minuts que va tindre perquè no tenia tampoc massa o simplement és un accident del joc?
0: Jo crec que és un accident, és una cosa que se produeix. Ve de jugar ara més minuts, però de no ser un jugador d'acaparar el protagonisme de manera continuada. Pot tindre un moment ara de més càrrega, però no per a patir una lesió d'este nivell. Bueno, són circumstàncies, és el que porta l'esport i que al final pues, te penalitza. Pues mira, en este moment, que millor està, que més participació té i que segurament el Madrid més el necessitava i anava a ser diferencial, sobretot en quant a minuts. Pues se ho va patir i bueno, mai agrada a ningú, és a dir, que un jugador rival puga patir una lesió d'este tipus i com dèiem en la retransmissió, pues ja el camí marcava això, que era el tendó d'Aquiles i va estar un any perquè ho requereix, diguem, la seva constitució física.
1: Salva, no t'he preguntat a tu pel camí que desitges en els play-offs per a València Bàsquet.
0: Bueno, que entenc, vol el Madrid en semis.
1: És de veres, sí, és de veres.
2: Vull dir, ja sé que pot sonar estrany, però me faria molt de mal. Va passar en la Copa del Rei també, i sé que, bueno, pues, és estrany, no? Però és que jo no vull veure males portes d'una final i que te puga passar com en l'OACA, no? A mi és que m'ha deixat tocat, lo de l'OACA m'ha deixat tocat i és de veres que després, bueno, pues el Madrid va perdre la final davant l'Olympiacos, que tu li has guanyat en Euroliga a l'Olympiacos, però bueno, no vol dir res, no? Però és de veres que lo que primer n'hi ha que fer és guanyar avui, que de moment està justet el marcador, jo pense que guanyarà València Bàsquet, n'hi ha que guanyar davant Gran Canària, li vas guanyar ara en l'anada 80-90, si no recorde mal, i tens que jugar el divendres en casa i després tindràs que tractar de guanyar-li al Barça, que també té lo seu, el Barça, en el seu tècnic, que se'n va, que tal, que bueno, tenen el lío que tenen, però és el Barça.
0: És el Barça i sempre tens que estar pendent, és cert que estan les seues coses apareguent, el tema de Xavi Pascual, també de del mateix la bomba Navarro, que la bomba Navarro el que ha fet és que anunciar al club que hi volia deixar la seva faceta, perquè jo crec que ho està passant mal, diguem, l'aspecte de suportar
2: la pressió
0: i que les coses no vagin massa bé, però li va demanar al club que ell volia que se li pagara els 3 anys que li resten. Li va fer aquell contra de 10 anys després de retirar-se Bartomeu, que jo crec que ha fet contrats interessants per als jugadors i per a certes figures del Barça, i ell vol, el que vol és assegurar-se la pasta, diguem, no? D'alguna manera.
2: Conegut però... personatge de Doraemon, Bartomeu, el llançament, perquè retorna ja el joc a esta segona meitat i el primer llançament espera a casa de Monsaragosa de 3 que no entra. Ja passen els primers 15 segons d'este tercer quart.
1: Respecte a Xavi Pascual, és una barbaritat el que va pagar Dubai, Nacho,
0: A veure, però Xavi Pascual, a aquestes alçades, no és una qüestió de pasta. És una qüestió que l'han ningunejat en l'aspecte de tot el que l'havien promès no li han donat res.
2: Que s'ha cremat, no?
0: S'ha cremat i ara diu, ja no aguante més. Ara ja, encara que m'oferisques el que vulguis de cada temporada que ve, m'he vist tan atropellat. De fet, tu mires la cara de Xavi Pascual en la banqueta i està superat en la sensació esta de que ell sempre és supercompetidor i veure que el guioner de l'equip no pot donar aquest llistó, no? La pasta, sí, és evident que Dubai va pagar...
1: Va pagar 300.000 euros, a part del contracte per a ell,
0: Però Xavi Pascual ve d'entrenar en Rússia, diguem, en esta etapa anterior, ha estat en Panathinaikos. Vull dir, Xavi Pascual, el tema econòmic sí, però està en el seu club, diguem, el Barça és el seu club. Per tant, renunciar a això no és simplement diners i anar-te'n.
2: És un missatge fort.
0: És un missatge fort, sí.
2: El Valors per a València, Bàsquet, jugant per fora, Cameron Taylor, combinant en...

0: Gran Cubadio, 51 a 50. Es fica per davant Casa de Montsaragossa. Ara és València Bàsquet qui meneja per el llançament de 3 de Cameron Taylor i el triple. El triple de Cameron Taylor. 9 punts ja per al dorsal 1 de València Bàsquet, 51-53. Torna a manar el marcador València Bàsquet. Ara la resposta és de Spisu, el triple que no entra i el rebot espera novament Cameron Taylor.
1: Apareguent, Cameron Taylor també quan l'equip més se ho necessita. Tornant ara també en Pradilla, que la torna a girar cap a fora per a buscar el pick and roll.
0: I ajuda ahí en el bloqueig, la pilota que torna a les mans de Pradilla. Este és Cameron Taylor el que obri cap a Ney Rivers. Es queda curt el llançament de 3 i el rebot espera d'ells, concretament per a Olaseni.
1: Ben jugat, per part de València
0: Bàsquet. Falta, falta de Badio.
1: Falta tàctica, ara frenant la transició de Saragossa. Però la elaboració de València Bàsquet ha sigut positiva, aguantava bé també l'activitat de mans Pradilla perquè li ficaven moltes sarpes ahí al valor, rescatant una passada més per a trobar després l'extrapàs a Rivers obert. La llàstima és que un tir frontal no ha entrat.
2: Vos fa la pregunta habitual de Luis, Nacho, o m'esperen encara?
1: El que vulguis.
2: Arribarem als 100 punts o no?
1: Jo crec que este partit és un partit de 100 punts, sí, no? Perquè ningú dels dos incomoda. Si troben punteria, un poquet de punteria de fiabilitat, crec que València Bàsquet pot abastar això 100 punts.
2: Salva.
0: Jo vaig a llevar-li contrari a Nacho i no.
2: No?
0: Jo penso que no.
2: 90?
0: Jo crec que 90 i justet. El valor per a València Bàsquet, jugant en la pintura Jaime Pradilla, però estava molt ahí marcat, no? I sense espai per a tractar de resoldre de manera efectiva aquest llançament. El rebot espera Cameron Entero, que juga de nou en Jaime Pradilla, que ja es gira, que ja juga en el cos i en algo de sort obri cap a Branco Badio, el triple no entra i novament el rebot espera d'ells.
1: Sí, la trau Pradilla de d'ells cap a fora.
0: Ui, que ràpid, espera, que volia jugar Casa de Montsaragossa, però n'hi ha falta.
1: Falta, però no finalitzava David Robinson ahí. En volta de soltar-la, arriba Pradilla per darrere, l'espenta un poquet de les manetes, però com anava a excedir, diguem, David Robinson la rep pràcticament baix de l'anella. I s'espenteta, el que feia David Robinson és girar-se per a buscar una passada. Si la tira a Cistella, li donen acció de tirs lliures.
0: Però estava ja quasi darrere del tauler, no? Era difícil i molt intel·ligent també Jaime Pradilla, i deixant la frenada en comptes de col·locar l'ABS, no? I frenar de colp, acompanyar-lo un poquet per a treure aquesta falta tàctica per a València Bàsquet. L'acció ara espera Casa de Montsaragossa, es queda sense poder votar. Però troben ahí a Olaseni, però li furta la cartera molt bé. Ahí Omari Moore, ataca València Bàsquet, arranca la moto. Omari Moore de pòster. Esmaixada de pòster de Omari Moore per al 51-55. Nacho, 10 punts per al 10.
1: Quin tio, quin nano este. Que és que quan arranca primera, on dice el defensor, és que arranca sí. I el defensor el mira a 2 metres en l'arrencada. I després, clar, és que no permet ni que les ajudes apareguen. Ara també la resposta de David Robinson.
0: Sí, molt bé, ahí en l'acció a una cama de David Robinson, però el que dius, no? L'arrencada, el primer pas de Omari Moore són pràcticament 2 metres, de primer pas. Ahí està l'acció de Cameron Taylor, la penetració per a transformar 53-57, més 4 per a València Bàsquet, 6-20 per acabar el tercer quart.
2: És un temps clau, Nacho, sí, per a trencar el partit.
1: I d'entendre també com pots trobar ara situacions de sumar fàcil, perquè està de Cameron Taylor, que no és d'arrencada.
0: Ui, està Soles i anota Gabriel Olaseni.
1: Està un flance Olaseni, 21 punts.
0: Està a 2 d'igualar la seva millor marca.
1: L'ajuda massa llarga per a mi, no? Se'n va massa Rivers ahí a ese pick and roll i la continuació de la serie massa alliberada.
0: Bueno, se fa el lío de Cameron Taylor, que trobava el forat per a eixir i la solució era un llançament de Ney Rivers a mitja distància que no entra. Algo demanava ahí Cameron Taylor, als seus companys i la rebenta.
2: ¿Otra vegada?
0: A Soles Olaseni per el corredor central. Per a tornar a fer una esmaixada.
2: Te reta, la mirada sempre.
1: Te reta la mirada, però és que també ara el balanç defensiu de València Bàsquet és curiós, perquè no arriben a res, pràcticament
0: no acompanya ningú.
1: Ningú acompanyava, no?
0: El llançament, no, la finta, Cameron Taylor troba ahí a Pradilla, se n'eix el valor i el rebot espera d'ells, 56-57, en oportunitat de ficar-se per davant Casa de Montsaragossa, arranca la moto, el llançament pot ser de 3, és de 3 el llançament de Joaquín Rodríguez, no entra, el rebot espera València Bàsquet, l'agafa bé Cameron Taylor, que ja vol driblar, se'n va de 1, se'n va de 2, li fan la falta a la xiula, sí, falta personal i els aplaudiments, no sé a qui. De Marco Spisu.
2: Crec que ara mateix, no?
0: De l'italià o els seus companys, no sé. Per la falta tàctica ahí a Cameron Taylor.
1: Sí, i que el llançament anterior de Joaquín Rodríguez era...

bo, però no l'han gatillat, aplaudia aquesta acció, després també el va del defensiu que el frenava en falta. Saragossa trobant-se en comoditat, perquè estis que ha fallat, són tirs

0: Comercial, sí, 57-60, perd 3 punts, guanya València Bàsquet. Ahí està, tractant de driblar, de trobar l'espai, la penetració, té que tornar enrere ahí Casa de Montsaragossa per a trobar el de sempre, però li furta la cartera a Matt Costello, que li diu, ja ho tens bé, xiquet, ja ho està bé. El balo per a Larry, troba en el cantó, alliberat Cameron Taylor de 3, no entra el triple, el rebot espera Ola Seni, entrega ràpidament per a que finalitzi la jugada, molt bé ahí Casa de Montsaragossa i la cistella per a Santi Justa.
1: Dos equips a trompicons, eh? Sense, vull dir...
2: O sea, tu corres, però ells també corren, Nacho.
1: I corren, i obvio, sí, te deixes un baló...
0: I deixes córrer, eh? Deixes
2: córrer. Exacte, exacte. Sí, sí, no els dos equips, sí.
1: Un poquet en el risc també de perdre balons.
0: Per sí, València sí. Bàsquet, novament la possessió, 59-60, 3 minuts 55 segons per arribar al final del tercer quart, i a falta de Sergio de la Rea, en eixe intent de dribbling de Justin Wright Foreman, i la falta que li cau al xiquet, a Larry, al dorsal 5 de València Bàsquet, per, bueno, jo crec que per ixe peu baix, no? Serà perquè una altra cosa.
1: Sí, no sí que igual li busquen ahí i se reversen, no? Pues ahí no fas res, però el que sí que fas és impedir, diguem, que ho aprofita el jugador de Saragossa.
0: El balón espera a Casa de Mont des de la línia de banda i està 3.50 per arribar a la fi del tercer quart. Ataca normalment Casa de Mont, Saragossa, defensa València Bàsquet, el llançament de 3, no entra, de miracle el triple de Justin Wright Foreman, i el balón espera València Bàsquet en transició ofensiva, li fan la falta a Sergio de la Rea, la falta és clara de Trey Bale-Hines i serà balón per als de Pedro Martínez.
1: Sí. Ells també ara mentalitzats en quant a no permetre córrer, frenar les transicions de València Bàsquet, saben que tenen, que València Bàsquet té aquesta capacitat de jugar a camp obert, i te maten un poquet d'aquesta essència tornant a buscar ara Branco Badio.
0: El baló que arriba a les mans d'Omari Moore de 3, no entra, el triple i el rebot espera, espera que el lluite Branco Badio, que li tira el baló al cap a Santi Justa, i jo penso que l'últim en tocar, bueno, pues ha estat de Santi Justa en el cap, evidentment.
1: Sí, el que marquen ahí és que si Branco Badio estava aixafant la línia quan rescata el baló, jo crec que no, però ahí solta el baló, el solta en l'aire, molt bé, Branco Badio, intel·ligent.
0: Sí, sí.
1: Botava inclús a Santi Justa, no? Obriguent-se de cames.
0: Evitant-lo.
1: I l'àrbit mateixa diu que no, o sea, estan recriminant sense demanar la revisió, però estan recriminant que poguera aixafar Branco Badio, i li diu l'àrbit que estava davant que no s'ha donat aquesta circumstància i que torna a tindre el baló a València Bàsquet. Sí.
0: Espera els de Pedro Martínez. Ja en Jan Montero en la pista, preparat per a ficar en marxa esta possessió, al que restaran 14 segons a València Bàsquet. Ahí està Jan Montero combinant en Larry, per fora, perseguit per Justa. Larry, que espera el contacte, que es clava dins de la pintura i que llançament a tauler no entra, i el rebot espera Bojan Dublevic.
1: Quan ja havia fet el més difícil, te diria, sí, de la rea, sí. Trobant ixe corredor, trobant l'espai, a mitja distància, que no la feia, i ara
0: si li deixa això, sí, però si forçada. Li deixa això a Justin Wright Foreman, que Foreman tenia l'ajuda de Dublevic, però que el que troba és petroli.
2: Sí, perquè la pilota espera d'ells.
1: És que anava contra la lluita ixa, diguem, dels interiors de València Bàsquet. Jo crec que la toca...
2: Toca ell, no?
0: El
2: Xenoi, no? El Xenoi o la cuixa toca d'ell, sí. Sí, sí, sí. Jo te diria que sí.
1: Sí, sí. A més, cap a unir el baló, és a dir, Costello intenta ficar el baló cap a dins, i el que està frontal cap a la línia de fons és Dublevic. Sí. Sí.
0: Se'n va Matt Costello, torna Nate Rivers. Ahí està el baló, que el ficarà en marxa a Casa de Montsaragossa. No m'enverà Justin. Este perseguit ahí, marcat de prop per Branco Badio. Entrega cap a Bojan Dublevic, que espera la recepció. I li furten la cartera. Ahí està Branco Badio. En velocitat, Branco Badio vol jugar. La safata i anota Branco Badio per al 59-62.
1: Pues ja que te està costant, diguem, en el 5x5, perquè no trobes punteria, pues després d'una bona defensa, la transició, que ahí és més facilet.
0: El valor és per a d'ells, ahí la penetració, fàcil, per al 2-1 de Santi Justa, que trau petroli d'esta acció i que anirà a la línia tirs lliure, espera empatar el partit.
1: I falta innecessària completament, sí. Perquè està agafant-se Rivers ahí a Dubi, que li feia la pantalla justa, però és que Rivers ja no pot arribar a la situació defensiva. No sé per què se'n va a traure una maneta per dalt de Dublevic, que acaba colpejant en Justa.
0: Pues en opció d'empatar a 62, 68-62, però tir lliure per a Casa de Montsaragossa quan els àrbits van a la taula. Per algun tipus de revisió, suposo.

0: Sí, estan ahí els dos àrbits principals. 2:38. A veure què és el que es revisa. Si és acció de cistella o no. Si és finalitzadora.
1: Si és finalitzadora, és que...
0: És evident que és finalitzadora, no? Ja estava pujant el baló.
2: Sí, sí, no?
1: Bueno, l'acció finalitzadora.
0: És o la falta és de Larry, no ho sé.
1: A la falta és
2: de
1: Larry, correcte. És la falta que li solta la mà per darrere, però també...
2: Sí, sí, sí.
0: Pues ahí està més justet, eh?
1: Està més justet. Però
2: si
1: cert que està,
2: la però és una o altra, perquè l'altra jo crec que també és falta, no?
0: Sí, de
1: és que a mi sempre més la segona, també, la, sí. La que fa Rivers, que no té opció de res, colpejava, espentava Dubi, colpejava després a Justa, Santi Justa, que cau Justa per ixa falta, eh? O sigui, acaba, després de fer la bandeja, acaba caient per ixa manotada, però per la primera de la rea...
0: S'ha congelat pues la imatge, eh?
1: No, és una falteta, eh?
0: Ni avant ni arrere, la repe i... Li xiulen la falta de Rivers?
2: Pero Martínez ahí
0: está alucinante, igual que nosotros.
2: Michiganse, sí,
0: yo,
2: sí.
0: Yo he visto que marcaba un 3 el árbitro, ¿no? Dorsal 3, que es Nate Rivers. Pero...
1: Es que no sé...
0: No acaba de...
1: A que están pegando voltes. Están marechando más que otra cosa. La falta por la que, digamos, cau al parquet y realmente la sensación de falta es la que produís ahí.
0: 60, Santi Justa.
1: Rivers y sí, la acción es baix, es la falta de la Rea, la
2: de
1: que
2: la
1: se
2: Rea, no? Sí, la primera.
0: Bueno, pues valor para
1: aparte la chiulada para mí del árbitro es para mí ya es en la acción final. A nosotros volve, porque anulen la bandeja de Santi Justa, pero la pitada para mí era
0: espera, baix. Espera que pot liarla ahí, está a punt de perdre el balón, cara el recupera Bojan Dubljević. Trobanta a Trey Bale-Hines y la falta ahora. ¿Es de Montero o de Rivers? Yo creo que de Rivers.
1: Ahora es en la caiguda de Dubi, ¿no? Que la agafaba en una bicoteta de Montero.
0: Pues no, de Montero.
1: Sí, porque Montero intenta pasar el bloque, sella Dubi, pero se me echaba. Y fa una... Bueno, el chest ese de que...
0: Flopping,
1: de que
0: ¿no?
1: Le están agafando. Sí.
0: Un poco de cuento de ya de un veterà de guerra como es Bojan Dubljević, que anirá a la línea de tirs lliures.
2: Partida en tot cas, Nacho, es algo de desllavassat, ¿no?
1: Sí.
2: Hi ha massa errades, no? En els dos equips.
1: Sí. Un València Bàsquet que no acaba de trobar la seva continuïtat.
0: Erra el primer, Bojan Dubljević.
2: Era per a empatar el partit.
0: Tindrà oportunitat ara l'exjugador de València Bàsquet d'anotar en la seva cistella per a empatar a 62 el partit. Ahí està l'acció de Dubljević dins.
2: Empat a casa.
0: 62... Igualtat al marcador en el Príncipe Felipe en este tercer quart a 2:25 segons per arribar a la fi del penúltim quart d'este encontre. Ahí està l'acció ara de Montero, la lió, la esmaixada de Nate Rivers en la cara de Bojan Dubljević.
1: Sube que te llevo, perquè li la penxen prou amunt. L'acompanya molt bé Rivers per acabar esclafant-la i trobar el contacte. Rivers és que també...
0: I la falta, seua, 2-1.
1: La seva mobilitat davant Dubljević i després que Dubi ahir dalt, on li penja el baló, on li la fica Montero, no arriba.
0: I és 2-1, per tant, Nate Rivers a la línia de tirs lliures. I anota Nate Rivers per a marcar la diferència ja de 3. És la primera falta de Dubi, 62-65. 2:15 per acabar el tercer quart. Arranca la moto i el top tancat per vacances d'Inue Rivers. Que porta una esmaixada ja i un tap en esta mateixa jugada. El llançament de 3, no entra el triple de Larry. El rebote espera Montero. I anota Montero a tauler. 62-67. 6 punts per a un descafeinat Jan Montero de moment en este partit.
2: Sí.
1: Però ara sí que va València Bàsquet d'un pistoner més. Ara que s'ha vist obligat, de ficar una marxeta més. Troba certa contundència darrere. Troba també la transició, encara que després acaba fent l'acció baix de Danella, per a pegar un colpet. El marcador va tan igualat que estirar-ho a este més 4 sembla que València Bàsquet, pues això, agafa la relativa comoditat en l'electrònic.
0: Però no és garantia de res,
1: No, però, que va, no.
0: Però que hem vist.
1: Però sí que mostres almenys ara en este últims 2 minuts que vols plasmar pues una altra cosa. És que hem remarcat que Saragossa està obligat, València Bàsquet també, València Bàsquet no se pot deixar este partit.
2: Ha arribat el moment, Nacho Rodilla. per a que conegues la comparança en la vestimenta
0: pensava que se
2: de casa de Mons Saragossa que va fer l'altre dia.
0: Pensava que se l'havia oblidat.
2: Salva Gomis.
0: A mi se m'ha oblidat, eh? Sí, ja, sí, ja no recorde... Sí,
2: pots
0: sí
2: repetir,
0: que recorde.
2: Pots repetir-la, va.
0: Sí que ho recorde. Bueno, vas
2: Nacho,
0: trobar vas, la semblança...
2: Vas a flipar molt, eh, Nacho?
0: Vas...
1: A veure?
2: No, no, no, me va passar hasta la foto.
0: Vas trobar la semblança de l'equipació de casa de Mons Saragossa, que la tenim en imatge, d'ixe color roig. Sí. Amb la barra de llavis d'un conegut supermercat valencià, molt vinculat a València Bàsquet.
1: Uh-huh.
0: Número 6. Sí, sí, to de...
2: Número 6.
1: I és color roig número 6.
2: Número 6.
0: Color roig número 6, però d'eixa barra de llavis que pots trobar...
2: La cara que posa José Navas, que en aquell moment no estava en el control. Crec que estava jugant al puente, José. Jo vas flipar igual que tu, perquè damunt diu... Número 6.
1: Número 6.
0: Efectivament, eh? Sí. Es vaig buscar-ho...
2: I va passar la foto.
0: I era el 5. El llançament ara de casa de Mons Saragossa es queda curt, ahí el tir de Duri.
2: Terrible.
0: I el baló. Després esta anècdota, sempre de cultura i de color... En el punt a punt, en a punt ràdio, 62-67, 1 minut 34 segons, ataca València Bàsquet. El llançament de Jan Montero, el triple es queda curt, una mala selecció de tir del dominicà que provoca el contracolp i la cistella de casa de Mons Saragossa a plaer pràcticament de Trey Bale Wines. I ara és València Bàsquet que fica la resposta ràpidament ahí, en la carrera de Jan Montero, brinda ahí Larry per a Jaime Pradilla, troba novament a Branco Badio, fa la finta en el llançament de 3, està pensant-se un massa, 8 segons de possessió, Branco Badio troba per dins a Pradilla, no n'hi ha falta, és Larry el que vol anar cap a la cuina i ahí està el cistelló de Sergio de la Rea quan restaven 2 segons de possessió.
1: Que bé. I que fàcil sembla, però que difícil és el que acaba de fer el nano. Quan tires el baló cap a dins, en aquesta situació d'extrapàs, t'estan esperant. T'estan esperant per a poder treure't una falta en atac i marques passos per a finalitzar.
0: 42 segons, ataca Casa de Mubera Furto, molt bé Larry, molt bé Sergio de la Rea per a Ney Ribes, ataca València Bàsquet, està Jan Montero, la finta i la safata de Jan Montero. Per ara sí, Nacho, pegar un estironet al marcador, 6-4-7-1. Ja no és tan curteta, eh? Ja són 7 punts de diferència.
1: Sí, i en este tram final també de tercer quart, que suposa també des de l'aspecte anímic a Saragossa deixar-los tocats.
0: L'última per a deix,
1: un poc l'ambient ara en este pavelló.
0: Bueno, de calatge de 3 segons, eh? Tenen que tirar perquè li resten 5 segons de possessió, té que acabar l'acció, no troba ningú, troben el cantó ahí a la fi, el llançament ahí molt forçat, per dalt del tauler ho intentava Dubi, s'acaba la possessió per a casa de Mons Saragossa, li restaran... Anem a veure què és el que diuen, perquè tenen que anar al crono, però 2,7 és el que marca abans del llançament de Dubi, un poc a la remanguiller per darrere del tauler, i anem a veure què és el que li restarà a València Bàsquet en l'última jugada del tercer quart.
2: Són 7 punts, que no sé l'avantatge màxim, veritat?
1: La màxima avantatge que ha tingut València Bàsquet encara en estos 2,7, ho fent a Pedro perquè vol tornar a traure la pissarreta per a possiblement pegar el colpe. Estan en aquesta situació ara els àrbits també de veure si queda alguna dècima més o menys.
0: O inclús si n'hi ha algun tipus d'acció de falta, no? Que demanava
1: no,
0: el Dubi.
1: No, jo crec que no.
0: No és crono.
1: No va ser res, però tant s'entén que anar al crono. No queda altra historieta. No va ser ninguna falta. Arribava de la defensa de València Bàsquet i se tir final de Dubi, que ja no tenia angle per a poder trobar la cistella.
0: Estan renunciant la repe des del començament,
2: Sí.
0: Per què?
1: Perquè s'ha quedat el crono parat.
0: No, perquè quan trau està fora, no? O sigui, li entrega el baló des de fora, no? O sigui, seria baló per a València Bàsquet des del començament de la jugada, pot ser? És que m'ha semblat que s'han enganyat els dos. Quan treia des de l'origen de la jugada, des de línia de fons...
1: Qui trauia, no? Qui ficava el baló, li dona un a l'altre...
0: Clar,
1: però això, Salva, se té que assenyalar en el moment. Després corren cap arrere en una situació que no s'ha arbitrat.
0: Pues no ho sé.
1: Si xafes la banda...
0: Ha pujat el crono, també, 3,2.
1: Sí, el que estàvem revisant era el que quedava, el que quedava d'aquest últim atac per a València Bàsquet.
0: No entenc quina repe que han ficat al final.
1: Sí, se n'ha anat molt enrere també, no? Per a una possible revisió de l'acció final de Saragossa en esta defensa de València Bàsquet, que suporta molt bé la intentona des del triple, després també aquest valo que li havia a Dubi. I ara, pues, anem a veure, si ho acabes aprofitant, sí que li pegues un colp, en estos 3,2.
2: Sí, no, no, és

0: Crec que és el moment ara, Nacho.
1: Sí, sí, si fas una cistella, te'n vas al més 9 o al més 10.
2: I si és de 3, ja...
1: I ja suposaria que este Saragossa, a nivell de coco, se dice dur perquè se veu superat en un moment determinat de partit. I Pedro Martínez, que és sabedor també de tot això, estirant un poc el test mort per a plasmar el guió en estos 3 segons.
2: Molt i mirant moltíssim tant a Branco Badio com a Jan Montero, pense que seran els protagonistes d'estos últims 3,2 segons, perquè pràcticament es dirigia a ells Pedro Martínez.
0: Pues a veure què ocorre en esta última acció. 64-71, València Bàsquet davant un dels quarts de la classificació, que està donant-li en principi més guerra de lo que podíem intuir en un principi.
2: A veure qui són els que ha triat Pedro Martínez per estos últims segons. Ahí està Ney Rivers, Pradilla, Montero, Larry i Badio. La pilota que viatja cap a Pradilla, troba a Badio en el llançament de 3. Molt puntejat, no entra el triple. Se acaba el tercer quart, 64 Casa de Montsaragossa, 71 més 7 València Bàsquet.
1: Sí, tampoc així massa bé la jugada, perquè intentaven simular una acció cap al baló i al costat contrari el bloqueig a l'esquena per a Rivers, per a que la poguera engatillar des del triple, una passada que era complicada, i al no veure aquesta passada clara, el que fan és un passe de seguretat cap a Pradilla, que pràcticament estava ahí quasi tocant pintura, se volteja la defensa sobre ell, l'allibera cap a fora, i Branco Badio, que no la engatilla, però almenys estos últims minuts de superioritat de València Bàsquet, plasmant una altra cosa, més agressivitat darrere, trobant la xispeta també ofensiva per estirar a sol més 7.
0: Pues és el que està passant en el partit, este duel ajornat a la jornada 31 de Lliga en ACB, des del Príncep Felip de Saragossa, entre València Bàsquet i Casa de Montsaragossa. Són les 10:36. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, que enllaçarà amb les 11 de la nit, amb el clàssic, amb l'habitual de totes les nits, amb el 90 minuts.
2: Un apunt d'esport, perquè sí, avui en esta vesprada també estava jugant-se la penúltima jornada de la Lliga F, en la que, bueno, pues ja sabem que el Llevant és equip que ha descendit. Bueno, pues se la jugava davant el... Bueno, se la jugava no, però jugava davant l'Alama.
0: L'Alama, no?
2: Sí, que és el rival més prop, no? O més proper, el penúltim també, que està jugant el descens.
0: I no hi ha hagut forma.
2: 2-2. Empat 2-2. Un empat que tampoc li serveix a l'Alama, que serà l'altre equip que baixa a la segona divisió. I este dissabte, els dos equips que se la juguen són el València i el Villarreal en la final per a tornar a la màxima categoria del futbol femení espanyol.
1: Per cert, tot això que estàvem comentant, no?, de possibles incidents de València Bàsquet, de jugadors que estan ahí en la línia per a qualsevol, també l'acord que tanca València Bàsquet en Gonzalo Corbalán, un jugador jove, un jugador de la nacionalitat argentina que ha crescut una animalada a Burgos.
0: San Pablo, no?
1: Sí. I que el que ha fet València Bàsquet és, abans de que acabe d'explotar una micoteta més, pues amarrar-lo i bueno, tindre un jugador més, diguem...
0: De futur.
1: De futur, sí, és aquesta perspectiva que està creant València Bàsquet.
2: Arranca l'últim quart en cistella de Jan Montero i ja és un més nou en el partit. Erra en el llançament de mitja distància, Casa de Montsaragossa, 64-73, 9 minuts 25 segons, continua l'acció. Ahí està Ney Rivers, que
1: passos.
2: Demanava la falta, però abans n'hi havia passes i s'ha fet mal
0: Robinson.
2: Devin Robinson.
1: Sí, quan t'ha soltat la finalització, la mà de Rivers cau en la, la cara, es dit de Rivers colpeixen en la cara de David Robinson.
2: O en el nas.
1: Jo diria que és suix.
2: No sé si és l'avantbraç, no? Sí?
1: Suix, perquè
0: és suix, suix.
2: Tanca
1: suix. Quan un jugador, si no, te tires a terra, diguem que el que és, és una situació molt molesta, i això és gachetobrazos de Rives, que feien és això, colpejar. Li assenyaven passes, per a mi, molt justet, aquests passes, perquè és la recollida eixa del paso cero, no?, que se va crear. Però bueno, acabem penalitzant-lo al ser interior. Sembla que se veu molt bé per a recuperar ara Saragossa.
2: El baló per a Saragossa, per a Trey Bale Wines. Pressionat per Ney Rivers. Se troba ahí novament al de sempre. Li fa la falta a Cameron Taylor. Era Olaseni el que intentava transformar baix el tauler. La personal espera Cameron Taylor. La primera per a Day. I la primera per a València Bàsquet en este últim quart de partit.
1: Que ha refet el quintet també Saragossa, ficant a Issa Dupla, Olaseni, David Robinson, Travel Hayes en la direcció, bueno, justa un poquet l'experiència també, el quintet tipo, diguem, que té este Saragossa per a encarar este últim quart.
2: I a la línia de tirs lliures, Olaseni, que anota el primer, 65-73, 9 minuts per davant encara en este partit. Ahí està l'anglès de Casa de Montsaragossa, preparat per a executar el segon tir lliure, que també va dins, 66-73. Ja és el millor partit de la temporada per a Olaseni en quant a xifres i segurament també en quant a valoració, perquè ha tret molt de petroli avui Olaseni en el partit amb València Bàsquet. D'esta casa de Montsaragossa, defenent l'acció de Jan Montero. Montero cap a Cameron Taylor, dona el passet i dins. Feia la finta en el triple, diu no, serà de dos. I ahí està Cameron Taylor per anotar el 66-75.
1: Sí, sobre una defensa de Saragossa que tractava de mostrar una certa activitat, va maxar també massa forçat en la defensa. Feia molt bé Cameron Taylor.
2: Quin cistelló ara de Justa.
1: Resposta.
2: Que també volava ahí per a evitar els braços i les mans dels defensors de València Bàsquet. 68-75, s'acosta. Esperat, que este també el vol inventar, eh? Veia Montero, quina jugada espectacular per a acabar en el llançament de 3 de Pradilla, que no entra, però lo que intentava la finta, eh? Com se li pegava en superglue, eh? La pilota ahí a la mà del Dominicà. I trobava la solució fora de l'àrea.
0: Ells no baixen d'aquesta diferència de 7, eh? De més 7 per a València Bàsquet.
2: I ataca ahí novament casa de Montsaragossa. Ja sabem que este serà de 2 si entra i és de 2. De Trey Bell Wines.
1: Era una bona defensa, eh? Perquè aguantava bé Montero, la generació per a Travel Hayes no era clara.
2: A punt de perdre i per València Bàsquet recupera casa de Monta i ve l'acció, la safata i no n'hi ha falta. Semblava que anaven a xilar-li falta a Jaime Pradilla, que jo crec que s'ha fet mal en la cama dreta, però acaba en cistella per a tornar a una diferència de 3 a casa de Montsaragossa. Pradilla trobant Omar i Mur obert per al llançament de 3. Omar i Mur de triple, no entra. I el rebot espera d'ells. Ahí ve novament Justa, que creu a la separadora i
0: falta.
2: Li fa la falta Jan Montero.
1: Que no està del tot, eh?
0: No
1: en la seva línia, evidentment, d'encert, però tampoc... Per exemple, esta falta és una falta que saps que tampoc té massa que fer Santi Justa, perquè darrere espera Cameron Taylor, és 1-3 i apareix per darrere ell per a fer-li aquesta banda.
2: Jo crec que no era necessari fer esta falta i això el que... Pues sí que s'ha fet mal la tanca de publicitat. Això el que lo provoca és que s'encén el Príncipe Felipe, el llançament ara de Justa, no n'hi ha falta, volia... Tres tirs casa de Montsaragossa, el contracolp és Jaime Pradilla en Matt Costello. No troba la combinació i torna a perdre la pilota València Bàsquet. Què li passa, Nacho, a este València Bàsquet?
1: Ara és Pisu que busca la penetració, és acció forçada, però assenyalen la falta. Ahí, ho intentava treure València Bàsquet com una falta en atac, però està clavada dins del semicercle, per tant seran tirs lliures
2: per a
1: Pisu. Sí, és la situació del semicercle és la que marca que tens que estar per damunt. I ahí es falta
2: de Larry
1: a Espisu. Però què li passa a València Bàsquet? Que ells t'ofereixen un poquet més la inèrcia del tir exterior i diguem que tu estàs també caigant d'aquesta rampa. I ara, en aquestes últimes passades, que tens que intentar que, diguem, lo que te marca el xoc de primeres, en aquest cas era aquesta passada, és el primer que tanquen ells, l'acció fàcil, no? Si alliberes cap a fora, segurament el tir podia ser prou clar per part de València Bàsquet, que semblava que quan ja tenia un poquet el partit encarrilat...
2: Anota el primer.
1: Se desquicia en la part ofensiva i s'enganxa per complet de nou Saragossa.
2: Anota el segon també, Espisu, i està a un punt, 74-75. Té que trobar la reacció València Bàsquet. Cameron Taylor jugant per fora, ahí està trobant les solucions en Jaime Pradilla. Llançament de 3, s'enix de dins el triple, però el palmeig es va de Matt Costello per a provocar un nou llançament de 3.
0: Bueno.
2: El triple de Cameron Taylor per a tornar a marcar distàncies. 16 punts ja per a Cameron Taylor, 74-78, més 4 per a València Bàsquet.
1: La realitat és que les passades per fora els tirs són prou alliberats, eh? Si tens aquesta tranquil·litat... Si
2: ells no van.
1: I que no busques... La passada complicada, diguem, d'interior, ahí prop, és la
2: Justa
1: difícil.
2: Justa de 3, era molt complicat, eixe triple, i el rebot espera Jaime Pradilla. 74-78 ataca València Bàsquet. Jaime Pradilla trobant ahir.

0: a Cameron Taylor en mitja distància, el llançament de Taylor dins, 18 punts per a Cameron Taylor, Nacho.
1: Recital, de Cameron Taylor, disciplinat sempre en el seu treball, però ara també molt efectiu en la llarga i la mitja distància, que gràcies a les seues dues últimes accions estires el marcador.
0: 7-4, 8-0. És el més 6 per a València Bàsquet, novament, que defensa esta acció, llançament de 3, no entra el triple.
2: I s'estan equivocant ara, Nacho.
1: Sí, s'estan equivocant.
2: La presa de decisió no és bona en casa de Montbó.
1: S'estan precipitant i estan buscant tot des de la línia triple de dos jugadors que tampoc tenen aquesta màxima fiabilitat.
0: O Mari Mur per a l'arri de 3.
1: Pues ja, ahí
0: triple de Sergio de la Rea, 74-83. Torna la màxima diferència per a València Bàsquet.
2: El triple fa molt de mal,
1: Sí, fa molt de mal. Apareixia Cameron Taylor per a tirar-se un poquet l'equip a les esquenes quan més apretava també ara el marcador Saragossa, i apareix el nano en la tranquil·litat seu habitual des del triple. I ara sí, que xala un poquetet esta inèrcia de Saragossa de voler enganxar-se, i con todo y salva s'equivoca Saragossa, perquè el triple de Justa ja és prou de voler un poc tirar-se l'equip a les esquenes, però en algo no massa elaborat per part de Santi Justa.
0: I ho té que parar Gonzalo García.
1: Ho para Gonzalo, i després este últim llançament que també s'equivoca perquè no és una bona opció per a Joaquín Rodríguez, i ara València Bàsquet sí que té el partit per a comandar-lo, per a gestionar-lo en este tram final.
2: Pues que no se empastre el tram final del partit. Tot apunta que anem camí de la primera victòria en una setmana carregada amb tres partits de València Bàsquet. Avui contra Casademont, divendres contra Gran Canària, Dreamland Gran Canària, i diumenge contra el Barça. Setmana molt exigent per a tancar lliga regular i per a obrir els play-offs.
0: Hi veiem repetida l'acció d'un Cameron Taylor que està signant un gran partit per a València Bàsquet. Està tirant del carro, podríem dir, Nacho, Cameron Taylor el dia d'avui, que és, si no m'enganya, el màxim anotador de València Bàsquet. Sí, el del partit és Olaseni, evidentment, en 25, però en 18 és el màxim anotador de València Bàsquet, seguit en 13 de Sergio de la Rea.
1: És que t'anava a dir que el nano també està molt serio, perquè s'està equivocant poquet de la Rea, sumant en tots els aspectes, siguent diferencial, apareguent també en accions com esta última des del triple.
0: Ara el atac espera a casa de Montsaragossa, està per fora jugant per a trobar les mans de la Seni, però molt bona defensa de Cameron Taylor per a endur-se el baló. Calma, ara li fica la pausa València Bàsquet, torna a la pista Braxton, qui també se la vol jugar Cameron Taylor, que es disfraça de Jan Montero per a traure petroli d'aquesta acció, i trau la falta de la Seni, que està, jo crec, un poquet desquiciat,
1: Sí, però ara també abans de que l'incare ahir li genera el conflicte defensivament Cameron Taylor, el que fa és ficar-li la sarpa, agafar-lo i frenar-ho per a que siga falta i que torne a elaborar, que torne a reiniciar València Bàsquet.
0: És que, de moment, Cameron Taylor crec que està en un 24 de valoració, en estos moments
2: 24,
0: de partit. Sergio de la Rea en 13, però 24 per a Cameron Taylor. El baló per a València Bàsquet, es reanuda la jugada, 5 segons per a la fi de la possessió, el triple de Larry no entra, el rebot espera que no arribi Matt Costello i serà baló novament per a casa de Montsaragossa.
2: La Seni està en un 28 de valoració.
0: Sí. Té faena Cameron Taylor i és acabar per davant de Ola Seni en la valoració final. Camí va, de ser el millor jugador del partit. Ahí està, 4-40 per acabar el partit. Con la cançó de Carlos Baute, 4-40. Ahí està l'acció ara de casa de Montsaragossa. A mitja distància executa la perfecció Devin Robinson.
1: Que és el que millor fa, esta situació, finteta, boteta a terra per a enlairar-se a 4-5 metres i enxufar-la.
0: Ara és torn per a València Bàsquet, ahí està Matt Costello entregant cap a Sergio de la Rea, vol anar cap a la cuina, Cameron Taylor agafa el seu propi rebot, però en segona instància se'l queda Devin Robinson per a entregar ràpidament per a que jugui ja en camp de València Bàsquet, casa de Montsaragossa, ahí està Espisu, llançament de 3 en l'esquerra,
1: aigua.
0: Uf, sonó xof, però de l'aigua que n'hi havia.
1: Buah, mare meva, però li ha faltat
0: sí.
1: Dos pams, per a tocar cistella.
0: No ha tocat ni el tauler.
1: No ha tocat res. I venies d'una acció també que Cameron Taylor, després de buscar la finalització, té el rebot,
0: sí.
1: Però com busca palmejar-la, li la regala d'alguna manera a Saragossa.
0: Se'n va novament a la banqueta Cameron Taylor, torna a la pista Jan Montero. I Branco Badio, ahí està Jan Montero driblant, avançant metres, trobant a Matt Costello, el que juga d'esquenes per al triple.

0: de Sergio de la Rea y el triple. El triple de Larry que vola dins. Més 10 per a València Bàsquet. Ja és el màxim avantatge de l'encontre. 7-6, 8-6. I ara la falta, Nacho, li cau a Braxton Key.
1: I la sirena antiesportiva, eh? Per a mi és impossible que siga. Va acompanyant, és falta, però en tot cas, per a mi...
0: Demana la revisió, normal, Pedro Martínez.
1: La falta normal, demana la revisió. I una altra vegada, l'acció ofensiva molt ben elaborada i després la transició...
0: Per què és antiesportiva?
1: Perquè l'agafa del muscle, li fica la mà... No sé si per la intenció...
0: L'altura de la mà o...
1: I la reiteració de la falta, que es puga assenyalar l'àrbitre la primera que ha comès i que la segona siga reiterada sobre l'acció de Santi Justa.
2: L'acció que s'està revisant. Ha sigut dir Salva Gómez cançó 4:40 i automàticament José Navas s'ha posat a buscar-la.
0: No, és que ho diu en una cançó, en la que té Marta Sánchez.
2: Efectivament, colgando tus manos.
0: Així és.
2: Quina cultura musical tens, eh?
0: Bueno,
1: entre la música i els colors.
2: Carlos Baute,
1: que tenixes, tio.
0: Carlos Baute, bueno,
2: mola,
0: és una llegenda de la música latina.
2: Te mola.
0: Bueno, alguna cançó m'agrada.
2: Sí.
0: No he anat mai a vore-lo, però sí que alguna cançó de Carlos Baute. No ho sé si arribaré. Carlos Baute ja està en el tram final.
2: Arribaràs a què?
0: En el tram final de la seva carrera.
2: Bueno, te l'has carregat?
0: No, jo no.
2: Bueno.
1: Ja l'has soterrat i tot.
2: 3'43
0: 6'86, més 10 per a València Bàsquet i en línia de tirs lliures després de l'antiesportiva a Braxton Key, que es confirma Justa, que anota el primer.
1: Però per a mi és que això no pot ser antiesportiva, no? Esta falta,
0: esta
1: situació, sí, està flipant també Pedro Martínez, però li otorguen, és dos tirs lliures ara que enxufa a Santi Justa.
0: Sí. Anota el segon també Justa, que per cert té un moño espectacular, eh? Santi Justa...
1: També saps de moños?
0: Enveja de molts. No, sí? Té bona mata de moño, vull dir.
1: Que tens enveja, sí, està clar.
0: Això sí, jo ja vaig fluixejant de moño.
2: Te moñasa no me dona compte jo, eh?
0: El què?
2: Que te moñasa no me dona compte jo, sí.
0: No, ara fixa't i veuràs, si porta gomina, 4
1: euros.
0: Mira,
1: la falta antiesportiva en què se transforma.
0: Acaba en un triple de Justin Wright Foreman i torna a retallar distàncies. Casa de Montsaragos a 81-86, més 5 per a València Bàsquet, que ja ataca. 3 minuts 20 segons, el baló que arriba als mans de Branco Badio, vol trobar en el cantó novament a Sergio de la Rea, que se la xua, no val.
2: Bo, pues
0: i entrava el triple, però no val. Entrava el triple, però no val, perquè n'hi ha falta personal de Devin Robinson abans en aquesta acció en Matt Costello, no, en la Branco de Branco Badio.
2: Sí.
1: I si en la defensa del pick and roll, en volta d'eixir en el camí, va aguantant i el que li tiras una mà per a tractar de tocar la pilota, però el que copeja és el
0: braç. Tira una mà al coll, eh? Devin Robinson, ahí a Branco Badio. 81-86, ahí está el propio Branco Badio chafando la pintura y la falta es en ataque de Branco Badio.
2: A mí también me ha parecido, ¿eh?
1: Primer le están agafando a Day, pero hice faltes.
0: Traure el golse, ¿no? Yo creo que es el chest de...
1: No, ahí mira cuando se apropa y fica una más, pero es traumasa. Es que...
0: Traure el golse.
1: No, de manera innecesaria te diría también, ¿eh? Porque... Qui tenia la ventatge era ell, qui va endarrerit en la defensa del jugador de Saragossa.
0: De fet, si no fa la falta, inclús pot provocar el 2-1.
1: El 2-1 és una possible acció per a finalitzar i treure el contacte.
0: El baló, per tant, serà per a casa de Montsaragossa en opcions de retallar encara més distàncies. Va de 5, ahí està l'acció. Oh, la liu pa tauler, sí, home.
1: Ha rebentat el
0: sí,
1: tauler.
0: Sí, home. Això no és el 2K, eh? Ahí ve Bradilla, ara sí, va rebentar l'anella i penjar-se... De l'anell del Príncipe Felipe i s'ha fet mal un jugador de Casa de Montsaragossa que ha anat pràcticament fins a la graderia a punt d'eixir-se'n del pavelló.
2: Pesa poc i és molt lleuger, però pràcticament se n'eix de la canxa, Nacho. Bueno,
1: se n'eix. 5 metres darrere de la cistella. Però és que, clar, és que intentar frenar a Pradilla és frenar a un tràiler. És que és imparable en la transició.
2: I l'Ixa Físic Mains, Nacho.
1: I sí, Hayes l'únic que pot fer és això. Pues, acabar caiguent darrere de la cistella de Saragossa l'esclafava, Pradilla, per a ser contundent en esta transició.
0: Bueno, pues de moment en eixa acció en la que torna a ser possessió per a casa de Montsaragossa, ahí està el protagonista. No s'ha fet molt de mal perquè encara pot llançar de 3, eh? No entra el triple de Bell Hines. I per tant es possessió anant per a València Bàsquet, ja 2 minuts 20 segons per acabar el partit, 81-88, més 7 per a València Bàsquet en este últim quart, 12 segons de possessió, 10 segons, ahí està Jan Montero, el problema, li ajuda en el pick and roll Matt Costello. És Pradilla el que troba la passada filtrada, sí, per a Matt Costello, i sí que val perquè sí que estava... Val, sí que...

0: ballant en l'anella.
1: Ballava en el semicercle, dins de l'anella de Saragossa, colpejava, però la netejava David Robinson quan ja cauia cap a dins, per tant, de cistella, molt bé una altra vegada, de la Rea, trobant el corredor, línia de fons, li la regala al seu company a Costello.
0: Bueno, però ja estem en els 90, eh?
1: En 90, eh?
0: Estem en els 90, o para molt València Bàsquet en el seu ritme anotador o vaig a perdre la travessa. El valorarà molt bé en defensa València Bàsquet per evitar la cistella. Wow. I ve Brancobadio, la rebenta a una mà Brancobadio, 81-92.
1: Després de fer l'esforç darrere, és...
2: Disparat.
1: Disparat, però per, darrere de diversos jugadors de Saragossa i arriba per davant Brancobadio i l'esclafa, de diferencial des del treball físic i ara contundent el jugador de València Bàsquet per ja pegar el col definitiu en el partit.
0: Sí, i n'hi ha temps mort en pista, però és un més 11 per a València Bàsquet a 1 minut 54 segons per a la fi de l'encontre.
2: Bueno, eso ya Nacho está en la butxaca.
0: El peix està venut.
1: Está en la butxaca, però és que ha costat perquè crec que València Bàsquet anà mesurant un poquetet els momentets, no? De ser sabedor de quan tocava una cosa o altra, apretant més en esta segona part, per a ser més contundent. Ha tingut tres vegades tironet en el marcador, eh? Es tirava el més amb més hui, retallava Saragossa, tornava a apretar en este tram final per a... pegar ja el col definitiu en esta diferència de més 11.
2: A més, és un partit que arriba després d'un colp important, Nacho, i entenc que també, no?, ha de costar, eh?
1: Costa. Els jugadors, evidentment, després d'una derrota de la que patirem en les semis de la Final Four, pues te costa tornar, te costa tornar a tindre ixes sensacions. I el Coco, no?, i el Coco, que dèiem, no, és que sembla que li està costant a Montero. Bueno, pues perquè encara estàs en el run-run, estàs en cosetes que te giren al voltant del cap, però, bueno, és com si tinguem també l'instint ixe per aparèixer en el moment que el partit ho determina, i ho han fet. Jo diria que avui Cameron Taylor i el xaval de la Rea, en els moments de dificultat, són els que estan rescatant esta victòria de València Bàsquet.
0: És terreny, no?, del joc en posició per a casa de Montsaragossa, 1 minut 50 per a la fi, i ataca per fora, ho fa en Justin Ray Foreman, pressionat per Brancobadio, li ajuda ahí, hola Seni, l'acció de Foreman, el rebot espera Nate Rivers, se'l queda València Bàsquet, però era una acció pràcticament de les últimes opcions, per agafar-se el partit de casa de Montsaragossa, i el valor per a València Bàsquet, que està en bonus. Ahí està Jan Montero, combinant per dins per a Jaime Pradilla. A punt de perdre la pilota Jaime Pradilla. Llançament de 3 de Montero.
1: Se acaba
0: el partit. Se acaba així, ja en el triple de Jan Montero, 81-95. És un triple mortal, el del dominicà, per a este encontre en el que casa de Montsaragossa no és capaç de reaccionar en esta acció de contracolp. Ahí ve novament la pilota per a Pradilla, li fan la falta i pot ser semi-antiesportiva, Nacho.
1: Sí, cuidado, perquè en esta falta també, si el pilla un poc més enlairat a Pradilla,
0: li pot fer mal,
1: Bell Hayes, que és que no, arriba, no, no tenia res que fer, és a dir, arriba per darrere, el podes equilibrar i caure malament Pradilla. Almenys no se troba ni en una situació de conflicte, però se n'anirà al tir lliure Pradilla, que una altra vegada, en el camp obert, correguem per davant de la defensa rival.
2: Casa de Mont per la categoria avui, si perd?
1: No, avui oficialment no, perquè està una victòria de
2: Morabanc, no?
1: De Andorra
2: i de Gran Canària.
1: Sí, sí. Gran Canària té que vindre així. No, oficialment no, però les sensacions de Saragossa que no... O sigui, Andorra ve de fer...
0: És de veres que Andorra i Gran Canària ho tenen difícil perquè tenen que jugar contra el Barça i contra València Bàsquet, i que...
1: Gran Canària és...
0: Saragossa juga contra Breogán.
1: Per a mi, en sensacions, és junt de Saragossa, és pitjor. Andorra ha fet algo l'altre dia, per exemple, guanyant un partit de manera contundent. Què vull dir? Que fa algo, un passe cap endavant. Saragossa porta d'esta manera
2: 5 derrotes.
0: Anota Pradilla, els dos tirs lliures, i ara el triple de Casa de Montsaragossa, que puja el marcador fins al 84-96, a punt de perdre València Bàsquet. Ahí està Jan Montero trobant a Nate Rivers, este en Larry novament en Montero, que vol que este tram final de partit siga per a d'ell. Ahí està Jan Montero encarant al seu defensor, a Miguel González. Ahí està fent-li ballar Jan Montero, a punt de perdre la pilota, recupera Larry. El valor que no és camp enrere de miracle, que ha fet Larry, per la pilota, és Casademont, el que acaba en la cistella de l'italià Marco Espisu, i és un més 10, 86-96, 27 segons, l'últim.

0: última, no, serà la penúltima possessió per a València Bàsquet. Li es fa la falta.
1: Falta sobre... Sí,
0: Miguel González a Branco Badio. I restaran 25 segons, 20 de possessió per a València Bàsquet. Sí.
2: En aquestes accions, aquests minuts finals, aquests segons que tu tens que protegir la pilota, el que tampoc te pots fer és quedar-te, diguem, en mitja pista i estar sols ahí. Tens que arrencar, desbordar i tornar cap a fora i sobretot moltes passades.
0: Per la pilota, València Bàsquet, encara que erra... Hola, Seni, ahí està l'acció en la que li fan la falta novament. Casa de Monsaragosa, Jaime Fernández, la seva segon falta personal i entra en bonus Casa de Monsaragosa, per lo tant, a la línia de tirs lliures, València Bàsquet a 14,8 per acabar el partit.
1: Entrem en segons en territori 90 minuts, en el moment que concloga el partit, vos oferirem la dosi habitual del 90 minuts.
0: El primer de Pradilla dins, 86-97.
2: Pradilla, un dia més en l'oficina, eh? Este sí. Dona igual vindre del que vinga, o sigui, ves cansat, ves esgotat, però el nano, la veritat és que és un motoret.
0: Anota Pradilla, el segon, també.
2: I ja el protegís un poquet Pedro Martínez en estos últims segons.
0: 86-98, 14,8 per a la fi, 11 punts per a Jaime Pradilla.
2: Que és de Saragossa, és format de la cantera de Casa de Monsaragosa, el va pillar ràpidament jove València Bàsquet i
0: així se va acabar. Sí, Casa de Monsaragosa no va atacar en esta última possessió. 86-98, guanya la travessa, no arribem als 100 punts. Ha. I guanya València Bàsquet el partit en el Príncipe Felipe, jornada 31 de la Lliga ACB, victòria important de València Bàsquet de cara a l'objectiu d'estar lo més alt possible de cara als play-offs. Ve d'una derrota complicada en l'Eurolliga, però València Bàsquet ha tornat en efectivitat, 98 punts de afeta Casa de Monsaragosa, que també l'ha fet 86, així que acaba l'encontre 86-98, victòria per a València Bàsquet.
1: El teu resum del partit, Nacho, que calia guanyar, encara és una setmana amb tres partits bueno, que has de treure endavant, si vols un bon encreuament per al play-off pel títol en la Lliga, i a més vens d'un back que t'ha fet mal en Eurolliga, necessites alçar el cap, i bueno, t'ha costat, però ho has fet.
2: Sí, jo crec que és un partit d'això, de... poquet a poquet anar conforme avançava el partit, de trobar més contundència, de ser més agressiu defensivament, i això València Bàsquet ho ha trobat en esta segona part. La notació també la mantés, diguem, al llarg de tot el partit.
0: I el rebots.
2: El domini del rebot. L'aspecte físic ha jugat molt a favor de València Bàsquet davant d'un Saragossa que defensivament se té que protegir, no és un equip en poderío, i això fa que València Bàsquet sumara moltes segones opcions, inclús terceres opcions en el seu atac, i apareixen els jugadors, perquè quan trobes aquest engranatge de més pressió, València Bàsquet per a mi se troba més còmode, troba les transicions, i apareixen Cameron Taylor i per a mi de la Rea per a comandar, per a acaparar un poc el protagonisme. Després se suma també Pradilla des de la contundència en aquestes transicions, més l'efecte Montero, que al final sembla que no està, però xala el partit, quan té que colpejar, colpeja. Un València Bàsquet que ha fet la faena per a sumar una victòria importantíssima per a establir-se, per a agafar-se a aquestes primeres posicions.
0: Sí, en esta victòria València Bàsquet es col·loca com a tercer classificat, en 23 victòries, 9 derrotes, així que de moment defensa la tercera plaça en la classificació.
1: Victòria de València Bàsquet en el primer dels tres partits que té l'equip taronja esta setmana, avui davant Casa de Monsaragosa. Divendres jugarà contra Dreamland Gran Canària i diumenge ho farà contra el Barça. Vos han contat el partit d'avui. Salva Gómez i Nacho Rodilla. Salva, Nacho, bona nit, gràcies.
0: Adéu, bona nit.
1: Nosaltres tanquem esta edició amb bàsquet del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Són les 11:03. Obrim ja de seguida el 90 minuts.

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de Ràdio Vila Esport, en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montaldo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu les nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també ixe 90 en xifra, també en número. I Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp a la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de... per enviar-lo. 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per opinar sobre qualsevol tema dels que tractem en el programa i per a respondre la pregunta que vos fem cada nit. La pregunta que vos hem fet esta nit és: ha deixat el València donar explicacions d'esta temporada i de la fulla de ruta de la següent? Ixa és la pregunta que avui vos deixem per a que opineu. Ha deixat el València donar explicacions de que, del que ha passat en aquesta temporada i de la fulla de ruta de la següent? Com... no tinc clar si m'acredite, a mi me deixaran preguntar. Jo sí vaig a fer-me algunes preguntes que m'agradaria fer-li a Garli en la sala de premsa de Mestalla de Paterna, on comparega, me dona igual. Són 10 preguntes més un bonus track, una onzena. Primera pregunta: quina explicació li dona al que ha passat en la temporada? Perquè ell digué que no venia a lluitar per el descens. I fins a l'última fins a la penúltima jornada, aquest equip ha lluitat per no baixar. Dos: quins són els paràmetres per a continuar apostant per Carlos Corberán en la banqueta? Tant si se fa públic el tema de la renovació de contracte que vos contarem el 25 de març, com si simplement se li respecta el contracte que ja està firmat. 3. Les decisions errònies de l'entrenador, Julen, Dimitrievski, Danjuma, tenen conseqüències en el club? O així n'hi ha barra lliure per a enganyar-se? 4. Quina és l'estructura esportiva? Quin és l'organigrama esportiu i qui està per damunt de qui? 5. Quines són les funcions de Ran Garli en l'organigrama esportiu? Pot prendre la decisió de demanar en Singapur la destitució de l'entrenador en un moment donat? Pot reconvindre-li a l'entrenador si percibís erra d'escales i manifestes? 6. El futur de Garli i el de Corberán van de la mà o són independents? 7. Per què no ha vingut un secretari tècnic? Per què se marcaren 30 o 60 dies i en quasi 3 mesos no ha vingut ningú? Va comandar este estiu la direcció esportiva Alessandro Issei que amb l'equip en llocs de descens apostà en gener per un futbolista de 28 anys de la Lliga Egípcia i un central del Famalicao de la Lliga Portuguesa? 8. I en aquesta línia, cap a quin València anem? La inversió per part de la propietat va continuar sent la mateixa? Els perfils a fitxar són de Haas i Dieng? No entrava el València en una il·lusionant etapa? 9. Hi ha necessitat de traspassar futbolistes? Per quina quantitat de diners? 10. Es van marcar objectius? I quins objectius ja per la temporada vinent? I per últim, bonus track: què passa amb els servicis mèdics? Va haver canvis en aquesta àrea? Per què el doctor López Mateu és intocable tot i les evidents errades en diagnòstics, en els últims temps i la plaga de recaigudes en aquesta temporada? I això són les meves 11 preguntes que queden ahí. Si algú les pot fer, li donaré les gràcies. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11:10, saluda ja Sara Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal, buenas.
0: Qui ens ha contat, junta, Salva Gomis, ja Nacho Rodilla, la victòria de València Bàsquet, li ha tocat remar, però la fi la victòria que ha del costat de l'equip de Pedro Martínez.
1: Sí, li ha costat davant un dels quarts de la categoria, un candidat a perdre la categoria, encara que, bueno, resta una jornada de Lliga, dos per a València Bàsquet. Però sí, li ha costat a Manolo, jo crec que, bueno, pues ve de pegar-se un back en Eurolliga, afronta ara en ACB, ho afrontava una setmana amb tres partits, ha superat el primer. Bueno, li ha costat, Manol, li ha costat. La sensació d'anar al tram durant gran part del partit, però és cert que a última hora, quan ha aixafat l'accelerador, bueno, s'ha anat i ha acabat tombant a casa de Montsaragossa. És molt superior València Bàsquet i a la fi, encara que li ha costat, a deixar palès a la seva superioritat.
0: Bueno, tenim molts noms propis i molts temes dels que parlar, i sí que, i a més, n'hi ha càtedra, i sí que no perdem temps. Te pregunto, com sempre, com venen les fotos?
1: Ni idea, perquè les has fet tu. Problema Copet de les complicacions en la recuperació de la seva lesió de genoll. El tindran apartat durant la pretemporada i la previsió és que puga no estar de tornada fins al mes d'octubre. Després de la segona intervenció quirúrgica, el futbolista deixa palès el seu malestar diumenge en xarxes socials. Haurà de seguir un pla específic de recuperació que li impedirà fer la pretemporada amb la resta de la plantilla. Marcelino Henapunt, el ja exentrenador del Villarreal, ha fet una visita a la nostra seu, on ha participat en el programa de Radio Sports Migdia i en l'informatiu de la tele. El tècnic asturià ha fet un repàs a la seva segona etapa en el conjunt groguet i s'ha mostrat satisfet de la seva trajectòria al front de l'equip. Marcelino pensa que se'n van de la millor manera possible al deixar l'equip novament classificat per a la Champions.
2: Y ahora, pues bueno, creo que nos vamos de la mejor manera posible, dejando al equipo en Champions, siendo tercer clasificado, que solamente creo que el Villarreal lo logró en ser segundo en una temporada, y muy contento. Tengo muchas sensaciones, pero agradecimiento y satisfacción yo creo que son las dos principales.
1: En el Celta diuen que tenen tancat Aleix Febas, el talentós futbolista de l'Elx, que acaba contracte este mes. Jugarà en el Celta de Vigo, segons ha deixat caure avui el club gallec en una xerrada informal, a més mitjans de comunicació, després de l'acte de presentació de la renovació de Iago Aspas. Dissabte, després de jugar a Girona, el propietari del club, Cristian Baragárnic, no era molt optimista respecte a la continuïtat del jugador.
3: Como dije siempre, yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron, a Aleix se ha portado de maravilla estos tres años, la pelota está del lado de él, él quería esperar y bueno, nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos, pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
1: Espí, taula econòmica de salvació. A més de ser un dels artífecs de la salvació granota, amb els seus gols en el terreny de joc, l'interès de diversos equips en la progressió mostrada pel de Taverners pot alimentar un traspàs que aliviaria l'economia granota. A més, cal destacar que el davanter del Llevant ha sigut nominat al premi a millor jugador sub-23 de la temporada en primera divisió. València Bàsquet suma la primera victòria en una setmana molt exigent. Els de Pedro Martínez superen per 86-98 Casademonte de Saragossa abans de jugar el pròxim divendres contra Dreamland Gran Canària i diumenge davant el Barça.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts, recorden, @90minuts, X o Twitter, el 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per a TikTok, i si 90 també en xifra, també en número, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de WhatsApp 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01. La pregunta que vos fem és ben clara i ben directa. Ha decidit el València donar explicacions d'esta temporada i de la fulla de ruta de la vinent. Les 11 de la nit i 14 minuts. De tot això parlem així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: ¿Y dices que siempre sucede?
11: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
12: Solo se me ocurre. ¡Wow!
10: Increíble. Pasa siempre.
11: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
12: ¡Wow!
11: Descúbrelo en tu concesionario.
13: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: És 11:17. Comencem a parlar, a exposar els temes abans de donar-li a Miqui temps per a la seva càtedra. Però abans, Salva, per exemple, en el València, el nom és el de José Arias Copete.
1: Bueno, el central del València ja diumenge avisava en les seues xarxes socials que, textual, per circumstàncies sobre les quals ja em tocarà parlar més avant respecte a la meva lesió, em toca continuar treballant. I el que avui han donat a conèixer els companys del diari AS, Manolo, és que bueno, se li ha complicat la recuperació de la seua lesió. Ja en abril va tindre que ser intervingut novament perquè li sagnava la ferida de l'anterior operació, se li va cauteritzar i sabent que no parava de sagnar-li, que li provocava que se li inflara el xenoi, que sentira pressió en la zona, li van punxar moltes vegades per aliviar-li aquesta tensió i a la fi, bueno, pues els va tocar cauteritzar la vena que diríem sagnava. El futbolista no s'ha recuperat bé i avui els companys del diari AS, Manolo, pues, diuen que no va poder treballar amb normalitat durant la pretemporada i que fins a octubre no va estar disponible. Per tant, ja tenia l'explicació per la qual l'altre dia es queixava Copete les seues xarxes socials.
0: Pues ahí está el tema. Per cert que, parlant de central, Salva, ahir ja deies tu, arran de la informació que vens donat dels companys de tribuna, que tu pogueres confirmar que...
1: Sí, que representants del futbolista van confirmar que el Colònia els havia dit que no l'havien executat l'opció de compra de 2 milions d'euros, i avui el Colònia, en un comunicat en les seues xarxes socials, ha fet públic que efectivament no va fer efectiva la clàusula de compra de Senk, que ascendís a aquests 2 milions d'euros. La raó que ha esgrimit el conjunt alemany és que busquen un jugador diferent per al centre de la seva defensa.
0: Eixa és la manera suau de dir-ho.
1: Però és que ha jugat prou, a mi me sorprèn. I a la premsa que seguís la informació del Colònia, jo hi parlava en gent de Kicker, i me deien...

0: E incluso son tan optimistas que dicen que la próxima semana podría oficializarse y convertirse en el primer fichaje del Celta para la próxima temporada. Sin duda, el hecho de que esté libre era uno de los motivos por los que el Celta quiso apostar claramente por este jugador, que es muy, muy, muy del agrado de Claudio Giraldez.
1: Gracias, company. Parem d'un altre nom propi que ja ha sigut la taula de salvació del Llevant sobre el terreny de joc, i sembla que ara també pot ser-ho a nivell econòmic. Parlem de Carlos Espí, Salva.
2: Sí, hi ha clubs francesos, hi ha clubs italians, Manolo, alguno premier que apareixerà, i és que Carlos Espí pot ser el traspàs important del Llevant este estiu. Ha salvat l'equip amb els seus gols i pot ser també definitiu per als Granota en l'aspecte econòmic. Estan obligats a vendre i probablement este siga una o la gran venda de l'estiu. Quan en un moment determinat de la temporada, i així està Miqui, semblava que anava a ser Eta e Jong, bueno, pues al final Manolo va ser Carlos Espí. En tot cas, les dades les té Dani Hermosilla. Hola Dani, què tal? Bona nit.
3: Què tal Manolo? Bona nit. Bé, llevant una vegada aconseguida la permanència el passat cap de setmana comença la planificació. Luis Castro va dir ahir un poc les línies generals de gent que voldria que continuara. Entre ells està el capità Pablo Martínez, que acaba el contracte. L'entrenador voldria tindre'l. Anem a veure si el club li fa una oferta. De moment, és una negociació que no està. Però el gran nom del mercat del Llevant va ser el de Carlos Espí. Amb la permanència del Llevant en primera, la seva clàusula passa a ser de 25 milions d'euros. El club té, amb 160 milions d'euros, té una necessitat imperiosa de vendre, però de moment no s'ha pronunciat sobre la possibilitat que siga efectuar aquest traspàs en persones pròximes a l'entorn del futbolista. De moment no hi ha una petició del club als seus representants perquè li busquen una destinació. És un futbolista que té un cartell, que lògicament i seus 11 gols en pràcticament en mitja temporada li han obert les portes de moltes lligues, de la Bundesliga, de la Premier, de les principals lligues europees, i ara la decisió, i sembla que no tardarà molt, és si el Llevant vol mantindre'l, vol fer una oferta de renovació i millora de contracte, o vol vendre el futbolista, que és més o menys el que d'alguna manera tot el món està pensant. Anem a veure quina és la solució per al Llevant Unió Esportiva, quines són les ofertes que arriben, si hi ha negociació, si hi ha una venda en retard, com ha passat en altres futbolistes, és a dir, que es ven per un traspàs menor a la clàusula del 25 milions d'euros, però es queda un any més en el Llevant. Bé, en definitiva, el futur de Carlos Espí va ser el gran objecte d'esta primera part del mercat llevantinista.
1: Gràcies, Dani. 11:27. No perdem més temps perquè sabeu què passa els dimarts, que n'hi ha càtedra de Miqui.
4: La càtedra de Miqui.

en la llengua en 90 minuts en A.Radio. Opino de que, opino de que.

0: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio d'A Punt.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: La llei orgànica per al bon ús i la governança de la intel·ligència artificial està ja preparada per passar al Congrés dels Diputats per a que es puga debatre i aprovar. Es tracta d'una llei que ve a adaptar la legislació al reglament europeu que ja està en vigor, encara que sembli mentida. Conté un codi de bones pràctiques, pel que hem sabut. Per exemple, tant en textos com en imatges, qualsevol contingut fet amb intel·ligència artificial haurà de contindre les sigles IA en un lloc visible, perquè així no s'enganya a ningú. També caldrà deixar clar en el cas dels vídeos creats íntegrament amb intel·ligència artificial o amb les veus. No fa massa, arran les mobilitzacions del sector de l'educació, ens arribava una cançó que estava feta a mia, per exemple. Això deixarà de poder-se fer. Una volta aprovada, ciutadans podrem denunciar aquells que vulguen enganyar-nos i fer-nos passar gat pel llebre. Ah, i és important que està prohibit el reconeixement a través d'intel·ligència artificial d'emocions en l'àmbit laboral i educatiu, perquè això vulnera el dret a la intimitat. Vés-te que vagin posant mesures. Haurem d'esperar a llegir la llei per saber concretament com s'articula, però tot ens fa pensar que es quedarà curta. L'ús de la intel·ligència artificial és molt més ràpid que tot allò que les autoritats legislatives puguen fer. De tota manera, benvingut siga l'intent. Sempre passa això de que les lleis van per darrere de la societat. I en qüestió d'avenços tecnològics, doncs més encara. Tant de bo posa fre a l'ús inútil d'una tecnologia costosíssima que hauria de servir per a aplicar-se, no sé, en àmbits com el científic, el tècnic, i no com una eina de distracció i de pillatge per a tanta gent. I el pillatge no és el pitjor, sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. És el mal que pot fer a sectors culturals, educatius i, en general, a tots nosaltres. Per a pillatge, a més, deixeu-me que vos conte, el d'avui amb Paco Roca, que sembla un acudit, però no ho és. És una notícia i, a més, fotuda. Sense amagar-se ni una mica, li han afusellat el cartell que va fer l'any passat per a la Fira del Llibre de València. I ho han fet en l'Ajuntament de Sant Martí de la Vega, que no ha sigut un pirata. Han agafat el cartell, l'han passat un poquet per la IA i cartell de la Fèria del Llibre de Sant Martí de la Vega 2026. Com t'has quedat? Això ha passat avui. I el pitjor és que és segur que hi ha qui no veu on està el problema o el delicte, perquè quan estiga la llei passarà a ser delicte, afortunadament. En fi, com diria Bertolt Brecht, són temps ombrívols per a la cultura i per a la creació, no? Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Avui és dimarts i això vol dir que és el dia en què parlem d'arts escèniques amb Juanjo Prats. I direu, però no ara, després, no? Això és el que fem habitualment. Com sabeu, dilluns que ve es lliuraran els Premis Max en la seva 29a edició en el Teatre Romà de Mèrida. Uns premis, els Max, que es lliuren des de l'any 1998, organitzats per la Fundació SGAE. El guardó, la famosa poma en Caraceta, és obra de Joan Brossa, un poeta que va morir, ja veus, un any després de fer eixa imatge que s'ha convertit en icona. Enguany, en els Max hi ha 22 categories amb un total de 67 nominacions. El cas és que hem pensat modificar un poc el programa per fer una tertúlia parlant d'arts escèniques, perquè segurament és un tema que mereix molt més d'una hora de programa. Parlem d'arts escèniques, del que suposa arribar a aquest tram final de la carrera dels Max. Per tant, no parlem amb cadascuna de les persones convidades, sinó que ens acompanyen al llarg de l'hora de la cultura. Mire, què suposa? Què deu suposar estar nominat a un Max, no? I guanyar-lo ha de ser, no sé, quina il·lusió, no? Anem a veure-ho. El fet de tindre nominats parla de qualitat del treball en les arts escèniques valencianes, no? Estem fent-ho bé? Caldria millorar alguna cosa? Juanjo Prats, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Avui tenim un teló de fons un poc llarg.
1: Avui tenim un teló de fons, diríem, replet de protagonistes i personatges i, sobretot, autors, creadors, escenògrafs, ballarins, actors... En definitiva, és que sempre han de ser els protagonistes.
0: Efectivament. Jo crec que tu has estat escorcollant un poquet en la història valenciana dels Max, pot ser?
1: Sí, perquè he pensat que també era una forma de retrohomenatge a gent que... potser ara ja no estic entre nosaltres, però van ser pioners i fonamentals en allò de ser reconeguts. Són valencians, o més en concret de Vinaròs al món, i és el valencià que més Max té. Ell en si mateix és tota una categoria de Max, perquè el que he fet és un poc recollir parlar dels Max de la dansa, dels Max del teatre, o dels Max també del, bueno, de la part plàstica, no? De tota la part de dissenyadors, de llum, escenografia, vestuari... Però tenim, diríem, el Max per excel·lència, perquè ni té ni més ni menys que 13 Max, Carles Santos.
0: De veres?
1: De veres. Els he contat. Carles Santos... És un...
0: Jo no sabia pensaria que tenia algun Max.
1: Algun que altre, no? Té un cabàs
0: de 13
1: Max com a compositor musical per moltíssims espectacles, direcció musical, també millor espectacle teatral, en definitiva.
0: És que quins espectacles va fer aquest home que ens va deixar a tots bocadets?
1: Per això...
0: Es trencava el cervell.
1: És una forma de retrohomenatge d'aquells pioners que van, bueno, que van ser... Bueno, els primers que van fusionar música, que van fusionar la part plàstica dels seus espectacles, la seva proposta teatral, i sobretot una forma vital d'entendre les escenificacions. Recorda-te Xina la petxina de Xina, amb Pep Cortés, o Beethoven si tanque la tapa que... En definitiva, són tantes i tantes històries...
0: Sí, però no ha quedat dit mai que eren 13 Max.
1: 13 Max. És una categoria en si mateixa, és a dir, Carles Santos, i sobretot un poc pues, un home que, bueno, la seva generositat a Vinaròs, la seva barca de pescar, vaig tenir el privilegi de pescar amb ell en alta mar, això sí, marejant millor, i ell com era mariner, i meravellós, i de compartir vivències, i crec que era una bona forma de retre homenatge, diríem, bueno, a un dels grans creadors que hem tingut així a la Terra.
0: Sí que és de veres, ostres. Més coses. Per així?
1: Sí, diríem, si anem a la segona categoria de Max en si mateixa, hem de dir, encara que avui parlem molt de teatre, que la dansa ha sigut més reconeguda que el teatre a nivell de guardons del que parlem de Comunitat Valenciana. I molta culpa d'aquest reconeixement el té Sol Picó, que parlarem...
0: És culpable?
1: 10 Max té Sol Picó.
0: Ostres, això quasi és avarícia, no?
1: És que sí, com és avarícia, aquestes xifres... Perquè Carles Santos i Sol Picó diríem que són els nostres
0: abanderats.
1: Els Max. I sobretot quan els Max, en la primera època, tenien una repercussió molt important. Jo recordo haver-ne vist molts, i sempre era Carles Santos, Sol Picó, estaven sempre en la terna, i quasi sempre també pues, emportant-se ixe guardó.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, per tant, a veure, que aquest diga 10 estarà encantada de replegar-ne, si està nominada a 3, pues, els 3 o els que calguen, no? Doncs el que et parlava un poc, perquè, bueno, Sol Picó ha estat per, bueno, 5 com a millor coreògrafa, vés amb el cap Cactus, La dona manca, Paella mixta, El llac de les mosques o El que... Com a coreo.
0: Clar, és que és un poc Santos i no són ni família. Una però, d'Alcoi i l'altra de Vinaròs.
1: Però veuràs que tenien molta relació.
0: Sí.
1: Vull dir que ahí n'hi ha marro.
0: Que sí, és una dona també que ens ha trencat el cervell de tant en tant quan hem anat a veure dansa i hem dit... Ostres, què està fent?
1: Clar,
0: no?
1: Que sí.
0: I ens ha...
1: Perquè era una fusió de trencar un poc els límits que diríem que eren de gènere, no? Perquè moltes vegades era una composició musical o espectacles que semblaven que la música no era escènica i era una barreja entre que espectacle musical que a millor té poc té que veure ara el que és un musical, no? Després d'haver arribat a la Gran Via i els musicals americans.
0: Sí.
1: Però bueno, és una bona reflexió, un poc. I bueno, i també ella com a ballarina, importantíssima. Ella té com a intèrpret femenina Bésame el Cactus i El Ball. He de dir, com a dada, que en dansa, Toni Aparici, o en el cas de Ana Luján, o en el cas de Sol Picó, tenen el Max com a millor intèrpret, tant masculí com femení. En el cas del teatre,

0: A veure si ho remediem esta temporada, però no tenim cap guanyadora com a intèrprete femenina ni cap guanyador com a intèrpret masculí.
1: Bé, això és absolutament increïble, bueno, perquè tenim grans intèrprets.
0: Són dades. Vull dir, un poc com funciona també este univers, no? I, bueno, i l'espectacle de dansa, o sea, que entereu. Li seguís en el món de la dansa anant de dansa, perquè va tenir un espectacle, va ser Pinocho, que ho va, en aquesta edició del 2016, ho va replegar absolutament tot, i tenim ahí com a coreògrafa Rosa Ángeles Valls, Toni Aparici, que també ha tingut...
1: Ballarí de Ananda.
0: Sí, però que també ha tingut com a solista, i Anna Luján, com a millor intèrpret, en este cas, de dansa, Toni com a ballarí, i vestuari, en definitiva, bueno, després, i millor elenc en conjunt de dansa, no? El Mago de Oz també és una peça també guardonada, sí. I Los Ángeles Baix també té el Max Honorífic. Per tant, diríem que en dansa, entre Sol Picó i Ananda Dansa, arreplega un bon feix de Max, no? Asunuales, La mort i la donzella, des del sí. Més recent, també, i després tenim Marcos Morau, que Marcos, per afanador. I Christine Clu, com a intèrpret, també. O sigui, tenim...
1: Home, Christine Clu, és que... Però vull dir que jo crec que no és humana, però això ho hem d'averiguar.
0: Però vull dir que tenim, diríem, com a premi solista, almenys, sí, Anna Luján, sí, sí. I Christine Clu, i ja va mandar de sol, no? Uh-huh. I, bueno, i el que falla un poc a la part teatral, diríem que tenim premis, diríem, de la categoria com a millor espectacle musical, Aneguer Lleig, per exemple, que ara va reposar-se, perquè és un espectacle del 2016. Carles Alfaro, també, com a director i com a versió. I on més Max tenim, sí, és com autors, autores o adaptadors, adaptadores. Que en esta ocasió, Rodolf Cirera ja en té 5 Max. Oh. Carles Alberola i Roberto García per Besos, tenen Max. Víctor Sánchez també té Max com a autorrevelació, o Maria Cárdenas per Síndrome.
1: Sí, és de veres.
0: En este cas, pues, bueno, són autories de revelació. Per tant, diríem que en l'àmbit dramatúrgic... Sí que
1: però
0: ten...
1: això ho agafem ara, per a posar-ho damunt la taula.
0: Ah, jo vaig ficant...
1: És que un autor només necessita estar sol en sa casa davant d'un ordinador.
0: Jo vaig ficant cosetes damunt la taula. Clar. I després també, per exemple, a nivell de millor espectacle, diríem institucional, tenim Tic Tac, recordem, que era un premi que també... I després també, millor espectacle infantil, tenim el treball de Tian Gombau, claro, amb totes les seves propostes, i ahir va ser Sabates, i té de teatre de carrer La Fam Teatre, o també El Pont Flotant, en Eclipsi Total, que també sí, va tenir reconeixement,
1: sí,
0: o Lucas Escobedo, encara que és d'origen alacantí, però és creació centre dramàtic en Farra, no?
1: I, sí, l'any passat.
0: I se m'habrà colat algú o algo, però un poc aquest és el panorama teatral que tenim.
1: Val, doncs així les coses, encara més Max d'enguany.
0: Espera't que queda un poquet.
1: A veure.
0: És plàstic, és creadors, perquè després diuen...
1: Oh,
0: clar,
1: sí.
0: Juanjo Llorens en T4 i Juanjo Llorens, tota una institució en el món de la il·luminació de la part,
1: sí,
0: en este cas. I després també, pues, Pasqual Peris, que té com a, és l'únic que té com a vestuari, i també un premi Max ben interessant de caràcter social, que són Pallassos Hospital, no?
1: Sí.
0: Que és un reconeixement. Total, de totes aquestes edicions, n'hi han 600 i pico pomes repartides, de les quals el 8,5 de pomes han arribat a la Comunitat Valenciana.
1: El 8,5.
0: Què vol dir això? A nivell de producció, de lo que no fem dins de l'estat espanyol, en esta visió del món, estem representats, estem guardonats dins d'aquest àmbit, doncs són preguntes que queden a l'aire.
1: Uau, no? Que una bona manera d'arrencar, però hauré de presentar-vos els convidats que tenim avui, no? Perquè a l'estudi Rosa Solves ens acompanya Blanca Añón, que és candidata al Max al millor disseny d'espai escènic per Orlando, una producció del Centro Dramático Nacional, i que ja ha rebut el Premi Italia i el Premi Godot, i que ja vos dic que no la veurem, i Xavo Jiménez, nominat al Max a millor adaptació o versió teatral i millor actor, per això diu Juanjo, per si enguany ens llevem això del millor intèrpret, per Jo Soy 451, de la companyia La Teta Calva. Blanca, Xavo, molt bona vesprada, benvinguts.
2: Hola, bona vesprada, Juanjo, m'has deixat.
0: Bona vesprada.
2: Quina pressió, per favor.
1: No. És que ara has de guanyar, sí,
0: a veure,
1: sí, Xavo.
0: En principi, a veure, adaptació tenim moltes pomeres. Però més a banda.
1: Però no, deixeu-me que he de presentar, he de presentar algú més, i a més per al·lusions, no sé, perquè li hem dit de tot, perquè al telèfon des de Barcelona ens acompanya Sol Picó, que és nominada, té 3 nominacions. Millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada i millor elenc de dansa per Carrer 024. La producció amb la qual

0: han celebrat 30 anys o celebren 30 anys de companyia Sol. Bona vesprada.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: Escolta, tu tens molts mags, no?
1: Bueno, no sé si són molts o... Bueno, jo què sé, n'hi ha uns quants, sí. Però ja sabeu que tot això dels premis és molt relatiu, eh?
0: Sí, ahir anàvem, no? Bueno, falta una nominada, els oients diran, però si són quatre nominats. Raquel Molano, que està nominada a millor composició musical per l'espectacle escènic per Fuente Ovejuna, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, està ara mateix en la lectura d'un espectacle que faran en el Festival de Almagro i, lògicament, ens ha dit que si acaba abans, mentre el programa encara estiga en marxa, es connectaran. De tota manera, ui, és curiós, Raquel m'ha passat un llistat de temes que li agradaria dir en la tertúlia, o sigui que anem per parts. Per escalfar un poc, a veure, Sol Dia, això dels premis és relatiu, no? Què suposa estar nominat? Vull dir, realment, pues fa l'efecte que ens fa més il·lusió quasi a nosaltres. No sé si esteu il·lusionats pel fet d'estar nominats i de poder endur-se a casa algun max dels que teniu en nominació. Qui comença? Blanca, per exemple?
2: Bé, sí, clar, home, molta il·lusió fa. És un reconeixement i sempre s'agraeix, pues, perquè darrere hi ha moltíssima feina i bueno, es dona visibilitat, que al cap i a la fi és una cosa molt important en la nostra professió i bueno, està molt bé celebrar. Ah.
3: Sí, jo exactament.
0: Més enllà de la pressió que t'ha posat Juanjo, que has de guanyar el de millor interpretació masculina, va ser el primer valencià que se l'emporta.
2: No, però de escenografia tampoc hi ha cap.
3: Tampoc. Exacte, Blanca, anem a donar la campanada. No, és el que diu Blanca, fa molta il·lusió i sobretot fa molta il·lusió. Cadascú serà per un motiu. En el meu cas, em fa molta il·lusió per les característiques d'aquest espectacle, en concret, per la trajectòria de la companyia, per el moment en el que m'arriba a mi la possibilitat. Però sí que és cert que una vegada arribes així i nosaltres, com ha dit abans Juanjo, en la companyia en tenim un max i no canvia la vida. Quan tornes a casa has de tornar a fer faena. I de fet, ni tan sols va canviar la vida d'aquest espectacle de Síndrome que varen guanyar. Això no va garantir després tindre una gira més gran o un èxit més gran. Quan acaba aquest espectacle has de tornar de zero a començar en un altre, almenys en una companyia de teatre independent com la nostra i de format xicotet. Vull dir que sí que és un reconeixement, és sobretot que te conega la gent, obri portes per a poder crear vincles en altres professionals, però després quan tornes a l'assaig i al local d'assaig comences de zero. Ah. I això segurament ho dic jo, però també t'ho pot dir el Carles Santos, saps?
0: O la Sol, és així, Sol. Te canvia la vida, sí. Tindré Max.
1: A veure, no et canvia la vida en absolut, vamos, lo que diu. Ell és tal qual, després has de començar i seguir com si no haguera passat res. Però jo, en la meva experiència, igual, no sé si la dansa és una mica diferent al teatre, sí que és de veres que a vegades ens ha donat la sensació que de repent se'l miren. I a lo millor, en alguns espectacles sí que m'ha passat que després han hagut més peticions d'aquest espectacle en concret, saps? Mm. És una cosa que sí que m'ha passat al llarg dels espectacles. I, bueno, i també, pues, sense voler, pues, el dona una certa visibilitat. De repent, pues, apareixen els mitjans un rato, la gent el veu, el coneix, el reconeix... Tot fa una miqueta, aunque després tu tens que seguir treballant igual, tal qual, i no hi ha una altra, però bueno, una mica de moviment sí que sí. Genera un poquet.
0: Quelcom de positiu ha de tindre, no?, d'alguna manera. Xavo parlava i deia, home, per a una companyia independent, menudeta, no?, com és la nostra, en el cas de Sol, vull dir, molts mags, però no tens ninguna tremenda companyia amb un planter de... Vull dir que és que algú, això pot dur també a equívocs, no? És a dir, a mi m'ha cridat l'atenció que els nominats, els quatre nominats, bé sou companyies independents menudes, vull dir, això de doblar el llom i de, vale, ja tinc el max, vaig a assajar, a seguir assajant, o gent que heu treballat per a companyies nacionals. Mm-hmm. Vull dir, això està també donant-nos alguna informació, vull dir, no hi ha... No
3: sí,
0: hi ha
3: una informació claríssima.
0: Sí, no?
3: I és que el nostre Teatre Nacional, per parlar-lo d'alguna manera, mai està en la terna final. Sempre són els creadors independents, o a títol particular, com és el cas de Blanca, o a títol de pequeñas, de xicotetes companyies. Vull dir, nosaltres, ara IBC, abans teatres, o abans culturals, o com és, tots els noms que ha tingut, no solen arribar a... al nivell de ser espectadors respectats com puga ser un CDN, un Teatre Lliure, un Teatre Nacional, i això és una llàstima, és una llàstima. I ens ho hem de fer veure, saps? Perquè les nostres grans produccions no estan ahí i no estan mai.
0: Alguna idea de per què?
4: Per aportar les dades, és que tampoc ha hagut millor espectacle de teatre mai ha sigut ninguna producció pública valenciana, ni privada. És a dir, que dins de tot l'ecosistema que tenim un poc del funcionament de com s'arriba a la terna, que ja és complicadíssim, i després que sigues escollit, vull dir que realment estem infrarrepresentats al nivell de producció pública i privada que... No sé, ara no, perquè estem, diríem, ha menguat prou la producció pública, però hi ha una època que sí que teníem producció pública que era prou, sí. Bueno, prou sovint i tampoc s'ha aconseguit mai.
3: També és cert que arribar a...
0: Pots tallar i intervindre quan tu vulgues. La tenim apartada allí, oblidada, en
1: sí,
0: Barcelona.
1: Sí, sí, m'encanta escoltar-vos, m'encanta escoltar-vos, no preocupes.
3: No, el que estava dient, que tampoc és que el fet de que tu arribes a ser finalista als Max, vull dir... que el teu espectacle siga millor que els que s'han quedat. Que això també passa. Són moltes casualitats, moltes circumstàncies, les que es fan un dia estar i un altre dia no estar. S'han quedat darrere espectacles fantàstics, boníssims, meravellosos i professionals que són, i en el meu cas d'actors, actors que jo considero que han fet treballs superiors als meus. Les casualitats que m'han portat ahir, doncs, potser jo he girat molt per l'estat, l'han vist la gent en unes condicions especials, quan veus teatre te cala d'una manera depenent del dia i a vegades podria haver segut que sí i podria haver segut que no. Això no vol dir que les nostres produccions no hagin arribat o que els espectacles que no han arribat enguany no vol dir que siguin pitjors que els que estan, saps què vull dir?
0: Potser el secret està, tu has dit, jo he girat, no? Potser el secret està un poc per ahir. Difícilment ningú pot guardonar, no?, un espectacle que no es veu.
3: Sí, ha passat.
0: De donar premis a un espectacle que no s'ha vist.
3: Sí, sí, ha passat. No anem a dir noms, però ha passat.
0: Sí, no toca dir noms.
4: Perquè ahir també hi ha un tema de qüestió de fons, i és qui vota o qui selecciona. ¿Vale? Sempre el sistema és molt senzill. Diríem que cada zona que determinen hi ha un primer jurat que fa la selecció. Què passa? Un segon jurat i, finalment, un tercer jurat és el que escollís de les últimes ternes. Perquè l'ESGAE ho té organitzat així. A una època...
0: Votava?
4: Sí, perquè... però es votava únicament els membres de l'Acadèmia de les Arts Escèniques.
3: Sí.
4: I ahir també va haver també tensions sexual no resuelta.
3: Clar.
4: I a partir d'ahir es va tornar. En fi, el tema sempre de qui escollís la terna, sempre és complicat en aquest aspecte, però bueno.
0: Sí, a mi no m'agradaria estar ahir, no m'agradaria posar-me a triar, no? Però de tota manera sí que el que ha dit Xavo és... És preocupant, no? Espectacles que no s'han vist, no sé.
3: Sí, o que han fet una o dues funcions.
4: I d'aquesta tensió van néixer els Premis Thalia. Que en el teu cas, benvingut siga, perquè això ja tu ja en tens un.
0: Ell sí, ja el tens. El Thalia ja va per davant.
4: Però bueno, ve un poc també, un poc... N'hi ha inflació de premis, perquè nosaltres anem sobrats i llevem els que tenim.
0: Sí. Això, mira, ell és un dels temes... que Raquel m'havia dit, ai, si poguera estar... jo considero important que parlem dels premis de les arts escèniques. Això ajuda o tot el contrari? Sí. Era important celebrar els premis de les arts escèniques?
3: Bueno, jo crec que és el que ha dit...
1: fonamental.
3: El que ha dit Sol. Clar que és fonamental, és la visibilitat, és l'aparador de la nostra professió cap a la societat. Saps què vull dir?
1: Estem així. Tindríem que celebrar-ho.
0: És que ara és que són uns premis que han desaparegut, no sabem ben bé per què.
4: Una vegada eren clandestins i després ja ara crec que ja han desaparegut del tot.
0: Sí, absolutament.
4: Perquè l'última edició va ser clandestina
2: Es van fer el tema de la Dana.
4: Per el tema de la Dana, o sigui, l'última... Estem parlant un poc dels premis de l'Institut Valencià de Cultura. Sí. I ara ja totalment han desaparegut, no?
0: I considereu que això, vaja, tota pedra fa marge, no? Perquè al final el plantejament d'este programa, a més de celebrar que esteu nominades i nominats i desitjar-vos que replegueu tots els mags que teniu pendents, és també intentar averiguar quina és la situació de les arts escèniques a València. Val? Per exemple, abans deia, no?, que curiós, no?, són o empreses independents o empreses públiques o producció pública, però sempre de Madrid. Normal. També vull dir, el Grec i a Catalunya també hi ha producció pública, però així mai cap nominada. No? Després hi ha un altre aspecte, i és que molts de nosaltres, Blanca, per exemple, tu treballes constantment a Madrid, Sol està instal·lada a Barcelona, si estiguera així, no sé, a lo millor s'havia muntat una botiga de flors, una floristeria o algo, perquè de la Dan impossible fer tots els espectacles que ha fet si s'haguera quedat a València. És el cas també de Raquel. Tu has fet una gira, Xavo, no sé si més per ací o més per... Perquè la gira que has fet ha sigut per tot l'estat espanyol.
3: Sí, en concret, en aquest espectacle he girat per la Comunitat Valenciana prou, més que mai, però sobretot per l'estat.
0: A veure, això, és a dir, això sí, també està apuntant que... Sol, estàs bé?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, con els gaviotes així, que perdó, pensava que entrava a dintre, perdó.
0: La imatge és preciosa. És quasi teatral. Aprofita-la en algun espectacle.
3: La versió de la gavina.
0: La versió de la gavina, sí. No, però vull dir, al final és allò de dir, és possible tindre una professió a València... que després cadascú està molt bé que te'n vagis a Madrid o que te'n vagis a París, com se n'ha anat Morau al ballet de l'òpera a fer una coreografia, vull dir, però em fa l'efecte de que es pot viure de les arts escèniques només així estant a València?
2: No, absolutament no. És molt complicat, no hi ha producció avui en dia. Abans, fa uns anys, quan estava Roberto García i Abel Guarinos, que el faran bo al final, hi havia d'entre 12 i 14 produccions, recorde jo, i jo vaig fer algunes. Vaig fer una amb Chavo, les daneses, i vaig fer Godot també, llavors tampoc vaig fer moltes més. I, bueno, encara tenies algo de feina aquí i està molt bé poder treballar a casa i poder estar amb la família i, bueno, estar a la teva ciutat. Avui en dia, amb 4 produccions que es fan, és impossible. I, sobretot, bueno, si començarem a parlar dels catxers o dels pressupostos que destinen a les... bueno, en el meu cas, en les escenografies, doncs, òbviament és impossible poder competir amb... el Centre Dramàtic Nacional, el Teatre Lliure, el TNC o el teatre, que sigui, qualsevol altre teatre, que el CDG té més pressupost que el...
0: Sí?
2: Sí, o sigui, no, és com, ja han hagut unes retallades immenses, ja no només en els pressupostos, sinó també en, bueno, pues al final tampoc hi ha actors que estan treballant, donen uns números que no són certs, no hi ha contractació, contractar per a una lectura dramatitzada, això no és contractar a un actor. Bueno,
0: cert.
2: No, la cosa està realment mal i està tot el sector, i ja veus que jo estic prou fora, perquè al cap i a la fi jo la meva feina la faig al meu estudi i per a Madrid o per a l'estranger inclús, però m'escoltes tot el que hi ha des de tot el món desitjant que li donen una ajuda mínima, minúscula, perquè no podem, pues, per poder entrar en un circuit que ja no existeix. Bueno, és que està tot com desmantellat directament i no...
0: És a dir, hi ha una inexistència de teixit productiu escènic, podríem dir.
3: Sí, absolutament.
2: Públic.
3: Públic. I veure professionals d'un nivell altíssim, sense menysprear, perquè jo de més vinc d'ahir i sempre tornaré ahir, de festivals independents com el Cabanya l'Íntim o Russa Fascènica o
0: Diez Sentidos
3: vull dir, sí. Professionals de grandíssim nivell que només tinguin aquests espais per mostrar la seva feina, professionals premiats i valorats, que no puguen tornar, que no puguen treballar en el teatre públic perquè no hi ha ni pressupostos ni espais, perquè també

0: és un altre problema molt gran, molt gran. Vull dir, no tenim teatres. Uh-huh. És que com no tenim teatres, tenim un teatre principal que de la meitat és de la Diputació, la meitat de la Generalitat, això és un empastre, no s'aclarís ningú de qui és, i després tenim un teatre Rialto, que quan vas de bolo, el teatre Rialto és com si fos el casino del poble, vull dir, és un teatre vergonyós per a una capital com València, no? Uh-huh, sí. Com a espai teatral, vas a qualsevol teatre d'un poble del voltant de València...
1: Ens referim al que és la caixa, vull dir, perquè des del pati de butaques a lo millor pot semblar un escenari més o menys normal, però sí, és que però... les prestacions d'aquest teatre...
0: El que
1: són...
0: vull dir és que estem molt limitats a espais de, sí, d'exhibició. La resta d'espais són espais alternatius, sales privades, sales de gestió privada... per tant, el teatre públic és que no, és que no tinga diners, és que damunt, és que no tenia espais per a mostrar, saps? Quan tu vas a Madrid i veus que la municipalitat de Madrid té 5, 7, 10 teatres, mm-hmm, nosaltres en tenim un, i en ICE un
1: el musical, hem d'entrar, no?
0: Nosaltres tenim el musical i el Rialto, i ahí hem d'entrar tots, ahí, això és el camarote de los hermanos Marx. Les programacions s'han de fer reduïdes perquè no, perquè han d'entrar un tornes de dramatúrgia, ha d'entrar una lectura dramatitzada, ha d'entrar un espectacle de Madrid, una producció pública nostra, i mires, com és, si comencem a programar en octubre i acabem en juny, fes comptes, pares en Nadal, dius, no hi ha espais ni temps per a poder abastir a tota una professió. I clar, això és un problema molt greu. Abans, Juanjo, tu te'n recordaràs, en l'època que tu sí, te pujaves als escenaris, teníem una Moratín, teníem un Talia, teníem un Rialto i teníem un Principal, teníem quatre espais públics, 100% públics.
2: I exhibicions, d'un mes i mig.
1: Jo vaig veure Bésame el Cactus en el Talia.
2: Clar.
1: És de veres, sí, és de veres. Veritat, sí, sí, Sol?
3: Sí, sí, sí, sí, és que és de veres el que estiu dient.
1: I no, és una, i no era una funció d'un dia i s'ha acabat?
3: No,
2: que
3: de les funcions d'un dia és molt fort.
2: No, però és que ho comentàvem moltes vegades, Reis, parlem d'un espectacle i tal, però és que a València només ho podeu veure un dia a la setmana.
3: És
2: que
3: això
2: és programació local de ciutat menudiua o mitjana. Clar, és que el problema és que s'ha convertit això. És a dir, un poc un repartiment, tot el món programem i el llistat final, després, si és que hem programat 42 coses, sí, però l'has programat un dia. Per tant, diríem que tu a nivell de expedient, figura que programes molt, però a nivell de subsistència de qui treballa és impossible, exhibint inclús l'exhibició pública són 10 dies o 8 dies, és impossible, que el passes mes i mig assajant o dos mesos per a exhibir 10 dies, això no hi ha forma que visca del teatre.
4: Bueno, i que a més després tampoc faciliten el girar l'espectacle.
2: Clar que no.
4: Si tu dius, bueno, vale, pues ara que han fet La Mancha, l'Aguante, totes aquestes, les quatre que han fet, no me'n recordo els altres noms, bueno, és que se'n van a l'Arniches i se'n van a Castelló i se'n van un dia o dos.
2: Un dia.
4: I després, per què no les trauen a nivell a la resta de l'estat espanyol? I bueno, això seria com donar un suport a la creació valenciana. Si és que se'ls ompli la boca dient que fem moltíssimes produccions, clar, però si el suport és això també, no és estrenar una obra i estar no sé quants dies, estar 12 dies, i després què? Mor. Se'n va als magatzems.
1: Jo recordo fa dècades, Juanjo, tu que tens més memòria,
2: sí,
1: que fins i tot s'ajudava a fer gira internacional. I recordo ara, per exemple, Vicente Sáez,
2: sí, sí,
1: primers espectacles de Vicente Sáez i
2: si anem i si anem a la memòria, tenim un sí, teatre privat, que era el València Cinema, que jo he estat a aquest teatre 6 mesos. Fent una obra de teatre. Això ara penses, dius, perdona, si estem parlant de meitat de la dècada dels anys 80, programar 6 mesos una obra de teatre és
1: com
2: inviable,
1: si
2: ja.
1: Com si fórem una ciutat europea.
2: Efectivament. I que després, quan va començar el teatre públic, l'Escalante programava 3 mesos, una producció pública era més...
1: Una més, l'Escalante.
2: Era més i mig. Hem perdut el teatre Talia, el van pagar entre tots, l'hem reformat, i a l'hora de la veritat, a l'hora de gestionar un lloguer, com faria tot el món, dius, no, ja no m'interessa. Tinc un teatre reformat, tens diners públics i tu ja llogues a qui vulguis. Fantàstic, estàs fent una gestió meravellosa. L'Escalante mateixa, deixen perdre l'edifici històric, dient que si anem així, que si anem allà, i a l'hora de la veritat van canviant els projectes sobre la marxa. Després hem perdut teatres de caràcter, diríem, pues, sales més menudes. I després, què passa? El teatre públic municipal, tenim el musical, i després tenim un peatge en sombra, que és la Rambleta, que és un pagat en diners públics, però la gestió és privada. En definitiva, clar, la inversió que s'ha fet en els teatres no es correspon un poc a un teixit professional de que la gent realment puga créixer. En la mesura que els diners públics s'han invertit, eh? Perquè aquests diners s'han invertit, però han desaparegut.
1: Buah. quina radiografia, no? El Juanjo, has vingut...

0: Valentet.
1: Tu m'has dit que informara...
0: Sí, que és de veres,
1: que jo vull això,
0: que... I al peu de la lletra.
1: L'home de les dades.
0: És l'home de les dades. Escolteu, però per no ser allò de dir, ai, com es queixen, sempre queixant-se, tota la vida queixant-se. Home, algun motiu n'hi ha, no? Perquè, i le, a partir de les dades de Juanjo. Però és redreçable? Vull dir, en una situació saludable, quin és el paper, per exemple, que ha de jugar l'administració? Perquè no estem dient que tot ho han de fer els teatres públics. Visquen les companyies privades i les sales privades. Com no? Ara, hi ha alguna manera de redreçar això? O sigui, hi ha algun lloc, alguna cosa que diguéreu, és que haurien de fer això, és que haurien de... No
2: Home,
0: ho sé.
2: Evidentment, posar a professionals al capdavant del nostre sector cultural, i no posar a polítics de torn, que pots vindre de sanitat i avui te posen en cultura i demà te posen en esports, professionals. Avui precisament estava parlant Lídia Blanca amb Toni Pastor, abans de vindre ací, recolzar els professionals en cada sector, des de la programació, des de la gestoria, des de la producció, des de la distribució, no gent que vinga a cada càrrec polític i canvien, no? O sigui, gent que s'establisca en una planificació a llarg termini per a poder fer les coses professionalment.
0: De manera que no fem el treball del matalafer.
2: I considerar que això és un negoci, és una indústria, i no és una diversió, no és oci.
0: És
2: cultura, i la cultura és famílies que mengen, que paguen impostos i que enriquim una societat, que portem un producte interior brut, i que quan més se recolze més creix, i més creix tot, fins i tot l'economia, si tant els agrada, no? I això ho veus en ciutats grans com París, com Barcelona, com Berlín o com Londres.
0: Ahir anàvem, vull dir, vosaltres que heu recorregut món, hi ha algun model? Vull dir, perquè de vegades volem descobrir la pólvora i a lo millor hi ha algun model que puguem imitar. A Catalunya esteu millor, Sol?
3: Em sap greu, però una miqueta millor, sí.
0: Diu, em sap greu. Em sap greu perquè m'agradaria poder actuar en València, però sí, de moment sí.
3: Bueno, vull dir... això és una. Que després també, a vegades, és com que ja, si estem per allà, a València no... Fa molts anys que no actua a València.
0: En sèrio? Això és de veres?
3: Això és un altre tema. Això és un altre tema, sí, però és un altre tema. Ja us ho contaré. Sí. Però bueno, jo crec que a mi fa molta pena, em fa molt greu, ho dic molt en sèrio, perquè veig molta cantera, sobretot en el meu terreny, de ballarins i ballarines, que venen a Barcelona perquè no tenen feina a València. No hi ha manera de poder treballar a València. Això és el que a mi m'expliquen. De fet, en la companyia en tinc dos o tres, que bueno, que la gent també li agrada. Està molt bé que un ballarí isca de la formació i que vagi pel món i que faci coses i tal, però després molta gent té ganes de tornar a casa seva, de poder fer projectes, de poder participar en projectes de casa seva. No tothom té que estar per ell pel món tot el rato, saps?
0: Sí.
3: Això és una cosa que la gent en parla molt d'això. Hòstia, és que a mi m'agradaria treballar a València, m'agradaria treballar i fer... Entonces, no sé, tu dius models, jo, per exemple, ara tampoc és que estiga... Europa no està tan bollant, tampoc, eh? Però França sempre ha sigut un model de responsabilitat, de fer un espectacle, de girar-lo per al teu país, per al teu... I després també el tema centres coreogràfics, que realment funcionen, que realment donen iniciatives per a la gent que està treballant, o que està començant, o que està intentant obrir-se pas, de portar professors, de crear projectes, de donar espais... Bueno, no ho sé, hi ha un altre model, sí. Això és de veres.
0: I qualsevol poble que... mitjà té una companyia menudeta que serveix com a intermedi, no?, entre aquesta fase inicial i les grans companyies a les quals poder optar, no?
3: I això Tomàs sempre... Toulon, que és un lloc petit, sí, i allí hi ha una petita companyia, hi ha un petit centre coreogràfic on la gent pot desenvolupar la seva feina, després estos ballarins se'n van a París, van aquí... No sé, hi ha un intercanvi, hi ha alguna cosa on la gent, com bé dia Xavo, pot pagar el seu lloguer, bueno, ara està tot molt complicat també, però en fi... Saps el que vull dir? No sé, almenys hi ha una iniciativa. Jo el que em sap greu és que veig poca iniciativa. Molt poca.
1: Sol, una curiositat, estem en la introducció del principi, no estàs, si estàs escoltant o no, però què va significar Carles Santos també per a tu, com a estímul?
3: Buah. Mira, me se posa la pell de gallina. Bueno, primer, mira, jo vaig dir una cosa, mira, que veig coses constantment, jo a la setmana veig 3 o 4 espectacles a Barcelona, soc molt addicta al teatre i a la dansa i tal, molt. quan vaig por ahí de gira, lo mateix, vull dir que és que a mi jo soc una gran consumidora de teatre, de dansa, tal. I enyoro, enyoro no veure un espectacle de Carles Santos. O sigui, amb això t'ho dic tot. Jo, per mi, va ser una font d'inspiració brutal quan vaig veure la primera obra seva. Em vaig quedar clavada en la cadira i dic, però això què és? Que barbaritat més gran. I després ho vaig conèixer personalment. De fet, l'últim que vaig fer amb ell va ser inaugurar un teatre a Perpinyà, a l'Arxipel. Vam inaugurar junts, juntament amb el... Ai, aquest que ha fet Cirat, sí, català.
2: Sergi.
3: El Sergi López.
0: Sí.
3: Els tres. Vam inaugurar els tres l'Arxipel i, bueno, s'ho van passar bomba. Només en cotxe, pujant i baixant i tot el que m'explicava el Santos ja vaig tindre
0: prou. Valia la pena, no?
3: Falta. Valia la pena. No sé, per mi, de fet, ara tinc un projecte preciós que no vull dir molt, però segurament des de l'Iseu li fem un superhomenatge. No m'han encarregat i em fa, bueno, em posa a tremolar de la il·lusió.
0: Oh, que bonic.
1: Que bonic, estarem pent, que bo.
0: Mira, comentava...
3: Que per mi va ser una persona molt important a la meva carrera.
0: I tant, tot un referent.
3: Artística i també personal.
0: Mm. Blanca, Sol...
3: Tot un referent. Jo crec que artistes com ell hi ha pocs.
0: Sí, la veritat és que sí. És una pena i és una pena que no li traguem tot el suc mentre encara estava amb nosaltres. Fixa't pel que estàvem parlant, que Sol, tu dies, sí, a mi m'agrada, bueno, molt, jo vaig 3-4 voltes a la setmana a veure un espectacle i Blanca posava cares, no? Blanca i Xavo s'han mirat de dir 3-4 totes les setmanes, així no es podria, no?
4: No, impossible. Jo faig igual que Sol, quan estic a Madrid doncs intento anar a veure espectacles cada dia que vaig, bueno, jo i tots els valencians de la professió, quan anem a Madrid és, no? Va, aprofite i vaig a veure això, això, això, això. Aquí és que és impossible, no hi ha programació, o sigui, bueno, en fi, hi ha programació en les sales petites, independents, però...
0: I no, sort no, que tenim sales petites.
4: Sí, gràcies.
0: Com la sala perquè... Rosafa, no? Que deies tu que
4: sí,
0: provés d'allà.
4: Sí, o la Carme Teatre.
0: O la Carme Teatre, la UF, tantes altres.
4: Però, clar, això de poder dir, no, avui vaig a veure això i mira, demà no puc, doncs aniré després demà, és que això és impossible.
1: I parlant de precarietat, la precarietat, lògicament, moltes vegades l'autoexplotació, com a actor, com a ballarí, la teva companyia, però si hi ha un damnificat que jo sempre pense és el món de l'escenografia. És el primer que cau del pressupost.
0: Això és de veres, Blanca?
4: Sol ser.
0: Ostres!
1: Clar. Perquè a veure si es tenim a nosaltres així, però clar, una concepció en un escenògraf, en una idea, algo que realment diga la part lògicament visual, plàstica, que tot això fa que un espectacle siga també gran, potent i tal, i jo trobo que sempre us han admirat perquè realment molt poca gent pot desenvolupar la carrera com a escenògraf, i més per així.
4: Sí, bueno, per així és de veres que som poquets, jo crec que se poden comptar amb més dits d'una mà.
1: Clar.
4: Sí, clar, l'escenografia és el primer que cau perquè l'actor, l'actriu, el ballarí i la ballarina els has de vestir. I
0: sí, clar,
4: algú de vestuari sempre hi ha. Bé, sigui algú de la companyia, però ja s'està pensant un vestuari per a aquest personatge. I la il·luminació, òbviament, tampoc cau perquè si no, no veuríem res. I a més que la il·luminació és una cosa que tota està als teatres. Tenen els seus focos, les seues taules i, bueno, per poc que pugues fer, ja pots fer alguna cosa. L'escenografia sol ser el que cau, sí. Clar, o és un linòleo...
0: Sol,
4: o...
0: tu t'has plantejat alguna volta això de... que està comentant, Blanca? És de veres que l'escenografia és el primer que cau quan no tenim pressupost?
1: La gavina, se l'han portat.
3: Intenta que no caiga mai, la veritat, perquè...
1: De retard.
3: No, ¿es el diu?
1: Sí. Un poquet de retardo, sí.
2: Ahí va.
4: Ai.
2: S'ha perdut.
0: Se l'haurà endut la gavina.
2: Bueno,
0: imagineu-vos el Picó amb una gavina que l'agafa prop del port de Barcelona i se l'endú, ves a saber on.
2: Sí,
0: igual la maneja en
2: un piano de Carles Santos.
0: Amb un piano.
2: Amartellat.
0: Oh, això és un espectacle, Xavo.
2: No, parlant del que estaves dient en el cas de...
3: És que no sé què ha passat, no sé què.
2: Ah, ahí estàs, has tornat.
0: Estàvem fent una funció, la gavina te s'emportava damunt d'un piano de Carles Santos. Estàvem fent l'espectacle ja, Sol.
3: Això és pensant. Quina imaginació. Com es nota que sou tots artistes.
0: Sobretot jo, sí.
3: Però et diu o no?
2: Sí, ara sí.
0: Ara sí que t'escoltem.
2: Dis-ho ràpid.
3: Tu eres un artista que no ve de la palabra.
0: Eso es. No, estàvem parlant de l'escenografia. Jo te preguntava...
3: No,
0: no, jo te preguntava si alguna volta... si és de veres, això que estava dient Blanca, no? Que és terrible.
3: Sí, sí. Sí. Hom intenta que no, però sí que és de veres que, clar, és allò que ja comences quasi la producció dient, bueno, que càrpiga en el camión d'estes mides i que no pot anar més enllà i si poses una tauleta més ja no pot ser això. Vull dir que és un tema complex.
0: Complicat.
3: Amb el temps intento que siga quasi més important. Sí, és un tema complicat, perquè bueno, les produccions, bueno, que també, tampoc és que les produccions siguin gaire bollants. En algun moment de la història hem tingut aixina més producció i tal, però cada vegada és... Per això també lo del carrer, que contava l'altre dia, fer produccions de carrer grans, ara fa anys que és inviable, és impossible, perquè això significa unes estructures considerables.
0: Sobretot si el dediques a ballar en grues.
3: Per això ara vaig dir, vinga, va, igual, tira la casa per la finestra...
0: Sí. Sí, sí.
3: Agarre coses que hi hagi pel carrer. Va, una grua, va, passa con la grua.
0: Xavo,
3: però bueno, que està molt complicat, la escenografia és un tema també.
0: Xavo, què anaves a dir?
2: És el que ha dit Sol, bueno, que sí, que és cert que quan tu... tot venia un poc per la precarietat, no? I tornant a aquest tema, els catxers que es paguen... els preus han pujat en tots els sentits de tot, del material de construcció,
0: dels ous, de la dotzena d'ous.
2: Exacte, vull dir, de la gasolina, del lloguer d'una furgoneta, de quan pagues una nit d'hotel, i per tant, anar de bolo és molt car, cada vegada és més car, però els caixers estan mantinguts des dels anys 90, més o menys són els mateixos. Per tant, tots fem càlculs en dir, bueno, hòstia, si podem anar en avió i no en un Ryanair i tenim la escenografia que mos cap en una saca, millor que plenar un camió.
0: Pobre Blanca.
2: I clar, i jo això en aquest espectacle ho he fet. He portat un bidó i no porto una escenografia. Però a Blanca... la tornaré a contratar quan puga. Encara que siga per un bidó.
0: Encara que siga per un bidó. Bé, arriben les 8 de la vesprada i seguiríem parlant. És un sector precaritzat, el de les arts escèniques, però és un sector valent, ple de gent valenta, que es revela a que vulguen anul·lar-la. Novament, hauríem de demanar explicacions a aquesta administració. Així s'ha parlat d'algun dels models a seguir, no? Segur que hi ha llocs on es fa millor que així, perquè al final els que eixim perdent som nosaltres. Que això, que no podem anar a veure quatre espectacles una setmana, perquè quatre en un mes ja va bé la cosa. Moltíssimes gràcies, Sol, Blanca, Xavo. Moltíssimes sort, gràcies, i agafeu tots els Max, per l'amor de Déu, tots els que esteu nominats.
2: Ui, ja m'havia oblidat.
1: Bueno, Juanjo, molta merda.
3: I si no, agafarem
1: un algo.
3: Si no, agafarem una altra cosa, Reyes.
0: Agafeu el que calga. Ens n'anem.
3: Agafarem una altra cosa.
0: Són les 8. Fins demà.
5: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
14: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
15: L'hora de la cultura amb Reis Joan. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
9: Les llengüetes de punts de llengua.
11: A Punt Ràdio.
12: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
16: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
12: I,

0: Comú.
1: Missatge rebut.
0: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
2: Valencià.
0: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
3: Vale o no vale?
0: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
4: Ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S en oïn.
5: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en N, ni en IN.
5: Senyor, sí, senyor!
0: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
5: Senyor, sí, senyor!
0: És fàcil, veritat?
5: Senyor, sí, senyor!
0: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
6: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
0: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
7: A punt ràdio. Som A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa. Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Com les carxofes.
10: Sí, sí, sí.
7: A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
12: Ara sí que me l'espera.
13: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A punt ràdio, de tu a tu.
14: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio, de tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: A continuació vos oferim la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
4: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30 i ja ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comienza Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 26 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui,

0: Hem de parar atenció a la inflació industrial, que es dispara al 8,3% en el mes d'abril. És la seva major pujada en més de 3 anys, principalment pel preu del cru del petroli. Esta xifra és important, molt important, perquè mostra el creixement dels preus als que han de fer front la indústria i que pot ser això acabi traslladant-se també en els pròxims mesos als preus finals als que hem de comprar els consumidors. Per tant, una dada preocupant. Per altra banda, i en contraposició a aquestes xifres, el mercat laboral es manté fort i anem de cara a un estiu que pot ser de rècord perquè fa a l'ocupació. Amb l'arribada de la campanya d'estiu, sectors claus en l'economia valenciana afronten un important increment d'activitat i això comporta també un creixement de la demanda dels perfils professionals. El problema és que molts d'aquests llocs de treball no arriben a cobrir-se, així que en uns instants veurem quins són aquests perfils més buscats i demandats per les empreses i què és el que aporten a la nostra economia. Una economia que torna a tremolar davant la pujada del preu del cru. A aquestes hores, el preu del barril de qualitat Brent és de $99 a l'espera de com evolucionarà en les pròximes hores, perquè, com saben, acaba d'obrir fa només uns minuts Wall Street. I per acabar, i en clau més positiva, parlarem també d'uns premis que destaquen els professionals i les estratègies del màrqueting més brillants. Avui coneixerem els Premis MIA.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem el programa d'avui i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Si estem continuant la setmana i anem a arrencar el programa analitzant aquesta inflació industrial i aquestes xifres que ja s'ha adelantat un poquet que semblen disparades. Anem enllà.
0: Els preus que paguen les fàbriques espanyoles per produir els seus productes, és a dir, els preus industrials, han pujat un 8,3% al mes d'abril en comparació a l'any passat, registrant així el seu major increment en més de 3 anys. Esta pujada està directament vinculada a l'encariment de l'energia i a l'efecte del conflicte bèl·lic a l'Iran, que complix ja el seu segon mes impactant amb força en l'economia global. Arturo.
2: Així és, Javi. El gran motor d'esta escalada ha sigut el sector energètic, els preus del qual es van disparar més d'un 22% anual degut, principalment al brutal encariment del refinament de petroli que va créixer per damunt del 70%. A més, la producció de béns intermedis com a plàstics i fertilitzants químics també va pujar quasi un 4% encarint els materials bàsics que després compren altres indústries.
0: Si mirem la comparativa mensual, de març a abril, estos preus industrials van escalar quasi un 2%, impulsats de nou pel petroli i els compostos químics, a pesar que l'electricitat va baixar un 3%. Amb este panorama, la indústria acumula ja una pujada, atenció, de més del 5% en el que portem d'any, una dada que cal vigilar de prop perquè sol anticipar la inflació que arriba després a les botigues.
2: I del sector industrial passem ara a parlar del sector serveis. S'acosta l'estiu i falten ocupacions que no es poden omplir. Amb l'arribada de la campanya estival, sectors clau de l'economia espanyola afronten ara un important increment d'activitat que torna a tensionar la disponibilitat de talent. Moltes companyies estan trobant dificultats per a cobrir determinats llocs operatius i llocs tècnics, i més enguany, que es podria donar un estiu de rècord pel que fa a l'ocupació.
0: La combinació de factors com l'estacionalitat, la falta de relleu generacional, la creixent especialització també d'alguns llocs o les noves expectatives dels professionals estan fent que certs perfils siguin cada vegada més difícils de trobar-se. Això cal sumar també que durant aquests mesos d'estiu es dispara la necessitat de contractació. En este sentit, segons Adecco, a la Comunitat Valenciana es necessiten més de 2.000 treballadors per a cobrir vacants relacionades principalment amb el sector del turisme i la restauració. Parlem de tot això precisament amb el director regional del grup Adecco en la Comunitat Valenciana, Víctor Tatay. Víctor, com estàs? Bona vesprada.
3: Javi, bona vesprada, què tal?
0: Víctor, si hi ha tanta oferta d'ocupació, per què costa tant trobar personal per a cobrir aquests jocs?
3: A veure, en primer lloc, Javi, n'hi ha que tindre en compte que el sector hostaleria està creixent, però altres sectors, com la indústria, la logística, el retail, el comerç en general, també està creixent. Per tant, altres sectors també tenen necessitats. I el que veiem del sector hostaleria, parlant ja del sector que estaves parlant, és un sector molt dinàmic, amb una gran capacitat de generar ocupació, especialment en una comunitat pues, tan turística com la nostra. Esta alta demanda fa que les empreses busquen cada vegada més talento, però també s'ha obert una oportunitat per a revisar i millorar les condicions de treball, millorar els horaris i millorar les propostes de valor que les empreses fan als candidats. Estem en un moment de transformació del sector, encara molt de recorregut per davant, cap a un model més atractiu i, sobretot, com tu dius, més professionalitzat.
0: Uh-huh. Quins són els perfils que més costen de trobar i que més es busquen? I ja no solament te pregunto per el sector de la restauració, sinó també per la resta que estaves comentant.
3: Pues mira, si parlem de la restauració, parlem sobretot de professionals qualificats, cuiners, cap de sala, cambrers, cambrers amb idiomes, però si parlem del sector turístic, pues perfils de recepcionistes en idiomes, cambreres de pisos, però també parlant d'altres sectors, pues de mozos especialitzats, carretilleros, operaris per al sector industrial, i una demanda molt creixent, perfils de dependents, per al sector del retail, del sector del comerç. Lo que estem veient que tots els sectors evolucionen cap a un model de servei de major qualitat i de valor afegit. I, per exemple, l'hostaleria ja no només busca cobrir llocs, sinó que busca incorporar talento que marque la diferència en la diferència al client, que cada vegada és més exigente.
0: Clar, fa unes setmanes parlàvem d'este tema també amb Fede Fuster, el president de Dosbeck, de la patronal hotelera, i ens comentava, no?, la preocupació que tenen els empresaris també del sector a l'hora de trobar estos perfils més qualificats, com estaves comentant, també temes d'idiomes, formació digital, etc. Perquè com impacta i com afecta aquesta falta de personal al servei i a aquesta experiència que s'emporten els turistes?
3: Pues té impacto, clar que té impacto. Sí que és de veres que com les empreses ja estan molt professionalitzades i saben que van a tindre dificultats, cada vegada s'avancen més a buscar els perfils. Per tant, com la que temporada d'estiu, la temporada de Setmana Santa, cada vegada és més llarga per aquest motiu. I sí que és cert que se pot generar tensió en moments puntuals, però també aquesta tensió ha sigut un catalitzador per a que moltes companyies innoven, milloren la seva organització de turnos de treball i aposten per la fidelització dels equips. El resultat és un sector cada vegada més professional que fica el focus tant en el client com en el benestar del treballador dins de les possibilitats que el sector pot oferir del costat d'horaris, condicions de treball, certa estacionalitat, etc. N'hi ha que parlar que és un sector pues, servei al client. Pues hi ha moltes pràctiques que són complexes d'implementar, com el teletreball o la flexibilitat horària, per exemple.
0: Uh-huh. Clar, en este sentit ho estaves comentant, no? Les empreses saben que van a tindre aquests problemes per a trobar el personal. Entenc per tot això que ens estàs contant, Víctor, que també veieu en les ofertes que es publiquen que s'estan millorant les condicions laborals.
3: Absolutament. N'hi ha moltes companyies que tenen el focus ficat en millorar les condicions, millorar horaris, deixar el màxim temps lliure entre setmana dels treballadors, i n'hi ha que tindre en compte, Javi, que els convenis col·lectius del sector hosteleria de la nostra comunitat, i si parlem inclús de l'hoteleria de 5 estrelles, per exemple, són salaris molt competitius, en condicions salarials molt competitives, però sí que és de veres pues, que de vegades xoca de manera frontal en les expectatives del treballador, que cada vegada pues, aspira a viure millor, a tindre més temps lliure, a poder disposar de la seva agenda i a tindre horaris pues, més racionals a lo que estem aviats en altres sectors de la nostra activitat.
0: Entonces, Víctor, podem afirmar que estos llocs de treball, sobretot estos que se van a crear ara de cara a estiu, són llocs de treball que aporten ja una major qualitat i més valor afegit que tradicionalment el que ha passat en este tipus de sectors, com pugui ser l'hoteleria o el turisme?
3: A veure, n'hi ha que tindre en compte, Xavi, que n'hi ha una part que continua sent estacional i això no té que canviar. Però cada vegada n'hi ha més oportunitats de carrera, n'hi ha més formació continua, n'hi ha més estabilitat per als treballadors. Estem veient com moltes empreses fan verdaderos esforços per a retindre el talento durant tot l'any, convertint aquests llocs de treball en projectes professionals sòlids i en futur. És un sector amb identitat, amb molta passió, amb una capacitat enorme de generar oportunitats i per a aquelles persones que vulguin desenvolupar-se i fer carrera en un sector estratègic, este és un sector fonamental. Sí que és de veres pues, que en funció del tipus d'empresa, de la ubicació, on estiga en quina part estiga de la nostra comunitat, pues n'hi ha més o menys oportunitat. Però m'atreviria a dir que el sector té una aposta ferma per millorar les condicions de treball.
0: Ens quedem precisament en això, Víctor, en que esta falta de treballadors que puga donar-se ara en temporada alta, que servisca també per a millorar les condicions. Víctor Tatay, com sempre, un plaer parlar amb tu.
3: A vosaltres, bona
0: vesprada. Moltes gràcies, adeu.
3: Adeu.
0: I precisament de la mà d'estos llocs de treball va també la cotització, i és que resulta que la Seguretat Social ha marcat un nou rècord històric este mes de maig en destinar 14.360 milions d'euros al pagament de les pensions contributives. És un 6% més que l'any anterior. Este increment respon principalment a la revalorització general de les pensions del 2,7% aprovada en este 2026, ja saben, una mesura vinculada a l'evolució de la inflació per garantir que no es perga ese poder adquisitiu.
2: Així és, Javi. En total, s'han abonat quasi 10 milions i mig de prestacions a quasi 9 i mig milions de ciutadans. Com és habitual, la gran majoria correspon a jubilacions, que ja freguen els 6,7 milions de beneficiaris, seguides per les prestacions de viudetat, que superen els 2,3 milions, i els pagaments per incapacitat permanent, que aconsegueixen a més d'un milió de persones.
0: Això es deu a la pujada de la pensió mitjana del sistema, que se situa en els 1.370 euros, és un 4,6% més interanual. A més, la pensió mitjana de jubilació, que és la més comú en Espanya, ha crescut un 4,4% respecte a l'any passat, aconseguint els 1.572 euros mensuals. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
4: Espanya i altres 15 estats membres de la Unió Europea han reclamat este dimarts un augment dels fons destinats a la política agrícola comuna en el pròxim pressupost europeu per al període 2028-2034. Tots ells defensen que aquestes polítiques exerceixen un paper fonamental per a promoure la convergència, el creixement econòmic i la seguretat alimentària de la Unió Europea. Jornada d'inestabilitat en els mercats internacionals. Després dels atacs dels Estats Units sobre l'Iran en les últimes hores, el preu del barril Brent torna a escalar i ronda els 98 dòlars, una pujada de més del 2%. Per contra, les borses es donen la volta i l'IBEX 35 ha arribat a perdre al llarg del matí els 38.400 punts, la xifra rècord amb la qual obria a primera hora del dia. Mèxic va registrar un superàvit comercial de 3.882 milions a l'abril, que va contrastar amb el dèficit de fa un any. El país nord-americà va exportar béns per 72.000 milions de dòlars i els va importar per 67.500 milions, un 32 i un 24% més, respectivament. El deteriorament del superàvit entre març i abril es va explicar pel retrocés dels productes no petroliers i pel major dèficit dels petroliers.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem ara a casa nostra a parlar de la nostra economia i parem ara atenció a un esdeveniment que busca reconèixer les empreses i els professionals que destaquen per estratègies de màrqueting brillants en diverses àrees. Són els Premis MIA 2026, estos guardons que els organitza el Club de Màrqueting del Mediterrani, es celebraran el dia 10 de juny baix el lema Sentir el Impulso, Arturo.
2: Així és, Javi, són premis que s'organitzen en diferents categories i que han donat a conèixer ara els candidats a cada una d'estes. Volem saber una miqueta més sobre ells, així que parlem ara mateix amb Eva Prieto, presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani. Molt bona vesprada, Eva.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, Eva. Explica'ns una miqueta què són estos premis que celebreu en el Huerto de Santa María, en el Puig.
5: Pues personalmente lo definiría como la fiesta del marketing, ¿no? Uh-huh. Son unos premios que distinguen a las empresas y a los profesionales que han destacado por haber llevado a cabo estrategias de marketing brillantes durante este último año.
0: Uh-huh. Porque ¿cómo impacten, ¿no?, estas estrategias o estos profesionales del marketing en la economía valenciana, que al final son una pieza clave?
5: Bueno, a ver, al final, desde el Club de Marketing del Mediterráneo, lo que queremos es reivindicar precisamente eso, ¿no? Que los profesionales del marketing y la disciplina en sí es la que hace esa fuerza real dentro de las empresas y que nos ayuda a impulsar el crecimiento de nuestros negocios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de los propios equipos i de los professionals del màrqueting. Uh-huh.
0: Fins i tot també dels mercats, vaig. O sigui que, Eva, comentàvem que hi ha diferents àrees, diferents categories. No sé si ens pots contar alguna... Ens pots avançar una miqueta o ens pots parlar de quins són els aspirants a aquests premis.
5: Bueno, pues tenemos 5 candidatures y mañana nos reunimos el jurado, pero sí que puedo contaros que quiénes han sido finalistas en cada una de ellas, porque
0: por un
5: lado tenemos el premio Mía, uh-huh, Innovación, impulsado por CaixaBank Popular, y aquí pues está Gourmet Catering y Eventos, está Veneno y está Think Medical. Luego, por otro lado, tenemos marketing social impulsado por Consum, y aquí como finalistas están Aquaservice, Asindown y Paredes.
0: Uh-huh.
5: En marketing B2B impulsado por Pinchaquí contamos con Emuka, Tiles of Spain y Zipcan Iberia. Uh-huh. Y luego en B2C, que ha sido impulsado por Zenit, tenemos a la Comunitat Valenciana, tenemos a Consum y tenemos a Verdú Artesanos. Y luego hay una quinta categoría, que es el mejor premio Mía, que se lo impulsa a Punt, uh-huh, la casa, y ese sí que lo sabremos, porque lo sabremos en el momento de la gala, porque se vota en directo por todos los asistentes.
0: O sigui que la intriga, no?, es manté fins i tot fins a l'últim moment, perquè en este premi que estaves comentant. Enguany, a banda, voleu posar també en el centre a les persones i sobretot aquests equips que donen vida a les marques i que al final les humanitzen també. Per què és important en este moment que estem travessant posar en el centre a les persones?
5: Bueno, para nosotros desde el club, y por eso con estos premios y con su lema, ¿no?, siente el impulso, lo que hemos querido de alguna forma es dejar ver que en un momento o en un contexto como con el que nos encontramos, ¿no?, donde la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, todo nos lleva a una velocidad brutal, pues queremos poner en valor algo que nosotros creemos que sigue siendo insustituible, y es el impulso, ¿no?, que damos los humanos, que damos las personas que hay detrás del marketing, porque no nos vamos a engañar, la tecnología nos ayuda a avanzar, nos ayuda a medir mejor, nos ayuda a llegar mucho más lejos, pero las marcas siguen cobrando vida gracias a las personas que las hacen creer cada día y que están detrás en las empresas.
0: Qué importante es eso que nos comentes, Eva. Bueno, a banda de todos estos premis, també teniu un fum de sorpreses preparades per a aquest dia, el dia 10, que serà la nit mediterrània del màrqueting, i que a més tindreu un grandíssim mestre de cerimònies com és Jandro, no?
5: Así es. Hemos contado... Este año hemos querido contar con Jandro, que creemos que nos va a ayudar también a oxigenar la gala y hacer que sea un éxito, ¿no?, como en años anteriores.
0: Uh-huh. I tant que sí, de segur. Màgia, entreteniment i sobretot els professionals del màrqueting valencià reunits en eixa entrega de guardons del dia 10 d'estos premis Mía. Eva Prieto, moltes gràcies per atendre'ns. Estarem molt pendents de com va evolucionant aquestes candidatures y de seguro que tornemos a hablar.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Una abrazada. Buena esperada, Eva. Adeu.
5: Chao.
2: I tanquem avui parlant d'Hisenda, perquè Hisenda ha enviat ja prop de 13.000 notificacions a contribuents de la Comunitat Valenciana per possibles errors en la declaració de la renda de 2025. Les cartes formen part d'una campanya preventiva amb què l'Agència Tributària busca detectar incoherències abans d'iniciar sancions especialment en el cas de deduccions autonòmiques, lloguers, subvencions o plans de pensions.
0: L'agència tributària insisteix en que aquestes comunicacions no impliquen una sanció automàtica, sinó que són una oportunitat perquè el contribuent corregisca voluntàriament la declaració. L'any passat, més de 45.000 persones van presentar rectificacions després de

0: rebre estos avisos, evitant així interessos de demora i expedients posteriors.
1: La campanya de la renda continua oberta fins al 30 de juny i enguany Hisenda reforça també el control sobre autònoms i sobre negocis que venen per internet. A la Comunitat Valenciana ja s'han presentat més d'1,3 milions de declaracions, de les quals 726.000 ja han sigut abonades amb devolucions que superen els 430 milions d'euros.
2: Demà serà notícia.
0: Molt important, aquestes cartes que està enviant Hisenda, recorden que queda poc més d'un mes per a fer aquesta declaració de la renda, però abans d'acabar el programa volem traure la nostra agenda, saber per on passarà l'actualitat econòmica d'esta setmana i per això un dia més parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Això de la carta m'ha recordat a un programa que ja veia de televisió, no? Tenim una carta per
0: sí,
3: a tu.
0: Funciona, no? Més o menys igual. La sorpresa te l'emportes, de fet.
3: Sí, però el missatge del programa eren més agradables, crec jo. No?
0: Bueno,
3: no sé,
0: hem ja de tindre en compte que en aquestes cartes Hisenda es pot evitar una multa, o sigui que també són positives.
3: Bueno, que siguin ben rebudes, això està clar, sí. Bueno, si repassem a agenda abans de començar per demà, per exemple, esta vesprada mateixa hi ha una trobada d'empreses espanyoles i italianes en Roma, en un esdeveniment que ha convocat l'ambaixador d'Espanya al país italià, uh-huh. I on participarà també en la cloenda del president del govern. Esta mateixa vesprada també, però a Madrid, Jordi Hereu, el ministre d'Indústria, manté una reunió amb el mateix ministeri amb la direcció de Renault i els sindicats que estan presents a la marca d'origen francès. Ja veurem també, perquè estem veient que això, que l'automoció viu, sobretot a Europa, un moment convuls,
0: sí.
3: I cal trobar solucions per a que siga una indústria de continuïtat, pense jo.
0: En efecte, perquè és fonamental per a l'economia, sí. Europea, vaja, ho asseguro sempre.
3: I mira, si serà fonamental que demà, si ja parlem de demà, a Bilbao, per exemple, acull, n'hi haurà presència d'un poquet de tot el que hi ha al voltant del Musafir, de les empreses auxiliars de l'automoció, mm-hmm. Bilbao acull una cimera també de l'aliança de regions de l'automoció. O sigui que l'assumpte és seriós, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, sí.
3: També, si revisem, per exemple, Fira València, demà continuen els esdeveniments d'Intralogistics, de Go Global, però és que arrenquen dos més. Arrenca Solar and Storage, que és un esdeveniment vinculat a l'energia solar i fotovoltaica.
0: Mm-hmm.
3: I n'hi ha també una cita important ja de vesprada, que es diu New Leader, i és un esdeveniment de formació professional, però enfocat al lideratge. També és de veres que tot el que té a veure en els cicles formatius estan agarrant protagonisme i mereixen també ese lideratge.
0: I tant que sí.
3: Per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, sí.
3: A Alacant, demà, per exemple, tenim la novena edició de l'Observatori de la Dona Treballadora, on parlaran de tendències que avancen poquet en esa equiparació i esa igualtat en el món laboral, però també parlaran de reptes pendents que sempre queden, i és una llàstima.
0: Sí.
3: I per últim, així a València tindrem la segona edició del Saló de l'Agricultura i Ramaderia, que es diu un certamen que es diu Expo Sagris i que acollirà la ciutat de València. En clau global, ràpidament, el Banc de la Reserva de Nova Zelanda marcarà un nou tipus d'interès per a la seva economia. Coneixerem també l'índex de preus a Austràlia i tindrem també discurs i declaracions del president del Banc del Japó. Aleshores estarem pendents també de tota aquesta zona d'Oceania i Àsia, com avança l'economia i com impacta també en la resta del món. Acaba de revisar l'IBEX, el veia en els... estava fregant els 18.400 punts, aguanta bé, aquesta incertesa de treva sí, treva no, bombardejos per una altra banda.
0: Sí, correcte.
3: I el que sí que s'ha inflat un poquet és el barril de Brent, que ara ja està fregant els 99 dòlars.
0: Està de nou ahí, al voltant d'aixòs, sí, 99-100 dòlars, però bé, de moment l'IBEX 35 sembla que la jornada l'aguanta en positiu. Pere Ferrer,
3: positiu.
0: Moltes gràcies, demà parlem.
3: Vinga, bona vesprada.
0: Adéu,
3: company.
0: I qui també aguanta la jornada en positiu són els companys de la vesprada de punt, que ja ho tenen tot enllestit. De fet, ja tinc per a si a Ximo Rovira. Com estàs, Ximo?
4: No, caramunt.
0: Caramunt, sí, directament.
4: No parar, una jornada de ràdio refrescant per a que el personal passe la calor de la millor manera possible. Ve el company Juan Nieto a contar-nos en Crònica Negra novetats sobre el cas de la família de valencians que en un naufragi d'un barco a Indonèsia va morir el pare i tres menors. La mare supervivent no està gens conforme a les novetats que ja sentència responsable el patró de l'embarcació, que no tenia llicència per a operar com a capità d'aquella embarcació. La mare, la supervivent, el que diu és que van fallar la supervisió, la incompetència i la negligència i que haurien d'haver més responsables. Parlem d'esta idea, tres casos. Contem en el luxe de tindre una magnífica triu de Chirivella, Susi Sánchez. Goya per Cinco Lobitos i la directora Arantxa Echevarría, Goya per La Infiltrada, ens presenten la seva nova comèdia negra, protagonitzada, entre altres, també per Hugo Silva. Se diu Cada dia nace un listo. És una pel·li realment molt interessant. I veurem com Arantxa Echevarría també se maneja en la comèdia. Toca molts registres, és una directora, una realitzadora i cineasta molt i molt interessant. Se preestrena en l'edició número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna. Més coses. Espai, si aneu a Bonamar o a pegar una excursioneta a la muntanya, en l'ensaladilla russa.
0: Ui,
4: les maioneses.
0: Com és això?
4: Els ous. Espai en això perquè riscos microbiològics. Vaja, que te pots intoxicar.
0: Però és que n'hi ha molta afició a anar-te un dia a la platja i emportar-te l'ensaladilla.
4: No és precís.
0: Claro que no és precís.
4: Porta't una poma.
0: Efectivament.
4: Una paraguaya, un embercoquet.
0: O unes llonganissetes.
4: No? Jo crec que les llonganissetes... Clara Llorés, que és la nostra dietista nutricionista, que ens aconsella sobre aquestes qüestions i com portar el tàper plager, t'aconsellarà millor altres alternatives
0: que també
4: més
0: està molt bé.
4: Saludables. Exacte. Que també, en efecte, està molt bé. Tu eres de la llonganissa, beneïda llonganissa, en efecte. Sabeu el cas de Marcos Llorente, futbolista internacional de la selecció espanyola i l'Atleti de Madrid,
0: que Magufo, també lo d'anar a la platja en ell és complicat, també. En fi.
4: Este, ni a la platja, este no vaig jo ni a prendre una cervesa ahí al cantó. Sabeu que este Marcos Llorente és tremendo magufo, va estar en l'Hormiguero i va parlar que prendre el sol sense protecció, una cosa com natural, claro, i el melanoma i la ciència està per a lo que està. Avui la nostra psicòloga Lorena Gascón es parla dels sesgos desviats pels quals creguem a Miguel Bosé, al de la legia i tota esta legió de magufos, com funciona el nostre cervell per a donar-los credibilitat. I Noelia Llorenç, aka Titana, presenta Llum, el seu nou treball, cant tradicional valencià posat al dia. No se pot,
0: Chico,
4: demanar més, sincerament.
0: No se pot, efectivament. En uns minuts, a l'esplada de punt, ja ho sabeu, no s'ho pregau, de seguida vos escoltem, Ximo. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
1: Tornem demà, Javi, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada.
0: Adéu, bona vesprada.
1: Adéu.
5: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt, Cadena de Valor.
6: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: Apple, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a... El racó d'Ademús, 98.6.
9: De tu a tu.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Benvinguts a la vesprada de punt, tot preparat per oferir-vos una edició refrescant en esta vesprada càlida, no, Gemma?
10: Sí, senyor, frescor en continguts variats i amb gran alegria. Comencem!
11: Així comença la vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: A veure, la fresca la posem en continguts perquè... Ahí fora, les temperatures ja vegeu que estan apretant cada volta més i més que apretaran. Estem a l'espera d'un nou ascens de temperatures a partir de demà. Ens acostarem a xifres més típiques del mes de juliol. Atenció, ens haurem de preguntar als nostres